0: opció de compra que tenia per John Solis de poc més de 7 milions d'euros.
1: Fins aquí les notícies.
2: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
3: T'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
2: Sense filtres.
3: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
2: Sense pèls a la llengua.
3: I a més també podem anar a sopar, eh?
2: Sense vergonya.
3: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
2: Però amb molta, molta cafeïna.
3: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
2: A Catalunya Ràdio de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.

0: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Aviam què passarà avui.
2: Jo el que faig molt és recollir-li els documents, perquè el Ricard no porta cartera.
1: Perquè jo tinc la teoria de que, com sou molt despistat, em perdo una, i és aleatòria. Per saber si n'he perdut una, és comptar-la. Sé que en tinc 12. Aleshores,
3: sí, però la tele.
4: Vinga, hosti, bons, eh?
1: Uns mites.
4: Home, Torquemada, Bernat Soler, eh? Imagina't, eh? Un duet aquí.
5: M'agrada a mi el futbol.
4: T'agrada el futbol,
1: sí.
4: Eh?
1: Sí. Ets molt de Barça, tu, eh?
5: Ah, sí.
4: Ja m'hauria agradat casar-me amb tu, eh? Te l'esperaves, aquesta, eh?
5: No.
1: Ja, el Dau, parlarem del Dau.
5: Jugarem a Daus.
4: Va, jugarem a Daus. Vinga, va, que arriba el jefe, va.
6: Déu vos guard.
7: He vist el guanya.

0: La Renaixença.
1: Els daus és un dels jocs més antics que existeixen. Ja n'hi ha constància en algunes civilitzacions de Mesopotàmia o a l'antic Egipte.
2: I tant.
1: A l'inici no es coneixien com a daus, ah. Es deien estràgals, que és el nom que rep encara avui un os que tenim a l'articulació del turmell.
2: Sí, noia, ha... noia, jo m'ho
1: noia,
2: vaig...
1: jo? Jo sóc un noi, Xuriguera.
2: Sí, sí, perdona. No, dic que l'estràgal m'ho vaig trencar jo.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: L'estràgal, eh?
2: Sí.
1: Doncs...
2: Fent escalada.
1: Es de... Què? Fas escalada, tu, Xuriguera?
2: Bueno, com tu ets una noia, això fas escalada.
1: Ai, ai, ai. Estem en el terreny de la ficció, veig. Els daus es deien estràgals perquè els primers es feien amb aquests ossos extrets dels turmells de cabres i ovelles. Tenien una forma irregular, els tiraven, i atenció, perquè més que per jugar es feien servir per fer prediccions o per prendre decisions importants.
3: Com les runes?
1: Bueno, se'ls donava una mena de, sí, de poder diví. Era, hòstia, el veí m'ha robat una vaca, què fem, el matem? Va, si surt un sis mort. I el veí prendre pel cul si sortia el sis.
4: Això t'ho inventes.
1: No m'invento. No, anava així. No, no, potser no era exactament aquesta mecànica, però prenien decisions importants amb, segons el resultat dels daus. Els soldats romans, per exemple, s'hi jugaven coses tan bèsties com la pròpia llibertat.
2: Fixa't, home, o la túnica de Jesucrist, quan el tenien penjat a la creu.
1: Mira, okay. També se la van jugar els daus.
2: Se la van jugar els daus. Doncs això, a Verges, representa cada any.
4: A Verges,
1: sí.
2: Bueno, jo tot arreu per sobre a Verges.
1: Sí.
4: No,
1: saps allò del Monopoli, que dius, hòstia, si em surt un 5 aniré a la presó, merda? Doncs sí. Pues llavors era, anaves a la presó, de veritat.
4: Clar, sí.
5: Això, i una pregunta, Peyu, tu que ets un home savi. Això que fan els quillos de posar-se uns daus al retrovisor,
1: sí.
5: Això d'on ve?
1: Els daus de peluix aquells que porten, eh?
2: Això és important, aquesta pregunta.
1: Aquesta és important. Sí. A mi ho sé, perquè ho vaig buscar preparant el programa, em va venir la mateixa pregunta al cap. Això ho van iniciar...
2: No, els egipcis no, Peyu.
1: Els egipcis no.
4: Home, no n'hi havia pas de quillos a l'antic Egipte.
1: No.
2: Ni cotxes, ni...
1: Ni retrovisors.
2: Ni retrovisors.
1: No. Al llarg de la història, els daus ja han sigut sempre un element associat a la sort, però el de penjar-los al retrovisor ho comencen a fer els pilots d'avions americans a la Segona Guerra Mundial. Penjaven uns daus al retrovisor de l'avió perquè els hi portés sort.
2: No hi ha retrovisors a l'avió.
1: Sí que n'hi havia.
4: I tant que n'hi
1: havia. Ja has estat tu a la Segona Guerra Mundial?
4: Hi havia un trànsit d'avions.
1: Ah.
4: Hi havia de mirar qui venia darrere.
1: Els alemans a darrere i sense retrovisor. Així us va anar. Ah. Bueno, escolta.
4: I per aparcar, havien d'aparcar, com ho feien?
1: Ara.
2: Ara. Perdoneu, retiro el comentari.
1: Ho portaven penjat. El que no sé és com llavors es popularitza entre els quillos, això ja no ho sé.
3: Ah, perquè els devia explicar algun profe d'història, no? No?
1: Profe d'història, els quillos, estem parlant, Mercè? Profe, a la classe d'història els quillos eren tots al pati i esnifant pegamentos.
3: Vale, vale.
4: I llavors com és que saben d'antihistòria els quillos?
1: Jo què sé, doncs algun soldat quillo de l'exèrcit va explicar als seus amics quillos que els pilots feien això dels daus al retrovisor, suposo.
2: No? Són quillos, els soldats, són quillos.
1: Aviam, no tots els quillos són soldats, però sí que m'atreviria a dir que tots els soldats són quillos. Això sí. Crec que aquest és el nexe que tenen de connexió amb la història, diguéssim. Bé, al llarg de la història els daus s'han utilitzat en desenes de jocs, alguns d'apostes, i llavors també en jocs de taula, no? El Monopoli, a l'oca, al parxís...
2: Sí,
1: no?
2: Jo no puc jugar-hi a l'oca i al parxís.
3: Per què?
2: És que hi ha gent que es passa, em fot nerviós i...
3: Sí, a mi em relaxa.
2: L'escanyeria.
1: Que sacsegen molt el daus.
2: Home, és molt...
4: Clar, hi ha gent que no el sacseja gens, eh? Vull dir, hi ha gent que agafa els daus, fa així, cric, tira, no val!
1: No val.
4: No val.
1: S'ha de remenar.
4: Has de remenar perquè, si no, ho fan perquè surti el mateix número, ui, ho tenen...
1: Sí.
4: Els mataria jo aquests, eh?
1: No jugaré pas mai a parxís amb vosaltres dos. I quan tires el dau i cau a terra, si val el que cau a terra, el número que surt a terra, o l'has d'agafar i tornar-lo a tirar sobre la taula?
3: No, l'has de tornar a tirar.
4: No, compta el de terra.
2: No, s'ha de tornar a tirar.
4: No, compta el de terra.
1: El de terra.
4: Bueno, depèn. Si tu tires, si el número que hi ha a terra va bé, ja val. Si no, tornes a tirar.
1: Ja.
4: La manera que jugo jo.
1: Carles Xuriguera, Fel Feixades, Laia Gluc, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visiten dos bojos coneguts. Dues veus que qualsevol culer reconeix a l'instant. Són el seny i la rauxa, l'anàlisi i l'emoció. Ens han narrat remuntades impossibles i també alguna nit per oblidar. Amb centenars de retransmissions a l'esquena, probablement han vist més partits del Barça que molts entrenadors i ben segur que han patit tant o més que els jugadors.
0: Avui s'asseuen a l'escó de la Renaixença Ricard Torquemada i Bernat Soler!

0: Ricard, Bernat, què heu menjat avui per esmorzar?
1: Jo he fet dejú.
0: Dejú?
1: Sí.
0: Per què?
1: No m'agrada esmorzar gaire.
0: Què dius?
1: Sí.
0: Ja se't veu un tio raro.
1: Sí, no? Sí, perquè vaig al revés. O sigui... M'agrada sopar, però esmorzar no...
0: Doncs els metges diuen que no.
1: Ja ho sé. Faig tot al revés del que em diuen els metges.
0: Fixa't,
1: sí.
0: Perfecte.
2: Endavant. Bé, de moment anem bé.
1: Així anem.
3: Jo, i tenim temps, i he esmorzat torrades amb mantega i melmelada de taronges amargues.
0: Sí.
3: Cafè amb llet.
0: Bé.
3: I una cosa que m'agrada molt, que és el suc de poma.
0: Sí.
3: Que és una cosa que també li agrada molt al Florentino Pérez.
0: Ah, sí.
4: Mira quin detall.
3: Vosaltres vam un dia al Florentino, van al camp del Girona,
0: sí,
3: a veure un partit del Madrid, uh-huh, del Madrid amb el Girona, i va demanar suc de poma.
0: Fixa't.
3: Perquè, clar, és el que li agrada.
5: Tenim. I va dir poma de Girona.
3: I no n'hi havia.
4: Home,
3: no n'hi havia. I va enviar un dels seus esbirros,
0: sí,
3: a buscar suc de poma a una benzinera, perquè era diumenge i no hi havia res obert.
0: I es va fotre suc de poma de benzinera.
3: Sí, sí.
5: Florentino Pérez, eh?
3: I des d'aleshores...
5: Bueno, igual va comprar tota la benzinera, eh? Ah. I després va dir, m'emporto suc de poma.
0: Potser s'ho va agafar perquè ja era seva la benzinera. Ah,
3: sí.
0: L'heu,
3: doncs ja
0: l'heu conegut mai, el Florentino Pérez? L'heu vist en persona?
1: No. Tu?
3: En persona. Sí,
1: veure-la, sí,
0: però no hi heu parlat.
1: Has tingut alguna conversa i tot?
3: Jo l'he entrevistat a Florentino Pérez.
1: Ah, sí?
3: Però per telèfon.
0: Per telèfon.
3: Sí.
0: I què tal?
3: Molt educat.
0: Molt educat.
3: Sí, però és que t'estic parlant de fa potser 25 anys, eh?
2: Encara no havia perdut els filtres.
3: No, exacte, sí. No.
0: Perquè amb els periodistes de Madrid us coneixeu, això sí, amb els...
1: Sí.
3: Ell molt.
1: Sí, perquè jo a Catalunya Ràdio va haver-hi una etapa que vaig fer selecció espanyola.
0: Hòstia.
1: Que, per cert, que avui juga contra Cap Verd, eh?
0: Ah, sí?
1: D'aquí 4 hores, em sembla.
0: Què dius, Anna?
1: Sí,
0: avui,
1: sí.
0: Avui dilluns 15 de juny?
1: Espanya, sí. Cap Verd.
0: Mira, estic molt al cas del Cap Verd.
5: Qui juga amb Cap Verd? Vull dir, hi ha algú que sabia qui juga amb Cap Verd? Sí, segur que ens dius a la traulet.
2: Tots els pares que fem la col·lecció.
5: Ah, vale.
1: Avui els descobrirem.
5: Vale.
0: Van verds, els de Cap Verd?
3: Van blaus.
0: Blaus. Ah, hòstia, com lia.
3: Catalunya va jugar contra, sí, Cap Verd, un amistós.
1: De Nadal.
0: Hòstia.
3: I vam guanyar.
0: Fixa't,
1: sí.
0: Aquells partits de la selecció catalana per Nadal, allò, eh?
1: Vol dir que Catalunya podria jugar un Mundial, no? Mm-hmm. Si va guanyar Cap Verd i avui juga Cap Verd.
0: Ja només falta que els jugadors s'aprenguin l'himne i ja ho tindrem tot.
1: L'himne de Cap Verd?
0: Els de Cap Verd suposo que ja se'l saben. Escolta, vosaltres porteu des del 12 d'agost del 2018 fent la TDT.
1: Mm-hmm.
0: No us cansa? Arriba un punt que cansa el futbol o no?
1: No, a mi no. No. A mi m'acompanyarà, jo crec, fins al dia que em mori.
4: Que sigui d'aquí molts anys.
1: Això espero. Ah. Fa molts anys. Pensa que són 8 anys de la TDT, que m'he de concentrat, però jo de la TDP en seran 27 l'any que ve.
0: Àngela Maria. És molt, això.
1: Són molts partits.
3: Són 27 anys amb els caps de setmana ocupats.
0: Clar, clar, clar.
3: Amb els calendaris absolutament marcats per quan es juga la Champions, quan es juga la Copa.
0: Sí.
3: Aquest dissabte no sé si podré venir a la calçotada perquè no sé si hi haurà partit. Sí. No sé, clar, si el partit serà a les 4, serà a les 9. Sí, aquesta és la nostra vida.
1: No cansa, però és veritat que cada any costa més arribar amb la benzina bé al mes de maig. Eh?
0: Clar, clar.
3: Jo el dissabte que m'he de llevar a les 7 del matí per anar a buscar un AVE perquè a les 4 hi ha un partit al camp del Getafe, aquell és el dia, és l'únic dia de l'any, és l'únic dia de l'any que penso avui no sé si m'agrada tant, però la veritat és que a mi cada any m'agrada més.
1: Ah, sí?
3: El futbol, sí.
0: I vosaltres no us canseu de vosaltres mateixos, diguéssim?
1: Sí, d'ell o de mi?
0: No, mútuament, diguéssim.
1: Home, jo em canso més de mi que d'ell.
0: Sí. De sentir-te.
1: De sentir-me molt, perquè clar, jo sóc l'únic que em sento cada cop que parlo. És a dir, arriba un moment que les meves teories, que són conviccions, ja les tinc molt escoltades. Llavors penso, això que estic explicant és avorridíssim.
0: Yeah.
1: El que passa és que la gent que m'escolten segurament no m'escolta cada cop que parlo. Per tant, és molt fàcil cansar-te de tu. I del Bernat, bé, em cansen coses perquè és la convivència.
0: Quines? Anem a aquestes.
1: Ara. Sí. Home, mira, el Bernat ha tingut un creixement en la, diríem, meticulositat a l'hora d'afrontar segons quins viatges. O...
0: Sí. Què fas,
1: per exemple, ara li ha agafat des de fa uns mesos ser el primer a pujar a l'avió, ser el primer a baixar del tren. Unes coses que a mi em descol·loquen una mica.
0: Com de superstició?
3: És que no és ni això.
1: És per buscar alguna cosa a la vida.
3: Ja m'he creat com a necessitat. Però no perquè si no ho faig em passarà res. No, és que ja...
0: Per tenir un al·licient.
3: Sí, és a dir, jo això de l'avió, realment, és que és molt malaltís, eh? És que fins i tot ho conto. Avui és el tercer dia que sóc el primer en pujar a l'avió.
1: Sí. Aleshores,
0: una mena de competició amb el mateix.
3: És que és curiós perquè... M'arriba a donar plaer, és a dir, jo arribo a l'avió i em dona la benvinguda l'hostessa,
0: l'auxiliar de vol.
3: El passadís tot buit, i és com un dels hits del dia.
1: Bé, té dificultats per suportar que algú se li coli, perquè, clar, com que el repte és aquest, si hi ha algú, doncs, és capaç de parlar amb el senyor de la... de la targeta d'embarcament, de dir-li, escolti'm, que estava al banc, sóc del grup 0, sóc del grup 1, del grup 2...
3: Hi ha uns grups que tenen prioritat, gent, evidentment, doncs, amb cadira de rodes...
0: Aquests no els faran.
3: O gent amb
0: famílies
3: amb bebès...
5: Bueno, de moment. De moment no, però això va derivar van cap a...
3: Porque este señor tenía el grupo.
1: Sí, sí. No rieu, però podria fer-la la pregunta.
0: Hòstia, doncs Ricard, té mèrit aguantar-lo, eh?
1: No, perquè jo a ell li deu cansar segur coses més, perquè jo sóc tot el contrari. Jo ara hem d'anar a la porta, ja hi anirem, ara he de fer cua, tu ja d'això. Nosaltres hem de barrejar les nostres dèries, que és de senyors que es van fent gran.
0: Com ens hem d'imaginar quan viatgeu? Un partit de Champions, per exemple, qui aneu? Aneu vosaltres dos o aneu amb més gent?
1: Amb la... Som sis persones que ens desplacem, no?
3: Sí.
0: I sempre aneu junts?
1: No. Ja ara ha arribat un moment, ja, que com per suportar les dèries, ell agafa l'avió que vol, jo agafo l'avió que vull, a vegades coincidim, a vegades no coincidim, ens trobem a l'aeroport, sí, coincidim. O sigui, ja hem agafat una rutina diferent. Però és perquè jo crec que sí que se'ns accentuen, diríem, els... No? Les
0: imperfeccions. Jo crec que el nivell de relació en aquests casos es valora quan sou de que, si dormim o al mateix hotel, si feu nit, us dieu a quina hora baixareu al bufet lliure o cadascú baixa pel seu compte?
4: No, és que vol ser el primer.
1: No ens ho diem. No ens ho diem perquè jo ja sé l'hora que baixarà ell i ell ja sap que jo no baixaré perquè estic en dejú. El bufet lliure jo no el faig servir.
3: Jo el que faig molt és recollir-li els documents, perquè el Ricard no porta cartera. És a dir, el DNI, la targeta de crèdit... Ho porta tot junt.
0: Què dius, ensenyeu? Què fas?
5: Però suelto?
3: Sí, suelto.
0: Així, com el que porta un paquet de cromos.
1: Saps per què? Perquè jo tinc la teoria de que, com sóc molt despistat, em perdo una, i és aleatòria. Puc perdre la d'un grans magatzems o el DNI. En canvi, si les portés totes juntes, les perdria totes.
0: Hòstia, o sigui...
1: Aleshores,
0: dels dos no n'hi ha cap que estigui sencer.
1: Aleshores, una cosa que faig sovint per saber si n'he perdut una és comptar-la. Sé que en tinc 12. Aleshores,
0: té el mateix valor el DNI que la targeta de l'esclat, digues.
1: És aleatori.
0: És aleatori.
3: L'escena de... Clar, això els que estan a la escoltant per la ràdio no veuran, no? Però l'escena de les targetes...
0: A terra, eh? Tal qual.
1: Clar, perquè m'aixeco, m'ajupo...
0: Li cauen...
3: I jo agafant, i vinga, i a comptar-les.
0: Bueno,
3: també... Avions, camps de futbol...
5: Jo ara em veig anant amb cotxe amb la família i anem a escoltar el Barça i dir-los, estan ben sonats aquests dos, eh? Ens ha canviat la transmi a partir d'ara, eh?
1: És la convivència.
0: N'hi ha un que part els de les cadires de rodes per entrar a l'aeroport. L'altre que va amb les targetes, com si fos...
1: Ostres, que amb lo meticulós que ets quan retransmets i aquella objectivitat, aquella precisió...
3: Soc molt de...
1: Aquella retransmissió pràcticament de conceptes filosòfics, eh?
3: Sí.
1: I que jo...
0: Mira'l.
1: 12 targetes escapades per terra.
0: Dedicar tant de temps al futbol, no sé si us ha privat d'algunes altres inquietuds. No sé si us agradaria retransmetre algun altre esport i no ho heu pogut fer.
1: A mi altres esports m'hauria agradat, sí.
0: Com per exemple?
1: Bé, no ho descarto. Qualsevol esport. Jo vaig jugar amb vol, m'agrada molt el bàsquet, vaig començar a treballar fent bàsquet. Esports d'equip, però, eh?
0: Sí.
1: Esports individuals...
0: Tenis, no.
1: No, m'agrada més veure el que no... Penso que és més difícil articular-ho. Crec que el tema de l'esport col·lectiu fa que tot el que es genera de químiques entre els jugadors, perquè el col·lectiu funcioni. Mm. Tot això m'atrapa més que no pas un contra un altre, no?
3: Jo, en canvi, a mi m'agraden molt jo soc molt comercial, m'agraden els grans esdeveniments, no? És a dir, a mi dona'm la Champions, dona'm...
1: La Copa li costa.
3: Un Mundial, la Copa, sobretot aquelles eliminatòries a Guadalajara i aquests jocs. Però ara, jo seria feliç si un dia pogués anar doncs, a Wimbledon a retransmetre doncs, el torneig o
1: el Super
3: Bowl, el Masters d'Augusta de golf. No hi jugo golf, però m'agrada l'esdeveniment. Sí, aquestes coses, però vaja, això no passarà. Jo em vejo gastar allà el Jordi Rovirosa, el company que s'ha jubilat.
0: Sí, va estar aquí a la Renaixença.
3: L'home del bàsquet de TV3. Ell crec que havia fet transmissions de... Crec que recordar que eren al voltant de 30 esports diferents, eh?
0: Imagina't.
3: Incloent el polo. Hòstia, allò que van amb el cavall.
0: Sí.
3: I de tota mena després. Sí, sí.
0: Tens altres aficions, tu, Bernat? Per exemple, ets un gran fan de Freddie Mercury.
3: M'agrada molt la música, sí.
0: Has fet un podcast a aquesta casa que es diu Rapsòdia Bohèmia. D'on et ve aquesta mena de passió per Queen?
3: Doncs, d'entrada, perquè a casa meva la música sempre va ser molt present i jo, doncs, un dia, per casualitat, vaig descobrir aquesta figura que em va fascinar, com també li passa al vostre col·laborador, l'Arnau,
0: sí.
3: Que és el nostre Freddie Mercury.
0: Sí, consideres així, sí?
3: Sí, perquè crec que l'Arnau és un músic privilegiat.
0: Ho és.
3: I a mi em recorda molt la figura del Freddie Mercury, per això també hi vaig recórrer quan vaig fer el podcast, perquè...
0: La Laia no s'assembla tant a la Montserrat Cavaller.
3: Però sí, sí, m'agrada molt la música, especialment Queen i la figura del Freddie Mercury.
0: Mira, els músics s'estan posant vermells, Arnau?
4: Sí, home, és que aquesta comparativa és un insult al talent desbordant i únic de Freddie Mercury.
0: Hem preparat una petita prova, Bernat, a veure si ets tan fan com dius.
3: A veure.
0: Sonarà un fragment molt curt d'una cançó de Queen i has d'endevinar quin és. És molt curt, eh? Ricard, pots provar sort, també. Ets fan de Queen, també, Ricard?
1: No, tot el contrari del Bernat, sóc jo sempre. Ens complementem molt bé per això.
0: O sigui, tu la Pantoja, per exemple.
1: Tampoc la trauria,
0: no. Anem a escoltar, silenci.
3: Això és Somebody to Love.
0: Somebody to Love, comprovem-ho. Correcte, Bernat, correcte.
1: Molt bé. Oh.
0: Déu-n'hi-do, eh? Bona oïda, eh? L'havies enganxat, tu, Xuriguera?
1: No.
0: Una segona, vinga, va.
3: Home.
0: Molt curt, aquest, eh?
3: Algú estava aplaudint i...
0: I podem tornar, si vols.
3: És que despertava...
0: He parlat, perdó, per sobre.
3: Ostres, bueno, això és molt difícil, eh?
5: Bueno,
3: Torna-hi.
0: Pots ajudar, Arnau, si vols, amb alguna mica de nota?
3: No ho sé. En diria una, però no n'estic segur, per tant... No
4: digue-la.
0: Digue-la.
4: Aquí estem amb composició de Roger Taylor.
3: A veure, torna-hi. I'm in love with my car.
0: No! És...
4: Difícil, això, eh?
0: Era complex.
4: Això no era ni un segon, eh?
5: No.
3: Oh. Si m'haguessis deixat un segon, l'hauríem de vindre.
4: És de les dolentes de Queen.
0: Ah, sí?
4: Ja va bé no recordar-la. Sí, no he suportat mai aquesta peça.
0: Val.
5: No, està concursant en Bernat, eh?
0: Sí. Una última.
3: Doncs tot mirar.
0: Collons, a la
4: poma. Reconeix les composicions de Freddie Mercury.
0: I cantar no t'atreviries a cantar, eh?
3: M'agradaria saber-ne, però no...
0: Amb el futbol ha passat el mateix? Heu jugat a futbol? Tu havies jugat amb...
1: Jo havia jugat. Tu jugaves molt bé, Pe.
0: Jo era molt bo. Bueno, no sé per què ho dius en passat.
1: Home, perquè vaig jugar... No, perquè vaig jugar amb tu
0: al partit de la Marató. Vaig cardar un golaç aquell dia.
1: Impressionant.
0: Sí. Tu, Bernat, havies jugat?
3: No, he jugat a futbol.
0: Mai, eh?
3: No, a l'escola, al pati, i res més.
0: Però per què?
1: Era atleta, ell.
0: Sí?
3: Jo feia atletisme, sí. Sí. No sóc gaire hàbil amb les...
4: Amb les pilotes.
3: Sí, és correcte.
5: Anava buscant un...
1: Anaves buscant...
3: He fet tenis i he fet classes de tenis i he insistit i no me n'he sortit.
0: Escolta, corre per la casa que teniu molta memòria i us volíem posar una mica a prova.
1: Jo l'estic perdent.
0: Sí?
4: Va, passa a tots.
0: Llanço preguntes i a veure si endevineu la resposta. Temporada 2002-2003. Mallorca-Barça. Bengal a la corda fluixa. Un jove Andrés Iniesta de titular. Qui va marcar un hat-trick aquella nit? Difícil, eh? A. Philippe Cocu. B. Patrick Kluivert. C. Riquelme.
1: Kluivert.
3: Sí, van quedar 0-4, em sembla.
0: Oh, correcte! 0-4, sí senyor.
6: No, perquè era el dia que Van Gaal jugava.
1: És el dia que Bianchi estava esperant a l'aeroport per venir a substituir.
5: Sí,
1: a
5: era, no? Aquest dia.
0: Era aquest dia,
5: sí, ja me'n recordo. Jo, sí.
0: Jo vaig esmorzar amb tomàquet amb pernil. Em sembla increïble, gràcies, això. Això no, em sembla increïble.
1: Però és que heu trobat un dia molt assenyalat.
0: No, però,
1: per la nostra feina, perquè jo recordo amb el Bernat que, clar, Bianchi estava a punt de venir, Van Gaal estava, sí, a punt de caure, i aleshores més o menys tens una aproximació i no hauria dit el 0-4.
0: Bernat aquell dia va entrar segon a l'avió.
1: Encara no podia.
5: En Ricard tenia 7 targetes només.
0: De Jong va marcar el gol 11.000 al Barça. Messi va marcar els gols 9.000 i 10.000. Recordeu qui va marcar el gol 8.000? A, Frank de Boer. B, Luis Figo. C, Marc Overmars.
3: El gol 8.000.
0: 8.000.
3: Jo me'n recordo el gol 3.000, que el va marcar Quini, quan jo era petit.
1: Aviam, has dit Figo, Overmars... O
0: Frank de Boer, Figo, Overmars.
3: Jo diria que Overmars.
1: Doncs tira.
0: Correcte! Overmars. En un partit contra el Rayo Vallecano, d'aquells que t'agraden tant a tu, Bernat, on el Barça va guanyar 5-1.
1: No ho recordava pas, que Overmars...
3: No, va venir els altres no funcionaven.
1: La història. Gens,
0: I el gol 600 de Messi amb el Barça va ser el Camp Nou, a l'anada de les semifinals de la Champions contra el Liverpool. Anem a escoltar el tall de la retransmissió.
7: 36 i mig de la segona meitat. Guanya el Barça 2-0 davant del Liverpool. Semifinals de la Champions. Pica Messi! Oh!
0: Què diu exactament en Bernat després d'aquest moment? Dius, alabat sigui el senyor. Bé, puc ser creient i tot si voleu, o ser arribat al Messias.
3: La segona, puc ser creient i tot, sí, sí. A mi em fa vergonya veure...
1: Surs de plano, eh?
3: Veure-me.
0: Per què?
1: Puc ser creient i tot si voleu.
0: Correcte.
1: Mare meva, Déu meu, tots els déus del món, què acabes de fer? Lionel, aquí...
0: Et fa vergonya veure't?
3: Sí, sí, perquè no és una situació, diríem, normal.
1: Gaia
3: no? Digna. No, no ho vas fent, això, per la vida.
1: Però escoltar-te...
3: També
0: et fa vergonya escoltar-te.
3: Sí, sí, sí.
0: Bueno, però escolta...
3: Bé, aquestes coses passen.
2: Jo de vegades pateixo per les vostres cordes vocals. No us heu de cuidar molt? Perquè realment crideu molt.
1: Sí, de veritat és que han funcionat bastant bé.
2: Ja ho veig,
1: sí,
2: ja ho veig.
1: Perquè no ho controlem ni ho treballem gaire.
2: Perquè ho teniu de natural, perquè...
1: Tenim sort, no?
0: Les maltracteu.
2: Les maltracteu molt.
1: Molt, molt, molt.
8: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Jo tinc la sensació que us estem fent treballar molt, eh? Moltes...
1: Sí, està bé.
0: Una paraula i tres definicions. Si l'encerteu, us emporteu una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
9: Pera!
0: La paraula d'avui és...
10: Un i prou, Paio?
0: Se l'han de compartir.
5: Sí. En Ricard no esmorza.
1: No, exacte.
0: Aquí sota la taula en tinc més, eh? Podem donar dues, eh? També en un moment donat.
5: A lo grande, Paio.
0: Ja s'espavilaran els de producció. I els comercials. M'estan dient per l'orella que gràcies. Dues llangonisses. La paraula és escarritx. A, escarritx. Es diu d'una femta poc consistent que esquitxa tota la tassa del vàter.
10: Per favor. Va ser acabar-me el cafè millet i vaig fer un escarritx al vàter que semblava un quadro d'en Pollock.
0: B, escarritx. Cruixit de les dents en fregar les de dalt amb les de baix.
5: Abans de pujar al faristol i fer el discurs d'investidura, no sé si eren els nervis o la cocaïna, però va fer un bon escarritx de dents.
0: O C, escarritx. Part d'una expressió catalana que s'utilitza quan algun fet és desesperant i s'afronta amb resignació, però amb bon humor.
2: Cada mes em foten 400 euros d'autònoms. Ara em carden una hòstia a renta que déu-n'hi-do. És que, de veritat, jo escarritx per no plorar.
0: A, B, o C.
1: Què, com ho veus?
3: A veure, aquesta última la descartaria.
1: Jo també.
5: Oh, per què?
3: Clarament.
0: Escarritx per no plorar.
3: I... no ho sé. No ho sé, la de les dents, no?
1: Sí, no?
0: La caca o les dents?
1: Mama, més de dents que de caca.
3: Sí.
0: Correcte! Dues llonganisses us en porteu. Escolta, avui dedicàvem...
3: Ho hem encertat tot avui.
0: Sí,
3: no?
0: Tot. Bueno, has fallat una de Queen.
6: Si endevina aquella, és un tremendo, eh?
0: Mercè, avui dediquem el...
2: Parlem de daus.
0: Els daus, el capítol dels daus.
2: Els daus més precisos, sabeu quins... Precisos. Sabeu quins són?
0: No.
2: Els dels casinos bons.
0: Esclar, sí.
2: Sabeu per què?
5: No.
2: Perquè són semitransparents i això permet que vegis a dintre que no hi ha cap pes que desequilibri el dau.
0: Sí.
2: No, per exemple, i després tenen les vores completament rectes i els puntets que marquen no tenen relleu.
0: Què vols dir?
2: Doncs això, saps, els daus de fusta que venen així com els botonets,
6: foradet,
2: no? Sis foradets. Un foradet.
0: Sí.
2: Doncs això no ho tenen, perquè això fa que desequilibri el dau, no? Per exemple, un pesa més que l'altre, per tant...
10: Per això sempre em surt el 6 a mi. Quan tiro els daus, surt 6. Em surt moltes vegades.
0: Perquè el 6 pesa menys perquè té menys fusta.
10: Si treus 3 sisos, el parxís...
0: Vas a casa.
2: Te'n vas a casa.
0: Sí.
2: Sí. Sí. Sort relativa, allò del 6, amb el parxís.
0: Sí.
5: Doncs jo una nit que t'hauria anat bé, eh?
0: Okay.
2: On sí que hi ha diferències...
10: Tira tres sisos.
0: De veritat, eh?
2: És que de veritat... On sí que hi ha diferències de probabilitat és en la combinació de dos daus, no? Per exemple... Sí, perquè és la suma de dos daus, no? Per exemple, si tu dius això, em sortirà el 7.
0: Sí.
2: El 7, per exemple, és un bon número perquè té diverses combinacions. Són un 5 i un 2.
5: 5 i 2 fan 7,
0: sí, correcte. Senyor.
2: Exacte, pot sortir un 4 i un 3.
5: També són 7.
0: Correcte.
2: En canvi, si dius no...
10: Pot sortir un 4 i un 3 al revés?
0: Al revés.
2: No, jo m'ho jugo tot, que em sortirà un 2.
10: Ah.
2: No. Malo.
0: No. Per què?
2: Perquè només són un i un. Només
0: hi ha una combinació. Doncs és tonto, però no hi havia parat a pensar mai.
10: Llavors no ho has de fer mai. No, sí, em jugo la casa i el cotxe, el 2.
2: No, vaig.
0: El passis.
10: Perquè és...
0: Bueno, no passis
6: ni amb el
0: 2,
6: ni amb el 7, ni amb el 10, ni amb l'11.
2: No
6: juguis
2: la casa.
0: No juguis la casa i el cotxe. No, això els jugadors de futbol sí que ho poden fer. Heu anat mai a alguna festa d'aquestes, de jugadors de futbol, o no?
10: De pòquer i tal.
1: Uf, alguna, però fa molts anys.
3: Ah, sí? Jo no.
1: Jo vaig coincidir en una discoteca...
3: Una festa de convidat, no. Però coincidim un lloc on hi havia futbolistes.
1: No, però era com una festa...
2: No et van convidar, tu.
1: Tu vas estar a Suècia, la pretemporada de Van Gaal?
3: No, jo vaig anar a Anglaterra. Que va ser després.
1: No, és que volia dir que vam coincidir en una... En un local amb el Mourinho.
0: Estàvem buscant el nom del local.
1: No.
0: I no sabíem si dir bar, si discoteca, i al final s'ha dit local, com a eufemisme.
1: No, vam coincidir amb el Mourinho.
0: Hòstia.
1: Era a Suècia. I em ha quedat molt gravada perquè vaig viure un espectacle dantès que era una cosa que jo només... Només m'havien explicat, ho havia vist així, no sé on ho havia vist, potser, que era un concurs de Miss Samarreta mullada.
0: Ai, Déu meu.
1: I allò em va impactar molt, i recordo Mourinho, o sigui, per mi Mourinho significa allò.
0: Estava allà, però què feia?
1: No, estava allà, però s'hi va quedar.
2: Com una hiena.
1: S'hi va quedar,
3: vull dir... Feia de jurat.
1: No, ell era entrenador del Barça i es va deuria escapar de la concentració.
0: Entenc que anaven passant noies amb la samarreta mullada.
1: Sí, per allà com una mena de...
10: Una passarel·la?
1: Sí, bé, no ni passarel·la, no desfilaven.
0: Ja.
3: Suècia, això?
1: Sí, em van perseguir.
0: Que sembla que van per davant, no, Suècia,
1: en
0: principi.
1: I sempre penso, Mourinho, hosti, i quan veig Mourinho veig aquell local.
0: Carà.
1: Sí, sí, una experiència traumàtica. Ara ja no es fa, això, m'imagino.
6: No ho perquè ens diràs a nosaltres com si arbussis ho fessin molt.
1: No, perquè us tinc al davant. Jo veus, ha avançat el món en alguna
0: en principi,
1: cosa.
0: En principi, sí. Ricard Torquemada. Torquemada, és que també vas anar a posar Torquemada.
1: Sí, sí.
0: Ricard Torquemada, Bernat Soler, gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
1: A vosaltres. Bravo.

0: està sonant, Arnau?
1: Avui sona el trio de Texas The Chicks amb una cançó del 1998 anomenada Wide Open Spaces. A la gira de l'any 2022 van incorporar-hi un joc amb el públic. Enmig del concert apareixia un dau gegant i tenien assignada una cançó per cada número del dau. Llavors llançaven el dau i, segons el número que sortís, doncs acabaven fent el repertori que marcava l'atzar.
0: Això és una dificultat pels músics de la banda, no?
1: Una cosa absurda, perquè t'has de tenir assajades un seguit de cançons que pot ser que no toquis.
0: Clar, clar, clar, clar.
1: Des d'un punt de vista musical, em sembla un desastre.
2: Pot ser que l'hagis de tocar dues vegades, si surt dues vegades...
1: Clar. O tota l'estona.
0: Tota l'estona. Va sortint... No, ja ha sortit el dos altra vegada. La, la, la, la, la.
3: Hòstia, la barbacoa, eh?
0: Sí.
3: És el teu...
0: És el dos. És el dos. Doncs escoltem The Chicks i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la revolució dels clavells de Portugal.

0: porto la Llum, que és una gossa d'atura.
1: Has entrat una mica com un testigo de Jehovà.
2: Avui
1: us porto la Llum.
0: És veritat. Una gossa d'atura de 6 anys i és de la Marta, veiem-la.
1: A veure.
0: Quins serrells. Són tan bonics, aquests gossos.
3: Bona llengua.
1: Se li ha de treure una mica el serrell, si no, no s'hi veu.
4: De qui has dit qui era?
0: De la Maria.
1: La Maria.
0: Què he dit?
5: De la Marta.
0: Això he dit de la Marta.
1: Has dit de la Marta, sí.
0: Tinc moltes amigues Martes.
4: És que tinc unes cosines que es diuen Maria i Marta.
1: El guió posa Maria, de fet.
0: Maria, Maria. Maria, es metre les ulleres i no hi veig. Faig la xula de vegades, saps? És de Vilanova i la Geltrú.
1: La Llum i la Marta. Ai, la Maria.
0: La Llum i la Maria. Són de Vilanova i la Geltrú. Això sí que ho diu bé, eh? A veure, de veritat.
1: Nois, concentrem-nos una mica.
0: Concentrem-nos perquè això és molt seriós. Un dia la van atropellar.
1: Ai, Déu.
0: Sí, i va perdre mitja cua.
6: Ai, no!
1: Molts gossos atropellats.
6: Sí, però li torna a greixar, eh?
1: Sí, és com les sargantanes.
3: Malauradament, la passejada portarà mals records a la Llum. Acompanyem un mag sud-africà que farà dels atropellaments el seu número estrella.
0: Ai, ai.
1: Avui passejarem el gos per Springfontein, Unió Sud-africana, actual Sud-àfrica. És 9 d'octubre de 1930.
5: Un altre mag, eh? Veieu? No n'aprenem, eh?
1: Què vols dir?
5: Un altre mag en aquest programa.
1: Sí, un altre mag, sí.
5: Cada que portem un mag, bueno, la cosa acaba fatal, eh?
1: Sí. Tens raó. De fet, aquesta temporada hem passejat unes quantes vegades al costat de mags. Hem estat amb el mag Wellington, amb el gran Lafayette. I amb en Chung Lee Soo.
5: Que no era xino.
1: No, és veritat. Avui coneixerem l'últim de la temporada, en Charles Rowan.
7: I com han acabat tots?
1: Eh?
7: Morts! Morts! Que la terra et sigui lleu!
1: Siguem optimistes.
0: Collons. Va.
1: Res té per què anar malament. Hem de fer com la Llum, eh? La gossa d'atura que ens acompanya. Ella està entusiasmada de conèixer un mag. I és normal que estigui així perquè en Charles és un referent de la màgia. Hi ha pocs mags amb tanta tolerància al risc com en Charles. És especialista en trucs que impliquin tenir resistència extrema al dolor. És un gran fakir.
7: Un boig és aquest.
1: No.
7: Un boig. Que digui que els atropellaments són el seu número estrella i ja es veu que és un boig.
1: Tranquil. El tema dels atropellaments ja el tocarem més endavant. De moment cal saber que... A veure, d'on li surt la fama? Per què és tan bo aquest
5: tio,
1: no? Doncs en Charles ha fet un nom en el món de la màgia i l'il·lusionisme fent números ben diversos. En té alguns de bàsics i altres més arriscats, no? Com el restaurant, pues, fer carta o menú, no? Des d'una mica, pues, triar, no? El que més li funciona actualment és un... des d'on salta de 3 metres d'alçada i cau sobre una pila de vidres trencats.
7: Home, aquestes coses van molt bé pels ulls de poll.
1: Ah, sí.
7: Jo ho recomanen molt, això.
1: Jo li vaig veure fer amb un amic meu, això.
0: Què diu?
1: Però no era un truc de màgia. Perquè per la sang que li va sortir, no era un truc de màgia.
5: No era màgia.
1: El truc varia amb el temps. Primer va començar amb vidres, però també hi ha dies que el salt el fa sobre una pila de claus, punxes i ferralla rovellada.
5: Això està molt ben pensat, perquè has d'anar variant el teu número.
1: Sí.
5: Perquè si no la gent s'adorm, saps? Perd l'expectativa.
1: És veritat, això.
5: Amb feixades ho fem.
0: Què feu?
5: Anem canviant.
1: Ah, sí? Què feu?
5: Fem humor, a vegades fem drama, fem musicals.
1: Ah, sí, musicals.
7: Però molt drama.
0: Molt drama. Ja,
7: normalment fem més drama que res més. Ja has tocat una tragèdia algun dia.
1: En Charles sap que no s'ha de caure en la monotonia i és per això que ha afegit trucs d'escapisme al seu repertori. En els seus nous trucs fa servir camises de força i en l'actuació que farà avui les podrem veure. L'actuació d'en Charles es fa al carrer. Al voltant del lloc on es farà hi ha una gran multitud. Ningú es vol perdre l'espectacle d'en Card the Mysterious.
6: Tu, Peyu, però no anàvem a veure el Charles.
1: Eh?
6: No, que no anàvem a veure el Charles.
1: Sí.
6: Pues perquè què és això? Hem canviat de mag? Qui és el Carl?
1: En Charles i en Carl són la mateixa persona. Àlex, sí. És el nom artístic. Card the Mysterious.
5: Foten una ràbia aquests que es canvien el nom.
6: Sí. N'hi ha un que presenta un programa, es diu Peyu.
5: Sí?
6: Sí, però no es diu Peyu, saps?
5: No, no es diu Peyu.
6: No.
5: Però et dius Peyu?
0: Com et dius Peyu?
1: Lluís.
0: Però què té a veure Lluís amb Peyu?
1: Què té a veure? La història una altra vegada.
5: Tu et dius Peyu? Lluís.
6: Sí.
7: Ramon et diu.
1: No.
5: Però quina merda...
1: Escolta, em van posar Lluís perquè el meu avi es deia Lluís, respecte, vigila què diu.
6: Sí, vigila, eh?
5: Doncs que no sabia que t'haies Lluís.
1: Ah.
5: Quina merda de programa. programa, oi, és un estat...
0: Tot mentida.
1: Lluís, em dic Lluís. No, ja ha anat així, ja ho explicaré un altre dia. Li direm Charles amb el nostre amic, perquè si no, no ens liarem, eh? En Charles, parlant d'ell. En Charles, eh? Anem, mira, el tenim per aquí. Charles, què tal? Com estàs? Estàs nerviós pel show d'avui?
0: Fa que no amb el cap. Vaig traduint, perquè...
1: No ens ha sentit. Charles, preguntava si estàs nerviós.
8: Baixa.
5: És mut, Paio?
1: És mut. No és mut, no.
5: No ens havies dit que era mut.
1: No, és que no és pas de mut.
5: El mag mut.
1: El que passa és que s'està fent l'interessant, simplement. Ah. És això, no, Charles? O sigui, et fas l'interessant i per això no respons.
2: Veus? Ai, mira.
5: Ai, carai.
1: És que no és mut, eh? Simplement és una mica idiota. Ja, això ha sigut, eh? Sí.
0: T'està mirant malament, Paio.
6: Perdona, Arnau, ho saps que estem fotent ràdio?
5: Uita.
6: No, mare, que està com una capa.
1: Doncs més o menys és com estava el Mac, en Charles. La llum ha acabat desconcertada pel caràcter d'en Charles, però tant se val. L'important és que l'espectacle comenci. Tothom està entusiasmat. El Mac comença el show amb trucs senzills per anar fent boca. Des de la megafonia creen l'ambient necessari perquè els espectadors s'empeltin de l'emoció.
8: Senyores i senyors, delectin-se amb el truc de fer desaparèixer la boleta!
5: De veritat?
0: Què?
5: De veritat?
1: Què?
5: Hem anat fins a Sud-àfrica per veure aquesta merda de número?
1: Bueno.
0: Fes-ho tu.
1: Fes-la desaparèixer tu, la boleta.
0: Exacte. A veure com et desapareix la boleta.
5: Desapareixen soles les boletes.
1: A vegades passa que hi ha un testicle que se'n va amunt, eh? Cuidado, això.
6: Home, jo una mica ho vam haver d'operar, eh?
1: Què dius, ara?
6: No li va baixar, eh?
1: Què dius?
6: No, no, no, no li va baixar. Li va quedar allà dalt enquistat.
0: No, aneu al metge. En comptes de compartir-ho amb tothom, aneu al metge.
7: Però si no m'ha pas passat a mi, li va passar a un amic que van operar, això us ho dic.
0: Sempre es diu això. A un amic li va passar que...
7: No, sí, sí.
0: I a mi llavors tots sabem que et puja un testicle.
6: No, no, jo vaig estar molts dies i cada dia m'ho mirava.
1: Sí.
6: Si et queda molt amunt molts dies, ves al metge, Pei.
1: Vale, vale, vale.
5: A tu ja no poden passar més coses aquí baix, eh?
7: Bueno, m'han operat molt, sí.
1: Anem a veure quins números més ens han preparat. Sí, sí, que la cosa anirà pujant, eh? Anirà pujant la dificultat amb els trucs. Aviam, la cosa continua.
8: Senyores i senyors, delectin-se ara amb el truc de fer aparèixer un conill!
5: Home, va. Home, va, però...
0: Entusiasme, tu.
5: Home, però, home, aquests trucs estan molt vistos, Paio.
0: Ja. Fes-ho tu.
5: No fes-ho tu, el conill, bueno...
1: Ens està avorrint hasta la gossa, eh?
0: Va,
5: anem als trucs de veritat.
1: Anem a lo interessant.
5: Vinga, va.
1: Anem a explicar aquell de saltar descalç sobre
5: ara,
1: els claus.
5: Ara.
1: I els vidres.
5: Ara.
1: El que hem dit, el de 3 metres que salta sobre els vidres i els claus. Explica que...
0: Molt bé, Paio, gràcies. Més, senyores i senyors, ja han sentit, perquè ho ha dit el coi de narrador, eh? Ara delecten-s'hi amb allò de saltar i caminar sobre els vidres. Vinga, fes-ho tu.
2: Oh.
0: Home, és que ja està bé, m'ho has aixafat.
1: No.
0: Jo tinc aquí unes presentacions preparades.
6: S'està aixafant els peus.
5: Sí, ja se m'ha fet mal a mi, això, aquest soroll.
1: El truc del salt descalç sobre vidres i claus ha escalfat l'ambient. Ara sí, eh? Ha agradat.
5: Ara.
1: A més, el públic sap que ja s'acosta el número que volen veure. L'escapisme.
7: Hòstia, coses que valguin la pena.
1: El truc us agradarà, eh? Per fer-lo, en Charles necessita un voluntari que li presti el cotxe. El conduirà un dels seus ajudants. Mentre busquen el voluntari, la mà dreta del Mac explica el funcionament del número al públic.
2: Aquí, la mà dreta del Mac. El Mac es posarà una camisa de força, sí, i s'estarà quiet en aquest punt.
1: D'acord.
2: Allà al final hi haurà el nostre conductor a bord del cotxe que ens han deixat.
1: Molt bé. El Mac, també, el que un voluntari deixa el cotxe és perquè no hi havia pressupost per pagar un cotxe.
6: No, no, no.
1: El Mac i el cotxe estan separats per una distància de 180 metres en línia recta. Res s'interposa entre els dos. Estan cara a cara.
2: Quan jo li doni l'ordre, el conductor premarà el gas del cotxe a fons, en direcció al Mac, i s'hi aproximarà a tota velocitat.
1: Ai, ai, ai.
2: El Mac no es mourà fins que s'hagi tret la camisa de força. Si no ho fa temps, morirà atropellat.
7: Hòstia, home, com a sinopsi d'espectacle és boníssim, eh?
1: Collons,
7: jo pago el que em diguin, eh?
1: I tant que sí.
7: Jo no m'ho perdo, això, eh?
1: Ja veieu que la mecànica és simple. El Mac es posa una camisa de força, un cotxe es dirigeix a ell a tot drap i si no es treu la camisa a temps, l'atropellen.
5: No, és un espectacle que no té interpretacions ni dobles lectures,
1: no,
5: eh?
1: No, no, no.
5: Està claríssim.
1: No, ni metàfores...
5: No, vull dir, és perfecte, eh? Vull dir, fotem gas fort al cotxe contra el Mac i si el Mac no es treu, l'atropellen, eh?
1: Ah, exacte.
6: Jo tinc un dubte, Vull dir, el tenen estacat a algun lloc, aquest home?
1: No. Llavors, no, el Mac està dret enmig del camí.
7: Home, però no està... així es pot moure, eh?
5: No, però va,
0: que no ho farà.
7: Bueno, però amb una camisa de força que li lliga les cames, o què?
1: No, no, la camisa només lliga els braços, les cames les té ben lliures.
7: Hòstia, doncs això és una puta merda de truco, eh? Home, això és una merda! M'esteu enganyant aquí! Aquest tio, si ve el cotxe, pot marxar corrents, on tens la gràcia aquí?
1: Home, però és un tio,
0: de paraula. Tio de paraula.
1: És un professional.
7: Bueno, cago en dena.
1: El tio no es belluga fins que es tregui la camisa de força, Fel.
7: Bueno, vull dir, si s'escapa l'atropell, jo, eh?
1: Bueno, si es treu la camisa de força, no. Si es treu la camisa de força i està quiet, haurà complert el truc.
7: Però a la mínima que bellugui, us ho juro jo que me cago... Que vigili, perquè jo l'empaito amb el cotxe fins que ho mato, eh?
1: La potència dels cotxes de l'època permet saber que el Mac només disposa de 10 segons abans 10 segons. Que el cotxe l'atropelli. 10 segons.
5: 10 segons.
1: Has de treure una camisa de força en 10 segons, que a vegades treure't la normal i on sembla que hi estic més estona. Sí. Però... No sap, ja dius que la camisa es revela contra tu
5: sí, no pots.
1: I comences a estirganyar les mànigues i no saps què passa allà, que dius, hòstia, que m'ha crescut el cap o què ha passat aquí?
5: Sí, és veritat, doncs, és que a mi també m'ha passat això.
6: Bello, tu vas dir que no m'havies, no?
1: Jo no bec. No, sí.
5: Jo he dormit amb camisa.
1: I tant.
5: Perquè avui no es pot treure avui.
1: Ui. No, hi ha dies que et rendeixes.
5: Sí, sí.
1: Segons quina hora arribes a casa, hi ha dies que et rendeixes. Amb tot, amb les sabates i tot, et rendeixes. Escolta, jo caic aquí sobre sí. I demà serà un altre dia.
5: Ja ho veurem.
1: Déu dirà.
5: Sí.
1: Comença el número.
5: Ei.
1: Va. Ai. El Mac ja porta la camisa de força posada.
5: Molt bé.
1: I el voluntari ja és a l'interior del vehicle amb el cotxe en marxa. Mira que no m'agrada fer de voluntari quan vaig a un espectacle, però aquí m'hi apuntaria, eh?
5: Sí?
1: Sí.
5: A conduir el cotxe?
1: Sí. L'ajudant donarà...

0: Per la cara que fan ell i l'ajudant, és evident que alguna cosa va malament.
1: Que no es mogui, eh? Que no es mogui per això, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Allà quieta, eh, macarronera, t'ho ha dit, eh?
0: El conductor tenia totalment prohibit frenar i desviar-se de la trajectòria. S'ha carregat el Mac.
2: Home, no!
3: Hòstia!
2: Jo em pensava que li tallarien la cua, com la llum.
0: El Mac no s'ha pogut deslligar temps i el cotxe l'ha ben rebentat pel mig.
2: No!
0: És que, de veritat, que els espectacles abans eren una altra cosa.
1: Era molt més ben parit.
0: Sí. Perquè aquí... Hòstia... Bueno, vull dir, ara què vas a veure d'aquest nivell?
1: No, Mago Pop, tu ja has ben parit el Mago Pop.
0: Sí.
1: Però no...
0: Apareix un helicòpter, sí.
1: Però és... Tot allà a la Gran Via.
0: Ara.
4: Ah. Que el cotxe freni. Però és que, una cosa, si s'arriba a treure la camisa...
0: Sí.
4: Amb la velocitat que porta el cotxe, igualment encara que freni, te l'endús per davant, el
0: Sí,
4: Mac.
0: Sí, però sense camisa. Sí, sí, el número és tonto. Estem d'acord que el número és tonto.
1: Sí, sí. Sí. O això, o el conductor salta del cotxe i passa alguna cosa més gros, encara.
4: Sí. Sí. És que no pot anar bé de cap de les
1: maneres. No, és veritat, és veritat.
0: La veritat és que l'impacte ha estat enorme. Ha quedat fet una coca, el nostre Mac. En Charles Rowan mor atropellat davant dels seus espectadors, fent el seu truc estrella. Acaba d'entrar al club dels Macs morts sobre l'escenari, i de quina manera,
1: eh? Quin club, eh? És un perill, aquest club, eh? Els Macs morts sobre l'escenari.
0: És un bon club.
1: Sí, sí, sí.
0: Millor no ser-hi.
1: No.
0: Ara, poder-ne veure algun d'aquests, jo sí que...
1: Ai, sí? Ai, no.
0: No? Veure un espectacle que algú vagi malament i quedin mort... Jo, al Coliseu, me'n van explicar que el taló l'havien hagut de canviar perquè en un espectacle dels Morancos van incendiar el taló, tu. Em hauria agradat ser-hi aquell dia. Vaig pensar, hòstia, això, veure els Morancos amb un extintor corrent. Ai, José, José. Allò, home, ben pagats.
1: Sí, és que estan...
4: Ben invertit. Cal haver invertit.
0: Sí, sí, sí.
1: Estan molt cremats, els Morancos.
0: Els Morancos, déu-n'hi-do. Ja fa dies que volten, també. Ara, quan van a Barcelona, ple.
1: Home.
0: Tot ple.
1: Que els va parir.
0: Tot ple.
1: Que els va parir.
4: Ves tu a Andalusia.
0: Ara.
4: A veure quan ja t'has en ple.
0: No ho he provat. Però esto em faria gràcia, Nari.
1: I vas a Andalusia?
0: Esta noche, Peyu... En Caudete.
5: Però en català, també.
0: En català. Sí, sí, aquesta nit peio al Caudet.
1: I fot-los i foc al taló.
0: Sí. A veure què et diuen.
1: Que marxaràs maco d'allà.
0: Vinga, va, que tenim un gos pendent de si l'atropellen també o no l'atropellen.
2: Que volem saber què ha passat amb la llum. La Estic llum. Aquí amb el Josep. D'on ets, Josep?
6: De Torroella de Montgrí.
4: El gos és mort.
0: Home, una mica de fe amb la gent de Torroella de Montgrí.
2: Una mica de fe amb Josep.
0: Josep, si has escoltat tots els capítols de La Renaixença, la pregunta és fàcil. Quin mac que hem tingut ja al programa, sí, va morir en l'incendi del teatre on actuava? A. El Mac Wellington. B. En Chung Li Su. O C. El gran Lafayette.
7: El Lafayette.
0: Lafayette, eh? Com els Morancos, eh? Gran Lafayette. La llum és...

0: Hem d'admetre que haver dut a una passejada com la d'avui una gosseta que quan era petita va patir un atropellament, aviam, ha sigut mala. És una mica trist, sí. Sí, la llum, però, ha tornat a casa sense ni una rascada. Però ara no hi ha manera que surti al carrer. Li ha vingut un pànic terrible als cotxes. Fins i tot en té més ara que quan la van atropellar a ella. La gent de Vilanova i la Geltrú ja l'ha vist prou. Ara, amagada a casa.
1: Vinga.
0: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
2: I anem a l'esperit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La Guàrdia Civil reforça en un nou informe el rol de líder de Santos Cerdán en la trama que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. Els investigadors recullen que l'ex número 3 dels socialistes ordenava pagar els viatges de Leire Díez amb fons del PSOE i supervisava les operacions de la xarxa. Han arribat a aquestes conclusions després d'analitzar les agendes de Cerdán i les factures dels desplaçaments de Díez. L'exsecretari d'organització del partit, però, ho continua negant tot.
2: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
1: Mentre els socialistes ho continuen reduint a males praxis de títol individual, els populars insisteixen que Sánchez n'estava al cas. Sentim Rebeca Torró i Borja Semper.
3: Ni el presidente, ni esta casa, ni siquiera tampoco la dirección federal. Por tanto, tendrán que responder otros de las actuaciones que han realizado individualmente.
4: Un secretario general del Partido Socialista y presidente del gobierno nos dice que tienen las cuentas del partido perfectas y un año después la UCO demuestra que no y se acepta con normalidad.
1: El PSOE ha anunciat que a partir d'ara tots els membres de la seva direcció hauran de notificar els augments anuals de patrimoni. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
5: El magistrat Juan Carlos Peinado deixa a l'aire si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Ho decidirà les pròximes hores. Després de la vista preliminar d'aquest dilluns, el jutge també ha de resoldre si envia o no a judici. La parella del president espanyol té 3 dies per fer-ho.
1: Donald Trump diu que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. Després d'arribar a França per participar en la cimera del G7, el president nord-americà diu que, després de l'Iran, ara s'han d'ocupar d'Ucraïna. L'acord entre Washington i Teheran fa caure el preu del petroli fins als $83 al barril de Brent.
5: El front del Líban es torna a plantejar com la principal amenaça per mantenir viu l'acord de pau d'aquí a divendres. L'Iran exigeix que retiri l'ofensiva, però Israel ha deixat clar que no té cap intenció de marxar de les zones ocupades i assegura que l'acord entre Washington i Teheran no l'obliga a res.
1: El govern avisa del perill de la pirotècnia durant la revetlla de Sant Joan després que aquest cap de setmana hi hagi hagut diversos incendis. El dispositiu de la revetlla reforçarà en un 50% els efectius dels bombers, així com els professionals a les seus del 112. El PSOE i Sumar reactiven els tràmits per eliminar del codi penal delictes com les injúries a la corona, ultratge als símbols espanyols i ofenses religioses.
5: Els dos partits ja van arribar a un acord fa 2 anys per suprimir aquests delictes, però la reforma va quedar encallada a la Comissió de Justícia del Congrés. Sí que es mantindrà el delicte d'enaltiment del terrorisme. Ernest Urtasun, ministre de Cultura i portaveu de Sumar.
6: Eliminamos el delito de ofensa a los símbolos y las injurias a las Cortes Generales. Reformamos los delitos de protección de determinadas instituciones del Estado para que la crítica o las injurias dejen de tener relevancia penal. Eliminamos el delito de ofensa a los sentimientos religiosos y, en tercer lugar, derogamos el delito de injurias a la corona.
5: Està previst que aquest dimarts la mesa del Congrés tanqui el termini per presentar esmenes al text.
1: Esports, l'Aràbia Saudita i l'Uruguai han empatat a 1 aquesta matinada al mateix grup d'Espanya, que ha protagonitzat el resultat sorpresa del Mundial en empatar a 0 contra Cap Verd, una de les seleccions més dèbils del campionat. El blaugrana Lamine Yamal ha entrat en la segona meitat després de 2 mesos de baixa per lesió i ha creat perill, però no ha aconseguit desequilibrar el marcador. I ara, a aquesta hora, ja està en marxa l'Iran-Nova Zelanda, també jugat aquest dilluns, Bèlgica 1, Egipte 1.
5: Marco Corella ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2032, segons ha comunicat el Club Blanc. El Madrid pagarà al Chelsea 55 milions d'euros més 5 en variables.
1: D'altra banda, el Birmingham anglès ha fet efectiva l'opció de compra que tenia per John Solís, de poc més de 7 milions d'euros.
5: Aquest dimarts a les 9 del vespre es juga el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, Barça, El Pozo, Múrcia, al Palau Blaugrana.
0: Fins aquí les notícies.
7: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-ho.
8: S'ha lliurat in extremis de dues setmanes aturades d'autobusos.
7: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
9: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
7: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
10: Bona tarda.
0: Catalunya migdia.
7: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Amb Òscar Fernández.
11: Cada dia a les dues.
7: I a partir de les tres,
11: l'espai de reflexió a la tertúlia.
0: Catalunya migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
7: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
11: La tarda de Catalunya Ràdio.
12: Ningú et va dir, estàs com una cabra?
13: Els tarats ens trobem en el camí i en aquesta bogeria és on les coses realment poden succeir.
7: On es va assajar, això?
13: Hi ha un lloc recòndit a l'Empordà que un dia, molt tard, el vam aixecar. I quan el vam aixecar, va passar un cotxe. I el cotxe va frenar, va veure allò com una aparició.
14: Imagina't, és una visió.
13: Va deixar els faros oberts i de cop surt del cotxe, agafa el mòbil, va filmar, el Paulí ho veu i comença a córrer. Llavors aquell home veu una ombra d'un home corrent, va agafar el cotxe, torna a entrar, derrapant, va marxar.
7: Als Estats Units això acaba amb trets.
11: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
7: La millor hora del dia.
15: Catalunya Ràdio.
11: Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: Ha arribat el moment d'obrir debat a bat les portes de la ràdio pública per investigar fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I, com sempre, part de la solució es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot. Com estàs?
0: Com està
1: vostè? Molt bé, i tu?
0: Escolta, et veig molt emocionat, per cert, pel Mundial. Sou tu i Jordi Costa.
2: Emocionat, tampoc.
0: Home, t'has llevat a les no sé quantes del matí per mirar un partit del Mundial.
2: Però això és pels horaris. Però això és pels horaris que tenen i de tant en tant
0: ens anem mirant. Ah, val, no fas tu, voluntàriament.
2: Sí. No, hi ha molta gent que s'està seguint diversos partits. Sí, ahir, per exemple, es va jugar un Costa d'Ivori contra Ecuador, per exemple, a la una del matí, i a les persones futboleres els fa il·lusió mirar-los aquests partits.
0: És així. Hem de fer un especial futbol.
2: I a més, Catalunya Ràdio va fer la porra del Mundial i hi ha moltes persones d'aquesta casa que hi van participar. I estan molt emocionades perquè...
0: Calla que no la guanyi jo.
2: Hi ha molt en joc.
0: Calla que no hi guanyi jo.
2: Hi ha molt en joc. És una setmana aquesta, ara pensava, quan era el Mundial, etcètera, és una setmana de transició, perquè gairebé que vas cap al final ja. O sigui, el 19, el divendres acaben les criatures, que no, els mestres.
0: Que no els mestres ni els pares, eh?
2: Acaben a l'escola, exacte. I llavors les famílies comencen ja allà a entrar, entren al circ de tres pistes a fer els malabarismes.
0: A jugar rumicú, saps? Amb què fem amb les criatures. Malauradament no podem estar amb elles tot el temps que voldríem. Fran Domènech, sigui vostè benvingut. Obrim setmana, encetem setmana, una setmana com sempre interessant a la solució. Al control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gasa i la Lívia Discipió. Si avui és dilluns, la solució té un nom i el sap tothom. Estel Soler, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Com estàs?
3: M'agrada molt que aquesta connotació Barça-tenyida...
0: Barça-logística.
3: Exacte. Un nom i el sap tothom.
2: Sempre fa el mateix. Sempre fa aquesta entrada. Rajant del futbol i després fa aquesta entrada futbolística.
0: Doncs mira, avui no parlarem de futbol, tot i que sembli al contrari, pel que hem estat dient ara des de l'inici fins ara, 3 minuts dedicats al futbol. Avui us portem una solució cultural, antropològica i alerta arquitectònica. Aquesta no l'heu vista venir.
3: Exacte.
0: Avui parlem de cementiris. I ara direu, cementiris, doncs sí. Volem saber-ho tot sobre cementiris. Com funciona un cementiri? Qui mana dins un cementiri? Com es prenen les decisions dins un cementiri? Quins van ser els primers cementiris de Catalunya? I a quina part de la ciutat es van construir? Quines tradicions funeràries han caracteritzat Catalunya al llarg dels segles? Quines curiositats podem trobar al llarg dels cementiris de Catalunya? Com han evolucionat fins a l'actualitat els cementiris? Però imagino que el dia 1 no eren com són ara. Es poden ampliar els cementiris així a la babalà o hi ha algun número limitat de tombes? Quines personalitats importants reposen als cementiris catalans? I per respondre a totes aquestes preguntes ens acompanya avui l'Adrià Terol. Un aplaudiment per l'Adrià. Adrià, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
4: Molt bé, molt agraït.
0: Una persona amb molta llum per parlar de cementiris, eh, Adrià? Quantes vegades t'han dit això?
4: Unes quantes, potser.
0: L'Adrià Terol és historiador i gestor cultural a Cementiris de Barcelona i és la tercera generació d'una saga funerària. A veure, com que ve de família, Adrià, vas tenir clar des de petit que volies treballar en alguna cosa relacionada amb el món dels cementiris?
4: No, però era un tema que a mi no em representava un tabú. Per tant, doncs ja em va anar bé poder tenir una oportunitat i treballar dins dels cementiris de Barcelona.
0: Però tu no treballes en serveis funeraris. A la teva família sí? És a dir, venen de tradició de família... De feines de funeràries?
4: Sí, el meu avi va començar com a panista, o sigui, a la fàbrica de taüts. I la meva mare va ser una de les primeres hostesses de tanatori.
0: Oh, que fort! Uau, eh? És que de vegades hi ha feines que dius que no m'havia plantejat i, clar, evidentment, existeixen aquestes feines.
3: Us explicaré una anècdota d'una amiga. Perquè en la mort també hi ha humor. Després me la guardo per quan em donis permís.
0: I tant! De seguida ens explica l'Estel Soler. En la mort també hi ha humor. Vam parlar amb l'Adrià Terol, potser us sona el nom, al programa que vam fer sobre l'origen històric d'alguns refranys i parlàvem de, crec que, Salvat per la campana, no? I la Marta Pérez Verge ens explicava que, teòricament, i segons fins on havia pogut ella investigar, el Salvat per la campana venia de quan enterraven els morts, els hi lligaven un cordill que a l'altra banda, a l'exterior, hi havia una campaneta per si hi havia algun catalèptic enterrat, perquè es veu que no sé quin segle, que ara no recordo, no?
3: El meu gran pànic.
0: Havien trobat tombes esgarrapades.
3: No estic morta.
0: Doncs mira, demana, posa el teu testament, lligueu-me amb una campaneta al dit. O sigui, si et despertes, pots moure la campaneta i et poden venir a rescatar. L'Adrià va dir que no li constava, que no et constava que Catalunya es fes servir aquest sistema, oi?
4: Actualment i des de fa ja molts anys no ens costa cap taüt d'aquests que deien de seguretat.
0: Taüts de seguretat, m'encanta.
4: Meravellós.
0: Ara suposo que hi posarien algun wifi.
3: És com a mínim un timbre, un
2: codi
3: timbre,
2: QR, un codi QR.
0: Dic una cosa, prefereixo la campaneta, eh?
2: Molt més pràctica.
0: Perquè amb el wifi, segons com va a certs llocs, t'enterren a la cantonada del cementiri i no t'agafa el 5G i mala cosa, mala peça al teler. Adrià, per la gent que no ho sàpiga, jo he dit gestor cultural. Què fa un gestor cultural de cementiris?
4: Principalment promocionar els cementiris com uns espais més de la ciutat, o sigui, una mica la idea és obrir els cementiris a la ciutadania i donar-los a entendre com uns espais de cultura, d'art, de memòria, també, un espai de memòria col·lectiva que una mica ens identifica també a la ciutadania. I una miqueta és això, doncs, promocionar activitats, rutes, participar en actes de ciutat, fer col·laboracions amb altres entitats culturals de la ciutat, una mica fer això, la promoció cultural dels cementiris.
0: Ara parlarem també de les visites culturals que es fan als cementiris i si sou de fer-ne d'aquestes visites.
3: No, això t'anava a dir que jo no sé si existeix un nom específic per aquest turisme, però a mi és un lloc que sempre m'agrada visitar.
0: Ah, sí, eh?
3: Sí. Jo vaig... Ara el meu francès, jo quan vaig anar a París, al Pierre Lachaise, com es pronuncia, sisplau, que algú em salvi.
0: Algú que parli francès, 93-201-7474.
3: Lachaise...
0: 93-201-7474, ajudem a pronunciar això amb l'Estel, perquè no ens en sortim.
3: Sí, no sóc especialment mitòmana, però sí que m'agrada doncs, saber qui està enterrat a cada lloc. Aleshores, m'agrada visitar els cementiris per qui pot haver enterrat i perquè penso que és un lloc tel·lúric, no? Arquitectònicament tenen la seva bellesa, malgrat el que suposen, i crec que podria dir que una mica faig ruta de cementiris.
0: T'he de dir que a mi m'agrada molt, abans li deia a l'Adrià, entre bambolines, li deia, a mi m'agrada molt visitar els cementiris per un tema de mantenir viva la memòria d'aquells que potser no tenen flors a les tombes, no? Que jo llegeixi el nom en veu alta és com mantenir-lo viu, no? Encara que sigui per uns minuts, i després hi ha una part ostres, mira,
3: de curiositat.
0: Aquest es va casar molt jove, aquest es va casar molt gran.
3: Aquest va morir molt jove.
0: Segones núpcies, que jove va morir, aquest va tenir un fill amb aquella que no sé què.
3: Sí.
0: I això m'apassiona especialment en pobles petits, no? Que veus allà noms de gent que encara coneixes, dius, ostres, deu ser família, i aquestes coses així com de tafanetses.
3: Sí, ara fa poc vaig anar també a Colliure a veure la tomba Machado, que ja l'he vist per segona vegada, però m'agrada molt. I el meu poble, i el nostre.
0: Home, el nostre poble,
3: hi ha Margarida Xirgo.
0: I tant, Margarida Xirgo, eh? En parlarem d'altres persones famoses que estan enterrades en cementiris catalans. Avui volem saber tot sobre cementiris, i com sempre podeu dir la vostra. L'Estela ha obert una portella, perquè va per allà la nostra pregunta del dia, vies de contacte habituals, eh?
2: Doncs sí, el 93-201-7474, el telèfon del directe, o el WhatsApp del programa, aquell que teniu guardat, ja sabeu, com la solució amb Elisenda Carot, el 677-38-77-19. Ara ho dèiem, els cementiris són llocs de repòs, descansen els morts, però molta gent també doncs aprofita per visitar-los, i això és el que us preguntem avui. Quin cementiri creieu que és imprescindible visitar i per què? Perquè si us agrada doncs fer aquest tipus de rutes, no el podeu recomanar. De fet, ja ho estan fent els oients. La Marisol diu, si parleu d'arquitectura, el cementiri nou d'Igualada, el va fer l'Enric Miralles, que recordem que va morir fa uns quants anys, és el millor. I a més ha guanyat un munt de premis i s'hi fan actes i també concerts.
0: El coneixies, no? Entenc, Adrià?
4: Sí, és un nou cementiri molt interessant, arquitectònicament parlant.
2: Doncs mira, aquest és el que ens recomana la Marisol. I l'Anna també ens escriu que diu que li agrada viatjar arreu del món i visitar cementiris perquè hi troba molta calma, i diu la darrera tomba que he visitat és la de Hans Christian Andersen.
0: On és?
2: Ara li escriuré.
0: Per favor, tu saps on és, Adrià?
4: Si no m'equivoco, està a Copenhague.
0: Hans Christian Andersen, autor de diferents contes. I tu, quin recomanes, Estel?
3: El Pueblo Chaise.
0: No hi ha ningú que parli francès que et vulgui ajudar, ja t'ho dic ara, eh?
2: Ostres, hi ha una oient que acaba d'escriure ara, clar, per això he fet aquest efecte de bocabadat, perquè és una pregunta que li podem llançar a l'Adrià, que és que si tots els pobles tenen cementiri, perquè la Rosa diu, el poble de Santa Susana, al Maresme, no tenen cementiri, i no sé si és un dels únics pobles de Catalunya que no en té.
0: Home, pregunta per l'Adrià. Adrià, tots els pobles tenen cementiri?
4: No ho podria assegurar, a veure, principalment jo diria que sí, no? Tots els pobles tenen una església i normalment els cementiris eren parroquials i un cop es clausuren per raons higièniques construeixen el cementiri modern. Però vaja, tampoc em puc atrevir a dir que sí.
0: Mira, farem dues crides. bàsicament, la que està fent en Fran, quin cementiri creieu que és imprescindible visitar i per què? I després, si el vostre poble o coneixeu d'algun poble que no tingui cementiri, feu-nos-ho saber. Vies de contacte habituals al 93 201 7474 i al 677 3877 19. Per cert, Hans Christian Andersen sí que està al cementiri de Copenhague.
2: Sí, l'Anna ens ho confirma també, que va anar a Copenhague i que el va poder veure. Per cert, que hi ha un oient, que és la Ramona, que ens recomana el cementiri de Lloret de Mar. Té unes escultures modernistes que li van encantar.
0: Estic al·lucinant. Sí, sí. Sí que tenim coses interessants a casa nostra. Adrià, a veure, la manera com tractem els difunts ha canviat al llarg del temps. Jo et preguntaré una cosa, com a historiador, eh? Quan sorgeixen la idea de cementiris? Quan tenim datada aquesta primera idea de cementiris? Perquè entenc que enterrar, des de que hi ha humanitat, s'enterraven els cossos, no?, per evitar infeccions, etc. Aquesta idea de cementiri, d'enterrar en un lloc determinat, a Catalunya, quan arriba? O al món, quan sorgeix?
4: A Catalunya va arribar a Barcelona l'any 1819,
0: quan, tard?
4: Sí, quan es beneeix el cementiri del Poble Nou, que és el primer cementiri de Barcelona i de Catalunya. Abans d'això, doncs, s'enterraven els fossars parroquials a Barcelona, doncs, a les diverses parròquies, com pot ser Santa Maria del Mar, no? Tenim el fossar de les Moreres, doncs eren cementiris de l'època, però doncs, amb el procés, sobretot, d'industrialització i l'augment demogràfic tan ràpid, va fer que aquests fossars col·lapsessin, comencessin a sorgir gasos molt nocius per la salut dels ciutadans, provocaven, per tant, epidèmies, i és per aquest motiu que clausuren els cementiris parroquials i inicien la construcció del primer cementiri modern de tot l'Estat.
0: I això es decideix a nivell Generalitat, entenc? O a nivell Estat espanyol?
4: Ho decideix l'Església, en primer terme, i després, juntament amb l'Ajuntament de Barcelona, creant que és avui dia el cementiri del Poble Nou.
0: Ah, d'acord, és el primer, eh? De seguida en parlarem, eh? Es posaven a les afores, no es posaven al centre ciutat. M'imagino que entronca amb el que ens deies ara d'aquests gasos perillosos?
4: Sí, per raons higièniques, principalment, perquè culturalment no va ser ben comprès, la gent no volia enterrar lluny del que s'anomenava la protecció divina que donaven les esglésies als difunts, no? Semblava com que trencaven aquells lligams amb els difunts, i és per aquest motiu que va costar, va ser un xoc cultural bastant fort, però per raons principalment higièniques els construïen, doncs, amb una certa distància. Per exemple, el Poble Nou estava a 1,5 km aproximadament de la ciutat.
0: Clar, ara ja la ciutat s'ha menjat tot aquest espai i acaben formant part de les mateixes ciutats, no? Actualment encara se segueix aquest criteri de dir posem-lo lluny de les ciutats, o ja podem posar un cementiri o podem trobar un cementiri on sigui? No construït prèviament que estigués a les afores i la ciutat se l'hagi menjat, sinó de dir un cementiri de nova construcció intramurs.
4: Imagino que sí, perquè ja per les mesures de sanitat ja són unes altres i hi ha un reglament, per tant, doncs, no crec que hi hagi un problema sanitari a l'hora de construir un cementiri amb una certa proximitat amb un centre urbà.
0: Per tant, us hi podeu trobar en algun centre urbà. M'has d'explicar la història de la teva amiga i els cementiris,
3: deies,
0: eh?
3: Sí, deies que la teva mare era hostessa, no? Que entenc que són les persones que acompanyen, no?, a les famílies en aquests processos. No sé si laics o no laics, o en el cas de la teva mare, però jo tenia un conegut que treballava, això, alguns actors a vegades, quan no tenien feina, es passaven a fer d'hostesses, doncs, rebent famílies, anunciant. I aquesta persona, en concret, es deia Marta, i va anar, era el dels primers dies que feia aquest servei, i va anar a rebre la família i va dir: hola, bon dia, sóc la Marta. Perdó, sóc la Marta.
0: Ai, no!
3: I va començar amb molt bon peu. La reunió amb aquesta família. Hola, bon dia, sóc la Marta. La Marta.
0: Bueno, almenys va arrencar un somriure, o no?
3: Suposo que sí, però em va quedar gravada aquesta anècdota.
0: Una abraçada a la Marta, des d'aquí, eh? Per favor, per cert, Adrià, tu ara deies, aquests cementiris, el primer que tenim documentat a Catalunya és el cementiri del Poble Nou, sorgeixen per aquesta necessitat higiènica o de salut pública, però també es comercialitzen des del primer minut, allò de dir, perquè ara tothom sap que llogar, comprar un nínxol, crec que són de compra, no? Aquest lloguer, clar, espera que et persegueix si no pagues, no? Els nínxols, quan es comença a comercialitzar amb els nínxols?
4: Doncs des del primer moment, sí que és veritat que Antoni Ginés, i l'arquitecte que va fundar el cementiri del Poble Nou, tenia la idea de fer un cementiri igualitari. Era un personatge sorgit de la il·lustració, per tant, amb una mentalitat molt oberta, igualitària, però no era el mateix concessionar, perquè no són propietats, sinó són concessions, un primer pis que un segon, que un tercer, no? Per la dificultat d'accés a l'hora de netejar o de posar-hi flors. Per tant, sempre hi ha hagut una certa diferència de preu a l'hora d'adquirir un nínxol.
3: Amic. També en la mort la classe social
0: també,
3: ens persegueix.
0: També, no sigui que puguem descansar mai, millor dit. Va, deixeu-me en el telèfon, que tenim moltes trucades, el 93-201-7474. Sembla que el podem dir-li tanatoturisme. No és ben bé això.
3: M'agrada.
0: Clar, el tanatoturisme jo el tinc associat a...
2: Txernòbil.
0: No, però...
3: A la gent que va a Auschwitz allà.
0: Bueno, sí, o a Tor, per exemple, no? Que van a Tor, o a l'arbre de la noia de Portbou.
3: Això és més...
0: Sí, seria Carles Portaturisme, no?
3: Sí.
0: A més, Carles Portaturisme. A veure, la Laia, que ens vol recomanar un cementiri que l'hem de visitar sí o sí. Laia, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Com estàs, estimada?
5: Mira, el primer de tots és el de Venècia.
0: El de Venècia. Espera, fem una cosa, Laia. Baixa'm la ràdio. Baixa'm la ràdio, perquè si no sortirem disparats. I mentre baixes la ràdio, saludo la Sílvia. Sílvia, bon dia. Sílvia... Hola?
6: Em sentiu.
0: Ara et sentim una mica lluny, però ara et sentim força bé. Sílvia, a veure, tu ets tanatoturista, eh?
6: Sí, tanatoturista o necroturista, m'agradaria.
0: Necroturista, bueno, m'apunto aquesta, bona. Necroturisme.
6: És que hi ha un compte d'Instagram que es diu Necroturista, que és molt interessant.
0: Vaig a buscar-lo, anem a buscar-lo ara mateix.
2: Acabar tots a seguir-lo.
0: Necroturisme.
6: És un tema que sempre m'ha generat curiositat des de petita, i és veritat que quan viatjo sempre m'agrada... No sé, encara que sigui un poble petit, sí, sobretot els pobles petits, no entres als cementiris i passejar-te i mirar i llegir les làpides.
0: És guai, eh?
6: I pensar-te tota aquesta gent que ha viscut fa tants anys, i mirar les fotos, llegir les coses... I vaig apuntar-me també he fet dues visites a les que fan aquestes als cementiris de Barcelona, aquestes que són guiades, que t'expliquen la història i t'ensenyen algunes tombes, t'expliquen escultures, i està molt bé fer la del cementiri de Poblenou i també la de Montjuïc.
0: El cementiri de Poblenou i la de Montjuïc. Mira, em va molt bé que diguis això, Sílvia, perquè, Adrià, tu en fas algunes, no?, d'aquestes visites.
4: Sí.
0: Calla que no hagis coincidit amb la Sílvia.
4: Podria ser, sí. Entre setmana normalment les fem nosaltres, després al cap de setmana algunes les externalitzem.
0: Sílvia, què és el que et va sorprendre més del cementiri, per exemple, de Barcelona? El de Poblenou, perdona'm.
6: Jo el de Poblenou tenia molt interès en anar-hi, perquè hi ha una escultura que m'agrada moltíssim, que és el Petó de la Mort, que la trobo fascinant, és impressionant. No sé si la teniu una mica...
0: Sí, la tenim en ment. Mira, pels qui no l'hagin vista, busqueu ara mateix a Google el Petó de la Mort, que vindria a ser com un esquelet amb ales d'àngel fent un petó a una persona que sembla que estigui bàsicament abandonant el món dels vius, no? Mireu-la, perquè és preciosa, sí que és veritat.
6: I a la visita t'ensenyen que la mort, la calavera, diguéssim, t'està mirant tota l'estona, i tu et desplaces i vas movent-te i et mira tota l'estona a tu.
3: Com la Gioconda.
6: La veritat és que anava per veure aquesta, però també vaig descobrir altres coses. I després el de Montjuïc també, bueno, que sempre és com fascinant, perquè és com una ciutat. I també tenia moltes ganes de veure'l, i vam fer també la visita. I realment et van fixar en moltes coses, que més coses que com sentia ara el que explicàveu de la construcció dels cementiris, per exemple, la del Poblenou. Diuen, és millor fer primer la del Poblenou, primer, perquè és un cementiri més antic, i t'expliquen històricament com va anar evolucionant, com va anar creixent, el trasllat a Montjuïc, i realment, bueno, és curiós. La veritat és que la gent et mira estrany quan dius que vas a fer una visita
0: al cementiri. Jo soc de les teves, també t'ho dic,
6: És fatal, però mira, no ho sé. És aquestes coses que... O millor, com que et fan impressió, doncs penses... Deixa, com més ho conegui...
0: Exacte, menys impressió em farà, no? Necroturisme, ens ho apuntem, de part de la Sílvia. Sílvia, gràcies per trucar-nos. Una abraçada bonica.
6: Adéu, bon dia.
0: Fins ara. Adéu, adéu. La Sílvia, que a través del WhatsApp ens feia arribar també una imatge de la tomba, diu, Ichi Repose, Vincent Van Gogh. Per tant, està enterrat a territori, o almenys a parla italiana. No sé en quin... A veure si ho sabeu, on és la tomba de Vincent Van Gogh? Algú sap? Aquesta imatge que m'ha enviat la Sílvia, ens podeu dir on és? I recomanacions al 677-38-77-19.
2: Hem de dir que hi ha dues vies ara mateix, que és la de pobles que no tenen cementiri, i després els cementiris que els agrada visitar als nostres oients. Recordem que abans hem parlat de Santa Susana, que ens escrivien dient que no hi havia cementiri. L'Anna diu que ell és a Llançà, en tenen dos. El que li falta a Santa Susana, diu.
0: Sí,
2: concretament n'hi ha dos a Llançà.
0: Hi ha un a la vila i un com més a les afores.
2: I el Francesc diu, a prop de Santa Susana hi ha Sant Pere del Riu, que no és poble, però que també hi té un cementiri i és on està enterrat Manuel de Pertegazos, on recordeu que era aquell modista que va demanar expressament doncs, que l'enterressin allà. I la via de pobles que no tenen cementiri, la completa també el Gerard, que diu Sant Adrià del Besòs no en té. Ara sí, té un tanatori, això sí. Per tant, no tens el cementiri,
0: clar,
2: però...
0: Bueno, has d'anar-hi, del tanatori fins al cementiri.
2: És un viatge.
3: Entenc que potser el poble en si no en té, però dins el terme municipal n'hi deu haver, que engloba diferents poblacions. No?
0: La Laura, una de les nostres figures de direcció, m'envia una imatge i diu una senyalètica de quan va anar ella a Londres, a un dels cementiris de Londres, on posa a la dreta toilets i recta la tomba de Marx. I m'agrada molt que està indicat així, Marx i toilets.
2: Sí. Escolta'm, doncs la Rosa diu, no és per fer-me la xula, però jo recomano el Waverley Cemetery de Sydney.
0: Carai,
2: que és espectacular.
0: No,
2: amb el mar de fons, i si estàs de sort veus alguna balena.
0: Molt bé. Per cert, Bangkok, enterrat a Auvers-sur-Oise. No sé si es diu així, m'ho estic inventant completament.
3: Estem demostrant el nostre pèssim nivell de francès avui.
0: Laia, ara sí, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Va, ràpidament, què et recomanes? Quin museu... Ai, quins museus, quins cementiris et recomanes?
7: A mi em va és el de Venècia, que està a una... de l'arxipèlag de Venècia. Ovas Igor Stravinsky, la seva dona, famílies d'escriptors de totes les èpoques, ballarins, hi ha la tomba del Diaghilev. Vull dir, és impressionant.
0: Uau, escriptors, ballarins...
7: Sí, a part també el que és molt impressionant és el de Milà. El de Milà en van fer dos, perquè durant la Segona Guerra Mundial va quedar molt malmès. I allà hi ha tombes també increïbles. Hi ha una tomba d'un físic, no recordo ara la nacionalitat, que és una piràmide. És una cosa, llavors d'aquestes al Petó de la Mort també n'hi ha diverses. I ja en diuen ells mateixos el cementiri monumental.
0: El cementiri monumental, carai, tu el de Milà, no, eh? No sabia.
7: De Milà.
0: Doncs, Laia, digues.
7: Ells no he estat, però el tinc a la llista, marcat per al pròxim viatge que m'agradaria que fos. Per ells és el Pierre Laget.
0: Pierre Laget.
7: Ara
0: A veure.
3: Laxais.
0: Però no ho diguis, quan ho digui ella.
7: Laxais, Pierre Laxais.
0: Laxais, ja l'hem après.
7: Allà, doncs, tota la fauna important morta, malauradament, d'escriptors, artistes, etc, parisencs.
0: Doncs ho apuntem, ja sabem com es pronuncia, i apuntem les teves recomanacions. Laia, gràcies, una abraçada, fins ara.
7: Adéu,
0: adéu. Actualment, quants cementiris tenim a Catalunya, Adrià?
4: Ui, a Catalunya no ho sé.
0: No ho sabem, I a Barcelona?
4: A Barcelona, 9.
0: 9 cementiris a Barcelona, déu-n'hi-do, eh?
3: Puc preguntar-li una cosa sobre el de Montjuïc? Què en sabem del de... Quan apareix el de Montjuïc?
4: Concretament va ser el 1883. Quan el cementiri del Poble Nou ja va quedar força obsolet, es va decidir construir un nou cementiri per una nova ciutat, ja quan s'enderroquen les muralles de la ciutat de Barcelona, ja a mitjans del segle XIX... Doncs tota l'expansió de Barcelona pel pla de Barcelona i amb aquesta previsió d'annexió de les diverses viles es va ja preveure un nou cementiri.
0: I per què és a la muntanya? Per això, una qüestió d'espai?
4: Per qüestions d'espai i també penso que de mentalitat, perquè la mort a poc a poc va començar a ser un tabú. Quan la medicina va posar-se al capdavant d'aquella nova societat, la mort va deixar de tenir una cabuda, no? L'objectiu era allargar l'esperança de vida i, per tant, fer un cementiri d'esquenes a la ciutat, com és literalment el del cementiri de Montjuïc, doncs pren un sentit i aquell espai de la muntanya estava completament alliberat, eren camps i algun mas, i van decidir començar a construir el cementiri monumental allà.
3: Jo perquè estirant un fil familiar de llegat, hi ha una part de la meva família que venia de Múrcia i va venir com amb els corrents migratoris, no els primers, però principis del 20, i segons hem pogut tirar enrere, la meva rebesàvia havia treballat netejant les tombes del cementiri de Montjuïc. Vivien a Cantunis, de pobresa extrema, i segons hem pogut saber, no hem pogut rascar encara més documents, però em quadraria pel que dius.
0: Home, clar, inici 1883, doncs ens anem al 1900 escaig, no?
3: Per això.
0: A tot això, si ara volgués algú, es podria obrir un cementiri així per la cara? De dir, vaig a fer el desè cementiri de Barcelona.
4: Home, així per la cara crec que no.
0: Val.
4: Però tot és demanar-ho, provar-ho.
0: Tot és posar-s'hi. En lloc de fer una pista a pàdel, aquí farem un cementiri, no? Amb qui s'hauria de consultar? Qui dona com la llicència de cementiri?
4: Home, imagino que amb l'Ajuntament de Barcelona, concretament amb Cementiris de Barcelona, que és l'empresa gestora dels cementiris, i és proposar-ho. Ara bé, ara actualment als cementiris ja no tenim un problema d'espai, amb la cremació, que podem dir que és la tendència clara, no? Ja és a la vora d'un 60% d'incineracions per un 40% d'inhumació tradicional. Ja no hi ha aquell problema que hi havia, que havia existit feia un temps enrere d'espai. Per tant, doncs, hi ha noves formes d'enterrament, s'estan obrint nous espais com són els jardins de cendres. Llavors, doncs, no caldria ara mateix obrir un nou cementiri.
0: Tots els cementiris, entenc que no estan estructurats de la mateixa manera. Això, qui fa el pla d'estructuració? Això és un arquitecte tècnic, és un arquitecte, és un especialista en cementiris. I aquí, quina figura s'encarrega de fer això?
4: Doncs en un primer moment el del Poblenou va ser el vicecònsol del Gran Ducat de la Toscana quan estava aquí a Barcelona, que era Antonio Ginesi, que era un arquitecte. I ell va fer un cementiri igualitari, per tant, va fer una distribució de l'espai per illes. Que després doncs, es va crear una teoria que potser Ildefons Cerdà es va inspirar.
3: És molt eixample, clar.
4: Sí, perquè a més hi ha interiors d'illes i estava planificat amb espais verds, enjardinats, i hi ha la teoria que això, que Cerdà es va inspirar d'aquest cementiri del Poblenou per fer després l'eixample de Barcelona.
0: I és únic? Perquè, clar, el de Montjuïc no està configurat així, no?
4: Clar, llavors després ja trobem que són arquitectes municipals de la ciutat els que fan els cementiris, i el de Montjuïc va ser fet per Leandre Albareda i inspirat amb el de Pere Lachaise, que ara comentàvem.
0: Mira, amiga. Toni, bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Bon dia, bonic. Què ens recomanes?
8: Doncs mira, escoltant-vos amb el tema del Poblenou m'ha vingut al cap la història que he viscut molts anys a Londres, i allà van fer el mateix a principi del segle XIX, mitjans del segle XIX, i varen començar a construir no un, com nosaltres aquí a Barcelona al Poblenou, sinó 7 cementiris, perquè la cosa, imagineu-vos com estava a Londres, no?, en plena revolució industrial. Imagineu-vos com estava la situació. Aleshores, d'aquest projecte se'n diu el Magnificent Seven. Magnificent Seven, que vol dir el 7 magnífic. És a dir, són 7 cementiris que, si agafes un mapa i els mires, estan com al voltant del centre, del que es podria considerar aleshores el centre de Londres. I jo en recomanaria 2 d'aquests. Són els més bonics. El Brompton Cemetery, que està a l'oest de Londres, després de Kent tot. Després, recordeu que els carros estan a Brompton Road, és a dir, és aquella carretera que va cap a l'oest de Londres, i al final de tota aquesta carretera tenim el Brompton Cemetery. I després, al nord de la ciutat, amb una zona preciosa, hi ha el Highgate Cemetery, que és on està enterrat Karl Marx, i que és preciós.
0: Exacte, que és aquest que ens deia la Laura, el Toilets Marx, Toilets a la dreta, Marx recte.
8: És preciós.
0: El recomanes,
8: Highgate i el Brompton. Jo diria que són els més bonics. Sí, no els he conegut tots, però aquests dos els vaig visitar i són preciosos.
0: De Fantastic Seven m'ha encantat, això.
8: Per dir-ho d'alguna manera.
0: El 7 Fantastic.
8: Sí, Magnificent Seven.
0: Magnificent Seven.
8: Doncs... Googlegeu i ho veureu. És superinteressant, sobretot aquells que els agrada, doncs això.
0: El necroturisme, com la Sílvia ens deia. Sí. Toni, gràcies per trucar-nos. Bonic, una abraçada. Fins ara.
8: Adéu.
0: Ai, senyora, de seguida parlarem del de Poblenou i també parlarem del de Montjuïc, que l'interessava a l'Estel. Abans, però, un dels rituals funeraris antics és el de transportar els difunts al cementiri. Això es feia abans amb carrosses fúnebres. Com eren aquestes carrosses?
4: Doncs hi havien de tota mena. Inicialment va ser un únic model de carrossa, perquè, com deia, doncs, el trasllat dels difunts fora muralles no va agradar, doncs tampoc van agradar les carrosses fúnebres, no? Però, doncs, per raons pràctiques es van acostumar, i la primera doncs, era un model doncs, força senzill, i a mesura que sobretot la burgesia va...
0: Ja hi tornem, un tema d'estatus, eh?
4: Sí, trobar-li doncs, ja el gust aquest trasllat doncs, més lent i més vistós, van començar a aparèixer models de carrossa molt més luxosos. I per tenir una idea, jo us recomanaria visitar la col·lecció de carrosses fúnebres, que també està ubicada al cementiri de Montjuïc.
0: Perquè és un bon recull. Única col·lecció de carrosses fúnebres d'Europa, que la tenim aquí a casa nostra, al monestir de... al cementiri de Montjuïc. De quin any daten aquestes carrosses?
4: La més antiga, de finals del XIX. Pensem que cap al 1876, perquè ja apareixien en algun dels catàlegs, clar, eren peces de treball, tampoc estaven documentades ni catalogades, però en referència a alguns catàlegs que sí que conservem, podem dir que 1876 és la més antiga que tenim, fins ja ben entrats al segle XX. Alguna d'elles datava del 1932.
0: Déu-n'hi-do, ha de ser tan interessant. Ens hi apuntem, anem juntes. Anem-hi. I truquem a la Sílvia, al Toni, a la Laura, que ens acompanyin. Aquests dies, Adrià, hem commemorat els funerals per Antoni Gaudí, els 100 anys de la seva mort, que també va ser transportat en una carrossa abans de ser enterrat. Va haver-hi un seguici fúnebre per la ciutat de Barcelona. Hi ha imatges, de fet, nosaltres hem trobat una, on es veu aquesta carrossa fúnebre tirada per cavalls i un munt de gent com un seguici que acompanyen aquesta carrossa i, a més, moltíssima expectació per part de la gent als vorals, no?, d'aquests carrers. Per què es va poder enterrar Gaudí a la Sagrada Família? M'imagino que es va demanar una espècie de permís, perquè ho van aconseguir, i no sé si això, hi havia algun permís especial que encara inclús es podria demanar ara si hi hagués algun familiar de Gaudí, per exemple?
4: Desconec com va anar la situació amb Gaudí, i m'imagino que al ser el creador de la Sagrada Família ja ho hauria de deixar per escrit, o potser la Junta de Construcció de la Sagrada Família així ho va permetre, no? Normalment no hi ha casos com aquest, sí que hi ha alguns altres puntuals, com el Manel Girona a la catedral, perquè doncs va finançar la gran reforma, o algun cas concret com els Güell, que estan al monestir de Pedralbes, però normalment tothom s'enterra als cementiris.
0: En funció de què? És a dir, tu pots triar el cementiri? Jo ara puc triar que m'enterrin al cementiri d'Igualada?
4: Sí, jo penso que sí. No hi ha cap limitació. Igual cop a Barcelona no va per barris. O sigui, et pots enterrar qualsevol dels cementiris que hi hagi disponibilitat en aquell moment.
0: Tenim entès, ara que parlàvem de carrosses fúnebres, que n'hi ha de blanques i de negres. Quina és la diferència?
4: Doncs les blanques anaven dirigides als infants. Sí, malauradament hi havia molta mortalitat infantil, sobretot a mitjans del segle XIX. Penseu que un de cada dos nens no arribava als 7 anys de vida. Per tant, hi ha un gran ventall de carrossa blanca, doncs des de les més senzilles per les classes populars fins les més riques per la classe burgesa, que també, tot i tenir una bona alimentació, patia les epidèmies constants que hi havia en aquella ciutat emmurallada.
0: L'altre dia, precisament divendres, no, Fran, parlàvem de l'esperança de vida, que tenim entès que a l'època romana no, és que no arribaven als 40 anys. Diu, no, amb l'Àngel Casals, historiador de Sapiens, i ens deia, no, als 70 arribaven. Passa que la mitjana està esbiaixada perquè hi havia una alta mortalitat infantil. Les vostres propostes, el 677-3877-19, quin cementiri recomaneu visitar, sí o sí?
2: És curiós perquè ja ho hem explicat altres vegades, però quan parlem de recomanacions sobre la mort, si hi ha el TripAdvisor pel que fa a les excursions, aquí és el RipAdvisor. Per tant, estem fent aquest mosaic entre tots els oients de catalans. El Marc diu Canet de Mar. La Montse i el Quim, és curiós perquè molts oients coincideixen també en alguns cementiris, perquè la Montse i el Quim diuen que no ens podem perdre el cementiri d'Olius, al Solsonès, que és una petita meravella modernista amb vista a la natura. I hi ha diversos oients que ens recomanen també el cementiri de Bausen, com per exemple la Rat o la Cristina, el Jordi, a la Vall d'Aran, que només té una tomba d'una noia de 33 anys, ves que l'Adrià va fent que sí.
0: Coneixes, aquest cementiri, Adrià?
4: No hi he anat, però n'he sentit a parlar.
3: Per què només una tomba?
2: És una tomba que està al mig del bosc, i hi ha una llegenda que no sé si l'Adrià coneix, i si no, el que podem fer és llegir-la perquè la Rata ens l'ha explicat.
0: Mira, ara la llegim, anem a la publicitat i a la tornada us expliquem la llegenda d'aquest cementiri, d'aquesta única tomba que està a la Vall d'Aran, que és el cementiri de Bausen.
9: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: 2 minutets i seran 3:15 del migdia. Avui estem fent especial cementiris. Oi que quan ens hem llançat el tema heu dit, ostres, una hora parlant de cementiris i patapam, se'ns farà curta aquesta hora, una vegada
2: sempre,
0: més.
2: Sempre.
0: Ho estem fent amb l'Adrià Terol, és historiador i gestor cultural de cementiris de Barcelona, i hem marxat de la publicitat amb una història que ens la deixava votant la Montserrat, si mal no recordo.
2: Sí, la Rat.
0: La Rat, que ens parlava d'aquest cementiri a Bausen, a la Vall d'Aran, que ens deia que només hi havia enterrada una noia, que va morir amb 33 anys, i nosaltres dèiem, ostres, com és que només hi ha una tomba en aquest cementiri a l'aire lliure? I tenim la història.
2: Doncs sí, el que ens explica la Rat és que quan la noia va morir, el mossèn de Bausen es va negar a enterrar-la al cementiri públic perquè en aquell moment vivia amb la parella i no estaven casats. No li agradava al mossèn. Què va passar? En veure la negativa, el poble es va revoltar, va fer un cementiri civil on van acabar enterrant la noia.
0: Oh, m'encanta.
2: Per això diu la Rat que val la pena visitar-lo. sobretot pel que va suposar per vergonya de l'Església i com a reconeixement al poble que va saber respondre.
0: Escolta, d'haver-ho sabut abans, us hagués posat en contacte amb la Lidé Sanz, la cantant, a Lidé, que és alcaldessa de Bausen, justament.
10: Oh!
0: I aprofito per recomanar-vos que escolteu les seves cançons en occità, que és meravellosa, i ens hauria pogut explicar aquesta història. De fet,
10: ara
0: estic pensant si alguna de les seves cançons potser fa referència a això, perquè jo pillo l'occità a mitges, però n'hi ha alguna que penso... Ves, no parli d'això.
10: Calla, que si algú sap, que també ens ho pot fer saber a través del 93-201-7474, el 677-3877-19, vies de contacte habituals obertes sempre per vosaltres. Ens podeu recomanar un cementiri que hem de visitar sí o sí per ampliar el nostre coneixement sobre necroturisme, un terme que ens ha fet arribar la Sílvia, que ens ha sigut la primera trucada d'avui. Més coses, al WhatsApp.
2: Sí, que per cert, abans l'Estel parlava d'aquesta mena de museu a l'aire lliure, no?, del Pierre Lachaise.
0: Correcte.
2: Ens ha escrit el company de la casa, de Catalunya Ràdio, Domènec Subirà, que diu no és Pierre Lachaise, que seria Pere, sinó Père, és a dir, pare, per sacerdot.
0: Pare.
10: Pierre Lachaise.
2: Domènec en sap, això.
10: Pare, i tu, Pere, ni anava a dir. Domènec, és que clar, tu controles.
0: Pari, sí, per, sí, pare, sí. Perdoneu-nos el nostre francès.
10: Gràcies, Domènec.
2: Gràcies.
10: Tot això, el cementiri de Poblenou, Adrià, ara ens ho deia una de les oients que ha trucat, destaca per les seves escultures de marbre. D'entre totes elles, ella deia, s'ha de veure sí o sí el petó de la mort, que és una obra de Jaume Barba. Què té d'especial aquesta escultura de la que tothom en parla? Que abans us la definia, si no l'heu buscada a Google, perquè us imagineu, és una persona, un home, en aquest cas, agenollat, recolzat sobre els seus glutis, com deixat caure, defallit, caigut, a punt de morir, si és que no és mort, i mentre l'àngel de la mort, que és un esquelet amb ales d'àngel, li està fent un petó a la galta esquerra, perquè us l'imagineu tallat en marbre. Què té d'especial?
4: Doncs perquè és molt impactant i apareix la mort, i perquè al final també és una història no només de mort, sinó d'amor. És la mort d'un noi jove de la família Llaudet Soler, que, doncs bé, doncs la mort d'un fill doncs deu ser segurament allò més tràgic que et pot passar a la vida, i li van donar un cert romanticisme. Llavors doncs van encarregar-li l'obra Jaume Barba, o els tallers de Jaume Barba, i ell va respondre amb una obra inspirant-se també amb el relleu que hi ha també a Itàlia, amb una sepultura, i és això, plasmar doncs la mort com amb un petó li treu l'ànima o la vida a aquell difunt. Es pot veure doncs perquè té el ventre ensorrat, agafant el seu últim alè, i com deies, doncs amb els braços caiguts, no?, amb el gest com de falliment del cos humà.
10: Déu-n'hi-do, també en aquest cementiri al Poblenou, i tenim el santet del Poblenou, és una figura destacada, aquest santet, un noi, Francesc Canals Ambrós, de 22 anys, que va morir el 1899. Qui era i per què té tanta devoció la gent pel santet de Poblenou?
4: Doncs era un noi nascut a Barcelona, a la plaça de la Llana, a Ciutat Vella, i era un noi molt carismàtic, molt bondadós, es veu que era una persona molt caritativa, va entrar a treballar als magatzems El Siglo, que eren doncs els primers grans centres comercials que va tenir Barcelona, i allà va conèixer moltíssima gent, i d'ell se'n deia que, a part de totes aquestes característiques, no, de bondat, també tenia certs poders a l'hora de curar, no? Tenia poders curatius, i molta gent s'apropava doncs amb ell, si tenia dolors, malalties, a veure si ell doncs podia ajudar aquella persona. Què va passar? Que ell va morir de tuberculosi quan era molt jove, amb 22 anys, el van enterrar al cementiri del Poblenou, a la sepultura dels seus avis, i molta gent va pensar que els seus poders doncs encara els podia seguir doncs aplicant a la ciutadania, no? Vull dir que podia, tot i estar mort, encara curar la gent. Llavors moltíssima gent va anar al cementiri a demanar-li favors al santet, a la seva sepultura, i de tantes ofrenes, flors, exvots que li portaven, van decidir traslladar-lo i habilitar una gran sepultura, que al final és un nínxol envoltat de més nínxols, i llavors els utilitzen com si fos un altar, perquè la gent doncs pugui...
10: Li va fer peticions, fins i tot, eh?
4: Sí, li fan peticions, i avui dia encara hi ha una certa devoció.
10: Mira, estic veient una mini notícia que diu, Francesc Canals Ambrós, el santet, diu, Barcelona 1876-1898, diu, cementiri de Poblenou, que és on el trobem, ara n'estem parlant, diu, ha concedido y sigue concediendo favores a quien se lo pida. Diu, trabajó en los almacenes del siglo, ara ens ho deia l'Adrià, i pronosticó, antes de morir, 40 años antes, que esta fábrica se quemaría y no quedaría piedra sobre piedra. En una Navidad, los años 30, esto sucedió.
3: Què? Va fer aquest vaticini.
10: Va fer aquest vaticini i es va complir.
3: 30 anys després.
4: Sí, això és cert.
10: 30 anys després.
4: L'any 1932 va haver-hi, el dia de Nadal, es va deixar un tren elèctric encès que va provocar una guspira i va cremar. Literalment es van esfondrar els magatzems del Siglo de la Rambla. I clar, allò va fer que guanyés encara com molta més empenta o devoció, no?, la figura del Santet, i el cementiri cada cop rebia encara més visitants. Mm.
10: També hi ha panteons monumentals per donar descans a personatges cèlebres. Ara nosaltres parlàvem de Margarida Xirgu, a Molins de Rei, però és que allà hi tenim, per exemple, a Dorotea de Chopitea i de Villota, Carmen Tórtola a València, Dolors Masferrer i Bosch, Amèlia de Vilanova, Lola Anglada, Josep Anselm Clavé... Totes aquestes són visibles i les podem visitar, no?, si volem.
4: I tant, sí, sí. I algunes d'elles, pràcticament totes, formen part de la ruta cultural del cementiri, i si no, com has mencionat, moltes dones, també fem itineraris de dones, un passeig de dones al cementiri del Poble
10: Nou. Que bé, tu, perquè de veritat, sembla que ens amaguin.
3: I segurament la majoria de la població no les coneix, no?
4: Exacte, algunes no, algunes altres sí, si han estat conegudes, com la Tórtola València o la Mari Sant Pere, que va ser molt popular a l'època, aquestes sí que encara les coneixen, però d'altres no tant.
10: Alerta, perquè la nostra audiència és sobirana i és tan coneixedora de dades que nosaltres desconeixem que a mi em posa els pèls de punta. Tornem al tema del cementiri de Bausen. Aviam. Neus, molt bon dia.
11: Hola, bon dia.
10: A veure, nosaltres ens ha explicat una oient, la Montserrat, ens deia que eren aquesta parella que vivien en pecat, diguem-ne, i que el mossèn no els va voler casar, aquesta noia va morir, li van dedicar aquest cementiri, anava a dir profà, però no, civil.
11: No,
10: i tu vols matisar aquesta història que ens ha dit la Rat, digues.
11: Jo sí he estat en allà, i llavors el que t'expliquen, ho expliquen no com una llegenda, sinó que exactament va passar, i a mi el que ens explicaven era que era una parella que eren cosins i llavors no els hi van donar permís per casar-se. Llavors, doncs, bueno, clar, ells s'estimaven, se'n van anar a viure junts, no sé el temps que van viure junts, el cas és que ella va emmalaltir i va morir. I llavors el moment de l'enterrament va ser quan van dir que, com que estaven en pecat, doncs que no la van voler enterrar en el cementiri del poble, no? I llavors que va ser el seu marit o company, o com vulguis dir-li, que va construir ell mateix el cementiri, i de fet és una parcel·la de terreny, no, petita, hi ha la tomba al mig i està voltada per una tanca de pedra, i però que doncs, o sigui, no hi pots accedir-hi tu si no tens una clau, clar, però traient el cap, que és
10: ja ho veus, no?
11: Tots, exacte, traient el cap per sobre i ho veus.
10: Doncs aquest cementiri de Bausen queda matisada la història. T'ho agraeixo moltíssim, Neus, que hagis decidit trucar-nos per matisar i donar encara més valor a aquesta anècdota que ens explicava la Rat. Una abraçada bonica.
11: Molt bé, gràcies a vosaltres.
10: Fins ara. Adéu.
2: La història en directe, anem construint a base de històries que ens envien els oients. L'Adriana diu que mai va als cementiris a visitar els seus difunts, mai va a veure els seus difunts, però en canvi si va als cementiris per turisme. Ha anat a Colllibre a veure Machado i ha anat a Arenys de Mar, a Cinera, per parlar de Salvador Espriu. Diu que el vaig trobar molt deixat.
10: Opa, Salvador?
2: És allò del Salvador, suposo que si l'hagués vist, sí.
10: Pobrets, encara més deixat.
2: L'Àngels té una pregunta, eh?
10: Epa.
2: Sí, perquè clar, hi ha molts dubtes logístics sobre els cementiris, i ella es pregunta: em puc enterrar en un cementiri que no sigui de la meva ciutat?

0: Ets, Alcàntara, o sigui, pots repassar tota la història del Barça, les mentides a les Corts.
1: Volien estar a propet del camp, no? M'imagino.
2: Ah, amic! Vull saber alguna anècdota, sempre vull, com a escriptora, de, no sé, alguna estranyesa, alguna curiositat, alguna profanació.
1: Va, a la tornada li demanem a l'Adrià que ens expliqui alguna curiositat d'aquestes escabroses. Ara tornem.
3: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: 4 minutets i posarem punt i final a la solució d'avui. Estem parlant amb l'Adrià Terol, historiador i gestor cultural de cementiris de Barcelona. Estem parlant dels cementiris a Catalunya i arreu del món i us hem demanat que ens diguéssiu quins cementiris no ens podem perdre sí o sí. L'Estela, abans de marxar a publicitat, deies una anècdota escabrosa, alguna cosa curiosa, que hagi passat a un cementiri. Doncs no ens l'explicarà l'Adrià, sinó que ens ha trucat en Josep, que jo crec que té l'anècdota més bèstia que puguem sentir sobre cementiris. A veure, Josep, bon dia.
4: Hola, bon dia, què tal?
1: A veure, estimat, des d'on truques tu?
4: Ah, d'aquí de Barcelona Ciutat.
1: Des de Barcelona Ciutat. Tens una anècdota molt forta sobre un cementiri a Florida. Tenim 3 minutets per acabar el programa, per tant, et demanaré brevetat. Foli.
4: Rapidíssim, mira, és el cementiri de Key West, que és Cayo Hueso, si ho traduïm al castellà, que és el d'aquelles illes que gairebé arriben des de Florida a tocar a Cuba. Mm. Aleshores, és el cementiri de la illa més meridional que hi ha, que des d'aquell punt es pot veure Cuba, està a la part antiga de la ciutat i és un cementiri que es va edificar perquè com estan molt exposats a huracans i de més,
1: clar,
4: el van edificar, diguéssim, amb una mica més d'alçada a la part antiga de la ciutat perquè l'anterior cementiri, que estava més al costat de la sorra i tal, i a nivell de l'aigua, un dels huracans es va emportar tots els cadàvers a mar endins. Aleshores,
1: què? Un moment. Un huracà es va endur els cadàvers.
4: Sí, es va endur tot cap a dintre, això m'han explicat, eh? I aleshores per això van edificar amb una mica d'alçada a la part de l'antiga ciutat. I aleshores la gràcia del cementiri és que a part de veure tota la barreja d'un cementiri tipus novorbeans, amb moltes estàtues i molta barreja de religions, catòlics, protestants, jueus, veterans de guerra, mariners, de tothom que passa per allà. És a dir, molt poca gent d'allà, de per si de la illa, i molta gent que hi va parar. I la part més escabrosa, si no fos suficient amb això,
1: si no fos suficient,
4: la part de estar farcit d'iguanes de més d'un metre de llargada que es mouen per dintre les tombes perquè són a nivell de terra, les veus prenent el sol, com s'amaguen a dins dels forats que han fet i
1: mare de Déu.
4: Josep,
1: t'he de dir que ding, ding, ding, ding, ding, tenim guanyador, un aplaudiment per en Josep, perquè jo crec que és el cementiri que hem de visitar sí o sí. Bravo. Per totes aquestes explicacions que ens ha donat. Josep, ho hem de deixar aquí, que he d'acomiadar els nostres convidats i gràcies infinites per trucar-nos. Una abraçada, bonic. Fins ara. Adéu. També a tots els que heu trucat i els que heu quedat en cua, que sé que sou molts, i els que heu quedat en cua també a través del nostre WhatsApp. Avui hem parlat de cementiris, ho hem fet amb l'Adrià Terol, historiador i gestor cultural a Cementiris de Barcelona. Gràcies, Adrià, per venir presencialment fins a l'estudi de Catalunya Ràdio.
0: A vosaltres per convidar-me.
1: Et vindrem a veure una de les teves rutes amb l'Estel.
0: Com vulgueu.
1: I tant. Estel Solen, sentim dilluns, estimada.
2: Sentim dilluns.
1: Dilluns tornes, no?
2: Sí.
1: Ah, val, jo dic, no em facis el lleig, eh?
2: Ah.
1: Que tinguis un bon dia, Estel. Fran Domènech.
0: Jo també torno demà.
1: Tornem demà. A la solució, demà alerta, perquè ens preguntarem quina és la festa popular més icònica de Catalunya.
0: Oh!
1: Tindrem, alerta, avui ho és, eh?
0: Batalla.
1: Gerard Romero, Maripau Huguet, Eudald Feliu. Volem decidir què és millor, la Plec del Cargol, la Patum de Berga, el Carnaval de Vilanova, les Santes de Mataró i totes aquelles que vulgueu oferir-nos demà. Batalla oberta, ja podeu començar a dir la vostra al 677 38 77 19. Tornem demà a la solució. Oh!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La Guàrdia Civil reforça en un nou informe el rol del líder de Santos Tardán en la trama que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. Els investigadors recullen que l'ex número 3 dels socialistes ordenava pagar viatges de Leire Díez amb fons del PSOE i supervisava les operacions de la xarxa. Han arribat a aquestes conclusions després d'analitzar les agendes de Cerdán i les factures dels desplaçaments de Díez. L'exsecretari d'organització del partit, però, ho continua negant tot.
2: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
1: Mentre els socialistes ho continuen reduint a males praxis, a títol individual, els populars insisteixen que Sánchez n'estava al cas. Sentim Rebeca Torró i Borja Semper.
3: Ni el presidente, ni esta casa, ni siquiera tampoco la dirección federal. Por tanto, tendrán que responder otros de las actuaciones que han realizado individualmente.
4: Un secretario general del Partido Socialista y presidente del gobierno nos dice que tienen las cuentas del partido perfectas y un año después la UCO demuestra que no y se acepta con normalidad.
1: El PSOE ha anunciat que a partir d'ara tots els membres de la seva direcció hauran de notificar els augments anuals de patrimoni. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
5: Donald Trump diu que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. Després d'arribar a França per participar en la cimera del G7, el president nord-americà diu que després de l'Iran ara s'han d'ocupar d'Ucraïna. L'acord entre Washington i Teheran fa caure el petroli fins als $83 al barril de Brent.
1: El front del Líban es torna a plantejar com a principal amenaça per mantenir viu l'acord de pau d'aquí a divendres. L'Iran exigeix que es retiri l'ofensiva al Líban, però Israel ha deixat clar que no té cap intenció de marxar de les zones ocupades i assegura que l'acord entre Washington i Teheran no l'obliga a res.
5: 1.171.000 persones han sol·licitat el permís de regularització extraordinària d'immigrants quan falten 15 dies perquè es tanqui el termini. Els advocats d'estrangeria reclamen més cites a les comissaries per evitar col·lapses i agilitzar les resolucions.
1: El govern avisa del perill de la pirotècnia durant la revetlla de Sant Joan després que aquest cap de setmana hi hagi hagut diversos incendis. El dispositiu de la revetlla reforçarà en un 50% els efectius dels bombers, així com els professionals a les seus del 112.

0: El rock català tornarà a ser protagonista en la reestrena del musical Cop de Rock. La productora usonenca La Barca portarà al setembre al Teatre Coliseum de Barcelona el muntatge de Degoll de Gom del 2011.
1: Elisabet Mulet i Jofre Verdoler protagonitzen aquesta història d'amor cantada a través dels temes més populars de bandes com Sopa de Cabra, Els Pets, Gossos, Sau o L'Exambustó.
2: Tots aquests grups són absolutament vigents i avui en dia doncs, encara ens interpel·len i que, per descomptat, formen part de l'imaginari col·lectiu i de la identitat nacional del país, no? I, per tant, les hem de reivindicar per fer llengua, per fer país i perquè ens ho creiem.
1: Aquesta versió de Cop de Rock ja la vam veure a Vic, més de 4.000 espectadors, i a Barcelona ha ampliat dates davant del bon ritme de venda d'entrades.
0: Esports pendents del Mundial de Futbol. A aquesta hora juga l'Iran-Nova Zelanda. El descans empat a 1. És un partit marcat per la presència de la selecció iraniana en territori estatunidenc.
1: L'Aràbia Saudita i l'Uruguai han empatat a 1 aquesta matinada, un resultat del mateix grup de la selecció espanyola que, de fet, beneficia el combinat de Luis de la Fuente, que no ha passat de l'empat a 0 contra Cap Verd, una de les seleccions més dèbils del campionat. El blaugrana Lamine Yamal ha entrat en la segona meitat després de 2 mesos de baixa per lesió i ha creat perill, però no ha aconseguit desequilibrar el marcador. Ara els 4 equips d'aquest grup estan empatats amb 1 punt. També ha jugat aquest dilluns Bèlgica 1, Egipte 1.
0: Marco Corella ja és oficialment nou jugador del Real Madrid fins al 2032, segons ha comunicat el Club Blanc. El Madrid pagarà al Chelsea 55 milions d'euros, més 5 en variables.
1: D'altra banda, el Birmingham anglès ha fet efectiva l'opció de compra que tenia per John Solís de poc més de 7 milions d'euros.
0: Aquest dimarts a les 9 del vespre juga el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala Barça-El Pozo-Múrcia al Palau Blaugrana.
1: I el Sant Andreu ha anunciat la marxa del tècnic de l'equip femení de waterpolo, Javi Aznar, de mutu acord després de 12 temporades.
3: Fins aquí les notícies.
4: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
5: Molt parides, aquestes vaques,
6: sí, sí,
5: eh?
6: Sí, sí, sí.
5: És la típica vaca londinenca, eh?
6: Quina raça és?
5: Londinenca.
6: Londinenca.
5: Londinenca del nord.
6: Ah.
5: De 2 banyes. Les...
6: Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
5: Se'n diuen rinocerons.
6: Fan llet, no?
5: Sí.
6: La femella del rinoceron deu fer llet, també.
7: Clar, fallet. Puríssima.
6: Sí? Sí. No sé per què obro la veda. No sé.
4: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
8: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
4: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
9: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
10: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
9: Per aprofundir en tota mena de temes.
11: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
9: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no.
12: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
4: De dilluns a divendres d'1 a 2 del migdia, la solució amb Elisenda Carot.

0: Les tenebres estan entre nosaltres de moltes maneres i s'han apoderat del discurs. Trump, per exemple, fa 80 anys avui. Dues acadèmiques catalanes, la Núria Gómez Gabriel i la Ingrid Guardiola, han decidit no quedar-se de braços plegats i esperar que s'acosti la foscúria a les nostres vides. Per combatre el discurs imperant, han escrit un llibre a dues mans, Feminisme gòtic, una revolució de pensament on la dona convertida en monstre és la que mana. No ho heu entès? En breu us donarem més pistes. Comencem el dilluns reflexives, però amb la nostra pròpia filosofia.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

Comencem amb Kay Silu i aquesta cançó que es diu Cutting off the Head of the Ghost. No podia anar millor per avui, perquè ens ajuda a pensar en els fantasmes també d'aquesta cantant americana que justament li vol tallar el cap al fantasma. No sé si és el que faria la dona monstre, però ara ho averiguarem. Benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies.

0: I el que dèiem, ja som aquí, passem 8 minuts de les 9 de la nit. Això és Catalunya Ràdio, esteu a la sintonia de Catalunya Ràdio, a les dones i als dies. I hem començat el dilluns i hem dit, estiu, calor, nosaltres tenim ganes de pensar. Ingrid Guardiola, bona nit, com estàs?
1: Bona nit, Montse, molt bé.
0: Et sembla bé pensar?
1: És inevitable.
0: Tu no fas una altra cosa, eh?
1: Jo sí. La màquina carbura.
0: La màquina carbura. És doctora en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra, assagista, realitzadora audiovisual, investigadora cultural, cap pensant, moltes altres coses, podríem dir. I dona monstre, també, o què?
1: Sí. Bueno, les meves excompanyes del bòlit m'ho deien. Vam fer una exposició que era sobre les monstruositats femenines i van arribar a la conclusió que la monstre era jo perquè treballava massa.
0: Treballaves massa. Ara explicarem de què estem parlant quan parlem de dones monstre i quan parlem de feminisme gòtic, que és aquest llibre que tinc a les mans. Has vingut sola avui. No, la Núria Gómez s'ha quedat a casa, però ja ens vas bé com a representant. I també parlarem d'una exposició que és d'aquests dies a Barcelona, de la que ets comissària amb dues altres dones, l'Anna Maria Iglesias i la Mita Casacoberta. Però comencem pel principi. Feminisme gòtic, aquest llibre d'H2O Editorial... Mm-hmm. I entre el subtítol diu La creació cultural de la monstra.
1: Sí.
0: A veure.
1: Això va començar amb una conferència que vam fer la Núria i jo sobre... Ens venia de gust parlar de les monstres femenines, és a dir, de totes aquelles identitats que s'escapen de les normes. I també... Teníem...
0: O sigui, en un moment donat ho podem ser totes, en algun moment.
1: Jo diria que pràcticament, és a dir, el 99%... És a dir, ho podríem ser totes, això és seguríssim, excepte aquelles que ja se senten a gust amb la norma i diràs, i què és la norma? La norma seria allò que el capitalisme d'arrel patriarcal ens diu que hem de ser, no? Que històricament si comencem a la Bíblia, entenem que la dona té un rol molt determinat, no? I una figura i una presència molt determinada, però ja en el segle XVI, per exemple, en ple capitalisme, la dona se li diu que és una màquina de reproduir fills, que el seu lloc és un lloc molt, molt domèstic, és a dir, que l'espai públic deixa de ser un espai per ella, que el control sobre el seu cos a partir d'ara el faran metges, amb la tecnificació de la vida, ella perd aquesta autonomia, per dir-ho així.
0: Podria ser, clar, és que no estava pensant exemples de què seria com aquesta dona que s'escapa de ser una dona monstre, seria una Barbie, però llavors ja no seria una dona.
1: Clar.
0: Seria una nina.
1: Clar, és que la norma és un model, és un ideal. Llavors, les dones que intenten encaixar, i no la intenten encaixar per voluntat pròpia, sinó perquè hi ha una pressió social que és la que et porta a voler encaixar amb la norma. Nosaltres diem que, històricament, el patriarcat ha volgut construir el monstre femení per controlar-lo, és a dir, aquesta dona és una bruixa, aquesta dona és un monstre, l'hem d'apartar, hem d'amagar tot allò que ens fa nosa, tot allò que
0: És a dir, deixar-se els cabells blancs, per exemple.
1: Sí.
0: Exacte, m'ha vingut així ara ràpid.
1: Perquè ja els tinc tots
0: blancs. No, és un acte revolucionari. Seguint el patriarcat, és a dir, perquè ens han dit que hem de ser d'una manera.
1: Sí.
0: És a dir, un detall tan petit pot ser...
1: Un element
0: distorsionador.
1: Sí, o per exemple, quan Trump, que l'has mencionat abans, infantilitza la Greta Thunberg, no? I la anomena boja i troublemaker, no? Aquella que causa problemes. Tots aquests adjectius que han intentat arraconar a la dona, nosaltres vam dir, per què no viure, és a dir, per què no donar-los la volta? És a dir, entendre una mica com ens ensenyava la... Helen Cixous, quan recupera el mite de la medusa i escriu El riure de la medusa i diu, ja que històricament les dones han estat posades en el lloc de la nit, de lo irracional, de lo animal, per què no viure des d'aquest lloc, no? I per què no celebrar aquesta foscor, aquesta ambigüitat...
0: La lletjor...
1: Allò
0: que s'escapa...
1: I allò que s'escapa de les categories i de lo definit, no? Perquè ara també, des de posicions polítiques molt diferents, una sempre es veu obligada a definir-se, no? I amb les plataformes socials ja és extrem, que ets allò que poses en el teu perfil, et perfiles tota l'estona. I si no tinc ganes de definir-me? I si sóc una cosa molt més oberta, molt més amorfa, molt més indefinida, que va evolucionant, no? Com evolucionaven les nostres àvies, mares i companyia, no?
0: Tots tenim al cap els últims anys aquesta pel·lícula de la substància.
1: Sí.
0: Que va posar tant el límit a Demi Moore, al final el personatge de la pel·lícula s'assembla molt també a l'actriu de la vida real, que la veiem allò cada cop més prima, havent de seguir aquests cànons. Llavors, aquesta dona la podríem definir ni com a dona monstre?
1: Clar, jo, per exemple, ara quan venia cap aquí a la zona alta de la ciutat, hi ha tantes clíniques de reparació, reparació cosmètica, que jo pensava, ostres, que m'estic acostant una mica a la substància, no? La, realment, l'estandard quirúrgic el que fa és construir un model de dona artificial, és Galatea, no? És la dona esculpida, que si és un monstre és perquè és artificial i perquè és un ideal, i en el cas de la, de la, de la substància, amb la mirada, diguéssim, femenina de la directora, em fa una crítica precisament a la dona cisellada, a la dona que s'autoobserva i intenta controlar-se com si fos una màquina d'un model, d'un cànon de bellesa que, a més, no, no existeix.
0: I que no hi arribarem mai.
1: No, però, bueno, esperem que no. El que passa que s'ha normalitzat molt, també, el que serien les intervencions clíniques, aquesta...
0: Quirúrgiques.
1: Sí, sí, quirúrgiques. Aquesta, aquest passar de l'avatar de la pantalla a l'avatar d'un mateix, no?
0: Sí, però ja comença a haver-hi gent que va al metge i diu, vull tenir la cara com aquest filtre d'Instagram.
1: Sí, això ja comença a passar. Sí, sí, sí, sí. És el Snapchat dismòrfia, no? Voler-te semblar aquest el teu doble de la pantalla. Mm-hmm. És a dir, sempre ha passat, però no amb aquesta, amb aquesta naturalitat i amb... Però clar, estem també en un context que a nivell teòric no parlem de parlar de posthumanisme, d'acostar-nos cap a altres sensibilitats no humanes. Això també forma part del posthumanisme. El que passa que sota l'imperatiu del capital és una indústria milionària, és una normalització de la norma, és a dir, del cos normatiu, del cos impossible, i llavors genera zones d'exclusió molt fortes al seu voltant. No? Tot el que no s'assembli a això és considerat aberrant, monstruós, inútil, inservible, és un rebuig.
0: Mm-hmm. I feminisme gòtic per què? Perquè hem parlat, ara hem definit què és la monstra,
1: sí,
0: que és la vostra heroïna, podríem dir, sí, del feminisme gòtic. Que el que justament...
1: Però que no vols ser ella, eh? A diferència dels herois mascles, els herois mascles ja confien en la predestinació del seu rol heroic. Les dones monstres són heroïnes perquè les interpretem com heroïnes, però elles...
0: Però és contra la seva naturalesa.
1: Contra la seva naturalesa, exactament, totalment.
0: Llavors, feminisme gòtic, per què? Que estem... No té res a veure amb les catedrals. Expliquem què vol dir això, no? Perquè hi ha algú que està ja pensant en... No sé, saps? En
1: sí, anar... sí. És que amb les categories...
0: Venim d'una setmana molt papal, eh? Recorda-ho, que
1: sí,
0: estem en un context...
1: Sí, hem de passar cap al 19. Nosaltres comencem el llibre parlant, això, en la part inicial de la Núria, del gòtic europeu, és a dir, d'aquest moment del segle XIX en què els alemanys, diguéssim, per intentar arraconar una mica el que seria el cosmopolitisme francès i 200 anys, diguéssim, d'il·lustració francesa, intenten treure pit i definir-se com a nació, i ho fan a través de positivar o de convertir en positiu els elements de lo gòtic, els elements del gòtic fantàstic, s'entén, no? Aquesta percepció de
0: les novel·les,
1: ruïna...
0: Les novel·les gòtiques. Clar, les dones precisament són més aviat víctimes, perquè sembla que van morint, amb el cap tallat, estan fatal, sempre estan prenent vinagre amagades,
1: sí.
0: Vull dir,
1: llavors,
0: estan encara més blanques.
1: Alemanya ho converteix en un tret civilitzatori, i inventen la idea del volk, del poble, a partir d'aquestes categories, que és una mica, això ho apunta també la Núria, el que estan fent ara l'alt-right, és els feixistes nord-americans, no? Que Donald Trump i companyia, que a través de... És a dir, fan un exercici una mica diferent, que és intentar crear un món d'antagonismes, de llum i foscor, i ells diguéssim que són els portaveus de la llum enmig de tota la foscor, però dissenyen unes ombres específiques que cal subvertir, i ells són els portaveus d'aquesta salvació. És una nova il·lustració,
0: bueno,
1: però...
0: Es parla molt en termes ara, podríem dir, celestials, és a dir, jo sóc la llum, jo sóc el que es troba de les tenebres, etc. Estem
1: alhora...
0: amb aquest govern que se serveix molt de tot aquest imaginari.
1: Sí, i alhora hi ha una estetització, és a dir, lo gòtic també ha esdevingut una tendència, una moda, és a dir, a les passarel·les trobem deixos d'això, a Instagram, a l'escroll trobem moltes referències a lo gòtic, també en les editorials s'està publicant molta literatura del XIX. Bueno, s'ha d'anar en compte amb que allò gòtic no sigui més una moda passatgera.
0: Nosaltres... S'ha d'anar en compte amb què desitgem, que hi ha més pregàlies ateses, que, com deia Santa Teresa, que per les noteses. Vull dir que hi ha més plors per les pregàries ateses que per les noteses, saps?
1: Molt ben vist, sí.
0: Aquí estem.
1: Atenció amb el que desitges, sí.
0: Atenció.

0: Mira, ens va molt bé aquesta cançó. Soc lo femení, soc lo masculí, diu la lletra, com ens hem distingit, com ens hem explicat a través aquí. Jo crec que la dona monstre va heretant tot allò que li ve pel gènere, i és molt important en aquest sentit com ella s'explica.
1: Clar, el que abans no he dit, per exemple, amb lo gòtic, és que nosaltres proposem precisament una identitat gòtica, que és una desidentitat, que és viure en el que la Led Zeppelin diu, en l'abisme, en les tenebres, en lo fosc, en un adjectiu que sembla molt, molt complicat, perquè és molt natural, que és l'objecte, que és tot allò que ens provoca rebuig, i naturalitzar tot això.
0: I també és la qüestió animal, és tenir la regla.
1: És tenir la regla, és parir, i és veure com la vida, diguéssim, transita pels nostres... La vida i el plaer i el dolor transiten a través dels nostres forats anatòmics, no? D'alguna manera o una altra.
0: Ara que toquem aquest tema...
1: Ser un cos matèric, sí. I amb tot el que això suposa.
0: I ara que toquem aquest tema, el cos de les dones continua generant molt de debat, molta pressió, i el cos és un dels temes principals d'aquest llibre, el cos de les dones.
1: Sí.
0: Per què fa tanta por encara?
1: Sí, perquè jo crec que no hem evolucionat massa del 16, d'aquesta idea de control demogràfic sobre el cos de les dones. El papa mateix, en el seu missatge, tornava a posar, és a dir, a censurar tot el que serien processos d'autocontrol del cos femení, no? És a dir, tot el que seria interrompre l'embaràs, o tot el que seria l'eutanàsia, tot això ho penalitzava. Llavors, aquesta setmana mateixa, celebrat per tothom. Llavors, el cos femení segueix considerant-se com una eina al servei del mercat. Nosaltres posem molt d'èmfasi en la carn, en lo càrnic, també per no centrar-nos només en el que seria els genitals, no?, una mica. Sempre fèiem la broma de que estàvem parlant de la Internacional de la Carn, i que en lo càrnic no es llimen les diferències, diguéssim, entre uns i altres, o tot és excepció, podríem dir, tot és en la teoria dels cossos, no?
0: Parleu, per exemple, d'anorèxia. L'anorèxia, sí. Que té un biaix molt femení.
1: Sí.
0: Evidentment, hi ha homes que pateixen anorèxia, però sobretot dones, amb una voluntat, a vegades, d'autofàgia, de voler desaparèixer.
1: Sí. Clar, que nosaltres hem...
0: Poseu un cas molt, que s'explica molt bé, que de l'escriptora americana, la Roseanne Gay, no? Sí. Per exemple, que va patir una violació quan era petita per uns nens de classe, i a partir d'aquí desenvolupa tot un trastorn alimentari.
1: Sí, clar, nosaltres sí que considerem que hi ha unes monstruositats que fan de mirall de les convencions socials, i sobretot fan de mirall de la violència del món, és a dir, en aquest cas és molt explícit, que és algú que decideix monstruificar-se per deixar de ser desitjable i per deixar de ser...
0: El que va fer ella és engreixar-se.
1: Sí, en aquest cas sí, és un procés invers, però amb les anorèxiques passa una mica el mateix, és aquella frase de la Brissac, de si res no devoro, res em devorarà, no? Tot és força complex. En tot cas, nosaltres sí que diguem que la monstre és una categoria moral, que és de construcció social, i per això ens interessa no només celebrar allò que s'escapa de la norma, sinó també veure quines violències hi han implicades en aquest procés de monstruïficació de les dones. Històriques, però molt presents. I per això acabem.
0: Clar, acabem. Acabeu aquest llibre de feminisme gòtic amb la Gisèle Pelicó, que també un altre dels temes, clar, com el tema és el cos, hi ha la violació. I explica'm per què la vostra dona monstre d'avui contemporània, Gisèle Pelicó.
1: Clar, nosaltres, la Medusa va ser, al nivell de mitologia, ella va ser violada per Posidó, i Atenea la castiga convertint-la en monstre. En lloc de castigar a Posidó, ella era una dona extremadament vella que provocava, és a dir, que alterava, feia que els homes no es poguessin controlar de desig.
0: Es valutava el galliner,
1: i va ser violada degut a aquesta gran bellesa, i després és convertida en la dona monstre que no la pots mirar sense convertir-te en pedra, no? És a dir, la condemna...
0: Atenció també com ens ho expliquen, no? Perquè és culpa teva de ser massa guapa,
1: sí,
0: que et passa això.
1: Sí, va implícit en el mite. De fet, a Grècia està plena de violacions. Sí. I per això ella, nosaltres volem reivindicar la figura de la medusa, tal com la descriu Sixu, que com és, diu, és vella i riu, o les meduses atruen brusques que subverteixen aquesta fatalitat, no? I que a més ens inspiren perquè és una força, diguéssim, quasi telúrica, és, i a més celebra aquesta fatalitat de subvertint-la. I Pelikov no deixa de fer el mateix, no? En lloc de posar-se en el lloc de la víctima, que ella diu, jo potser he estat una víctima legal, però no moral, no? Llavors precisament és què fas amb la violència del món. I ella, les fotos que van començar a circular eren imatges del seu somriure, de la seva serenitat, de la seu ajusticiament, bueno, d'intentar fer una reparació a través de la justícia i sobretot un exercici de sororitat i de desvictimització, no?
0: En aquest cas, el seu somriure, podríem dir, de les fotografies, és el que amb algú l'incomodava, perquè d'alguna manera ella no estava cedint al discurs que s'havia de tenir.
1: El seu somriure és el que petrifica en el patriarcat, podríem dir.
0: Totalment. Escolta, conductes, formes de ser continuen considerant-se monstruoses també les dones d'avui. O sigui, la nostra manera de fer, no només el nostre cos, també es pot considerar monstruós. Com podem ser monstruoses?
1: Home,
0: de cara al patriarcat?
1: Tu saps, si rius massa, si es balotes el galliner, si es balotes massa el galliner, no ets ben considerada, no? Aquesta idea d'obrir els forats encara problematitzen, no? Aquella que riu massa o cobra massa la boca és una dona abismàtica, o com reclamava la Sara Ahmed, les guerrillacries, no? Aquella que ja no vol donar peixet als homes, ni ser cordial, ni mantenir les maneres, i diu el que pensa a tota costa, no? La irada. La que nosaltres posem en castellà en homenatge a Bell Hooks, la respondona o contestona, no? La que sempre porta la contrària a taula. És a dir, totes aquestes actituds, o l'obstinada Greta Thunberg, per sobre de tot, no? Molesta moltíssim. Són actituds que reivindiquem.
0: Ingrid Guardiola, feminisme gòtic, també parleu de que escriure també és un acte subversiu, perquè d'alguna manera aquesta dona monstre està deixant petjada. I està escrivint amb el cos, dieu.
1: I és exemplar. I tu que escrius, de fet, el teu llibre, Els moixons, comença amb el que podria ser una escena de feminisme gòtic, que és quan recuperes la imatge de la peixatera amb el seu munyó i totes les imatges que et desvetlla aquesta figura que té aquesta ambivalència de ser terrorífica i la més vella de totes, no? I que
0: cada... Això no havia passat mai, a parlar dels moixons a les dones i els dies. No sàpigues, jo no he venit a hablar de mi libro.
1: Però la monstra trastoca la norma.
0: Sí, però hi ha moltes dones que estarien enteses així. Una dona que li falta un braç, per molts, seria una dona monstra.
1: Sí.
0: Sí, sí.
1: I a banda de lo físic, diguéssim, també és l'actitud, la norma, el que s'espera d'una dona, també entraria aquí. I escriure, això ho recuperem de la Hélène Cixous, del Riure de la Medusa, que ella
0: que
1: diu...
0: És un llibre de referència, aquest feminisme gòtic, eh?
1: És
0: que està ple de referències. Jo és que no la vull tallar, però m'enteneu, no? Que no tots podeu seguir-li el nivell.
1: No, però és que és una senyora que encara està viva, per cert, ja té molts anys, i va fer aquest manifest l'any 75, i és un llibre celebratori, és un llibre manifest que convida les dones a escriure des de... Diu, quan una dona escriu, ho fa des del cos, i és un parir-se doble, no? Es pareix en l'escriptura i es pareix des del cos, no pot obviar el seu gènere.
0: Mm-hmm. Escriure per existir.
1: Això, de fet, les primeres dones que escrivien i publicaven, com la Christine de Pizan, ja parlaven d'elles mateixes com si fossin una anomalia. Que elles deien, la Pizan deia, ostres, històricament les dones hem estat considerades l'error garrafal de tot, no? Des d'Eva, diguéssim, fins a l'actualitat. Hem estat les culpables de tot.
0: A més, feu un repàs també per tots els filòsofs que pensaven que l'home era la força, la dona era la bellesa, i és veritat que això ha quedat molt enrere, que aquests senyors ja estan tots morts,
1: no tan enrere.
0: Perquè ho tenim a Schopenhauer també, que el vam estudiar, per exemple, per la selectivitat.
1: Però és que el que diu la Pizan, diu, amb tot això, quina no es consideraria un monstre? És el sentiment de culpa que assalta, diguéssim, a moltes dones quan fa alguna cosa que li dona la sensació que no hauria d'estar fent, no? I sempre s'està jutjant més que pel que fa que un home, que, no, que té la consciència més tranquil·la.
0: De fet, ara em permets que expliqui una cosa. Tu deies que a vegades et sents malament per posar-te a escriure, perquè ets mare de família, i dius, ei,
1: ara ja no,
0: ara ja no.
1: Ara ja t'estarà la culpa de sobre.
0: I després d'haver escrit això, ja no.
1: Molt bé.

0: Gairebé 2:15 de la nit, estem a Les Dones i els Dies, i a Ingrid Guardiola, que ens fa molta il·lusió tenir-la aquí. Escolta, Feminisme Gòtic, un llibre que sobretot heu de llegir per reflexionar, que us anirà molt bé i que aprendreu moltes coses de vosaltres mateixes, perquè totes tenim una dona monstre dins nostre, està claríssim. Però escolta, se t'acumula la feina, perquè va deixar el bòlit i ara, a més, doncs això que dèiem, comissària d'una exposició meravellosa que aquests pocs dies es pot veure al Museu d'Història, que es diu Vindran les Dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona fins al 13 de setembre. No tenim excusa per no anar-hi. Vindran les dones. Això és una amenaça, també? És perquè són dones monstre? De què va això, a veure?
1: No, algunes sí, eh? Hi ha unes anarquistes com la Teresa Claramunt i l'Àngeles López de Ayala que eren bastant obstinades en la seva lluita. Nosaltres, es diu Vindran les dones perquè tot va arrencar amb la Fil de Guadalajara, la Feria del Llibre de Guadalajara, que vam inaugurar allà, i l'eslògan de la fira era Vindran les flors, que era un eslògan de la Mercè Rodoreda. I vam dir, doncs, nosaltres farem Vindran les dones. Vindran les dones, sobretot perquè...
0: Aquí més aviat seria... Però ja hi eren, oi?
1: Ja hi eren, és a dir... Però no podem donar el tema com a resolt i conclòs ni com una cosa que ja pots trobar en un museu, no? Com, per tant, una lluita que ja està acabada i segellada, sinó al revés, com un deure que encara tenim, que és el de... No només observar com les dones històricament han sortit al carrer a reivindicar els drets de tots i de totes en aquesta ciutat, a la ciutat de Barcelona, sinó com avui en dia encara surten, no? És una set que no s'apaga, diguéssim. Sí.
0: De feu memòria, d'aquesta memòria que s'ha escapat una mica de la memòria col·lectiva, podríem dir, o de la història col·lectiva, que s'ha escapat com el rebombori del pa, aquelles guerres del pa del, per exemple, 1918.
1: Qui pensa en posar el pa a taula?
0: Exacte.
1: Qui ho pateix? I qui no vol enviar els nens a la guerra? Sovint són les dones.
0: Exacte. El que heu fet amb aquesta exposició és explicar aquesta història oficial de Barcelona que les ha deixat fora, però d'alguna manera les heu volgut reivindicar. Hi ha molts noms desconeguts o molts noms que ens haurien de sonar més, i suposo que aquí hi ha una mica de ràbia, també.
1: Sí, ben bé, és que quan s'ha parlat de les dones, de vegades s'ha fet en tant que dones, i nosaltres volem que el visitant no es quedi només amb aquesta idea de que, perquè són dones, perquè en trobareu més de 80, sinó al revés, per la importància de les seves lluites o de les seves escriptures, perquè una de les figures principals són les escriptores. I tenim quatre moments claus de la ciutat, que és el segle XIX, com la construcció de la ciutat moderna, la guerra i l'exili, la transició i l'actualitat. Jo una mica desmentint una mica quan s'intenta des de la institució, de vegades es presenta aquesta exposició reivindicant, hem de reivindicar les dones. No només, hem de reivindicar les dones que pensen amb els altres i que realment han contribuït a una vida social molt més digna. I el nostre missatge és aquest, no oblidem la segona part. No és perquè siguin dones, sinó perquè són dones importantíssimes, cabdals, i sense les quals no estaríem aquí passejant tranquil·lament per les aceres de la nostra ciutat.
0: Ara has citat a Teresa Claramunt, que és aquesta treballadora tèxtil, una figura important del feminisme obrer, que podria ser doncs, la nostra Nan Goldin, per exemple, però per exemple, l'activista política i feminista, la Dolors Bargalló, o després hi ha moltes artistes, la Colita, la Pilar Aymerich, la Marit Jordà...
1: I moltes anònimes, perquè també tenim... Bueno, hi ha molts testimonis i fotografies, ja no tant des de la dona intel·lectual actual o artistes, sinó de totes aquelles que posaven el cos en les manifestacions, que també les veiem allà, no? Llavors hem difuminat, diguéssim, aquests noms més celebrats amb dones anònimes. I el dia de la inauguració també vam poder presentar-les entre elles, que tampoc es coneixien algunes. Pilar Aymerich, Marina Garcés, Pilar Aymerich. No ens coneixíem i celebrem aquestes trobades.
0: Això també és bonic, no? Que és una cosa, és una història, com deies abans, que no s'ha acabat amb una exposició.
1: No.
0: Hi ha espais de Barcelona, també, carrers, places, barris, que han estat especialment importants en les lluites de les dones, que tampoc no són coneguts, potser per això, perquè era l'espai de les dones.
1: Cala Dona, la Bonmaison, ara aquest cap de setmana passat la Xarxa Feminista de Catalunya va plegar 2.000 dones a la Fabra i Cots, no són poques.
0: Sí. En van parlar, sí, sí.
1: Aquí estan, no?
0: Clar. Després de 150 anys de lluites, clar, tu penses quines reivindicacions queden encara? Què és el que us pregunteu amb aquesta exposició? Què és el que ve
1: d'un futur? Per exemple,
0: futur
1: a l'espai de contemporani, sí. Un dels grans temes és el dret a l'habitatge. És a dir, és un tema que, de fet, arrenquem ja en l'any 1929, quan hi va haver l'exposició universal, el tema de l'habitatge, Rosa Maria Arquimbau o Llucieta Canyà en parlaven molt, ara és un dels grans temes. Totes les escriptores que hem entrevistat, des de les més joves, com Andrea Genovar o la Anna Pacheco, a les més veteranes, Maria Barbal o la Steffi Kremser, totes parlen del problema
0: del tema de l'habitatge. Sí. És un dels temes.
1: És un dels grans temes.
0: Sí, ens expulsen, sí. I expulsen a les dones, també. Sí. I, de fet, les dones, en aquest sentit, són la baula més deble, moltes vegades, més feble.
1: I sí, ara ja, jo crec que com que les dones sempre han lluitat per drets que en realitat afectaven a tots positivament, diguéssim, aquest no és excepció. També hi ha un altre tema, que és la salut sobre l'espai públic, no? O com ens movem en l'espai públic. I també te n'adones que això ja surt també feminisme gòtic, que l'espai públic està sexat i que quan en Ulrich canta Take a Walk on the Wild Side, no tothom pot anar en el Wild Side, no? Perquè ser dona a la nit a Barcelona no és el mateix que ser un senyor.
0: Absolutament. Call me solar star. Je me fais du mal.

0: Parlant amb Ingrid Guardiola d'aquesta exposició, vindran les dones 150 anys de lluites als carrers de Barcelona. Molt important, perquè també moltes dones no van estar molts anys a l'espai públic. I sortir al carrer és una part fonamental d'aquesta exposició. Està.
1: Sí, és que jo pensava, ara dona la sensació que l'espai públic és un espai molt més és molt democràtic, no és només per anar a la feina o anar a plaça, que és el que devien viure les dones de fa un segle, però ara també el tenim bastant segrestat, és a dir, és un espai públic que jo crec que està mancat de rituals socials, només està organitzat des de l'esfera, diguéssim, del comerç i del turisme, i llavors per això és un espai fràgil.
0: Perquè tampoc anem a jugar al carrer com ho fèiem o...
1: No, no sé, que visquis en un poble. Hi ha una diferència abismal en com vivim l'espai públic ara, a ciutat, en els entorns urbans, que són cada vegada més majoria, i els pobles.
0: I també com tot aquest capitalisme també està tancant a la gent del poble. Jo crec que els pobles estan més buits que mai perquè la gent està mirant Netflix. Però això és una teoria meva. Els carrers dels pobles estan més buits que mai perquè les criatures estan mirant Netflix.
1: No sé, que visquis a Sal o en llocs amb molta migració, que llavors tots sortim al carrer.
0: Doncs hem d'anar tots a viure a Sal. Està claríssim. Ingrid Guardiola, molta feina. Ens deixes aquí damunt la taula. Aneu a veure aquesta exposició de Vindran les dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, i si no, més reposats, teniu l'estiu per endavant, Feminisme gòtic, amb aquest llibre que ha fet a mitges amb la Núria Gómez Gabriel.
1: Que és una calarre feminista,
0: Sí,
1: és a dir, és una
0: està
1: celebració.
0: Clar,
1: som acadèmiques, però també tenim
0: bruixes. També
1: bruixotes.
0: Doncs ara se'n va, ara mateix amb la granera, se'n va la Ingrid a sopar, em sembla, oi?
1: Sí, una hora tard.
0: Escolta, no es pot tot, no pots anar a la ràdio i sopar puntual. Moltíssimes gràcies.

0: Marta Pallarès.
1: Ai, Montse Virgili.
0: És que amb aquesta música...
1: Ens posem tontorrones.
0: Una mica.
1: Doncs n'hi ha força.
0: Perquè hi ha alguna que se n'ha de sopar, però nosaltres què hem de fer? Tu has sopat, ja?
1: Jo he sopat, però amb tu sopo, ressopo i el que faci falta.
0: Vols que posi unes espalmetes aquí?
1: Seria bonic, baixem la llum.
0: A veure... Avui, aquesta pubilla de cuixa forta, quins noms m'has dit, allò...
1: Avui
0: és que no me'n recordo, avui què soc?
1: Avui ets una pedra forta internacional.
0: Pedra forta internacional. Com em vas dir fa dues setmanes que és com el meu preferit? La pubilla de Michoacán? O
1: la pubilla de Michoacán, però sí. També de vegades et dic pedra forta perquè és allò que vam dir una vegada de la Rocío Jurado i vaig intercalant perquè no t'acomodis, saps? Perquè cada dia trobis una mica de Espurna nova.
0: M'agrada aquesta relació de matrimoni que tenim. Bé, som-hi al tema.
1: Som-hi.
0: Marta Pallarès avui ens aporta una secció meravellosa perquè hi ha artistes que canten des d'un lloc i d'altres que canten des de molts llocs alhora. Avui parlem de músics, de dones que fan música lluny d'on van néixer, que porten les seves arrels a sobre com qui porta una maleta que no es desfà mai. Poesia, ja en tenim molta. I per fer-ho, doncs això, la Pallarès. I això que estem sentint ara és Bedouin que ens el cor robat.
1: Doncs sí, perquè aquí per les que ens escolten, de vegades proposo jo el tema, de vegades ho fem amb tot l'equip, i aquesta setmana he de reconèixer que em va venir una directiva de part de
0: Montse... Una
1: part de Montse Virgili i em va dir, per què no parlem una mica de la Bedouin aquesta setmana, però fem una mica més complet. Avui parlarem de dones, també parlarem d'una etiqueta que seria falsa englobar-la sota aquesta concepció de dones que venen de països exòtics, perquè, escolta tu, exòtics ho som tots, depenem de com es miri.
0: Pot ser exòtic i de rocallaure.
1: Doncs mira, tu mateixa ho has dit. Avui parlarem, però, de dones que venen de països que sí que normalment no dominen les llistes dels discos més venuts, però que ho estan patant molt fortament, sobretot als Estats Units, i ho fan establint-se en aquest país a les llistes d'èxit, però també fins i tot literalment, com és en el cas de la Bedouin, vivint-hi. Avui parlarem de dones que porten el llinatge i la seva història d'una manera diferent. Crearem una mica de llista de reproducció per si no sabeu què escoltar aquest estiu i voleu fugir d'allò més convencional. Avui dono fe que ja s'ha dit des del cos tècnic que avui portem música que mola molt.
0: Ferran Badia, quin cos tècnic?

0: I perquè no li sent, i perquè no li sentiu la veu. De fet, sí que li sentiu, però no sabeu què és ell, perquè fa veus a Catalunya Ràdio. Linka. És ell.
1: Bé, la veu que estem sentint, però...
0: No, és Bedouin,
1: que és el nom artístic de la Sniff Korkeyan, i la seva història ja donaria només per una cançó. És de família armènia, però ella i els seus pares van néixer a Síria, i els germans a Aràbia Saudita. Allà hi van viure uns anys, en un recinte tancat d'estil nord-americà, fins al 1995, i aquell any, espantats per la proximitat de la Guerra del Golf, van guanyar la loteria de la Green Card. Això expliquem com funciona la Green Card, la carta verda.
0: Això és una cosa que em crida molt l'atenció, que hi hagi una loteria de que et pugui tocar, doncs, que pots travessar un país. És que em sembla fortíssim. Explica-ho.
1: Doncs la Green Card és una de les maneres que una persona té per anar a viure als Estats Units. Hi ha molts tipus de visats diferents. Pot ser un visat de tipus treball, en el qual la teva empresa ha de justificar per què t'estan empleant a tu. Has de demostrar unes capacitats excepcionals i per què no pots ser una treballadora dels Estats Units. Hi ha d'aquesta mena de targetes de residència que pot ser per casaments. I en el cas de la Green Card també la pots aconseguir en una loteria. Tu et poses com qui compra la Bonoloto, entres totes les teves dades i cada any se'n sortegen X. I en el cas de la família de la Bedouin, els va tocar.
0: Que fort. I escolta, ella va dir una cosa en aquest sentit que esgarrifa una mica, eh?
1: Doncs sí, ella va dir que gràcies a Déu van aconseguir marxar als Estats Units perquè tard o d'hora hauríem hagut de tornar a Síria i no sé què ens hauria passat llavors.
0: Clar, és que ella va escapar de la guerra civil siriana sense saber-ho amb aquesta loteria. És bèstia, si ho penses.
1: Sí, sí, les voltes que dona la vida, perquè ja us estàvem dient, era d'Armènia, els pares van néixer a Síria i els germans estaven a Aràbia Saudita, és a dir, que podien haver acabat en qualsevol país afectats per un conflicte tan seriós com el de la Guerra Civil a Síria. Ella tenia 10 anys en aquell moment.
0: Clar, molt petita, també, no?
1: Però el preu d'escapar-se, tot i que aconseguissin fer-ho, doncs hi és i es trasllueix d'alguna manera en la manera com ella escriu música i com reflecteix tota la seva vida. Avui estem parlant del seu nou disc, que es diu Neon Summer Skin, i neix justament d'això. Els pares havien tornat a Aràbia Saudita, però com que allà no et pots fer ciutadà si no ets àrab, al jubilar-se, el pare va haver de marxar a Armènia perquè Síria ja no era segura per la guerra. És a dir, que tot aquest compendi d'aventures vitals de la seva família, ella ho ha resumit d'una manera que és tot el contrari del dramatisme fàcil. I ella diu... Et pots escapar de la matança, però queda una llarga cua de tristesa, la de quedar separada de la gent i dels llocs que signifiquen tant per tu.
0: Clar, perquè és viure tota l'estona en transició, podríem dir. És casa teva, però no és casa teva, sents que no formes part d'aquell lloc.
1: I tot això sona sorprenentment així de dolç com estem sentint.

0: És per fans, jo diria, de Carol King, de música molt dels 70, aquest pop suau, somiador, és molt delicat.
1: Doncs sí, podríem dir que ella la ferida l'ha embolcallat una mica en vellut. La cançó que obria la secció, que es diu En My Own, la va escriure al piano en tornar a Los Angeles i és la tesi de tot el disc, que és que ella està...
0: Una mica a la meva manera.
1: Doncs sí, la versió del My Way, però en contemporani, des de Los Angeles, no des de Nova York. I hi ha un detall molt, molt bonic en promocionar aquest disc, i és que està exposant fotos antigues dels seus pares a Síria i al Líban, perquè diu que sovint la gent de l'Orient Mitjà és vista com violenta, digna de llàstima, i ella els vol humanitzar. I diu una cosa que jo crec que hem vist en moltes fotografies, sobretot quan ensenyàvem a dones abans, abans de l'Ayatolà, i ella, en el seu cas, diu que les fotos dels anys 70, els seus pares estan espectaculars.
0: Clar, clar, era una època ye-ye, igual que l'Iran, per exemple, que quan va arribar doncs, el xar de Pèrsia, se'ls va acabar, després se'ls va acabar la festa, i això doncs, els ha passat a molts països. Aquí has de fer dues mencions ràpides, crec.
1: Doncs sí, perquè voldríem seguir amb aquesta secció d'una manera també més explosiva, més celebratòria, però m'agradaria també mencionar dos noms de dues dones que entenen el llegat d'una manera similar a com ho fa la Bedouin. Apunteu la iraniana Mahsa Baghdad, que va haver de marxar de l'Iran, precisament com tu deies, perquè com a dona li estava prohibit cantar sola en públic, i aquest és segurament el cas més dur de qui canta, perquè a casa no li deixen fer. I a un altre extrem, una mica més pop, hi ha la Ayoni, que és nascuda a Barbados, com la Rihanna, criada entre Singapur, Jakarta, Miami i finalment també a Los Angeles, i ella aquest desarrelament l'ha entès d'una manera una mica més sul.
0: Haurem d'apuntar tots aquests noms, eh? Mahsa Baghdad, si no ho sabeu, ens escriviu a donesidies@catradio.cat i us apuntem tot.
1: I fem uns Instagrams també,
0: exacte,
1: no? Fem una playlist.
0: Fem el que faci falta.
1: Els volem promocionar.
0: Exacte.
1: Això sí, m'agradaria deixar que aquí una mica...
0: Aquí m'has fet una mica de trampa?
1: Una mica, sí.
0: Una mica per què? Per què?
1: I l'he feta per poder explicar precisament això, que és una de les idees que més defensa la Bedouin, i és que ajuntar totes aquestes dones en un mateix sac, malament.
0: És una mica racista.
1: Doncs també. Sí, és molt fàcil agafar una refugiada siriana, una exiliada de l'Iran i una estrella del pop africà i dir que totes, com dèiem al principi, tot és músiques del món, tot és de països exòtics, quan el que estem sentint ara mateix de fons és, com tu deies, un... pop molt Carol King, que és molt anglosaxó, d'alguna manera.
0: És molt americana, de fet,
1: i
0: ella, aquesta música.
1: Sí, i ella critica que s'aplani a persones molt diferents i les fiquin totes en el mateix sac que les veu des de fora. I
0: bàsicament perquè no sabem pronunciar els seus noms.
1: I perquè tenen un to de pell una mica diferent al nostre.
0: Ai, sí.
1: Així que el que farem ara és escollir dones que no fugen de res, que venen d'indústries molt potents i que han decidit conquerir el món des d'allà on elles es posicionen.

0: Canviem absolutament de registre. Estàvem sentint la Bedouin i ara estem sentint la Tila, que s'escriu T-Y-L-A. Aquesta dona és sud-africana i és la reina del popiano. Explica'm això.
1: Tu saps què és el popiano?
0: Jo fins que no t'he conegut a tu, no sé què és el popiano.
1: Vols que anem a un piano bar?
0: Anem a un popiano bar aquesta nit.
1: Doncs,
0: amb el Ferran, amb el cos tècnic.
1: Doncs mira, posem el cos tècnic, aconseguiríem anar a un piano bar, però el popiano l'hauríem de trobar en un lloc molt diferent. El popiano és barreja de pop i d'amapiano. L'amapiano és un gènere musical originari dels townships de Sud-àfrica.
0: Què són els townships?
1: Són els...
0: vaixells o barcos o...
1: No, són els enclavaments que hi ha a Sud-àfrica. I

0: reina del pop piano, amb aquesta cançó Water, que va arribar al número 7 del Billboard Hot 100, que és la llista dels més venuts als Estats Units, i és la posició més alta de la història per a un artista africana en solitari. És l'artista africana més jove, a més, que ha guanyat mai un Grammy.
1: Escolta, festa major, eh? Ens encanta, i aquí no hi ha cap ferida, ni cap drama, ni cap guerra siriana pel mig. És pura celebració.
0: Pura celebració, però sense oblidar les arrels.

0: les dones i els dies. Avui portant música, que no és l'habitual, però que m'agrada molt, perquè amb l'excusa de Beduín estem descobrint, doncs, a la Tila, i ara això que sentim és Aira Star, que, perdona, però té nom de Game of Thrones, Aira Star.
1: Una mica sí que té nom de Game of Thrones.
0: Però no és de les zones gèlides, eh?
1: No.
0: No és de Mordor d'aquella,
1: eh? Mordor? Estàs fent una barreja aquí de fantasies èpiques, estàs barrejant el Senyor dels Anells amb el Game of Thrones de... És igual.
0: Bé, allà fa fred. Allà fa fred, a Game of Thrones.
1: No? I fa fred, en alguns trossos.
0: Sí,
1: hi ha llocs fred, que van una mica més calentonets.
0: Sí, hi ha una mica de desert, però vaja que... No. No és d'aquí.
1: No. I no hi havia aquest bombolleig que ens porta l'Aira Star. Ella és nigeriana i el que fa és afro-soul. Estem escoltant una cançó que es va fer viral a TikTok i ara mateix moltes de les plataformes digitals aconsegueixen que les cançons arribin a la llista dels més venuts.
0: Gràcies al TikTok i tot això, i tots els que anem fent scroll al TikTok i totes les hores que perdem allà serveixen perquè, com a mínim, aquestes noies guanyin calerons.
1: Sí, perquè de vegades aquí també ho hem parlat, a les dones i els dies, de dones amb una trajectòria més llarga a les seves carreres i que amb un disc nou potser ja s'han plantat amb 50 anys i que la discogràfica els vol fer el pamplines a TikTok i que elles diuen, doncs jo aquí no estic per fer coreografies. L'Aira, volent-ho o sense voler, va aconseguir col·locar Rush, aquesta cançó que estem sentint de fons, de manera viral a TikTok, va entrar al top 10 a França i a Sud-àfrica. I al tanto perquè ha fitxat per Roc Nation, que és el segell de Jay-Z, és a dir, un senyor una miqueta importantet a la indústria de la música, especialment la música negra, i està competint en la categoria d'artista mundial de l'any en els premis iHeart Radio al costat de Agafa-t'hi fort, la Taylor Swift i la Sabrina Carpenter.
0: Doncs volem que s'ho quedi l'Aira Star.
1: Ens encantaria.
0: Volem que s'ho quedi,
1: ja,
0: perquè
1: prou...
0: aquesta fia tenen prou calés.
1: Sí, i ja prou de la supremacia de les noies blanquetes rossetes a totes les llistes de premis. Jo crec que ja, això que porta l'Aira Star té nivell, com el que escoltarem.

0: escolta, ara estem sentint l'aire estar molt ben acompanyada de l'Àngela Angélique Kidjo.
1: Doncs sí, tancarem el cercle d'alguna manera. Estem escoltant de fons aquesta cançó que es diu I Can, amb la mestra de totes aquestes generacions d'artistes que han agafat les seves arrels i les han fusionat amb pop o fins i tot amb electrònica. L'Angélique Kidjo de Benin porta dècades de carrera, té múltiples Grammys i, com dèiem, el cercle es tanca tot solet perquè acaba de treure aquesta cançó amb la Ayra Starr, que parlàvem d'ella fa un minut. La veterana i la jove juntes, que ens agrada que es donguin la mà, que ens agrada que es donguin el relleu, que s'estimin, que s'enllancis l'una amb l'altra, que es portin l'una amb el pòdio, perquè aquí hi ha per tothom. Número 1, totes.
0: Qualitat, que diuen a casa. Escolta, fem un repàs d'aquests noms. Bedouin, aquesta dona meravellosa que té aquest disc tan tranquil, que tan reposat, que us agradarà als fans. És aquella música que t'acarona. I a part, té discos anteriors que a mi

0: m'encanta, no? També ha fet moltes col·laboracions molt interessants. Després tenim la Tila.
1: Tenim la Tila, que fa el popiano, el que estàvem dient abans, que surt de Sud-àfrica, dels enclavaments negres de Sud-àfrica, cap a principis dels anys 2010, i és una mica de house, electrònica, jazz i percussions tradicionals, però tranquil·let tot, i que va aconseguir ficar-se en el número 7 del Billboard.
0: I l'Aire Star, aquesta última que hem sentit, doncs, que ens enamora amb la Angelique Kidjo juntes cantant. Això vol dir que, a més, té una cosa. Jo no vull fer ara propaganda a l'Spotify, Déu no ho vulgui, però si fas, comences a fer cerques, que no són les habituals, a vegades també et porten altra música. Vull dir que potser...
1: L'algoritme s'entrena. Ja sabem que moltes vegades també...
0: No sempre bé.
1: Ens enxufen allò que volen, perquè els senyors són trilionaris per algun motiu. Però entrenem l'algoritme, va, fem una mica l'exercici de buscar coses.
0: Saquegem l'algoritme.
1: Vinga, doncs fem-ho. I jo em comprometo a fer-vos una playlist que la pugueu compartir i que aquest estiu...
0: Marta Pallarès, volem la playlist.
1: Paraules, aquí.
0: Doncs us la compartirem a xarxes, la feina que ens faci la Marta Pallarès. Nosaltres ho deixem aquí. Moltes gràcies, Pubilla de Cuixaforta.
1: Ens trobem
0: on vulguis. Nosaltres ho deixem aquí. Mireia Dalmau, Roser Parera Moragues, Montse Comelles, Elena Miquel, Núria de la Fuente, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà parlarem amb dones que, tot i tenir parella, prefereixen viatjar soles. A vegades també viatgen amb la parella, però diuen a vegades, Antonio... Jo vaig passant. Tu ho has fet mai, això, a Pallarès?
1: Jo, per feina, estic més fora de casa que dins.
0: Ja.
1: I mira, també de tant en tant dona un respiret,
0: Està bé la cosa. Doncs demà ens truqueu al 9-3-2-0-7-4-7-4 i ens ho expliqueu en directe a les dones i els dies a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Donald Trump assegura que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres quan els Estats Units signin l'acord de pau amb l'Iran. De moment, segons Teheran, tres patrullers i dos vaixells amb béns essencials per a l'Iran han superat el bloqueig naval dels Estats Units a la zona. Des de Vienne, a França, on se celebra la cimera del G7, el president nord-americà ha assegurat que de moment no aixecaran, però, les sancions a Teheran.
2: No aixequem sancions, de moment. És realment una qüestió de comportament. Si els iranians fan el que se suposa que han de fer, l'aixecament de sancions començarà a tenir efecte.
1: La cimera del G7 a Vienne se centrarà aquest dimarts en la guerra d'Ucraïna, amb la presència del president ucraïnès Volodymyr Zelensky a la reunió. Donald Trump ha dit que ara cal ocupar-se d'aquest conflicte una vegada encarrilada la pau amb l'Iran. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: La Guàrdia Civil reforça en un nou informe el rol de líder de Santos Cerdán en la trama que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. Els investigadors recullen que l'ex número 3 dels socialistes ordenava pagar els viatges de Leire Díez amb fons del PSOE i supervisava les operacions de l'entramat.
1: El magistrat Juan Carlos Peinado deixa a l'aire si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Ho decidirà les pròximes hores. Després de la vista preliminar d'aquest dilluns, el jutge també ha de resoldre si envia o no a judici la parella del president espanyol. Té 3 dies per fer-ho.
3: La defensa de Jonathan Andic confia que els àudios amb les trucades que el fill del fundador de Mango va fer als serveis d'emergència minuts després de la caiguda mortal del seu pare a Montserrat ajudaran a demostrar la seva innocència. En aquests àudios, als quals ha tingut accés Catalunya Ràdio, se sent com Jonathan Andic demana auxili al 112 visiblement afectat.
1: El plagi i la deshumanització de la creació són les principals preocupacions del sector cultural davant la intel·ligència artificial. Ho destaca l'informe del 2025 del Conca, centrat en els beneficis i riscos d'aquesta tecnologia. L'Eurocambra manté les compensacions als passatgers pels retards de més de 3 hores en els vols, però no garanteix la gratuïtat de les maletes de mà a la cabina.
3: Les aerolínies podran continuar cobrant per l'equipatge de mà, però la nova reglamentació sobre drets dels passatgers les obligarà a ser més transparents. Les companyies aèries i els cercadors hauran de mostrar-ne el cost des del principi del procés de reserva. La reforma s'ha validat definitivament després de 13 anys de negociacions. La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, creu que l'acord és bo tant pels usuaris com per les companyies.
4: Aquest acord reforçarà els drets dels passatgers, proporcionarà més claretat i previsibilitat a les nostres companyies aèries i mantindrà la competitivitat del sector.
3: L'acord preveu que les famílies puguin viatjar juntes sense haver de pagar extres per reservar seients de costat i obliga les aerolínies a informar els passatgers sobre com presentar les reclamacions.
1: Esports. Ara mateix ha acabat un partit que hi havia en marxa del Mundial de Futbol entre l'Iran i Nova Zelanda. Un partit que ha acabat amb empat a 2 gols. Un partit també marcat per la presència de la selecció iraniana en territori estatunidenc.
3: L'Aràbia Saudita i l'Uruguai han empatat a 1 aquesta matinada, un resultat del mateix grup de la selecció espanyola que, de fet, beneficia el combinat de Luis de la Fuente, que no ha passat de l'empat a 0 contra Cap Verd, una de les seleccions més dèbils del campionat. El blaugrana Lamine Yamal ha entrat en la segona meitat després de 2 mesos de baixa per lesió i ha creat perill, però no ha aconseguit desequilibrar el marcador. Ara els 4 equips d'aquest grup estan empatats amb 1 punt. També ha jugat aquest dilluns Bèlgica 1, Egipte 1.
1: Marco Corella ja és oficialment nou jugador del Real Madrid fins al 2032, segons a un comunicat del Club Blanc. El Madrid pagarà al Chelsea 55 milions d'euros, més 5 en variables.
3: Aquest dimarts a les 9 del vespre juga el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, Barça, El Pozo, Múrcia, al Palau Blaugrana.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 16 de juny. Si acabeu de sortir de llit, heu de tenir en compte que aquest dimarts tindrem el típic temps d'estiu, amb sol al matí i amb ruixats a la tarda al Pirineu, unes precipitacions restringides entre l'Alta Ribagorça i el Ripollès, sense baixar cap al sud. La calor s'intensificarà més. S'esperen avui valors de fins a 37 graus a Ponent. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Barcelona el sol sortirà a les 6 i 17 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 10 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui hauria fet 43 anys l'actriu Verònica Echegui. Ens va deixar l'agost passat i els matiners volem recordar-la amb una de les seves frases cèlebres. El feminisme hauria de ser l'estat natural de les coses. Feministes hem de ser-ho tots perquè és un tema que engloba la societat.
0: Bona manera, sens dubte, per començar aquest matí. De fet, li donem corda al segon dia de la setmana amb una cançó que es va convertir en un dels grans èxits d'un duet que no ha parat o no ha parat de regalar-nos grans cançons. Un dimarts és menys dimarts amb Roxette.

0: que l'heu reconegut i us ha portat bons records és, evidentment, It Must Have Been Love, una de les balades més destacades del duet suec Roxette, format per Mary Fredriksson i Pierre Giesel. No sé si sabeu que es va publicar inicialment l'any 1987 com una cançó de Nadal a Suècia, però la màgia del cine va fer la seva feina i va adquirir una enorme projecció internacional quan es va adaptar per la banda sonora de la pel·lícula Pretty Woman. Això va passar l'any 1990. Amb el pas dels anys, però, ha esdevingut una de les cançons més representatives de Roxette i una clara referència al pop romàntic de finals del segle XX. It Must Have Been Love continua emocionant generacions d'oients gràcies a aquesta combinació d'una lletra profunda, una interpretació més que memorable i una melodia que transmet una gran intensitat. La intensitat i la nostàlgia d'un amor perdut. Un 16 de juny de l'any 1990 aconseguia arribar al número 1 als Estats Units i avui hem pensat que no hi havia millor manera per començar el programa. Esperem que no hagueu perdut cap amor o que si l'heu perdut us hagueu recuperat més d'hora que tard i aquí us prometem que no us trencarem el cor i que us serem fidels. Paraula de matiners.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Arrenquem el programa de dimarts, 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Acaba de finalitzar, per cert, aquest partit entre
2: Iran
0: i Nova Zelanda.
2: Ja ho diré bé. Apassionant 2-2, ha estat entretingut.
0: Bé, no?
2: Sí.
0: A més, hi ha la fanfària preparada ja i res, avui res.
2: No, però demà tens un Àustria-Jordània, que és a les 6. Et cau una mica malament, però el podràs veure després de matiners.
0: Podrem anar informat.
2: I tens Argentina contra Argèlia a les 3. Per tant, quan arribis tindràs un partit, podràs veure Messi i després tindràs ja una altra feliç, Jordània doncs. per desconnectar de matiners. És fantàstic.
0: Després també ho comentarem amb la Sònia Gelmà, companya d'esports d'aquesta casa, perquè, a més, també haurem de repassar l'empat ahir d'Espanya.
2: Amb Cap Verd, sí.
0: Que Cap Verd era un dels més fluixots,
2: és
0: no?
2: És una de les seleccions més fluixes del Mundial i Espanya va empatar a 0, però ha tingut sort perquè Uruguai ha empatat a 1 contra l'Aràbia Saudí, per tant, tot el grup està empatat i no ha sigut tan greu com podria ser aquest empat a priori.
0: Bé, veurem com va passant, com va transcorrent el Mundial. Mentrestant, a partir de les 6 del matí, comença el matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs nosaltres, fidels a la nostra cita amb l'actualitat, avui tindrem la consellera Núria Parlon per parlar del que està passant a Catalunya amb els tirotejos, que ja fa dies que ho anem tractant, amb aquests 6 morts per tirotejos que hi ha hagut en les últimes setmanes. Tractarem la crisi al PSOE, perquè ahir va declarar Begoña Gómez en la seva vista preliminar i veurem què decideix el jutge. Després també parlarem del jurat popular, perquè serà una de les figures claus en el judici del cas Àndic, i per tant veurem com es tracta, com afecta, com es gestiona. I després, arran de la trucada que vam avançar ahir al matí de Catalunya Ràdio, de la trucada d'Àndic al 112, parlarem amb un expert en trauma i membre de la secció de psicologia d'emergències del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya per veure l'altra banda de com es tracta una persona que està trucant alterada i que està trucant perquè li ha passat una cosa com el que li va passar.
0: Ah,
2: és a Càndic. Després, si vols coses interessants, atenció a les novetats que explicarem de Xavier Novell.
0: Ui. Hi ha novetats de Xavier Novell?
2: Hi ha novetats, però no les sabràs ara. Les sabràs una mica més tard, a les 8. Després tindrem a la Carme Colomina aquí a l'estudi. Amb el Rafa Vilasanjuan i la seva secció parlarem d'immunització. I avui a la teràpia boomer de Sergi Pàmies, al Mundial de Futbol.
0: Home!
2: Ja sé que aquells mundials d'antes...
0: Com no.
2: Que no som... Oh. Quin és el teu primer record del Mundial?
0: Quan vaig néixer.
2: Sí, va agradar. Per tant, 81, al Mundial d'Espanya.
0: Va ser un bon any, no?
2: Ah, no, jo no recordo el Mundial d'Espanya. El meu primer...
0: Àlex, bon dia.
3: Bon dia.
0: Va ser un bon any.
3: Al·lusions, sí.
0: Va ser un bon any.
3: Jo feia cromos del Naranjito, sí.
2: Doncs
0: aquell any.
2: Fantàstic.
0: Allà vaig descobrir la meva passió per l'esport.
2: Exacte, sempre.
0: Sempre. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Vinga, va, 2 minuts, 1:45 del matí, i mentre dormíem, Àlex, al món passen moltes coses.
4: Passen moltes coses, i he vist que pronunciaves alegrement sobre la selecció de Nova Zelanda.
0: Sí? Ai.
4: Home.
0: Què? Ah! Home!
4: Un antic amic nostre.
0: Tim Payne.
5: No será la copa de Xamar.
0: Tim Payne.
4: Home, no em cansaré de posar-la.
0: Home.
4: Ha debutat, eh? Aquesta matinada...
0: Amb... Com ha estat aquest debut, per favor?
4: Doncs molt bé, la veritat és que molt bé. Ha sigut titular.
0: Sí.
4: Ha jugat per la banda dreta, és lateral. No sé si la gent sap de qui estem parlant.
0: Clar, posem una miqueta en context perquè Tim Payne és un jugador de la selecció.
4: És el jugador més viral del Mundial.
0: Per què?
4: És la definició. Perquè un Instagram argentí, que es diu El Carso, el va assenyalar com el futbolista més desconegut de la competició.
0: Era un repte viral, eh? Per entendre'ns.
4: Només tenia 9.000 seguidors a l'inici abans del Mundial.
0: Sí.
4: I en només 7 dies va aconseguir 4 milions de seguidors. No ha parat d'augmentar. Ara ja frega els 6 milions de seguidors a Instagram. Tim Payne és una autèntica celebrity allà
0: absoluta.
4: On va als Mundials, és a dir, als estadis. Avui s'ha notat, en el moment que n'ha ensenyat el seu nom, l'estadi aplaudit. Evidentment, hi havia molta gent amb expectació. La seva pròpia selecció l'ha convertit en imatge de marca del seu equip.
0: Clar.
4: No és l'estrella, ni molt menys.
0: Però
4: ara ja
0: marca.
4: Qualsevol tuit, qualsevol imatge a Instagram...
5: És boníssim.
4: Posant el catalana a Tim Payne. De fet, aquesta matinada, el seu nom, Tim Payne, ha sigut trending topic mundial a la xarxa social X i a l'estadi de Los Angeles, on es jugava aquest partit, era de llarg el jugador més celebrat. Tim Payne ha sigut titular i a les grades hi havia l'Instagramer que l'ha fet viral.
5: Ah, gran convidat. Clar.
4: Entre altres coses perquè l'ha convidat la selecció o la federació neozelandesa.
0: Li deuen tot a ell.
5: Que ha vist com, entre
4: altres coses, perquè les vendes de les samarretes de la selecció neozelandesa també s'han disparat.
0: És que és boníssim.
4: Així, a més que... Mira, sentim Tim Carso... Ai, el Carso, perdó, no Tim Payne, sinó el Carso, que és aquest Instagram que el va fer popular,
0: sí,
4: dient i anunciant que efectivament s'anava a veure el Mundial als Estats Units.
6: Así que en estos días nos estaremos yendo a Los Ángeles para ver el debut mundialista de Tim Payne. La idea es poder estar en la Copa hasta que termine la participación de Nueva Zelanda. Imagínense que ganan un partido, yo me vuelvo loco. Y ni hablar si hace un gol, yo ya lo dije. Tim hace un gol en el Mundial y en algún lado del cuerpo me lo tatuó.
4: Doncs ja té un repte plantejat.
0: Quina meravella.
4: Jo només desitjava que marqués un gol Tim Payne.
0: I ja quan ho vas explicar l'altre dia, i em vaig quedar amb aquesta història, que és fascinant, doncs que te n'adones de com d'intel·ligent i divertits podem ser els humans quan fem coses com aquesta.
4: I poden
0: fer quina meravella.
4: Que interessi el futbol a algú que no li interessa el futbol com tu.
0: Com a mi, jo soc fan de Tim Payne.
4: Exacte.
0: Ara seguiré a Instagram. Gràcies, Àlex. Fins ara.
4: Adéu.
0: Un quart de 6 del matí i un minut amb aquesta història de Tim Payne que ens va deixar sorpresos fa alguns dies quan l'Àlex, evidentment, ens explicava que s'havia viralitzat gràcies a aquest repte d'aquest influencer argentí. I, mentrestant, avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
7: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor gràcies a iniciatives com la d'Arrels Fundació. Des d'avui fins dijous impulsa l'enquesta de persones que viuen al carrer a Barcelona per saber en quina situació viuen les persones sense llar i quines són les seves necessitats. Per aconseguir-ho han fet una crida per assolir la xifra de 400 voluntaris. Preguntaran a la persona si ha patit violència, els motius pels quals va haver de deixar l'últim allotjament o si rep o no suport social per part de l'administració. Com sempre, identificar bé el problema és el primer pas per solucionar-lo.
0: L'actualitat a vegades ens atropella i hi ha notícies de les quals no parlarem i aquesta ens ha cridat molt l'atenció, Marta.
5: Sí, és el cas, per exemple, de l'última troballa de la Segona Guerra Mundial. Es tracta del vaixell japonès més conegut com el vaixell de l'infern que transportava presoners de guerra. S'ha trobat a les Filipines, a només 50 quilòmetres d'on ja es va pensar en el seu moment que s'havia enfonsat al setembre del 1944, però no havien trobat cap resta d'aquest vaixell. Aquest tipus de vaixells eren molt comuns durant la Segona Guerra Mundial, però la particularitat és que passaven molt desapercebuts amb la resta de la flota i això doncs portava que els ataquessin sense saber que hi havia presoners a bord. I és que alguna atenció que en vaixells com aquests hi van arribar a viatjar 125.000 persones, totes presoneres.
0: Doncs escolta'm, Déu-n'hi-do aquesta història. Quina troballa. Molt bé.
5: Sí, Déu-n'hi-do.
0: És el comentari del dia de Marta Viana.
5: Déu-n'hi-do.
0: Escolta'm, i amb quina bona notícia ens haguem al matí, Lara?
5: Doncs mira, amb una d'aquelles notícies que et fan recuperar una mica la fe en la humanitat.
0: A veure.
5: I és que els alumnes de primer d'ESO de l'Institut Escola de Cadaqués estan criant ous de tauró gat capturats accidentalment per pescadors.
0: Mira.
5: Es tracta d'una prova pilot que es va posar en marxa al gener i que s'allargarà fins a principis del curs vinent, quan alliberaran els exemplars nascuts. El tauró gat és una de les espècies més presents al Cap de Creus, que, tot i que no compta amb cap protecció, està molt afectada per la pesca accidental. El vincle entre els alumnes i els ous de taurons ha estat tal que fins i tot els han posat noms. És una iniciativa impulsada per la Fundació Latea, si ara ho escoltaràs. Sentirem a la Laia Guix, que és un dels membres d'aquesta fundació.
8: De moment tenim això, uns 19 ous aproximadament, cada un en diferents estadis de desenvolupament. L'etaquetes, perquè cada ou té un nom que els propis alumnes han escollit, doncs l'etaqueta és l'ou que tenim més desenvolupat, que esperem que neixi abans de final de curs i que, per tant, els alumnes tinguin l'oportunitat de veure el naixement. Però després, al setembre, si tot va bé, tindrem l'opció de tornar-los al seu medi, al mar, i els alumnes podran com finalitzar aquest projecte alliberant els ous que durant aquest temps han estat cuidant i conservant.
0: Taquetes.
5: Que monos.
0: Clara, no ploris, super que és maco. Només un nom d'un...
5: És preciós.
0: No, està cap a Cadaqués a cuidar ous.
5: Ai, mira, doncs, mira, acolliria jo uns ous a taurogat. Sí. A una peixera.
0: Allà amb els ous a la peixera. Sí. Tirem, per favor. 20 minuts pràcticament per arribar a dos quarts de 6 del matí. Tenim motius per saltar de llit. Segur que sí. Un d'ells ens el porta l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
9: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit per als majors de 60 anys és apuntar-se al programa Vivim l'Estiu a Tàrrega, una iniciativa per combatre la soledat que organitza la Creu Roja Urgell. Tal com llegim al diari Segre, s'han programat una quinzena d'activitats, entre les quals visites guiades al Parc de Sant Eloi, al poble de Claravalls, xerrades sobre consells de seguretat, hàbits saludables i com valorar el temps. També un campionat de Rumicup, una caminada nocturna fins al Talladell i sessions de cinefòrum. L'objectiu no és cap altre que fomentar relacions d'una manera més lúdica.
0: I a aquestes hores del matí també volem saber... Ui, com batega el cor, per ser amb l'actriu Mariona Terès, que m'encanta l'entrevista...
5: No té pèls a la llengua, la Mariona Terès, mai.
0: No, de moment sembla que no, perquè ha explicat coses més que interessants.
5: Sí, ha passat pel podcast de la revista Vanitatis i ha explicat com amaga la seva identitat per lligar.
10: Se lleva 7 meses enamorada. ¿Cómo lo conociste?
11: Por una aplicación.
10: ¿Pero tú le dijiste desde el principio, oye, mira, soy actriz?
11: No.
10: ¿Tú esto lo ocultas?
11: Yo lo oculto.
10: ¿Se lo contaste en la primera cita?
11: Sí.
10: ¿Te reconoció?
11: Es que el mundo hetero a mí me reconoce poco. Claro, Cari, la Veneno, Paquita Salas.
10: Claro, tú eres un icono gay.
11: Luego las cosas que he hecho así como más hetero he salido poquito. El día siguiente me buscó y me dijo, claro, es que yo te he podido ver aquí y aquí. Pero no me conocía. Y además tenía otro nombre puesto, me había puesto Mar.
10: ¿Te habías puesto Mar para que no te reconocieran?
11: Para que no me buscaran. Casi nadie me reconocía en la aplicación. Una persona sí que me dijo, yo te conozco, ¿no? Yo así, no sé.
0: Doncs m'agrada molt. M'agrada molt que digui, clar, que els heterosexuals a totes les pel·lis que he fet i sèries gais no em tenen gaire ubicada. Està molt bé. I també el cor batega amb Dani Rovira.
5: Sí, l'actor protagonista de la pel·lícula Chopi y dos Vascos ha parlat de la fama i l'èxit després del boom d'aquella pel·lícula. Ho ha fet el podcast En clave de Rhodes amb James Rhodes a la cadena SER.
12: Yo no sé ser famoso, James. Ni sé, ni me gusta, ni valgo, creo. Cada vez me dan más pereza este baile de máscaras, ¿no? En el que sí. Se ha convertido un poco todo, ¿no?
13: Sí.
12: Porque de repente mi cabeza, mi vida, mi cuerpo, mi imagen se convirtió en un templo totalmente corrompido y violado e invadido por diferentes circunstancias, ¿no?
0: No ho va portar gaire bé, eh?
5: No.
0: No ho va portar gaire bé. Quan va saltar la fama Dani Rovira amb la parella, que no me'n recordo ara com es diu.
5: Amb la Clara Lago.
0: Amb la Clara Lago. Entenia allà uns mesets una miqueta complicats.
5: Sí, però està bé també que es parli d'aquesta manera tan obertament de... que no m'agrada l'èxit ni la fama.
0: 8 minuts, 6:15 del matí. I a aquestes hores també tenim ganes de saber quins sons deixa la ràdio.
5: Doncs al matí de Catalunya Ràdio, Gossos ens va anunciar el seu retorn als escenaris amb una nova gira l'any que ve, coincidint amb els 20 anys de la cançó Corren.
14: 20 anys d'Oxigen, d'aquell disc, que va ser el disc que d'alguna manera per segona vegada ens va tornar a posar a dalt tot el panorama.
15: Nosaltres som un grup que creiem que hem tingut dos moments importants, no? Quan vam començar la base acústica, va ser molt increïble, el lloc on vam arribar, de cop vam arribar a tocar, no sé si a terra, però ens hi vam acostar, i els 2000 vam estar pedalant molt fort, com et deia abans. I crec que el premi de tot plegat va ser no només l'Oxigen, el disc anterior, l'All 8 també va ser un disc amb grans cançons.

0: 7 minuts, arribem a 6:15 del matí. Escolta'm, que ho fem per la Porta Grossa. Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs mira, un dia com avui sortia el tema de Bob Dylan, Like a Rolling Stone, versionat en aquest cas pel Rollings, un tema que durava més de 6 minuts i que les ràdios al principi no van voler emetre, però que es va acabar publicant perquè era molt llarga, però sí, també molt bona. La lletra de la cançó surt d'un text d'unes 20 pàgines que va escriure Bob Dylan i a partir d'aquell material doncs, es va acabar sortint aquest tema, un manuscrit de la lletra que per cert es va vendre a una subhasta per $2 milions i això va aconseguir tot un rècord per un manuscrit de música i la revista Rolling Stone la va situar aquesta cançó al número 1 de la seva llista de les 500 millors cançons de tots els temps al 2004 i al 2010.
0: Recordant Like a Rolling Stone ara mateix als matiners de Catalunya Ràdio, quan sona aquesta sintonia vol dir que ens hem de posar al dia i saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 16 de juny, la Lluna és a cranc i s'ajunta amb Mercuri, així que pot ser un dia de molta memòria emocional. Podem estar més sensibles, més nostàlgics o amb ganes de parlar de coses que normalment guardem a dins. També poden aparèixer converses familiars, records o intuïcions que val la pena escoltar. Així que avui no cal entendre-ho tot de cop, només cal parar atenció al que es mou per dins.
0: Doncs ja tenim el consellet del dia fet per la gent d'Astrocat.cat i avui també volem saber qui bufarà espelmes aquest dimarts 16 de juny.
1: Doncs avui felicitem amb tota l'alegria del món l'etern Jordi Hurtado, home, el mític tira, presentador. Tira-li algú que s'ho mereix.
0: Per favor, Jordi, sisplau. 26 va de la televisió.
1: El mític presentador de televisió avui bufarà 69 espelmes. Avui també estaran de celebració l'actor i director de cinema, Daniel Brühl, perquè en fa 48, i li acabem dient anys i anys per molts anys al cantant influencer i presentador espanyol, Xuso Jones.
0: Home, perdona, un altre aplaudiment a Xuso Jones.
1: Suma un any més i arriba als 37. Que tingueu un molt bon dimarts i felicitats des del programa més matiner de la ràdio.
3: Els matiners, l'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Fent camí cap a 6:15 del matí, era un 16 de juny de l'any 1997 quan el grup anglès Deep Earth publicaven aquesta meravella que es diu Bittersweet Symphony.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio entrevistarem la consellera d'Interior, Núria Parlon. A partir de les 10, la periodista Carme Colomina ens presentarà el seu llibre Europa és un estat d'ànim. I a les 11, amb Sergi Pàmies, conversarem sobre el Mundial de Futbol. A la tarda tindrem el 19è capítol de la gestoria d'emocions. I Cristian García parla amb tot un referent de la vela adaptada, Dani Anglada.
0: Recupera tots els programes a l'àvia web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimarts 16 de juny. Ben tornada, en Alfonso.
1: Gràcies, bon dia.
0: Trobar a faltar.
1: Mira, jo també.
0: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Amb el conflicte de l'Iran encarrilat, la guerra d'Ucraïna torna a guanyar protagonisme.
1: De fet, centrarà l'atenció i el debat de la cimera del G7 que es fa a Evian, a França, i on avui hi haurà precisament el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Donald Trump va dir ahir que ara cal ocupar-se d'aquest conflicte del d'Ucraïna. També va assegurar que l'estret d'Hormuz estarà completament obert divendres, quan els Estats Units firmin l'acord de pau amb l'Iran, i va advertir que de moment no preveu aixecar les sancions a Teheran.
2: No aixequem sancions, de moment. És realment una qüestió de comportament. Si els iranians fan el que se suposa que han de fer, l'aixecament de sancions començarà a tenir efecte.
0: L'acord entre Washington i Teheran mira de reull el que pugui passar al Líban.
1: L'enfrontament entre Israel i la milícia xiita i proiraniana Hezbollah sembla que és l'únic que podria fer descarrilar l'acord de pau d'aquí a divendres, que és quan es signa. L'Iran assegura que els Estats Units han de garantir que Israel aturarà aquesta ofensiva per mantenir viu l'acord.
3: Els Estats Units han de complir els seus compromisos en virtut d'aquest memoràndum d'entesa i garantir que el règim sionista també compleixi els seus compromisos d'aturar la guerra al Líban.
0: Israel, però, no té cap intenció de marxar del sud del Líban.
1: Benjamin Netanyahu s'ha desmarcat de Donald Trump.
4: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Sóc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
0: El magistrat Juan Carlos Peinado deixa en l'aire si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.
1: Ho decidirà a les pròximes hores. Després de la vista preliminar d'aquest dilluns, el jutge també ha de resoldre si envia o no a judici la parella del president espanyol. Té 3 dies per fer-ho.
0: De fet, no és l'únic front judicial que esquitxa el president espanyol.
1: L'altre front és el que té com a implicat principal Santos Cerdán, ex número 3 dels socialistes espanyols. L'informe de la Guàrdia Civil reforça el seu rol de líder de la trama, que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez. Els investigadors recullen que Santos ordenava pagar els viatges de l'Eire Díez amb fons del PSOE i supervisava les operacions de l'entramat.
0: I José Luis Rodríguez Zapatero demana més temps per explicar l'origen de les joies que van trobar al seu despatx durant un escorcoll policial.
1: Sí, demana al jutge que ajorni la seva declaració. Manté, en canvi, la citació de demà i dijous en relació amb el cas Plus Ultra, on està imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals.
0: I atenció a aquesta dada. Més del 40% dels joves afectats per la crisi de l'habitatge creuen que la seva salut mental és regular o dolenta.
1: Ho diu un informe elaborat pel Consell de la Joventut d'Espanya, Fat Joventut i Oxfam Intermón, que també alerta que els joves que treballen dediquen gairebé un 50% del sou a l'habitatge. Júlia García, coautora de la investigació.
5: Hablamos de jóvenes que hacen cuentas cada mes para garantizar el alquiler, que comparten piso por necesidad, que temen volver a casa de sus padres y madres si algo falla, o que sienten cada vez más lejos algo tan básico como construir un proyecto de vida propio.
1: Per això proposen reforçar serveis i atenció psicològica, potenciar les polítiques d'habitatge assequible.
0: I al Palau Robert de Barcelona obre al públic la primera gran exposició retrospectiva dedicada a la fotògrafa Anna Turbau.
1: Un any després de la seva mort, la mostra la reivindica com una de les pioneres del fotoperiodisme català a través d'una selecció del seu arxiu de més de 40.000 negatius. L'exposició recupera imatges inèdites marcades pel compromís social de Turbau, com els retrats de les internes de la presó de Batràs o les comunitats gitanes de Ripollet.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: 6:45, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
6: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
7: Bon dia.
0: Arrenquem cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
6: Avui amb varietat de temes a les portades del dia, però amb el debut d'Espanya 0-0 al Mundial de Futbol com a tema transversal. Un fiasco per començar, titula El Periódico. Espanya s'estavella contra Cap Verd, llegim a l'Ara. Amb ulls de Madrid, El País, una Espanya sense gol punxa en el debut. I qui parla més clar? El Mundo. Depriment, empat davant la ventafocs africana del Mundial. Acompanya la notícia i amb una foto de la Minya Mal desesperat.
7: Altres temes de portada. La Vanguardia obre l'edició explicant que el govern espanyol aporta 719 milions a la gigafactoria Dià de Móra la Nova. En canvi, tant l'Ara com el País aposten per la informació internacional. El G7 confia que la reobertura d'Hormuz estabilitzarà l'economia, i el País explica que la resistència a Israel posa en risc l'acord de pau.
6: Encara a Madrid, El Mundo obre l'edició apuntant al PSOE i llegim que els socialistes van activar la claveguera 16 hores després de la carta de Sánchez.
7: I Lara explica que el PSOE i Sumar pacten despenalitzar les injúries al rei.
0: Hi ha avui unanimitat als editorials dels diaris en parlar sobre l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran que s'ha de signar divendres.
7: La Vanguardia recorda que d'aquí a divendres qualsevol guspira pot fer saltar pels aires el fràgil pacte que ha de garantir 60 dies de treva i la reobertura de l'estret d'Hormuz.
6: El diari del grup Godó remarca que a ningú se li escapa que l'amenaça més gran per fer descarrilar l'acord és Israel i el seu primer ministre Benjamin Netanyahu.
7: Lara, El Mundo i El País coincideixen a destacar el titular de l'editorial que aquest pacte no és cap victòria per a Donald Trump, sinó que més aviat mostra un fracàs.
6: Lara destaca que l'escenari és inestable i fràgil a l'Orient Mitjà, d'entrada, perquè ningú creu que n'hi hagi prou amb 60 dies per arribar a un acord sobre la qüestió nuclear i el propi memoràndum ja preveu allargar aquest període.
7: El diari considera que el règim teocràtic iranià té ara la paella pel mànec i aprofitarà la situació de força obtinguda en el camp de batalla per reforçar-se internament.
6: El Mundo subratlla que l'Iran salt d'aquest conflicte sense renunciar a cap actiu estratègic clau.
7: I afegeix que, lluny de dissipar-se l'horitzó del tauler global, s'obre una nova etapa d'incertesa.
6: El País remarca que, si la guerra acaba d'una vegada, ho farà sense que s'hagin arribat a conèixer els motius pels quals va començar.
7: El rotatiu de Prisa creu que aquest acord és una solució provisional d'un problema que mai hauria d'haver existit.
6: El periódico titula "L'Iran guanya la pau" i destaca que el règim dels ayatollahs té una situació més favorable del que es preveia a l'inici de la guerra.
7: També destaca que si l'acord es consolida, la distància entre els objectius inicials i els resultats obtinguts serà evident.
0: I a la premsa digital, Sílvia Solanes, molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Qui diu prou?
8: Doncs les famílies, davant el conflicte educatiu. La federació que agrupa les associacions de famílies avisa que ningú hauria de fer vacances i no s'hauria de fer una pausa a l'estiu com si res, sinó que s'hauria de treballar des de ja. Recordem que aquest divendres acaba el curs. I no només això, sinó que també reclamen participar del debat, ho han dit a BTV.
0: La cara fosca del turisme eivissenc.
8: Doncs un hotel en ruïnes on malviuen els treballadors del turisme eivissenc. Llegim la història al diari.es que relata que al voltant d'un centenar de persones deixen, si és que es pot dir així, en una estructura a mig fer, sense parets, abandonada des del 2010. L'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia, del PP, intenta fer-los fora i enderrocar-ho, però la promotora ara el vol acabar.
0: Qui fa neteja?
8: Corina Larsen, que ven les joies que li va regalar el rei Joan Carles. Segons la Razón, la polèmica amant del rei emèrit va recaptar ja 850.000 euros gràcies a la subhasta de part de la seva col·lecció. S'anunciaven sense dir l'origen, només amb la descripció que pertanyien a una distingida lady europea. Una de les peces que va permetre descobrir que eren seves és un braçalet de diamants d'una joieria de Madrid.
0: I avui Lego alerta, torna a ser notícia, però no per fer cap proposta.
8: No, si en tens també l'expliquem.
0: Ah, de què?
8: La proposta. Una
0: jo per Lego? Lego
8: sí.
0: Que em paguin jo ja tot el que dic.
8: Ah, d'acord. Bé, us expliquem aquest tema. La policia ha recuperat gran part d'una col·lecció de peces de Lego robades i valorades en 10.000 euros. Han detingut el suposat lladre que les havia pres ni més ni menys que del seu veí.
0: Home, però més a robar més lluny, fill.
8: Exacte.
0: Home. No casa del costat, que t'enganxaran de seguida.
8: Això ha passat a Elx, al País Valencià. La investigació va detectar una venda massiva de Legos de segona mà a càrrec d'un únic individu. Llegim el debate.es, en veiem una foto amb jocs de muntar de Star Wars o un casc de Ferrari.
0: I avui hem tingut una altra nit amb temperatures elevadíssimes. Sembla que ens espera un dimarts de ple mes d'estiu.
6: Sí, de molta més calor intensa. S'esperen, atenció, màximes de 34 graus a les comarques de Girona, de 35 a la Catalunya Central i fins i tot de 37 en alguns punts de Ponent. Avui calor d'estiu que ens acompanyarà, de fet, aquests darrers dies de primavera. Temps assolellat, amb ruixats, això sí, de tarda, només al Pirineu.
0: Mira, res, pràcticament 6 minuts, arribem ja a 3:45 del matí. Recordem que fa pocs minuts ha acabat el partit Iran-Nova Zelanda del Mundial de Futbol amb empat a 2, partit amb el qual també Iran s'ha estrenat al campionat, una selecció, doncs, home, que ha tingut molts problemes per l'administració Trump. A aquestes hores vull connectar amb una de les enviades especials de Catalunya Ràdio al Mundial, evidentment és la Sònia Gelmà. Sònia, molt bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Què tal, com està, Sònia?
9: Bé, de fet, per mi és bona nit, encara no...
0: Quina hora tenim? Quina hora tenim?
9: Aquí falten 20 minuts per les 12 de la mitjanit.
0: Doncs res, deixem agafar el llit tan aviat com sigui possible. Sònia, vull parlar amb tu perquè ens expliquis una mica també com ha anat aquest partit.
9: l'Iran-Nova Zelanda, eh?
0: Sí.
9: Perdona, però és que hi ha tants partits i he estat a l'Espanya Cap Verd. No...
0: Ah, exacte. Fem primer l'Iran-Nova Zelanda, si et sembla.
9: Bé, l'Iran-Nova Zelanda era, gairebé et diria, hi havia més interès pel tot el tema geopolític, esportivament parlant, però vaja, que tot i així, un debut amb empat per part d'Iran, s'avançava a Nova Zelanda, empatava a Iran, es tornava a avançar a Nova Zelanda i empatava Iran, i ha estat a Los Angeles, i amb aquest empat, doncs, després del partit, ara la selecció iraniana que torna cap a Mèxic, que és on es troba concentrada, eh? Als Estats Units només entra pels partits. Uh-huh. Entra, juga i se'n torna cap a Mèxic, on es troba concentrada durant tot el Mundial, davant la situació en la que, de fet, venen pràcticament jugadors i staff, perquè hi ha hagut molts problemes amb els visats per la resta de la delegació. Els Estats Units, que en aquest sentit ha estat tenint en compte que estaven en guerra, tot i l'acord de pau de fa dos dies, es mantenen les, diríem, les mesures que s'havien pres habitualment, i ha estat gairebé històric que en un Mundial s'enfronten dues seleccions, vaja, s'enfronten. Uh-huh. Una juga al país d'aquella amb la que està en guerra. Això no estava previst, diríem, d'inici. Tot i així, mira que Iran, abans del Mundial, va amenaçar no venir, que no es donaven les condicions per poder disputar el Mundial. Finalment, la FIFA i tota la gestió diplomàtica, doncs, va aconseguir que, esportivament, com a mínim, la selecció d'Iran competís en aquest Mundial d'Estats Units, com a mínim només els partits. Insistim que la concentració, per això, la fan a Mèxic.
0: Sònia, recordem també, o expliquem quin ambient hi havia a la grada, perquè no sé si hi ha hagut algun incident avui al partit. Recordem que Trump havia prohibit fer nit als Estats Units a una selecció iraniana i hauran de, com estaves dient, tornar cap a Tijuana.
9: En principi el dubte, vaja, durant el partit el que hem vist és que hi havia òbviament molta part de l'afició local, hi ha molta immigració amb antecedents a Iran a Estats Units que han estat animant els seus futbolistes. També és cert que part d'aquesta afició és bastant contrària al règim que hi ha a Iran. Tot i així, en aquest cas han estat animant esportivament els futbolistes i no consta de moment incidents. Jo suposo que amb el pas de les hores anirem veient. Insisteixo que això ha estat a Los Angeles i que estic una mica lluny a Tennessee. El que hem pogut veure per la transmissió era tot bastant del que seria un partit de futbol. Després, de ben segur que en sabrem més coses.
0: Molt bé, escolta'm, per cert, ahir també vam viure un empat, jo diria que inesperat, entre Espanya i el Cap Verd, no?
9: Molt inesperat, molt inesperat. És la primera gran sorpresa del Mundial. Cap Verd, que és una de les quatre seleccions debutants d'aquest Mundial, va plantar cara a Espanya, una selecció espanyola que no va estar gens bé i que es va quedar, doncs, amb aquest pam de nasos per iniciar aquest Mundial amb un empat a 0. T'haig de dir que tampoc penalitzarà gaire a la classificació.
0: Exacte.
9: Perquè l'altre partit del grup també han empatat entre l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, i és cert que queden dos partits. Espanya n'hauria de guanyar com a mínim un dels dos, i en aquest Mundial, com que hi ha 48 seleccions i en passen fins a 32 de 700, ho has de fer molt malament per quedar eliminat entre les favorites. Vull dir, que no és com en d'altres Mundials.
0: Estava escoltant aquesta matinada, no?, que Cap Verd, diguem que és una de les seleccions més fluixetes d'aquest Mundial.
9: Sí, ja et dic, és una de les quatre debutants en el rànquing FIFA, està molt avall, no tenia cap resultat històric fins al moment. De fet, després del partit parlàvem amb Bosinha, que ha estat el porter, que ha estat l'heroi del seu país, que té 40 anys, que no s'ho podia creure el que havia viscut, un dia somiat per ell, que per cert explicava que la seva mare no havia pogut venir al partit per problemes amb el visat, que és una de les coses que està passant en aquest Mundial, per problemes amb el visat, que es veu que havien canviat les taxes, que resultava molt car portar la mare i els germans. Ha explicat que de cara al segon partit sí que ho faran, però vaja, que el dia històric l'ha viscut sol als Estats Units amb els seus companys, perquè li hagués agradat que fos la seva família, però per problemes de visat no ha pogut ser.
0: Doncs escolta'm, Sònia, t'agraeixo que hagis passat pels matiners de Catalunya Ràdio, una de les enviades especials de la ràdio, evidentment, al Mundial. Sònia Gelmà, descansa. Ens escoltem aviat.
9: Vagi molt bé, gràcies.
0: Una abraçada, adéu, Sònia. Adéu. I a aquestes hores del matí, com sempre, repassem alguns apunts culturals amb la Marta. Marta, per on comencem?
10: Doncs mireu, amb previsions per avui mateix. La primera al Teatre Lliure de Montjuïc, on es podrà veure l'espectacle Xxxt. Això és un muntatge fet per la companyia José i sus hermanas, que han treballat conjuntament amb un grup d'alumnes de tercer d'ESO de l'Institut d'Escola Antaviana de Barcelona. Això ho podreu veure a les 11 del matí i a les 5 de la tarda. I avui al vespre, en aquest cas al Palau Sant Jordi, música. Concert del pianista i compositor italià Ludovico Einaudi al Palau Sant Jordi, això és a 8:45 del vespre, i si voleu un altre tipus de música,
0: a veure,
10: doncs al Palau de la Música, en aquest cas Víctor Manuel.
0: Que Víctor Manuel presenta disc.
10: Sí, Solo a Solas Conmigo.
0: Caramba,
10: si el voleu veure, és avui a les 9 del vespre. Em sembla que encara queden algunes entrades per veure'l al Palau de la Música.
0: I ho estàvem comentant aquest matí, de fet, al butlletí de les 4. Jo també m'he emocionat, perquè si sou fans de Cop de Rock, tenim bones notícies per vosaltres. Si em mires així, em faràs perdre de vista.
10: Cop de Rock tornarà al Teatre Coliseum per celebrar els 15 anys del musical. Tornarà, en aquest cas, amb una versió inspirada en l'espectacle original de Dagoll de Gom, i es podrà veure del 3 al 6 de setembre. Per tant, només 5 funcions que es faran al Teatre Coliseum. I al capdavant hi ha la productora La Barca, que ja va estrenar a l'Atlàntida de Vic i va exaurir totes les entrades.
0: 6:45 del matí, pràcticament 2 minuts. Avui movem el dial fins l'any 2010. Lluís Gavaldà explicava el programa Eduqueu les criatures de Carles Capdevila els reptes que afrontava dia a dia en compaginar la vida d'artista amb la paternitat. Així explicava la seva història amb els biberons.
11: Per fer la mesura de la llet que necessita pels cereals, faig servir un biberó de quan era un nadó. És el mateix biberó amb el que xuclava desesperat les llets congelades de sa mare i les altres en pols que li preparava son pare. És el mateix que traginàvem dins la bossa, juntament amb les 1.500 coses més cada cop que sortíem de casa. El Lluc sap que el faig servir per raons sentimentals, i potser per això no es queixa ni em diu, com de costum, que ja és gran. Jo ja ho sé que faig el ridícul una mica. No sóc tan ruc. Però què voleu que us digui? Aquest biberó atrotinat per mi és l'últim recordatori del nen petit que he tingut tot aquest temps a casa, i que ara noto que se m'esmicola entre els dits cada cop que el repasso amb la mirada.
0: Recordant el pas de Lluís Gavaldà pel programa de Carles Capdevila, Eduqueu les criatures. I quan pràcticament falten 12 minuts per arribar a les 6 del matí a Corea del Sud, falten 12 minuts per la 1 del migdia. I allà aquí tenim, home, doncs el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
12: Bon migdia, matiners. Amb els cirerers encara plens de flors, a la ciutat coreana de Gangneung va començar ahir la celebració del Festival d'Anoje, una celebració mil·lenària i de les més importants i turístiques del país. Durant 4 setmanes de cerimònies i celebracions, la població de la zona resa a la divinitat de la muntanya per quedar protegida de desastres naturals i així poder viure en pau i prosperitat. Durant aquestes festes es vesteixen amb robes tradicionals i ballen i canten cançons populars. Com tota festa que es fa popular i que implica a molta gent, els autòctons fa anys que denuncien que s'està perdent la seva essència per convertir-la en un espectacle pels turistes. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Corea pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Moltes gràcies, Guillem. Fent camí cap a les 6 del matí. A partir de les 6, evidentment, Maiol Roger comença una altra edició del matí de Catalunya Ràdio.
13: Doncs avui molt pendents de l'agenda judicial del PSOE. És dia d'agenda, agenda, ja ho hem decidit. De l'agenda judicial del PSOE, pendents de la decisió del jutge sobre el passaport de Begoña Gómez, de la declaració de Massis que la fa de Zapatero, i també de la compareixença de la directora de la Guàrdia Civil davant del Senat. També tindrem la consellera d'Interior, Núria Parlon, a qui li preguntarem, no només per les crítiques que va fer ahir Francisco Marco als Mossos d'Esquadra per la investigació a Isaac Andic, sinó també pels tirotejos a Catalunya i les últimes novetats que hi ha hagut sobre la investigació del tiroteig que hi va haver el dia de la visita del Papa. També parlarem del jurat popular, perquè el cas Andic es jutjarà amb jurat popular, i una mica quin paper hi juguen totes aquestes novetats que anem sabent en aquesta configuració del relat que després el jurat ha de decidir. I tindrem novetats sobre el Xavier Novell. Atenció, heu d'estar atents a l'antena.
0: Intens, intrigat, jo estic...
9: Ja, ja, ja.
0: Des de les 5 del matí que estic, diu, què passa? No ho sabem.
13: Doncs ja ho
0: sabreu. Molt atents al matí de Catalunya Ràdio.
13: Ja ho sabreu.
0: No ens pots donar cap pista?
13: No.
0: Ah.
13: Aviam.
0: No sé, per fer-hi un bon am.
13: Novetats sobre el Xavier Novell. Una pista, no jugarà al Mundial de Futbol.
0: Val. No, és que tinc tantes opcions.
13: És una pista. Ni es presentarà Gran Hermano, ni...
9: Ai, mira, doncs.
13: Ni serà eurodiputat.
0: Si en tinc una, però no la puc dir.
13: Saps, no sé. En fi, després parlarem amb Carme Colomina, que ens presenta un llibre sobre Europa. Amb Rafa Vilasant Juan, avui, la secció de ciència. Parlarem sobre immunització. I a les 11, Sergi Pàmies ens fa el Mundial Boomer.
0: Ja veuràs tu.
13: Ja veuràs amb el Mundial.
0: Doncs vinga, d'aquí 10 minuts arriba una altra edició del Matí de Catalunya Ràdio. Abans, per això, ara que ja heu fet el primer cafè del dia amb tots nosaltres, també és moment de descobrir la dada Mayol.
13: Va, i parlàvem sobre les audiències del Mundial. Avui més dades sobre tele.
0: Home, malalts de tele. Una de les millors sintonies que s'ha fet.
13: Meravellosa. A més d'aquestes que sents els primers compassos i dius, pam.
0: Malalts de tele.
13: Quina és la transmissió no futbolística més vista de la història d'Espanya?
0: Home,
13: i a més, si em dieu, l'audiència ja, punt extra.
0: O és, crec que va ser Gran Hermano i OT, o OT i Gran Hermano.
9: O un Eurovisió.
0: O un Eurovisió.
9: Ah. OT o Gran Hermano, potser.
0: Jo crec que ho va superar OT o Gran Hermano.
9: OT, la final.
0: OT, sí.
9: La final d'OT.
0: Però després va haver-hi Gran Hermano, eh?
9: Ja, és que...
13: Molt bé, heu encertat amb OT. Quina audiència?
0: OT va fer 80.
9: 70, hòstia, nois.
13: 68% de share, 12...

0: Senyores i senyors, bon dia.
1: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
2: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
3: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
4: Jo havia cantat a l'església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
5: Sí.
4: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
0: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
6: És veritat que la cara estava rara.
0: Era Shakira o no era Shakira?
6: Jo estic segura que sí.
1: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
7: Evitem el soroll.
8: Ens allunyem de les estridències.
7: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
8: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
9: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
7: Un informatiu sense presses.
8: Per donar context als grans titulars.
9: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
1: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
10: El Mundial més llarg de la història a Catalunya Ràdio.
11: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
10: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
1: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
10: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
12: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
10: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
1: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
12: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
10: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
1: Hi ha altres maneres de llevar-se, però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
13: I Xino Xalo, que estem fent camí ja cap a les 6 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio, 93207474. Telèfon, com sempre, que podeu utilitzar si teniu ganes de trucar-nos en directe. Home, Sònia, molt bon dia. La Sònia s'ha quedat adormida. Sònia?
14: Sílvia!
13: Ai, per què li dic Sònia tota l'estona? Sílvia, bon dia!
14: No et recordes de mi.
13: No, que filla, que... M'han dit quatre... M'han dit quatre vegades que... qui ets? I jo avui vaig una miqueta lent i t'estic canviant el nom tota l'estona. Com estàs?
14: Soc la Sílvia. Te'n recordes que vaig parlar amb tu una vegada que tenies un dinar... amb molta gent, i em vas dir, a veure, Sílvia, tu com ho veus? Com em sortirà?
13: Però, Sílvia, me'n recordo perfectament, perfectament, i no vaig lligar gaire, em sembla.
14: No, ja, i vaig donar el record a la Marta, que estava una mica fònica, fixa si me'n recordo de tot això.
13: Escolta'm, i com et va la vida, Sílvia?
14: Molt bé, aquí a apuntar-vos cada dematí. Com esteu vosaltres?
13: Doncs mira, ens queden 3 setmanes per acabar la temporada, Sílvia, que passa la temporada volant.
14: Quan?
13: 3 setmanes.
14: Ja, però ja agafeu vacances?
13: Home, sí. El 3 de juliol.
14: Ah, escolta, sóc com els dels col·les, tu?
13: Home, no.
6: Una mica més, allarguem una mica més.
13: Però, a més, pensa que nosaltres ens llevem molt més d'hora que el col·le.
14: Clar, però, mare de Déu, que ves guanyar la vida una a la ràdio.
13: Sí, sí, ja t'ho explicaré. Escolta'm, Sílvia, com es presenta el dia?
14: Bé, aquí ja comencem la jornada intensiva, entrem una mica d'hora... Però, bueno, després de les 4 ja, mira, plego, tu.
13: I a quina hora ens anem a dormir? Recorda-m'ho, Sílvia.
14: Bueno, ahir vaig anar-me a dormir, que serien les 10:15, així, però intento fer les 6 o 7 hores de dormir, eh?
13: Bueno, i la calor com la portem?
14: Digue'm?
13: La calor com la portem?
14: Molta calor, molta calor.
13: Fem un calor aquests dies.
14: Aquí a Barcelona fa molta calor. Bueno, jo visc a prop del Camp Nou, eh? Però igualment fa molta humitat aquí a Barcelona.
13: Aquests dies es nota.
14: El que passa és que jo la calor la porto bé, Xavi, perquè a mi m'agrada l'estiu.
13: Ah, veus? A mi també. Tu ets de les meves, doncs. A mi m'encanta.
14: Jo sí. A mi a l'hivern em fa molta tristesa, que ja surts de la feina, tot
13: fos,
14: ja no pots fer res.
13: És horrorós.
14: I a la gent li agrada el tipus d'hivern perquè està a casa. A mi no m'agrada estar a casa. A mi m'agrada sortir, tu.
13: Doncs escolta'm, Sílvia, ho he de deixar aquí, que he de saludar l'Eloi Cordomí, que ens ha d'explicar un fet meteorològic avui, una curiositat que tinc ganes de que ens ho comenti.
14: També escolta, digue'm. I ara l'agost, digue-li al temps, al Colomí...
13: Sí, el tens aquí, el tens aquí.
14: Vale, que ara l'agost venen les estrelles de la noche de Sant Lorenzo.
13: Sí, les llàgrimes de Sant Llorenç.
14: Sí, que això, que Pau d'Arcansi, ma mare sempre m'ho deia, i el meu avi es deia...

0: es d'ella, Lorenzo, i per això sempre me'n recordo de tot això.
1: Ah, però bueno, tot lligat, tot lligat.
0: Sí, però bueno, que som aquí fins i petonets de la marxa.
1: Sílvia, un aplaudiment.
0: I a tothom.
1: També un petonà, Sílvia, gràcies per trucar-nos.
0: Escolta, gràcies a vosaltres, que us enyoraré quan n'esteu, però disfruteu de la vida, que són dos dies.
1: Ara, sí. Aquest és el missatge. Un petonet, Sílvia.
0: Vinga, una abraçada per tothom.
1: Que vagi bé. Adéu.
2: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: Cordomí, bon dia.
3: Bon dia, bona hora.
1: Has vist, que ens recorden les llàgrimes de Sant Llorenç.
3: Sí, sí, sí, les tindrem presents. Les tindrem presents a l'agost, quan toqui. Però avui és que toca una altra cosa.
1: Què ens expliques des de la muntanya?
3: A veure, avui des de la muntanya, des de qualsevol lloc, passa una cosa, que és el dia de l'any que el sol surt més d'hora. I, per tant, per uns matiners com nosaltres, això s'ha de celebrar.
1: Sí, sí, falten dos minuts per les 6 del matí i almenys aquí, des de l'estudi de la ràdio, ja veiem que surt el sol.
3: Mira, a Barcelona avui el sol concretament sortirà a les 6 i 18. Però està pràcticament empatat amb ahir. Ahir va sortir a les 6:17:55 i avui a les 6:17:54 segons. Per tant, són pocs segons de diferència, un segon avui, però vaja, tècnicament avui podem dir que és el dia que el sol surt més d'hora. Ah. I és un moment que vull aprofitar també per compartir amb vosaltres una sensació, un so molt especial que se sent aquí a muntanya, de fet, en molts llocs del país, però també especialment aquí a muntanya. Us el poso i a veure si ho sentiu. Se sent o no?
1: Just ara estem sentint un silenci com si... A veure...
3: No fotis, sí, de veritat.
1: Els ocellets.
3: Els ocellets. Bé, potser hauríem de fer millor allò tècnicament, allò més ben posat al micròfon.
1: No passa res, la ràdio és així, la ràdio és així.
3: No, hem fet la prova i fa una estona se sentia molt fort. És veritat que just a uns minuts abans que es pongui, que surti el sol, se sent un fenomen que es diu el cor de l'alba. I és que tots els ocells de cop es posen a cantar just en aquest moment.
1: El cor de l'alba, que bonic!
3: I resulta, he estat investigant, és perquè és un moment que no fa vent, val? El vent està molt, molt encalmat, a més hi ha a vegades inversió tèrmica, i això fa que el sol es propagui millor.
1: Sí.
3: I també és un moment que els ocells estan com en temps mort, que no estan buscant menjar, tampoc estan fent aparellament, però sí que comencen ja doncs, a aprofitar aquesta estona que no fan res per fer comunicació social, per començar a defensar el territori cantant i per atraure les parelles doncs, que puguin...
1: Doncs escolta'm, quina bona manera per començar el matí. Cordomí, t'envio una abraçada, que ho he de deixar aquí.
3: Vinga, fins ara.
1: Que vagi bé, adéu. Gràcies, Marta. Gràcies,
4: adéu,
1: fins demà. Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
5: Som-hi.
1: I tornem demà a partir de les 5. Que tingueu bon dimarts, matiners.
6: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: avui ens despertem amb 25 graus al Raval de Barcelona, 19 a Oliana i 16 a Gandesa. Segona jornada del G7 avui a Vian, a França, on els líders de les principals democràcies industrialitzades afrontaran avui el conflicte d'Ucraïna, mentre encara queden forces per aclarir interrogants de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Ens deia Donald Trump just al G7, a l'inici d'aquest G7. El preu del petroli s'ha mantingut estable des d'ahir a l'espera que es confirmi l'anunci de Donald Trump que l'estret d'Hormuz s'obrirà totalment divendres de la signatura del pacte de Suïssa. Per cert, que el seu vicepresident, J.D. Vance, ha admès que el document és força genèric i amb prou feines té una pàgina i mitja. Avui seguirem parlant de l'ampli ressò i de les possibles conseqüències dels àudios, també que hi us vam avançar en aquest programa. Les trucades de Jonathan indiquen els serveis d'emergència després de la caiguda del seu pare.
1: Necesito ayuda.
2: ¿Qué tipo de ha corrido?
1: Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Se ha caído.
2: Ja
0: avui parlem d'aquestes trucades que per cert podeu trobar a l'app de Catalunya Ràdio, entre altres amb la consellera d'Interior, Núria Parlon. Per exemple, també de les acusacions que llançaven des d'aquest programa el director de Método 3 i pèrit de la defensa, Francisco Marco.
3: Existe un policía, no los Mossos d'Esquadra como institución, que tiene lo que se llama un sesgo de confirmación. Que lo que quiere ver, lo que él piensa que va a ocurrir sistemáticamente. Es lo que ha ocurrido en este caso con un Mosso d'Esquadra que no es novato, pero que sí és el primer cas important que lleva.
0: A la consellera Parlon també li preguntarem sobre les novetats en les investigacions i fins a quin punt preocupen els últims tirotejos mortals que hi ha hagut a Catalunya. I avui en temps d'Àgora analitzarem també amb l'advocat Marc Molins i la psicòloga Alicia Álvarez la figura del jurat popular, que podria ser present, atenció, en futurs judicis contra el fill del fundador de Mango, precisament, o contra Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. Sembla que un jurat popular podria jutjar-la. I parlant del PSOE, Madrid continua la setmana fatídica pels socialistes. Mentre el jutge Peinado estudia si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, aquesta tarda compareix també al Senat la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, qui, com a mínim, es va reunir 3 vegades amb Leire Díez.
4: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare todo.
5: La UPA dice que es el jefe de la trama.
4: Pues vuelvo a decir que no hay ninguna trama ni
0: montada. L'exsecretari d'organització del PSOE, Santa Cerdán, mantenia ahir que no existia cap trama per posar pals a les rodes a les causes judicials que afectessin els socialistes. I a partir de les 10 també parlarem avui amb la periodista Carme Colomina, que ens presentarà el seu últim llibre, Europa és un estat d'ànim, i a 11:15 a la secció de Ciència i de Medicina amb Rafael Vilà San Juan abordarem la immunització amb el cap de Servei de Medicina Internacional de l'Hospital Clínic, José Muñoz. A les 11 farem teràpia boomera amb l'escriptor Sergi Pàmies, l'endemà de la punxada d'Espanya contra el Cap Verd parlarem de mundials de futbol. I per cert, que fa pocs minuts ja ha acabat el partit del debut de la selecció d'Iran, que ha acabat amb empat a 2 contra Nova Zelanda.
6: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I'd remove you. Chips, chips.
0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya. Da-ti-du-di-du, chi-bum, chi-bum-bum. Da-ti-du-di-du, chi-bum,
7: chi-bum-bum. Da-ti-du-di-du. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara passen 4 minuts de les 6 del matí. Fem el caldull a la matinada amb Pol Forada. Bon dia.
8: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
8: El govern aprovarà avui una rebaixa a les taxes universitàries per a les famílies monoparentals. S'aplicarà ja de cara al curs vinent. Les famílies amb un pare o una mare i que tinguin un fill tindran un descompte del 50% i les que en tinguin més d'un o un fill amb discapacitat no hauran de pagar aquestes taxes. Els preus de graus i màster seran els mateixos que aquest curs.
0: I a Brussel·les?
8: Amb preocupació per la calor que pot fer en els propers mesos, el Centre d'Investigació de la Comissió Europea veu pràcticament segur que tindrem un altre niño. Això és l'escalfament anòmal d'una àmplia zona del Pacífic tropical i que altera els patrons de pluja, temperatura i fenòmens extrems pràcticament arreu del planeta. El que s'espera per a finals del 2026 i el 2027 pot ser d'un d'una intensitat inèdita, amb un impacte de retruc en els preus dels aliments o en els desplaçaments de les persones.
0: I hem quedat a dormir als Estats Units.
8: Dues congressistes demòcrates comencen avui una visita a Taiwan en un moment en què hi ha incertesa sobre el possible enviament d'armes nord-americanes a l'illa. I seran 5 dies, es reuniran amb les principals autoritats locals i tindran la seguretat i els lligams entre Washington i Taiwan com a carpeta principal.
0: I el que diran avui a la Xina.
8: S'accentua la crisi de l'habitatge. Els preus dels pisos nous al país han caigut aquest mes de maig un 0,2%. No és gran cosa, però és que acumulen 3 anys, 36 mesos seguits de caigudes continuades. El sector immobiliari té un pes d'un 30% sobre el PIB, cosa que també explica el perquè de l'alentiment de l'economia del gegant asiàtic.
9: Avui és dimarts 16 de juny, ens despertem amb temperatures altes. Ja a aquesta hora, Canet de Mar al Maresme, 23 graus, a Reus en tenen 21, que contrasten, això sí, encara amb els 11 graus que hi ha a la Seu d'Urgell. Avui serà un dia molt càlid, un dia de sol, un dia amb temperatures que es poden enfilar per sobre els 30, fins i tot 32 graus gairebé, en alguns punts del litoral, i per sobre els 33, 34, a la majoria de comarques de l'interior, els llocs més càlids podrien arribar als 37, a Ponent. Avui també apareixeran alguns ruixats de tarda, al Pirineu, molt concentrats avui a l'extrem nord de Catalunya.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Vicent Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol. Però abans, Francesc Soler, Silvia Solanes, bon dia.
10: Bon dia.
0: Ens actualitzem. Un nou informe de la Guàrdia Civil referma el lideratge de Santos Cerdán en la trama del cas Leire.
11: Els investigadors diuen que ordenava el PSOE pagar les despeses de Leire Díez i estava al cas de les maniobres per desactivar causes judicials que afectaven el partit. Luco creu que la directora de la Guàrdia Civil tenia constància de les activitats de l'exmilitant del PSOE.
12: Segons l'informe, Santos Cerdán ordenava i autoritzava per escrit o de paraula que es paguessin tots els viatges i les despeses de l'exmilitant socialista i que es fes sense preguntar. Per tant, estava el cas del que feia i desfeia Leire Díez. Fins a 9 viatges es van pagar amb diners del partit entre l'abril i l'agost del 2024, a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. Santos Cerdán ho negava tot.
4: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
12: Luco reitera que els seus agents van ser investigats perquè Díez es va valer de la seva relació amb la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, que avui compareixerà al Senat. El PP i Vox demanen la seva dimissió. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero demana més temps per explicar l'origen de les joies que van trobar al seu despatx durant l'escorcoll policial.
13: Demana al jutge que ajorni la seva declaració. L'escorcoll es va fer en el marc de les investigacions al cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra, però la troballa d'aquestes joies, valorades en 1.300.000 euros, ha servit per imputar-lo per contraban i frau fiscal. Zapatero manté, en canvi, la citació de demà i dijous en relació amb el cas Plus Ultra, on està imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals.
0: I el jutge Peinado decidirà les pròximes hores si retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez.
11: L'acusació popular, Vox i entitats ultradreta li va demanar ahir en una vista preliminar de més de 3 hores el pas previ per enviar Begoña Gómez a judici pels seus negocis privats.
14: L'entorn de Pedro Sánchez es prepara pel pitjor. Veuen a Peinado capaç de retirar-li el passaport a Begoña Gómez, de prohibir-li que surti d'Espanya i tenen coll avall que l'enviarà a judici. Ara el jutge té 3 dies per decidir si fa cas a les acusacions o a la Fiscalia i a l'advocat de Gómez, que ahir li van demanar que arxivi el cas i el van acusar d'alimentar una causa sense fonaments només per desgastar el govern de Pedro Sánchez. El jutge Peinado, però, veu indicis de corrupció i tràfic d'influències per la càtedra que Begoña Gómez dirigia a la Complutense i les acusacions demanen que se la condemni a 24 anys de presó. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Passen 9 minuts a les 6 del matí. L'Iran afirma que els Estats Units han de garantir que Israel hi aturarà l'ofensiva per mantenir l'acord de pau que està previst que signi divendres.
13: Però és una posició que contrasta i xoca frontalment amb la del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu.
0: Anem cap a Jerusalem. Jordi Brascó.
15: Que la roda de premsa en què Netanyahu parlava per primera vegada després de l'anunci de l'acord entre Estats Units i l'Iran fos íntegrament en hebreu i exclusiva per a periodistes israelians demostra que les explicacions que volia donar eren sobretot en clau interna per fer front a les crítiques crítiques rebudes. El primer ministre israelià defensava la seva autonomia.
10: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Sóc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
15: I per assegurar els interessos dels que viuen al nord, Netanyahu va insistir que les seves tropes no es mouran del sud del Líban, tot i que això pugui comportar atacs de Hezbollah. Des de Jerusalem, Jordi Pérez Cop, al matí de Catalunya Ràdio.
0: I els experts adverteixen que l'acord entre els Estats Units i l'Iran no provocarà una millora immediata de l'economia.
11: Tot i la caiguda del preu del petroli, l'eufòria a les borses, la catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, diu que encara falten setmanes perquè es normalitzi el trànsit de mercaderies per l'estret d'Hormuz. Declaracions a Catalunya Ràdio.
16: Sí que hi ha una certa por de que duri temps abans no es normalitzi la situació, perquè en l'estret hi ha mines i els vaixells tenen por i són molt, molt, molt prudents a l'hora de dir aquí passarem sense restriccions.
11: Guillén creu que la inflació no baixarà de forma immediata, però assegura que ara s'allunyen les pitjors perspectives d'una pujada de preus del 4%.
0: I la cimera del G7, aviat a França, se centrarà avui en la guerra d'Ucraïna, amb la presència de Volodymyr Zelensky a la reunió.
13: Donald Trump va dir ahir que ara cal ocupar-se d'aquest conflicte una vegada encarrilada la pau amb l'Iran.
0: Enviat especial a Ivan Jordi Baró.
17: Segon dia del G7 a aviat amb Ucraïna en l'agenda, amb l'assistència de Zelensky i la voluntat dels líders europeus d'intentar que Trump mantingui el suport a Kiev i la pressió al Kremlin. Fins ara el focus ha estat en l'acord amb l'Iran, que el president dels Estats Units ha promès que quan estigui firmat divendres a Suïssa permetrà reobrir del tot l'estret d'Hormuz, clau pel comerç del petroli.
18: Crec que passaran moltes coses bones a l'Orient Mitjà i el que és molt important és que el preu del petroli s'està enfonsant i, cosa que és fonamental, l'Iran no tindrà un arma nuclear i estan totalment d'acord.
17: A la firma de l'acord amb l'Iran, Trump hi enviarà el seu vicepresident Benz i promet que els detalls del pacte amb el règim de Teheran es coneixeran aviat. Des de Vian, Jordi Baró, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: El PSOE i Sumar reactiven els tràmits per eliminar el codi penal delictes com injúries a la corona, l'ultratge dels símbols espanyols i les ofenses religioses.
11: Els dos partits ja van arribar a un acord fa 2 anys per suprimir aquests delictes, però la reforma va quedar encallada a la Comissió de Justícia del Congrés. Sí que es mantindrà el delicte d'enaltiment del terrorisme. Arrés Hurtado, subministre de Cultura i portaveu de Sumar.
19: Eliminamos el delito de ofensa a los símbolos y las injurias a las Cortes Generales. Reformamos los delitos de protección de determinadas instituciones del Estado para que la crítica o las injurias dejen de tener relevancia penal. Eliminamos el delito de ofensa a los sentimientos religiosos y, en tercer lugar, derogamos el delito de injurias a la corona.
11: Està previst que avui la mesa del Congrés tanqui el termini per presentar esmenes al text.
0: I la regularització extraordinària d'immigrants a Espanya ja ha rebut 1.171.000 sol·licituds quan falten 15 dies perquè es tanqui el termini.
13: De moment, l'administració ha admès a tràmit 360.000, però no totes acabaran obtenint una resolució favorable. La xifra duplica de llarg la previsió de l'executiu, que esperava 500.000 sol·licituds quan va començar el procés. Des de l'ICAP, Quim Claveguera, responsable del grup d'estrangeria, diu que les etapes per demanar la regularització van ara a velocitat de creuer, però els preocupa.
20: No donar cites que sigui tot directament, que tu puguis anar directament a la comissaria sense cita i et vagin atenent i fent cua. Dintre del mes, haver rebut tu la notificació d'haver fet la cita d'empremtes, amb la qual, si no la fas, tothom pensa que et pot passar alguna cosa, no? Que et pots quedar a perdre el permís.
13: Segons el govern espanyol, la mesura de permetre fer aflorar l'ocupació irregular i incorporar nous cotitzadors al sistema.
0: I el Partit Popular de Catalunya endureix el seu discurs anti-immigració en la ponència política que aprovaran al Congrés el 27 de juny a Barcelona.
11: El text rebutja la immigració descontrolada, aposta per prohibir el burca i el niqab als espais públics i avisa que el fonamentalisme islàmic s'està convertint en una amenaça per la llibertat. El senador Juan Milian, que és qui ha coordinat la redacció del document, en va presentar els eixos bàsics ahir.
21: El Islam es una religión respetable y amparada por nuestro ordenamiento jurídico. Pero el fundamentalismo islamista no es una religión. Es una ideología totalitaria incompatible con la igualdad entre el hombre y la mujer y con los principios fundamentales de nuestra democracia.
11: En aquest congrés també es preveu que Alejandro Fernández sigui reelegit president del partit.
0: I atenció, perquè la franja de Ponent rebutja la guerra contra el català del Partit Popular i Vox.
13: El pacte de govern per fer president Jorge Azcón fixa per escrit l'objectiu d'alliberar Aragó de la imposició del català. L'alcalde de Mequinensa, el socialista Antonio San Juan, critica l'ofensiva del PP i Vox en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
1: No sé, no entenem molt bé on està el problema. És la nostra llengua materna, el català. La parlem amb normalitat al carrer, la parlem amb normalitat a les institucions pròximes, sense cap tipus de problema i sense fer-hi d'això cap motiu de disputa política.
13: A la legislatura anterior, aquest municipi del Baix Cinca va haver d'enfrontar amb el seu propi pressupost els fons per difondre l'obra de l'escriptor local, Jesús Moncada, perquè el govern autonòmic va retirar la dotació. Sant Juan assegura que a les escoles i a les institucions és palpable l'actuació de la dreta contra el català, una llengua que parlen unes 50.000 persones a la franja.
0: Més notícies amb Marc Jurado, Ana Alfonso i Lara García. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Els Mossos d'Esquadra han identificat la víctima del tiroteig al carrer Balmes de Barcelona de la setmana passada a tocar d'una comissaria de la policia.
22: Segons han avançat diversos mitjans, l'home és un ciutadà serbi que la policia belga buscava per detenir-lo. Els investigadors han trigat a identificar-lo perquè havia utilitzat diverses identitats. Els fets van passar dimecres de la setmana passada, quan un altre home va disparar més d'un tret a la víctima a plena llum del dia. Els Mossos encara busquen l'autor del tiroteig i fonts policials vinculen el cas amb el crim organitzat.
0: La defensa de Jonathan Andic confia que els àudios amb les trucades que l'acusat va fer als serveis d'emergència minuts després de la caiguda mortal del seu pare ajudaran a demostrar la seva innocència.
14: En les converses telefòniques a les quals va tenir accés Catalunya Ràdio se sent el fill del fundador de Mango demanant ajuda, visiblement alterat i afectat. Són tres converses, una amb el 112, una amb els bombers i una altra amb el sistema d'emergències mèdiques. Francisco Marco és el director de Método 3 i el pèrit contractat per la defensa.
23: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque aunque estén hablando de homicidio, al final lo que están hablando es de una premeditación.
14: Tant la jutge com els Mossos asseguren que Jonathan Andic va donar versions contradictòries dels fets en les converses amb els equips d'emergències i en la declaració que va fer davant dels agents.
0: La Cambra de Comerç de Barcelona defensa el turisme com a motor econòmic de Catalunya i demana que l'aeroport del Prat tingui més connexions intercontinentals.
24: La Cambra ha presentat un estudi que subratlla l'impacte positiu que això tindria sobre l'economia catalana i el seu president, Josep Santacreu, demana que es tingui en compte quan s'aborda el debat sobre els efectes negatius del turisme, especialment a Barcelona.
25: Si no tinguéssim turisme, tots els molts altres sectors patirien i patirien molt. Tot l'àmbit del coneixement segur, exportacions d'alt valor també.
24: Les últimes dades constaten precisament el pes del turisme en la bona dinàmica de l'economia catalana. En el primer trimestre de l'any ha crescut 6 dècimes, que situa el creixement del PIB interanual en el 2,9% gràcies sobretot al turisme i al consum de les famílies. En canvi, entre el gener i el març es van refredar les exportacions en un context d'incertesa internacional.
0: I l'Eurocambra manté les compensacions als passatgers pels retards de més de 3 hores en els vols, però no garanteix la gratuïtat de les maletes de mà a la cabina.
22: Les aerolínies podran continuar cobrant per l'equipatge de mà, però la nova reglamentació sobre drets als passatgers les obligarà a ser més transparents. Les companyies aèries i els cercadors hauran de mostrar-ne el cost des del principi del procés de la reserva. La reforma s'ha validat definitivament després de 13 anys de negociacions. La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, creu que l'acord és bo tant pels usuaris com per les companyies.
26: Aquest acord reforçarà els drets dels passatgers, proporcionarà més claretat i previsibilitat a les nostres companyies aèries i mantindrà la competitivitat del sector.
22: L'acord preveu que les famílies puguin viatjar juntes sense haver de pagar extres per reservar seients de costat i obliga les aerolínies a informar els passatgers sobre com cal presentar les reclamacions.
0: I just ara és quan comença a sortir el sol. Avui és el sol més matiner de l'any. És el dia de l'any en què el sol surt més d'hora.
22: Veus? Que bé.
0: Per tant, gaudiu de la sortida del sol. La indústria catalana rebrà 5.000 milions d'euros en els pròxims 4 anys per millorar la seva competitivitat.
14: Són els diners previstos en el Pacte Nacional per la Indústria que han firmat el govern i els agents socials. El pla també vol millorar l'ocupació del sector industrial, fer-lo més sostenible i que sigui resilient davant les tensions geopolítiques. Sentim el president de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, i la secretària general de Comissions Obreres, Belén López.
27: Representarà més activitat econòmica, més valor afegit, més talent, més sectors productius
28: i anar cap a una estratègia industrial de país de veritat. Saber quins sectors estratègics volem, on volem posar els calés i què volem potenciar.
14: El pacte, que vol impulsar inversions al mateix temps que pretén acompanyar la petita i mitjana empresa, també preveu 190 mesures per fer una reindustrialització verda i sostenible.
0: i més del 40% dels joves afectats per la crisi de l'habitatge creuen que la seva salut mental és regular o dolenta.
24: Ho diu un informe elaborat pel Consell de la Joventut d'Espanya, Fat Joventut i Oxfam Intermón. L'estudi evidencia com la crisi de l'habitatge, però també la precarietat i la inestabilitat laboral, deterioren el benestar emocional i les expectatives de futur de les persones joves. L'estudi també alerta que els joves que treballen dediquen gairebé un 50% del sou a l'habitatge. Júlia García, coautora de la investigació.
2: Hablamos de jóvenes que hacen cuentas cada mes para garantizar el alquiler, que comparten piso por necesidad, que temen volver a casa de sus padres y madres si algo falla, o que sienten cada vez más lejos algo tan básico como construir un proyecto de vida propio.
24: L'estudi proposa reforçar els serveis i l'atenció psicològica, potenciar les polítiques d'habitatge assequible i aprovar l'Estatut del Becari, entre altres mesures.
0: És que la salut mental, moltes coses afecten a... la salut mental. Vull dir, si ens posem a mirar totes les coses que van malament, doncs, evidentment, clar, tot acabarà afectant a la salut mental. I el futbolista Rafa Mir ha estat condemnat a 8 anys i mig de presó per un delicte d'agressió sexual i un altre de lesions.
22: La sentència també estableix una indemnització a la víctima de 64.000 euros. Un segon acusat, també futbolista i amic de Mir, Pablo Jara, ha estat condemnat a 2 anys de presó i a pagar una indemnització de 6.000 euros per haver agredit sexualment una altra noia i per delictes contra la integritat moral i lesions lleus. Els fets van passar la nit del 31 d'agost del 2024, quan Mir jugava al València, cedit pel Sevilla. Els dos jugadors van conèixer les noies en una discoteca de València i van continuar la festa a casa de Mir, al municipi de Bétera, on les van agredir. Les dues víctimes van anar a l'hospital i després van posar la denúncia. Mir ha anunciat a les xarxes socials que presentarà recurs en els pròxims dies.
0: I 8 persones han mort als Estats Units en un accident d'un avió militar.
3: L'aparell, un B-52, s'ha estavellat després d'haver-se enlairat d'una base militar a l'estat de Califòrnia i tots els membres de la tripulació han perdut la vida. L'accident ha passat a 11:45 del migdia, hora local. Diverses imatges de l'entorn de la base aèria, situada a uns 200 quilòmetres al nord-est de Los Angeles, mostren una gran columna de fum negre a la zona on l'avió s'ha estavellat.
0: I ara 3 titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
4: Què tal? Bon dia.
0: La primera. Siento tu...

0: Concert aquest vespre de Víctor Manuel al Palau de la Música Catalana i presentarà el seu últim àlbum Solo a Solas Conmigo i també repassarà grans èxits de la seva carrera. El concert és avui a les 9 del vespre.
1: La segona.

0: Més música, en aquest cas de Cardigans, la banda sueca que torna a Barcelona després de molts anys i actua avui a la capital catalana. Ho farà al Festival Blau Marí al Port Vell a 2:15 del vespre.
1: I la tercera?

0: Rock tornarà al Teatre Coliseum per celebrar els 15 anys del musical. Tornarà amb una versió inspirada en l'espectacle original de Dagoll de Gom i es podrà veure només 5 dies, del 3 al 6 de setembre. Al capdavant hi ha la productora La Barca, que ja va estrenar a l'Atlàntida de Vic i va exaurir totes les entrades.
1: Anem als esports. Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
1: Empat a 0 d'Espanya davant de Cap Verd en el debut al Mundial de Futbol.
2: Empat a res. Partit pèssim de l'equip de De La Fuente.
3: Este equipo es fiable, sí o sí. Partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna preocupación excesiva.
2: El porter de Cap Verd, Busiña, de 40 anys, el van escollir com el jugador més valuós del partit.
4: Viemos al Mundial para competir. Sé que muchas personas piensan que somos muy pequeñas o muy fracas, pero estamos aquí para competir y vamos a jugar todos los juegos para intentar ganar el partido.
2: El mateix grup d'Espanya empata un entre Aràbia Saudita i l'Uruguai, també al Mundial, Bèlgica 1, Egipte 1.
1: Va fer un partidàs el porter, realment, eh? Va parar unes quantes pilotes que entraven directes.
2: Va un xavalet.
1: Ara, és veritat que l'Espanya, si vol guanyar el Mundial, s'haurà de posar
2: Una miqueta més, sí que haurà d'apretar.
1: Apretar. I la Minyaval també, que no està ni se l'espera, de moment.
2: Bé, porta molt temps lesionat i costa.
1: És el seu primer Mundial, també, no?
2: Sí,
1: això també impressiona.
2: Debut al Mundial també impressiona, però la veritat és que porta, li falta ritme.
1: Sí. I la selecció d'Iran ha debutat aquesta matinada també al Mundial, enmig de xiulets del públic a l'estadi de Los Angeles.
2: Que sona l'himne nacional a Los Angeles. L'afició ha estat dividida. Hi havia aficionats que donaven suport a l'equip i els que veuen en la selecció la imatge del govern repressor dels ayatolars. Iran i Nova Zelanda han empatat a 2. A la jornada d'avui destaquem el França-Senegal. El Girona traspassa John Solís al Birmingham, que tenia una opció de compra, i el davanter de l'Elx, Rafa Mir, l'han condemnat a més de 8 anys de presó per agressió sexual i lesions. La sentència no és ferma, el jugador encara pot recórrer. Arrenca també la final de la Lliga Futbol Sala entre el Barça i el Pozo Múrcia a 5 partits, el primer avui a les 9 al Palau Blaugrana.
1: Avui a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio, nova sessió de Teràpia Boomer amb Sergi Pàmies, avui per parlar del Mundial de Futbol. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se és mirar d'entendre una mica millor les coses. Trobo que és important entendre, perquè si no sabem per què passen les coses, doncs difícilment podem fer que tornin a passar si ens agraden, o que no tornin mai si no ens agraden. A mi, per exemple, una cosa que no m'agrada són les manifestacions de nazis. I resulta que dissabte passat n'hi va haver una, a Barcelona, de manifestació nazi. Digueu-me primmirat, però no m'agrada que per la meva ciutat s'hi passegin impunament i escortats per la policia els nazis amb les seves banderes nazis i les seves proclames nazis. I no ho entenc. No entenc d'entrada com hi ha gent tan miserable per tatuar-se una esvàstica al coll i passejar-la tan alegrement, però encara entenc menys que aquesta gent pugui organitzar-se, sortir al carrer i que no els detinguin per delicte d'odi. Bàsicament perquè el Jair Domínguez, per exemple, va ser detingut precisament acusat d'un delicte d'odi per dir que els nazis se'ls combat amb un cop de puny a la boca. I mireu, no ho entenc. I com que no ho entenc, em fa molta por.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
7: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més, perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
8: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i
9: Esclat. Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
6: La tarda de Catalunya Ràdio.
10: No puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn, tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
6: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
10: Ets una genocida del temps.
11: La millor hora del dia.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: I avui cançons per veure sortir el sol.
1: Sí, perquè avui 16 de juny, possiblement molts ho heu detectat, és el dia de l'any amb la sortida de sol més d'hora. Bon moment per recordar especialment avui que qualsevol nit pot sortir el sol, el clàssic de Sisa, que va versionar per al disc de la Marató Macaco, l'himne per excel·lència de la música popular catalana, tot i que parla d'un trencament de la nit i la màgia, convida l'esperança i a l'arribada d'una nova llum.

fer coses fins que surti el sol. Sentim dir-vos que se us ha acabat el temps. Va ser la cançó d'Andorra per representar el Festival d'Eurovisió l'any 2005. La cantava Marta Roura i la van titular Jugarem a estimar-nos.

públic en directe dels Catarres. Aquí també se'ls ha acabat el temps de fer el que vulguin fins que surti l'alba. És un dels grans èxits dels Aigua Freda. Moltes coses a fer abans no sortir el sol, però avui amb poc temps per fer-ho. El sol sortirà més aviat que mai. Per exemple, a Barcelona ha sortit a les 6:17 del matí i durarà exactament 15 hores i 10 minuts.

0: En punt, 6:45. Repassem els titulars d'aquest dimarts amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. La Guàrdia Civil reforça en un nou informe que Santos Cerdán liderava la trama que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
1: L'exsecretari d'Organització del partit, però, ho continua negant tot.
2: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
1: En paral·lel, el magistrat Juan Carlos Peinado decidirà les pròximes hores si retira el passaport a Begoña Gómez.
0: I l'Iran vincula l'acord de pau amb els Estats Units a l'aturada de l'ofensiva israeliana al Líban.
3: Israel, però, no té cap intenció de marxar del sud del Líban. I Benjamin Netanyahu, primer ministre, defensava ahir els resultats de la guerra.
4: El més important és que vam salvar l'estat d'Israel de l'amenaça d'aniquilació nuclear, perquè heu d'entendre que l'Iran va córrer per convertir-se en una potència nuclear.
0: I aviat, a França, la cimera del G7 se centrarà avui en la guerra d'Ucraïna.
1: I serà el president ucraïnès Volodymyr Zelensky i el nord-americà Donald Trump assegura.
5: Ahir vam tenir una bona conversa amb el president Zelensky i el president Putin i potser podem fer alguna cosa. Tots dos hi estan oberts. Ara que això de l'Iran s'ha acabat, ens centrarem en Ucraïna.
0: El PSOE i Sumar reactiven els tràmits per eliminar del Codi Penal delictes com les injúries a la corona.
3: Ernest Urtasun, portaveu de Sumar.
6: Eliminamos el delito de ofensa a los símbolos y las injurias a las Cortes Generales. Reformamos los delitos de protección de determinadas instituciones del Estado para que la crítica o las injurias dejen de tener relevancia penal. Eliminamos el delito de ofensa a los sentimientos religiosos y, en tercer lugar, derogamos el delito de injurias a la corona.
3: Sí que hi mantindran el delicte d'enaltiment del terrorisme.
0: La franja de Ponent rebutja la guerra contra el català del Partit Popular i de Vox.
1: L'alcalde de Mequinensa, el socialista Antonio San Juan, critica l'ofensiva del govern aragonès. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
7: No sé, no entenem molt bé on està el problema. És la nostra llengua materna, el català. La parlem amb normalitat al carrer, la parlem amb normalitat a les institucions pròximes.
0: Els Mossos han identificat la víctima del tiroteig al carrer Balmes de Barcelona de la setmana passada.
3: És un ciutadà serbi que la policia belga buscava per detenir-lo. Han trigat a identificar-lo perquè havia utilitzat diverses identitats.
0: Avui en parlarem amb la consellera d'Interior, que ens acompanyarà a partir de 8:45 a l'estudi de Catalunya Ràdio. També parlarem amb Núria Parrón de la crida que s'ha fet des del departament a la precaució a les portes de la Revetlla i després d'un cap de setmana amb els primers incendis de la temporada. I encara ressonen els àudios de Jonathan Andic que ahir al matí us oferíem en exclusiva en aquest programa.
8: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente...
1: És el director de Método 3, Francisco Marco, també al matí de Catalunya Ràdio, que ahir en feia aquesta lectura.
0: I avui els analitzarem també amb Alicia Álvarez, experta en trauma i membre de la secció de Psicologia d'Emergències del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. I la Cambra de Comerç de Barcelona defensa el turisme com a motor econòmic de Catalunya.
3: I demana que l'aeroport del Prat tingui més connexions intercontinentals. El seu president, Josep Santacreu, demana.
9: Si no tinguéssim turisme, molts altres sectors patirien i patirien molt. Tot l'àmbit del coneixement segur, exportacions d'alt valor també...
0: I a la cultura, a la Casa 7 d'Art subhasta avui tres obres vinculades a Antoni Gaudí i la Sagrada Família.
1: Entre d'altres, un retrat de l'arquitecte fet per Ricardo Piso. D'aquí uns minuts us ho expliquem.
0: Repassem abans les portades de la premsa. Avui Marc Jurado, bon dia.
10: Bon dia.
0: Amb varietat de temes, però amb el debut d'Espanya 0-0 al Mundial de Futbol com a tema transversal.
10: Un fiasco. Per començar, titula El Periódico. Espanya s'estavella contra Cap Verd. Llegim a l'Ara, amb ulls de Madrid El País, una Espanya sense gol punxa en el debut. I qui parla més clar, El Mundo. Depriment empat davant la venta Fox africana del Mundial. Acompanya la notícia amb una foto de Lamine Yamal desesperat. Altres temes de portada. La Vanguardia obre l'edició explicant que el govern espanyol aporta 719 milions a la gigafactoria Dia de Móra la Nova. En canvi, tant l'Ara com El País aposten per la informació internacional. El G7 confia que la reobertura d'Hormuz estabilitzarà l'economia, diu l'Ara, i El País explica que la resistència d'Israel posa en risc l'acord de pau. Encara a Madrid, El Mundo obre l'edició apuntant al PSOE i llegim que els socialistes van activar la claveguera 16 hores després de la carta de Pedro Sánchez i l'Ara explica que el PSOE i Sumar pacten despenalitzar les injúries al rei.
0: Avui a Gavà, al Baix Llobregat, es desperten amb 24 graus. Al migdia podrien arribar als 32 i a Horta de Sant Joan, a Terra Alta, en tenen 19, amb una màxima prevista de 33. Avui serà el dia de sol amb més calor que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia. Si el matí serà esplèndid, sense núvols, la temperatura pujarà 1 o 2 graus més que ahir en general i a partir del migdia sí que tindrem algunes nuvolades que podrien créixer al nord amb previsió d'alguns ruixats i tempestes que avui cauran només al Pirineu i a tot estirar el Prepirineu.
0: I davant de l'anunci de la convocatòria dels 700 noves places de jutges i fiscals, arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
12: Bon dia, Catalunya. Mentre Begoña Gómez declarava el jutjat i José Luis Rodríguez Zapatero demanava més temps per polir les seves joies, el ministre Bolaños ha decidit anunciar la creació de 700 places de fiscals i jutges. Aquesta és, segons el ministre, la revolució més gran que s'esdevindrà a la justícia espanyola. Encara més si pensem que 125 d'aquestes places seran del quart torn, és a dir, per designació directa i sense haver de passar per oposicions. El mapa de la decisió és senzill, però tindrà conseqüències brutals. Vist que els jutges conservadors encerclen el PSOE, Pedro Sánchez ha decidit contraatacar posant els seus peons al sistema. Dit d'altra manera, vist que la dreta juga a fer política als tribunals, ara l'esquerra s'hi sumarà per tensionar l'estat al màxim. En alguns anys, qui sap si ZP no serà l'únic expresident jutjat ni Begoña l'única primera dama interrogada. Comença, doncs, la guerra civil a la judicatura. Essa bola vai rolar, mundo é um
0: tapete verde. Quando a bola chega lá, coração fica na... Seguim repassant cançons del Mundial. Hola, hola. Aquesta era el 2014. Això va ser el Mundial de Brasil amb Shakira de protagonista, Robert.
13: Sí, sí, Shakira, amb aquesta cançó que interpreta al costat de Carlinhos Brown, que va formar part de l'àlbum del Mundial que es diu One Love, One Rhythm. Quatre anys després del Waka Waka va arribar aquest La La La. Va ser un èxit total al Mundial, tot i que la cançó oficial era We Are One, amb The Pitbull i Jennifer López. El La La La va servir per unir totes les seleccions que van participar en aquell Mundial de Futbol. La, la, la.

0: I de què heu parlat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio?
1: Doncs mira, bon dia. L'Eloi Cordomins ha volgut traslladar un so per engegar el matí, però sembla que hem tingut, home, el que vindria a ser un intent fallit.
2: És el dia de l'any que el sol surt més d'hora i, per tant, per uns matiners com nosaltres, això s'ha de celebrar. I és un moment que vull aprofitar també per compartir amb vosaltres una sensació, un so molt especial que se sent aquí a muntanya, de fet, en molts llocs del país, però també especialment aquí a muntanya. Us el poso i a veure si ho sentiu. Està sent o no?
3: No.
1: Just ara estem sentint un silenci com si... Els ocellets.
2: Els ocellets. Bé, potser hauríem de fer millor allò tècnicament, allò més ben posat al micròfon d'aquestes coses.
1: No passa res, la ràdio és així, no, la ràdio és
4: així. Està molt bé.
1: He de dir-te que cada vegada que estàvem xerrant nosaltres hi havia els ocellets de fons i quan li fotia el telèfon deixava de sonar. Callava, sí. La màgia de la ràdio.
0: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
4: Doncs l'entrevista que li han fet al porter de la selecció de Cap Verd, Gosiña, que després d'un partit s'ha convertit en el clar protagonista de les últimes hores, ha passat de tenir 50.000 seguidors a més de 5 milions, i en una entrevista deia que ha esperat tota la vida a aquest moment.
5: He soñat tota la meva vida per aquest moment, treballé tota la meva vida per aquest fals. Vos aconseguir estar aquí i aconseguir contribuir a l'equipa amb la meva experiència i estic molt feliç per això.
4: Recordem que Cap Verd era una de les seleccions que debutaven en aquest Mundial i ho van fer ahir amb la selecció espanyola en un partit que va acabar en un empat 0-0.
6: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
7: Avui hem rebut el missatge de Santi Martínez Iglesias, representant de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola La Farigola de Vallcarca, a Barcelona. Explica que alumnes i professors estan patint la calor perquè el centre no està preparat per afrontar les altes temperatures. Com a mesura temporal, el Consorci d'Educació ha instal·lat ventiladors de peu, però el Santi insisteix que són clarament insuficients.
8: No és una manera d'estar atenent a les classes. No només el problema està en aquest espai, el problema també està, per exemple, en l'espai del menjador, ¿vale? On l'altre dia... tres infants es van marejar a l'hora de dinar perquè feia moltíssima calor.
7: Les famílies demanen a l'Ajuntament que aclareixi quan es podran beneficiar del Pla Clima Escola Barcelona, que preveu fer obres de climatització a tots els centres públics de la ciutat. La iniciativa municipal té com a data de finalització el 2029, però l'AFA demana concreció sobre el calendari per saber quan li tocarà la farigola.
6: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
9: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
4: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Rècords a les borses per l'acord entre els Estats Units i l'Iran. L'IBEX ha superat per primera vegada a la història la barrera dels 19.000 punts. Ahir va sumar un 1,43% amb crescudes fortes dels bancs i les empreses turístiques. Pel que fa a altres índexs europeus, el DAX d'Alemanya va pujar un 1% i a Itàlia la borsa va créixer un 0,65%. Aquest matí a l'Àsia els parquets continuen registrant crescudes. El Kospi de Seul guanya un 2% i el Nikkei de Tòquio un 0,64%. Tot i que ja veiem les primeres rectificacions, com per exemple el Hang Seng de Hong Kong, que baixa un 1% després del gran rebot d'ahir. El preu del petroli continua caient. Avui el barril de Brent es situa en $82. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
6: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
10: Poden parides, aquestes vaques,
11: sí, sí, sí, sí, sí.
10: És la típica vaca londinenca, eh?
11: Quina raça és?
10: Londinenca.
11: Londinenca.
10: Londinenca del nord.
11: Ah.
10: De dos banyes.
11: Les... Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
10: Se'n diuen rinocerons.
11: Fan llet, no?
10: Sí.
11: La família del rinoceron deu fer llet, també.
0: Clar, puríssima.
11: Sí? Sí. No sé per què obro la veda. No sé.
6: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
12: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
13: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos...
14: S'ha lliurat in extremis de dues setmanes aturades d'autobusos.
13: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
15: En una guerra aranzelària no hi ha guanyadors.
13: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
16: Bona tarda.
17: Catalunya migdia.
13: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
17: Amb Òscar Fernández.
6: Cada dia a les dues.
13: I a partir de les tres...
6: L'espai de reflexió a la tertúlia.
17: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
13: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
17: El Matí de Catalunya Ràdio.
13: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
6: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
13: La Guàrdia Civil reforça el rol del líder de Santos Cerdán en la trama que s'hauria dedicat a frenar causes judicials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
3: En un nou informe, els investigadors recullen que l'ex número 3 dels socialistes ordenava pagar els viatges de Leire Díez amb fons del PSOE i supervisava les operacions de la xarxa. Han arribat a aquestes conclusions després d'analitzar les agendes de Cerdán i les factures dels desplaçaments de Díez, l'exsecretari d'organització del partit, però ho continua negant tot.
16: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
3: Luco creu que la directora de la Guàrdia Civil, que avui compareixerà al Senat, tenia constància de les activitats de Leire Díez. Els socialistes ho continuen reduint a males praxis a títol individual, mentre que el PP insisteix que Sánchez n'estava al cas.
13: Sigui com sigui, a Pedro Sánchez se li acumulen els fronts. En el cas Zapatero, l'expresident espanyol demana més temps per explicar l'origen de les joies que van trobar al seu despatx.
3: L'escorcoll es va fer en el marc de les investigacions al cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra, però la troballa d'aquestes joies, valorades en 1.300.000 euros, ha servit per imputar-lo per contraband i frau fiscal. Zapatero manté, en canvi, la citació de demà i dijous, en aquest cas amb relació amb Plus Ultra, on està imputat per tràfic d'influències i blanqueig de capitals.
13: D'altra banda, el jutge Juan Carlos Peinado decidirà aquesta setmana si retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.
3: I si l'envia a judici per corrupció i tràfic d'influències pels seus negocis privats, com li demanen les acusacions populars de Vox i entitats d'ultradreta. És la decisió que ha pres després d'una sessió amb la presència de Gómez. El PSOE defensa la seva innocència. Rebeca Torró és el número 3 dels socialistes.
18: Jo de verdad admiro la fortaleza i la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista.
3: La fiscalia i l'advocat de Gómez acusen el jutge Peinado d'alimentar una causa sense cap fonament, només per desgastar Pedro Sánchez.
13: Del món, l'Iran assegura que els Estats Units han de garantir que Israel hi aturarà l'ofensiva per mantenir viu l'acord.
3: El portaveu del ministre d'Afers Exteriors iranià, Ismail Baghaei, ho deixava així de clar.
19: Els Estats Units han de complir els seus compromisos en virtut d'aquest memoràndum d'entesa i garantir que el règim sionista també compleixi els seus compromisos d'aturar la guerra al Líban.
3: Israel, però no té cap intenció de marxar del sud del Líban. Benjamin Netanyahu s'ha desmarcat de Donald Trump.
20: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Sóc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
3: De fet, assegura que les seves tropes no es mouran del sud del Líban.
13: Aquí els Mossos d'Esquadra han identificat la víctima del tiroteig al carrer Balmes de Barcelona la setmana passada.
3: Segons ha avançat diversos mitjans, és un home d'origen serbi que la policia belga buscava per detenir-lo. Els investigadors han trigat a identificar-lo perquè havia fet servir diverses identitats. Els fets van passar dimecres passat, quan un home el va disparar més d'un tret a plena llum del dia, tocat una comissaria de policia. Els Mossos encara busquen l'autor del tiroteig i fonts policials vinculen el cas amb el crim organitzat.
13: I la defensa de Jonathan Andic confia que els àudios que ahir us avançava al matí de Catalunya Ràdio amb les trucades que va fer els serveis d'emergència minuts després de la caiguda mortal del seu pare Isaac Candic ajudaran a demostrar la seva innocència.
3: Se sent el fill del fundador de Mango demanant ajuda visiblement alterat i afectat. Són tres converses, una amb el 112, una altra amb els bombers i una tercera amb el servei d'emergències mèdiques. Francisco Marco és el director de Método 3 i el pèrit contractat per la defensa.
21: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque aunque estén hablando de homicidio, al final lo que están hablando es de una premeditación.
3: Tant la jutge com els Mossos asseguren que Jonathan Andic va donar versions contradictòries dels fets en les converses amb els equips d'emergències i en la declaració davant dels agents.
13: Més notícies del govern. Fa una crida a la precaució de cara a la revetlla de Sant Joan després d'un cap de setmana d'incendis.
3: La consellera d'Interior, Núria Parlon, adverteix del perill dels petards i recorda que l'any passat els bombers van rebre més de 1.300 avisos per la revetlla. Per això es reforçaran un 50% els efectius dels bombers i la plantilla del 112 als dos centres de control.
22: Malgrat que ha plogut, doncs tenim més combustible fruit d'aquesta vegetació que crema ràpid. També és veritat que durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Preveiem doncs una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i per tant doncs tota prevenció és poca.
3: L'eslògan de la campanya de Sant Joan torna a ser "No petis la revetlla", el mateix que l'any passat, per promoure una celebració segura de la festa.
13: Rodalies recupera avui el servei de l'R8 entre Rubí i Martorell, passant per Sant Cugat i Cerdanyola. Pirineu, la universitat, que estava interromput des del 20 de gener a causa de les afectacions provocades pel temporal Harry.
3: Tot i això, Renfe mantindrà aquest primer dia el servei alternatiu per carretera i fins dijous els autobusos directes a Cerdanyola Universitat. Els trens de passatgers tornen a circular doncs després que s'hagi recuperat ja fa dies el trànsit de mercaderies, un cop reparat el tram més malmès del túnel de Rubí. El Ministeri de Transports ha anunciat que està a punt de licitar les obres per actuar a la resta del túnel, que està previst que es facin sense afectar la circulació.
13: I desmantellada part d'una organització criminal dedicada a clonar targetes de combustible d'empreses de transport que després utilitzaven per omplir sense pagar els dipòsits de gasolina d'altres vehicles.
3: Només en una gasolinera de Vilamalla, l'Alt Empordà, van estafar més de 100.000 euros. De moment, hi ha dos detinguts.
13: Girona, Clara Jordan.
1: De fet, l'investigació va començar arran de la denúncia del propietari d'aquesta gasolinera, aquest autoservei, que en els últims mesos havia rebut reclamacions de clients que asseguraven que els havien passat factures de combustible i altres productes per serveis que ells no havien fet allà. Estirant el fil, els Mossos d'Esquadra van veure que hi havia denúncies similars a altres punts de l'estat espanyol i de la resta d'Europa. Es considera que un dels detinguts era el que clonava les targetes i l'altre el que les facilitava als transportistes. La policia alerta que l'estafa podria ser milionària perquè només a Vilamalla la factura superava els 100.000 euros. No es descarten més detencions. Des de Girona informa Clara Jordan pel Matí de Catalunya Ràdio.
13: Els treballadors de les biblioteques de Barcelona en vaga indefinida des del 26 de maig tindran aquest migdia la primera reunió negociadora amb la direcció del Consorci de Biblioteques de Barcelona per desbloquejar el conflicte laboral.
2: Els vaguistes han fet trobades amb partits polítics i municipals i assessors legals per preparar els seus arguments en la reunió d'avui. També reuniran dijous amb els grups amb representació al Parlament de Catalunya. Montse Serra, delegada de la Intersindical al Comitè de Vaga del Consorci de Biblioteques.
5: A Biblioteques de Barcelona seguim mobilitzades, la vaga indefinida continua preparant la reunió amb l'empresa, aconseguida gràcies a l'esforç de tota la plantilla, i dimecres farem assemblea i no acabarem fins que no aconseguim un bon acord per a tota la plantilla.
2: Els funcionaris del conjunt de biblioteques catalanes, de la seva banda, fan vaga els divendres i els dissabtes.
13: La Casa Set d'Art subhasta avui tres obres vinculades a Antoni Gaudí i la Sagrada Família.
2: Són un retrat de l'arquitecte fet per Ricard Opisso, la fotografia més antiga de la basílica, i el projecte d'un finestral per al temple dibuixat pel mateix Gaudí. Els subhastadors consideren que es tracta d'un conjunt excepcional pel valor històric, artístic i documental de cadascuna de les tres peces, a banda que permeten observar la Sagrada Família abans de convertir-se en una icona mundial. És especialment interessant el retrat d'Opisso, la casa de subhastes Set d'Art. Recorda que va estar vinculat a Gaudí des de la seva infància, ja que va començar a col·laborar a la Sagrada Família amb 12 anys, amb funcions d'ajudant, fotògraf i model per a escultures del temple. El seu retrat mostra Gaudí concentrat en l'elaboració dels plànols de la Sagrada Família.
13: I arriba a les llibreries una nova traducció al català de l'Odissea, el clàssic universal d'Homer.
2: És la tercera versió completa en vers al català després de la de Carles Riba del segle passat i la de Joan Francesc Mira de fa 15 anys.
13: Montse Camps.
23: La traducció actual, publicada per la col·lecció Bernat Metge Universal, l'ha fet Pau Sabater, que es va marcar aquests objectius.
24: Que fos un text accessible, que fos un text que es llegís bé, sense entrebancs, perquè de fet, el text homèric és bastant planer, però al mateix temps que fos poesia, esclar, que no fos una novel·la.
23: La història de l'heroi, que tarda 20 anys a tornar a casa, continua interpel·lant el lector actual.
24: Jo diria que no ens ha deixat mai d'interpel·lar. És una obra que de seguida t'atrapa, de seguida se t'emporta.
23: Ara Llibres, per la seva banda, publica la particular revisió que en fa l'actor i escriptor Stephen Fry, i Blacky Books edita el cicle de Troia de Gustav Schwab, una de les recopilacions més aclamades de la mitologia grega. Montse Camps, pel Matí de Catalunya Ràdio.
13: La deshumanització de la creació i el plagi són les principals preocupacions del sector cultural en relació amb la intel·ligència artificial.
2: Ho diu l'últim informe del CONCA, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, amb dades del 2025. L'informe detecta beneficis i riscos a través d'una enquesta en què només el 14% dels professionals reconeixen que fan servir la IA com una eina habitual i el 29% diuen que no preveuen fer-la servir mai. Això sí, la majoria demanen que reguli per garantir la transparència de l'origen i l'autoria. Margarida Troguet és la presidenta del CONCA.
25: Que recomanem és ampliar la formació digital i les competències professionals respecte a la intel·ligència artificial.
13: I el Palau Robert de Barcelona obre al públic la primera gran exposició retrospectiva dedicada a la fotògrafa Anna Turbau, un any després de la seva mort.
2: L'exposició recupera imatges inèdites marcades pel compromís social de Turbau, com els retrats de les internes de la presó de Batràs o les comunitats gitanes de Ripollet.
13: Montse Pujol.
26: La mostra reivindica Anna Turbau com una de les pioneres del fotoperiodisme català a través d'una selecció del seu arxiu de més de 40.000 negatius. Dani Soler és fill seu.
27: Totes aquestes situacions conflictives es posaven al lloc
0: de qui es manifestava, de qui es queixava, de qui tenia el problema i mirava de tu a tu a l'altra cara, que és, jo crec que és el gran mèrit que tenia.
26: L'exposició inclou molts retrats femenins, com el de l'escriptora Doris Lessing. Montse Pujol.

0: Els 99 resultats preveien una victòria d'Espanya sobre Cap Verd. Sorprenent, molt. Segurament el resultat més sorprenent del que va de Mundial. Preocupant per la selecció espanyola? Potser, però només una mica. El Mundial és molt llarg i el d'aquest any encara més. L'empat d'ahir el que demostra una vegada més és que el futbol és segurament l'esport més imprevisible i és capaç d'escriure guions que ningú o gairebé ningú podia imaginar. No crec que la selecció espanyola deixi d'estar entre el grup de les favorites i menys encara quan Lamin, que ahir ja va fer alguna coseta en els 20 minuts que va jugar, vagi agafant el to.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
2: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
3: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
1: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Soc l'Eloi Cordomí, del Departament de Meteorologia. Ara mateix tenim 23 graus ja a Badalona. 19 en Posta, que contrasten amb els 10 que encara hi ha a Martinet. Aquí ahir precisament va fer una forta tempesta que va deixar fins a 22 litres per metre quadrat. Avui, les tempestes es podrien reproduir, però només al Pirineu, a tot estirar el Prepirineu. Més concentrades cap a l'extrem nord i, en principi, no tan fortes com les d'ahir. El matí serà assolellat, esplèndid, a tot arreu. A la tarda també, excepte en aquestes zones del nord de Catalunya, on creixeran les núvols, i la temperatura podria pujar una miqueta més, amb màximes de 30 a 32 graus a molts llocs de la costa, 32 a 37 graus a la majoria de comarques de l'interior. En pròxims dies encara tindrem algun ruixat de tarda al Pirineu, dimecres i dijous, a partir de divendres temps molt més estable.
4: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
5: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
6: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
7: No, te'n falta una.
6: Ah, clar, la del tot costa.
7: Doncs som-hi, convocatòria.
8: Ahora bien lo bonito, atacantes.
7: Marc Crosas.
6: Natàlia Arroyo.
7: Gemmarí Dongú.
6: Bruna Vilamala.
7: Damià Abella. Ion Vaquero.
6: Ilia Sánchez.
4: I amb la Sònia Germà des dels Estats Units. Tot el Mundial
6: al tot costa.
8: Momento, seguimos.
4: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Germà, seguim el Mundial. Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
9: A 8:45, obrirem l'àgora amb una entrevista a la consellera d'Interior, Núria Parlon. Parlarem dels últims episodis amb armes de foc a Catalunya i també del cas Andic, investigat pels Mossos d'Esquadra.
10: A partir de les 9, repassarem l'última hora de la crisi del PSOE i analitzarem com funciona un jurat popular, com el que podria emetre un veredicte en el cas Begoña Gómez o en el cas Andic.
9: A 11:15 entrevistarem la periodista i investigadora del CIDOB, Carme Colomina, que ha publicat el llibre Europa és un estat d'ànim.
10: I a les 11, nova sessió de teràpia Boomer amb Sergi Pàmies, avui sobre el Mundial de Futbol.
9: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: Quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
11: Ahir vam celebrar el retorn de la sèrie Doraemon a l'oferta del 3CAT, una tornada que va venir a comentar l'expresident del Barça, Josep Maria Bartomeu, a qui també se'l coneixia pel sobrenom de Novita.
12: El Doraemon és una situació de
11: la... Home, Josep Maria Bartomeu, bon dia.
13: Novita, que et deien a tu, eh? Et deien Novita, eh?
11: L'amic del Doraemon.
12: Molití, eh?
13: Sí.
11: Què?
12: Amb el meu litit, en Joel, amb el meu litit.
13: Què? Que sóc molt divertit.
12: Ah, exactament. Ah, a veure si fan fona, eh? Et denuncio, eh?
13: Sí, no seria la primera vegada, no? Sí, sí.
12: Ara, Teresita Tueta, eh?
13: Teresita Tueta?
11: Què?
13: Què ha dit?
11: És que no sé què ha dit, però... però no anàvem a parlar amb vostè ara, senyor Bartomeu.
12: Sí, a Doraemon.
11: Doraemon. Què passa amb el Doraemon?
12: Sembla invent.
11: Eh?
12: Estreia invent.
11: Estreia invent.
12: Escapo!
13: Escapulador.
12: Volador,
11: sí, sí.
12: Sí. Sí. No, l'esquet volador, digues-ne bé el d'encerat.
11: El de Montserrat. El casquet volador.
13: L'Isaac Andic. Home, per l'amor de Déu, per l'amor de Déu, senyor.
11: Per 11:15, més temes pendents.
1: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
14: Avui fa 126 anys, el 1900, que començaven les obres del funicular del Tibidabo, el primer de l'estat espanyol. El poeta Celestí Barallat va tornar de Suïssa amb el fulletó d'un funicular i el va fer arribar el doctor Andreu, que feia fortuna en la indústria farmacèutica i qui va finançar l'empresa.

0: l'estrany ascensor es va convertir en la primera gran atracció del parc imaginat pel doctor. Dos anys més tard, el 1902, es posava la primera pedra del Sagrat Cor del Tibidabo, d'Enric Senyer, que fins al 1961 no tindria la silueta actual amb el Crist coronant la muntanya i convertint-se en el segon gran temple expiatori de la ciutat al costat de la Sagrada Família. Avui és un bon dia per planejar una visita al Tibidabo i veure Barcelona des de la muntanya màgica.
1: I el segon, la Maria Rovira, també coneguda com a Oye Sherman.
2: Tal dia com avui, de 1965, Bob Dylan va escriure la lletra del que després seria una de les seves cançons més famoses, Like a Rolling Stone. Precisament una cançó que va arribar en un moment on sentia que la seva carrera anava a la deriva i patapam, el va catapultar a la fama. La transició de cantant de folk a estrella del rock. La versionada Tot Cristo, de Jimi Hendrix, a la salseta del Poble Sec. Però a mi m'agrada especialment aquesta versió que he descobert fa poc de la cantant danesa Liv Lykke.

0: Què tal? Com esteu? Vinga, va, que ja és dimarts. Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. El dia comença amb sol a tot arreu i amb previsió de temperatures encara més altes que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui podem arribar amb facilitat als 30 o 32 graus a molts llocs de la costa i entre els 32 i 37 graus a l'interior de Catalunya. Tindreu un matí assolellat, sense núvols, i a partir del migdia creixeran nuvolades que avui deixaran només algun ruixet o tempesta al Pirineu. Potser n'arriba alguna despistada al Prepirineu.
0: El dia en què mirem cap a Viana, França, segona jornada del G7 avui. Els líders de les principals democràcies industrialitzades afrontaran avui el conflicte d'Ucraïna mentre encara queden per aclarir força interrogants de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Trump diu que, de fet, ja hi ha alguns vaixells que naveguen per l'estret d'Hormuz i que divendres el pas estarà del tot obert. Per ara, el preu del petroli s'ha mantingut estable des d'ahir i a l'espera que també es confirmin aquestes paraules del president nord-americà. Per cert, que el seu vicepresident, J.D. Vance, ha admès que el document és força genèric i amb prou feines arriba a una pàgina i mitja. I parlant de l'Iran... S'ha rebut la selecció iraniana amb alguns xiulets a l'estadi de Los Angeles, l'himne iranià en el debut de la selecció del Mundial. El resultat ha estat de 2-2 contra Nova Zelanda. I avui també continuarem parlant de l'ampli ressò i de les possibles conseqüències dels àudios que ahir us va avançar al matí de Catalunya Ràdio de les trucades de Jonathan Andic als serveis d'emergència després de la caiguda del seu pare.
2: Necesito ayudar.
0: És una lluita pel relat de la defensa que vol també explicar com Jonathan Andic va reaccionar davant d'aquest fet. Avui en parlem, entre d'altres, amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, per exemple, també de les acusacions que llançava des d'aquest programa el director de Método 3 i pèrit de la defensa, Francisco Marco.
3: Existe un policía, no los Mossos d'Esquadra como institución, que tiene lo que se llama un sesgo de confirmación. Que lo que quiere ver, lo que él piensa que va a ocurrir sistemáticamente. Es lo que ha ocurrido en este caso con un Mosso d'Esquadra que no es novato, pero que sí es el primer caso importante que lleva.
0: A la consellera Parlon també li preguntarem sobre les novetats de les investigacions i fins a quin punt preocupen aquests últims tirotejos mortals que hi ha hagut a Catalunya. A Madrid continua també la setmana fatídica per als socialistes. Mentre el jutge Peinado estudia si retira el passaport a la dona de Pedro Sánchez, aquesta tarda compareix al Senat la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, que com a mínim es va reunir fins a 3 vegades amb Leire Díez.
4: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare todo.
5: Señor, o sea, dice que es el jefe de la trama.
4: Pues sí, vuelvo a decir que no hay ninguna trama, ni montado ninguna trama. Totalmente. Y espero que la justicia...
0: L'exsecretari d'Organització del PSOE, Santo Cerdà, mantenia ahir que no existia cap trama per posar pals a les rodes a les causes judicials que afectessin els socialistes. I el Mundial de Futbol, més enllà del debut a l'Iran, també aquesta nit, Aràbia Saudita 1, Uruguai 1 i Bèlgica 1, Egipte 1. Aquest vespre a les 9 debut a França contra el Senegal i ja de matinada l'actual campiona, l'Argentina, s'estrenarà contra Algèria. Tot això avui, quan falten 5 dies pel solstici, avui és el dia de l'any en què el sol ha sortit més d'hora. A Cadaqués ho ha fet a les 6 i 10 minuts. I a Arnes, a la Terra Alta, es pondrà a les 9 i 33 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
6: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: El dia en què ens acompanyarà a l'Àgora del Matí, Vicent Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol.
7: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
0: Ampliem els titulars del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
8: Bon dia.
0: I ara, Ucraïna.
9: La cimera del G7 a Viana, França, se centrarà avui en la guerra ucraïna amb la presència de Volodymyr Zelensky a la reunió. Trump considera prioritari centrar-se en aquest conflicte després d'anunciar la pau amb l'Iran.
0: Enviat especial a l'Iran, Jordi Baró.
10: Segon dia del G7 a Viana, amb Ucraïna en l'agenda, amb l'assistència de Zelensky i la voluntat dels líders europeus d'intentar que Trump mantingui el suport a Kiev i la pressió al Kremlin. Fins ara el focus ha estat en l'acord amb l'Iran, que el president dels Estats Units promès que quan estigui firmat divendres a Suïssa permetrà reobrir del tot l'estret d'Hormuz, clau pel comerç del petroli.
8: Crec que passaran moltes coses bones a l'Orient Mitjà i el que és molt important és que el preu del petroli s'està enfonsant i, cosa que és fonamental, l'Iran no tindrà un arma nuclear i estan totalment d'acord.
10: A la firma de l'acord amb l'Iran, Trump hi enviarà el seu vicepresident Benz i promet que els detalls del pacte amb el règim de Teheran es coneixeran aviat. Des de Vian, Jordi Baró, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Molts interrogants.
1: Encara per aclarir sobre el futur a l'Orient Mitjà i a dubtes d'entrada perquè no coneixem el contingut de què s'ha pactat i s'ha de reubicar divendres. El vicepresident nord-americà J.D. Vance a la Fox obria la porta a que Trump faci públics els detalls abans.
11: And what the president has said is the agreement will come out on Friday. He may decide to release the agreement sooner than that, but we have
12: també ha admès que el que s'ha pactat fins ara és una pàgina i mitja. A partir d'aquí, les negociacions han de seguir per acabar-ho de concretar tot plegat.
9: Trump ha negat aquesta matinada que l'acord inclogui que Washington pagarà 300 milions d'euros a Teheran. Tampoc queda clar què passarà amb les sancions a l'Iran o amb els actius fora de les fronteres i que estan congelats.
0: No va amb ell.
1: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu assegura que el seu exèrcit seguirà desplegat al Líban i que seguirà actuant en funció dels seus interessos. Això després que l'Iran recordés que els Estats Units han de garantir que Israel aturarà la seva ofensiva.
0: Anem cap a Jerusalem. Jordi Brascó.
13: Que la roda de premsa en què Netanyahu parlava per primera vegada després de l'anunci de l'acord entre Estats Units i l'Iran fos íntegrament en hebreu i exclusiva per a periodistes israelians demostra que les explicacions que volia donar eren sobretot en clau interna per fer front a les crítiques rebudes. El primer ministre israelià defensava la seva autonomia.
14: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Sóc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
13: I per assegurar els interessos dels que viuen al nord, Netanyahu va insistir que les seves tropes no es mouran del sud del Líban, tot i que això pugui comportar atacs de Hezbollah. Des de Jerusalem, Jordi Berescó, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Per culpa de l'habitatge.
12: El 42% dels joves d'entre 25 i 34 anys amb problemes per accedir a un pis perceben la seva salut mental com a regular o dolenta. Ho diu un informe que hem conegut aquesta nit del Consell de la Joventut d'Espanya, FAT Joventut i Oxfam Intermón. L'estudi també alerta que els joves que treballen dediquen gairebé un 50% del sou a pagar l'habitatge. Júlia García és coautora d'aquesta investigació.
15: Hablamos de jóvenes que hacen cuentas cada mes para garantizar el alquiler, que comparten piso por necesidad, que temen volver a casa de sus padres y madres si algo falla o que sienten cada vez más lejos algo tan básico como construir un proyecto de vida propio.
0: Un altre informe.
9: De la Guàrdia Civil apuntant al lideratge de Santos Cerdán a la trama del cas Leire, els investigadors conclouen que l'exsecretari d'organització ordenava al PSOE pagar les despeses de l'exmilitant i estava al cas de les maniobres per desactivar causes judicials que afectaven el partit.
1: Luco creu que la directora de la Guàrdia Civil tenia constància de les activitats de l'exmilitant del PSOE. Avui Mercedes González compareix al Senat a petició del Partit Popular.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
16: Segons l'informe, Santos Cerdán ordenava i autoritzava per escrit o de paraula que es paguessin tots els viatges i les despeses de l'exmilitant socialista i que es fes sense preguntar. Per tant, estava al cas del que feia i desfeia Leire Díez. Fins a 9 viatges es van pagar amb diners del partit entre l'abril i l'agost del 2024, a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. Santos Cerdán ho negava tot.
4: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
16: Luco reitera que els seus agents van ser investigats perquè Díez es va valer de la seva relació amb la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, que avui compareixerà al Senat. El PP i Vox demanen la seva dimissió. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Més temps.
12: L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero està citat demà als jutjats com a investigat pel cas Plus Ultra i la seva defensa, però, ha demanat ajornar aquesta declaració per tenir més temps per poder justificar l'origen de les joies trobades al seu despatx, taxades en 1,3 milions d'euros.
0: El passaport.
9: El jutge Peinador decidirà les pròximes hores o dies si retira el passaport a la parella de Pedro Sánchez. Ho demanen les acusacions populars de Vox i altres entitats d'ultradreta. La vista d'ahir, prèvia a la presumpció de la obertura de judici, va durar 3 hores.
17: L'han l'entorn de Pedro Sánchez es prepara pel pitjor, veuen a Peinado capaç de retirar-li el passaport a Begoña Gómez, de prohibir-li que surti d'Espanya i tenen coll avall que l'enviarà a judici. Ara el jutge té 3 dies per decidir si fa cas a les acusacions o a la fiscalia i a l'advocat de Gómez, que ahir li van demanar que arxivi el cas i el van acusar d'alimentar una causa sense fonaments només per desgastar el govern de Pedro Sánchez. El jutge Peinado, però, veu indicis de corrupció i tràfic d'influències per la càtedra que Begoña Gómez dirigia a la Complutense i les acusacions demanen que se la condemni a 24 anys de presó. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: S'eliminen.
18: El PSOE i Sumar reactiven els tràmits per treure del Codi Penal delictes com les injúries a la corona, l'ultratge als símbols espanyols i les ofenses religioses. Ja ho havien acordat fa 2 anys, però havia quedat encallat en el tràmit parlamentari. Ernest Urtasun, ministre de Cultura i portaveu de Sumar.
19: Eliminamos el delito de ofensa a los símbolos y las injurias a las Cortes Generales. Reformamos los delitos de protección de determinadas instituciones del Estado para que la crítica o las injurias dejen de tener relevancia penal. Eliminamos el delito de ofensa a los sentimientos religiosos y, en tercer lugar, derogamos el delito de injurias a la corona.
0: Rebutja.
12: El pacte de govern a l'Aragó entre PP i Vox posa per escrit l'objectiu d'alliberar Aragó de la imposició del català. Des de la franja, l'alcalde de Mequinensa, el socialista Antonio San Juan, critica l'ofensiva de la dreta en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
20: No sé, no entenem molt bé on està el problema. És la nostra llengua materna, el català. La parlem amb normalitat al carrer, la parlem amb normalitat a les institucions pròximes, sense cap tipus de problema, i sense fer-hi d'això cap motiu de disputa política.
0: Identificada.
9: La víctima del tiroteig al carrer Balmes de Barcelona de la setmana passada, tocada una comissaria de policia. L'home és un ciutadà serbi buscat per la policia belga. Els investigadors han trigat a identificar-lo perquè havia utilitzat diverses identitats, encara buscant l'assassí. Avui en parlarem amb la consellera d'Interior, Núria Parlon.
0: Crida.
18: Amb la consellera també parlarem de com s'afronta la campanya d'incendis i d'aquí una setmana a la Revilla de Sant Joan. L'any passat es van rebre 1.300 avisos. Enguany es reforcen un 50% els efectius de bombers i la plantilla del 112 als 2 centres de control.
21: Malgrat que ha plogut, doncs tenim més combustible fruit d'aquesta vegetació que crema ràpid. També és veritat que durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Preveiem doncs una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i per tant doncs tota prevenció és poca.
0: Sense pressa.
12: El govern critica que els sindicats majoritaris de l'ensenyament no hagin pogut convèncer mestres i professors per aprovar en la consulta el precor a què s'havia arribat per desencallar el conflicte en l'ensenyament. No hi ha termini per reprendre les negociacions. En va parlar el conseller de la presidència, Albert Dalmau, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Toca ahir fer una reflexió, hem d'escoltar, la voluntat nostra és de desinflamar aquest conflicte, perquè crec que ens ha d'unir a tots nosaltres no fer el conflicte més gran, sinó fer-lo, no? sinó encarrilar-lo.
18: I no garanteix.
9: L'Eurocambra, la gratuïtat de les maletes a la cabina de l'avió. Les aerolínies podran continuar cobrant per l'equipatge demà, però la nova reglamentació sobre els drets dels passatgers les obligarà a mostrar-ne el cost des del principi del procés de reserva.
18: La reforma sí que garanteix les compensacions als passatgers pels retards de més de 3 hores. La presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, creu que l'acord és bo tant per als usuaris com per a les companyies.
22: Aquest acord reforçarà els drets dels passatgers, proporcionarà més claretat i previsibilitat a les nostres companyies aèries i mantindrà la competitivitat del sector.
0: Agafa avantatge.
12: La candidata de la dreta, Keiko Fujimori, el recompta que ja fa 9 dies que dura les eleccions presidencials del Perú. Queden aproximadament 200.000 vots per escrutar i Fujimori avantatja en 28.500 vots al candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez. La filla de l'històric president peruà es perfila doncs com la propera mandatària del país llatinoamericà.
0: A subhasta.
9: 3 obres vinculades a Antoni Gaudí, la Sagrada Família. Avui se subhasten a la Casa Set d'Art, un retrat de l'arquitecte fet pel dibuixant Ricardo Piso, que va començar a col·laborar a la Sagrada Família amb només 12 anys, la fotografia més antiga de la Basílica i també el projecte d'un finestral per al temple dibuixat pel mateix Gaudí.
0: I nova versió de l'Odissea.
18: Arriba a les llibreries una nova traducció al català del clàssic d'Homer. És la tercera versió completa en vers al català després de la de Carla Riba del segle passat i la de Joan Francesc Mira de fa 15 anys.
0: Montse Camps.
23: La traducció actual, publicada per la col·lecció Bernat Metge Universal, l'ha fet Pau Sabater, que es va marcar aquests objectius.
24: Que fos un text accessible, que fos un text que es llegís bé, sense entrebancs, perquè l'ha fet el text homèric, que és bastant planer, però al mateix temps que fos poesia, esclar, que no fos una novel·la.
23: La història de l'heroi, que tarda 20 anys a tornar a casa, continua interpel·lant el lector actual.
24: Jo diria que no ens ha deixat mai d'interpel·lar. És una obra que de seguida t'atrapa, de seguida se t'emporta.
23: Ara Llibres, per la seva banda, publica la la particular revisió que en fa l'actor i escriptor Stephen Fry, i Blacky Books edita el cicle de Troia de Gustav Schwab, una de les recopilacions més aclamades de la mitologia grega. Montse Camps, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Víctor Manuel, al Palau.
2: Siento tu mano fría correr despacio sobre mi piel y tu pecho en mi pecho y tu desnudez y olvido reproches que imaginé.
12: A les 9 del vespre, concert al Palau de la Música per presentar el seu últim àlbum, Solo a Solas Conmigo, i també per repassar grans èxits de la seva carrera.
0: I només el 14%
9: del sector cultural fan servir la intel·ligència artificial com a eina habitual, segons l'últim informe del CONCA, el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts. Entre les principals preocupacions de l'ús de l'IA hi ha el plagi, i el sector demana que es reguli per garantir-ne la transparència de l'origen i l'autoria.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, ensopegada.
3: De la selecció espanyola al Mundial de Futbol, empat a 0 amb el Cap Verd. De la Fuente, seleccionador dels espanyols.
5: Este equipo es fiable, sí o sí. Partido que no tienes esa finura, esa frescura, ese acierto en los fases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna preocupación excesiva.
3: Lamine Yamal, encara sense ritme, va jugar 20 minuts. El mateix grup d'Espanya, Aràbia Saudita i l'Uruguai empaten a 1. A les 9 arrenca la final de la Lliga Futbol Sala entre el Barça i el Pozo Murcia.
6: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
7: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
25: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
26: Tens mal de cames, verius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui és dimarts 16 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Zara, amb 3 quilos 220 grams a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa, i el Marc, amb 3 quilos 465 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
6: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
27: Com anem? Bon dia. Passen 2:15. Us informa Marc Jurado. Tenim 15 graus a Prats de Lluçanès, 18 a Terrassa i 24 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
28: Sense incidències a aquesta hora, tret de les retencions en punts habituals d'entrada a Barcelona, Ronda de Dalt, densitat amb aturades de Santa Coloma a Horta, sentit Llobregat, i a la Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat.
27: Gràcies, Clàudia. I Rodalies recupera avui el servei de l'R8 entre Rubí i Martorell, passant per Sant Cugat i Cerdanyola Universitat, que estava interromput des de finals de gener.
29: Tot i això, Renfe mantindrà aquest primer dia el servei alternatiu per carretera i fins dijous els autobusos directes a Cerdanyola Universitat. Els trens de passatgers tornen a circular després que ja s'hagi recuperat fa dies el trànsit de mercaderies, un cop reparat el tram més malmès del túnel de Rubí.
30: El Ministeri de Transports ha anunciat que està a punt de licitar les obres per actuar la resta del túnel, que està previst que es facin sense afectar la circulació.
27: Més notícies. Acord entre Barcelona en Comú, Esquerra i el PSC a l'Ajuntament de Barcelona per incrementar la taxa als creueristes des dels 8 euros actuals, que es podria triplicar.
29: Ho ha anunciat en roda de premsa la número 2 dels comuns a l'Ajuntament, Carol Recio.
30: Ha avançat que el seu grup registrarà una esmena a la llei d'acompanyament dels pressupostos que actualment està en tràmit al Parlament.
31: Passar del recàrrec dels 8 euros actuals fins a poder arribar a 24 euros com a màxim.
27: Els treballadors de les biblioteques de Barcelona en vaga indefinida des del 26 de maig tindran aquest migdia la primera reunió negociadora amb la direcció del Consorci de Biblioteques de Barcelona per desbloquejar el conflicte laboral.
29: També es reuniran dijous amb els grups amb representació al Parlament de Catalunya. Montse Serra és delegada de la Intersindical al Comitè de Vaga del Consorci de Biblioteques.
32: I dimecres farem assemblea i no acabarem fins que no aconseguim un bon acord per a tota la plantilla.
27: Al Vallès Oriental, un detingut per apunyalar un home a Sant Antoni de Vilamajor.
30: Va ser la nit de dijous i la víctima va quedar en estat greu després d'una baralla entre 4 persones.
27: I cultura. El Palau Robert de Barcelona obre al públic la primera gran exposició retrospectiva dedicada a la fotògrafa Anna Turbau, un any després de la seva mort. Montse Pujol.
33: La mostra reivindica Anna Turbau com una de les pioneres del fotoperiodisme català a través d'una selecció del seu arxiu de més de 40.000 negatius. Dani Soler és fill seu.
34: Totes aquestes situacions conflictives es posaven al lloc de qui es manifestava, de qui es queixava, de qui tenia el problema, i mirava de tu a tu a l'altra cara, que és, jo crec que és el gran mèrit que tenia.
33: L'exposició inclou molts retrats femenins, com el de l'escriptora Doris Doris Lessing. Montse Pujol pel matí de Catalunya Ràdio.
27: I música de Cardigans. La banda sueca torna a Catalunya, actua avui a Barcelona, ho farà el Festival Blau Maria al Portvell al concert a 9:45 del vespre. Són les 7:20 minuts, esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
6: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
4: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
8: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
10: El Matí de Catalunya Ràdio.
9: I quan són les 7:20 minuts, és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui tot es parlen del Mundial del Futbol. Calet, bon dia.
11: Molt bon dia a tothom. Bon dia, Ricard. Hem tingut molt mala sort ahir, la veritat. Mira, des de que va començar el partit, ja ho sabia, que ells es quedaran a jugar atreçats, jugant a la defensa, no buscant el contraatac, però buscant l'empat i ja està. I aleshores vam caure aquesta trampa. L'entrenador no ha tingut la valentia de deixar jugar Lamine Yamal i Dani Olmo al principi. Si ho hagi fet, potser que hem tingut un partit amb un 1-2-0, però no va ser així.
9: Qui creus que guanyarà el Mundial?
11: Jo crec que Marroc té moltes opcions per guanyar aquest Mundial.
9: Molt bé, gràcies, Calet. Doncs aquesta és l'aposta del Calet pel Mundial. Anem a repassar les portades de la premsa. El periòdico titula Un fiasco per començar. Espanya s'estavella contra Cap Verd. Llegim a l'Ara. Amb els ulls a Madrid, el País diu una Espanya sense gol punxa en el debut. I qui parla més clar, El Mundo. De primer empat davant la ventafocs africana del Mundial. Acompanya la notícia amb una foto de Lamine Yamal desesperat. Altres temes de portada. La Vanguardia obre l'edició explicant govern espanyol aporta 719 milions a la gigafactoria intel·ligència artificial de Móra la Nova. En canvi, tant l'Ara com el País aposten per la informació internacional. El G7 confia que la reobertura d'Hormuz estabilitzarà l'economia i el País explica que la resistència d'Israel posa en risc l'acord de pau. Encara a Madrid, El Mundo obre l'edició apuntant al PSOE i llegim que els socialistes van activar la claveguera 16 hores després de la carta de Sánchez i l'Ara explica que el PSOE i Sumar pacten despenalitzar les injúries al rei.
13: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
14: El 6 de setembre del 1984.
13: I el número de la sort, el...
14: 3.
13: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: I avui a les històries del Mundial, la guerra del futbol. Major Roger, bon dia.
3: Bon dia. Classificació de la CONCACAF per l'accés de la Copa del Món del 70 a Mèxic. Honduras i El Salvador es juguen la seva primera participació en un Mundial en una eliminatòria a 3 partits. És l'any 69, els dos països viuen un moment de molta tensió política, social i militar. A Honduras hi havia 300.000 migrants salvadorenys a qui els locals acusaven de robar terres i recursos. El govern d'Honduras va iniciar aleshores una política de deportació forçosa que va causar el trencament de relacions entre països. En aquest panorama arriba l'eliminatòria el mes de juny i el primer partit se l'endú Honduras a Tegucigalpa. El segon partit es juga al Salvador i remunten l'eliminatòria. Aquests dos partits ja van deixar greus enfrontaments entre aficions i fins i tot el Guardian reportava que 12.000 salvadorenys havien marxat d'Honduras sota amenaces després del maig. L'anomenada guerra del futbol esclataria just després del partit de desempat que es jugava a terreny neutral al mític Estadi Azteca de Mèxic.
15: Cuando era niño y conocí el Estadi Azteca.
3: El partit arriba a la pròrroga on finalment El Salvador marca el 3-2 definitiu i aconsegueix la plaça pel Mundial. Després de l'eliminatòria, El Salvador ordena també la invasió d'Honduras, començant una guerra que duraria 5 dies, però que hi hauria 3.000 morts, per cert, que Richard Kapuscinski la va retratar al seu llibre La guerra del futbol. El Salvador va arribar al Mundial, va perdre els 3 partits que va jugar i no va marcar ni un gol.
16: La
2: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
5: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
7: Ahir dilluns l'Enigmàrius feia pot ser d'acord o pot expel·lir-lo el trompetista, i la resposta era buf. Un buf pot ser un so patològic que es percep en l'auscultació del tòrax i també l'aire expel·lit per fer sonar un instrument de vent. Avui dimarts, un Enigmàrius descrivent. S'endugui al vent un manuscrit de 6 lletres. S'endugui al vent un manuscrit. 6 lletres.
5: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara el destacat a la televisió, Maria Lacovells. Avui sobre l'empat entre Espanya i el Cap Verd al Mundial.
12: Vaig veure ahir el futbol, sí, perquè jugava a Espanya i perquè, segons em deien, era segur que guanyava contra Cabo Verde, una selecció fluixeta. Doncs resulta que van empatar. I l'home que li va marcar el dia a la selecció espanyola i als milers d'espectadors televisius es diu Bosiña, és el porter portuguès que va parar-ho tot. Em va cridar l'atenció i vaig mirar el seu perfil, té 40 anys, cobra l'any el que alguns jugadors de la selecció espanyola cobren cada dia, i la força de la tele és que va començar el partit amb 45.000 seguidors a Instagram i el va acabar amb més de 1.600.000.
0: I a la recomanació del dia arran de la macroconvocatòria històrica de 700 places de jutges i fiscals, la Cristina Bordes ens recomana la sèrie Jury Duty.
16: Un judici molt peculiar i divertidíssim perquè té un format únic. Plantejat com un fals documental a l'estil de The Office, tots els personatges que en formen part són actors, menys un, el protagonista, extremadament carismàtic. Ell es pensa que està fent de jurat popular en un cas real als Estats Units i que l'estan gravant per un documental sense saber que tot el que passa al seu voltant està guionitzat. I és una meravella veure com gestiona situacions surrealistes i companys realment estrafalaris. Un experiment que demostra que hi ha gent genuïnament bona al món. Ho podeu comprovar a la primera temporada de Jury Duty a Prime Video.
17: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
18: Renault. Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges, un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
5: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
10: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jovall? Bon dia.
19: Bon dia, la consellera Parlon.
20: Fem el reforç M1, el bus 24-7, que treballen en el mar de les OAC.
21: Molt bé, estupendo.
19: La consellera d'Interior i Seguretat Ciutadana és una de les protagonistes del dia, perquè avui a 8:45 serà el Matí de Catalunya Ràdio per parlar de diferents casos que són del seu àmbit d'actuació.
20: I tant que sí, i tant que sí. Parlon del que faci falta, eh?
0: Consellera Parlon, sí. Què tal? Bon dia. Com està?
20: Bé. Això ja és l'entrevista?
0: No, l'entrevista és a 8:45. Ah. D'aquí una mica més d'una hora.
20: Ah, vale, pues, si li sembla bé, vaig a esmorzar i em preparo els temes. De què voleu que parlo?
19: Doncs de les novetats que hi ha en diferents casos, com per exemple els àudios de les trucades de Jonathan Andic als serveis d'emergència.
20: Sí. Els vaig escoltar ahir. Sí? Em confirmen que els àudios són 100% verídics, no?
0: Sí, són verídics, sí.
20: Vale.
19: Per què ho diu?
20: No, per res, que no posi la Judit Martín. I després no. També vaig escoltar parlar en el detective privado.
19: Francisco Marco, sí.
20: Sí, acusant un agent de Mossos de sesgo de confirmació.
19: Sí, de viatge, sí.
20: No, però viatge segur que no, perquè me deixo 85, vale? I lo del sesgo, pues tampoc és així.
0: Bueno, li preguntem pel tiroteig de la setmana passada, del carrer Balmes.
20: Bueno, sí, tampoc hi ha per tant, perquè estem parlant del tiroteig i la gent es pensa que el carrer Balmes era com una pel·lícula de l'oeste, i no és així. Solament va disparar un senyor.
19: Sí, però bueno, segueix sent preocupant. Com... Tenen alguna informació de l'autor de l'assassinat o...?
20: Pues no. I vostès?
19: No, tampoc tenim cap informació. Ah. No sé per què hauríem de tenir cap informació nosaltres.
20: Bueno, no sé, algun àudio trucant... No sé.
19: Sí, no tenim cap àudio del senyor del tiroteig trucant a ningú.
20: D'acord. Bueno, pues aleshores haurem de seguir investigant.
19: Molt bé, clar. També li preguntarem pel risc d'incendis, ara que s'acosta la revetlla de Sant Joan.
20: Sí, s'ha d'anar amb molt de cuidado, amb el foc. Molt de cuidado.
19: Ens ho explica d'aquí una estona, consellera.
0: Sí.
20: Sí, vale, d'acord.
19: Vagi esmorzar, no pateixi.
0: Molt bé, gràcies, consellera. Fins ara.
19: Fins ara.
0: Parlem després.
20: Fins ara.

0: Són 8:15. I avui, com cada dimarts, tenim reunions dels governs català i espanyol amb ambients ben diferents. Molt més tens a Madrid, on Pedro Sánchez veu com els casos de possible corrupció ocupen tota l'agenda política i mediàtica. El jutge Peinado ha de decidir si retira el passaport a Begoña Gómez. Demà està citat Zapatero i aquesta tarda compareix al Senat la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, qui es va reunir com a mínim 3 vegades amb Leire Díaz. Al matí de Catalunya Ràdio ens acompanyarà d'aquí una hora també la consellera d'Interior, Núria Parlon, sobre la mort d'Isaac Andic. Li preguntarem per les acusacions que llançava des d'aquest programa el director de Método 3 i pèrit de la defensa del fill de Jonathan, Francisco Marco.
1: Existe un policía, no los Mossos d'Esquadra como institución, que tiene lo que se llama un sesgo de confirmación. Que lo que quiere ver, lo que él piensa que va a ocurrir sistemáticamente. Es lo que ha ocurrido en este caso con un Mosso d'Esquadra que no es novato, pero que sí es el primer caso importante que lleva.
0: Sobre això i els tirotejos li preguntarem avui a Núria Parlon. I en pàgina internacional, la segona jornada del G7 avui a Evian, a França, on els líders de les principals democràcies industrialitzades afrontaran avui el conflicte d'Ucraïna, mentre encara queden per aclarir força interrogants de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Trump diu que, de fet, ja hi ha alguns vaixells que naveguen per l'estret d'Hormuz i que divendres el pas estarà del tot obert. Per ara, el preu del petroli s'ha mantingut estable des d'ahir. I pel que fa als esports, Robert Prat?
2: Espanya empata 0 amb Cap Verd al Mundial de Futbol. La selecció de l'Iran debuta amb una afició dividida entre els detractors de la selecció, els qui li donen suport. Empat a 2 entre l'Iran i Nova Zelanda. Arrenca també la final de la Lliga Futbol Sala entre el Barça i el Pozo de Múrcia avui a partir de les 9.
0: I pel que fa al temps, avui farà sol i més calor que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, avui matí molt tranquil, amb temperatures que ja parteixen de valors molt alts. Màximes avui previstes a la costa 30-32. A l'interior poden arribar amb facilitat els 33 fins a 37 graus, les més altes a les comarques de Ponent. I avui amb algun ruixat, però només al Pirineu, potser algun una mica més despistat podria arribar cap a la zona del Prepirineu. Avui menys precipitacions, menys tempestes que no pas les que vam tenir i que van ser fortes. Demà dimecres i dijous mantindrà el mateix tipus de temps, encara algun ruixat de tarda al nord, i sembla que al final de la setmana encara serà més càlida.
0: I com tenim la mobilitat a aquesta hora pendents del restabliment de l'R8? Maria Fernández Noguera, bon dia.
4: Bon dia. Avui es recupera el servei ferroviari a l'R8 entre Rubí i Martorell, però els trens de primera hora del matí no estan circulant. Renfe justifica que és perquè encara ja estan fent treballs de manteniment. La previsió és que el primer tren que ja farà tot el recorregut sencer de l'R8 surti de Granollers a 8:45 del matí. En el sentit invers de Martorell a Granollers, el primer tren no sortirà fins a 9:45. El servei alternatiu per carretera funciona encara durant tot el dia i fins dijous hi haurà busos directes a Cerdanyola Universitat. I d'altra banda, pel que fa a l'alta velocitat, el primer AVE que ha sortit de Figueres i que va cap a Madrid circula amb més d'una hora de retard.
0: I a les carreteres, a aquesta hora, hi ha un accident a l'A2, al Bruc. Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia. Sí, hi ha hagut un accident en aquest punt, sentit Lleida, que talla un carril, precaució en aquest punt. A l'entorn de Barcelona, retencions habituals d'aquesta hora a les rondes i a les principals vies d'entrada cap a la ciutat. Densitat també a la C58 a Sant Quirze, sentit sud, i a Ripollet, direcció Sabadell, C17 a Parets, sentit sud, i AP7 a Santa Perpètua, en sentit Tarragona.
0: Avui comentarem l'actualitat a l'Àgora del matí amb Vicenç Sachis, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol. Són les 7:33. Abans obrim la redacció del matí, connectem amb la redacció per conèixer les opinions destacades dels diaris. Baiol Roger, Pol Foradada, bon dia.
6: Bon dia.
0: Avui, unanimitat en els editorials dels diaris en parlar sobre l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, que s'ha de signar, recordem, divendres.
7: La Vanguardia recorda que d'aquí a divendres qualsevol guspira pot fer saltar pels aires el fràgil pacte que ha de garantir 60 dies de treva i la reobertura de l'estret Hormuz.
8: El diari del Comte de Godó remarca que a ningú se li escapa que l'amenaça més gran per fer descarrilar l'acord és Israel i el seu primer ministre Benjamin Netanyahu.
7: L'Ara, El Mundo i El País coincideixen a destacar el titular de l'editorial que aquest pacte no és cap victòria per a Donald Trump, sinó una mostra de fracàs.
8: L'Ara destaca també que l'escenari és inestable i fràgil, d'entrada perquè ningú creu que n'hi hagi prou amb 60 dies per arribar a un acord sobre la qüestió nuclear i el mateix memoràndum ja preveu allargar aquest període.
7: El diari considera que el règim teocràtic iranià té ara la paella pel mànec i aprofitarà la situació de força obtinguda en el camp de batalla per reforçar-se internacionalment. internament.
8: El Mundo subratlla que l'Iran sal d'aquest conflicte sense renunciar a cap actiu estratègic clau.
7: I afegeix que lluny de dissipar-se l'horitzó del tauler global s'obre una etapa d'incertesa.
8: Per al País, si la guerra acaba d'una vegada, ho farà sense que s'hagin arribat a saber els motius pels quals va començar.
7: El rotatiu de Prisa creu que aquest acord és una solució provisional d'un problema que no hauria d'haver existit mai.
8: El periòdico titula l'Iran guanya la pau i destaca que el règim dels ayatolàs té una situació més favorable del que es preveia a l'inici de la guerra.
7: I també destaca que si l'acord es consolida, la distància entre els objectius inicials i els resultats obtinguts serà evident.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
6: Poc abans de l'empat a zero, llegiu un article de Jorge Valdano sobre aquest Mundial. Diu Valdano que mai els futbolistes han estat tan semblants entre si. El trànsit permanent de jugadors fa que entrenin els mateixos clubs, tinguin disciplines semblants, mengin les mateixes coses. D'aquí la pregunta de si això pot continuar sent una competició entre estils futbolístics quan el futbol s'ha aplanat com a llenguatge universal. Què marca la diferència? Segons Valdano, la cultura futbolística, és a dir, tradició, coneixement, ofici, i aquí no empatem a zero.
9: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
10: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
11: Arriba el nou GLC elèctric de Mercedes-Benz amb 708 quilòmetres d'autonomia màxima. Sistema de càrrega ultraràpida, confort i un disseny inconfusible s'uneixen per redefinir el nostre model més venut. Nou GLC elèctric. Supera les teves expectatives.
12: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
13: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'estan en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a aquesta hora a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. La notícia que han de saber les famílies amb fills d'edat escolar.
3: Doncs que avui s'activen els vals escolars i, per tant, des d'avui mateix ja es poden bescanviar a les botigues. Són dos xecs de 30 euros cadascun que rebran les famílies d'alumnes de primària i secundària. Com a novetat d'aquest any, no arribaran a la bústia, sinó que es distribuiran en format digital a través d'un correu electrònic. Ho recullen diversos digitals.
0: La cara fosca del turisme eivissenc.
15: Un hotel en ruïnes on malviuen els treballadors del turisme eivissenc. Llegim a la història al diari.es, que relata que al voltant d'un centenar de persones resideixen, si es pot dir així, en una estructura mig fet, sense parets, abandonada des del 2010. L'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia, del PP, intenta fer-les fora i enderrocar-lo, però la promotora ara el vol acabar.
0: Qui fa neteja?
3: I Caixa, Corina Larsen, que ven les joies que li va regalar el rei Joan Carles. Segons La Razón, la polèmica amant del rei emèrit hauria recaptat ja 850.000 euros gràcies a la subhasta de part de la seva col·lecció. S'anunciaven sense dir l'origen, només amb la descripció que pertanyien a una distingida lady europea. Una de les peces que va permetre descobrir que eren seves és un braçalet de diamants d'una joieria de Madrid.
0: S'ha de comprovar tot.
15: I més abans de fer ponting. Una noia de 21 anys ha mort després que l'empresa amb qui el feia la llancés sense estar lligada a cap corda. Això ha passat al Brasil. Ja han detingut 3 persones per homicidi amb dol eventual, és a dir, per falta de coneixement. En diversos vídeos es veu com dos homes estan a punt de llançar la noia mentre diversos testimonis criden la corda, que es veu al terra.
0: I què podria tancar?
3: El convent que custodia la mà de Santa Teresa, que es troba a Ronda, Màlaga. S'està quedant sense monges, ara mateix n'hi ha 4, i si no n'arriben de noves, l'any que ve tancarà després de més de 100 anys de vida. És el conegut com a monestir de la Merced, de Carmelites Descalces, també famós pels dolços artesans que prepara. Si tanca, s'hauria de canviar la relíquia de lloc, ho llegim a Info Vaticana.
0: I avui Lego torna a ser notícia.
15: En aquest cas, perquè la policia ha recuperat gran part d'una col·lecció de peces de Lego robades i valorades en 10.000 euros. Han detingut el suposat lladre que les havia pres, ni més ni menys que el seu veí. Això ha passat a Elx, al País Valencià. La investigació va detectar una venda massiva de Legos de segona mà a càrrec d'un únic individu. Ho llegim al debate.es, en veiem una foto amb jocs de muntar de Star Wars o un casc de Ferrari.
0: I ara els destacats d'Internacional d'Economia amb Marc Horadi i Lara García.
16: Arrenquem el departament francès de l'Alta Savoia, la frontera amb Suïssa. Llegim al diari Le Dauphiné Libéré, el més important de la regió, que la trobada del G7 a Evian està deixant un tram xulès que dona a entendre que no necessita el suport dels seus aliats per garantir la reobertura d'Hormuz, però també un Macron que està fent mans i mànigues per evitar que Trump abandoni prematurament la reunió o en dificulti els consensos. I a Rússia, llegim al Komsomolskaya Pravda l'article titulat Una bufetada a la cara per Zelensky i subratlla que l'arbitratge internacional, al contrari que Ucraïna, confirma els drets de Rússia sobre l'estret de Kerch i el mar d'Azov. El diari, fundat durant l'època soviètica, treu pit i considera que la decisió de l'AIA és una validació de les posicions russes sobre Crimea.
17: I en plan econòmic, Cinco Días assegura que el retorn a la normalitat després de l'acord entre els Estats Units i l'Iran no serà una feina fàcil ni molt menys imminent. Diu el diari que tenim per endavant una costosa tasca perquè caldrà netejar les vies marítimes d'Hormuz per recuperar el trànsit habitual de vaixells. En aquesta línia, Expansión sosté que al final de la guerra l'Iran no retornarà les aerolínies a la casella de sortida. Explica que el desbloqueig de l'estret obligarà el sector a pagar el querosè un 20% més car, com a mínim durant els propers 12 mesos. I canviant de tema, l'ON Economia anuncia que el Banc d'Espanya ha llançat una nova oferta d'ocupació pública. L'organisme necessita cobrir 65 places de personal tècnic amb un sou base d'uns 45.000 euros bruts anuals.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat, què destaquem?
2: Que la selecció espanyola ha començat el Mundial com un parxís de colors, amb el verd com a fitxa única.

Pel Mundo Deportivo, Cap Verd posa una alerta vermella, una garrotada verda per l'Espanya de De La Fuente, una Espanya sense idees ni punys davant un rival ordenat. Santi Noia parla d'un desastre superable. Pel diari Esport és una baixada important, un debut decebedor, amb una selecció espanyola sense fluïdesa ni punteria. Joan Vehils parla obertament de ridícul. Espanya s'estavella, titula el diari Ara. Per La Vanguardia és una estrena indigna contra la número 64 del món. El periódico ironitza, diu que Espanya arrenca verda al Mundial.

0: Festa major a Cap Verd amb una Espanya que s'estima contra l'autocar de la selecció africana. El País diu que Cap Verd punxa el globus d'Espanya. Marca parla de desastre, qualifica de petar el partit d'Espanya. Pel diari AS és una pifa històrica. Salvador Sostres escriu a l'ABC que De La Fuente ha de deixar de jugar amb els seus amiguets i fer jugar els millors. I Mariano Rajoy escriu al Debate que la selecció espanyola és un dels pocs instruments d'unió entre espanyols. Se li ha de donar suport.
1: I a la premsa del cor, la festa aniversari dels fills de Cristiano Ronaldo. Elisenda Pineda.
2: Georgina Rodríguez converteix el seu jardí en un parc d'atraccions privat per a la festa d'aniversari dels seus bessons. La mainada fa 9 anys i a Can Ronaldo Rodríguez, que no es moquen amb mitja màniga, han tret l'olla grossa. Al parc d'atraccions hi ha de tot. Tira la diana, pesca de neguets i jocs variats. Només hi falta un saltamontes amb sistemes de seguretat dubtosos, uns autos de xoc ple de quillos fumant ducados i una parada de tir on guanyar un peluix de Bob Esponja amb ressaca. A veure si l'any que ve na Georgina hi pensa i els nens fan 10 anys en una fira com Déu mana.
1: I què fan, Xavier Elias?
3: Avui felicitem l'estimat, el respectat, el meravellós Jordi Hurtado.
1: Home!
3: Jordi Petonet.
1: El Jordi en fa 40, sempre en fa 40.
3: Doncs mira, 32 anys que fa avui Jordi Hurtado. Felicitem perquè està a punt d'arribar als 60, als 70,
1: sí,
3: però encara n'hi queda un, 60 tots, que es diu.
1: Molt
3: també
1: bé.
3: Felicitem l'actor Daniel Brühl.
1: Oh, ja deu ser gran, ja.
3: Sí.
1: 46.
3: Mira, 48, i acabem felicitant l'influencer i presentador espanyol Xuso Jones.
4: No sé, no sé qui és.
3: Sí, va. Ara serà jurat de Got Talent.
1: Bueno.
3: Doncs el felicitem des d'aquí perquè en fa 37.
1: 37, molt bé. Sant Oral.
3: Avui és Sant Quirze, que
1: Sant
3: celebra...
1: Quirze.
3: Sant Quirze, que celebra el dia amb la seva mare, Santa Julita.
1: Ui.
3: Quirze tenia 3 anys i va veure com van torturar la seva mare en veure-ho, el nen va esgarrapar la cara del governador, que el va llançar escales avall i el va matar, el governador, el nen. La mare va demostrar la seva joia perquè el nen hagués assolit la corona del martiri. El governador va fer que torturessin Julita. Li van passar...
1: Julita?
3: La mare d'en Quirze.
1: Vale.
3: Li van passar ganxos punxeguts pels costats i va ser decapitada. Xas! Els seus cossos van ser abandonats i els cristians d'amagat els van recollir i enterrar. Alerta! A Catalunya hi ha 142 persones que es diuen Quirze i 226, que es... 25, ara sí, que es diuen Julita.
1: Hi ha una que ha mort, no?
3: Bueno, pel camí sempre passa.
1: I ara tanquem el repàs de la premsa avui, que és 16 de juny del 2026, anant al quiosc Vintage amb Albert Om.
5: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
6: 16 de juny de 2006, el dia que s'acaba la campanya electoral per aprovar el nou Estatut de Catalunya, impulsat pel govern tripartit de Pasqual Maragall i retallat posteriorment a Madrid. Un 73,9% vota sí a l'Estatut i un 20,8% vota no, opció que per motius diferents defensaven tant Esquerra com el PP. La participació en el referèndum és molt baixa, un 48,8%. Superada la prova, ara Pasqual Maragall ha de convocar eleccions i decidir si es presenta o si es retira. I ara fa 20 anys, debut fulgurant de Leo Messi al Mundial d'Alemanya. Messi tenia 18 anys, va entrar de suplent i en només 15 minuts va marcar un gol i en va donar un altre en l'Argentina 6, Sèrbia 0. El debut de Messi va enlluernar el món del futbol. Acabo amb el Saló Gaudí Nòvies a Barcelona. La gran atracció era que hi desfilava Naomi Campbell. La seva tarifa, segons Josep Sandoval a La Vanguardia, era de 100.000 euros, 5 bitllets d'avió en business i 3 suites en un hotel de 5 estrelles.
1: Avui és 16 de juny del 2026, és el dia 167 del calendari. Falten 5 dies per l'estiu. D'avui en 8 serà Sant Joan i 2 perquè comenci el sonar. I així sona el dia d'avui.
5: Els sons del matí.
7: No aixequem sancions, de moment. Si els iranians fan el que se suposa que han de fer, l'aixecament de sancions començarà a tenir efecte.
8: Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant.
9: L'entorn de Pedro Sánchez es prepara pel pitjor. Veuen a Peinado capaç de retirar-li el passaport a Begoña Gómez i tenen coll avall que l'enviarà a judici. Fins a 9 viatges es van pagar amb diners del partit entre l'abril i l'agost del 2024, a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. Santo Cerdán ho negava tot.
10: Ni en tenim una trama, ni hecho nada ilegal.
1: Punxada d'Espanya contra Cap Verd i per pocs minuts ja ha acabat el partit del debut de la selecció d'Iran, acabat amb empat a 2 contra Nova Zelanda. Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Marc Jurado. Maniobra.
11: Sèrie de moviments amb què la mà fa funcionar un instrument, una màquina, aquest n'era el significat primer. En el sentit figurat, però, sèrie d'accions fetes generalment d'una manera astuta per aconseguir un fi. La Guàrdia Civil sosté que el PSOE estava al cas de les maniobres de Leire Díez, astutes o no, per desactivar les causes que afectaven al partit.
1: Ultratge.
11: Injúria greu de fer tota paraula, fer ultratge a algú. Ara PSOE i Sumar volen reactivar els tràmits per eliminar el codi penal delictes com les injúries a la corona.
1: I també destaquem una altra paraula del dia, que és ofensiva.
11: Sí, estat o situació de qui ofèn o ataca, prendre l'ofensiva. Es sol dir que només ofèn qui pot o i no qui vol. Ofesos se senten els catalanoparlants de la franja de Ponent que rebutgen la guerra contra el català del PP i Vox.
1: I ara posem-hi tres xifres amb l'Ara García, sense ofegar-nos. 1.171.000.
12: Són les persones que han sol·licitat la regularització extraordinària d'immigrants a Espanya quan falten 15 dies perquè es tanqui el termini. La xifra duplica de llarg la previsió de l'executiu, que esperava 500.000 sol·licituds. De moment, l'administració n'ha admès a tràmit 360.000.
1: 5.000 milions d'euros.
12: És el que rebrà la indústria catalana en els pròxims 4 anys. Són els diners previstos en el Pacte Nacional per la Indústria que han firmat el govern i els agents socials, que vol millorar l'ocupació del sector, fer-lo més sostenible i que sigui resilient davant les tensions geopolítiques.
1: 40%.
12: Més del 40% dels joves afectats per la crisi de l'habitatge creu que la seva salut mental és regular o dolenta. Ho diu un informe elaborat pel Consell de la Joventut d'Espanya, Fat Joventut i Oxfam Intermón, que també alerta que els joves que treballen dediquen gairebé la meitat del sou a l'habitatge.
1: I ara el veig, tres imatges amb Pol Foradada. A la primera imatge veig la històrica catedral ucraïnesa de Dormició. Hi ha molts elements decoratius, té com unes cúpules daurades, però el més vistós és l'espessa columna de fum que hi ha just al mig, perquè les flames que s'intueixen a l'interior i les gues de bombers dels laterals ho expliquen absolutament tot.
13: La catedral al monestir de les Coves de Kiev ha quedat pràcticament o parcialment destruïda. Ucraïna va acusar Rússia de destruir deliberadament una peça tan important del seu patrimoni històric i cultural. El Kremlin nega que fos a conseqüència dels seus bombardejos i atribueix l'explosió, que avui veureu a la portada de pràcticament tots els diaris, a un projectil antiaeri del mateix exèrcit ucraïnès.
1: A la segona imatge veig una concentració a l'exterior d'un dels estadis del Mundial de Futbol, concretament a Los Angeles, i uneixen unes quantes banderes, la majoria de l'Iran, però també n'hi ha alguna dels Estats Units.
13: Falten pocs minuts per l'estrena de l'Iran al Mundial i unes 200 persones iranianes que viuen als Estats Units protesten contra el règim, un ambient dividit que també s'ha viscut aquesta nit dins l'estadi, per exemple, quan ha sonat l'himne. La política ha continuat marcant la Copa del Món. Després del 2-2 contra Nova Zelanda, el tècnic iranià ha criticat que els hagin fet tornar directament a Tijuana, a Mèxic, on estan concentrats, i no els hagin deixat passar una nit des de Califòrnia per poder descansar.
1: I la tercera imatge ens arriba des de Girona. I veig la pantalla d'un telèfon mòbil on hi ha un registre de decibels que mesuren, en aquest cas, el soroll. A la pantalla surt el número 61. I què significa aquest número, Núria Paraire?
14: Doncs 61 decibels és el soroll que hi ha en algun moment a la plaça del Firal, a Santa Coloma de Farners, a la Selva. Una xifra que estaria per sobre del límit permès durant les hores de descans. La imatge ens l'envien veïns de la plaça que es queixen del soroll. El detonant de la seva protesta és el permís que ha donat l'Ajuntament perquè s'hi obri una nova terrassa. L'alcalde ens diu que volen dinamitzar la zona per donar més vida al municipi i que es vigila que els locals compleixin la normativa. I també que la policia local actua quan hi ha usuaris de les terrasses que es queden fent soroll quan ja han tancat.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: I atenció a aquest titular que circula. La policia nord-americana farà servir gossos robot que utilitzaran el reconeixement facial per detectar immigrants irregulars durant el Mundial. Marc Amorós, bon dia.
15: Bon dia. Els gossos robots són de l'empresa Boston Dynamics, de la qual és propietària l'empresa de cotxes Hyundai, i porten incorporat el mateix sistema de reconeixement facial que duen les ulleres Ray-Ban de Meta o els últims models d'iPhone. La policia nord-americana els utilitzarà per detectar immigrants irregulars al país durant el Mundial. Els primers dos gossos en robot de la policia nord-americana s'han vist patrullant a l'estadi d'Arlington, a Texas. Estan dotats d'escàners facials i alerten la policia si no troben la persona detectada en l'arxiu policial de persones estrangeres que han entrat correctament als Estats Units. La policia nord-americana disposa, segons la notícia, d'una dotació petita. Són 4 gossos robot i ja han anunciat que els faran patrullar a diversos estadis durant tot el Mundial.
1: I això és real o fals?
16: El matí de Catalunya Ràdio.
17: Encara sense les vacances? Mediterrani, Carib, les destinacions que t'imagines amb el mar d'escenari. Reserva ara un creuer a Viatges al Corte Inglés i aconsegueix fins a 300 euros de descompte. I amb la targeta al Corte Inglés ho pots finançar fins en 12 mesos. Amb TAE 0% sense interessos. Fins al 30 de juny per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es. Reserva el teu creuer amb Viatges al Corte Inglés.
18: Vinga, som-hi, real o fals, sortint de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que la policia nord-americana farà servir gossos un robot que utilitzaran el reconeixement facial per detectar immigrants irregulars durant el Mundial és una notícia falsa. A veure, els gossos robots de Boston Dynamics existeixen, però fan tasques d'investigació perimetral dels estadis. Ajuden la policia a investigar paquets sospitosos, per exemple. No és cert, com diu la notícia, que estiguin dotats de sistemes de reconeixement facial, ni tampoc que es facin servir per detectar immigrants irregulars.
1: Gràcies, Marc.
18: Adéu, bon dia.
19: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.

0: oficials contra l'entorn de Pedro Sánchez.
1: L'exsecretari d'Organització del partit, però, ho continua negant tot.
2: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
1: En paral·lel, el magistrat Juan Carlos Peinado decidirà les pròximes hores si retira el passaport a Begoña Gómez.
0: L'Iran vincula l'acord de pau amb els Estats Units a l'aturada de l'ofensiva israeliana al Líban.
3: Israel, però, no té cap intenció de marxar del sud del Líban.
0: I la cimera del G7, Evian, a França, centrarà avui en la guerra d'Ucraïna.
1: I serà present el president ucraïnès Volodymyr Zelensky i el nord-americà Donald Trump assegura.
4: Ahir vam tenir una bona conversa amb el president Zelensky i el president Putin i potser podem fer alguna cosa. Tots dos hi estan oberts. Ara que això de l'Iran s'ha acabat, ens centrarem en Ucraïna.
0: La franja de Ponent rebutja la guerra contra el català del Partit Popular i Vox.
3: L'alcalde de Mequinens, el socialista Antonio San Juan, critica l'ofensiva del govern aragonès. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
5: No sé, no entenem molt bé on està el problema. És la nostra llengua materna, el català. La parlem amb normalitat al carrer, la parlem amb normalitat a les institucions pròximes.
0: I els Mossos identifiquen la víctima del tiroteig al carrer Balmes de Barcelona de la setmana passada.
1: És un ciutadà serbi que la policia belga buscava per detenir-lo. Han trigat a identificar-lo perquè havia utilitzat diverses identitats.
0: Encara ressonen els àudios de Jonathan Andic, que ahir al matí us oferien exclusiva aquest programa.
3: El director de Método 3, Francisco Marco, també aquí al matí de Catalunya Ràdio, en feia aquesta lectura.
6: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque aunque estén hablando de homicidio, al final lo que están hablando es de una premeditación.
0: A subhasta, tres obres vinculades a Antoni Gaudí i la Sagrada Família.
1: Entre d'altres, un retrat de l'arquitecte fet per Ricardo Piso. Aniran a càrrec de la casa de subhasta Set d'Art.
0: I al Mundial de Futbol, l'Iran empata a 2 en el seu debut.
3: Ho ha fet amb una afició dividida entre els detractors de la selecció i els que li donen suport. Empat a 2, doncs, entre l'Iran i Nova Zelanda. També han empatat a 1 l'Aràbia Saudita i l'Uruguai. Avui a les 9, França-Senegal.
7: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
8: Bon dia. Pel que fa al temps, ahir a la tarda vam tenir tempestes fortes, potents al Pirineu i al Prepirineu. Avui a la tarda n'hi haurà alguna, però en principi seran més disperses, menys fortes i molt més localitzades a la zona del Pirineu. A la resta, el temps serà assolellat tot el dia i amb una temperatura que avui pujarà més que ahir i ho continuarà fent els pròxims dies.
7: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
0: I pel que fa al trànsit, retencions a l'entorn de Barcelona. Clàudia Serra, bon dia.
9: Bon dia, sí, hi ha lentitud amb aturades de les rondes i direcció Barcelona a l'A2 de Sant Andreu a Cornellà, B23 del Papiol a Molins i C16 des de Sant Cugat, densitat també a la C58 a Sant Quirze i Montcada, sentit Barcelona, i a Montcada direcció Sabadell, C17 a Parets, C59 a Caldes, sentit sud en tots dos casos, i diversos trams de l'AP7 a Parets, Mollet i Santa Perpètua a direcció Tarragona.
10: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
11: Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Lesseps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesseps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesseps.com.
12: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
0: Manu Guix, bon dia!
13: Bon dia!
0: Com estàs?
13: Molt bé, i vosaltres?
0: Bé!
13: Estàvem pensant anar a comprar petards algun dia d'aquests, per Sant Joan.
14: Home, jo també hi he d'anar, eh? Sol de petards, eh?
0: Bombetes, jo sóc de bombetes.
13: Sí, cosa petitona.
0: Les cebetes.
14: A mi m'agraden gordos.
0: Ja. Yeah.
14: Saps? Els coets.
13: Els supertrons, els supertrons.
14: Sí. Home, clar. A mi m'agrada això, eh?
0: Va, anem a marcar el telèfon de l'Imma,
13: va. Per favor, ja sé que és un tro, perquè ha fet 60 anys.
0: I tant.
13: L'Imma, supertro.
14: A veure... Que no sortirà llufa.
0: Ai.
13: Ai, que sortirà llufa.
0: Ai.
13: Doncs res.
14: Ai, ai.
0: Ai, ai, ai, Imma. Estem trucant. Ara.
15: A la merda!
0: Imma! Hola, Imma.
16: Hola.
15: què tal?
13: Imma, que truquem del matí de Catalunya Ràdio, de part de les teves filles i la

0: La teva família.
1: Com estàs?
2: Sí, escolto cada matí.
1: I també del teu marit, el Martí. No te'l deixis al marit,
0: El marit també, que et volen felicitar pels teus 60 anys amb aquesta cançó que et toca, Manu Guix, en directe.
2: Gràcies. Molt bé, moltes gràcies.

0: Moltes
1: gràcies. És la cançó que posava les meves filles quan eren petites.
2: Oh, doncs mira, ara te les posen elles a tu, quan ets gran.
1: Gràcies,
3: gràcies. Gràcies, Imma.
1: Gràcies.
2: Adéu, Manu.
4: Adéu, adéu, adéu. Adéu.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
5: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: La seguretat a Barcelona i a Catalunya torna al centre del debat públic. Les dades parlen per si soles. 6 homicidis a trets aquest any, 3 en les últimes dues setmanes, 30 tirotejos en 6 mesos i amb 18 ferits per arma de foc. És un escenari esfereïdor, surrealista, sobre el qual no s'hi val ni fer populisme ni premsa groga. Però sí constatar una cosa, que un problema global, com el narcotràfic, està fent arrels a casa nostra. Precisament per abordar aquesta crisi avui tindrem amb nosaltres la consellera d'Interior, Núria Parlon, perquè aquestes xifres han generat també una preocupació que és lògica. Pensem en el tiroteig de la setmana passada, a plena llum del dia, al carrer Balmes de Barcelona. Una execució a sang freda al davant d'una comissaria. I davant d'aquesta escalada, la sensació d'inseguretat és tan real com les xifres. És cert que a Catalunya algunes estadístiques generals milloren i que els robatoris s'han contingut. Però la ciutadania no mesura la seguretat només per al robatori d'una cartera. Per això és normal que l'alarma continuï viva. D'aquí ve la macrooperació policial desplegada aquest cap de setmana a Barcelona, on més de 150 agents van pentinar zones especialment calentes. Es va saldar amb 13 detinguts que acumulaven 93 antecedents policials. Una dada colpidora que reforça també la hipòtesi policial de fons. El problema de la inseguretat està íntimament lligat al de la delinqüència reincident. I això no vol dir que hi hagi solucions màgiques, però sí que situa el problema dins d'uns paràmetres clars. I ens ajuda també a centrar l'atenció on toca, perquè recordem-ho, caminar segur pel carrer és un pilar bàsic de l'estat del benestar. Sense seguretat, tant és que els barris rebin nous equipaments o inversions. La vida és el primer bé, i la ciutadania ha de saber-se i sentir-se protegida. Per això cal afrontar la situació actual amb el màxim rigor. Tenir present que la seguretat és un dret irrenunciable i, per tant, exigible. Garantir-la als nostres carrers demana voluntat i també contundència. Des del rigor i des de l'evidència. És el que espera Catalunya dels seus representants. Poder viure en pau i amb seguretat.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Bon dia. Avui, dimarts 16 de juny, hem començat el dia ja amb temperatures altes a la costa. 26 graus tenien a Calella, al Maresme, i en canvi a Conesa, la Conca de Barberà, n'hi havia 12 o 10 graus encara a Sant Pau de Segúries, al Ripollès. Dia de sol, dia càlid avui. Les màximes s'enfilaran per sobre els 30-31 graus a la costa, i a l'interior poden arribar amb facilitat entre els 33 i 37 graus les més altes a Ponent. Avui, amb algun ruixat de tarda, però només al Pirineu, més concentrat al nord de Catalunya, a tot estirar, en podria arribar algun molt dispers al Pirineu. Pirineu. I aquests pròxims dies, encara dimecres i dijous, tindrem algun ruixat de tarda al nord, però la resta de la setmana el temps serà molt més estable i més càlid encara.
0: Ara són les 8 i 4 i d'aquí a pocs minuts tindrem novetats també, d'atenció, del bisbe emèrit Novell, Xavier Novell. Ho explicarem d'aquí a 2 minuts al matí de Catalunya Ràdio. D'aquí 2 minuts o d'aquí 15 minuts. La policia de Madrid torna a passar pels jutjats amb 3 cites claus avui. La primera ahir, la declaració de Begoña Gómez, que està pendent de si el jutge li retira el passaport. La segona, demà, la compareixença de José Luis Rodríguez Zapatero. I entremig, la compareixença de la directora de la Guàrdia Civil al Senat per la seva vinculació amb el cas Leire Díaz. Molts assumptes sobre la taula. Anem cap a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
3: Què tal, bon dia?
0: Comencem per Begoña Gómez, perquè en els pròxims 3 dies sabrem si se li retira el passaport.
3: Sí, perquè hi va ser una vista llarga de 3 hores que no en va sortir encara en cap decisió. Les acusacions han demanat retirada de passaport, també que signi els jutjats cada 15 dies, i el jutge haurà de decidir si els fa cas i aplica aquestes mesures a la dona del president, recordem-ho, que va sempre amb escorta. I haurà també de signar l'últim pas per dur-la a judici per jurat popular per 4 delictes de corrupció. La defensa i la fiscalia insisteixen en l'arxiu, tenen pendents alguns recursos a l'Audiència de Madrid, l'única que podria frenar els peus a Peinado, que els enviarà a judici, però sense esperar a que es pronunciï.
0: Pel que fa a Zapatero, ha demanat també ajornar la part de la declaració referent a les joies.
3: Poc temps per preparar aquesta part, reunir la documentació suficient en relació a tot el que li van trobar una caixa forta valorat en 1,3 milions d'euros. Vol declarar, però no encara sobre les joies, ja que el jutge li va obrir aquesta segona investigació tot just divendres passat per frau fiscal i contraband, i demana acotar la declaració davant del jutge Calama, fixada per demà i dijous, només sobre la part principal, sobre el rescat de Plus Ultra.
0: I també tenim aquesta última cita que marcarà també l'agenda política d'avui, que és la declaració de la directora de la Guàrdia Civil al Senat.
4: Que convoque elecciones. El búnquer en el que s'han cerrado.
3: A petició del PP hi haurà d'explicar novetats de les darreres hores que apunten tres reunions amb Leire Díez i que fins i tot es van seguir enviant missatges quan la directora de la Guàrdia Civil sabia que Díez estava sota el radar ja de la UCO. Missatges que després va activar que s'esborressin. El PP pressiona davant l'acumulació de casos mentre el PSOE intenta mirar endavant. Borja Semper i Rebeca Torro.
4: Que convoque elecciones. El búnker en el que se han cerrado no le protegerá de que se termine por saber toda la verdad.
5: Porque no tenemos nada que esconder. Somos el partido más exigente consigo mismo.
3: I enmig d'aquesta olla pressió, Sánchez torna demà a la sessió de control cara a cara amb Feijóo aquí al Congrés dels Diputats.
0: Gràcies, Tània, i cal afegir també que la Guàrdia Civil ha publicat un nou informe que referma també el protagonisme de Santos Cerdán i dona per fet que va ordenar pagaments del PSOE a Leire Díaz. Més detalls, Sánchez Lafuente.
6: Segons l'informe, Santos Cerdán ordenava i autoritzava per escrit o de paraula que es paguessin tots els viatges i les despeses de l'exmilitant socialista i que es fes sense preguntar. Per tant, estava al cas del que feia i desfeia Leire Díaz. Fins a 9 viatges es van pagar amb diners del partit entre l'abril i l'agost del 2024, a partir de la imputació de la dona de Pedro Sánchez. Santos Cerdán ho negava tot.
7: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
6: Des de Madrid, Àngel Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I tot plegat va en paral·lel a l'agenda política que continua endavant. Ahir el PSOE i Sumar van reactivar els tràmits per despenalitzar les injúries de la corona pel Foradada.
8: Tots dos partits ja havien arribat a un acord similar fa 2 anys per suprimir, entre d'altres, aquest delicte, però la reforma va quedar encallada a la Comissió de Justícia del Congrés. Sí, es vol mantenir el delicte d'enaltiment del terrorisme. En parla Ernest Urtasun, ministre de Cultura i portaveu de Sumar.
9: Eliminamos el delito de ofensa a los símbolos y las injurias a las Cortes Generales. Reformamos los delitos de protección de determinadas instituciones del Estado para que la crítica o las injurias dejen de tener relevancia penal. Eliminamos el delito de ofensa a los sentimientos religiosos y, en tercer lugar, derogamos el delito de injurias a la corona.
0: D'aquí uns minuts a l'Àgora del Matí analitzarem el futur de la legislatura, també els diferents casos que envolten el PSOE. Abans, per això, un comentari de la periodista d'Infolibre, Marta Monforte.
10: L'agenda judicial torna a acaparar tota la política espanyola. L'Audiència Nacional investiga l'expresident Zapatero, fins ara referent moral del socialisme, pel cas Plus Ultra i les joies d'1 milió d'euros trobades al seu despatx, a les que ni el seu portaveu els dona ara explicació. Es tracta d'un cop per al govern de Sánchez, que continua defendent l'expresident, però sense hipotecar-se. D'altra banda, el PSOE tracta de salvar els mobles culpant de tot a Santos Cerdán pel cas Leire. Asseguren que no tenen res a amagar, però algunes fonts confessen que podrien amagar-se fins a que passi l'estiu.
0: Aquest és el principal tema del dia. L'altre són els àudios de Jonathan Andic.
11: Íntim i únic. Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme. Matthew Herbert i Momoko G, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?

0: La trucada del fill d'Isaac Andic al 112, avançada ahir pel matí de Catalunya Ràdio, dona, atenció, una nova dimensió al cas.
1: Tens de ser digui?
2: Hola, hola. Necessito ajuda, necessito ajuda.
1: ¿Qué tipo de corrido?
2: Mi padre se ha caído. Estamos en Coibató. Se ha caído.
1: ¿Se ha tropezado o está perdido otro momento?
2: Creo que se ha caído por un barranco, por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor.
1: Vale, ¿en Coibató nos puede dar alguna referencia de dónde se encuentra?
2: En el camino de las cuevas de Salnitre.
1: Vale, ¿está muy lejos de las cuevas?
2: No, estamos justo al principio.
1: ¿Al principio es al pueblo o hacia las cuevas?
2: No, pasó las cuevas en mi camino, que bordean Montserrat.
1: Entendido.
2: Por favor,
1: mira, que no sí, estamos
0: pasando
1: todo,
0: me
1: estuvo
0: aquí en
1: un momento.
0: És la trucada del fill de Jonathan Andic, pel fill d'Isaac Andic, Jonathan Andic, que va fer el 112. La gran majoria de diaris destaquen avui la prova clau en aquesta investigació per la mort d'Isaac Andic, que forma part de la defensa, del relat de la defensa. Hi ha hagut també un ampli ressò a televisions i ràdios.
3: En el cas Andic, al matí de Catalunya Ràdio ha tingut accés als àudios de la trucada que Jonathan Andic va fer el 112 el dia de la mort del seu pare.
4: Fins avui ja sabíem el que havia dit pels escrits de la jutgessa i la defensa, i avui Catalunya Ràdio n'ha més els àudios.
5: Contàvamos que Catalunya Ràdio ha accedido a las llamadas que hizo Jonathan Andic.
2: Necesito ayuda.
1: ¿Qué tipo de corrido?
2: Mi padre se ha caído.
6: Esas llamadas son varias, las publican en exclusiva desde Barcelona, Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio ha tenido acceso a esta llamada que sucedió 5 minutos después de que el dueño de Mango se precipitase por un barranco.
1: ¿Sabe de qué altura es este barranco?
2: No lo veo.
8: Hoy por primera vez hemos escuchado esa llamada telefónica. Fue la primera llamada a emergencias que hizo...
0: Són algunes de les principals cadenes que se'n fan fer ressò d'una prova que la defensa considera que qüestiona l'acusació contra Jonathan Andic. Ens explicava al matí de Catalunya Ràdio el director de Método 3, Francisco Marco, contractat com a pèrit per la defensa d'Andic.
9: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo porque acaba de perder a su padre y del que le acusan en estos momentos de haberlo matado, ¿no? Y no solamente le acusan de haberlo matado, sino de haberlo asesinado, porque aunque estén hablando de homicidio, al final lo que están hablando es de una premeditación.
0: Un Marco que va ser molt crític amb el paper dels Mossos d'Esquadra, Pol.
10: El pèrit va insistir en la innocència de Jonathan Andic i creu que les 7 trucades que el fill del fundador de Mango va fer amb els diferents serveis d'emergència demostren que la mort del seu pare va ser accidental. I Marco va assenyalar directament l'agent dels Mossos encarregat de la investigació, a qui va acusar d'intentar inculpar Jonathan amb conclusions esbiaixades.
9: Existe un policía, no los Mossos d'Esquadra como institución, que tiene lo que se llama un sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación, yo en mi agencia, cuando tengo un chaval muy jovencito o alguien que empieza con un nuevo tema, jamás va solo, siempre va con un tercero, porque lo que quiere ver, lo que él piensa que va a ocurrir sistemáticamente. Es lo que ha ocurrido en este caso con un Mosso d'Esquadra que no es novato, pero que sí es el primer caso importante que lleva.
0: A 3:15 li preguntarem directament a la consellera d'Interior, Núria Parlon, per aquestes crítiques. També analitzarem com es gestiona una trucada d'emergència com la que va fer Andic amb la psicòloga Alicia Álvarez i amb l'advocat Marc Molins. Parlarem de quin impacte poden tenir aquests àudios en un futur judici, perquè el cas, si s'arriba a jutjar, serà amb jurat popular. Ens explica com funcionen els jurats populars Ot Serra i Andreu Merino.
11: El jurat popular el formen 11 persones, 9 de titulars i 2 de suplents. D'un sorteig entre ciutadans de la província on s'han comès els fets, en surt una llista de 25 candidats. D'aquests, acusació i defenses tenen dret a votar-ne 2 cadascun.
12: El jurat assisteix a totes les sessions del judici i després ha de votar l'objecte del veredicte. Per norma general, els seus membres han de decidir en un màxim de 72 hores i durant aquest temps han d'estar incomunicats. Per condemnar calen 7 vots i per absoldre n'hi ha prou amb 5.
11: No només els delictes contra les persones com homicidis o assassinats es jutgen per jurat popular. També de funcionaris en l'exercici dels seus càrrecs, delictes contra l'honor, contra la llibertat i la seguretat i delictes d'incendis. Si entren en combinació 2 delictes o més, es dirimeix en la justícia ordinària.
12: Formar part d'un jurat popular està remunerat i dona dret a absentar-se a la feina i és obligatori. Només se'n poden excusar els majors de 65 anys, les persones amb discapacitat o malaltia greu, ser insubstituïble a la feina o haver sigut membre d'un jurat popular en els 4 anys anteriors.
0: Com dèiem, si la investigació avança, serà un jurat popular qui haurà de valorar aquestes proves com la trucada d'indica al 112. Sobre l'impacte de l'exclusiva del matí de Catalunya Ràdio, hi afegim un comentari del periodista del periòdico Guillem Sánchez.
13: Després d'escoltar la trucada al 112, molts ciutadans s'han posat a discutir si l'emoció de la veu de Jonathan és real o impostada. És un debat que ha plantejat la seva defensa, amb l'objectiu que els que creguin que l'emoció és real també pensin que, en conseqüència, Jonathan és innocent. Però pels investigadors del cas Andic, en canvi, la trucada no permet arribar a aquesta conclusió. Consideren que encara que aquesta emoció sigui real, pot ser compatible tant amb una persona alterada perquè acaba de perdre accidentalment el seu pare com amb una persona alterada perquè acaba d'assassinar el seu pare.
0: Tot plegat li preguntarem a la consellera Parlon, aquí també li preguntarem per l'auge dels tirotejos.
10: A Catalunya hi ha de mitjana més d'un tiroteig a la setmana i aquest 2026 se n'han registrat una trentena fins a principis del mes de juny, una tendència iniciada ja l'any passat, quan se'n van registrar més de 90, un 35% més que l'any anterior. Per fer-hi front, el govern ha proposat, entre d'altres, endurir les penes per la tinença d'armes de foc. Això mentre creix la preocupació a les xarxes pel narcotràfic i per l'aparició d'una màfia autòctona catalana, com ens explicava fa unes setmanes l'excap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent.
14: Hi ha grups organitzats a Catalunya i el risc de futur que tenim és que aparegui una màfia autòctona. Les màfies que hem tingut fins ara són màfies que venen de fora. Són màfies que majoritàriament doncs, poden estar relacionades amb el cultiu de la marihuana.
0: Per cert, que avui també podem explicar novetats de l'últim tiroteig, l'home que van tirotejar en plena visita del Papa.
10: S'ha identificat la víctima, que va morir a ple carrer Balmes, a Barcelona, tocat d'una comissaria de la Policia Nacional. És un ciutadà serbi a qui la policia belga buscava per detenir-lo. A qui no s'ha trobat encara és l'autor del tiroteig. Fons policials el vinculen amb el crim organitzat.
0: Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
15: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
16: Costellarro va bé. Gràcies.
17: Tria, no triar. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 quilòmetres d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
15: Costellarro, senyor?
18: Volkswagen. Un dia d'aquells en què tot et surt bé. Tan bé que fins i tot vas al restaurant de moda sense reserva, el que sempre està ple, que s'ha de reservar amb mesos d'antelació, i el metre diu, hi ha una taula lliure. Després, compres un joc de l'11 i t'imagines que et toca? Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et poden donar Triplex, Super 11 i Mi Dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
20: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Repassem els bàsics amb Sílvia Solanes, amb Pol Forada, amb Marta Viana, Francesc Soler, Lara García, Robert Prat i David Taminas. Bon dia.
21: Bon dia.
0: Creixen els dubtes sobre l'abast de l'acord entre els Estats Units i l'Iran a l'espera que divendres es faci públic.
22: Trump ha anunciat que ja hi ha vaixells navegant per l'estret d'Hormuz i que divendres quedarà definitivament obert. Els dubtes es centren, però, en el futur de les sancions a l'Iran o en els actius congelats fora de les seves fronteres. Tot plegat a l'espera que divendres es firmi un document que, segons el vicepresident nord-americà J.D. Vance, és força genèric. En una entrevista a la Fox, Vance ha obert la porta perquè se sàpiguen els detalls abans.
23: El que ha dit el president és que l'acord es farà públic divendres. Pot decidir anunciar-ho abans d'aquesta data, però tenint aquesta cerimònia formal és aleshores quan el president vol presentar el memoràndum.
0: L'acord centra la cimera del G7 a Avian, a França, on avui també es parlarà de la guerra d'Ucraïna. Avian especial, Avian, Jordi Baró.
24: Segon dia del G7 a Avian, amb Ucraïna en l'agenda, amb l'assistència de Zelensky, la voluntat dels líders europeus d'intentar que Trump mantingui el suport a Kiev i la pressió al Kremlin. Fins ara el focus ha estat en l'acord amb l'Iran, que el president dels Estats Units ha promès que quan estigui firmat divendres a Suïssa permetrà reobrir del tot l'estret d'Hormuz, clau pel comerç del petroli.
25: Crec que passaran moltes coses bones a l'Orient Mitjà i el que és molt important és que el preu del petroli s'està enfonsant i, cosa que és fonamental, l'Iran no tindrà un arma nuclear i estan totalment d'acord.
24: A la firma de l'acord amb l'Iran, Trump hi enviarà el seu vicepresident Benz i promet que els detalls del pacte amb el règim de Teheran es coneixeran aviat. Des de Vian, Jordi Baró, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I entre els dubtes que planen sobre l'acord hi ha el front del Líban. Israel es nega a aturar-hi l'ofensiva. Jerusalem, Jordi Brascó.
26: Que la roda de premsa en què Netanyahu parlava per primera vegada després de l'anunci de l'acord entre Estats Units i l'Iran fos
3: discurs íntegrament en hebreu i exclusiva per a periodistes israelians demostra que les explicacions que volia donar eren sobretot en clau interna per fer front a les crítiques rebudes. El primer ministre israelià defensava la seva autonomia.
4: El president Trump i jo ens coneixem des de fa molts anys. Ell és el president dels Estats Units. Jo sóc el primer ministre d'Israel. Sovint ens posem d'acord i també hi ha casos en què no ho estem tant. Sóc responsable dels interessos de seguretat d'Israel.
3: I per assegurar els interessos dels que viuen al nord, Netanyahu va insistir que les seves tropes no es mouran del sud del Líban, tot i que això pugui comportar atacs de Hezbollah. Des de Jerusalem, Jordi Berescop, al matí de Catalunya Ràdio.
0: De moment el petroli continua baixant i les borses pujant, però els experts avisen que l'economia no millorarà de forma immediata.
22: El barril de Brent cau en picat i ja se situa als $82, 11 menys que abans de l'acord, i les borses van experimentar ahir ascensos d'un 2% amb l'IBEX, que va fixar un nou rècord per sobre dels 19.000 punts. Tot i això, la clau per la normalització de l'economia és el pas d'Hormuz, i segons la catedràtica d'Economia de la UB, Montserrat Quillen, això encara pot trigar setmanes.
5: Sí que hi ha una certa por de que duri temps abans no es normalitzi la situació, perquè en l'estret hi ha mines i els vaixells tenen por i són molt, molt, molt prudents a l'hora de dir aquí hi passarem sense restriccions.
0: I per cert, parlant de l'Iran... La selecció iraniana ha debutat al Mundial dels Estats Units amb alguns xiulets a l'estadi. I amb un empat a 2 contra Nova Zelanda. Un Mundial que té la seva primera gran sorpresa, Robert Prat.
6: Espanya va demostrar que encara està verda en aquest Mundial, amb un empat a 0 davant la selecció de Cap Verd, la número 64 del món, un partit gris dels espanyols que no van jugar res. De la Fuente, seleccionador espanyol.
7: Este equipo es fiable, sí o sí. Partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna preocupación excesiva.
6: Lamine Yamal encara sense ritme va jugar 20 minuts i Mariano Rajoy, sí, sí, Mariano Rajoy torna a fer de comentarista. Escriu a El Debate que la selecció espanyola és un dels pocs instruments d'unió entre espanyols i diu que se li ha de donar suport.
21: Un partit que va tenir un seguiment importantíssim a Catalunya, concretament un 49,5% de l'audiència a través de la 1 de Televisió Espanyola i un 7,2% a través de la 2. Per tant, el partit d'Espanya hi va tenir un seguiment de prop del 60% a Catalunya.
0: I per cert, que el futbolista Rafa Mir ha estat condemnat a 8 anys i mig de presó per un delicte d'agressió sexual i un altre de lesions.
21: Va. Els fets, sí, van passar el 2024 quan Mir jugava al València, cedit pel Sevilla. Mir i un altre futbolista, Pablo Jara, també condemnat a 2 anys de presó. Van conèixer dues noies i després les van agredir a casa seva. Els acusats presentaran recurs.
0: I us avança atenció al matí de Catalunya Ràdio. El bisbe emèrit de Solsona, Xavier Novell, impulsa un recés espiritual amb la seva dona Sílvia Caballol.
21: Sí, Novell va abandonar l'episcopat perquè no podia compatibilitzar les obligacions eclesiàstiques amb la relació sentimental que mantenia amb aquesta psicòloga. Es van casar, de fet, fa un parell d'anys. Ara Novell vol tornar a l'evangelització i als processos de creixement humà. El recés que organitzen per Tots Sants tracta la vulnerabilitat humana i les ganes de trobar-se i créixer, i comptarà amb un equip de psicòlegs i mossens.
0: Avui a 3:15 ens acompanyarà Sílvia Caballol, que és la parella de Xavier Novell, que denuncia que l'episcopat ha impedit que el recés es fes a Poblet o al Santuari del Miracle. L'escoltarem a partir de 3:15. I també us explica aquest programa que la Franja de Ponent rebutja la guerra contra el català al Partit Popular i Vox.
26: El pacte de govern per fer president Jorge Azcón fixa per escrit l'objectiu d'alliberar Aragó de la imposició del català, una llengua que parlen unes 50.000 persones a la Franja. L'alcalde de Mequinensa, el socialista Antonio San Juan, critica l'ofensiva del PP i Vox en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
27: No sé, no entenem molt bé on està el problema. És la nostra llengua materna, el català. La parlem amb normalitat al carrer, la parlem amb normalitat a les institucions pròximes, sense cap tipus de problema i sense fer-hi d'això cap motiu de disputa política.
0: I passa que el Partit Popular Català prepara el seu congrés i promet més mà dura contra la immigració, però exclou el terme prioritat nacional.
26: La ponència rebutja la immigració descontrolada, posta per prohibir el burca i el niqab als espais públics, i avisa que el fonamentalisme islàmic s'està convertint en una amenaça per la llibertat. El senador Juan Milian, que és qui ha coordinat la redacció del document, en va presentar els eixos bàsics ahir.
28: El islam és una religió respetable i amparada per nostre ordenament jurídic. Però el fundamentalisme islamista no és una religió. És una ideologia totalitària incompatible amb la igualtat entre l'home i la mujer i amb els principis fundamentals de nostra democràcia.
0: La indústria catalana rebrà 5.000 milions d'euros en els pròxims 4 anys per ser més competitiva, gràcies als diners previstos al Pacte Nacional per la Indústria. Més detalls, Roger Santaló.
25: El govern i els agents socials han firmat el pacte que també vol millorar l'ocupació del sector, fer-lo més sostenible i que sigui resilient davant les tensions geopolítiques. Des de la patronal Foment del Treball, el seu president, Josep Sánchez Llibre, hi veu diverses oportunitats.
1: Suposarà, des del nostre punt de vista, en primer lloc, reindustrialitzar el país, la nostra indústria, per intentar arribar al 25% del nostre PIB industrial. Representarà més activitat econòmica, més valor afegit, més talent, més sectors productius.
25: El pacte, que vol impulsar inversions al mateix temps que s'acompanya la petita i mitjana empresa, preveu aplicar 190 mesures per aconseguir aquests objectius. Roger Santaló, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I novetat sobre els drets dels passatgers. Atenció, perquè l'Eurocambra manté les compensacions pels retards de més de 3 hores en els vols, però no garanteix la gratuïtat de les maletes de la mà de la cabina.
2: Les aerolínies podran continuar cobrant per l'equipatge demà, però la nova reglamentació sobre els drets dels passatgers les obligarà a mostrar-ne el cost des del principi i del procés de reserva. Roberta Metsola és la presidenta del Parlament.
8: Aquest acord reforçarà els drets dels passatgers, proporcionarà més claretat i previsibilitat a les nostres companyies aèries i mantindrà la competitivitat del sector.
0: I l'últim punt econòmic. Més del 40% dels joves afectats per la crisi de l'habitatge creuen que la seva salut mental és regular o dolenta.
21: Ho diu un informe elaborat pel Consell de la Joventut d'Espanya, FatJoventut i Oxfam Intermón. L'estudi evidencia com la crisi de l'habitatge, però també la precarietat i la inestabilitat laboral, deterioren el benestar emocional dels joves. Júlia García, coautora de la investigació.
9: Hablamos de jóvenes que hacen cuentas cada mes para garantizar el alquiler, que comparten piso por necesidad, que temen volver a casa de sus padres y madres si algo falla, o que sienten cada vez más lejos algo tan básico como construir un proyecto de vida propio.
0: I atenció a això, perquè surten a subhasta 3 obres vinculades a Antoni Gaudí i la Sagrada Família.
2: Avui se subhasten a la Casa Set d'Art un retrat de l'arquitecte fet pel dibuixant Ricard Opisso, que va començar a col·laborar a la Sagrada Família amb només 12 anys, la fotografia més antiga de la Basílica i el projecte d'un finestral pel temple dibuixat pel mateix Gaudí.
0: I avui arriba a les llibreries una nova traducció al català de l'Odissea d'Homer.
2: És la tercera versió completa en vers al català després de la de Carles Riba del segle passat i la de Joan Francesc Mira de fa 15 anys.
0: I avui, dimarts 16, dia de molts concerts a Barcelona.

0: The Cardigans, la banda sueca, torna a Barcelona i actua aquest vespre al Festival Blau Maria al Port Vell. Víctor Manuel actua al Palau de la Música Catalana, mentre que el pianista italià Ludovico Einaudi ho fa al Palau Sant Jordi.
1: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
2: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
3: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
4: Això.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Sparks fly, the moment that
6: we collide, there is no place left for us to hide. I pel que fa als esports, ja hem apuntat el mal debut d'Espanya al Mundial, un debut que contrasta amb la festa grossa que es va viure a Cap Verd després d'aconseguir un punt en el seu debut mundialista.
7: Cap Verd s'estrenava per primer cop en un Mundial, va ser una estrena històrica. El porter de 40 anys de la selecció africana, Bosinha, diu que va jugar el millor partit de la seva vida.
8: Sí, para mí el mejor juego de mi carrera. Para muitos cabardianos era só um sonho. Sei que muitas pessoas pensam que somos muito pequeninas ou muito fracas, pero estamos aqui para competir.
7: Bosinha va ser escollit MVP del partit. A l'altre partit del grup d'Espanya, l'Aràbia Saudita i l'Uruguai van empatar un. També al Mundial Bèlgica 1, Egipte 1. De la jornada d'avui destaquem el França-Senegal a partir de les 9.
6: I arrenca la final de la Lliga de Futbol Sala.
7: A partir de les 9, Palau Blaugrana, Barça, Pozo, Múrcia, el millor de 5 partits. Didac, jugador blaugrana.
9: Conscients de que tenim un repte molt gran i que al final només pot guanyar un, però amb la confiança i amb l'ambició que s'ha de tenir per fer-ho, no? Per tant, doncs, les sensacions són bones i intentarem donar la primera hòstia, no? Com es diu nosaltres.
6: I el Girona continua adaptant la plantilla a la segona divisió.
7: Nou projecte de l'equip gironí, John Solís marxa definitivament, traspassat al Birmingham. És una bona operació pels gironins, ingressen 7 milions d'euros. El Madrid, que dona oficialitat al fitxatge de Marc Cucurella per les 6 pròximes temporades.
10: Corria pels camps d'Osona, tenia unes bambes trencades, gairebé silvestrat.
11: Les curses importants les guanyava totes.
12: Era de calaix que havia d'anar al campionat del món.
13: Campeón del món júnior, Pere Casacuberta.
14: Pere Casacuberta.
15: Ningú s'esperava que guanyés.
16: És una cosa totalment excepcional.
17: Va tenir un accident i el vam oblidar. L'esport català el va oblidar. O sigui, va ser molt bèstia.
18: Nits sense ficció. Pere Casacuberta. Esprint trencat. Avui a TV3 i a la plataforma 3CAT.
5: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
19: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
19: Som 3CAT.
6: Són 9:15 i el matí arrenca pendent de... Una notícia que hem sabut fa poca estona. Han detingut un home acusat de matar el logopeda del seu fill després de sospitar que abusava del nen. Redacció Marc Jurado.
20: Sí, ha passat a Burjassot, Ricard, a l'Horta Nord. El suposat homicida de 24 anys s'ha entregat ell mateix a la policia amb les mans ensangonades. El pare va entrar a la consulta del logopeda amb la idea que mentre ell no hi era havia abusat del fill. Li hauria clavat una punyalada mortal al coll. Segons el Levante, el logopeda havia negat reiteradament cap tipus d'abús.
6: I a Lleida, d'aquí a una hora declaren els testimonis la segona sessió del judici per la baralla mortal entre dos clans de Mollerussa. Lleida, Estela Bussons, bon dia.
21: Bon dia, sí, bàsicament persones que van presenciar els fets en un bar de Mollerussa el novembre del 2022, una baralla que va acabar amb un home de 35 anys mort a punyalades. Ahir el judici va arrencar amb la declaració dels Mossos que van investigar el cas, que van assenyalar els principals acusats, pare i fill, com a autors de les ganivetades mortals. Hi va haver agressions per les dues parts, però segons el cap de la investigació hi havia un desequilibri de forces perquè només un dels clans anava armat amb navalles i ganivets.
6: I molt pendents de la cimera del G7 a Viana, França, que arrenca d'aquí a mitja hora. El primer punt del dia serà la reunió amb Volodymyr Zelensky, enviat especial Jordi Baró. Bon dia.
4: Hola, bon dia. Sí, és el segon dia de cimera avui d'entrada amb Ucraïna a l'agenda. Zelensky va proposar sense èxit una reunió aquí a Evian amb Putin per discutir la fi de la guerra. Els líders europeus del G7 pressionaran avui Trump perquè doni suport a aquesta negociació directa i mantingui la pressió al Kremlin, mentre el focus continua també posat en l'acord amb l'Iran, que s'ha designat divendres a prop d'aquí, a Ginebra, i del qual se'n saben encara pocs detalls. Trump ha negat que el pacte inclogui un pagament de 300 milions a l'Iran.
6: I a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
15: Bon dia.
6: Uns barbells.
15: Doncs mira, a la C-17 hi ha retencions de Lliçà de Vall a Paret, sentit Barcelona per un accident, C-33 i C-58 a Montcada cap a les rondes i les dues rondes de Barcelona, sobretot sentit Llobregat.
6: I punts taronges?
15: A la 2, de Pallejà a Cornellà, B-23 del Papiol a Sant Feliu, també a Esplugues, i a l'AP-7 a Barberà en sentit Girona i a Santa Perpètua en sentit Tarragona.
6: I pel que fa al transport públic, com va la mobilitat d'aquest matí? Maria Fernández Noguera, bon dia.
19: Bon dia. El primer tren de l'R8, que ja farà el recorregut sencer de la línia després de gairebé 5 mesos d'interrupcions, està previst que surti tot just ara, passats 8:45 del matí des de Granollers i en sentit Martorell. En el sentit invers de Martorell a Granollers, el primer tren no ho farà, no sortirà fins d'aquí una hora. Renfe va anunciar ahir que avui es recuperaria el servei ferroviari entre Rubí i Martorell, és a dir, a tota la R8, però els trens a primera hora no han circulat perquè encara hi estan fent treballs de manteniment. A la resta de la xarxa ferroviària hi ha els retards habituals per les limitacions de velocitat.
6: De seguida entrevistarem la consellera d'Interior, Núria Parlon, però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio? Sílvia Solanes.
22: Doncs parlarem de la crisi al PSOE, també del cas Andic i el cas Begoña Gómez i la figura del jurat popular. També parlarem del bisbe emèrit Xavier Novell i a un quart d'onze conversarem amb la periodista Carme Colomina pel seu nou llibre Europa és un estat d'ànim. Si marxeu de viatge a països que requereixen vacuna, pareu l'orella perquè parlarem d'immunització amb el cap de servei de Medicina Internacional del Clínic. I a les 11, Sergi Pàmies, avui amb el Mundial de Futbol.
6: Avui a l'Àgora, Vicenç Sánchez, Ana Grau, Sara González i Pere Rossinyol.
18: Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
6: I pel que fa al temps, Eloi Cordomí, bon dia.
23: Bon dia. Doncs avui esperem un dia càlid. En aquests moments ja partim de valors molt alts, de 25 graus o més en alguns punts de la costa, 27, per exemple, a la ciutat de Barcelona, i al migdia s'arribarà a la costa per sobre dels 30-32 graus, a l'interior entre els 33 i 37, i avui sol a tot arreu, però sí que a la tarda hi haurà alguna nuvolada amb alguna tempesta, avui molt més concentrada que no pas ahir a la zona del Pirineu, a tot estirar el Prepirineu. I aquests pròxims dies encara aquests ruixadets es podrien repetir demà i demà passat, i a partir de divendres temps més estable i una pujada marcada la temperatura que notarem al cap de setmana.
24: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
18: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
25: Ahir, pot ser, d'acord, o pot expel·lir-lo el trompetista, era un buf. Avui dimarts, un Enigmàrius d'escrivent s'endugui al vent un manuscrit de 6 lletres. S'endugui al vent un manuscrit. 6 lletres.
18: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
26: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
27: Manu, contracteu tots la llum. A FactorEnergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
28: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
29: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
30: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
29: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
30: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
0: Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Del 25 de juny al 12 de juliol, 15 nits de cultura a la fresca amb Quim Massarrer, Sibaní, Roger Mas, Laura Andrés, l'Estiuet, Joan FrescFestival.cat. Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Organitza la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb BBVA com a partner principal.
1: L'afició ho celebra. Ja és aquí el dia sensible de MediaMarkt. Només avui, 16 de juny, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga, a MediaMarkt Fonés i a l'app.
27: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, els periodistes Vicent Sánchez i Anna Grau, la periodista del periòdico Sara González i el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol.
2: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
6: Una mica de sorpresa per l'ampli dispositiu policial de Mossos d'Esquadra que hi ha aquí a la porta de la ràdio. De seguida ens acompanyarà la consellera d'Interior, Núria Parlon, i s'ha de dir que han deixat entrar el Vicent, però sorpresa per el dispositiu que hi havia a la porta de la ràdio.
2: Per què, per què?
3: Home, jo us ho he dit perquè bé, si volíem mirar algun pentagrama o algun tipus de preparació o sorpresa, pues que m'escorcollen, que jo ja sé on portar-ho perquè no m'ho agafen, entenc-vos?
2: Ja, ja.
7: Això ves donant pistes.
2: Són molts anys, no?
3: Ja, ja està.
2: Ara parlem de seguretat, ens acompanyarà la consellera Núria Parlon, parlem també de les declaracions que va fer Francisco Marco, perit de la defensa de Jonathan Andy, que considera que evidencien que hi ha un responsable policial de la investigació que porta el cas Andy, que no estaria actuant, diguéssim, amb la prudència i amb la celeritat que és habitual en el cos de policia dels Mossos d'Esquadra. Però abans vull parlar del cas del PSOE. Perquè la situació s'està complicant, està marcada pels diversos casos judicials que envolten el partit, malgrat que aquest dilluns ha situat l'exsecretari d'Organització Santos Cerdán al capdavant d'una suposada trama per desestabilitzar processos judicials que afectessin el partit o el govern. Zapatero ha demanat ajornar la part també de la declaració referent a les joies, Begoña Gómez, que està pendent de si li en retiren el passaport, i avui l'agenda està marcada per aquest Consell de Ministres, que aquest matí i també hi haurà la declaració de la directora de la Guàrdia Civil al Senat a la tarda. Per tant, tenim uns casos bastant repartits avui a Madrid. Tània Tàpia, bon dia de nou.
8: Què tal, bon dia?
2: Començant per la declaració de la directora de la Guàrdia Civil, que és, sens dubte, la previsió del dia. Què se n'espera?
8: Doncs sí, serà aquesta tarda al Senat. La va demanar el Partit Popular ja la setmana passada. Ella va demanar aplaçar-ho alguns dies i està en el focus, bàsicament, perquè en el darrer informe que vam conèixer ahir de la UCO sobre el cas Leire Díaz s'apunta almenys tres reunions entre elles. Des del Ministeri n'hi havien reconegut dues. Van dir que era per parlar d'altres assumptes que no tenien res a veure amb les maniobres de Leire per distorsionar, per acabar amb causes judicials que afectaven el Partit Socialista. Doncs bé, aquest informe ja apunta a tres reunions i, a més, diu que s'haurien estat enviant missatges després de que la directora de la Guàrdia Civil sabés ja que la UCO estava posant el radar en Leire Díaz i les seves maniobres. Per tant, haurà d'aclarir què feia amb ella, què parlava, per què parlava i també per què va activar l'esborrat de missatges que tenia en el xat amb Leire Díaz. Per tant, és una de les grans incògnites. Recordar que el Partit Popular i Vox fa temps que demanen la dimissió d'aquest càrrec, que de moment Marlaska manté la confiança.
2: I l'últim sis, que de fa tot just uns dies, que estimava que si ara se celebressin les eleccions, el PSOE les guanyaria amb un 31,3% dels vots, que això són 5 punts menys del que tenia al maig, quan encara no s'havia imputat a Zapatero, ni tampoc s'havia obert la causa contra Leire Díaz. Creieu que tot això s'està reorganitzant, que realment tindrà un efecte sobre els resultats del PSOE, Anna?
7: Home, fa de mal dir, perquè jo crec que estem en un escenari d'extremíssima polarització que impermeabilitza les audiències. O sigui, diguem-ne, el senyor que és molt del PSOE, jo diria que aquestes coses, potser més que desmobilitzar-lo, doncs el petrifiquen, no? Llavors crec que això genera una gran expectativa d'avançament electoral ràpid que jo personalment crec que no es produirà. Si és veritat que dins del PSOE s'aprecia ser neguit pel cost que tingui doncs tot això, però clar, mentre aquest neguit només el tingui gent, diguem-ne, si en mando en plaça, doncs quedem una mica allà mateix, no? Jo tinc la impressió doncs de que d'algunes causes d'aquestes judicials, doncs algunes delictivament hi haurà coses que no arribaran a port, una altra cosa és el mal política faci, jo penso que José Rodríguez Zapatero ja ha entrat en un procés de mort civil irreversible, passi el que passi. També et diré que el Zapatero no estava en el teu jot, amb la qual cosa és fàcil marcar distàncies amb ell. Però ja et dic, jo crec que és aviat per dir-ho, que hem d'esperar, i sí que és veritat que fer una reflexió general de dir, home, al marge de l'I Tomàs, de que un s'alegri, de que el rival polític palmi, o de que jo penso que hauríem de fer una reflexió una mica en conjunt, de que realment aquests casos ens els hauríem de prendre seriosament, no haurien de formar part d'un mer pim-pam-pum polític contra l'adversari, i perquè això acaba insensibilitzant a la gent, insensibilitzant el votant, i al final deixes passar coses bastant bèsties, doncs, però en un esperit de hooliganisme, no?
2: Serà.
19: Electoralment segur que el Partit Socialista no en surt indemne. Ara, tampoc és que hàgim d'anar a votar demà passat, no? I per, no molt sembla, difícil, no. No, per molt difícil que sigui aquesta setmana pel Partit Socialista, que és probable que a nivell judicial, per el cúmul de causes que es van amuntegant de diferent naturalesa, perquè no és el mateix la causa contra la dona de Pedro Sánchez que la causa contra Zapatero, malgrat tot això, Pedro Sánchez està disposat a resistir, i justament divendres passat deia Ivan Redondo a TV3 que si fos per ell li recomanaria convocar les eleccions el 18 de juliol de l'any que ve, no? I una data bastant significativa que dona alguna idea de quin és el leitmotiv de campanya, no? També que farien els socialistes. Ara, una cosa és voler, l'altra cosa és poder, no? És probable que en aquests moments el govern de Pedro Sánchez està desitjant que arribi l'estiu i es rebaixi, doncs, tota aquesta tensió judicial. Aquí la gran incògnita és com arribarem a aquestes vacances, si realment hi haurà una imputació del PSOE o hi haurà una imputació fins i tot de la figura de Pedro Sánchez, però en tot cas els seus plans són començar a setembre i començar de forma proactiva amb la presentació d'aquests pressupostos, que després poden ser l'avançala de la seva campanya electoral, no? Per tenir una campanya electoral des del punt de vista propositiu i no només reactiu amb el lema que ve la dreta amb l'extrema dreta.
2: Us demano brevetat, Pere i Vicent, perquè ens espera la Consell d'Interior i té pocs minuts per atendre'ns. Pere.
5: Sí, dona la sensació com si estan arribant batallons, diguem, diferents, en una ciutat, Madrid, l'any 38, per exemple, o el que sigui, i per tant té una pinta de que en qualsevol moment aquests batallons entraran, no? Hi ha casos molt diferents, però està confluent tot, i per tant la situació és extremadament difícil pel govern. L'únic que l'afavoreix és el mateix de sempre, que no ha canviat res, que és que només pot caure aquest govern abans d'unes eleccions si hi ha una moció de censura amb el suport de Junts, i sembla que això a dia d'avui continua sent impossible, per tant, el més probable és que s'esgoti la legislatura.
2: Vicent.
3: Per experiència antiga, els casos de corrupció no solen incidir directament en els resultats electorals d'Espanya. No ho fan. Però també és veritat que la sensació d'inseguretat, de descontrol per part del govern, de buit, de poder sí, i això, per tant, depèn de Pedro Sánchez i de lo que pugui passar a partir d'ara. Els efectes de tot plegat en l'esquerra sociològica sí que podrien també ser interessants, perquè hi ha gent que es podria decantar per una extensió, ni que fora poca, tal com estan les coses. I després, al final, pensem que com tot és mort tan ràpid, i tot últimament és un dia una cosa i un dia una altra, i ara era blanc i després demà era negre, que això abans no passava, que és veritat, doncs, mentre vagin passant els dies, Pedro Sánchez sempre suma una cosa a favor, que és aguantar, i això també és un valor.
2: Són les 8:44. D'aquí a dos minuts, Núria Parlon, al matí de Catalunya Ràdio.
9: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un Seat. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un Seat amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now. Descobreix-ne més a Seat.es.
10: Quan viatja, quan capbussada nocturna, quan conversa interminable entre amics, quan Mini Cooper, quan Esperanta i només 200 unitats limitades. 3, 2, 1. Aquest estiu aconsegueix l'icònic Mini One en la versió més accessible. Més info a mini.es. Mini One. Tots volen One.
11: L'Anys i Anys.
12: Ho veus?
13: Okay.
12: L'Anys i Anys. Això és molt nostre.
13: Molt.
12: Tan nostre com dir posarem llum
13: a la foscor.
12: O com dir aventureres, aventurers.
13: Ens hi apuntem o què?
12: Què dius?
13: Saps que és molt nostre, també?
14: Sou molt bona gent!
12: Xxt, silenci.
4: part nostra, el Clara i Carlos TV3 Washington.
14: O el Catalunya Ràdio.
15: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
16: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
4: I que així sigui, per anys i anys.
17: 3CAT.
16: Molt nostre.
20: Gràcies.
21: Per què, mama?
20: Perquè sé que us ha costat molt fer la reforma per adaptar el bany. I, dona, per tot el que esteu fent per mi.
21: Gràcies a tu.
22: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja.
23: 150 anys movent-nos per tu.
24: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
25: Què?
24: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
25: Sense pagar?
24: Bé, ara no. El començarà a pagar després.
25: Ah! Fem parlar. I ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances.
31: Citroën.
32: Finançada amb Estelantis Financial Services. Consulta citroen.es.
33: Catalunya Ràdio.
34: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
35: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: Avui ens acompanya la consellera d'Interior, Núria Parlon. Consellera, bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
36: Hola, bon dia.
6: Ahir en aquest programa vam poder escoltar per primera vegada les trucades de Jonathan Antic, els serveis d'emergència, després que el seu pare caigués per un barranc a Montserrat, i Francisco Marco, que és el perit de la defensa, considera que evidencien una desesperació incompatible amb la culpabilitat. A més, criticava el responsable policial de la investigació i deia això.
37: Existe un policia, no los Mossos d'Esquadra como institución, que tiene lo que se llama un sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación, yo en mi agencia, cuando tengo un chaval muy jovencito o alguien que empieza con un nuevo tema, jamás va solo, siempre va con un tercero, porque lo que quiere ver, lo que él piensa que va a ocurrir sistemáticamente. Es lo que ha ocurrido en este caso con un Mossos d'Esquadra, que no es novato, pero que sí es el primer caso importante que lleva.
6: ¿Qué respon la consellera a esta acusación?
36: Bueno, a veure, jo crec que aquí això té molt d'interès mediàtic i en certa forma doncs és normal, i és normal doncs que se li doni un tractament en aquesta vessant, però com a consellera d'Interior jo aquí no he vingut avui a opinar, sinó crec que aquí hem de ser molt respectuosos amb a opinar sobre aquesta qüestió, sobre d'altres sí que puc opinar. Hem de ser molt respectuosos amb les investigacions, si hi ha un biaix o no hi ha un biaix, això li toca determinar-ho en aquest cas al jutge, la jutgessa que està al capdavant d'aquesta investigació, i per tant, doncs, si em permeteu, no faré valoracions sobre aquestes declaracions.
6: Però, en tot cas, vostè, com a responsable del cos de policia, quan algú posa en qüestió la feina que es fa dels Mossos, vostè què respon?
36: La meva feina és avalar la feina que fan els Mossos, però òbviament torno a insistir, això és un procediment judicial en el qual s'estan recollint tota una sèrie de proves pericials que estan a disposició de la jutgessa, de la Fiscalia, i per tant jo crec que és aquí on s'han de dirimir en tot cas les futures actuacions i en tot cas doncs, la futura sentència, en aquest cas que prou delicat és i prou afecta una família, per tant jo prefereixo no opinar.
6: Ara parlem de seguretat i del repunt de tirotejos mortals i també de la tinença d'armes al foc a Catalunya, que és un dels temes importants del dia, però abans deixem preguntar-li pels focs que hi ha hagut aquest cap de setmana. Com hem d'estar especialment preocupats aquest estiu de cara als incendis?
36: Bé, de fet, ja vam presentar la campanya de mitjans farà unes setmanes. Ja vam dir que, malgrat les pluges que havíem tingut durant tot l'estiu, aquesta era una campanya clàssica, perquè, òbviament, doncs, la combustió de la nova vegetació és un risc afegit a la campanya habitual de bombers. És a dir, ha plogut molt, tenim nova vegetació, tenim la que ja teníem doncs, agradada de les sequeres anteriors, molt material fòssil en els boscos, i, per tant, això doncs, ens requereix doncs pensar que serà una campanya tradicional en la qual tindrem diferents incendis, no només forestals, sinó també vinculats amb totes les activitats, moltes vegades derivades de l'activitat agrícola, no? Com ens ha passat en algun cas aquest cap de setmana, i per tant doncs, disposarem dels mitjans habituals, mitjans aeris. És veritat que és superimportant la gestió forestal, aquí ja hem començat a tenir una estratègia estructural de gestió forestal pel conjunt de Catalunya.
6: De netejar boscos.
36: Netejar boscos i sobretot fer mosaic en el terreny, que és fonamental per fer de tallafocs quan tens un incendi, tenir diversitat de paisatges, que això ajuda moltíssim, doncs tenir vinya, tenir zona dedicada a la ramaderia intensiva, tenir zones dedicades a diferents tractaments d'activitat econòmica, també, que està molt relacionat amb aquest suport que des de la Conselleria d'Agricultura es vol donar, doncs, a la bioeconomia i a una part de la pagesia, perquè aquest territori sigui molt més resilient. Això s'està treballant amb una estratègia compartida. Bombers ha participat, hem participat amb la Comissió de Gestió Forestal. És un projecte que va a curt, mig i llarg termini, amb una inversió que supera els 30 milions d'euros, amb suport també, per exemple, doncs, amb el conveni de les ADFs que es fa des d'Agricultura per fer tota la part de gestió. La gestió forestal ens ajuda a prevenir. Penseu, i ens ho diu sempre el Marc Castellnou, que és
0: una eminència del Congrés, sí.
36: en aquests temes, que tindrem focs, malauradament, que si no fem tota aquesta tasca preventiva quedaran fora de la capacitat d'extinció humana, és a dir, perquè poses en risc les vides dels propis professionals, no? I davant d'això, doncs ens preparem per una campanya en la qual tota prevenció és poca, i per això, doncs, també hem d'incidir en fer un seguiment estricte del pla Alfa d'agents rurals, quan vas a les zones, doncs, forestals i de muntanya, tenir una actitud, doncs, molt responsable per evitar, doncs, aquells elements que tenen a veure amb una errada humana però que poden provocar, doncs, grans estralls, no? I amb això estem treballant, és a dir, serà una campanya, doncs, que malauradament ens donarà feina. I això és així, i ens estem preparant amb tots els mitjans possibles, però al darrere ha d'haver una estratègia de gestió forestal per prevenir aquests grans incendis, que són els que més ens preocupen.
0: I estudia, per exemple, unes mesures més restrictives de cara a les portes de la revetlla de Sant Joan, pel que fa a l'ús de la pirotècnica?
36: No, a veure, això no... Sempre fem consells pedagògics, sempre fem consells perquè aquestes revetlles siguin inclusives, però no estem encara en aquest estadi. Sí que ahir vam presentar la campanya, vam insistir molt en aquesta responsabilitat, doncs, de la pròpia ciutadania, no tirar focs ni fer servir la pirotècnia a menys de 500 metres de les zones boscoses o de les zones que poden tenir risc d'incendi, però acostuma a ser també, doncs, una nit que tenim bastant feina. Sobretot aquí el que apel·lem també és aquesta responsabilitat en l'ús de la pirotècnia per evitar, doncs, accidents que afectin les persones, no? Que malauradament també és una nit en la qual el CEN, doncs, té prou feina i prou intervencions.
0: Entrem a parlar de seguretat, si li sembla, i del repunt també de tirotejos mortals. Portem 6 morts i 18 ferits des del gener per armes de foc. Què està passant, consellera?
36: Bueno, mira, doncs jo pensava que podria venir aquí a parlar de que estem reduint els delictes patrimonials, que, si recordeu, no fa tant era el principal problema i el que menys ens preocupava. Tenim una situació ara mateix pel que fa a l'anàlisi de la criminalitat dual. Per una banda, tenim una reducció sostinguda, i us parlo del 2026, que és des de gener al maig, una reducció sostinguda dels delictes patrimonials i dels delictes que tenen lloc en l'entorn físic vinculats amb el patrimoni, robatoris amb violència, robatori d'establiment, furs, d'una baixada d'un 10,7. Si fem la comparativa...

0: que mai, mai tindrem tanta policia desplegada al conjunt de la ciutat de Barcelona, perquè és fruit doncs, d'una visita que requeria d'una operativa de més de 5.000 Mossos desplegats pel territori, i per tant això ens posa davant d'una situació que requereix més mitjans per fer més i millors investigacions, i d'aquí, doncs, quan parlem de l'ampliació de la plantilla de Mossos, també va adreçada a aquesta especialització, més coordinació internacional, perquè normalment aquests delinqüents criminals estan operant al conjunt del territori i al conjunt d'Europa, i per altra banda hem d'intentar per tots els mitjans que no consolidin infraestructura al nostre país, com ha passat per exemple en el cas de Suècia, com ens ha passat en algunes ciutats com Malmo o per exemple Estocolm, on la dinàmica d'aquestes bandes criminals que principalment el seu negoci gira al voltant de la droga, doncs provoquen aquestes situacions tan letals, no?, i que perjudiquen molt aquest vincle de confiança que a través de la política pública de seguretat doncs hem de desplegar les institucions, no? Dius, vale, sí, les dades són bones, ja tinc menys furs, els furs baixen una barbaritat, els delictes contra el patrimoni baixen doncs, sostingudament, però tenim aquest tema i l'hem de poder doncs, abordar amb la màxima diligència, sobretot perquè perjudica molt a la percepció de seguretat que té la ciutadania i trenca aquest vincle de confiança tan important que s'ha de donar amb el conjunt de les institucions per donar la resposta adequada a un fet d'aquesta letalitat. Tot i així, Catalunya, i crec que això és important dir-ho, se situa amb uns percentatges de criminalitat i d'homicidis molt baixos. El 2025 el vam tancar amb 0,69 casos per 100.000 habitants. I que també cal situar-ho tot dintre...
1: Les xifres són bones, però clar, hi ha un problema, com vostè deia, de percepció i després de perill de que això pugui acabar d'establir-se aquí, no? És a dir, què és el que faran perquè això no passi? Una de les peticions que fan és endurir les penes, per exemple, no? I presentaran alguna mesura en concret pel que fa a les penes.
0: A veure, aquí tenim dues qüestions que crec que són importants i les hem d'abordar dintre del debat, que ha de concloure, sota el nostre punt de vista, en una reforma quirúrgica d'algunes qüestions vinculades amb l'activitat d'aquests col·lectius. Per altra banda, la tinença, per una banda, la tinença d'armes de foc, hem de incrementar la pena per tinença i per exhibició, especialment, que puguis anar a presó si t'agafen, és a dir, que puguis anar a presó, ara és complicat. I per altra banda, ja sabem que és més difícil, perquè aquí hi ha un debat paral·lel que té a veure amb la producció i l'exportació de marihuana com a negocis a l'engròs, no el consum personal, sinó negocis a l'engròs vinculats a estructures criminals, a multinacionals del crim organitzat, que òbviament generen un problema comunitari de salut pública. I per tant, doncs, davant d'aquesta situació, nosaltres també considerem que cal agravar les penes, perquè el cas de la marihuana és un cas que afecta de manera molt clara a Catalunya.
1: Però com ho faran, això? Perquè això depèn del govern central.
0: Sí, doncs és aquest debat al qual hem d'obrir, hem de parlar primer doncs, amb els diferents grups parlamentaris i hem d'intentar acabar aquí. Mentre arribem aquí, és a dir, aquests plantegen reformes legislatives i ara ja està, no. Mentre arribem aquí, doncs hem de reforçar la nostra estratègia policial. D'aquí, doncs, la saturació d'espai que vam fer doncs, l'altre dia, que va orientat, sobretot, a generar seguretat en la població, és a dir, que no es trenqui la confiança amb la ciutadania i les seves institucions i amb la protecció de la seva seguretat. D'aquí, doncs, la importància de saturar l'espai, que hi hagi presència policial, que hi hagi una estratègia que permeti treballar de manera preventiva en algunes zones en les quals doncs, ens preocupa les derivades que tot això pot provocar sobre aquesta percepció de seguretat. És a dir, presència policial, saturació, prevenció, investigacions i coordinació. Nosaltres treballarem amb aquests vectors i reforçarem aquests vectors. Ara, també considerem que necessitem aquests canvis per ser més eficients també policialment. I aquest és un dels temes amb els quals nosaltres no podem obviar la necessitat d'obrir aquest debat i d'arribar a aquestes modificacions.
1: Eduard Sallent, l'excap de la policia, va venir a aquest programa, deia això sobre la situació que està vivint a Catalunya.
2: Hi ha grups organitzats a Catalunya i el risc de futur que tenim és que aparegui una màfia autòctona. Les màfies que hem tingut fins ara són màfies que venen de fora. Són màfies que majoritàriament doncs, poden estar relacionades amb el cultiu de la marihuana.
1: Aquesta és la principal preocupació més a mig termini, consellera, que vostè té, que hi hagi una màfia autòctona catalana arran d'aquestes organitzacions criminals que vostè deia?

0: I això també ens preocupa. És a dir, penseu que vam entrar a la conselleria i vam presentar el programa d'Espai Lliure d'Armes Blanques, que aquí, ja sabeu, i us ho han explicat en Antena algunes vegades els professionals que estan al capdavant, l'intendent Toni Rodríguez ha explicat moltes vegades doncs, la importància de retirar armes blanques per aquest efecte contagi cultural, social, que algú la porta a sobre sense saber que l'ha de portar a sobre, però quan té una baralla en comptes de donar-se dos cops de puny, treu la navalla i tenim un drama major per la letalitat que pot tenir una arma blanca. Aquesta delinqüència de perfil baix vinculada al petit menudeig de droga feia servir a vegades l'arma blanca, però ara amb la facilitat d'accedir a l'arma de foc també doncs, fan servir trets intimidatoris fins ara, no?, entre diferents grups per qüestions vinculades al negoci de la droga, no? Per tant, important, ho he dit i ho deia també l'Eduard Sallent, és molt important que no permetem, per una banda, que consolidin estructures i infraestructures aquí a Catalunya, i això requereix molta coordinació policial i requereix molta investigació que ens permeti evitar que es consolidin aquí, com a d'altres països europeus. En paral·lel hem d'obrir el debat per endurir la legislació per fer més difícil que puguin establir-se aquí sense que tingui conseqüències, és a dir, que se sentin impunes, per altra banda. Eh? Això és important també remarcar-lo. I hem d'evitar l'efecte contagi per l'accés a les armes de foc a alguns grups que no tenen la letalitat que poden tenir aquests grups organitzats, però sí que poden intimidar amb arma de foc i generar doncs, aquesta sensació d'inseguretat o provocar efectes col·laterals sobre la població, que és el que més ens preocupa. És a dir, fins ara, no, la sensació que tens és que són litigis entre ells, però sí. Clar, fins que algun dia passi algú per allà...
1: Resulta ferir una nena de 10 anys, no?, per una bala perduda, en aquest cas, a
0: allà
1: Badalona.
0: Allà mateix, efectivament.
1: Què més en sabem d'aquest cas? Això fa més de dues setmanes.
0: Bueno, està igual que estava, és a dir, estem investigant-ho i hem de veure què hi ha aquí. Són investigacions normalment complicades i llargues, eh? Això també ho hem de dir, eh? No són investigacions fàcils, aquestes.
1: Hi ha un element, també, consellera, que més enllà de la percepció també han de lluitar, que és, molta gent es preguntava com pot ser, i vostè ho deia, no?, que un dia en què hi havia molta seguretat al carrer, davant d'una comissaria de la policia, a 800 metres d'on passava el Papa Mòbil, a la tarda, doncs un senyor vagi allà, a cara descoberta, dispari un tret al cap d'una persona, se'n vagi, i aquest assassí encara no s'ha trobat.
0: Perquè no respon a un patró predible dintre de lo que és habitualment l'operativa policial. Això també els professionals ens ho diuen, no? És a dir, és molt difícil determinar el patró que hi ha al darrere d'aquest tipus d'operacions. Normalment és molt difícil també doncs, acabar amb les detencions d'aquests tipus de personatges sicaris o assassins a sou.
1: Perquè que són gent que ve d'un altre país, ve aquí, fa la feina i se'n va.
0: Es poden donar diferents casuístiques. Això ara està sota secret d'actuacions i, per tant, doncs, tampoc no podem fer massa especulació, però són diferents casuístiques les que es poden donar. El que sí que treballem amb una hipòtesi és que els sis casos, en aquests sis casos d'homicidis recents que hem tingut, estan relacionats probablement tots ells amb aquestes qüestions que estem abordant avui aquí, és a dir, negoci de la droga i grups organitzats.
1: Vostè, hem d'acabar perquè vostè marxa aviat perquè té Consell de Govern, però apuntava un element que crec que és interessant, que és la coordinació europea. És a dir, creu que aquí hi ha molta més feina a fer, que avui en dia hi ha una mancança per trobar, identificar aquestes persones perquè no hi ha una col·laboració prou sòlida europea?
0: Jo crec que aquí tenim recorregut de millora. De fet, demà és 17, oi? Demà es fa en el marc del foro amb la seguretat urbana, es fa una trobada a Brussel·les de la importància de la coordinació de recursos i de la coordinació d'informació també des de l'àmbit local, que és on habitualment succeeixen els fets. Els fets sempre estan localitzats, és a dir, són globals però es localitzen, no? I poder treballar amb aquestes estratègies, fins i tot doncs es parla de la possibilitat, i això també ho apuntava el comissari Chacón, de disposar d'una traçabilitat balística, és a dir, de veure, i això doncs és tasca que s'ha de fer a l'àmbit europeu, i hem de reforçar doncs, totes les investigacions que es puguin portar des de l'àmbit europeu i aquí, en el nostre país, doncs, fer-los difícil que es puguin assentar i que puguin consolidar estructura. Això és un dels objectius amb els que estem treballant amb més determinació.
1: Dues últimes qüestions breus. Recentment l'Audiència Provincial de Barcelona ha obligat també a investigar una actuació policial en el marc d'una protesta a prop a l'Estina a Barcelona. Considera que diverses persones podrien haver patit lesions a causa de l'ús de gas de pebre en una de les actuacions policials, diu, desproporcionada. Com a vostè, consellera, aquella actuació?
0: Bueno, amb les actuacions d'ordre públic sempre tenim els matisos.

0: no? Aquests matisos que en formen part de les diferents versions i opinions, no? En aquest cas s'ha tornat a reobrir el cas, per tant hem d'esperar a veure que es conclou amb la investigació. Sempre s'ha d'utilitzar la mínima força, no? Però hi ha situacions en les quals en l'anàlisi de la proporcionalitat de l'ús d'un o d'altre mitjà, doncs s'encerta més, s'encerta menys. Habitualment això ha d'estar subjecte a protocols, ha d'estar accionat a partir de la decisió del comandament. Totes aquestes variables han d'estar incloses dintre de la intervenció i, per tant, doncs, home, si això s'ha reobert, doncs haurem de veure quines conseqüències té o si es torna a tancar, i és que hem de veure, perquè tot és és a dir, tot el que digui jo ara mateix és opinable, no és opinable, això està judicialitzat, hem d'esperar. Nosaltres sí que intentem, i això sí que és la manera de treballar habitualment des de la prefectura, és fer servir la mínima força possible. Ara bé, a vegades hi ha tota una sèrie de circumstàncies que poden portar, doncs, a fer servir eines de dissuasió que no són probablement les més populars, no? I aquest és el gran problema de l'ordre públic. I habitualment Mossos d'Esquadra sempre treballa en protocols el menys lesius possibles, fer servir la mínima força possible, però no sempre es pot aconseguir.
1: I deixem preguntar-li ja per acabar-s'hi, per la prova pilot per desplegar Mossos a les escoles i instituts, en quin punt es troba? Quines valoracions en fa? El que li han fet arribar fins ara?
0: Bueno, a veure, la prova pilot dels Mossos en el projecte de convivència, poder ajudar en algunes qüestions amb les quals es troben els equips directius, doncs, com bé sap, va aflorar en un moment totalment inoportú. I un projecte que podria haver tingut, doncs, tota una sèrie de bondats, de fet, no neix d'un despatx, sinó que neix ja d'una pràctica que s'estava fent des de l'àmbit local, que es feia amb les policies locals. Recordin tot el projecte dels agents tutors, que alguns municipis ja estaven desplegant, i per tant va néixer en un moment malauradament inoportú, i ara ha entrat, doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí, perquè no és asseure a un mosso en una classe, estar allà, ni a registrar motxilles, ni res d'això, sinó que simplement és un agent en vinculació amb la comunitat educativa i social i familiar, que pot ajudar, que pot aportar la seva visió en el que seria la resolució d'alguns dels conflictes amb els quals, doncs, els equips directius es poden trobar, conflictes que poden tenir a veure, doncs, amb una situació de vulnerabilitat familiar que es pot detectar, una situació de maltractament d'algun adolescent o d'algun jove en el seu entorn familiar, que són recursos en els que habitualment, doncs, els nostres equips estan formats en mediació i poden aportar aquesta visió. No?
1: O sigui, creu que és útil, però no va ser oportú.
0: Bueno, és que va néixer, publico meu, en un moment de conflicte que era inviable que pogués prosperar. Realment és una llàstima.
1: I ara sí que acabo de veritat, perquè té tothom que m'està empenyent perquè ha de marxar al Consell de Govern. Fa un mes vostè va comparèixer amb el director de la policia, Josep Lluís Trapero, al Parlament per anunciar que investigaria la infiltració d'agents dels Mossos a l'Assemblea de Docents. S'està investigant, entenc, quins passos s'han fet, com està la investigació?
0: S'ha obert una IR per poder ordenar tota la informació vinculada amb la presa d'aquesta decisió, que ja vam dir, doncs, que era una decisió operativa, que òbviament té repercussió política perquè és maldestra i està mal enfocada i tot el que ja hem dit. I al mateix temps, doncs, hi ha un contenciós obert per part d'un dels sindicats. Crec que els dos sindicats finalment han presentat el contenciós i hem presentat, doncs, tota la documentació que se'ns ha demanat.
1: Consellera d'Interior, Núria Parlon, gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltes gràcies.

0: L'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.
1: Les 9 i 9, bon dia. La Seu d'Urgell gradua 12 alumnes del PFI-PTT d'activitats forestals amb un alt percentatge de continuïtat acadèmica. 10 dels 12 graduats cursaran d'un cicle de grau mitjà del curs vinent, mentre que els altres 2 s'incorporaran al mercat laboral. El programa de formació i inserció renova la seva oferta pel curs vinent a l'Institut Joan Verdiu i oferirà la titulació d'auxiliar de vivers i jardins. Risc d'incendi entre Alt i Molt Alt, al sud de l'Alt Urgell. El municipi més perill és Bassella, seguit d'Oliana, Peramola i Coll de Nargó. També estan en la mateixa situació diverses poblacions del Solsonès i del Noguera, on aquest diumenge s'ha declarat un foc de vegetació a punts. L'Alt Urgell inicia l'elaboració d'un protocol per prevenir el maltractament a la gent gran. El document establirà criteris i circuits comuns d'actuació per millorar la detecció, prevenció i coordinació en els serveis de la comarca. Ahir es va fer lectura d'un manifest al passeig per abordar aquesta problemàtica. El darrer ple del Consell Comarcal s'ha adherit a la petició perquè la Unió Europea mantingui els ajuts al món rural i al programa Líder. També ha acordat l'actualització dels preus del menjador escolar pel curs vinent i s'ha desestimat una moció de candidatura Progrés que demanava l'enregistrament de les sessions d'òrgans col·legiats dels municipis petits. Ha mort el motorista que va quedar ferit en una col·lisió amb un turisme a l'N145 a la Seu aquest diumenge al vespre. El conductor havia quedat en estat crític i ahir va perdre la vida. L'accident es va produir a l'inici de la carretera d'Andorra. Repassem les valoracions del Premi Joli Sanell, que ha lliurat els guardons de la seva desena edició. L'obra L'Ot i la memòria del padrí, de Marcelí Mora, de Penelles, s'ha guanyat a la categoria d'adults. I encara en relació amb aquesta casa amb Ràdio Seu, recordarem que avui justament comença ja la temporada d'estiu i per tant comença una nova temporada de Carretera i Manta, el programa concurs de l'estiu, amb entrevistes relacionades amb l'actualitat d'aquestes dates i també amb premis pels oients que culminaran al final de l'estiu amb les trucades que s'hagin rebut amb el sorteig d'un viatge a Mallorca ofert per Gaudí Tours. La Càtedra de Pensament Cristià del Bisbe d'Urgell ha reflexionat enguany sobre com viure amb dignitat. La jornada inclús les ponències dels doctors David Lorenzo, Xavier Escribano i Francesc Torralba. Mor un home en un incendi en un bloc d'habitatges a Viella. El sinistre s'ha produït aquest dilluns al matí, ha causat danys importants a l'edifici. Els veïns s'han estat reallotjats d'augment en hotels del municipi. Entitats culturals de Puigcerdà denuncien que l'Ajuntament no els ajuda enmig del conflicte pel Cerdanya Film Festival. Els responsables del certamen estudien traslladar-lo a una altra població de la comarca si no disposen del Casino Sàrata en les dates demanades. L'Ajuntament addueix que en aquells dies hi ha programat un concert del FEMAP. I els esports, repassarem els resultats de la darrera prova de la Copa del Món a Augsburg, en què hi ha hagut medalla de plata per Núria Vilarrubla. També hi ha hagut honor de Manu Ochoa a la fase cronometrada de Kaya Cross i a la mateixa prova plata de David Llorente a la final. Mònica Dòria va ser novena en seu femení després d'haver liderat la classificatòria. I el temps amb un dia que torna a començar amb cel serè, tot i que ahir va estar marcat pels núvols, que això sí, gairebé no van deixar pluja. Si més no, han ajudat a refrescar l'ambient aquesta matinada.
2: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
1: L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha acollit aquest dilluns l'acte de graduació de la darrera promoció d'alumnes del curs d'auxiliar d'activitats forestals que s'ha fet dins el Pla de Transició al Treball, al PTT. 12 alumnes han rebut els seus corresponents diplomes i els han lliurat l'alcalde del Seu, Joan Berguà, la tutora d'aquesta formació, Laura Ribó, la directora territorial d'Educació, l'Alt Pirineu i Aran, Carlota Valls, i la directora d'IDAPA, Amàlia Sanz. També hi han pres part els docents David Manzanera i David Noguera. La coordinadora Laura Ribó ha manifestat a la cerimònia que se celebra així l'esforç, la constància i el compromís d'aquests alumnes que han completat amb èxit aquest PFI d'activitats forestals per fomentar la continuació en els estudis i la inserció laboral.
3: Doncs el valorem molt positivament perquè, com bé dius, s'han graduat 12 alumnes, dels quals 10 se'n volen anar a fer un cicle formatiu de grau mig, com per exemple cuina, perruqueria, mecànica, electricitat, i 2 es volen inserir al món laboral, així que ho valorem molt positivament. L'objectiu d'un PFI és que alumnat que durant la seva trajectòria a l'ESO no els hi ha anat molt bé per diferents motius, doncs que tinguin un altre camí per poder fer el que ells vulguin, normalment un grau mitjà.
1: Ribó explica que aquest curs de PTT consta de 1.000 hores i que combinen la teoria i la pràctica per facilitar després una ràpida inserció laboral.
3: Doncs aquest curs té una durada d'un any, és a dir, 1.000 hores, dels quals hi ha el mòdul general, que seria en comunicació, que són català i castellà, matemàtiques, orientació laboral i entorn, que seria socials, i després hi ha el mòdul professional, que ells l'han fet de forestal, i també hi ha la part de riscos laborals i 200 hores a l'estada a l'empresa, que de fet és el que més positivament valoren, aquesta inserció al món laboral.
1: Un alumne que ha finalitzat aquests estudis s'ha pronunciat un discurs en nom de la resta de companys de classe.
4: También hemos aprendido algo que hoy en día vale muchísimo, a respetar la naturaleza, a entender que cuidar un jardín, un bosque o un árbol no es poca cosa, es cuidar vida, es cuidar el futuro. Muchas gracias a nuestros profesores Laura y los dos David por enseñarnos con mucha paciencia y por compartir vuestra experiencia con vosotros. Y gracias a nuestras familias, porque detrás de cada uno de nosotros siempre ha habido alguien apoyándonos, animándonos y creyendo que podíamos llegar hasta aquí.
1: Segons els responsables del PTT, l'èxit d'aquesta edició reflecteix en l'elevat índex de continuïtat que hi ha hagut. 10 dels 12 graduats faran anar del cel el curs vinent cap a un cicle formatiu de grau mitjà, diversificant-se en diferents especialitats. 3 ho faran en gestió administrativa, 2 en cuina i gastronomia, 2 en instal·lacions elèctriques i automàtiques i un de producció agropecuària, 1 en electromecànica de vehicles i un altre en perruqueria i estètica. Els dos alumnes restants han optat per iniciar immediatament ja la seva trajectòria professional. Cor de Vall s'ha manifestat en aquest acte que estan contents que aquest alumnat hagi aconseguit obtenir el graduat d'ESO i també treure's el títol d'aquest pla de formació. Tal com es va anunciar aquest abril passat, l'Institut Joan Bordiu acollirà la nova titulació d'auxiliar de vivers i jardins aquest curs vinent per donar, doncs, una nova opció als qui participen en aquest PTT. Parlem en fa un moment d'activitat forestal. Doncs bé, avui els següents informatius parlem del risc d'incendi que hi ha ara mateix entre alt i molt alt al sud de l'Alt Urgell, i el municipi més perill ara mateix és dins la comarca Bassella. Està en un nivell molt alt, de nivell 4 sobre 5. El segueixen Oliana, Pere Mola i Coll de Nargó, que estan en nivell 3 sobre 5, en nivell alt. També estan en la mateixa situació que Bassella diverses poblacions del Solsonès i la Noguera, al límit amb la comarca, on, per exemple, aquest diumenge es va declarar un foc de vegetació a punts que va afectar unes 10 hectàrees, i això sí, va ser molt a prop del nucli urbà de la carretera C14. Per tot plegat, des de les agents rurals i el Departament d'Agricultura han fet una crida extremada prudència, especialment en activitats agràries o al medi natural. N'escoltarem les explicacions avui, juntament amb la presentació del nou pla estratègic dels agents rurals, que preveuen doblar la plantilla a l'Alt Pirineu. Es passarà dels 107 efectius actuals als 237 i s'obrirà noves seus del cos, tres noves seus del cos, concretament el Pallars Sobirà, la Cerdanya i l'Alta Ribagorça. Amb la seu central a Sort, l'increment afirma ha de permetre tenir presència permanent en espais naturals protegits. L'Alt Urgell ha iniciat l'elaboració d'un protocol comarcal per la prevenció, detecció i abordatge del maltractament a la gent gran, un document que ha d'establir criteris i mecanismes de coordinació comuns per reforçar el treball en xarxa i garantir una resposta integral davant situacions de maltractament, negligència o vulneració de drets. Se n'ha parlat a la lectura d'un manifest aquest dilluns al Passeig Joan Bordiu davant del Consell Comarcal amb motiu del Dia Mundial per conscienciar sobre l'abús i el maltractament a gent gran. S'hi ha referit en nom de l'Ajuntament de la Seu la tinent d'alcalde Gent Mató.
5: Crec que és un dia que ja s'havia d'haver fet molt abans, però benvingut sigui el primer dia. Tot és començar, tot donar el primer pas. Això vol dir realment que la gent ja està prenent consciència d'aquest fet, que no hauria d'ocórrer, com en un altre dels casos, no només en persones grans, però en aquest cas de persones grans. Per mi és un fet, no, que evidencia la problemàtica que tenim d'abús amb aquest sector que és de persones grans. Per mi és molt important, totes les lectures que s'han fet, quedar-me amb tres conceptes, que és respecte, si es té respecte, no només amb les persones grans, amb qualsevol persona, tot l'altre ja porta, tot l'altre ja s'esdevé, dignitat, i per últim, i potser seria el més important, el suport. Suport ciutadà, suport institucional, suport de prevenció.
1: En nom de la Fundació Sant Hospital, Montse Graell ha parlat de la creació d'una taula de treball per tractar aquesta problemàtica.
6: Sí, és la primera edició, coincideix amb que fa tot just uns 2 mesets, 3 mesets, una mica arrel del dia a dia, del treball del dia a dia de tots els tècnics de diferents àmbits. Vam dir, ostres, fiquem a fil a l'agulla a poder tractar tot aquest tema, més ja des de la prevenció, des del tractament, no? En quan ens pot aparèixer un cas en els diferents dispositius, doncs una mica la manera de poder tractar-ho, no? I una mica arrel de la inquietud, no?, dels professionals i de les institucions que tenim al darrere, doncs vam dir, doncs vinga, doncs som-hi a crear aquesta taula.
1: I la tècnica comunitària de l'AIB i la Ginés explica que treballen per crear un protocol per abordar aquests casos.
7: Ja fa anys que la comarca es treballa per la detecció i la prevenció, cadascú des de la seva professió i també amb coordinacions professionals, però sí que volíem una miqueta fer-ho més oficial, que hi hagi un protocol establert de què fer quan detectem un cas, quins són els agents responsables, qui farà aquest acompanyament, qui farà la intervenció, no? Una mica ordenar cada intervenció que pot fer cada un dels serveis. Sobretot també un dels objectius és posar mirada. Tots podem ser detectors de les situacions de maltractament a les persones grans i tots podem acompanyar d'una forma o altra a que la persona gran pugui sortir d'aquesta situació.
1: El maltractament de gent gran continua sent una realitat sovint invisibilitzada i, segons l'Organització Mundial de la Salut, a nivell internacional, una de cada 6 persones s'ha denunciat haver patit algun d'aquests casos. I avui també parlem de Ràdio Seu, d'aquesta casa, perquè avui és el dia en què comença una nova edició de Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu, el programa concurs de l'estiu, que un any més combinarà el repàs de l'actualitat, de tot el que passa a l'estiu a casa nostra, a la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu, amb la participació dels oients i un gran nombre de premis. N'anirem repartint al llarg de tot l'estiu, cada dia, i al final de l'estiu culminarem amb totes les trucades que haguem rebut amb el sorteig d'un viatge a Mallorca, gentilesa de Caditurs. I podeu començar a participar, doncs, a partir d'avui. Obrirem telèfons a partir de 11:45 del migdia i estarà en funcionament Carretera i Manta a tot l'estiu, de dilluns a divendres, de 11:45 a 1 del migdia, pel 107.2 FM i radioseu.cat. El telèfon, recordem, és el 973-36-06-17. Posem en marxa, doncs, Carretera i Manta aquest migdia. I Ràdio Seu també ha participat un any més en l'organització del Premi Joles Sanell, que ha lliurat els guardons de la seva 10a edició aquest dissabte passat a la Biblioteca Sant Agustí, que és l'altre ens que organitza aquest certamen, que dona continuïtat a l'antic concurs Contes que Compten. Aquest any el premi principal, el de la categoria d'adults, ha estat per l'obra Ot i la memòria del padrí, que ha escrit Marcelí Mora Vilaltella, de Penelles, a la Noguera. En aquesta categoria E ha estat finalista Júlia Pubill, de la Seu, per la Dragona que no sabia treure foc. Hi ha hagut accèssits per a un cas suposadament sospitós de Montserrat Milán, d'Esterri de Neu i Soli el superheroi, Isamar Cortés d'Organyà. El guanyador d'aquesta categoria E, Marcelí Mora, expressava la satisfacció pel reconeixement.
8: Doncs no, valoro molt positivament. La veritat, quan m'ha vist la bibliotecària, que ja la coneixia, la Lourdes, m'ha dit quina sorpresa, perquè havia vingut jo aquí abans a explicar alguns contes. Tenim una associació i expliquem contes. I jo dic, bueno, sorpresa també meva, perquè tampoc no t'ho esperes, no?, de tenir un reconeixement d'aquest tipus. M'he presentat en algun altre premi, però tampoc d'aquest nivell o aquesta quantia de premi, doncs no és el més gros. I llavors, res, doncs ho valoro molt positivament, perquè per un escriptor és un, a banda de la quantia dels diners, és un reconeixement. Sempre tens els dubtes de si allò que escrius doncs estarà prou bé, tens la mama, tens els amics que sempre et diuen que bonic, que bé que escrius, però quan algú de fora que no et coneix de res, un senyor jurat, doncs examina, no?, amb lupa la teva obra, no?, aquella criatura teva, i et diu que allò mereix un premi, doncs ja està, ja estàs supercontent.
1: Marcelí Mora explica que aquest conte també té un redefons social perquè per fer-lo s'ha inspirat en una problemàtica que afecta sobretot gent gran, com és les malalties relacionades amb la pèrdua de memòria.
8: Bé, m'ha inspirat sobretot una realitat que jo crec que és molt propera a molta gent a dia d'avui i que és la convivència amb persones que pateixen alguna mena de demència i llavors doncs, progressivament van perdent la memòria. Aquest és el cas del padrí de Lot, que arriba a casa i se n'adona que el seu padrí doncs, d'entrada no el reconeix. Llavors ell, quan el padrí li confessa, perquè un punt de consciència hi ha en certs moments en aquesta malaltia, quan és progressiva, no? Hi ha un moment que la persona se n'adona i llavors li confessa, no? És que perdo la memòria. I llavors a Lot diu, bueno, memòria, on és la memòria? Sembla que hagi de ser difícil de perdre si això es guarda dins del cap, allà ben protegit. I com és que es perd la memòria? Des d'aquesta mirada infantil, juga una miqueta amb això, i llavors Lot sortirà a la recerca de la memòria del padrí, fent un viatge que el portarà potser més enllà de, evidentment, trobar aquesta memòria que realment, doncs, perduda està.
1: El guanyador ha parlat de les altres temàtiques que tracta habitualment en les seves obres.
8: Normalment, a l'associació, vull dir, nosaltres, quan, de fet, amb algun d'aquells flyers que tenim, sempre hi ha les tres paraules que tenim, ara són quatre, que són emocions. És a dir, tots els contes sempre hi ha algun conflicte emocional, hi ha algun tema emocional, vivencial, sigui l'autoestima, la tolerància a la frustració, sigui la por... Després sempre hi ha un tema de valors. En aquest cas, per exemple, de Lot, doncs, hi ha el valor de l'estima, no? Pel padrí, el valor de la família, per exemple, el valor del record, també, de la connexió amb la natura, i el tema dels valors, i després natura. És a dir, tots ells, tots aquests personatges que esmentaves, doncs, es relacionen i troben resposta o fan camí, fan aprenentatge, diguem-ne, en la natura, a través dels elements de la natura.
1: A la categoria per infants de 10 o 11 anys, el primer premi està per al detectiu Vist, de Del Martínez, de la Seu, i també s'ha distingit el Banc Blau del Mirador, de Sara Samsó, de Montferrer Castellbó, com a finalista. Hi ha hagut accessis per La poeta que no podia parlar, de Leia Hernández, de la Seu, i L'horror de la tecnologia, de Jana Meia, també de la Seu. A la categoria B, per a participants de 12 a 13 anys, ha guanyat el conte El Minut, El rellotge que no volia tocar ni quarts ni hores, de Lola Majoral, de Fígols, finalista a Història d'un arbre, de Jean Baró, de la Seu, i l'accessit està per al Gran viatge del Pep, de Maia Torres, de Bellver. La categoria C, per joves de 14 a 15 anys, ha guanyat el Tren de les coses perdudes, de Nit Puig, de la Seu, finalista ha estat el Llangardaix del Veridà, de Georgina Sánchez Granado, també de la Seu, i l'accessit ha recaigut en el Xiu Xiuix dels arbres, d'Ivet Salmerón. A la categoria D, per participants de 16 a 17 anys, s'ha premiat La càmera viatgera, de Teresa Martín, de la Seu. Hi havia una dotació de 5.000 euros, amb un màxim de 2.200 euros per la categoria E, i els premis els van lliurar l'alcalde del Seu Joan Barrera, el regidor de Participació Ciutadana Jordi Mas, la directora del Servei Educatiu al Tursell Sandra Meia, i en representació dels patrocinadors Xavi Comella, de Microseu, i Tile Nadal, de Fustes Grau. El jurat ha destacat la imaginació, creativitat i qualitat dels treballs presentats. Aquest any estava format per Pep Albanell, com a escriptor de capçalera de la biblioteca, i Isidre Domenjó, Lourdes Esteve, Genisa González Carricondo, Sònia Mataró, Mireia Pellicer, Marta Pujantell, Isabel Rodríguez, Montse Rollan, Núria Soler i Núria Vilarrubla. I també, fet tot aquest mes de juny, es pot veure l'exposició del projecte Il·lustrem, en què han col·laborat alumnes d'ESO de l'Institut Joan Brodeu i de l'Institut La Valera, i també s'ha organitzat un taller d'escriptura amb Pol Castellanos. El certamen, a més de la Biblioteca i Ràdio Seu, ha comptat amb la implicació del Consell Comarcal, el Servei Educatiu, l'Oficina de Suport a l'Iniciativa Cultural de la Generalitat, el Pla Lector de l'Alt Urgell, el Festival de Música Antiga dels Pirineus i empreses com Fustes Grau i Grau, Microseu i la Fundació Mutua de l'Alt Pirineu. També hi col·laboren el Departament de Cultura, Edicions Salòria, la revista Cadí Pedraforca, Meteo Pirineus i les llibreries Quatre Fulls, El Refugi, La Pelli, La Pussa, La Salvat, Carlin, Go Printers, Papers Purgimon i Pepe i Dalt de Joguets.
0: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.

0: Un minut per dos quarts de 10. El ple del Consell Comarcal del Tortosella ha aprovat per unanimitat una moció amb què s'adhereix a una declaració impulsada per diverses administracions catalanes per demanar a la Unió Europea que mantingui les línies de suport al món agrari i rural, incloent-hi els ajuts líders. Sota el lema Crida per la Mediterrània, aquesta declaració pública expressa la preocupació pel fet que el nou model financer de la Unió Europea no aclareix quin serà el futur dels plans líder i, de fet, en el redactat inicial ni tan sols l'esmentava. La presidenta del Consell Comarcal, Josefina Lladós, explica que des d'aquests grups n'hi ha una a l'Urgell i Cerdanya, han transmès la preocupació per aquest futur i per això han demanat el suport institucional per reivindicar davant Brussel·les que es mantinguin aquestes línies d'ajut.
1: Sí, el nostre Consell Comarcal sabeu que formen part del Consorci Líder a l'Urgell Cerdanya, juntament amb el Consell Comarcal de la Cerdanya, amb alguns ajuntaments i també en part privada. I els grups líder, doncs, des de ja fa molt temps estan avisant de la preocupació que hi ha respecte a les notícies que arriben dels pressupostos europeus i de com es programa la nova política agrària de la Comissió Europea. En un inici hi havia la preocupació estava realment fundada perquè no es parlava del programa líder enlloc. En comarques com les nostres, els grups líders són fonamentals, els ajuts líders són fonamentals, són aquells programes que sempre diguem fan que realment aterrin els diners a projectes de gent que vol tirar endavant iniciatives aquí als nostres territoris rurals, territoris de muntanya. Per tant, per nosaltres el líder és absolutament imprescindible i necessari que pugui continuar.
0: Lladós hi ha afegit que la petició s'adreça no només a Brussel·les, sinó també a Madrid, perquè el govern espanyol es comprometi a destinar aquestes finalitats almenys al 5% dels fons europeus que repen aquesta temàtica.
1: Un focus primer està a Europa, per tal que aquestes polítiques agràries, rurals, pesqueres, doncs, siguin fortes i siguin reals i siguin prou dotades de recursos. I després l'altre foco és a Madrid, al govern espanyol, perquè com a mínim el 5% dels fons que arriben per desenvolupament rural es destinin, com ara està passant, als grups líder. I aquest compromís, de moment, encara no hi és. Per tant, els grups líder doncs, demanen que consells comarcals, ajuntaments, també entitats, s'adhereixin a aquest manifest que es diu Crida per la Mediterrània i nosaltres avui, com a Consell Comarcal, doncs, també hi hem volgut donar el nostre suport.
0: Des de candidatura progressista, Toni Mas mostrava el suport a la moció, però reivindicava que paral·lelament s'eviti dinàmiques de dependència i partidisme a l'hora de gestionar aquests ajuts a escala local.
2: Què passa? Ja ens es porta una moció que, si us fixeu a l'ordre del dia, ja ens surt no a les mocions, sinó que ens surt a governació. I això no hauria de ser així. O sigui, les mocions van on posen mocions, no? I aleshores, clar, és aquella sensació de que et volen dirigir-te des de uns estaments a lo que és el Consell Comarcal, i això no hauria de ser així. O sigui, el pla líder és necessari? Sí, és molt necessari. Ha suposat ajut pel territori? Moltíssim. Ara, Europa ja fa dies que ens està enviant missatges, i un d'aquests missatges va ser una moció que vam presentar nosaltres, del BELC, que ens està dient com s'han de fer les coses. Junts és un partit conservador i aleshores vol fer les coses de la mateixa manera que les ha fet sempre i que ens ha portat on estem. I aleshores, clar, és una mica de dir, home, si d'Europa ens estan dient que el pla líder el volen fora, totalment d'acord en presentar aquesta moció reforçant el pla líder, però al mateix temps pensem en el pla B, perquè és que som molt petitons nosaltres i aleshores si ens diuen que això ha d'anar cap a aquella moció que vam presentar nosaltres, que és la plataforma BELC, que per aquí va Europa, doncs home, per què des del Consell Comarcal ens estem aquí tancant amb nosaltres mateixos com si fóssim una mena d'orcs, no? I això no és així.
0: Des d'Esquerra Republicana i la CUP també es van afegir el suport d'aquesta moció, en parlava Carme Lostau.
3: A la Líder ens hem adherit, pensem que és un programa que ha ajudat molt a molts emprenedors en aquesta comarca i que ha fet i fa una feina estupenda i molta gent gràcies a això ha pogut, no, sortir-se en endavant i fer aquesta empenta que necessitaven i per això ens hem adherit.
0: El darrer ple també aprova l'actualització dels preus del servei de menjador escolar pel curs vinent. Josefina Lladós explicava que, d'acord amb les recomanacions que han rebut dels tècnics, normalment opten per pujar-los fixant el preu màxim previst perquè des dels serveis tècnics ho veuen imprescindible per seguir garantint la viabilitat econòmica de prestar aquest servei a través d'una empresa pública 100% comarcal, IAUSA. En aquest sentit, Lladós recordava que aquest model no és molt habitual, sinó tot el contrari, és una excepció a Catalunya, perquè la majoria de comarques opten per externalitzar o fins i tot privatitzar aquests serveis. servei?
1: De cara al proper curs escolar, sabeu que normalment cada any per aquesta època doncs el Departament d'Educació fa arribar als gestors de menjadors escolars el preu màxim que proposa per al curs següent en base als seus càlculs ja sobre diversos factors que juguen. I nosaltres, que sabeu que gestionem els menjadors escolars d'una part important de la comarca i especialment doncs, els més grossos, els més nombrosos d'alumnes, doncs la proposta és anar al preu màxim que marca el departament, entre altres, per molts motius. També nosaltres, evidentment, fem un estudi econòmic intern de gestió d'IAUSA i ens porta doncs, a fixar el preu del menjador en aquest màxim que marca el departament per molts motius. Primera, perquè bueno, hi ha hagut i hi haurà un encariment de la matèria prima i nosaltres sabeu que des de fa molt temps ja hem fet una aposta el màxim que podem pel producte de proximitat. Ens agradaria poder utilitzar més producte de proximitat, però el cost nosaltres necessitem acotar al màxim també.
0: L'equip de govern també ha volgut subratllar que aquesta actualització al final només afecta un 33% dels usuaris, un de cada tres, perquè tota la resta gaudeixen de beques menjador o ja tenen l'APAT inclòs pel fet de ser usuaris del transport escolar. I per tal de reduir el preu també demanen que les famílies, quan el seu fill o filla no va a dinar, ho avisin prèviament perquè així s'evita el malbaratament d'aliments.
1: També ja s'ha de comptar també amb un increment dels sous dels treballadors, tenint en compte que cada any hi ha un petit increment i a més nosaltres aquest any entrem en negociació del conveni col·lectiu del personal de IAUSA, que segurament doncs, també farà que hi hagi un altre petit increment. Aquests serien una mica els motius més importants, també perquè als menjadors escolars hi ha un factor d'imprevistos a vegades important. Per exemple, a vegades ens arriba doncs, més alumnes al llarg del curs doncs, amb els que no es comptava. Això, per exemple, aquest curs que acabem i el curs anterior, doncs, això ja es va notar molt. Això fa que haguem d'augmentar contractant més monitors perquè tenim més alumnes als menjadors. Després també hi ha un fet que aquí sí que hem de fer un toc d'alerta a les famílies, que hi ha famílies, especialment, sobretot les famílies doncs, que tenen o bé la beca socioeconòmica o bé tenen el menjador gratuït perquè són alumnes transportats que s'han de traslladar de municipi perquè no tenen l'escola d'infantil o de primària o l'institut de secundària, que a vegades quan el seu fill no va a classe aquell dia no avisen de que no es quedarà al menjador i això fa doncs, que hi hagi, que quasi bé cada dia es cuine de més que si les famílies prenguessin el temps d'avisar al menjador, doncs que aquell dia no hi haurà el seu fill, doncs bé, serien menys que es deixarien de fer i per tant hi hauria un estalvi, no? I
0: candidatura de Progrés i Esquerra es van abstenir perquè, tot i que estan d'acord amb aquest model de menjador escolar, expressen que aquests augments estan sent cada cop més notables i caldria trobar altres maneres d'equilibrar els comptes.
3: Ens hem abstingut a la proposta de la pujada de preus de menjador i, tal com explicàvem en l'exposició de motius, és per aquesta càrrega que suposa per a les famílies. Ens agrada que sigui una empresa pública la que se'n faci càrrec. Estem d'acord en que tot puja i volem menjar, no? Volem que mengin bé i de qualitat i de proximitat. Tampoc entenem massa perquè és l'opció més cara aquesta també, però aquesta seria una altra discussió. Però que recaigui sobre les famílies any rere any i cada pujada és més alta, primer en 5 cèntims, després 10, després 20, després 30, considerem que és un servei que s'utilitza quan cal, no és un luxe i per tant aquesta càrrega sobre les famílies no ens sembla correcta que hagi de patir-la cada curs.
0: Per la Carme Gustau i per la CUP sí que hi van votar a favor perquè, tot i que estan d'acord que cal evitar de carregar després les famílies, cal defensar alhora el fet que IAUSA és una empresa pública i que es pot fiscalitzar a diferència de les comarques on aquest servei s'externalitza.
4: Perquè el preu que ara s'ha estipulat, que són 30 cèntims més o menys, va íntegrament a donar un bon servei, una bona alimentació als infants que tenen el servei de menjador. Llavors posem en valor això que ve gestionat d'una empresa pública i la volem mantenir i no volem que passi aquest servei en mans d'una empresa privada. La podem fiscalitzar des del Consell de IAUSA, que en som membres i per tant doncs veiem que s'està fent una bona feina, s'està treballant doncs en comprar producte de la comarca, producte de proximitat, producte ecològic i alhora també s'està treballant amb que hi hagi poc desperdici, es diu desperdici, sí, no? poca, que s'hagi de tirar poc menjar, vale? I sabem que s'està treballant bé i s'està treballant doncs, en què sigui un servei de qualitat i excel·lent.
0: Sobretot plegat, Josefina Lledó s'hi va afegir que darrerament ha augmentat força els preus de les matèries primeres i que això també cal tenir en compte per la viabilitat del servei i que per reduir els preus una solució seria que s'hi impliqui més la Generalitat.
1: Tots sabem com està el cost de la vida, com està augmentant el cost de la vida d'una manera pràcticament imparable i continuada. Per tots resulta molt costós arribar a final de mes, en som plenament conscients. Tant de bo poguéssim algun dia el Departament d'Educació doncs, tingués prou fons per poder dir doncs, el menjador escolar forma part de tot el que és el paquet del sistema educatiu i és, per tant, gratuït. Crec que hauríem de caminar cap a això. Tant de bo algun dia tinguem les eines i els recursos econòmics necessaris i la valentia també política necessària per poder-ho fer, però de moment estem aquí i nosaltres hem de vetllar perquè l'empresa pública hem de procurar que no tingui pèrdues, ha de tenir uns números equilibrats al final d'any i si no augmentem doncs ens n'anàvem al càlcul a uns 36.000 euros de números negatius. Volem que ja ho sap, per exemple, ara ha agafat el servei d'atenció a domicili, si haguéssim tingut pèrdues doncs no ens ho haurien ja ni deixat plantejar als serveis administratius de Secretaria d'Intervenció de la Casa. Per tant, per una part hem de vetllar per l'estabilitat.
0: D'aquest darrer ple també destaquem que s'ha desestimat la moció que havia presentat candidatura Progrés per demanar que s'enregistrin les sessions dels òrgans col·legiats dels municipis petits de la comarca que depenen del SAT i van votar en contra la resta de grups, Junts, Esquerra i la CUP, que representen 14 dels 19 consellers. Des del primer grup de l'oposició tenim més justificat la petició per garantir seguretat jurídica i perquè la llei i les normatives de transparència ho requereixen i creu que seria mitjà senzill, viable i ràpidament aplicable.
2: Hem presentat a debat dues mocions, o sigui, una primera que hi hem votat a favor, no? Doncs com no podia ser d'una altra manera, hem fet unes puntualitzacions doncs, que quedarà en l'acte i quedarà registrada el vídeo del YouTube perquè tothom ho pugui mirar allà. I després hem presentat una moció nostra que malauradament doncs, estem tristos doncs, perquè no s'ha aprovat. És una moció tècnica que anava de cara a ajudar a la feina doncs, dels secretaris. No? I és una mica contradictori que ens rebutgin quan avui mateix a la mateixa ordre del dia hi ha errades. No? I aleshores dius, home, si tenim una tecnologia que ens permet no fer errades i fer les coses bé, doncs anem cap a aquesta direcció, no?
0: En nom del govern comarcal, Josefina Lledó assenyalava que actualment no hi ha cap norma que obligui a fer que les actes d'aquestes sessions siguin una transcripció literal o que s'enregistrin en gravadora i que sí que té validesa legal la videoacta, però no és el cas de les gravadores.
1: Socialista que sempre posa el dubte sobre la feina dels secretaris interventors, dels municipis petits, del servei de SAT, crec que el més important de tot és que quedi molt clar que els ajuntaments en aquest sentit són sobirans i són autònoms i són lliures de decidir si volen o no gravar els seus plets i els competents per fer les actes són els secretaris. Les actes que ells emeten ja compleixen amb tot el que marca la normativa vigent sobre què ha de contenir un acte per tenir una validesa i una seguretat jurídica necessària i tot aquest discurs que ell sempre fa de la transparència, la traçabilitat a vegades ell mateix es contradiu. Nosaltres no podíem votar de cap manera a favor d'aquesta moció quan demanava que es fes un protocol a nivell de Consell Comarcal per pràcticament imposar-lo als ajuntaments del servei de SAT. Al Consell Comarcal insistim, a vegades se'ls ha de recordar molt amb alguns consellers, que no és un òrgan de tutela, ni de supervisió, ni d'imposició de res a cap ajuntament.
0: Les portaveus Esquerra, Carme Lostavi, de la CUP, Gisela de Cellers, es van mostrar d'acord amb aquest raonament i creuen que el Consell no ha de qüestionar en cap cas l'autonomia dels ajuntaments. Carme Lostavi.
3: Bueno, ens ha semblat que no està bé prou ben elaborada en el seu, sobretot aquesta qüestió tècnica. Les actes són una cosa molt sèria, no les pots penjar ni te les pot fer una IA com a tal, ha de ser algú que estigui ben acreditat, i el que ara mateix tenim com a eina són aquestes videoactes. No? I això, de moment, suposo que tot s'anirà posant a puesto. De moment sortia car i després hi ha l'autonomia dels ajuntaments. Han de decidir quines són les seves eines i què és el que necessiten. I mai ha estat qüestionat, mai ha hagut un problema greu o que sapiguem de problema o de transparència amb les actes, les professionals i els professionals que han donat servei als ajuntaments. Fins ara han sigut molt, molt correctes en aquest sentit.
0: Al final del debat, Toni Mas va lamentar el rebuig, però va avançar que intentaran tornar a presentar la moció per trobar més consens.
2: Ara entenc que és una moció doncs, que tornarem a presentar en el seu moment, doncs, perquè no és una porta tancada. Però, clar, és una mica contradictori que els grups que estan com Esquerra o com la CUP doncs avui s'hagin dedicat una mica a fer de crossa al Consell Comarcal, no? Les diferents hagut, i aleshores doncs, no queda més doncs, que lamentar-ho. La veritat és que esperàvem un miracle, perquè ja que ha vingut el Papa, dic que potser hi ha un miracle i ens aproven la moció.
0: En aquest ple també s'ha tractat d'altres temes, com per exemple la creació de dues noves rutes de transport a la demanda, una que connectarà Coll de Nargó i Organyà i la Caneda de Montan de Dos de la Seu, de manera que ja hi haurà 20 rutes d'aquest tipus. Josefina Lladós.
1: Hem aprovat també el conveni amb el Departament de Transports pel transport a la demanda, el programa de transport a la demanda. Nosaltres ara ja estem, ara fa poc vam anar de transport a la demanda a la comarca, de licitació dos línies noves, que són de Montan de Tos fins a la Seu d'Urgell i després també de Coll de Nargó, Organyà i retorn a Coll de Nargó. Eren dues peticions dels ajuntaments de Ribera d'Urgellet i de Coll de Nargó, i estem acabant de dimensionar també la de Tuixent perquè pugui donar servei també a la vall de l'Avança. S'ha incrementat significativament l'import del conveni de transport a la demanda. Des de transports hi ha una aposta molt important per millorar el transport a la demanda, i en aquest sentit doncs, estem fent reunions ara periòdiques amb el departament per avançar.
0: També s'ha aprovat l'adhesió al contracte centralitzat dels serveis de telecomunicacions i la subvenció pels ajuts al menjador escolar, entre altres temes. Un motorista ha mort com a conseqüència de les ferides greus que havia patit en una topada amb un cotxe diumenge al vespre a la carretera N145, al terme municipal de la Seu. Com ja havíem informat, poc després del xoc, el Servei Català de Trànsit va informar que el pilot havia quedat en estat crític i ahir es va comunicar que finalment va perdre la vida. L'avís del sinistre es va rebre des del punt quilomètric 0,7 de l'accés a Andorra, és a dir, prop del barri del Serrat de la Capella, i s'hi van traslladar a una ambulància i un helicòpter del SEM, a quatre patrulles de Mossos i dues dotacions del bombers. Els cinc ocupants que anaven al cotxe accidentat van sortir il·lesos, però el motorista va patir ferides molt greus que ahir li van acabar causant la mort. S'ha comunicat que la víctima mortal és BRR, de 51 anys, i que estava registrat com a veí de Barcelona. A causa de la topada, la carretera de la Seu Andorra es va tallar en els dos sentits de la marxa, fet que va provocar llargues cues, i un accident que arribava després que divendres ja n'hi havia hagut un altre de mortal d'un motorista a l'N260 a la zona del port del Cantón. Aquell cas va morir un home de 74 anys i de nacionalitat alemanya. Trànsit ha informat que en el que va d'any 61 persones ja han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes i gairebé la meitat, 28, eren motoristes. I en successos avui també destaquem que una persona ha mort aquest dilluns en un incendi en un edifici d'habitatges de Viella. Una altra persona ha patit ferides lleus en el mateix incident, que va ser primera hora del matí en ple centre de la capital aranès. El bloc sinistrat hi viuen una dotzena de persones que de moment han estat reallotjades en hotels de la capital aranesa perquè l'immoble ha quedat molt afectat, especialment a la coberta i al llosat. L'Ajuntament de Viella Mig Aran ha decretat dol oficial i avui es farà un minut de silenci per la víctima. No s'ha pogut determinar encara el moment la identitat, però se sabia ahir que era un home d'entre 45 i 50 anys i que vivia en aquest bloc. I avui els següents informatius s'ampliaran més temes, com per exemple que l'Ajuntament de la Seu torna a oferir el programa imaginari per a famílies i infants, una agenda que inclou propostes culturals, de natura, jocs de descoberta i espectacles des d'ara i fins a l'agost. I aquí a l'Escola Municipal de Música, paral·lelament, acaba ja el curs i aquest dissabte el vespre oferirà l'espectacle The Act of Performing, que combinarà música, dansa, pintura i poesia. Es farà a la plaça Joan Sansa.
5: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. Macambients.com.
6: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
0: A la premsa avui trobem més temes, com per exemple que a Segre destaca que les associacions de famílies d'alumnes critiquen el val escolar impulsat per la Generalitat per coordinació amb algunes empreses privades i demana que es canviï per ajuts directes a l'escola pública. La FAC critica que s'hi inclogui també en aquests vals la concertada i ahir creu que tot plegat pot augmentar les desigualtats. El periòdic destaca que un treballador ha mort en precipitar-se des d'una alçada d'uns 25 metres a les bordes de la Peguera, Sant Julià de Lòria. Tot i que encara s'investiguen les causes, la policia descarta qualsevol tipus de violència. Deixa clar que es tracta d'un accident laboral. I el diari d'Andorra es fa ressò d'una banda de la detecció d'un llop a la vall del Madriu, que ha augmentat la preocupació dels ramaders andorrans. Medi Ambient sosté que és una aparició aïllada i també parla del repunt del contraband de tabac al pas de la casa, malgrat el pla de xoc, ho ha advertit la cònsol major d'en Camp, Laura Mas. Fa balanç dels focs que hi ha hagut a les darreres hores a Ponts, Cervià i Sanaüja, que conjuntament han calcinat més d'un centenar d'hectàrees. I Regeset parla del dol en el món cultural del Berguedà per la mort de Leo Buixader, que als 95 anys havia estat bibliotecari de Berga durant 35 anys i des del 2014 vivia a la residència de Bagà, on va mantenir la seva inquietud cultural i va impulsar la creació d'una biblioteca en aquesta instal·lació. A l'agenda d'avui tenim una conferència sobre l'eclipsi solar total que està previst pel 12 d'agost i que s'ha batejat com l'eclipsi del segle. Aquest dimarts, avui a 7:45 del vespre, al Centre Cívic del Passeig, hem parlat amb membres de l'Agrupació Astronòmica de la Seu. Tercera edició de la clàssica ciclista RPPA a la Seu. Aquest dimecres a les 9 del matí organitza el Club Esportiu Mossos d'Esquadra amb un recorregut circular de la Seu a Sant Joan de l'Erm. Club de lectura Òmnia Sum Comutia, aquest dimecres a la llibreria El Refugi a les 7 del vespre. Cicles Estem Territori amb el vi de nous de Noguet de Bellver, aquest dimecres també a les 8 del vespre a l'Ateneu al Turgell. Taula redona sobre fibromialgia i síndrome de fatiga crònica, dijous a les 6 de la tarda a la sala Sant Domènec. Presentació del llibre Mares, Migrants, Identitat, Memòria i Vincle, de Fàtima Saheb, dijous a les 7 del vespre a l'Espai Armengol. També presentació del llibre La Caixa, una història mai explicada, a la mateixa hora, dijous a les 7 del vespre, a la llibreria El Refugi. Taller de reparació de bicicletes a l'Ateneu d'Urgell, també dijous a 7:45 del vespre. Festa de final del curs escolar, divendres a 7:45 de la tarda, al Passeig Joan Bordiu, organitza l'Ajuntament de la Seu. Concert d'Artur Blasco i Catiplana, divendres a les 7 del vespre, al pati de la Biblioteca Sant Agustí. 12 hores de joc a la Seu divendres a partir dels 8 del vespre i fins al dia següent, als 8 del matí, al Centre Cívic L'Escorxador. Cursa del Pla, el Pla de Sentirs, nova prova del Cadí Circuit Fer aquest dissabte al matí. Audició musical d'alumnes a l'Ateneu al Turgell, dissabte a les 12 del migdia. Presentació del llibre Quan els colors parlen, de Fàtima Ventoldrà, dissabte a les 12 del migdia a la Biblioteca Sant Agustí. 18a jornada de mitologia pirinenca al Guàrdia d'Ares, dissabte a partir de les 5 de la tarda. Projecció del film Queer Me, d'Irene Bailo, diumenge a les 7 del vespre, a Cinema Esquiu. I ballada de sardanes amb la Bellpuig Cobla, diumenge a 7:45 del vespre a la plaça Catalunya.

0: Els esports d'aquí.
1: Núria Vilarrubla ha tornat a pujar al podi de la Copa del Món d'Eslàlom. Com avançava mai, la piragüista rosellenca s'ha penjat la medalla de plata en seu femení a la tercera prova d'enguany a Augsburg, Alemanya, i és precisament el mateix resultat que va aconseguir en aquesta ciutat bavaresa ara fa just 2 anys, en el seu darrer podi. El que dic en aquell va ser el gran protagonista en aquesta categoria, perquè el millor temps de la classificatòria l'havia marcat Mònica Doria i Vilarrubla va ser tercera. Després Vilarrubla confirma aquestes bones sensacions, es va situar líder provisional i finalment només va ser superada per l'australiana Jessica Fox, que va ser la guanyadora. El tercer lloc va ser per la txeca Martina Sakova, mentre que Mònica Doria no va poder repetir el resultat de la classificatòria i va acabar en novena. Aquesta ha estat la 12a medalla obtinguda per Núria Vilarrubla en Copa del Món, en què des del 2012 ha aconseguit 4 ors, 5 plates i 3 bronzes. En seu masculí, aquest cop Miquel Travé no va poder ser la final, es va saltar 2 portes a la part més difícil del recorregut i va quedar eliminat. Tampoc no van passar el tall els bascos Àlex Segura, que va quedar 29è, i Oier Díaz, 56è. I la victòria va ser per l'italià Rafael Uibaldi, seguit del britànic Adam Vergés i l'eslovac Mati Venus. En cau masculí, Travé tampoc no va poder ser a la final, va quedar 26è, a prop de Pau Echaniz, 23è, igualment eliminat. David Llorente es va saltar 3 portes i va quedar a la cua, 75è. El txec Jakub Krejci va ser el guanyador, seguit de l'italià Giovanni De Gennaro i de Xavier Ferrazzi. I en cau femení, Mayelen Chorraut segueix confirmant el seu bon moment. Amb 43 anys ha aconseguit un altre top 5, un 5è lloc, a menys de 2 segons del podi, i la victòria en aquesta categoria va ser per l'alemanya Ricarda Funk, seguida de la francesa Camille Prejean i la polonesa Claudia Zwolinska. Mònica Doria va penalitzar 50 segons a la primera fase i va quedar 42ena, i Laia Sorribes va ser 29ena. I aquesta competició d'Augsburg es completava diumenge amb el kayak cross, que va deixar 2 podis més per l'equip espanyol, que dirigeix l'urgellent Guille Díaz Canedo. El palista gallec establert del seu Manu Ochoa va ser el guanyador de la fase cronometrada masculina, va aconseguir doncs la medalla d'or, i més tard a la final David Llorente assolia la medalla de plata, només superat a la final pel britànic Joseph Clark. El tercer lloc va ser pel belga Gabriel De Koster i el quart pel britànic Ben Haylet. El kayak cross femení, Mònica Doria, Miren Lascano i Leire Goñi van quedar eliminades a 8 anys de final, i Mayelen Chorraut als quarts.

0: El temps ahir va estar marcat pels contrastos, amb calor en ascens i un ambient molt carregat al migdia que va acabar degenerant en la formació de nuvolades i ruixats en alguns punts del Pirineu, especialment a la Cerdanya, al centre aquí de l'Alt Urgell, que van deixar 23 litres per metre quadrat del Pla de Sant Tirs, 15 a Vilamitjana o 10 a Torbià, segons ha informat Meteo Seu, però en canvi només un litre aquí a la Seu. En tot cas, tot plegat ha ajudat a refrescar l'ambient, que ahir havia arribat a unes temperatures força altes al migdia, i aquest guió es pot repetir avui. El mateix calor generarà ruixats de cara a la tarda, i és que al migdia es pot arribar als 32 graus tant a la Seu com a Sort i al Punt de Suert, i 36 a Tremp o 27 a Puigcerdà. Nova tongada de ruixats per aquesta tarda, que poden ser dispersos, però que poden aparèixer en qualsevol punt del Pirineu i el Prepirineu. I el mateix per demà dimecres, tot i que ja amb menys previsió de pluja demà, la màxima a la Seu, Sort o al Punt de Suert ja pot arribar fins als 33 i a Tremp fins als 37, una calor en ascens, tot i aquests ruixats de tarda. Aquest matí a 17 graus a la Seu, 18 a Organyà, i ja arriben els 23 a aquesta hora a Oliana, 19 a Alinyà, 16 a Puigcerdà, 20 a Sort i a Tremp, 17 al Punt de Suert i 21 a Vielha. I a alta muntanya hi ha 12 graus al Pic de Salòria, 10 a la Tosa d'Alp, 13 al Refugi de Prat de Guiló, 12 a Port del Comte i a Cert d'Escan, 13 i mig a la Bonaigua. I això és tot moment en aquest informatiu matí. Donem pas ara a les notícies en xarxa i ampliem la previsió del temps amb Néstor Gómez a les 11, just abans, com diem, que comenci la nova temporada del programa Carretera i Manta. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Bon dia, digui'm, sergent Rocabruna.
1: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
0: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
1: Una cosa així com carretera i manta.
0: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
2: És inevitable. A l'estiu, tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: L'Iran i els Estats Units ja han signat de manera telemàtica l'acord de pau. El president nord-americà Donald Trump ha assegurat que ja comencen a navegar vaixells per l'estret d'Hormuz i que aquest pas estratègic quedarà completament obert a partir del divendres, quan se celebrarà a Suïssa la posada en escena de la rúbrica del pacte. Així ha transcendit durant la trobada del G7 a Ivan, a França, des d'on Trump ha deixat clar que la retirada de les sancions econòmiques al règim de Teheran no seran immediates després de la signatura. Israel també insisteix que no pensa aturar la seva ofensiva al Líban. Sigui com sigui, la reacció econòmica del pacte ha estat immediata amb la caiguda del preu del petroli i una pujada generalitzada de les borses internacionals. I el govern, sindicats i les patronals han signat el nou Pacte Nacional per la Indústria 2026-2030, que preveu una inversió de 4.463 milions d'euros ampliables fins als 5.000. El pla destina bona part dels recursos a infraestructures, innovació, suport a les empreses, sòl industrial i formació. El secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, ha defensat a la xarxa que la política industrial necessita continuïtat i una mirada a llarg termini.
1: La política industrial, com d'altres polítiques, no poden ser polítiques de legislatura, sinó que cal treballar doncs, a mig i llarg termini per fer un nou model productiu o reconstruir aquell que en les darreres crisis, en els processos de deslocalització, vam anar perdent doncs, tota aquella indústria tèxtil que anava pels rius tant el Ter com el Llobregat i, per tant, tornar a agafar aquests nivells que deies de superar el 20% del producte interior brut en polítiques industrials.
0: L'acord també preveu que sempre que sigui possible, almenys el 60% dels ajuts arribin a les pimes. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes acusats d'haver agredit greument un vigilant de Renfe la matinada de Sant Joan de l'any passat a l'Hospitalet de Llobregat. Segons la investigació, els assaltants van abordar dues persones quan acabaven el torn i van fer servir un matxet amb què van causar lesions molt greus a la mà d'una de les víctimes, a més de robar-los les pertinences. Després de fugir, les imatges de seguretat i la col·laboració ciutadana van permetre identificar els sospitosos que han estat detinguts en dues fases. I en mobilitat, un accident a la C-17 a Parets del Vallès ja retirat encara provoca retencions direcció a Barcelona. També un altre accident, en aquest cas a l'AP-7 a Cerdanyola, direcció Girona, continua deixant un carril tallat i també un camió avariat. Català 2 al Bruc també deixa un altre carril tallat en direcció Lleida. Pel que fa al servei ferroviari, Rodalies recuperarà avui el servei de la línia R8 entre Rubí i Martorell, que està interromput des del 20 de gener arran del temporal Harry. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

0: Music to Mayors. Recomanacions musicals dels alumnes i professors de l'Escola Oficial d'Idiomes de la Seu d'Urgell, al 107.2 de l'FM i a radioseu.cat.
1: Doncs una de les meves cançons preferides és Corren, del grup Gossos, en especial una que canten juntament amb Macaco. Macaco li dona el toque més informal, m'agrada molt la veu i com l'enriqueix. Aquesta és una cançó del 2007, jo el 2007 tenia 30 anys, 20 anys menys. És una cançó que m'ha agradat sempre perquè trobo que està feta molt molt profunda, feta des de dins, però algú que el grup Gossos necessitava treure cap enfora. Hi ha moltes maneres de treure les coses enfora i normalment són en forma de projecte. En el meu cas, quan jo tenia 30 anys, tenia el projecte de fer-me una casa i amb la meva parella, i aquesta manera de treure el que tens dins, la teva il·lusió, la millor forma que ho pots fer és en forma de projecte. Ells ho van fer en forma de cançó, hi ha qui ho fa en forma de viatge, hi ha qui ho fa en forma de muntar un negoci. Per això m'agrada tant.

0: sus oyes.
1: Has escoltat Music to My Ears, un programa elaborat amb la coordinació de l'Escola Oficial d'Idiomes de la Seu d'Urgell. Recupera el programa a la carta a través de la pàgina web radioseu.cat.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberan, estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberan. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

Has escoltat Music to My Ears, un programa elaborat amb la coordinació de l'Escola Oficial d'Idiomes de la Seu d'Urgell. Recupera el programa a la carta a través de la pàgina web radioseu.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El Consell de Ministres aprovarà una autorització per aportar 719 milions d'euros al projecte de la Gigafactoria d'Intel·ligència Artificial situada a la localitat de Móra la Nova, a la comarca de la Ribera d'Ebre. La inversió es canalitzarà a través de la Societat Espanyola per la Transformació Tecnològica. El projecte, que concorrerà a una convocatòria de la Unió Europea, també rebrà aportacions privades d'empreses com Telefònica, AXA i el Banc Santander. I el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha rebutjat suspendre la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.

0: La causa vinculada en unes joies trobades durant l'escorcoll del seu despatx valorades en 1,3 milions d'euros. El magistrat considera que la citació no vulnera el seu dret de defensa i manté la seva compareixença com a investigat. Zapatero està acusat de diversos delictes en una investigació que també inclou el cas del rescat de Plus Ultra i possibles infraccions fiscals i de contraband. I la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha obert també un expedient sancionador contra CaixaBank, Banc Sabadell, Banc Inter, Santander, BBVA i Unicaja per possibles pràctiques contràries a la competència en relació amb les hipoteques a tipus fix. L'organisme investiga si determinades declaracions públiques de directius van permetre anticipar les estratègies comercials dels competidors, especialment pel que fa a la política de tipus d'interès. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes acusats d'haver agredit greument un vigilant de Renfe la matinada de Sant Joan de l'any passat a l'Hospitalet de Llobregat. Segons la investigació, els assaltants van abordar dues persones quan acabaven el torn i van fer servir un matxet amb què van causar lesions molt greus a la mà d'una de les víctimes, a més de robar-los les pertinences. Després de fugir, les imatges de seguretat i la col·laboració ciutadana van permetre identificar els sospitosos que han estat detinguts en dues fases. I pel que fa a la mobilitat, es va normalitzar en la situació i a hores d'ara no hi ha incidències destacades. Queden retencions habituals a les rondes, també a la C58 a Barcelona, a la 2 a Cornellà de Llobregat, a la C31 a Badalona, a la C17 a Parets del Vallès i finalment a l'AP7 a Badia del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, Rodalies recupera avui també el servei de la línia R8 entre Rubí i Martorell, que està interromput des del passat 20 de gener. Arran del temporal Harry. Des de Renfe s'indica també que el servei alternatiu per carretera funcionarà avui també durant tot el dia i que fins al 18 de juny hi haurà també autobusos directes a Cerdanyola Universitat. I també des d'avui les famílies amb alumnes de primària i secundària que estudien en centres públics i concertats ja poden bescanviar el val escolar que torna a ser de 60 euros repartits en dos xecs de 30. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
3: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

Les 11 i 3, bon dia. Els municipis del sud del d'Urgell estan en una situació de risc elevat d'incendi forestal a començament de setmana, segons el darrer butlletí publicat pel Departament d'Agricultura, que s'actualitza cada dia. Hi ha perill molt alt, de nivell 4 sobre 5, al municipi de Bassella, i al 3 sobre 5, a Oliana, Peramola i Coll de Nargó. Més amunt, a Organyà, Caboi, Fígols i Alinyà, el nivell actual és moderat, de nivell 2. Aquesta situació, la de Bassella, coincideix amb la d'altres poblacions que limiten en l'alt Urgell amb perill molt alt, per exemple, la baronia de Rialp, Tiurana, Pons, Vilanova de l'Aguda o Pinell de Solsona. I de fet, diumenge a la tarda hi va haver un incendi molt a prop de l'entrada nord de Pons i de la carretera C14, que va afectar unes 10 hectàrees. En tot aquest context, l'inspector cap dels agents rurals, Josep Antoni Mur, ha fet una crida a la màxima prudència davant l'inici de la campanya de sega arreu de la demarcació de Lleida i també en les activitats al medi natural. Mur ha volgut destacar la gran col·laboració que hi ha de la pagesia en la prevenció i extinció de focs, però tot i això, els ha recomanat reforçar la neteja de les màquines després de cada jornada de treball per evitar que ens saltin guspires que poden provocar incendis. La situació del sud del d'Urgell contrasta amb la de la meitat nord, incloent la Seu, perquè els ruixats dels darrers dies han fet que el risc encara sigui baix, de nivell 1 sobre 5. Això engloba una àrea que va des de les valls de Valira, Toca d'Andorra, fins a les valls d'Aguilar, Ribera d'Urgellet i la vall de l'Avança més al sud, i també estan en aquesta situació encara, de moment, de risc baix, tot i que podria ser per pocs dies, a la totalitat de la Cerdanya, el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça, la Vall d'Aran i el Rip Pollès, a més de bona part del Berguedà. Al Pallars Jussà hi ha risc elevat a la Conca de Tremp, moderat a l'est de la comarca i baix a la Vall Fosca. I precisament aquest dilluns els agents rurals han presentat el seu pla estratègic 2026-2030, que pel que fa al Pirineu preveu doblar amb escreix el nombre d'efectius. Es passarà de les 107 places actuals a les 237. També gairebé es doblarà la xifra a nivell de Catalunya, passant dels 675 agents actuals fins a arribar als 1.300. Les xifres les ha presentat l'inspector cap dels agents rurals, Josep Antoni Mur, que ha explicat que això permetrà disposar de presència permanent en espais protegits com són parcs naturals o reserves. També s'ha anunciat que en aquesta nova estructura hi haurà tres noves seus dels agents rurals, concretament el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça i la Cerdanya, i que en el cas de Sort hi haurà la seu central de l'àrea regional. L'Ajuntament del Seu ha acollit aquest dilluns justament l'acte de graduació de la darrera promoció d'alumnes del curs d'auxiliar d'activitats forestals, que forma part del pla de transició al treball. La coordinadora del PFI-PTT a la Seu, Lara Ribó, ha manifestat durant la cerimònia que se celebreixi l'esforç, la constància i el compromís de tot l'alumnat que ha completat amb èxit aquest PFI d'auxiliar d'activitats forestals, amb què han pogut donar continuïtat als estudis i han pogut obtenir el graduat d'ESO. L'alcalde del Seu, Joan de remarcar la satisfacció que l'Ajuntament sigui motor d'aquesta formació com a oportunitat per a joves que poden així reenganxar-se als estudis i al món laboral.

El motorista que va patir un accident greu aquest diumenge al vespre ha acabat morint. Així ho comunicava ahir al Sant Hospital de la Seu, on va ser ingressat ja en estat crític. Recordem que el sinistre es va produir diumenge a 7:45 del vespre al punt quilomètric 07 de l'accés a Andorra de l'N145, per tant, a ben a prop del Serrat de la Capella i de la Rotonda d'Andorra. Trànsit a informar que la víctima mortal és V-RR, de 51 anys, i que estava registrat com a veí de Barcelona. A causa de la topada hi va haver retencions. Era el segon accident mortal de moto en pocs dies al Tursell, perquè divendres ja n'hi havia hagut un altre a l'N260 a la zona del Port del Cantó, a prop de Guils del Cantó. En aquell cas va morir un home de 74 anys i de nacionalitat alemanya. Trànsit a recordar que en el que va d'any ja han mort a les carreteres catalanes 61 persones, i d'aquestes gairebé la meitat, 28, eren motoristes.

Després dels núvols, en alguns moments intensos d'ahir, que van deixar poca pluja a la seu, però sí que van deixar alguns ruixats consistents a d'altres punts de la comarca, avui s'ha tornat a cernar el cel. Ahir van caure 23 litres per metre quadrat al Pla de Sant Tirs, 15 a Vilamitjana, 10 a Torbiàs o 7 a Montant i a Coll de Nargó. Segons ha informat Meteosa, en canvi, en llocs com la seu Orsega, l'Amprofeina es va caure un litre per metre quadrat. Això sí, l'ambient molt tapat d'ahir el vespre ha ajudat a refrescar l'ambient, que precisament ahir al migdia era força carregat, i aquesta sembla que serà la tònica també dels pròxims dies. Migdies amb un ambient força carregat. Avui s'espera arribar als 32 graus a la seu, també a Sort o al Pont de Suert, 36 a Tremp o 27 a Puigcerdà. I aquesta mateixa calor és la que provoca que a la tarda descarreguin ruixats que són dispersos, però que localment poden ser intensos. Avui poden tornar a ser, com ja van ser ahir, especialment a la Cerdanya, però també poden caure aquí a la seu. I el mateix per demà dimecres, aquesta nit vinent, les mínimes tendiran a pujar, se situaran entre els 11 i 14 graus, 14 és el que s'espera a la seu, i demà podrien pujar ja un pèlet més les màximes fins a arribar als 33 graus, tant a la seu com a Sort o al Pont de Suert, i nova tongada de ruixats dispersos però localment intensos arreu del Pirineu i el Prepirineu de cara demà a la tarda. Per dijous, de moment el Meteocat anuncia un matí novament assolellat, tot i que ja amb alguns núvols prims, i a la tarda de dijous, nou episodi de ruixats, que aquesta vegada podrien ser més intensos aquí a l'Alt Urgell.

0: Aquesta hora mateix ja tenim gairebé 20 graus a la Seu, 21 a Organyà, ja arriben els 25 a Oliana i 21 a Alinyà. A Puigcerdà 19 graus, 22 a Sort, també a Tremp, 22 a igualment al Pont de Suert i 23 a Viella. Alta muntanya 12 graus al Pic de Salòria, també a Port del Comte, 14 als refugis de Prat de Guiró i Malniu, 11 a la Tosa d'Alp, 12 i mig a Certescano, 14 a la Bonaigua. Les 11 i 10 fins aquí a les notícies, més informació a les 12, també a la 1, i entremig avui comença ja la temporada d'estiu de Ràdio Seu i per tant també comença una nova temporada de Carretera i Manta, la banda sonora a l'estiu, el programa concurs en què oferirem un gran nombre de premis i també, com sempre, l'actualitat del que passa a l'estiu aquí a casa nostra. Estrena de Carretera i Manta, com dèiem, d'aquí pocs minuts, a 12:45. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Bon dia, digui'm, sergent Rocabruna.
1: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
0: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
1: Una cosa així com carretera i manta.
0: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
2: És inevitable. A l'estiu, tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més, tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 12:45 a la 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.
3: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
4: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
3: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
4: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
3: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
4: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
3: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
5: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
6: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.

Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán, vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Cadí Tours. Aquest estiu amb Cadí Tours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana a Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: A Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
2: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
3: Tens plaques solars. Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques, disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per a casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè a Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instalvilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juny.
4: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
5: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
4: Ah, sí?
5: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
4: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
5: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973-35-15-33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.

0: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
1: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
0: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
1: Una cosa així com carretera i manta.
0: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
2: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. Si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: Molt bon dia, són les 11:39 minuts del dimarts 16 de juny de 2026 i comencem la temporada d'estiu a Ràdio Seu. I què vol dir això? Doncs que comencem una nova edició del Carretera i Manta, Carretera i Manta 2026. Doncs aquí estem, amb nova sintonia, amb nova promo que hem pogut escoltar, doncs ha quedat ben divertida i que comentarem també d'aquí un moment, i amb tota l'essència del Carretera i Manta, que al cap i al fi és l'essència de la ràdio, perquè si una cosa ens agrada del Carretera i Manta és que recuperem el més essencial de la ràdio, que és escoltar la gent, parlar de coses que passen al nostre voltant, que la gent truqui, que la gent participi en un temps en què tots estem pendents de les pantalles i falta més interacció. Doncs nosaltres volem fomentar això, el més essencial de la ràdio, i no només això, perquè nosaltres pel que estem aquí és per donar-vos premis, perquè gaudiu dels diferents premis que oferim al llarg de l'estiu, i que doncs així passi més bé aquest estiu que comença ja avui pel que fa a la programació de Ràdio Seu. Salutacions cordials de qui us parla, Ignasi Cervera, i tenim el control tècnic i també la producció. Pep Graell, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Ignasi, molt bon dia a tots i a totes.
0: Doncs això, que com qui no vol la cosa, ja han passat uns mesos i ja tornem a ser el Carretera i Manta. Com passa el temps, eh?
1: Doncs sí, concretament han passat 9 mesos i 12 dies, estàvem comptant. Així que sí, contents també de tornar-vos a saludar a tots i a totes que seguiu el Carretera i Manta, encantats de formar part de l'equip de Carretera i Manta aquest estiu, 2026.
0: Doncs sí, ens esperen gairebé 12 setmanes intenses. Normalment quan comencem el Carretera i Manta sempre ens passa que veiem el final de l'estiu molt lluny, pensem, ai, ai, ai, com ens ho farem això perquè donar-li continuïtat, i al final sempre ens acaba passant volant, i esperem que així sigui, i segur que ho serà si comptem amb el suport de vosaltres, dels oients. Aquest programa nosaltres el fem bàsicament doncs per això, per fer-vos feliços, perquè guanyeu premis, com diu aquesta promo que hem fet aquest any. Evidentment no ens els quedarem nosaltres, els regals no en faríem res, el que volem és repartir-los, i per això esperem també la vostra participació. I al començar, evidentment, l'agraïment a la gent que fa possible que podem donar aquests regals. Aquest any, Carretera i Manta, comptem amb el patrocini de Viatges Caditurs, Parc Olímpic del Segre, la Casa del Matalàs, Peusa, Menja l'Alt Urgell, Simac Electrònica, Estiu 3000, Apnau. Moltes gràcies a tots ells, i també comptem un cop més amb la col·laboració, i la tindrem ja, de fet, des d'avui mateix, des del primer dia, de Turisme Alt Urgell. Moltíssimes gràcies pels obsequis que ens segueixen donant, perquè el repartim entre vosaltres, i de Turisme Seu i molts altres col·laboradors que anirem anunciant al llarg del programa, perquè avui comencem, però com diem sempre, el Carretera i Manta, fent honor al nom del programa, és com un dièsel, que comencem així mica en mica, engegant a poc sense forçar la màquina, però després ja quan estem ja en velocitat de creuer, això és un no parar, i de fet ens desborda de vegades la quantitat de coses que passen en aquest programa i de protagonistes que tenim. Avui, com més habitual, per la gent que no conegueu tant el Carretera i Manta, doncs recordem que cada setmana, i de fet cada dia, anirem donant algun que altre premi, també els premis setmanals, que anem recopilant un cop a la setmana, i per tant doncs teniu moltes opcions de guanyar, aprofiteu-ho, i un recordatori també. Després no ens cansem de dir-ho, de vegades potser fins i tot ens fem pesats, però recordem que el telèfon és el 973-36-06-17. Aquest és el telèfon que des del qual podreu participar, però, a més, també tindrem de tant en tant algun altre concurs a través de xarxes socials, perquè és de recents, doncs, evidentment, també hem entrat a les xarxes socials com ha de ser, i estigueu atents, perquè de tant en tant, ja ho anirem anunciant també a través d'aquí del programa, tindrem algun altre concurs a les xarxes, especialment a Instagram, ens imaginem. Doncs, tot això i més ho tindrem a partir d'ara. També recordem que les vostres trucades, a part de, doncs, pel vostre propi interès de guanyar premis, també tindran una bona finalitat, perquè amb totes les trucades que rebem a partir d'avui, al final de l'estiu farem un any més una aportació solidària a un projecte local, una de les coses que sempre ens fa més il·lusió, amb la col·laboració d'un dels nostres patrocinadors, Simac Electrònica, Simac Electroservei, doncs farem aquesta donació solidària al final de l'estiu, i també al final de l'estiu, a part dels centenars de premis, perquè són centenars els que donem al llarg llarg de l'estiu. Al final tindrem doncs el premi gros. Entre totes les trucades sortejarem un viatge a Mallorca ofert per Cadí Tours i que podeu guanyar. Què heu de fer per guanyar-lo? Doncs trucar tantes vegades com vulgueu. Ja, evidentment, doncs, la sort és la sort. De vegades li pot tocar a algú que hagi trucat, jo que sé, poques vegades, però com més opció, està demostrat que com més opcions de trucar, més opcions de guanyar teniu per l'experiència d'anys anteriors. Dit això, són gairebé 3:15 del migdia, comencem ja aquesta temporada, després que deixem enrere un cartell manta molt especial i que ens va fer molta il·lusió el de l'any passat amb el 30 aniversari del programa i el 40è de Ràdio Seu. Aprofitem per donar-vos les gràcies perquè ha estat un 40è aniversari que molt bonic, del que se n'han quedat molt bons records i això també ho va fer possible vosaltres. Aquest any, com que també va tenir molt èxit i a més ens encanta, aquest any de tant en tant també recordarem algun moment d'aquests 40 anys de Ràdio Seu a través dels concursos que posem en marxa. Doncs bé, em sembla que ja hem explicat una mica en essència tot el que tenim preparat a partir d'avui. Com dèiem, començarem Chino Chano, que tot just som a començament d'estiu, som a dimarts 16 de juny, però això no impedeix que ja comencem força el cartell manta, perquè per començar ja tenim un bon regal per donar i en aquest cas gràcies a aquesta col·laboració extra que tenim un any més de turisme al Tursell. Un any més, moltes gràcies a la gent de Turisme al Tursell, també a la de Turisme Seu, que ens segueixen donant obsequis, i avui tenim, per començar, un regal molt xulo i que creiem que serà dels més xulos que donem aquesta temporada, que és una motxilla específica per anar a caminar, d'aquestes que es dissenyen actualment, que tenen tot de compartiments i que són ideals per caminar còmodament. És un regal, ja ho diem, molt xulo, que val molt la pena, i si voleu guanyar la primera, per ser avui el primer dia, doncs podeu concursar després d'una pausa que farem ara mateix, obrirem ja el telèfon i en aquest primer dia el que volem també és saludar-vos si així ho desitgeu. També hem de dir, Pep, que passades les 12 tenim també avui per començar un programa, perquè això l'inici del cartell manta coincideix també amb el final de la temporada dels nostres col·laboradors, i avui tenim un programa més molt, molt interessant, molt especial de la veu dels centres, oi?
1: Doncs certament, la veu dels centres que avui acomiada de temporada i ho fem tot conversant amb Carlota Valls, delegada del Servei Territorial d'Educació a l'Alpineu i Aran, i amb Berta Vidal, presidenta de l'Associació Autisme Pirineu. I ho fem per donar a conèixer la segona jornada d'Autisme Pirineu sota el lema "El suport és a les nostres mans". Se celebrarà aquest mateix mes, dijous, dia 25 de juny, a la Sala Sant Domènec. I en parlem, doncs, en aquest especial de la veu dels centres.
0: Doncs això serà passades les 12 i el que fem ja és de seguida anar per una pausa i anunciar ja el primer concurs que posem en marxa per, si voleu, guanyar aquesta fantàstica motxilla de Turisme al Tursell del Camina Pirineus. I com no podies d'altra manera, el que hem triat que per endevinar, perquè endevineu, és un indret de la Tursell que té a veure amb el Camina Pirineus, perquè forma part d'una de les rutes destacades del Camina Pirineus. Si creu que sabeu quin indret pot ser, ara una pausa pels nostres patrocinadors i de seguida obrim ja el telèfon per rebre les primeres trucades de la temporada. Fins ara.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del rafting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: De la proximitat, el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
3: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
4: A les millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10. Festa 10. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall del teu esdeveniment perquè sigui exactament com l'havies imaginat. Amb anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones. A Festa 10 estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més. Contacta amb nosaltres a través del web festa10.es i fes que el teu esdeveniment brilli.

Les 11 i 51 minuts, doncs sí, no és broma, ja ha començat el Carreter i Manta 2026 aquí a Ràdio Seu 107.2 i ara el que tenim és ganes d'escoltar-vos. Per tant, doncs, ja podeu trucar, si voleu, al 973-36-06-17, ja està obert, ja està a punt, i tenim el primer dia ja concurs en marxa. Volem regalar una de les novetats més xules que tenim aquest any, com dèiem, aquesta motxilla per caminar del Camina Pirineus de Turisme al Turgell. I si voleu ser els primers a emportar-vos aquest premi, les unitats són limitades durant aquest estiu, per tant, doncs, aprofiteu, perquè val la pena, doncs truqueu al 973-36-06-17, 973-36-06-17. Estem donant ja el primer regal de la temporada del Carreter i Manta, i pot ser vostre si truqueu al 973-36-06-17, i si voleu, doncs podeu trucar simplement per saludar-nos, perquè tenim ganes també de sentir-vos, de tornar a sentir oients habituals o oients que es vulguin incorporar aquest any al Carreter i Manta. Tots hi sou benvinguts. Si voleu, ja podeu trucar al 973-36-06-17. Carreter i Manta 2026, amb el patrocini de Caditors, Parc Olímpic del Segre, la Casa del Matalàs, Peusa, Menja l'Alt Urgell, Simac Electrònica i Estiu 3000 Apnau, a través dels nostres patrocinadors i també d'altres col·laboradors que tenim, com hem dit abans. Anirem donant regals, anirem anunciant més regals al llarg d'aquesta setmana, i d'aquí uns dies ja tindrem una primera jornada grossa, perquè tindrem l'especial de Sant Joan, com cada any. Per tant, doncs, molts al·licients per participar ja en el Carreter i Manta, i aprofiteu per trucar ara, perquè, com dèiem, passades les 12 del migdia, avui tindrem aquest programa, aquest espai de la veu dels centres, parlant sobre aquesta jornada d'autisme Pirineus que s'organitza d'aquí a pocs dies. En coneixerem més detalls, i per tant, doncs, ara és el moment, si voleu trucar, per fer-ho, a través del 973-36-06-17. Avui és dia de mercat, potser hi ha gent que encara no ens està sintonitzant, tindrem paciència, però si voleu ser els primers a trucar, doncs ja ho sabeu, ara és el moment de fer-ho al 973-36-06-17. Carreter i Manta, a Ràdio Seu 107.2. Estem buscant, per si no ho heu pogut sentir abans, un indret de l'Alt Urgell que forma part d'una ruta del Camí a Pirineus, i ja podem dir que és un indret força conegut. Hem buscat cap lloc així molt complicat, molt rebuscat, sinó que és un indret força conegut de la comarca i que forma part dels llocs on fa parada aquesta xarxa de senders del Camina Pirineus. Si voleu ser els primers a endevinar-ho i emportar-vos aquest premi, doncs ja ho sabeu, podeu trucar al 973-36-06-17. Disposem ara d'alguns minuts perquè ho feu, perquè, com dèiem, passades les 12 ja tindrem aquest programa especial de la veu dels centres. Comencem avui, doncs, amb calma aquest Carreter i Manta 2026, i a la segona part, doncs, ja tindrem temps perquè comenceu a participar i acumular més trucades gràcies a la secció habitual de la bateria de preguntes. I recordem, com més a partir d'avui, posem ja en marxa, obrim la llibreta, i com més trucades feu, més opcions teniu de guanyar el viatge que oferirem un any més al final de l'estiu. Molts dels oients ja l'heu pogut gaudir en anteriors edicions, i per tant ja sabeu que val la pena, i si voleu tornar a guanyar-lo o guanyar-lo per primer cop, doncs podeu trucar a partir d'avui al 973-36-06-17. Recordem, al final de l'estiu sortegem aquest viatge, gentilesa de Caditours, i també amb totes les trucades que feu farem una aportació solidària a un projecte local amb la col·laboració de CIMAC Electroservei. D'aument, el que estem buscant, com dèiem, doncs ja que estem oferint un regal ben interessant de Camina Pirineus,

Doncs a 2 minuts per les 12 del migdia, si sou oients habituals de Radio Show, ja haureu observat que avui doncs, la programació ha canviat una mica i és que efectivament ja tenim en marxa la programació d'estiu i això vol dir que ja està en marxa també el Carretera i Manta 2026. Avui, el primer dia d'activitat, si vols ser els primers a participar, doncs ja podeu trucar des d'ara a través del telèfon al 973-36-06-17 i si voleu podeu trucar-nos doncs, simplement per saludar-nos i per doncs, posar en marxa ja aquesta nova temporada del Carretera i Manta. Estem ja oferint el primer regal de la temporada i el podeu guanyar si endevineu un indret de l'Alt Urgell que forma part d'una ruta del Camí a Pirineus i que ja podem dir que és un indret força conegut, que si no l'endevineu i l'endevineu algú altre, després dieu, ostres, doncs sí, mira, ja està més d'una vegada. Doncs això, si voleu podeu trucar encara, som a punt d'anar a les notícies i després tenim aquest programa de la veu dels centres, per tant, doncs, si voleu, podeu trucar ara mateix al 973-36-06-17, inici de temporada del Carretera i Manta. De seguida, donem pas a les notícies, que avui ens porta doncs, la nostra companya Marta Pujantell, i ens hi tornem a posar de seguida amb el Carretera i Manta. Fins ara.

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

Molt bon dia, són les 12 i un minut. L'Urgell ha iniciat l'elaboració d'un protocol comarcal per a la prevenció, detecció i abordatge del maltractament a les persones grans. El document establirà criteris i mecanismes de coordinació comuns per reforçar el treball en xarxa i garantir una resposta integral davant situacions de maltractament, negligència o vulneració dels drets. La iniciativa compta amb la participació de professionals dels serveis socials, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el SIAT, l'equip d'atenció primària, l'EAP, la Fundació Sant Hospital, el Servei d'Atenció Domiciliària, els Mossos d'Esquadra, de la policia local i les residències de persones grans de la comarca. La Seu d'Urgell gradua 12 alumnes del PCI PTT de

activitats forestals amb un alt percentatge de continuïtat acadèmica. 10 dels 12 graduats cursaran un cicle de grau mitjà el curs vinent, mentre que els altres 2 s'incorporaran al mercat laboral. El programa de formació i inserció renova la seva oferta per al curs 26-27 amb l'Institut Joan Brudieu, amb la nova titulació d'auxiliar de vivers i jardins. Els municipis del sud de l'Alt Urgell estan en una situació de risc elevat d'incendi forestal aquest començament de setmana. Segons el darrer butlletí publicat pel Departament d'Agricultura de la Generalitat d'aquest dilluns mateix, el terme municipal de Bassella es troba en perill molt alt, un nivell 4/5, mentre que hi ha perill alt, nivell 3/5, a Oliana, Peramola i Coll de Nargó, més amunt a Organyà, Cabó i Fígols i Alinyà. El nivell actual és moderat, d'un 2. El Pla Estratègic 2026-2030 de la Direcció General dels Agents Rurals a les comarques de l'Alt Pirineu preveu doblar amb escreix el nombre d'efectius. Es passarà de les 107 places que hi ha actualment fins a les 237, és a dir, una mitjana de prop de 50 efectius per comarca, tenint en compte que aquesta àrea engloba l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. La Vall d'Aran ja té competències pròpies en aquest àmbit en què disposa dels seus agents de medi ambient. L'àrea d'infància de l'Ajuntament de la Seu, amb la col·laboració de diversos serveis municipals i entitats del territori, organitza una nova edició del programa Imaginari. La proposta inclou activitats educatives, culturals i lúdiques adreçades a infants i famílies del 26 de juny al 20 d'agost. Tots els actes d'enguany són completament gratuïts i es desenvoluparan principalment en horari de tarda i vespre, entre les 5 i les 10 de la nit, a diversos espais públics i equipaments de la ciutat, com ara la plaça de les Monges, la biblioteca Sant Agustí, el Parc del Valira, la sala de Sant Domènec o l'espai Ermengol, entre d'altres. La plaça de Joan Sansa serà l'escenari dissabte vinent, dia 20, del concert de final de curs de l'Escola Municipal de Música de la Seu. L'acte, sota el títol The Act of Performing, tindrà lloc a 8:15 del vespre. El centre presenta enguany un nou format, tant de concert com de posada en escena. Així hi haurà diferents ambients on les arts seran les protagonistes. La música, la dansa, la pintura i la poesia aniran de la mà fent de l'espectacle i així que es desenvolupi com una performance. El Seminari Diocesà d'Urgell ha acollit aquest darrer cap de setmana la 23a Càtedra de Pensament Cristià organitzada per la Delegació d'Ensenyament del Bisbat d'Urgell. Hi han participat més d'una 60 de persones entre preveres, seminaristes, religioses i laics. Sota el títol Dignitat Infinita, la jornada ha proposat una reflexió sobre la dignitat humana com a valor inherent a tota persona, a la llum de la doctrina social de l'Església i de la Declaració Universal dels Drets Humans. L'aeroport Andorra La Seu acull una sessió fotogràfica del calendari solidari Bombers amb causa 2027. Un nen de 9 anys atès a l'Hospital Sant Joan de Déu Terres de Lleida ha estat el protagonista del reportatge, que ha comptat amb la col·laboració del grup d'actuacions especials dels bombers de la Generalitat de Catalunya. Mor un home en un incendi en un bloc d'habitatges a Viella. El sinistre s'ha produït aquest dilluns al matí i ha causat danys importants a l'edifici. Els veïns han estat reallotjats en hotels del municipi de manera provisional. I també l'apartat de Pirineu, entitats culturals denuncien que l'Ajuntament de Puigcerdà no els ajuda enmig del conflicte pel Cerdanya Film Festival. Els responsables del certamen audiovisual estudien traslladar-lo a un altre municipi si no disposen del Casino Ceretà en les dates demandades. El consistori reafirma el seu compromís amb la cultura i assegura que ha ofert alternatives a l'organització.

0: Ei!
1: Ai, no t'havia vist.
0: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
0: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
0: No, home, no! Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
0: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Ara, per comprar electrònica o electrodomèstics al millor preu, ja no et cal sortir de la Seu. I és que Simac Electrònica estrena el seu outlet. No te'l perdis, veuràs que val la pena. Pensa que hi tens una àmplia oferta de televisors, equips de so, ventiladors, estufes, aspiradors, assecadors, torradores, microones i molts altres electrodomèstics de les millors marques a preus insuperables. I com sempre, Simac t'ofereix el millor servei postvenda perquè són experts en reparació. Encara no ho has vist? Doncs jo de tu no m'ho perdria. Descobreix el nou espai outlet de Simac Electrònica a la plaça Camp del Codina de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-23-18. I recorda, en electrodomèstics ja no et cal sortir de la Seu per trobar el millor preu. Vine a Simac.
4: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
5: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Velux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín. Més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.

0: Les 12 i 9 minuts, som a Ràdio Seu 107.2 i esteu escoltant el primer programa de la temporada de Carretera i Manta. Carretera i Manta 2026, que comença avui amb el patrocini de Cadí Tours, Parc Olímpic del Segre, la Casa del Matalàs, Peu, Samenja, l'Alt Urgell, Simac Electrònica i Estiu 3000, Upnow. Ja està en marxa. Això vol dir que també ja està en marxa el telèfon de Ràdio Seu, el 973-36-017, que està molt tranquil durant aquests darrers mesos, però que ara se li acaba la tranquil·litat perquè doncs ja comença el concurs. I si voleu, podeu participar-hi ja a través del telèfon de Ràdio Seu. I tenim trucades, sí? Endavant, sí, bon dia. Ara agafem el telèfon. Sí, bon dia. A veure si sentim algú. Hola. Un moment, que havíem perdut la pràctica ja en aquests mesos. Ara sí, a veure si arriba la trucada. Sí, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb qui parlo?
1: Amb la Neus.
0: Neus Mateu, hola, què tal? Com anem?
1: Molt bé, per aquí.
0: Doncs nosaltres molt contents de sentir-te. Com va tot?
1: Bé, tot bé.
0: Doncs perfecte. Suposo que amb ganes de participar, oi?
1: Pues sí, com cada any.
0: Fantàstic. Doncs nosaltres encantats de que truqueu, de participeu, perquè al cap i a la fi sempre us recordem, això no ho fem per nosaltres, ho fem per vosaltres, perquè us pugueu emportar tots aquests premis. I Neus, vols mirar d'endevinar ja quin és aquest indret que estàvem proposant?
1: Bueno, posaré un que em va agradar molt. Prats de Cadí.
0: Prats de Cadí, home, un lloc fantàstic, dels més bonics de la comarca, i tant que sí. Però no és Prats de Cadí, Neus.
1: Molt bé.
0: Però, Neus, escolta, mira, fem una cosa. Com que ets la primera trucada del Carretera i Manta 2026, t'apuntem un obsequi de Ràdio Seu.
1: Oh, estupendo.
0: Què et sembla?
1: Molt bé.
0: Per haver trencat el gel, així, començant el programa. Doncs, molt bé, Neus, t'ho apuntem, i moltes gràcies per participar i benvinguda.
1: D'acord, doncs.
0: Fantàstic.
1: Vinga.
0: Gràcies, bon dia. Doncs vinga, va, obsequi de Ràdio Seu, que també anirem donant d'obsequis propis. A més, aquest any tindrem alguna novetat, com sempre. Obsequi per la Neus Mateu, primera trucada del Carretera i Manta 2026. Estem buscant un indret de l'Alt Urgell que forma part d'una ruta del Camina Pirineus. I és que estem regalant ni més ni menys que una motxilla del Camina Pirineus de Turisme Alt Urgell, molt guapa. Ens l'han portat ara aquesta setmana mateix i la veritat és que si poguéssim ens en quedaríem una, eh? Sí, hola, bon dia.
2: Hola, bon dia, sóc l'Adrià.
0: Hola, Adrià, què tal, com anem?
2: Pues bé, a punt ja de com s'ha de trucar i com s'ha de trucar.
0: Fantàstic, Adrià Rubio, com va tot?
2: Molt bé, ara que ens veig ja i ha contomet pel bon temps.
0: Doncs nosaltres encantats que ens truquis i ja saps que a partir ja pots participar tant com vulguis. Digues, Adrià, digues.
2: Pots Sant Joan de l'Erm?
0: Sant Joan de l'Erm? No és Sant Joan de l'Erm, però gràcies per participar, Adrià.
2: D'acord.
0: I recordeu que en aquesta primera part del Carretera i Manta, habitualment, doncs, sempre podeu trucar tantes vegades com vulgueu. Per tant, doncs, si us equivoqueu, no passa res. Al contrari, aneu acumulant trucades de cara al final de l'estiu. Tenim més opcions per guanyar el Premi Gros. Bé, tots els premis estan molt bé, però al final tenim la traca final, que és aquest viatge ofert per Cadí Tours. De moment, ens han trucat la Neus Mateu i l'Adrià Rubio. Doncs volem saludar més gent, més oients, siguin habituals, siguin gent que s'hi vol incorporar, doncs tothom hi sou benvinguts i ja ho sabeu, el telèfon és el 973-36-06-17. De moment ens han dit doncs, dos indrets ben bonics, Prat de Cadí i Sant Joan de l'Erm, dels dos racons més bonics que tenim a la comarca. Aquest que hem triat també ho és molt, però no és cap d'aquests dos que ens han dit. 973-36-06-17. Quin és aquest indret que estem buscant i que és un indret que apareix en una de les rutes del Camina Pirineus, aquesta xarxa de senders que ha promocionat Turisme Alt Urgell, el Consell Comarcal del Urgell, i que us pot permetre guanyar aquesta motxilla del Camina Pirineus, la primera que donem a aquesta nova temporada, un dels regals, ja ho dèiem, més xuls que tindrem enguany, i per tant, doncs, aprofiteu aquesta oportunitat de guanyar-lo directament avui a través del telèfon 973-36-017, i aprofiteu ja perquè avui tenim poc temps perquè hem de donar pas a aquest programa especial de la veu dels centres sobre aquesta jornada que organitza d'aquí pocs dies l'Associació Autisme Pirineus. Per tant, si no arriba cap més trucada, esperem uns segons, a veure si algú més marca el 973-36-06-17 per mirar d'endevinar aquest indret i ser el primer o la primera a guanyar aquest premi d'aquest any de Camina Pirineus. Hi ha trucada? Sí, doncs mira, hi ha trucada. Endavant, sí, bon dia.
3: Bon dia, la Dolors.
0: Hola, Dolors, què tal? Com anem?
3: Bé, bé. Espero que vosaltres també tots bé.
0: Si estem aquí vol dir que anem bé, sí, exacte.
3: Que vagin responguent.
0: A partir de certa edat, si estem aquí vol dir que estem bé, ja. Doncs digues, digues, Dolors.
3: El camí del bon som
0: no és aquesta, Dolors, però gràcies per la trucada, primer de tot, i, evidentment, benvinguda al carrer Manta.
3: Moltes gràcies i ben trobats.
0: Igualment. Moltes gràcies, Dolors.
3: Adéu.
0: Doncs la benvinguda també a Dolors Guilló. Ens deia el camí dels bons homes. Hem de dir que el que estem buscant és un indret concret que apareix en una de les rutes del Camino Pirineus. El camí dels bons homes, n'hem parlat de fet alguna vegada, és una ruta que recupera els camins de fugida que van agafar els càtars quan van ser perseguits a l'edat mitjana. Un dia també en parlem amb més detall. Sí, bon dia.
2: Bon dia, tu no és Adrià.
0: Hola, Adrià, digues.
2: Pot ser l'Avança.
0: L'Avança has dit?
2: Sí.
0: No, no és l'Avança, Adrià.
2: Vale.
0: Gràcies. Fins ara. No és l'Avança, aquest indret que estem buscant. De fet, és en aquest cas, suposo que es referia a la vall de l'Avança. No és la vall de l'Avança, aquest indret que estem buscant. Quin pot ser aquest indret, que és al nord? Ho anem a dir, però mira, ja se'ns ha escapat. És igual, no passa res, ho diem igualment. Aquest indret és a la meitat nord de la comarca. Per tant, doncs, ja anàveu ben encaminats, la gent que heu trucat. Aquest indret que estem buscant és a la part nord de la comarca, aquí, per tant, doncs, no gaire lluny d'aquí la seu, 973-36-06-17, les 12 i 16 minuts. Quin és aquest indret que estem buscant i que és un indret que forma part de la xarxa de senders del Camino Pirineus com a lloc destacat d'aquest Camino Pirineus? 973-36-06-17, les 12 i 16 minuts. No hi ha més trucades de moment. Esperem uns segons, a veure si n'arriba alguna, perquè això també s'acostuma a passar, que de vegades diem no hi ha trucades i just en aquell moment n'arriba una. 973-36-06-17. Esperem uns segons i si no, doncs de moment ho deixarem aquí, perquè així tindrem una mica de temps abans d'acabar el programa perquè torneu a trucar i participar i mirant d'endevinar quin és... Va, vinga, que es torna a animar el telèfon. Endavant. Sí, bon dia.
2: Bon dia, tros d'Adrià.
0: Adrià, digues.
2: No sé, pot ser Castellbó?
0: Castellbó? No, no és Castellbó, Adrià.
2: Vale.
0: Gràcies. No és el poble de Castellbó, un dels indrets amb més història de la nostra comarca, i un indret també ben bonic, però, com dèiem, sí que, com tots els llocs que ens heu dit fins ara, ja abans que ho aviséssim, aquest indret és a la meitat nord de la comarca, per tant, no gaire lluny d'aquí la seu, i, com dèiem, és un lloc de pas destacat d'una de les rutes del Camino Pirineus, si ho endevineu, com dèiem, us pot servir per ser els primers a portar-vos aquesta motxilla especial per caminar del Camino Pirineus, molt xula, amb departaments amb diferents compartiments ideals per poder caminar sense mal de caps guardar les vostres coses, i si la voleu guanyar, doncs ja ho sabeu, l'estem oferint ara mateix a través del telèfon al 973-36-06-17. Esperem un segon si arriba alguna trucada més, perquè, com dèiem, tenim aquest programa especial avui i li hem de donar pas en un moment o altre. No hi ha trucades ara? Doncs va, vinga, aprofitem. Posem aquest programa especial i després del programa encara ens quedaran uns minuts abans de la una perquè torneu a participar i doncs mireu d'endevinar aquest indret, i si no, no patiu, perquè el regal el donem en un moment o altre. D'això, donem pas a algun consell dels nostres patrocinadors bé, doncs mira, això sempre ens passa, eh? Just quan anem a fer el canvi, arriba trucada i, evidentment, doncs, els oients són el primer. Sí, hola, bon dia.
4: Hola.
0: Hola, amb qui parlo?
4: Oh.
0: Hola. Sentim algú, però sembla que es perdi. Hola, bon dia. Doncs No hi ha hagut sort al final. Tornem a deixar lliure el telèfon un moment, a veure si torna a arribar aquesta trucada i podem sentir doncs qui és que vol saludar-nos i participar. I 933-36-06-17, el telèfon que de Carretera i Manta, que ja està en marxa, que com dèiem se li acaba la calma, i després d'uns mesos de més tranquil, aquí el telèfon de l'estudi de Ràdio Seu. Per cert, aprofitem per dir, entre els molts agraïments que hem donat, n'hi afegim un més, si és el conjunt de casa nostra de l'Orquestrina Trama, amb Ivan Caro al capdavant, i amb més músics de casa nostra, perquè són els qui ens han cedit la sintonia d'aquest any del Carretera i Manta. N'estem molt contents, molt cofois aquest any, perquè no podíem trobar una sintonia més local, més pirinenca i més urgellenca que aquesta que hem triat enguany amb aquest pas doble de muntanya, que a més encaixa perfecte per donar a conèixer el programa i que anirem sentint al llarg d'aquesta temporada. Per tant, doncs, moltíssimes gràcies a l'Orquestrina Trama per haver-nos cedit aquest enregistrament. Va, vinga, ara sí. Pausa i de seguida escoltem aquest especial de la veu dels centres. Fins ara.
5: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
6: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
7: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
6: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
7: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
6: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
7: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
6: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
5: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre, anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 02 35, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
8: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
9: La veu dels centres i del servei educatiu a l'Urgell-Cerdanya a Ràdio Seu. Un espai per donar a conèixer tota l'activitat que es du a terme a casa nostra en l'àmbit de l'ensenyament. La veu dels centres al 107.2 de l'FM i a radioseu.cat.

0: Molt bon dia. Aquest matí migdia, en el programa La Veu dels Centres, volem donar a conèixer la segona edició de Jornada d'Autisme Pirineu. I ho fem tot conversant d'entrada amb Carlota Valls, directora del Servei Territorial d'Educació i Formació Professional a l'Alt Pirineu i Aran. Benvinguda, Carlota.
1: Moltes gràcies.
0: I amb Berta Vidal, presidenta de l'Associació Autisme Pirineu. Benvinguda, Berta.
2: Hola, benvinguda.
0: Aquesta jornada se celebrarà aquí a la Seu el pròxim dia 25 de juny. Berta, tenint en compte doncs, que és l'entitat qui l'impulsa aquesta segona edició, amb tot a punt?
1: Gairebé. Sempre hi ha coses i a més hi ha coses que cal fer-les a última hora. Per tant, tenim les inscripcions obertes encara. Això, quan a mesura que anem acostant-nos a la data, sabrem amb qui comptem i, per tant, doncs, hi haurà temes que caldrà acabar de tancar llavors.
0: Aquest programa el que vol és convidar-vos a participar en aquesta jornada dedicada a comprendre l'autisme, adreçada a professionals d'educació i persones interessades en construir espais més inclusius. Una proposta impulsada per l'associació amb la col·laboració del departament. Per tant, doncs, té tot el sentit que la Berta Vidal, la Carlota Valls, Berta Vidal, doncs, participin en aquest programa amb el qual acomiadem la temporada a la Veu dels Centres. Si et sembla, Berta, per què és important parlar-ne, parlar-nos una mica de l'estructura d'aquesta segona edició de la jornada.
1: Val. Primer us vull dir que si aquest any l'hem dedicada a l'educació, a l'ensenyament, és degut a que, bueno, veiem com està, no?, els mestres, professors, fent tota una colla de reivindicacions que nosaltres secundem, però no només secundem, sinó que, a més, volem intentar col·laborar des de allò que ens toca més, que és, evidentment, l'escola inclusiva, no?, pels nostres nanos que necessiten unes atencions especials i especialment a les escoles. Aleshores, vam veure-ho clar, ens vam posar en contacte amb alguns centres demanant-los si hi havia alguna temàtica específicament que els podia interessar i sí, alguns ens van contestar i arran d'aquella resposta vam organitzar, doncs, això, una jornada que l'hem datada el dia 25, és després de la revetlla. Espero que tothom estigui en forma per la jornada. Al matí es farà a Sant Domènec i són tres ponències. La primera és una mica introductòria sobre què és l'autisme, però després ja és específicament casuístiques a dintre de l'aula que es poden trobar a primària i a secundària. I aleshores aquest matí es tanca amb una xerrada on hi ha un tema una mica pelut, però que crec que val la pena que posem sobre la taula, que és què fem quan estem tractant i aplicant metodologies molt diferents amb un nano a dintre d'una aula que hi ha altres nanos que no tenen, per explicar-los a uns i altres i als professors com ho han de fer, quines autoritzacions han de tenir per part de les famílies, naturalment. És a dir, és una cosa que no se n'ha parlat gaire, però que hem vist que els professors tenen inquietud de dir, ostres, com ho faig, això? Com li explico a un altre nen que el seu company de classe necessita un ajust o que el tracti diferentment o que li permeti coses que amb ell no li puc permetre? I ens agradarà parlar-ho. No conclourem res, segurament, però sí que començar a debatre sobre això, no? Que és que veiem que, bueno, que preocupa i que s'hi troben, no?, els professors dins de l'aula. Això és al matí, i a la tarda hem preparat unes jornades, bueno, uns tallers que els professors s'hi podran apuntar, a un d'ells, evidentment, perquè tots són a l'hora, de 3 a 5, i són tallers eminentment pràctics. Volem que bueno, cada un té una temàtica, també està més o menys està orientat a una franja educativa, i aleshores allà pretenem donar eines, doncs això, pràctiques, materials, com resoldre això, i seran en petit format, és a dir, 15-20 persones com a màxim.
0: Fer-vos un apunt, si voleu saber més d'aquesta jornada podeu visitar el perfil d'Instagram autisme-pirineu. Carlota, és important ser-hi, anar de bracet amb l'associació, formar en els docents per poder permetre, doncs, aquest treball més personalitzat a l'aula.
2: Exacte. Nosaltres, el context quin és, no? Nosaltres a l'Alt Pirineu i Aran som l'única vegueria de tota Catalunya que no té centres d'educació especial. Això crec que és una prèvia que és important posar sobre la taula, perquè vol dir que les nostres escoles, els nostres instituts, els centres ordinaris acullen a tots els infants i els joves, sigui quines sigui les condicions, no? Les seves condicions. Per tant, això requereix no només d'uns suports específics que ja els tenim, doncs amb mestres especialistes en educació especial, amb recursos intensius que després podem parlar quins són, etc. Sinó també la tercera pota, que és importantíssima, és la formació dels nostres docents. En aquest model en el que estem d'escola inclusiva, no només falten recursos per a la inclusió específics, sinó també un canvi de mirada de tots els docents. Vull dir, els docents el que han d'entendre que ha passat a la història que les persones amb discapacitats es queden a casa. Que això, si mirem enrere al passat, no fa massa que és el que es feia, no? Tothom al llarg de la vida té dret a formar-se i té dret a formar-se en entorns inclusius. Per tant, el paper del docent ha canviat i han d'aprendre, i hi ha formació molt específica al respecte, sobre com fer aquesta atenció, que diem, amb mesures universals dins de l'aula ordinària per poder atendre el major nombre possible d'infants. Sí que hi haurà algun que necessitarà una mesura específica o fins i tot no està a l'aula ordinària i per això tenim aules específiques, però la majoria hem vist que sí, que amb una correcta formació dels docents som perfectament capaços els mestres i els professors de conduir una aula com han fet tota la vida, per exemple, les mestres de les escoles rurals, que saben i tenen superinterioritzat com es treballa a internivell i com es treballa amb multimetodologies. Elles són unes grans mestres que tenen molt a ensenyar a escoles més grans, no? Llavors, per això nosaltres vam donar tot el suport a l'associació en l'organització d'aquesta jornada, perquè l'educació és l'hem de tirar endavant entre tots, entre els docents, entre les administracions, entre les famílies, vull dir, la comunitat, i tot el que sigui doncs, aportar és molt benvingut, i més una jornada de formació, i per això vam decidir des del Servei Territorial donar aquest suport especial, perquè sí que des de l'administració no es pot donar suport a totes les entitats que ens demanen col·laboració a l'hora de fer activitats, però en aquest cas vam veure que era necessari, els vam ajudar tant en la difusió, vam incloure aquesta jornada en el pla de formació de zona i per tant tots els mestres, educadors i professors que assisteixin i professores tindran certificació oficial del Departament d'Educació, i a més els hi hem donat suport tècnic per poder fer aquesta jornada amb unes condicions de poder doncs, fer-la híbrida en streaming, de que es pugui gravar doncs, amb tot el suport material que es requereix per això.
0: Berta, és important, no?
3: Moltíssim, clar, jo vaig dir que sí. Sí, evidentment estem molt agraïts perquè, clar, la capacitat d'arribar als mestres no la tenim com la teniu vosaltres, evidentment, i a més el recolzament, no?, de dir, escolta, més que el que esteu fent és vàlid, no?, això ens dona una... I no només vàlid, sinó necessari, interessant, bueno, el que estàs dient. Per tant, sí, molt, molt agraïts de que sigui així.
0: Recordeu, no?, que un podeu saber més visitant el perfil d'Instagram de l'associació, en aquest cas Autisme Guia Baix Pirineu, també, lògicament, a través del departament, concretament doncs, a través del Centre de Recursos Pedagògics, que és qui coordina alhora aquest programa del servei educatiu aquí a casa nostra, a l'Alt Urgell. Aquí l'enllaç per fer les inscripcions, val a dir que el preu és simbòlic, de just 25 euros, i que inclou un dinar. També es pot seguir, com explicaven la Carlota Valls i la Berta Vidal, a través de streaming, per tant, en línia, en aquest cas, gratuït al matí a la sala Sant Domènec, i a continuació ja a la tarda a l'escola Pau Claris, també a la capital urgillenca. Si us sembla, repassem ni que sigui de forma fugaç aquest programa. Ens expliques que hi ha tres ponències entre el matí. La primera amb el títol que és l'autisme, a Montserrat Mas Escoberó, que és neuropsicòloga. A continuació amb el títol Més enllà de la conducta, entendre i acompanyar la desregulació emocional, amb Carolina Amat Forcadell, en aquest cas és psicòloga. I la tercera ponència amb el títol Dos estils de comunicació una mateixa aula, comprendre la socialització autista, amb Núria Alfons Orbea, psicòloga i psicopedagoga. Per tant, tres professionals, en aquest cas, doncs, dirigeixen aquestes xerrades. Entenc que hi ha torn obert de preguntes, perquè és una iniciativa sí. que vol donar la veu també, en aquest cas, a les persones que participin.
3: Sí, sí. De fet, aquests enfocs, aquestes tres ponències, ja venen una mica donant resposta al que ens van dir els professors inicialment, les desregulacions. Nosaltres els vam proposar, podem parlar d'això, assetjament, i van dir, home, prioritàriament volem desregulacions, i per tant vam enfocar-nos aquí. És a dir, que hi ha ja responia a una selecció prèvia que havien fet els docents. I a més, el que hem fet és que totes les persones que participaran, tant al matí com a la tarda, s'han coordinat perquè cap tema quedi penjat, sense atenció, i que no es doblin discursos, clar. Per tant, estan tots coordinats perquè et quedi al màxim cobert. I el lloc on es donarà respostes a preguntes més concretes serà la tarda, perquè l'espai serà més... preguntes concretes sobre casos concrets, em refereixo a resoldre situacions. Clar, preguntes més genèriques, evidentment, es podran fer, hi haurà 5 minuts de resposta de preguntes al final de cada ponència del matí.
0: Com pertoca, en aquest cas, a partir de les 9 del matí, a la sala Sant Domènec i fins a les 2 del migdia. També hi ha una taula rodona.
3: Sí.
0: Amb el títol Com justifiquem les adaptacions als companys de classe.
3: Sí. El títol és una mica... no sabíem molt bé com explicar-nos, però és això, de dir... aquí estan convivint, justament per l'escola inclusiva, persones que necessiten especificitats a l'hora d'acompanyar-los a l'aprenentatge, com s'explica a la resta de companys. Clar, en el cas de l'autisme, les persones autistes, en la majoria de casos, o en molts casos, no tenen una aparença física que reflecteixi aquest autisme. És molt difícil que un nano... entengui que el seu company té una afectació quan no li veu externament cap afectació i el seu comportament no és massa disruptiu. Clar, acostumen a ser nanos, ja no diguem assetjats i així, sinó molt incompresos, probablement en part també perquè la seva discapacitat és una discapacitat invisible i costa que la resta de companys ho acceptin. Primer la vegin, algú els hi ha d'explicar que això està passant, segurament, i després que acceptin pues, que quina és la limitació quan aparentment no n'hi ha.
0: Explicàveu que són els docents els que demanden aquesta formació, per tant, entenc que el departament acompanyeu aquesta demanda, és necessari, no?, formar-se.
2: Sí, és importantíssim perquè són els primers que han d'interioritzar els docents aquesta naturalitat, com dèiem, de la diversitat a l'aula i de la diversitat de metodologies i tractes a cada alumne. S'ha de naturalitzar, però ja, el dir deures per demà, tu faràs la pàgina de la 2 a la 3, tu només la 2, tu no em faràs deures, tu demà estaràs... Vull dir, això s'ha de normalitzar ja, i quan s'aconsegueix normalitzar no crea cap estigma, perquè tothom és divers. Per tant, hauríem de ja desterrar per sempre certs models de l'escola tradicional en la que tots alhora fem tot exactament igual. Qui els docents que encara estan seguint aquesta metodologia estan absolutament desfasats al que és la pròpia societat avui dia. Per tant, importantíssima la formació. La formació hi és. De fet, hi han penjades actualment, si entreu avui mateix a internet, a la pàgina web del departament, veureu que hi ha un munt de càpsules, cursos oberts, genèrics, però després els específics del nostre territori, a través dels serveis de recursos pedagògics, la formació és quasi infinita. O sigui, formació hi és. El que passa que cada docent ha de trobar on es troba més còmode, si fent la presencial, si fent la telemàtica, si fent la a través d'una associació. Qualsevol via és bona, no? Sempre quan vagi a obtenir aquesta formació tan necessària. I per tant, nosaltres per això ho vam acompanyar, perquè malgrat que la formació en autisme, la formació en això, en atenció educativa, en la discapacitat, en la malaltia mental, en les necessitats educatives especials, és constant i present, per diversos motius, hi ha docents doncs, que no s'hi apunten, i això, si estigués aquí, doncs, la nostra directora del Centre de Recursos Pedagògics, us ho diria, a vegades es publiquen cursos molt necessaris, interessantíssims, que no hi ha matriculats, llavors bé, si l'associació ha estat capaç de motivar, bueno, de fer venir doncs, aquests docents, que certament això és una realitat al nostre territori, vull dir, quan parlem amb mestres grans d'edat o jubilades, la formació era sagrada. Es dedicava tots els mesos de juliol a formar-se, això era sagrat, els que ja ens apropem a certa edat, i això s'ha perdut. Llavors, aquí també s'ha de reivindicar entre tots la necessitat de seguir-nos, formar-nos contínuament en totes les professions. És una obligació i està també dintre del nostre codi deontològic com a funcionaris al servei de lo públic. Hem d'estar al dia, hem de formar-nos i donar el millor de nosaltres. I la formació aquí és important, cosa que no treu en altres reivindicacions que els docents tenen molta raó en la majoria de les coses, però aquest esforç
3: jo vull reforçar, sí, jo vull reforçar i donar suport específicament a això que estàs dient, que els professors, una de les reivindicacions que tenen és més professionals especialitzats, i això semblaria contraposat al fet de dir, bueno, i així ja no em cal a mi formar-me. Jo vull dir que des de l'entitat donem suport també a tota aquesta reflexió que estàs fent, de dir, escolta, més que els primers que us trobareu, no podem tenir sempre persones externes a dintre de l'aula, els primers que han d'estar preparats, i sobretot has dit abans un canvi de visió, no? Un canvi de mirada. Clau, a lo millor no tenen totes les eines, saben on buscar-les perquè el departament les posa a disposició, però canviar la mirada i que s'interpel·lin, o sigui, que ells entenguin que això els interpel·la amb ells, perquè són els primers, que no esperin que vingui una persona de fora a atendre una persona amb una necessitat que tenen ells a l'aula. Quan arribi serà fantàstic, complementarà, però els primers que han d'estar amb una mentalitat oberta i amb un mínim d'eines són ells. Totalment d'acord, totalment d'acord en això.
0: Recordar-vos que avui, a la veu dels centres, amb el qual la convidem aquesta temporada, conversem amb Carlota Valls, directora del Servei Territorial d'Educació i Formació Professional a l'Pirineu i Aran, i amb Berta Vidal, presidenta de l'Associació Autisme Pirineu, que és qui impulsa aquesta segona jornada d'Autisme Pirineu. Serà el pròxim 25 de juny, al matí, a la sala Sant Domènec, i a la tarda, en aquest cas, pel que fa als tallers pràctics a l'Escola Pau Claris. Parlant dels tallers pràctics, començaran les 3 i fins a les 5, seran presencials amb els títols de la teoria a l'aula, adaptacions pràctiques a l'ESO, experiències d'aula i respostes possibles, la comunicació que transforma, crear espais segurs a l'aula, formació pràctica per a vetlladors i vetlladores i monitors de lleure, i comprendre el processament sensorial per afavorir l'autonomia i la participació dels infants. Explicaves que aquest és el moment realment, no?, en què hi ha l'opció de participar, més enllà del que seran els torns de preguntes, no?, de les ponències al matí, però serà un moment, no?, en aquest cas, de trobada, de vincle, de crear, no?
3: Totalment, sí. Alguns ponents de les xerrades de la tarda ja ens han demanat, quan tingueu clar qui assistirà al meu taller, vull que els hi feu arribar tota aquesta sèrie de preguntes per jo preparar-ho i orientar-ho més si tenen casos concrets que vulguin parlar, eh? Per tant, jo crec que serà molt molt adaptat a la necessitat real de la persona que assisteixi, que és en definitiva el que volem fer.
0: Recordar de nou que us podeu inscriure a través d'aquest perfil d'Instagram, inscripcions obertes mitjançant el codi QR que hi ha en el cartell, també la informació a la mateixa bio, i que és una jornada amb certificació del Departament d'Educació. Per tant, doncs, teniu totes les opcions, possibilitats per participar. I serà el dia 25 de juny aquí a la seu, a Sant Domènec, i a l'Escola Pau Claris.
3: Jo voldria afegir també que, clar, estem aquí amb la directora del departament, però també volem obrir i hem convidat a les persones que treballen en aquests centres però que no formen part del departament. És a dir, hem convidat vetlladors, hem convidat monitors de transport escolar i de menjador. També ho hem dit als ajuntaments i altres administracions que gestionen serveis de esports, per exemple, perquè també hi ha molts nanos que assisteixen allà i ens ha semblat que també és un bon lloc. A la tarda, específicament, fem un taller que posa per vetlladors, monitors, etc. Sisplau, que aquesta gent gent vingui massivament, que també els volem. Evidentment no estaran certificats per educació, però espero que educació els hi reconegui d'alguna manera, o com a mínim, ja els ho dic, que per part d'Autisme Pirineu tindran tot el nostre reconeixement si assisteixen, perquè malauradament ara mateix no estem podent tenir la fluïdesa d'arribar-hi, vaja, i ajudar-los, perquè creiem que sí, que necessiten bastanta ajuda en algun cas.
2: Sí, sí, això és tal i com explica la presidenta, és així. El treball de ser vetllador en un centre, o monitor, inclús l'espai de migdia, acompanyament de transport escolar, és una feina, podem dir, precaritzada, en el sentit de que, clar, treballen molt poques hores, per tant es cobra poc, per tant és incompatible amb una jornada completa, amb una altra feina, per tant acaben... la tipologia de persona que postula aquests perfils professionals no sol tenir formació en matèria educativa i molt menys en matèria d'educació especial. Llavors, sí que enguany hem pogut millorar els plecs de la licitació i de la contractació amb aquestes empreses que són les que proporcionen aquest personal. Dintre dels plecs hi ha l'obligatorietat de que facin un mínim de formació, i també es va demanar i es va aconseguir millorar les seves condicions retributives, no?, per veure si podíem d'alguna manera poder també després demanar i exigir una mica més de nivell en aquests càrrecs, perquè són importantíssimes, perquè passen moltes hores amb els nens i les nenes i els joves, moltes hores, i hores molt importants en les que els docents de referència no hi són, com per exemple l'espai de migdia, el transport escolar, que recau en elles l'atenció a aquests alumnes amb necessitats especials i a la resta d'alumnes. Per tant, totalment d'acord, i celebrem que se'ls hagi convidat, sí, a aquestes jornades.
3: Específicament, recollim, no?, dificultats moltes vegades per part de les famílies, no?, que ens diuen, això no està acabant de funcionar. És veritat que, a més, en tenim menys, no?, en teniu menys dels que es necessitarien, probablement, no?, perquè de vegades un nano ha tingut una atenció un any i l'any següent no en té, perquè, és a dir, per volum ja ens sembla que aneu limitats de pressupost, segurament, però a més per formació,
2: en
3: també.
2: En quant a la dotació de vetlladors, que sembla se'n demanen més, doncs hi ha com dos consideracions a tenir en compte. Una, que hem guanyat, o sigui, tenim més aquest curs, i pel proper en tindrem més hores. Per això va per hores, no per persones, va per hores. Però hem de tenir clar que qui ho dona és sempre en base a una puntuació d'un informe que fa un especialista, en aquest cas dels equips d'atenció psicopedagògica de cada territori. Fan una valoració de cada alumne amb necessitats específiques, i amb aquest informe s'extreu una puntuació que acaba donant aplicar una fórmula en unes hores, no? I aquestes hores sempre es reben com a insuficients, malgrat que els professionals en educació especial insisteixen de que la solució no està en posar un vetllador les 24 hores, sinó en que tots plegats, tota la comunitat, aprenguem a estar amb aquests infants, que no calgui sempre que hi hagi un extern acompanyant-los, que siguem també nosaltres capaços d'entomar certes situacions, i en això estem treballant conjuntament perquè el vetllador sigui realment una cosa molt específica, per un acompanyament més a necessitats com anar al lavabo, menjar, moments molt, molt puntuals, que en el dia a dia es puguin integrar, ja sigui amb especialistes educatius, que llavors tenim aquestes aules específiques, o ja sigui en l'aula ordinària amb docents preparats per atendre aquesta diversitat.
0: Doncs, com veieu, tallers pràctics específics pels diferents docents i personal que acompanya els nostres infants en el marc d'aquesta segona jornada d'Autisme Pirineu dedicada a comprendre l'autisme, adreçada a professionals de l'educació i persones interessades en construir espais més inclusius. En parlem avui amb Berta Vidal i amb Carlota Valls. Berta, per cert, que em sembla que hi havia una pregunta paral·lela, en aquest cas a la directora del Servei Territorial, que tiene a veure doncs, amb l'EAP, si no m'erro.
3: Sí.
0: Si vols, doncs, aprofitem i així doncs, aprofitem doncs, la seva participació.
3: Sí, sí, és una pregunta una mica sobrevinguda, perquè justament ahir vam fer l'assemblea, que ens correspon anual com a entitat, i una persona que va participar com a sòcia i família, va dir que es trobava amb certes dificultats per aconseguir que el professional que l'atén en nom de l'entitat, la neuropsicòloga que està atenent-los, pugui parlar directament amb les persones, bueno, amb els professors i amb el tutor del seu fill, en aquest cas, i que semblava que l'EAP no ho feia fàcil, per dir-ho així, no? I llavors, bueno, així com altres escoles, la comunicació és molt més fluida, a certes escoles costa més. Llavors, si ens poguessis explicar com ha de ser això realment i què podem demanar i què no podem demanar.
2: Sí. Aviam, des d'Educació el que tenim molt clar és que la participació d'agents externs al departament, o sigui, ja sigui doncs, professionals de la psicologia, de la psiquiatria, del que sigui, del món social, socioeducatiu, externs, vull dir que no controlem nosaltres, per entendre'ns, s'ha d'ordenar i vigilar molt bé, en el sentit de que nosaltres som els responsables d'aquests menors d'edat en aquest horari lectiu que estan sota la nostra protecció, per entendre's, no? Llavors, som molt curosos i penseu que, per exemple, els serveis territorials tots els dies rebo peticions de persones, entitats, empreses, tal, per anar als centres, de diverses naturaleses, amb interessos econòmics, amb interessos publicitaris, amb interessos caritatius, de tot tipus. I a la majoria diem que no, perquè si no, vull dir, allò seria un caos, no? Llavors s'ha d'ordenar. Però en el cas que em pregunta concretament la presidenta de l'associació és com podem fer en aquests casos que aquest alumnat necessita d'aquest suport extern, perquè realment la seva vida no és només l'escola, és després tot la resta de dia i hem d'anar coordinats. Per tant, és importantíssim aquesta relació que pugui tenir el tutor de l'alumne i el psicopedagog de l'EAP, que és responsable del seguiment d'aquest pla individualitzat, és fonamental que hi hagi una coordinació molt fluida amb aquests professionals externs, pot ser un psicòleg, pot ser un educador, bueno, sigui el tema que sigui, una entitat o un privat. Hi ha una relació estreta per treballar plegats. I en alguns llocs és cert que hi ha uns protocols molt ràpids, en altres sigui per excés de càrrega de feina, sigui per excés de cel, sigui per... no s'està donant d'una manera tan fluida com hauria de ser. Llavors, això ho hem detectat. En el cas de la comarca que avui ens ocupa, l'Alt Urgell, doncs, el curs que ve tindran en principi una o dues dotacions més de personal. Això la directora general d'Inclusiva ens ho va confirmar fa molt poquet, segurament un i és possible que dos, i permetrà també doncs, que puguin agilitzar certs procediments que per a vegades excés de cel, de cura, de voler protegir doncs, la informació tan privada d'aquests infants, doncs potser no ha estat tot lo ràpida que requereix aquest tipus d'actuacions. Llavors sí que prenem nota o som coneixedors i estem treballant.
3: Molt bé, perfecte.
0: Bé, doncs aprofitem la avinentesa, no? Que podem adreçar-nos a la directora del Servei Territorial d'Educació i Formació Professional, la Carlota Valls. Avui en el marc del programa La Veu dels Centres, acomiadem doncs, donar a conèixer i recordant, convidant de nou a participar en aquesta jornada d'autisme Pirineu, amb el lema El suport és a les nostres mans. Serà aquí la seu el pròxim dia 25 de juny. Amb propostes...
4: Tens plaques solars. Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques, disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per a casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè a Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instalvilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juny. Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic al 973-36-0092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
5: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Gené 39, telèfon 973 35 23 18.

0: Doncs encara tenim temps per rebre algunes altres trucades abans d'arribar a la una del migdia. Aprofiteu, recuperem el fil del que dèiem abans. Estem buscant un indret de l'Alt Urgell que forma part d'una ruta del Camí a Pirineus. És un punt d'arribada destacat d'una de les rutes i que us pot permetre guanyar aquest primer obsequi que donem, aquesta motxilla de Camí a Pirineus, de Turisme Alt Urgell, molt xula. Ja ho veureu, si us toca, que la gaudireu, i si voleu guanyar-la, ara és el moment abans d'arribar a la una del migdia. Sí, bon dia.
1: Hola, bon dia, Adrià.
0: Adrià, novament, digues.
1: Pot ser Bescaran?
0: No és Bescaran, Adrià.
1: Vale.
0: Gràcies. No és Bescaran aquest indret que estem buscant i que, com dèiem, forma part d'una ruta del Camí a Pirineus. I donem una pista, i és que no és un poble, aquest indret. És un lloc, doncs, força conegut, però no és ben bé un poble. 973-36-06-17. Quin és aquest indret que estem buscant, que forma part de les rutes del Camí a Pirineus, que, per cert, si ho voleu més fàcil, tenen pàgina web i allà hi apareix justament aquest indret destacat, 973-36-06-17. Tenim 2 minuts encara per, si voleu participar-hi, tant l'Adrià com d'altra gent que ens ha trucat abans, com la Neus o la Dolors, i tothom qui s'hi vulgui afegir, perquè ja sabeu que el carreter Manta sempre estem oberts a les trucades de tothom. Hi ha trucada? Sí, bon dia. Bon dia.
1: Hola, bon dia, truca Adrià.
0: Endavant, Adrià.
1: Pot ser l'arquitecte Antoni?
0: Com, perdó?
1: L'ermita de Sant Antoni.
0: Adrià, és l'ermita de Sant Antoni, sí, senyor. Bueno, felicitats.
1: T'he dit que era un poble i se m'ha corregut l'ermita.
0: Sí, exacte, perquè no és un poble, doncs... ja, suposo que ja ho coneixes, oi?
1: Sí, a prop de l'As.
0: Exacte. Doncs escolta, Adrià, t'emportes la primera motxilla que donem aquest any del Camí a Pirineus. O sigui que ja te la reservem, i quan vulguis la pots venir a buscar.
1: Vale, potser vinc ara.
0: Fantàstic, doncs mira, ja arriba i moldre. Perfecte, Adrià, moltes felicitats.
1: Merci.
0: I nosaltres contents de que, mira, el primer dia ja haguem pogut resoldre la incògnita que teníem. És efectivament Sant Antoni del Tossal. Teníem més pistes per donar. Havíem dit que era al nord de la comarca, que és a prop de la Seu. Hem dit una pista important, i és que no és un poble. És, de fet, un edifici religiós, pertany al municipi de l'Assicerc. I s'hi pot gaudir, a més, és un lloc fantàstic, perquè s'hi pot gaudir d'una dels millors vistes, sens dubte, de l'Urgellet, de tot el voltant de la Seu. Sant Antoni del Tossal és, de fet, una església que té amb prou feines un segle d'història. Es va construir l'any 1920 i expliquen que va ser explica la història que Antoni Secases, veí de l'As, després de fer les Amèriques i fer fortuna, quan tornava cap a Cases, van sopegar un gran temporal marítim i s'encomanà com a darrer remei a Sant Antoni, un sant molt seguit a casa nostra, i li va prometre que si se'n sortia construiria una ermita consagrada a aquest sant. És una ermita que es va estrenar, de fet, l'any 1920, té tot just un segle d'història, d'estil modernista català, i que, a més de ser una ermita ben bonica, encara ho és més al seu voltant, les fantàstiques vistes de què podem gaudir al voltant de Sant Antoni del Tossal, i que és el punt d'arribada, o de partida, si es vol, d'una de les rutes destacades del Camí a Pirineus. Per això l'hem triat avui, i el que diem, primer premi ja que donem aquest any al Carreter i Manta. Doncs una excel·lent manera de completar aquest primer dia del Carreter i Manta. Esperem, com dèiem, que, com diem sempre, el motor del Carreter i Manta, doncs, vagi posant-se a to i agafi velocitat de creuer, i anem, doncs, sumant més gent, més trucades i més participació. Així que us esperem ja demà amb el segon dia de participació del Carreter i Manta, demà dimecres. Moltíssimes gràcies per la rebuda, i us deixem ja amb Marta Pujantell, l'informatiu migdia. Fins demà.

0: Molt bon dia, 1:02. Encetem aquí l'informatiu migdia de Ràdio Seu amb algunes de les notícies més destacades en aquesta jornada d'avui. Som dimarts, dia 16. Un dia en què parlarem del fet que l'Alt Urgell ha iniciat l'elaboració d'un protocol per prevenir el maltractament a les persones grans. El document establirà criteris i circuits comuns d'actuació per millorar la detecció, la prevenció i la coordinació entre els serveis de la comarca. Ahir es va llegir un manifest reivindicatiu sobre aquesta problemàtica. Així obrirem l'informatiu, però n'hi ha d'altres de notícies.
1: Titulars.
0: La Seu d'Urgell ha graduat 12 alumnes del PFI-PTT d'activitats forestals amb un alt percentatge de continuïtat acadèmica. 10 dels 12 graduats cursaran un cicle de grau mitjà el curs vinent, mentre que els altres 2 s'incorporaran al mercat laboral. Risc d'incendi entre alt i molt alt al sud de l'Alt Urgell. El municipi amb més perill és Bassella, seguit d'Oliana, Peramola i Coll de Nargó. El nou pla estratègic dels agents rurals preveu doblar la plantilla a l'Alt Pirineu. Es passarà dels 107 efectius actuals als 237. S'obrirà noves seus del cos al Pallars Sobirà, la Cerdanya i l'Alta Ribagorça. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell torna a oferir el programa imaginari per a famílies i infants. L'agenda inclou propostes culturals de natura, jocs de descoberta i espectacles des de finals de juny fins a l'agost. The Act of Performing, concert de fi de curs de l'Escola Municipal de Música de la Seu. L'espectacle que unirà música, dansa, pintura i poesia es farà dissabte vinent a 8:15 del vespre a la plaça de Joan Sansà. La Càtedra de Pensament Cristià del Bisbat d'Urgell reflexiona sobre com viure amb dignitat. La jornada inclosa aquest dissabte passat les ponències dels doctors David Lorenzo, Xavier Escribano i Francesc Torralba. Mor un jove en un incendi en un bloc d'habitatges a Viella. El sinistre es va produir ahir al matí, va causar danys importants a l'edifici. En esports, el Futbol Club Andorra iniciarà la pretemporada el 8 de juliol. L'equip pirinenc, que ha obtingut la permanència a segona divisió, farà una concentració de 10 dies al Pinatà, a Múrcia, i jugaran 2 amistosos contra els equips anglesos de Millwall i l'Estevenage. Aquestes les notícies que ampliem tot seguit.
2: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
1: La notícia del dia.
0: L'Alt Urgell ha iniciat l'elaboració d'un protocol comarcal per a la prevenció, detecció i també l'abordatge del maltractament a les persones grans. El document establirà criteris i mecanismes de coordinació comuns per reforçar el treball en xarxa i garantir també una resposta integral davant situacions de maltractament, negligència o també de vulneració del que són els drets. La iniciativa compta amb la participació de professionals dels serveis socials, el servei també d'atenció a les dones, l'equip d'atenció primària, la Fundació Sant Hospital i, a més, el Servei d'Atenció Domiciliària, els Mossos d'Esquadra, la Policia Local i les residències de persones grans de la comarca. També es preveu la implicació del Consell Consultiu de Persones Grans i d'altres entitats vinculades al que és aquest àmbit. El procés d'elaboració incorpora una mirada compartida i també multidisciplinària per tal de construir una eina consciente consensuada i adaptada a la realitat del territori. Durant els pròxims mesos, el grup de treball definirà els procediments i els mecanismes de coordinació que configuraran el futur protocol. Pel que fa a aquesta commemoració del Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'Abús i el Maltractament a les Persones Grans, es va dur a terme ahir a les 12 del migdia. A la seu es va fer la lectura d'un manifest al passeig davant del Consell Comarcal. La tinent d'alcalde Gemma Tó va destacar la importància d'aquesta commemoració.
3: Crec que és un dia que ja s'havia d'haver fet molt abans, però benvingut sigui el primer dia. Tot és començar, tot donar el primer pas. Això vol dir realment que la gent ja està prenent consciència d'aquest fet, que no hauria d'ocórrer, com en un altre casos, no només en persones grans, però en aquest cas de persones grans. Per mi és un fet, no, que evidencia la problemàtica que tenim d'abús amb aquest sector que és de persones grans. Per mi és molt important, totes les lectures que s'han fet, quedar-me amb tres conceptes, que és respecte, si es té respecte, no només amb les persones grans, amb qualsevol persona, tot l'altre ja porta, tot l'altre ja s'esdevé, dignitat, i per últim, i potser seria el més important, el suport. Suport ciutadà, suport institucional, suport de prevenció.
0: Així doncs, aquesta jornada ahir, que va comptar amb una petita actuació musical a càrrec de l'Escola Municipal de Música, que va cloure l'acte, un acte que contribuïa a sensibilitzar la ciutadania sobre la realitat del maltractament a les persones grans, alhora que va voler també donar visibilitat a la feina que desenvolupen els diferents serveis i professionals implicats en la seva prevenció i atenció. Es va anunciar també aquest protocol per prevenir el maltractament. En va parlar la tècnica Montse Graell.
4: Sí, és la primera edició. Coincideix amb que fa tot just uns dos mesets, tres mesets, una mica arrel del dia a dia, del treball del dia a dia de tots els tècnics de diferents àmbits, doncs vam dir, ostres, fiquem a la fi d'agulla a poder tractar tot aquest tema, més ja des de la prevenció, des del tractament, no? En quan ens pot aparèixer un cas en els diferents dispositius, doncs una mica la manera de poder tractar-ho, no? I una mica arrel de la inquietud, no?, dels professionals i de les institucions que tenim al darrere, doncs vam dir, doncs vinga, doncs som-hi a crear aquesta taula.
0: Aquesta taula de treball encarregada de l'elaboració també d'aquest protocol per prevenir el maltractament.
5: Ja fa anys que la comarca es treballa per la detecció i la prevenció, cadascú des de la seva professió i també amb coordinacions professionals, però sí que volíem una miqueta fer-ho més oficial, que hi hagi un protocol establert de què fer quan detectem un cas, quins són els agents responsables, qui farà aquest acompanyament, qui farà la intervenció, no, una mica ordenar cada intervenció que pot fer cada un dels serveis. Sobretot també un dels objectius és posar mirada. Tots podem ser detectors de les situacions de maltractament a les persones grans i tots podem acompanyar d'una forma o altra a que la persona gran pugui sortir d'aquesta situació.
0: Eren paraules de la tècnica, concretament Laia Vilaginés, en aquesta explicació sobre el protocol que es vol crear per prevenir el maltractament a les persones grans, un maltractament que continua sent una realitat sovint invisibilitzada. Segons l'Organització Mundial de la Salut, una de cada sis persones grans ha patit alguna situació de maltractament. Entre els factors que hi contribueixen hi ha l'edatisme, és a dir, els estereotips, prejudicis i discriminacions associats al que és l'edat.
1: La notícia del dia.
0: I bé, l'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha acollit aquest dilluns l'acte de graduació de la darrera promoció d'alumnes del curs d'auxiliar d'activitats forestals, emmarcat dins del programa de formació i inserció Pla de Transició al Treball, un programa que s'està donant a terme a la nostra ciutat des de fa molts anys. Un total de 12 alumnes han rebut els seus corresponents diplomes que els han lliurat l'alcalde de la Seu, Joan Barrera, la tutora d'aquesta formació, Laura Ribó, la directora dels Serveis Territorials d'Educació i FP, a l'Alt Pirineu i Aran de la Generalitat de Catalunya, Carlota Valls, la directora d'IDAPA, Amàlia Sanz, així com els docents David Manzanera i David Noguera. La coordinadora del PFI-PTT de la Seu, Laura Ribó, ha manifestat durant la cerimònia que se celebra l'esforç, la constància i el compromís amb aquest final de curs.
6: Doncs el valorem molt positivament perquè, com bé dius, s'han graduat 12 alumnes, dels quals 10 se'n volen anar a fer un
7: cicle formatiu de grau mig, com per exemple cuina, perruqueria, mecànica, electricitat, i dos es volen inserir al món laboral, així que ho valorem molt positivament.
0: El camí no ha estat sempre senzill, diu, ja que ha requerit esforç físic, consciència i treball en equip, i han demostrat els nois que són capaços de formar part de l'equilibri de l'entorn. Així mateix ha indicat que el món forestal és essencial i el futur necessita persones compromeses amb el medi ambient. Ribó ha volgut expressar també l'agraïment al Departament d'Educació, l'Ajuntament de la Seu, l'IDAPA, els docents, els tutors de pràctiques i famílies que fan possible el programa de formació i inserció any rere any. D'altra banda, ha remarcat que l'objectiu final és que aquests joves no deixin els estudis.
7: L'objectiu d'un PFI és que alumnat que durant la seva trajectòria a l'ESO no els hi ha anat molt bé per diferents motius, doncs que tinguin un altre camí per poder fer el que ells vulguin, normalment un grau mitjà.
0: D'altra banda, Laura Ribó ha destacat la importància de combinar la teoria i la pràctica. La valoració més positiva, però, la de la part pràctica en preses.
7: Doncs aquest curs té una durada d'un any, és a dir, 1.000 hores, dels quals hi ha el mòdul general, que seria en comunicació, que són català i castellà, matemàtiques, orientació laboral i entorn, que seria socials, i després hi ha el mòdul professional, que és l'han fet de forestal, i també hi ha la part de riscos laborals i 200 hores a l'estada de l'empresa, que de fet és el que més positivament valoren, aquesta inserció al món laboral.
0: Per la seva part, l'alcalde de la Seu, Joan Barrera, remarcava ahir la satisfacció que l'Ajuntament sigui motor d'aquesta formació.
8: Doncs molt contents de que l'Ajuntament sigui motor d'aquest curs, d'aquesta formació, d'aquesta oportunitat que s'hi donen a joves de la Seu, doncs per poder reenganxar-se després a estudis o al món laboral, no? amb una formació específica, que aquest curs ha estat el tema forestal i el curs que ve serà, doncs, el tema jardineria. Per tant, contents de poder oferir aquest servei, de poder oferir aquesta oportunitat, com deia, i evidentment donar l'enhorabona a aquests 12 alumnes que, doncs, que han acabat aquest curs, i que molts d'ells, 10 en concret, doncs, s'enganxaran a un segle i mig de formació professional, i que és una gran notícia. I res, encoratjar-los, com ja ho hem fet, doncs, a entomar el futur amb energia. Són joves i tenen molt, molt camí per fer, i nosaltres estem orgullosos també de poder haver col·laborat d'alguna manera en el seu futur. Per tant, un agraïment a tothom que ho ha fet possible també, a la casa, als professors i a les famílies, doncs, que han estat allà recolzant els alumnes, els seus fills i filles, i també donant confiança a aquesta formació.
0: També des de l'IDAPA, Amàlia Sanz ha volgut insistir en la importància d'aquesta formació.
9: Des de que es va començar amb aquests cicles dels petites, doncs nosaltres com a IDAPA col·laborem i donem suport amb aquesta formació. Per nosaltres és molt important perquè ens cohesiona a tots una mica més, i sobretot en aquest cas em fa molta il·lusió perquè es dona oportunitats a persones en les quals no els hi ha encaixat bé el sistema educatiu, i han agafat aquesta oportunitat que se'ls ha brindat, i com hem vist avui anar a la sala de plens, doncs estaven tots molt emocionats, molt contents. Uns continuaran estudiant, continuaran amb una FP, i altres doncs podran entrar en el món del treball, i això és molt important per ells, no?
0: L'èxit d'aquesta edició reflecteix precisament en l'elevat índex de continuïtat en la formació de l'alumnat. 10 dels 12 graduats faran el salt el curs vinent cap a un cicle de formació de grau mitjà, diversificant-se en diverses especialitats. 3 en gestió administrativa, 2 en cuina i gastronomia, 2 en instal·lacions elèctriques i automàtiques, 1 en producció agropecuària, 1 en electromecànica de vehicles automòbils i 1 en perruqueria i estètica. Per la seva banda, els dos alumnes restants han optat per iniciar immediatament la seva trajectòria professional introduint-se al món laboral. La directora dels Serveis Territorials d'Educació i FP a l'Alt Pirineu i Aran, Carlota Valls, ha manifestat en el marc d'aquest acte que estan molt orgullosos d'aquest alumnat que ha aconseguit graduar-se.
10: Estem molt orgullosos d'aquest alumnat que ha aconseguit graduar-se en l'ESO i graduar-se en aquest pla de formació que els hi permetrà continuar els seus estudis o inserir-se al món laboral. Aquest és el primer missatge i per nosaltres més important. Però, per altra banda, també és un missatge per tota la ciutadania perquè sàpiguen que el sistema educatiu cada vegada és més flexible, cada vegada és més permeable i ens permet retornar, recuperar, anar endavant, anar enrere les vegades que convingui, perquè ara l'educació, en diem educació al llarg de la vida, la formació al llarg de la vida. I per tant, aquest alumnat, estem orgullosos perquè amb el suport doncs, de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, amb el suport de les famílies, amb el suport de l'equip educatiu i del centre, han estat capaços de reconduir el seu itinerari formatiu i avui ens trobem aquí donant-los aquest títol i és un dia doncs, de molta satisfacció per tots els agents que hi han participat.
0: Coincidint precisament amb la graduació, es va recordar que de cara al pròxim curs el PFI-PTT farà un gir en la seva oferta formativa a la comarca. Passarà a ser d'auxiliar de vivers i de jardins.
10: Exacte, aquest tipus de formació el que fa és adaptar-se a les necessitats del territori. La formació enfocada cap a les activitats forestals considerem doncs, que ha tingut un recorregut que ja s'acaba i ara doncs, ens interessava doncs, mirar de quines altres necessitats podíem oferir al territori i quin tipus de demanda, també allò que a l'alumnat també li agrada fer. No? Llavors hem vist que l'opció de reenfocar-nos cap a vivers i jardins era una oferta atractiva per l'alumnat, tant alumnat masculí com femení, com alhora també una necessitat del nostre territori i possibilitat doncs, que hi hagi llocs de treball en el futur o continuïtat en la formació professional.
0: Així doncs, aquest el percentatge de continuïtat acadèmica, la graduació de 12 alumnes del Pla de Formació, Inserció i Pla de Transició al Treball de la Seu d'Urgell.
1: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.

0: Doncs bé, notícia d'última hora. L'Audiència de Lleida ha condemnat a 4 anys i 3 mesos de presó els 3 lladres acusats d'atacar una oficina bancària d'Oliana a l'Urgell el 26 de juliol de 2023, d'ara fa gairebé 3 anys. Els individus que es van endur un botí d'uns 115.000 euros han reconegut els fets aquest dimarts arran d'un acord de conformitat i han acceptat una condemna per un delicte de robatori amb violència i intimidació en concurs amb un delicte de detenció il·legal. Dos dels assaltants van accedir a l'oficina bancària després d'obrir un forat a la paret des d'un local annex. Vestits completament de negre, amb la cara tapada i armats amb grans gabinets, van esperar que els treballadors iniciessin la jornada i desactivessin els sistemes de seguretat abans d'entrar al banc. Un cop a dins, van intimidar els empleats i es van apoderar, com dèiem, d'aquests 115.000 euros en efectiu. Posteriorment van immobilitzar els treballadors lligant-los de peus i mans amb brides de plàstic i els van deixar retinguts al pis superior de l'edifici durant prop d'una hora mentre fugien del lloc dels fets. Un tercer integrant del grup els esperava a l'exterior amb un vehicle per facilitar-ne la fugida. Arran de les indagacions policials, es va situar un dels presumptes autors a la localitat de Llíria, València, fet pel qual els Mossos d'Esquadra van començar a col·laborar amb la Guàrdia Civil. Els dos cossos van poder observar a partir d'aquell moment, com els atracadors van estar controlant diverses oficines bancàries de les províncies de Girona, Castelló, València, Conca i Saragossa. Els investigadors van concloure que els seus desplaçaments responien a tasques de control i selecció de possibles objectius i que adoptaven mesures per dificultar-ne el seguiment policial, com ara ocultar-se el rostre o deixar els telèfons mòbils als domicilis. El grup localitzava les oficines bancàries en poblacions de pocs habitants i s'instal·lava en locals adjacents per preparar els assalts. La recerca va culminar el 15 de gener de 2024 a Villanueva de Gállego, a Saragossa, on els Mossos i la Guàrdia Civil els van detenir infraganti quan presumptament es disposaven a assaltar una altra oficina bancària. Els investigadors van constatar que els sospitosos havien accedit dies abans a un local buit adjacent a l'entitat i que ja havien fet un forat a la paret per entrar al banc, reproduint el mateix sistema utilitzat a Oliana. Recordem, doncs, aquest acord, aquesta condemna dels tres atracadors a poc més de 4 anys de presó per robar 115.000 euros d'un banc d'Oliana, fets que van tenir lloc ara fa aproximadament 3 anys. I 21 minuts passen de la una del migdia. Els municipis del sud de l'Alt Urgell estan en una situació de risc elevat d'incendi forestal aquest començament de setmana. Segons el darrer butlletí publicat pel Departament d'Agricultura de la Generalitat, d'aquest dilluns mateix, el terme municipal de Bassella es troba en perill molt alt, nivell 4 sobre 5, mentre que hi ha perill alt, nivell 3 sobre 5, a Oliana, Peramola i Coll de Nargó. Més amunt, a Organyà, Cabo i Fígols i Alinyà, el nivell actual és moderat de 2. Aquesta situació coincideix amb la d'altres poblacions que limiten amb l'Alt Urgell pel sud, per exemple, com a Bassella. També hi ha perill molt alt en municipis com la Baronia de Rialb, Tiurana, Pons, Vilanova de l'Aguda o Pinell de Solsonès. De fet, aquest diumenge a la tarda hi ha hagut un incendi molt a prop de l'entrada nord de Pons i de la carretera C14, concretament a la carena de Sant Pere. Els bombers han informat que les flames van afectar 10 hectàrees al llarg de les darreres hores i han treballat prop d'una cinquantena de dotacions, 10 d'elles aèries. El foc ja va ser estabilitzat al vespre del diumenge, però una trentena d'unitats hi van seguir treballant a la nit per extingir-lo i evitar que revifessin els punts calents. Davant d'aquesta situació, aquest dilluns, l'inspector en cap dels agents rurals, Josep Antoni Mur, ha fet una crida a la màxima prudència.
1: La màxima prudència en tot el que siguin les activitats al medi natural, però molt especialment a l'entorn dels camps de cereal, que és allà on tenim ara el combustible més disponible. La zona, la vegetació forestal, després de les pluges, és abundant, però encara conserva una certa humitat, però tot el que són els camps de cereal doncs estan ja al moment de la collita i, per tant, estan molt disponibles perquè qualsevol petita cuspida pugui causar un incendi d'envergadura si les condicions no són les adequades.
0: Josep Antoni Mur confia en la prudència dels pagesos.
1: Els pagesos estan absolutament alineats en aquest sentit. Són els primers que reben les conseqüències, tant per la pèrdua de les collites com per les màquines. Aleshores, Nosaltres, en aquest sentit, fem un acompanyament, mirem de donar-los la màxima seguretat. Ells compleixen amb la normativa i amb els sistemes d'extinció que han de portar sobre les màquines, doncs amb un altíssim 90% de les ocasions. Vull dir que demanem només la consciència de risc, extremar la cura quan es a les màquines després de cada dia de treball.
0: En tot cas, està pendent de la meteorologia i amb els mitjans preparats.
1: Pues, quasi un centre de persones cada dia dedicades a això, entre el personal del Departament d'Agricultura i personal d'agents rurals, tenim vigilància aèria, tenim uns usos d'intervenció immediata i estem molt fixats precisament en aquesta campanya i sobretot aquests dies en què les condicions pues, estan sent especialment extremes a tota la banda de Ponent.
0: I en relació amb aquest tema, dic que el Pla Estratègic 2026-2030 de la Direcció General dels Agents Rurals a les comarques de l'Alt Pirineu preveu doblar amb escreix el nombre d'efectius. Es passarà de les 107 places que hi ha actualment fins a 237. És a dir, una mitjana de prop de 50 efectius per comarca, tenint en compte que aquesta àrea englobe l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. La Vall d'Aran ja té competències pròpies en aquest àmbit en què disposa dels seus agents de medi ambient.
1: La plantilla del cos d'agents rurals, que en termes generals del cos es situa supera amb els 1.300 agents, i si ho fixem la mirada en el que és la regió de Pirineu, doncs passaríem dels 107 agents que som ara a 237 agents, el que representa doncs, un increment d'un 120% de la plantilla.
0: Pel que fa al mateix acte, Mur explicava que s'obriran noves seus dels agents rurals al Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça i també la Cerdanya. En el primer cas s'ubicarà en el nou edifici que acollirà la seu central de l'àrea regional a Sort. Es veu que estigui a punt l'any 2028 i que inclogui un magatzem. A l'Alta Ribagorça es construirà una nova base també a la capital comarcal, que en aquest cas és el Pont de Suert. La directora general del cos, Elisenda Pérez, ha reconegut que en aquesta planificació han prioritzat aquestes tres comarques.
2: Nosaltres el que hem prioritzat és la base de Sort, la base del Pont de Sort i també la base de la Cerdanya, i en aquest cas intentarem anar el més aviat possible. Aquí a Sort ja estem amb la possibilitat de tenir un terreny i que per tant en el moment en què hi hagi tots aquests documents que abans explicava, no? Que és una mica dur, que per part dels ajuntaments han de presentar molta documentació i que tampoc no tinguem, com que ja està incorporat dintre del pla dintre d'aquest PEA, d'aquest acord de govern, doncs serà molt més senzill.
0: L'increment d'efectius ha de permetre tenir presència permanent en espais protegits.
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
5: Pirineu.
0: L'àrea d'infància de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, amb la col·laboració de diversos serveis municipals i entitats del territori, organitza una nova edició del programa Imaginari. La proposta inclou activitats educatives, culturals i lúdiques adreçades a infants i famílies del 26 de juny al 20 d'agost. Tots els actes d'enguany són completament gratuïts i es desenvoluparan principalment en horari de tarda i vespre, entre les 5 i les 10, a diversos espais públics i equipaments de la ciutat, com ara la plaça de les Monges, la Biblioteca Sant Agustí, el Parc del Valira, la Sala Sant Domènec, l'Espai Armengol, entre d'altres. Un programa que combina propostes consolidades amb noves experiències dinamitzades per entitats locals i professionals del sector. En algunes ocasions, tot i que les activitats són gratuïtes, caldrà també fer una inscripció prèvia obligatòria. La informació es pot trobar a la pàgina web de Ràdio Seu. I dic que la plaça de Joan Sansa serà l'escenari dissabte vinent del concert de final de curs de l'Escola Municipal de Música de la Seu. La L'acte sota el títol The Act of Performing tindrà lloc a 7:45. El centre presenta enguany un nou format, tant de concert com de posada en escena. Així, hi haurà diferents ambients on les arts seran les protagonistes. La música, la dansa, la pintura i la poesia aniran de la mà fent que l'espectacle es desenvolupi com una performance. Pel que fa a la música, anirà a càrrec de les agrupacions de l'escola. La Big Band, els tres combos de música moderna, l'orquestra, els cors, els grups d'acordions cromàtics i el grup tradicional i acordions diatònics, és a dir, de la gran majoria de l'alumnat, interpretaran obres dels anys 60 fins als 90 del segle XX. Les arts plàstiques estaran representades pel grafiter Oriol Garreta, BK, que elaborarà un mural durant el concert. La dansa estarà present en diferents moments de la mà de Líquid Dansa. La poesia com a art literari acompanyarà algunes de les actuacions amb la implicació de membres de la companyia Quinxou Teatre. Els poemes que es llegiran són del poeta barceloní Gabriel Maria Pérez. I dic que el Seminari Diocesà d'Urgell ha acollit aquest darrer cap de setmana la 23a Càtedra de Pensament Cristià, organitzada per la Delegació d'Ensenyament del Bisbat d'Urgell. Hi han participat més d'una seixantena de persones, entre preveres, seminalistes, religioses i laics. Sota el títol Dignitat Infinita, la jornada ha proposat una reflexió sobre la dignitat humana com a valor inherent a tota persona, a la llum de la doctrina social de l'Església i a la Declaració Universal dels Drets Humans. David Lorenzo feia referència a aquesta reflexió.
5: Jo crec que s'ha d'obrir més reflexió sobre la vida en el seu estat més fràgil, no? Que és l'etapa embrionària i l'etapa inicial, no? Això per una banda. I per altra banda, prendre consciència que sense aquest respecte i sense aquest suport en les etapes més fràgils, ningú podria ser el que diem una persona madura. Llavors, si ens juguem moltíssim, no?, en aquesta reflexió, en aquesta informació, crec, sobre l'etapa embrionària i l'etapa inicial de la vida.
0: David Lorenzo va ser el responsable de la primera ponència al respecte a la dignitat de la persona en les primeres etapes de la vida. David Lorenzo, director de l'Institut Borja de Bioètica de la Universitat Ramon Llull. També va intervenir Xavier Escribano, professor titular d'Antropologia Filosòfica de la Universitat Internacional de Catalunya. Va posar sobre la taula la reflexió sobre viure amb dignitat i la relació amb els altres.
6: Doncs jo vull posar un especial èmfasi en la idea de que la relació amb els altres i la consideració de la seva dignitat no només es basa en tenir uns principis intel·lectuals o uns valors morals, que també, evidentment, sinó que també té a veure amb disposicions sensibles, vull dir, en la manera que tenim de percebre'ls sensiblement. I en aquest sentit enfatitzo molt la importància dels gestos, els gestos d'atenció, els gestos d'escolta, els gestos de contacte entre les persones, que formen part de la dimensió sensible que marca l'interès per l'altre o la indiferència absoluta per l'altre, no? És la manera d'atendre a l'altre, la manera de mirar-lo, fins i tot el que proporciona aquesta aparició de la dignitat de la persona. Tots sabem que quan ni tan sols mires una persona no estàs reconeixent ni la seva dignitat ni la seva persona. En canvi, hi ha maneres de mirar, hi ha maneres de tocar, hi ha maneres de relacionar-se gestualment amb els altres, que el que fan és posar-los al davant nostre com una persona amb la seva, diguem-ne, identitat pròpia i amb la seva dignitat. Jo enfatitzo sobretot aquest nivell sensible de la relació amb l'altre, el nivell perceptiu, el nivell gestual, perquè em sembla que pot ser una aportació complementària a altres reflexions des d'un nivell més, podríem dir, dels valors o dels principis.
0: Francesc Torralba, per la seva banda, va cloure les ponències amb el lema pacificar el procés de la vida amb dignitat.
7: Aquest any tot està dedicat a la paraula dignitat, que és una paraula molt utilitzada, rarament definida i fins i tot molt manuclejada, no? I llavors, sobretot, ens centrarem en tres aspectes, que és la dignitat al començament de la vida, la dignitat en les relacions interpersonals i, finalment, el procés final de vida, com pacificar aquest procés i com poder garantir que tothom pugui morir el més tranquil·la, pacífica i dignament possible, no? I això és el que tractaré jo, que és un tema tabú, eh? No ens agrada gens pensar en la mort, i menys en un dia tan meravellós com avui, però la realitat és que ens morirem tots, eh? Això és una certesa. Vivim en la societat de la incertesa, però això segueix sent una certesa, eh? No sabem quan, no sabem de què, no sabem a on, però que ens morirem, és cert. Llavors, clar, ens preocupa molt quins són els elements per pacificar aquest procés final de vida. Veiem que hi ha persones que moren patint, persones que moren soles, persones que moren amb rancor, amb ressentiment, persones que moren amb culpabilitat, i per tant el que vull reflexionar són quins elements, quins factors poden ajudar a que una persona se'n vagi d'aquest món en pau. I això va des del control del dolor i dels símptomes del dolor, fins als processos de reconciliació, fins a poder expressar les pròpies voluntats, fins a poder manifestar els propis desitjos, tancar cercles, tancar ferides que s'han generat durant la vida, i sobretot compta també l'entorn, no?
0: Properament, les ponències d'aquesta càtedra de pensament cristià es podran visualitzar al canal del Bisbat d'Urgell a YouTube.
8: L'actualitat informativa de la Seu i el Pirineu.
0: I dos apunts més per acabar. Una persona morta aquest dilluns al matí en un incendi en un edifici d'habitatges de Viella. Segons ha informat l'Agència Catalana de Notícies, de fons el Consell General d'Aran, una altra persona ha patit ferides lleus en el mateix incident per inhalació de fum i ha estat traslladada a l'Hospital Vall d'Aran. Els fets han tingut lloc a primera hora del matí d'aquest dilluns, a les 6:15, al bloc sinistrat, i vivien una dotzena de persones que van ser reallotjades en hotels. I en esports, el Futbol Club Andorra ja té definit el full de ruta de la seva preparació per a la temporada 2026-2027, que tindrà el seu primer gran punt de partida el 8 de juliol amb l'inici de l'estada de pretemporada a San Pedro del Pinatar, a Múrcia. L'equip tricolor hi romandrà fins al 18 de juliol per preparar la seva quarta temporada, la segona consecutiva, a la segona divisió espanyola, després que aquest mes va confirmar el que és la permanència. I comencem amb l'agenda i recordem que hi ha diverses propostes a la nostra ciutat, com l'exposició Petit Mallol 2026, que es pot visitar al vestíbul del Centre Cultural Les Monges de dilluns a divendres de les 10 i fins a les 9 del vespre. L'entrada és gratuïta. I exposició La ciutat dels infants a la nostra ciutat fins al dia 5 de juliol, en aquest cas al Centre Cívic El Passeig. És una exposició que està oberta de dilluns a divendres de les 5 a les 8, dissabtes de les 10 a les 2. Recordem també les sortides Camina amb el Cap a la nostra ciutat, unes sortides que es fan cada divendres des de 8:45 i fins a les 10, la sortida des del davant del cap de la nostra ciutat. I curset per aprendre a ballar sardanes a la nostra ciutat també, a la Biblioteca Sant Agustí, els divendres de les 8 a les 9. I avui, conferència Eclipsi Solar Total, el 12 d'agost. És una conferència a càrrec de l'Agrupació Astronòmica de la Seu d'Urgell, aquest dimarts a 8:15 del vespre al Centre Cívic El Passeig. I sessió del cicle Tastem Territori, Vi de Nous de Nogaz de Bellver, a la Seu, es farà demà a les 8 a l'Ateneu a l'Urgell. Les inscripcions són obertes. I aquest dijous, taula rodona, fibromiàlgia i síndrome de la fatiga crònica a la Seu, es farà a les 6 de la tarda a la Sala Sant Domènec, recordem, aquest dijous, dia 18 de juny. També dijous, presentació del llibre Mares Migrants, Identitat, Memòria i Vincle, de Fàtima Saep, a la nostra ciutat, a l'Espai Armengol, a les 7, dijous, 18 de juny. També dijous, presentació del llibre La Caixa, una història mai explicada, una proposta que ens porta la llibreria El Refugi, al carrer dels Canongers número 9, dijous a les 7, aquesta presentació del llibre. I dijous, taller de reparació de bicicletes a l'Ateneu a l'Urgell a 8:15 del vespre. Acabem parlant de la festa de final de curs a la Seu d'Urgell. Es farà divendres a 7:15 al passeig de Joan Brudieu i divendres a les 7 al pati de la biblioteca, concert d'Artur Blasco i Cati Plana. Encara divendres, 12 hores de joc d'allau al Centre Cívic L'Escorxador, una activitat de l'Associació de Lleure de l'Alt Urgell, de les 8 del vespre a les 8 del matí. Més activitats a la nostra pàgina web radioseu.cat. Acabarem amb el temps.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: Doncs pel que fa al temps, dir que romandrà serè en general, amb tot a partir de migdia podrien créixer algunes nuvolades a punts del Pirineu i Prepirineu, on tendiria a quedar el cel entremig i molt ennuvolat. Al llarg de la tarda la nuvolositat arribarà a altres punts de la meitat nord. I a partir de migdia s'esperen xàfecs d'intensitat entre feble i moderada, com deien alguns punts del Pirineu, anirien acompanyats de tempesta i localment de calamarsa. Una temperatura màxima que serà lleugerament més alta, tret del quadrant nord-oriental de Catalunya, on es mantindrà semblant. Visibilitat bona o excel·lent, tot i que la tarda, en moments de xàfec, quedaria regular o dolenta. Predominarà el vent de component sud en general. Serà d'intensitat entre feble i moderada. D'altra banda, pel que fa al que és la zona de Ponent i les Terres de l'Ebre. Fins aquí el temps, fins aquí també la predicció meteorològica i l'informatiu migdia de Ràdio Seu. Totes les notícies es poden consultar i ampliar a la nostra plana web radioseu.cat, també a les xarxes socials a Facebook, Twitter i Instagram, a més amb imatges. A les dues connectarem amb Catalunya Ràdio, amb la informació d'àmbit nacional. Molt bon dia.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre, anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: A les millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10. Festa 10, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall del teu esdeveniment perquè sigui exactament com l'havies imaginat. Amb anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones. A Festa 10 estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més. Contacta amb nosaltres a través del web festa10.es i fes que el teu esdeveniment brilli.
2: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán, estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.
3: Ei!
4: Ai, no t'havia vist.
3: Què et passa? Fas mala cara.
4: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
3: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
4: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
3: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
4: Què dius?
3: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
4: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta i trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?

0: Music to Mayors. Recomanacions musicals dels alumnes i professors de l'Escola Oficial d'Idiomes de la Seu d'Urgell, al 107.2 de l'FM i a radioseu.cat.
1: Hola, bona tarda. Bé, a mi m'ha costat escollir una cançó en català. M'agrada molt la música en català, hi ha un ventall aquí per tal, però realment he decidit i m'he decantat per Tanca els ulls de Charango, perquè és una cançó super especial per mi. El grup Charango ja de bones a primeres m'agrada moltíssim. El seu tarannà, tot, i sobretot les lletres de les cançons, tot el que transmeten, no? En general. Però Tanca els ulls, especialment doncs, amb la meva filla gran, va ser el primer concert que vam fer aquí a Puigcerdà, així, aquests concerts gratuïts que fan i tal, i me la vaig emportar al seu primer concert a Puigcerdà als 14 anys. I als seus 18 li vaig regalar, bueno, a part dels regalitos i tal, la cançó aquesta de Tanca els ulls, perquè per mi té un significat de vida, no?, molt especial, la seva majoria d'edat i tal, i és això, no?, aquesta cançó transmet molt, no?, de que inici el viatge, de que tanqui els ulls i sigui ella, no?, i emprengui el camí i que sempre podrà tornar a casa, tal com diu la cançó. Bueno, si la coneixeu, doncs és no sé, tot el que diu, no?, em recorda molt a ella i tot el que hem viscut d'això, no?, de complicitat i de vincles juntes. I hi ha aquest tros, no?, de no ho dubtis i em pren el vol, aquí tens el meu desig, camina com qui vol saber-ho tot, camina fins a trencar-te les altes, que és una mica també la idea de somiar, no?, de construir-se ella i de tirar endavant, i que es fan grans, tu, i amb les ganes, no?, de que tirin sols. I, de, bueno, i després tot el que diu, no?, de que viure no és estar viu, sinó que és l'actitud d'omplir la vida, i va. En fi, que és una cançó que m'agrada moltíssim i aquesta és la que he escollit.

estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i em pren el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot, camina fins

lluny una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Que estimis molt algú sense que el necessitis. I no deixis que les ferides s'endureixin al cor. Que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides. Que viure, viure no és estar vius. Viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa...

Has escoltat Music to My Ears, un programa elaborat amb la coordinació de l'Escola Oficial d'Idiomes de la Seu d'Urgell. Recupera el programa a la carta a través de la pàgina web radioseu.cat.

0: quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel amb el debut decebedor d'Espanya al Mundial.
1: L'empat a 0 amb Cap Verd va ser un cop a l'optimisme que envoltava la selecció espanyola amb les aspiracions en aquest Mundial. Lamine Yamal, tot i així, va jugar 20 minuts. També van empatar l'Uruguai amb l'Aràbia Saudita i l'Iran amb Nova Zelanda. Sentirem el seleccionador iranià lamentant i denunciant les condicions dures amb què han de jugar aquest Mundial pel conflicte que té l'Iran amb els Estats Units. I aquesta matinada, i aquesta nit també, debutaran França i l'Argentina amb Leo Messi titular. I fora del Mundial, avui comença la final de la Lliga de Futbol Sala, s'enfronten al Barça i al Pozo Múrcia.
0: Ja hem vist que la selecció espanyola es va embussar i sapiguem ara com tenim les carreteres, si estan embussades o no. Clàudia Serra.
2: Doncs sense incidències destacades a aquesta hora, sí que hi ha punts amb trànsit una mica més dens a la P7, a Barberà, en sentit Girona, i en trams de les rondes de Barcelona, a la de dalt de Sarrià Horta, sentit Besòs, i a la litoral, a la zona franca i Santa Coloma cap a Trinitat. Un últim apunt de transport públic, perquè la línia T4 del tram circula amb les freqüències de pas alterades per una avaria.
0: I ara, temps pel temps.
3: Esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Amb quin panorama, Francesc Mauri?
4: Bon dia, doncs amb un panorama càlid. Avui la calor augmenta 2-3 graus respecte a ahir. Ara mateix la més alta, 20 Ebre, a la Ribera d'Ebre amb 37. Valors com els que tenim aquests dies són de juliol i agost, i a més dels dies més càlids, no pas de juny. I continuarem per sobre del que toca per l'època tota la setmana, fins i tot amb una previsible punta de calor entre diumenge i dilluns.
3: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Ara són les 2:06. Dia que us expliquem que el govern de la Generalitat ha sortit a corregir la consellera d'Interior, Núria Parlon, i assegura ara que la prova pilot per tenir Mossos als instituts que ho demanin continua actiu. L'embolic a l'executiu ha vingut arran de l'entrevista de la consellera d'Interior al Matí de Catalunya Ràdio, on ha deixat clar que el pla quedava aturat.
5: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú, i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
0: Això és exactament el que ha dit Parlon. Ara anem al Palau de la Generalitat. Albert Prat, bon dia.
6: Què tal, Joan? Bon dia.
0: Més enllà d'aquestes paraules, però primer a través d'una nota i fa uns minuts a través de la consellera portaveu, el govern ha dit que tot segueix igual, malgrat que Parlon ha dit que el pla, com sentíeu, estava en via de paràlisi.
6: Sí, el govern s'ha tornat a enredar amb un projecte que ja li va donar mal de caps quan es va conèixer a través de la premsa i que ara havia aconseguit apartar del focus mediàtic. L'executiu de Salvador Illa nega cap rectificació, però el cas és que aquest matí la consellera d'Interior ha donat la prova pràcticament per morta i al cap d'unes hores el mateix departament ha emès un comunicat esmenant les explicacions de la seva consellera i assegurant que el pla continua endavant. Fa una estona la consellera portaveu Sílvia Paneque també ha defensat la mateixa versió.
7: Tant el departament com la pròpia consellera han traslladat precisament doncs que volien contextualitzar aquesta afirmació en el global de la declaració que ha fet, i en qualsevol cas, des del govern el que els hi traslladem és que no hi ha cap novetat al respecte d'aquest programa, d'aquesta prova.
6: Sigui com sigui, a l'executiu són conscients que aquest pla va néixer amb el peu, com dèiem, enmig del conflicte amb el sector educatiu, però insisteixen que és bo pels instituts amb més conflictivitat. Ara mateix hi ha 7 centres, segons Paneque, que tenen agents de paisà, i la intenció de l'executiu és no ampliar-lo fins l'any que ve, quan es vol avaluar com ha anat aquesta prova pilot.
0: Doncs després de tot plegat, com és lògic, l'oposició, inclosos els socis parlamentaris, demanen al govern que s'aclareixi i que deixi al calaix definitivament el pla per desplegar Mossos en centres educatius. Ara connectem amb el Parlament, Jordi Corbalan.
8: Aquí al Parlament, el gruix de l'oposició recorda al govern que la cambra va votar una moció demanant la retirada del pla pilot i demanen a l'executiu de Salvador Illa que escolti el clam de la comunitat educativa en contra de la presència de policies a les escoles. Sentim Mònica Sales de Junts, Esther Capella d'Esquerra, David Cid dels Comuns i Pilar Castillejo de la CUP.
9: No sé ben bé si ara estan reconeixent l'error o no. Jo crec que el clam educatiu també els ha dit de manera clara que aquesta no és la mesura que necessiten els docents.
10: Esperem que deixin de rectificar entre ells i exigir-los que compleixin el mandat del Parlament i que també escoltin doncs, a la comunitat educativa i a la societat en general.
11: Que s'aclareixin amb els seus lios del govern que el resolguin entre ells, faria bé el govern de retirar-lo.
12: Mai serà el moment oportú d'introduir els Mossos a les escoles.
8: En canvi, des de Vox han defensat la continuïtat del pla.
0: Doncs aquest és el principal tema del dia a Catalunya. Mentrestant, el món mira a Evian, a França. I allà Donald Trump revela que l'acord amb l'Iran elimina l'amenaça nuclear de Teheran. Ho ha dit en una trobada amb el líder de Qatar, com dèiem, a Evian, on es fa la cimera del G7. El president nord-americà reitera les amenaces contra el règim dels ayatolàs i renya el seu aliat israelià Benjamin Netanyahu. Els països més rics acorden a pujar també la pressió a Rússia per posar fi a la guerra d'Ucraïna en una sessió matinal on també hi era Zelensky. El nostre enviat especial a Evian és en Jordi Baró. Jordi, bon dia.
13: Bon dia. Segon dia de cimera del G7 i tota l'atenció encara en Trump i en l'acord amb l'Iran. No s'ha fet públic el memoràndum que s'espera que es firmi divendres a Ginebra, però el president dels Estats Units ha garantit que el pacte diu alt i clar que el règim de Teheran no tindrà una bomba nuclear. Trump amenaçava en cas contrari amb represàlies.
14: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear i si ho fan els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
13: Trump hauria tirat endavant amb l'acord amb l'Iran sense fer cas dels dubtes del director de la CIA sobre la voluntat de l'Iran de fer concessions en el programa nuclear. El president dels Estats Units ha estat avui, per altra banda, molt crític públicament amb Netanyahu, a qui demana que sigui més responsable en l'ofensiva contra l'Iran. L'altra gran qüestió avui a la taula del G7, Ucraïna, amb l'assistència de Zelensky i amb aquest missatge de Trump a Putin.
14: Rússia hauria d'arribar a un acord. Rússia ha tingut una quantitat enorme de pèrdues humanes, i Ucraïna també. És una bogeria el que està passant allà. Simplement continuen lluitant, perden tants soldats. Això no passa des de la Segona Guerra Mundial. He solucionat 8 guerres. Aquesta va ser la que vaig pensar que seria la més fàcil de resoldre.
13: Zelensky, l'únic de negre avui entre els líders a Kiev, i ha insistit en negociar cara a cara amb Putin. Diu que vol reunir-s'hi abans de l'hivern.
0: I mentrestant, el Líban mira amb esperança l'acord entre els Estats Units i l'Iran, tot i que les declaracions que venen d'Israel no hi conviden, desafiant l'ocupant i les crides a la prudència del propi govern. Una part important de la població del sud del país intenta tornar a casa seva. Connectem ara amb Jerusalem. Jordi Brascó.
15: Bon dia. Aferrar-se a qualsevol cosa és normal quan t'han expulsat de casa i l'únic que desitges és tornar-hi. Per això molts libanesos que van haver de marxar del sud del país han considerat l'acord entre Estats Units i l'Iran com l'autorització que necessitaven per emprendre el camí de retorn, encara que en realitat no sàpiguen exactament què hi diu. Els veïns de pobles com Gandúrie s'han trobat amb un panorama desolador. Mohamed Ali Nader és el seu alcalde.
16: La situació és depriment, com podeu veure. Mireu, la terra és inevitable, les cases estan enderrocades i les que no són destruïdes no es poden evitar perquè estan destrossades per dins.
15: Les autoritats libaneses demanen als habitants del sud que encara no tornin, ja que és perillós. Ahir mateix, un atac amb drons i artilleria israeliana va matar una persona. A més, no és clar que l'accés a alguns pobles sigui possible. Netanyahu ja ha deixat clar que els seus soldats no pensen marxar.
17: Hem creat una zona d'amortiment, una zona de seguretat. Ens hi quedarem tant temps com calgui. L'Iran volia que ens retiréssim d'allà. No ha passat. Sabeu per què no ha passat, entre altres coses? Perquè m'he mantingut molt ferm.
15: Aquest to triomfalista de Netanyahu s'ha de posar en un context de precampanya electoral. El primer ministre israelià es dirigeix, sobretot, als israelians que viuen al nord, a tocar del Líban, i que ja fa temps que demanen solucions definitives en relació al conflicte amb Hezbollah.
0: 2 minuts i serà un quart. Ara farem una pausa per la publicitat i a la tornada us parlarem de la cursa perquè Móra la Nova, la Ribera d'Ebre, aculli una de les gigafactories europees d'intel·ligència artificial.
3: Catalunya migdia.
18: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
19: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa't a barcelonaculinaryhub.com.
20: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Teflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
21: El Tour surt de Barcelona. I Barcelona surt de festa. Vine a la festa del Tour. Del 26 de juny al 5 de juliol, concerts, música, gastronomia, cultura popular i més de 60 activitats convertiran la ciutat en una gran celebració. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
22: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
23: Catalunya migdia.
0: Us ho dèiem abans dels anuncis. Avui també és notícia una nova empenta a la candidatura perquè Móra la Nova, la Ribera d'Ebre, aculli una de les gigafactories europees d'intel·ligència artificial. I la notícia és que el govern espanyol s'ha compromès a aportar 719 milions d'euros al projecte i la Generalitat ha aprovat la constitució de l'empresa semipública, fet pública o privada, que l'impulsarà. Haurà de competir aquesta candidatura amb una setantena de candidatures més, d'entre les quals les autoritats europees n'escolliran 5 durant la segona meitat d'aquest mateix any 2026. Jordi Canal.
16: Aquestes gigafactories són grans centres de dades per desenvolupar i entrenar models de la intel·ligència artificial del futur i fer-ho a nivell comunitari per disposar de sobirania europea en aquest camp i no dependre de tecnologies nord-americanes o xineses. Comptar amb una infraestructura com aquesta beneficiaria molts sectors, segons la ministra portaveu Elma Said.
24: Contar con acceso europeo a capacidades avanzadas de computación permitirá que nuestras pymes y también las grandes empresas innoven con mayor rapidez y refuercen su competitividad. También que nuestra comunidad científica disponga de una nueva infraestructura avanzada o que las administraciones desarrollen servicios públicos más avanzados, seguros y eficientes.
16: La Generalitat considera que la candidatura de Móra la Nova reuneix tots els requisits per ser escollida per aquesta inversió, que podria arribar als 5.000 milions d'euros. El govern català és propietari dels terrenys on s'emplaçarà la gigafactoria i té una participació inicial de l'1% en l'empresa que hi haurà darrere el projecte. L'executiu espanyol, un 48%, i el 51% restant se'l reparteixen empreses privades com el Banc Santander, Telefònica o la constructora ACS. El domicili social de l'empresa serà a Móra la Nova, tot i que la candidatura també inclou una subseu a San Fernando de Henares, a Madrid.
0: I mentrestant, en crònica política, Junts per Catalunya eleva la pressió sobre Pedro Sánchez enmig d'una setmana horribilis pel PSOE. Els de Carles Puigdemont volen forçar, veurem si se'n surten, una votació al Congrés dels Diputats per demanar al president del govern espanyol un avançament electoral. Aquest moviment, a més, coincidirà amb la declaració de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, a l'Audiència Nacional. Anem cap a Madrid, Tania Tàpia.
25: Bon dia. En una setmana de màxima tensió judicial per al PSOE, Junts per Catalunya redobla la pressió sobre el govern de Pedro Sánchez i força un moviment polític per evidenciar que la legislatura ha arribat al final i cal avançar l'acció. Fa un mes que Míriam Nogueras va dir-li a Sánchez de l'hemicicle i Junts interpreta que la situació ha empitjorat. Josep Maria Cruzet.
26: I malgrat ha passat un mes, el president ha estat incapaç de portar cap raó de pes que justifiqui que aquesta legislatura ha de continuar.
25: Per això els de Carles Puigdemont han aprofitat una moció del PP per presentar una esmena en aquest sentit. Un text que es debatrà probablement dimecres i es votarà segur dijous. No té vinculació jurídica, reconeixen a Junts, però obligarà tots els partits a posicionar-se. Elma Sainz, ministra portaveu.
27: No comparto ese planteamiento que hace Junts. Este gobierno no ha dejado de trabajar en ningún momento a lo largo de esta legislatura y seguimos con la mirada puesta en 2027 y más allá.
25: Junts no és l'únic partit que ha fet el pas. El PP pràcticament a la vegada ha canviat el seu text per introduir la mateixa idea. Diu Esther Muñoz, portaveu del Congrés, que ha estat casualitat i destaca que es voti un text, l'altre o els dos. El més important és que...
28: Se va a votar esta semana una cuestión de confianza.
1: Esta no va a ser una votación cualquiera. Si Pedro Sánchez pierde esta votación, va a tener que convocar eleccions generals.
25: Uns textos, per cert, que hauran de passar el filtre de la mesa que ja els estudia. Qui no canvia de posició són els socis com Esquerra o Bildu, tot i que els republicans demanen a Sánchez que es mogui. Gabriel Rufián i Merche Espurua.
2: Aguantar nos puede llegar a parecer bien, pero ¿para qué? ¿Para qué se quiere aprovechar el tiempo? ¿Simplemente para aguantar y decir que los otros son peores?
4: Creo que es favorecer a la derecha y nosotros no queremos. Por nuestra parte no lo entendemos.
25: Les mirades estan ara posades en un altre soci del PSOE, el PNB, que també ha demanat eleccions, però que de moment guarda silenci.
0: Tot plegat, ens quedem a Madrid, agafa el PSOE a un pas que el jutge del cas Zapatero el vegi demà, l'expresident del govern espanyol, perquè ha rebutjat ajornar la declaració de demà i, per tant, obliga l'expresident del govern espanyol a declarar per les joies que guardava la caixa forta del seu despatx i també pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. El govern espanyol afronta la declaració de Zapatero amb l'ai al cor, però tornen a defensar la seva innocència. Anem ara al Palau de la Moncloa. Paula Brujats.
5: Què tal? Bon dia. La cita és demà a les 9 i Zapatero finalment haurà de respondre a les preguntes per les joies valorades en 1.300.000 euros que la policia es va emportar del seu despatx. Zapatero demanava més dies per acreditar l'origen de les joies que li han costat una segona imputació per contraban i frau fiscal, però el jutge es nega a ajornar aquesta declaració. La foto de Zapatero demà a l'Audiència Nacional és un cop dur per al govern espanyol i per al PSOE, però de cara en fora, tranquil·litat i confiança que és innocent. Elma Saiz, ministra portaveu, y Pache López, portaveu dels socialistes.
27: Mira, el gobierno afronta esta semana con tranquilidad, sin miedo, la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones.
6: Se van a aclarar muchas cosas y de que se van a desmontar muchas otras. José Luis Rodríguez Zapatero demostrará su inocencia.
5: Però no es mullen sobre si Zapatero hauria de retornar la joia si li van regalar quan era president del govern espanyol. En canvi, la Moncloa sí que es mulla sobre el previsible judici a Begoña Gómez. Diu la ministra portaveu que serà un escàndol si el jutge Peinado li retira el passaport.
27: Estamos hablando de retirar el pasaporte a la mujer del presidente del gobierno de España. Es una medida que no se entendería.
5: I fons de la Moncloa afegeixen que és impensable justificar que Begoña Gómez té risc de fugida, és absurd i no s'ajustarà al dret si Peinado ho acorda. La decisió del jutge arribarà en les properes hores.
0: Doncs mentre l'esperem, us expliquem un altre tipus d'investigació. I en aquest cas fa referència als grans bancs i a la guerra hipotecària que estan en el punt de mira de la Comissió dels Mercats i la Competència. L'organisme investiga les 6 principals entitats de l'Estat per possibles pràctiques anticompetitives i els obre un expedient sancionador, Jordi.
16: La CNMC estudia si el Santander, el BBVA, CaixaBank, el Sabadell, Banc Inter i Unicaja haurien pogut alterar la competència, revelant detalls de la seva política comercial. Segons Competència, alguns directius bancaris han fet declaracions sobre l'estratègia que seguiria amb els tipus d'interès de les hipoteques a tipus fix. Molts han coincidit que la guerra comercial per captar clients les ha abaratit massa per resultar rendibles i alguns han dit que reduïen la seva cartera hipotecària, mentre altres s'hi han continuat mostrant interessats però a tipus més alts. Aquestes manifestacions, diu la CNMC, haurien permès a les diferents entitats anticipar els moviments dels seus competidors. L'organisme diu que l'obertura de l'expedient no prejutja el resultat final de la investigació, que es pot allargar fins a 2 anys.
0: Ara una altra investigació, perquè el Gremi de Restauració de Barcelona ha denunciat 30 supermercats que han destinat un espai perquè els clients puguin consumir el que acaben de comprar, els anomenats mercaurans, i també 50 fleques degustació per intrusisme i per incomplir la normativa municipal en escura.
7: En el cas dels mercaurans, avui s'han denunciat 30 supermercats de la cadena Mercadona, però el Gremi ja ha dit que aviat farà el mateix amb altres marques de distribució. És la primera vegada a tot l'Estat que es presenta una denúncia d'aquest tipus. La normativa prohibeix que la zona que hi ha entre la porta del supermercat i les caixes es faci servir per a cap tipus d'activitat comercial. El director del Gremi, Roger Pallarols, ja ha explicat que han comprovat in situ que això s'incompleix.
9: Disposen d'un assortiment de productes destinats a facilitar el consum, tovallons, gots, coberts, pujols per separar els residus i fins i tot microones. Per descansar no es necessiten microones.
7: Pel que fa a les fleques de degustació, aquesta no és la primera vegada que es presenta una denúncia. De fet, avui s'han denunciat 50 establiments reincidents. Pallarols ha retret a l'Ajuntament la permissivitat amb què tracta aquest tipus de negocis.
9: Per què tolera que les fleques incompleixin de manera sistemàtica? Per què no actua contra les fleques reincidents amb la mateixa determinació amb què ho fa amb els reincidents d'altres sectors? I per què, quan les fleques i els bars cometen infraccions idèntiques, les fleques tenen el privilegi que no se'ls imposi cap sanció?
7: Ara per ara, les denúncies són administratives, però Roger Pallarols ja ha avisat que si l'Ajuntament segueix sense actuar, no descarten denunciar l'actuació municipal a la Fiscalia.
0: Ara és un quart i mig de tres amb aquesta idea dels mercaurans. Ens anem a publicitat. D'aquí 45 segons tornem.
8: Catalunya migdia.
10: Els Mossos d'Esquadra són amb tu sempre, per fer que la convivència sigui una realitat. I són per escoltar, per acompanyar, per cuidar, per protegir i per actuar. Són amb tu, són amb tothom. I aviat en seran molts i moltes més, perquè s'obre una convocatòria amb 1.587 noves places. Si vols ser mosso o mossa, presenta la teva sol·licitud fins al 22 de juny a mossos.gencat.cat. Mossos d'Esquadra, molt més que una feina.
23: Catalunya migdia.
0: Avui és 16 de juny de 2026, per tant, avui fa 50 anys de l'anomenat aixecament de Soweto. Un aixecament en què 176 estudiants negres van morir a l'enorme barri perifèric de Johannesburg, a Sud-àfrica, per la repressió policial a les protestes contra la segregació racial, Xavier Vilà.
11: Sí, la matança va començar quan grups d'escolars es van reunir en protesta per la introducció de l'afrikaans, la llengua de la minoria blanca governant a l'ensenyament obligatori a les escoles negres. Els alumnes que protestaven es van trobar afrontant bales, gas lacrimogen i gossos. L'escolar que va liderar la protesta es diu Jesse Machinini, que tenia llavors 19 anys.
12: De sobte van sortir dels seus cotxes i van avançar cap a nosaltres. El primer policia blanc va llançar gas lacrimogen. El mateix policia va disparar contra els estudiants. Jo estava amb l'Hector Peterson quan va ser tirotejat. Va ser el primer estudiant que vaig veure caure després que li van clavar un tret al cap. No m'ho podia creure.
11: Peterson, tirotejat al cap, com escoltàvem, tenia llavors 13 anys i va ser només una de les 176 víctimes mortals per aquella repressió que també va provocar la detenció de centenars de ciutadans negres. Entre els supervivents de la massacre hi ha en Seth Mazibuko, qui sostenia que els rastres ara esveïts de l'aixecament simbolitzen una nació que no ha pogut honorar el llegat dels que van morir.
13: Our children are leaderless.
14: Els nostres fills no tenen líder i no podem esperar d'ells que siguin el que vam ser nosaltres. No volem més bales, no volem més sang. El que ara volem és votar.
13: We want now is ballot.
11: Mazibuko es va passar 7 anys entre reixes pels fets a la infama presó de Robben Island, on Nelson Mandela, l'ànima de la revolta negra a Sud-àfrica, va llanguir gairebé 3 dècades. Al final de l'apartheid, l'any 94, el nou govern democràtic va declarar el 16 de juny Dia Nacional de la Joventut, consagrat a honorar els caiguts avui fa mig segle.
0: Doncs això és el que passava fa 50 anys. Ara tornem al present. I ho fem amb un balanç de la visita del Papa a Catalunya i a altres punts d'Espanya la setmana passada. La Conferència Episcopal Espanyola nega que hi hagi hagut cap tipus de veto a cap associació de víctimes d'abusos sexuals de l'Església durant aquesta trobada que van tenir amb el Papa Lleó XIV en el seu viatge oficial a l'Estat la setmana passada. La cúpula dels bisbes espanyols ha fet aquest balanç que us dèiem avui d'aquesta visita que ha qualificat d'èxit rotund. Mònica Mas.
15: Sí, el president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, ha sortit al pas de les crítiques rebudes per associacions de víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església perquè se les havia deixat fora de la reunió amb el Papa el dia 8 de juny a Madrid.
17: Nuestra experiencia nos dice que muchas de las víctimas no están asociadas y por tanto no ha habido una cuestión de veto ni de decir estas asociaciones que surjan o no, sino de decir cuál podría ser ese criterio.
15: I paral·lelament al Congrés dels Diputats aquest matí, Miguel Hurtado, el primer denunciant dels abusos sexuals a Montserrat, ha demanat al ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, que deixi de paralitzar la llei que s'impulsa des de Catalunya per aixecar la prescripció dels delictes d'abusos sexuals.
28: Exigint que el ministre Bolaños compareixi davant la Comissió de Justícia per explicar per què la llei d'imprescriptibilitat catalana continua bloquejada. Per què el ministre es nega a convocar la ponència quan hi ha un 88% del Congrés a favor d'ampliar els actuals terminis de prescripció.
15: Pel que fa al cost de la visita del Papa, la Conferència Episcopal assegura que s'han gastat uns 26 milions d'euros entre totes les administracions, per tant, els dels 25 que s'havien previst.
0: I des d'avui fins dijous, la Fundació Arrels espera entrevistar com a mínim unes 700 persones que viuen al carrer a Barcelona per poder elaborar una radiografia de la seva situació. Prop de 400 voluntaris fan possible aquesta enquesta que fa 10 anys que impulsa l'entitat i que es fa en prop d'una quinzena de punts de la ciutat, Marriera.
1: Aquest matí, al centre obert d'Arrels, el Raval era un anar i venir de voluntaris que entrevistaven persones sense llar. Se'ls feia una trentena de preguntes sobre quant temps porten al carrer, la seva salut o si han rebut suport social. Des de l'entitat esperen arribar al màxim de gent possible, ja que any rere any puja el sensellarisme a Barcelona. Segons l'última enquesta del mateix ajuntament, ja són més de 2.000 persones que dormen al carrer a la capital catalana. Sentim Bob Walker, membre de l'equip de carrer d'Arrels.
3: L'any passat, o l'última edició, vam enquestar quasi 700 persones i la intenció en aquest any és arribar més o menys. Sí que cal, la quantitat és important, però també com que fem durant el dia, també és molt important la qualitat de les enquestes. I no hi ha pressa, que la persona se senti còmoda.
1: Fins dijous s'allargaran aquestes enquestes i després, amb totes les informacions recollides, es farà un informe sobre el sensellarisme a la capital catalana i els nous perfils de les persones que viuen al carrer.
0: Això a Barcelona, mentrestant, a València. Han detingut un jove de 24 anys acusat d'apunyalar mortalment el logopeda del seu fill de 2 anys ahir a la tarda, Miquel Harker.
18: El pare es va entregar a la policia i va confessar el crim. Va dir que sospitava que l'home havia abusat del seu fill. Segons el relat que va explicar la policia, va arribar al centre abans d'hora i va trobar el seu fill sense bolquers i amb els pantalons abaixats. El detingut assegura que va demanar al logopeda, un home de 32 anys, veure les càmeres de seguretat, però s'hi va negar. Després dels fets, el pare va deixar el fill a casa seva i es va entregar a la comissaria de Burjassot, a l'Horta Nord del País Valencià.
0: Acabeu de sentir els senyals horaris de 2:15. El jutge que investiga l'actriu Elisa Molià per suposades calúmnies a l'exporteu de Sumar Íñigo Errejón ordena que se la detengui.
18: En una interlocutòria, el jutge Arturo Zamarriego ordena que la detinguin i la posin a disposició judicial per no comparèixer per tercera vegada. El magistrat argumenta que Molià ja havia estat advertida que si continuava sense presentar-se davant de la justícia, s'exposava a ser arrestada.
0: Atenció avui també a això. Més de la meitat dels infants de l'Estat pateixen com a mínim 3 situacions climàtiques extremes combinades, com ara onades de calor, sequeres o contaminació. Són dades del darrer informe d'UNICEF. L'organització més alerta que aquesta exposició múltiple afecta el desenvolupament dels infants. Cristian Roldán.
19: Les principals amenaces a l'Estat són les onades de calor, que afecten 6 milions d'infants, i la sequera, que n'afecta 4 milions. A més, cal tenir en compte també la contaminació, sobretot als entorns més poblats, com ara les ciutats. En aquesta àmbit, des d'UNICEF destaquen les conseqüències que experimenten els infants quan pateixen aquestes situacions extremes, sobretot combinades. Laura Contreras és la directora d'influència d'UNICEF.
20: No tiene los mecanismos físicos para enfrentar la ola de calor al mismo nivel que los adultos. Y el ejemplo más claro es sudar. No sudan, los bebés sobre todo, no sudan. Cada respiración que hace un niño de aire contaminado tiene un impacto en sus pulmones mucho más intenso que en los adultos.
19: La situació, a més, és extrapolable a la resta del món, on més de 1.000 milions d'infants s'enfronten també a 3 d'aquestes amenaces climàtiques combinades. Per tot plegat, des d'UNICEF demanen als governs que redueixin les emissions i que les escoles i els centres sanitaris siguin resistents als efectes del clima. També exigeixen que els plans d'emergència tinguin especial cura de la infància i reconeguin la singularitat dels més petits.
0: I abans de la cultura us expliquem que fa més de 10.000 anys que hi ha humans de manera continuada al Pirineu a més de 2.000 metres d'altitud. Ho revelen les dades d'investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona. Anem a la Seu d'Urgell, Joaquim Alolate.
21: Bon dia, sí, han publicat una base de dades que recull 124 datacions amb carboni, 14 de 45 jaciments al Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici i que demostra que els humans hem ocupat aquests espais de manera continuada des del final del Paleolític. Armengol Gassiot és el director del grup d'arqueologia Biologia d'Alta Muntanya de la UAB.
2: Fa 10.500 anys tenim grups humans que estan ocupant petits abrics com a campaments per anar a caçar. Després aquests glaciars desapareixen i l'activitat humana s'intensifica ja amb els primers indicis d'activitat ramadera, no? Això el que ens està indicant és que les muntanyes, que fins ara pensàvem que eren espais només naturals, són també uns espais que allotgen patrimoni i història humana.
21: El jaciment més antic amb ocupació continuada és l'abric de les Obagues de Ratera, a 2.320 metres i més de 10.000 anys d'antiguitat, una troballa excepcional. També s'han trobat restes de construccions en pedra de fa més de 5.000 anys, les més antigues del Pirineu i de les més antigues de Catalunya.
0: Aquest era el panorama fa 10.000 anys al Pirineu. Avui, el panorama a Catalunya és que hi ha 947 municipis. Se n'ha fet un joc. Ara farem una pausa per la publicitat. D'aquí un minut us expliquem de què va aquest joc. Ja us anticipem que podeu anar pensant, a veure, en aquest minut, quants municipis sou capaços d'anomenar.
8: Catalunya migdia.
4: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
5: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
6: Senyores i senyors, bon dia.
22: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
6: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
24: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
25: Simplemente demuestra la desesperació de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
26: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
25: Sí,
26: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
6: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell. No era ella.
27: És veritat que la cara estava rara.
6: Era Shakira o no era Shakira?
27: Jo estic segura que sí.
22: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Catalunya migdia.
0: El que us dèiem, si fa uns anys va arrasar el Paraulògic, un joc per mòbils i tauletes per demostrar els coneixements de català, ara el que causa furor és els 947. És un joc en línia que en poques setmanes s'ha disparat, posa a prova els coneixements de geografia catalana i acumula més de 30.000 partides jugades. El nom fa referència als 947 municipis que hi ha a Catalunya i els seus creadors de Girona. Anem cap allà, Carla Saló Pujol.
29: L'impulsor del joc és Arnau Font, un creador de contingut especialitzat en tecnologia i intel·ligència artificial. Assegura que no tenia cap expectativa a l'hora de crear el joc i que ho va fer com un simple passatemps.
30: La veritat és que no tenia cap expectativa, però estic molt content, no?, d'aquesta rebuda i sobretot que la gent s'hi hagi passat hores i hores jugant.
29: El repte té 4 modes de joc diferents i el seu creador explica que pot ser una bona manera de donar a conèixer aquells municipis catalans més petits.
30: Doncs a veure si gràcies a aquest rànquing o a aquest joc doncs anem descobrint allò més municipis més petits, més desconeguts, no?
29: Després de l'èxit del joc, ara Font està estudiant la creació d'un 5è repte.
0: Canviem radicalment de registre. El llibre que va fundar la història de l'art occidental es podrà llegir per primera vegada en català. L'editorial Proa publica la traducció de les vides dels més excel·lents pintors, escultors i arquitectes. El clàssic del renaixentista Giorgio Vasari, editat a mitjans del segle XVI. Barcelona, Montse Mas.
31: L'obra inclou prop de 200 biografies d'artistes clau del renaixement italià, des de Cimabue fins al mateix Vasari, passant per Miquel Àngel o Leonardo da Vinci, i és el resultat de més de 20 anys de treball de l'advocat valencià Martí Domínguez Pérez, que ha culminat ara el seu fill de manera pòstuma. Per l'escriptor i professor de periodisme Martí Domínguez Romero, Vasari és el primer periodista cultural de la història i el seu llibre és de lectura obligatòria. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
32: Podem dir que sí, també és el primer sociòleg de l'art, el primer historiador de l'art i el primer museògraf. És obligatori per a qualsevol persona que tinga interès per la cultura, perquè ja no sols és que parla evidentment, de Ghirlandaio o de Miquel Àngel o de Rafael o de Leonardo o de dones pintors, que també és dels primers en parlar de dones pintores, sinó també reflecteix un món del Renaixement, i crea el terme Renaixement.
31: L'edició catalana, publicada per Proa, consta de 3 volums, supera les 3.000 pàgines i, a més d'una extensa introducció, inclou els retrats dels artistes dibuixats pel propi Vasari.
0: I ara un altre canvi radical de registre. Mua, mua, mua! Ginestà, Marina Herlop, Quimi Portet, Omimi Maikia són alguns dels artistes destacats de la pròxima edició del Mercat de Música Viva de Vic. Més de 70 propostes artístiques ompliran de música la capital d'Osona del 16 al 20 de setembre. Barcelona, Marc Ruiz.
3: El cartell d'aquest any destaquen artistes que viuen un gran moment de popularitat com Ginestà, d'altres demergents que es consoliden com Lia Cali i amb veterans com Nacho Vegas o Quimi Portet i d'altres que s'han guanyat el respecte del públic i el sector com Momi Maiga. L'espectacle inaugural d'aquest any serà una producció pròpia, dirigida per la dramaturga italiana resident a Barcelona, Lucia del Greco. Barrejarà diversos estils artístics per parlar de l'experiència de la música en viu i com l'han transformada les xarxes o la intel·ligència artificial. El director artístic Jordi Rial defensa la voluntat del mercat de ser també un espai de pensament.
7: Tant de bo que ens agradaria molt que servís per reflexionar i que també hi hagués aquest espai en el mercat, no només de treballar i d'aconseguir concerts i de fer negoci, sinó que també hi hagués aquest punt de pausa i de metapensament en el sector.
3: Una altra de les novetats d'aquest any és que desapareix el sucre i es reforça la carpa. A més, s'entregarà per primer cop el Premi Marc Lloret a la millor cançó en català, promogut per Mishima, també com a homenatge al membre de la banda i exdirector del mercat, que va morir el 2025. S'hi han presentat 150 propostes, de les quals han quedat 27 filanistes, i se sabrà el guanyador al mercat.
9: Anem a brindar per l'alegria, per tots aquests anys de bogeria.
0: Mentrestant, a Lleida, una vintena de locals d'oci nocturn, els més importants, uneixen forces per promoure la llengua catalana en una iniciativa que és pionera. Volen que soni més música en català i que sigui la llengua principal per atendre els clients. Glòria Casellas, ho faran conjuntament amb Òmnium Cultural.
10: Sí, són locals grans i coneguts com el Biloba, la Manolita, la Nuit, el Traganitz o la Boat, fins a un total de 18. La campanya es diu que soni el català i es comprometen a utilitzar-lo com a llengua habitual en la publicitat, en els espais i en la música que punxen. Dolors Pifarrés, la presidenta d'Òmnium a Lleida.
11: Per què no fer que la socialització de joves i no tan joves a la pista, a la barra, als concerts, a les converses, per què no posar el català allí també?
10: Per potenciar aquest ús, per exemple, Òmnium farà cursos de català als treballadors que no en parlin. Toni Revés, del Cafè del Teatre, assegura que hi ha locals que no parteixen de zero, però que cal fomentar-ho.
12: Tot i que s'estigui fent, van bé per prendre consciència d'on som, prendre consciència de com està la llengua.
10: A més, es vol fer una festa anual destinada a la promoció de la llengua.
22: Catalunya migdia.
0: 20 minuts i seran les 3. Des de la informació esportiva, Laia Tudel, amb la festa de Cap Verd després de debutar contra Espanya.
13: Perquè s'esperaven sortir golejats d'aquest primer partit i, en canvi, van aconseguir un històric empat a 0.

0: Sorprenent va ser el debut d'Espanya al Mundial. Les travesses eren molt optimistes amb el conjunt espanyol. S'esperaven una golejada per part d'Espanya i, en canvi, no van poder marcar ni un gol. Espanya 0, Cap Verd 0. Enviada especial al Mundial, Sònia Jalmà. Sens dubte, aquest resultat ha estat una de les sorpreses del Mundial.
1: La principal sorpresa, diria, si més no per diferència al rànquing, jugava la número 2 mundial contra la número 67. No va ser el partit que havia imaginat Luis de la Fuente, que va apostar per Ferran i Gavi a les bandes i no va poder comptar amb Lamine Yamal fins als últims 20 minuts. Amb Lamine i sense Lamine, el resultat va ser el mateix, empat a 0, impotència ofensiva que va acabar amb aquest empat sense gols davant d'una selecció debutant i a priori assequible com Cap Verd. Un entrebanc que rebaixa l'eufòria general que es vivia a l'entorn de la selecció espanyola, conscient del soroll que es generarà en els pròxims dies. Luis de la Fuente va mirar de posar calma.
2: Me parece muy bien el ruido y las nueces. Este equipo es fiable, sí o sí. Por cierto, hoy superamos 32 partidos invictos. Un partido que no tiene esa finura, esa frescura, ese acierto en los pases finales, pues pasa esto. Pero nada que nos genere ninguna duda, nada que nos genere ninguna desatención o preocupación excesiva.
1: Per contra, l'altra cara de la moneda va ser Cap Verd, una gesta personificada en el seu porter de 40 anys, Bosinha, l'MVP del partit, que ve de jugar a la segona divisió portuguesa i que ahir debutava en un Mundial mantenint la porteria zero davant tota una candidata al títol. Es va emocionar amb llàgrimes un cop acabat el partit, pensant en els seus avis, que ja no hi són, i explicava després que tampoc havia pogut portar la mare i la resta de la família per problemes amb el visat.
3: As regras de Estados Unidos cambiaram e tínhamos que pagar uma taxa muito grande para trazer minha mãe e meus outros irmãos. E então não conseguimos tratar a tempo, mas penso que vou tentar ver se consigo para, pelo menos, o último jogo para minha mãe também estar aqui.
1: Són les històries que també fan gran els mundials. Per cert, Bosinha ha començat el partit, va començar el partit que el seguien unes 200.000 persones a Instagram. L'últim cop que ho he mirat anava a camí dels 7 milions de seguidors.
0: D'un nidó. L'impacte que va tenir aquest partit de Bosinha en aquest mundial, és lògic, el segueix molta gent i, com dèiem, una gesta històrica, el que va aconseguir Cap Verd davant d'Espanya. Va acabar amb empat aquest partit, però vaja, és que tots els partits que es van jugar ahir, Sònia, van acabar tots amb empat.
1: Sí, n'hi havia un que interessava especialment la selecció espanyola. A l'altre partit del grup, aquest empat a un entre l'Uruguai i l'Aràbia Saudita deixa sense un gran efecte l'ensopegada espanyola. Tornen a partir de zero, per dir-ho així, en aquests dos partits que queden els quatre rivals d'aquest grup. Mateix resultat, empat a un entre Bèlgica i Egipte, on per cert va jugar uns minuts el juvenil del Barça, Hamza Abdelkarim, i també empat, en aquest cas, l'últim partit d'ahir nit, empat a dos entre l'Iran i Nova Zelanda.
0: Ah, aquest partit de l'Iran que es juga enmig d'aquest conflicte obert que tenen Estats Units i l'Iran, i que quan va sonar l'himne nacional de l'Iran abans del partit, una part del públic de l'estadi el va xiular. La situació de la selecció de l'Iran en aquest Mundial és complicada. Sònia, està molt marcada per aquest conflicte.
1: Sí, per començar, ho demostra el fet que va viatjar la nit abans del partit des de Mèxic fins als Estats Units amb una delegació molt reduïda de jugadors i staff per les restriccions amb els visats. No van entrar a terra nord-americà, per exemple, ni el president de la Federació de Futbol Iraniana, ni el director de l'equip, ni tan sols el cap de comunicació, entre d'altres. A Iran només li permeten dormir la nit abans del partit als Estats Units. Van haver de marxar directament un cop jugat el partit en un altre vol des de Los Angeles a Tijuana, on es troben concentrats. Voldrien haver-se quedat a descansar aquí aquesta nit, però no els hi han permès, i abans de volar, el seleccionador etnià Amir Galenoi aixecava la veu contra el tracte que estan rebent.
4: Segurament el nostre equip sigui el més oprimit de tot el Mundial. Penseu que el nostre màxim responsable, el president de la Federació de l'Iran, no és aquí. Els nostres mitjans de comunicació tampoc hi són aquí.
0: Doncs aquesta és la situació complicada que té l'Iran per disputar aquest Mundial de Futbol. Tunísia, per cert, ja té nou entrenador, el francès Hervé Renard, és el nou seleccionador després de la destitució de Sabri Lamouchi per la derrota de 5-1 davant Suècia en el primer partit que van disputar en aquest Mundial. Tot això que us hem explicat va passar ahir. Ara repassarem la jornada d'avui. Aquesta jornada té previst 4 partits, però en destaquen especialment 2. El debut de la França d'Mbappé, també de Jules Koundé, i el de l'Argentina de Leo Messi, que recordem, Eudald Serra, estem parlant de l'actual campiona del món.
5: Doncs sí, serà França, però qui precisament obrirà la jornada d'avui, enfrontant-se al Senegal a partir de les 9 del vespre. Els africans van guanyar l'última edició de la Copa d'Àfrica, però poc després van ser desposseïts del títol en favor del Marroc, perquè durant la final van abandonar el terreny de joc durant uns minuts com a protesta per un penal xiulat en contra. Només una vegada s'han enfrontat França i Senegal en un Mundial. També va ser la primera jornada i llavors, atenció, perquè els africans van donar la gran sorpresa guanyant per 0-1. Va ser el Mundial del 2002. Més tard, a les 3 de la matinada, hora nostra, debutarà l'Argentina davant Algèria. Serà el 6è Mundial per Leo Messi, que juntament amb Cristiano Ronaldo establiran un nou rècord a la història de la competició. Tot i que està a punt de fer 39 anys, de fet els fa la setmana que ve, l'ex blaugrana serà titular aquesta matinada, tal com ha confirmat el seleccionador argentí Lionel Scaloni.
6: Yo creo que ya lo dije, lo de Leo, creemos, no son los argentinos, creemos que todo el mundo lo quiere ver adentro de una cancha, quiere verlo jugar, porque es lo que le genera a todo el mundo, no solo a los argentinos. Entonces, de mi parte siempre será así. No veo nada negativo, sinceramente, que él esté dentro de la cancha y ha estado en diferentes condiciones, pero siempre ha estado y siempre para nosotros ha sido fundamental.
5: A banda d'aquests dos partits aquesta matinada, se'n jugaran dos més. Irak-Noruega a les 12 de la nit i Àustria-Jordània a les 6 de la matinada.
0: Doncs precisament en un d'aquests partits que hem destacat de la jornada d'avui, el França-Senegal, hi juguen dos germans, els germans Hernández en França, però això no és un fet excepcional, perquè Marcos García també podria ser aquest el Mundial dels Germans.
7: 7 parelles de germans disputen aquest Mundial, més que en cap altra Copa del Món. 3 dels germans comparteixen equip. A Cap Verd tenim els Duarte, Laros i Deroy. Els Hernández, Lucas i Teo, juguen en França. Amb Curaçao hi tenim els germans Vacuna, Leandro i Juninho. I 4 d'aquests germans no comparteixen equip. Són els Williams, Nico amb Espanya i Iñaki amb Ghana. Els Doué tampoc juguen a la mateixa selecció. Guela juga amb Costa d'Ivori i Desiré juga amb França. Els Lucas and Brovey comparteixen mare i no comparteixen pare ni selecció. Derek Lucasen juga amb Ghana i Brian Brovey juga amb els Països Baixos. El Sauter, en John juga amb Escòcia i en Harry juga amb Austràlia. I encara podríem haver sumat uns altres, els germans Timber dels Països Baixos. Quentin juga al Mundial, però el seu germà Jurien va haver de deixar la concentració abans d'hora per lesió. El que queda molt lluny d'aquestes 7 parelles és la fita dels Boateng, Kevin i Jerome, que es van enfrontar 2 vegades en un Mundial, entre Alemanya i Ghana en els Mundials de l'any 2010 i 2014.
0: Doncs deixem ara per un moment el Mundial de Futbol i parlem de la final de la Lliga de Futbol Sala. La juguen el Barça i el Pozo Murcia, l'equip de Javi Rodríguez, que vol fer el primer pas per aixecar un títol més de 2 anys després, Francesc Ripoll.
8: Des del març del 2024, el Barça de Futbol Sala no guanya un títol i ara ho té ben a prop. Els catalans enceten la final sense haver perdut cap partit en tot el playoff. L'últim obstacle és el Pozo Murcia, segon classificat a la Lliga regular. Final al millor de 5 partits i amb el factor pista favorable al Barça. Didac Plana, porter i capità blaugrana, sap que és important guanyar el partit d'avui.
9: Conscients de que tenim un repte molt gran i que al final només pot guanyar un, però amb la confiança i amb l'ambició que s'ha de tenir per fer-ho, no? Per tant, doncs, les sensacions són bones i intentarem donar la primera hòstia, no? Com es diu nosaltres.
8: Avui primer partit, dijous també al Palau, el segon. Per cert, una novetat important a la convocatòria del Barça. Torna Adolfo després de més de 2 mesos i mig de baixa. Pol Pacheco i Lucas Granda continuen lesionats. I atenció a la dada, el Barça ha guanyat totes les finals que ha disputat contra el Pozo Murcia, 13 de 13.
0: 10 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
10: El fet de no tenir un equip competitiu, doncs fa que...
0: Moviments al mercat del waterpolo.
11: Catalunya migdia. Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Olbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
12: L'afició ho celebra. Ja és aquí el dia sensible de MediaMark. Només avui, 16 de juny, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga, a MediaMark Funès i a l'app.
13: La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
14: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a cala meva mare, Olà. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
15: Molt bé.
14: Arribarem a tot?
15: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
16: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
17: Un de cada tres infants a Catalunya viu per sota del llindar de la pobresa. Amb les beques per a colònies i casals de la Fundació Pere Tarrés, tindran oportunitat de viure un estiu saludable i ple d'aprenentatges i experiències úniques. Ajuda'ns a transformar el seu estiu. Fes un donatiu a peratarrés.org.
18: Sabies que el 2050 una de cada quatre persones tindrà problemes de pèrdua auditiva? Estudia el grau en Audiologia General de la UBIC, UCC, i sigues l'audiòleg que les ajudarà a sentir-hi més i millor. Parlem del teu futur. Escriu-nos a ubic.cat/cadem.
11: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
19: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
19: Som 3CAT.
0: En waterpolo, el Sant Andreu femení comença nova etapa. Ja és oficial que el fins ara tècnic Javi Aznar deixa l'equip i ell mateix explica els motius d'aquest adeu, David Ubach.
20: El Club Natació Sant Andreu i Javi Aznar han pactat la sortida del tècnic de mutu acord. La nova directiva del Club Andreuen, que s'ha estrenat aquesta temporada, ha establert una reorganització dels recursos econòmics interns, de manera que el projecte que Aznar ha capitanejat els últims 12 anys a l'equip femení de waterpolo queda tocat de mort. La majoria de jugadores importants, com hem anat explicant aquests últims dies, marxaran, i això es combina amb l'oficialitat també de la sortida del tècnic, que valorava així.
21: El que tenim per davant era complicat, que segurament la millor opció és que el club comenci un projecte nou, amb nova gent, i és el que hem acordat, no? Una sortida pactada, una sortida per amb dues parts bona.
20: Com a entrenador del Sant Andreu femení de waterpolo, Aznar ha guanyat un títol de Lliga de Campions, una Supercopa Europea, 3 Supercopes espanyoles i també 2 copes. Aznar, tot i que no és oficial encara, el rellevarà el que fins ara ha estat el seu segon preparador, Marc Comas. I del Sant Andreu al Sabadell. Aquests dies s'ha marcat mogut el waterpolo i a l'equip masculí ballesà s'ha oficialitzat també el retorn de Fran Valera, jugador internacional que aquesta última temporada havia jugat al Jadran Hercegovina Novi Montenegrí i que ara torna a casa.
0: La USAP de Perpinyà comença a preparar la temporada que ve sabent que seguirà la màxima categoria del rugbi francès. Ha aconseguit la permanència aquest cap de setmana en el decisiu partit jugat al Camp d'Ais de Provença. Corresponsal a la Catalunya Nord, Laura Bertran.
22: Dels nordcatalans contra el Club d'Ais de Provença en el partit per la permanència. El resultat final ha estat de 24 a 47, malgrat una primera mitja hora preocupant i un marcador inicial de 10 a 0 per als provençals. Al final, els més de 2.000 seguidors catalans que s'hi van desplaçar ho van poder celebrar. Entre ells, el president de la penya Trabucaires, Vicenç Panaviera.
23: Aquest partit era molt important justament per salvar-nos i per tenir una visió a mig termini, 2 o 3 anys, amb aquest nou entrenador, amb aquest nou staff. amb nous jugadors que arribaran a l'estiu, i era justament una etapa molt important per no aturar-se en el procés d'evolució del club.
22: L'USAP ja ha anunciat fitxatges importants per la pròxima temporada. El retorn del pilar Enzo Forleta, a més de Marco Riccioni, José Madeira, Luke McGrath i, sobretot, Sevu Rhys.
0: I tornar a parlar de futbol, el Sabadell i el Badalona hauran de buscar la remuntada aquest cap de setmana si volen tots dos aconseguir l'ascens a categoria. Van perdre els partits d'anada, tot i que els badalonins són els que ho tenen més complicat, Eudald.
5: El Sabadell haurà de remuntar divendres que ve la nova Creu Alta, un 1-0 en contra davant el Zamora, després de perdre el partit d'anada jugat a Castell i Lleó. Els atlequinats van encaixar l'únic gol del partit tot just a l'inici, per bé que van dominar el partit i van tenir alguna ocasió per empatar, al final van acabar perdent. Si divendres aconsegueixen igualar només aquest resultat, 1-0, aconseguiran l'ascens directe a segona divisió. Molt més complicat, com deies, ho tindrà el Badalona a casa davant el Compostela, si els escapulats volen pujar a segona federació. I és que l'anada a Galícia van encaixar un 3-0 en contra, en un partit on els de Miquel Azparren van ser clarament superats pels gallecs.
1: No es dominar el resultado, no es dominar las áreas, no es dominar el balón parado. Yo creo que han tenido una contundencia que necesita un equipo que quiere ascender. Nosotros no la hemos tenido.
5: El partit de tornada entre el Badalona i el Compostela jugarà diumenge que ve al migdia a l'Estadi Municipal de Badalona.
0: D'aquí a 3 setmanes comença el Tour de França amb el Gran Depart des de Barcelona i l'Ajuntament de la ciutat ha previst un dispositiu molt especial. Josep Gaya.
2: Prop de 900 agents de la Guàrdia Urbana prendran part en els dispositius de mobilitat i seguretat, amb especial atenció a la regulació del trànsit. Les afectacions començaran la nit de l'1 de juliol. L'endemà, el dia 2, i amb la presentació dels equips al recinte modernista de Sant Pau, les alteracions se centraran en l'entorn de la Sagrada Família i l'Avinguda de Gaudí. El dia 4 serà el més complicat. La contrarrellotge per equips travessarà la ciutat des del Parc del Fòrum fins a Montjuïc, amb afectacions a pràcticament tots els carrers principals de Barcelona. Finalment, el dia 5, amb l'arribada de la segona etapa, l'activitat se centrarà a Montjuïc. Per garantir la mobilitat de les persones, s'habilitarà 50 punts de pas per a vianants. Així ho explica David Escudé, regidor d'Esports.
3: En tot moment s'ha d'assegurar la seguretat dels veïns i les veïnes, i evidentment dels esportistes, i això és el que farem amb diferents punts situats estratègicament a 5 minuts un de l'altre perquè es pugui passar.
2: L'Ajuntament recomana als veïns que durant aquells 3 dies es desplacin en transport públic, sobretot amb metro.

0: Aquesta és una de les competicions més prestigioses del món de hoquei gel, si no la que més. Tant és així, no?, que entre els aficionats d'aquest esport se la coneix com el Sant Grial, i és també la més antiga. En 1892, Lord Stanley de Preston, en aquest moment governador general del Canadà, va adquirir el trofeu per un mòdic preu, 50 cèntims de dòlar. Només existeix un únic trofeu, i com que el nom de tots els guanyadors i els tècnics se grava allí mateix, van d'anar afegint pisos per la base i el trofeu se va fent més gran. I la tradició dicta que cada jugador de l'equip guanyador s'ha d'endur la copa a casa durant un dia d'aquest estiu.
1: Doncs aquestes són algunes de les històries que sempre ens apropa la Marta García. Ara amb ella acabarem aquest repàs de l'actualitat esportiva, encara amb un parell de punts més. Comencem amb l'Espanyol i la pretemporada.
0: Ha confirmat un nou amistós. Els blanquiblaus jugaran el 21 de juliol contra el Pau de la segona divisió francesa en el municipal de Palamós a partir de les 7. L'Espanyol farà l'espai de pretemporada en Navata del 15 al 22 de juliol i aprofitarà aquests dies per a jugar diversos partits. L'equip femení, per cert, ha renovat la portera Paula Cova una temporada més fins al 2027. I ja que estem parlant de renovacions,
1: sí,
0: l'internacional alemany Antonio Rüdiger ha renovat amb el Madrid una temporada més. L'Uni Girona per Mariam Koulibaly, la pivot maliana, deixa l'equip gironí després de vestir la samarreta una temporada. En hoquei patins, el Pons Lleida ha presentat este migdia Carlos Cortijo com a nou entrenador per les tres pròximes temporades. I el Noia ha presentat un jugador molt jove, d'aneu anys, Marc Sanon, que firma per la pròxima temporada.
1: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva. A les 7, més esports al tot costa. I també a les 11 de la nit, Club de la Mitjanit Especial Mundial. Ara seguim a Catalunya Ràdio amb el Catalunya Mitjanit.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: A casa del matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
2: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah, i a la casa del matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La casa del matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: Tens plaques solars. Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques, disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per a casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè a Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instalvilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juny.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

Al teu dial, Ràdio Seu marca la diferència, perquè Ràdio Seu la fan els nostres col·laboradors. Una programació ideada per gent d'aquí, per a la gent d'aquí. Un equip en creixement per fer-te arribar una programació més interessant, plural, oberta i, sobretot, la més propera. La nostra veu, la proximitat, la diferència. Ràdio Seu, 107.2. Coneix tots els programes i col·laboradors de la teva ràdio a la nostra pàgina web, www.radioseu.cat.

0: oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de goters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
1: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán, estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

Centenars de persones segueixen l'actualitat diària de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb radioseu.cat. Des de la Seu o des de qualsevol punt del món, la pàgina web de Ràdio Seu t'acosta al que passa a casa nostra, siguis on siguis. Una pàgina web renovada i amb un servei de podcast que millorem perquè puguis accedir més fàcilment a tota la nostra programació quan vulguis. Busca'ns també a Facebook, Twitter i Instagram.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10. Festa 10. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall del teu esdeveniment perquè sigui exactament com l'havies imaginat. Amb anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones. A Festa 10 estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més. Contacta amb nosaltres a través del web festa10.es i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Descobreix els teus podcasts de proximitat amb Ràdio Seu.
1: A l'apartat de Ràdio a la Carta de la nostra pàgina web, radioseu.cat, hi trobaràs una àmplia varietat de programes d'entrevistes, entreteniment, música, esports, cultura, salut, medi ambient, tecnologia o mascotes, entre d'altres, fets per gairebé una quarantena de col·laboradors de casa nostra.
0: I també pots estar sempre al dia. Els nostres podcasts informatius recullen minut a minut les notícies més rellevants de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu.
1: A punt per iniciar el teu viatge sonor? És fàcil. Visita la nostra pàgina web www.radioseu.cat i entra a l'apartat de Ràdio a la Carta. Explora allà tota la graella de programes disponibles, selecciona el que més t'agradi i escolta'l. Així de fàcil.
0: Segur que tenim el podcast perfecte per a tu. També a Spotify i iVoox. Busca'ns.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Amigues, amics, què tal? Com estem? Salutacions cordials, gràcies per escoltar-nos una setmana més en aquest programa que senzillament, entre cometes, perquè també hi ha feina al darrere, mira cap enrere i selecciona la millor música rock de tots els temps. Diem que hi ha feina perquè això no és una playlist automàtica, ni molt menys, és una playlist feta a mà. Una a una, cada cançó es van seleccionant i també anem escollint una mica l'ordre per aconseguir la millor experiència per a vosaltres. Avui seguim amb el nostre repàs particular a la discografia dels Pets. La banda de Constantí, que ens ha portat molt bones estones i que, afortunadament, 40 anys després, encara segueix en actiu i ben viva, girant les cançons més sonades del seu repertori. I precisament en viu, sonaven el 1995, des del seu primer treball en directe, es deia Vine a la festa. I aquest va ser un dels singles que es va extreure d'aquell llarga durada. Núria. Núria.

Un exemple de l'estil irreverent dels Pets. Núria, vull fer-te riure, vull tastar-te els pits. Vinga. Des del 20 a la festa, aquest treball en viu dels de Constantí.

0: que giraven l'any 95 i que es va publicar poc després en aquest format LP. Aquest un altre dels temes d'aquella llarga durada.
1: Rock and Classics.
0: Vaig calent als Pets.

0: Rock and Classics.
1: Avui, repassant la discografia dels Pets, i arribem al clímax comercial, podríem dir, i també d'èxit de crítica i d'assistència massiva als seus concerts amb els Pets l'any 1997. Era el seu disc Bon Dia, el disc més venut de la música catalana amb 120.000 còpies. Ja començava amb aquest tema festiu que tant i tant hem punxat a tot arreu, a festes majors, a la ràdio, on sigui. És el tema que dona títol a aquest Bon Dia. Bon Dia.

un dels encerts més gran dels Pets. Bon dia, aquest treball del 1997 amb la impecable producció de Marc Grau, també protagonista a la guitarra de la majoria de les cançons d'aquest treball. Bon dia, aquest és el tema que donava títol a aquest llarg durada, un disc festiu que va girar arreu de Catalunya amb moltíssim èxit i que, com us dèiem, va arribar a vendre ni més ni menys que 120.000 còpies. Això sí, també hi havia lloc per la reflexió amb temes com aquest, una fiblada a la pell.

Bomba. Els pets. Digue'm que m'estimes. Encara que sigui mentida. Bon dia, festiu i divertit d'allò més. Bon dia. Avui estem repassant, segon programa consecutiu, la discografia dels de Constantí. Anem amb un altre tema, doncs, que ja enfocava la temàtica, que a partir d'aquells moments també començarien a tractar els pets. Massa jove per fer-me gran. Comencen, doncs, ja a sentir-se una mica bastant adults.

0: Recorda els millors temes de la música rock a Rock and Classics.
1: Anem ara amb un dels temes dels Pets que us reconec que és dels preferits de la seva discografia des del meu punt de vista. Almenys a casa meva ha sonat moltíssim aquesta cançó i, és més, forma part també d'una de les falques d'aquest programa del Rock and Classics. Avui revisem de forma exhaustiva aquest treball que és, sens dubte, el més conegut dels Pets i el que més vendes ha aconseguit. Bon dia. Amb temes tan rodons com aquests... Una estona de cel.

0: petites i boniques històries que els fets van explicant cançó a cançó. Jo crec que a partir d'aquells moments, i ja fins i tot en època del Brut Natural, els fets ja estaven composant unes cançons d'una forma diferent, amb enginy i amb una producció de luxe de la mà de Marc Grau. Avui estem revisant el Rock and Classics, per segon programa consecutiu, la discografia dels fets, i avui fem parada i fonda amb el disc Bon Dia.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.

El rock pagès, com deia Pep Blai, molt encertadament, dels Pets, amb referències a casa seva, Constantí, al Camp de Tarragona, amb temes com aquest, Jaio. Fins aquí el repàs que hem volgut fer en aquest gran disc dels Pets. Bon dia, seguim endavant. Ara saltem al 1999, quan es va publicar el següent disc dels Pets, que començava amb aquesta sorpresa, amb una caixa de ritmes en aquest tema, que obre un disc molt més reflexiu, més madur, i que faria, doncs, un tomb en el canvi d'orientació musical dels Pets. Això sí, també en temes festius com aquest, és hora de tornar a casa.

Un dels temes més positius, més enèrgics i divertits d'aquest Sol, el treball que succeïa l'èxit del Bon Dia el 1999, dos anys després de la publicació d'aquell disc. Un disc més madur i amb temes, com abans us dèiem, una mica més reflexius. Un exemple, aquest tema que es diu Por, i que ens reflecteix, doncs, un estat d'ànim diferent. Imaginem que els Pets ja sabien que la vida del seu productor i guitarrista Marc Grau arribava al final. Aquest va ser l'últim disc en el qual hi va col·laborar.

0: de les últimes dècades els trobaràs a Rock and Classics amb Esteve Llull.
1: Amigues i amics, enfilem ja la recta final d'aquest Rock and Classics que hem dedicat una vegada més als Pets. Encara ens queda un tercer programa en el qual seguirem repassant els darrers discos de la banda de Constantí. Marxarem amb un altre dels temes d'aquest fantàstic i monumental Sol. A mi és un dels treballs que em va calar fort i que el recordo doncs, que em va sorprendre, no? Perquè d'entrada els Pets tenien doncs, aquest punt tan festiu i tan divertit des dels seus inicis, que quan apareix aquest disc penses, ep, aquesta gent s'estan fent grans, què és el que està passant, però realment és un disc molt rodó, molt ben produït i amb unes cançons excel·lents, com per exemple aquesta altra que es diu Aquest cony de temps. Amb aquest tema marxem. Adéu-siau, gràcies per escoltar-nos.

0: Ràdio Seu és un referent informatiu del Pirineu a internet. Segueix l'actualitat de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu a radioseu.cat o a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. Anant bé.
1: A les 6 que no surti, gràcies, Eloi.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, us informa Marc Güell. La directora de la Guàrdia Civil nega rotundament haver participat en cap operació contra la Unitat Central Operativa del Cos per entorpir investigacions sobre l'entorn de Pedro Sánchez. Mercedes González ho ha dit en la seva compareixença al Senat, que encara està en marxa a aquesta hora a Madrid. Àngels Lafuente, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Mercedes González ha negat reiteradament haver participat en cap trama ni conspiració per anul·lar causes judicials. Mai ha interferit en cap investigació de l'UCO, ha afirmat, i pel que fa a la seva relació amb Leire Díez, ha estat contundent.
4: No me he reunido jamás, nunca, con la señora Díez, ni para frenar investigación alguna, ni para preparar, ni para idear trama alguna.
3: La directora de la Guàrdia Civil ha reconegut, però, que es va reunir amb Díez, com recullen els informes de l'UCO, però insisteix que van ser reunions curtes, que no tenien res a veure amb el cos armat, i ha reiterat que mai ha participat en una campanya de desprestigi de la Guàrdia Civil, ni per petició de l'exmilitant socialista, ni de cap altra persona. Àngels Lafuente, Catalunya Ràdio, Madrid.
1: Més notícia, Txell Vallespí.
5: La firma de l'acord entre l'Iran i els Estats Units es rubricarà finalment aquest divendres en un luxós complex de muntanya de la localitat suïssa de Burgenstock i no pas a Ginebra, com s'havia dit inicialment, segons ha confirmat el Ministeri d'Exterior suís. Donald Trump ha revelat que l'acord elimina l'amenaça nuclear de Teheran. Ho ha dit en una trobada amb el líder de Qatar, Evian, on es fa el G7.
6: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear. I si ho fan, els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
1: Presó provisional sense fiança per als veïns de Berga detinguts pel crim de la Baells. Ho ha confirmat aquesta emissora el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Els sospitosos se'ls va interrogar el cap de setmana per homicidi. Berga, Nàtia Dell.
7: Bona tarda. El jutjat d'instrucció número 2 de Berga els va interrogar dissabte com a presumptes autors de la mort de Gabriel Morales, un veí del municipi que havia fet de paleta. Però la informació no ha transcendit fins ara. El seu cos va aparèixer surant al pantà de la Baells ara fa 2 mesos, a la banda de Vilada. El va trobar una dona que passejava el gos. Tot apunta que van llançar el cadàver per intentar desfer-se del cos. La causa oberta és per homicidi. Nàtia Dell, Catalunya Ràdio, Berga.
5: I Lloret de Mar demana reforços als Mossos d'Esquadra per cobrir hores la comissaria de la policia local. El cap de setmana passat l'Ajuntament la va haver de tancar de nit perquè no hi havia efectius per baixes laborals, asseguren, i perquè els agents es neguen a fer hores extres. Els sindicats reclamen renovar el conveni i l'Ajuntament espera arribar a un acord. Lloret de Mar, Laia Claret, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamela, ha explicat que per llei no poden contractar més policies, però esperen arribar a un acord en la negociació del conveni.
9: Falten, han faltat i faltaran. Lloret de Mar, per la idiosincràsia que té, els efectius de policia local doncs han de fer un esforç extra cada estiu, però com la llei no ens ho permet, doncs hem de fer el que puguem amb mans i mànigues.
8: Des dels sindicats policials especifiquen amb què es troben i què demanen. Gavi Romero és portaveu de Cipfepol.
10: És una pujada general per a tot l'Ajuntament, 9-10%, i després que s'actualitzin tot. Recordem des de 2009 que no es pugen ni festius ni quilometratges, és a dir, coses que han quedat totalment desfasades.
8: Laia Claret, Catalunya Ràdio, Lloret.

0: El segrest i assassinat de Miguel Ángel Blanco a mans d'ETA es convertirà en pel·lícula, segons ha anunciat la productora Universal Pictures. El film es titularà Blanco i reconstruirà les 48 hores del segrest del regidor del PP d'Ermua, el termini que va donar la banda terrorista perquè el govern espanyol traslladés al País Basc tots els seus militants presos. El director serà Félix Vizcarret, un dels responsables de la sèrie Pàtria. El rodatge començarà a l'octubre i està previst que el film s'estreni el 9 de juliol d'any que ve, quan farà 30 anys dels fets. Els esports, Rugby, la bona tarda.
1: Bona tarda.

0: Aquesta nit i demà i aquesta matinada es juguen quatre partits més de la primera jornada del Mundial de Futbol. Destacar el partit de les 9 entre França i el Senegal. A la matinada, Iraq-Noruega i Argentina-Algèria. Serà l'inici del sisè Mundial per a Leo Messi. El Barça de Futbol se l'engega avui el camí cap al títol de Lliga. S'enfronta al Pozo Murcia en una final al millor de 5 partits, en la qual el conjunt blaugrana té el factor pista a favor. El Barça recupera l'extrem Adolfo després de 2 mesos lesionat a l'espatlla dreta. Segueixen absents Pol Pacheco i Lucas Granda. Aquest partit començarà a les 9 i el podreu veure en directe per Esport 3. L'Uni Girona no podrà comptar amb Mariam Koulibaly la temporada vinent. La pivot maliana, millor jugadora de l'última lliga, deixa l'equip gironí després de vestir la samarreta gironina una temporada. És una baixa important per l'Uni Girona, ja que Koulibaly ha superat, entre d'altres, els 17 punts de mitjana durant la temporada. I en tenis, Paula Badosa juga aquesta tarda al torneig de Berlín d'herba. Són els 16ens de final. Juga contra la neerlandesa Susan Lament. Serà a partir d'un 5:45 de la tarda.
1: Fins aquí les notícies.
2: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
3: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

Bona tarda, són les 5 i 6. Els Catarres i Detallets encapçalaran l'oferta de concerts de la Festa Major 2026 de la Seu d'Urgell, que enguany vol homenatjar a través del seu cartell el teixit local social que fa possible la celebració. Així ho ha anunciat avui l'alcalde Joan Barradí i la tinent d'alcalde Gemma Tó, que han avançat que la festa, el gruix principal serà del 28 d'agost a l'1 de setembre. Concretament, el concert dels Catarres serà la nit del dissabte 29 d'agost. L'emblemàtica banda osonenca, un dels grans referents de la música en català dels darrers anys, torna al seu per encomanar la seva energia al públic urgellenc amb els seus grans èxits ple de ritme i, pel que fa als maresmencs de Tallets, el duet que ha revolucionat el panorama musical actual combinant sons urbans i tradicionals pujaran a l'escenari de Casetes dilluns dia 31 d'agost. Els dos concerts seran gratuïts, com la resta d'actuacions musicals. A la mateixa hora, a la mateixa reprensa, s'ha desvetllat l'original cartell oficial d'aquest any que ha creat Raül Guillamón i que l'autor mateix defineix com un gran projecte artístic i social i un emotiu homenatge a la ciutadania. I és que, més enllà de la funció d'anunciar la festa que té, aquest disseny vol ser el reflex col·lectiu d'un teixit social molt viu, i és que hi han participat 48 persones representatives de diferents generacions, sensibilitats i àmbits de la ciutat. L'eix conductor és la geganta Constança, agafant un significat molt especial pel fet que la seu ha estat enguany a escenari de la Fira del Món Geganter 2026.

0: Els municipis del sud de l'Alt Urgell es mantenen amb un perill alt d'incendis forestals. De fet, fins dilluns, fins ahir, Bassella havia estat a nivell molt alt, però els ruixats que han caigut aquestes darreres hores, encara que fossin febles, han ajudat a reduir una mica aquest risc, tant a Bassella com també a municipis veïns ja al sud de l'Alt Urgell, com és el cas de la Baronia de Rialp, Tiurana, Pons, Vilanova de l'Aguda, Pinell de Solsoner. Recordem que, de fet, a Pons hi va haver un incendi molt a prop del poble de la C14 aquest diumenge a la tarda. Per tot plegat, els 600 rodals s'han fet una crida a extremar la prudència, especialment en activitats al medi natural o en feines agràries, ara que és època de sega. L'inspector en cap, Jep Antoni Mur, ha volgut posar de valor que els pagesos ofereixen sempre una gran col·laboració en la prevenció i extinció de focs, però tot i això ha demanat que vagin en compte aquests dies, especialment amb la maquinària. I precisament els agents rodals han presentat el seu pla estratègic 2026-2030 per l'Alt Pirineu i pel conjunt de Catalunya, i en el cas de les comarques pirinenques es preveu passar de les 107 places que hi ha actualment a les 237. Per tant, es doblarà amb escreix la plantilla. Això implica l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà, i significa que hi haurà prop de 50 efectius per comarca. Al conjunt de Catalunya també es preveu gairebé doblar la plantilla per passar dels 675 agents actuals als 1.300. En aquest acte Mur ha explicat que paral·lelament s'obriran noves seus dels agents rodals al Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça i la Cerdanya, i que a sort hi haurà la seu central de l'àrea regional. L'àrea d'infància de l'Ajuntament de la Seu, amb la col·laboració de diversos serveis municipals i entitats locals, organitza una nova edició del programa Imaginari. La proposta inclou activitats educatives, culturals i lúdiques per a infants i famílies del 26 de juny al 20 d'agost. Tot el programa és gratuït i es desenvoluparà principalment en horaris de tarda i vespre, generalment entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit, en espais com la plaça de les Monges, la Biblioteca Sant Agustí, el Parc de la Lira, la Sala de Sant Domènec o l'Espai Ermengol. El programa combina propostes consolidades amb noves experiències dinamitzades per entitats locals i professionals del sector. Entre els blocs principals hi ha ofertes d'espectacles de gran format, com el Teatre amb els Clàssics al Parc, aquest any amb la representació de la Visita de la Vella Dama, i s'ha previst actuacions de dansa contemporània, màgia amb Iván Fernández, o muntatges de circ com Street Sale o La Tendresa del Riure. El més destacat d'aquest imaginari ho podeu consultar ja a l'apartat de cultura del nostre web radioseu.cat. I en aquest bloc encara hi afegim que l'Escola Municipal de Música de la Seu oferirà aquest dissabte el seu concert de final de curs. Serà a 8:15 del vespre a la plaça Joan Sansa amb l'espectacle titulat The Act of Performing. L'Audiència de Lleida ha dictat avui una condemna de 4 anys i 3 mesos de presó pels 3 lladres acusats d'atracar una oficina bancària a Oliana ara fa 3 anys, el juliol de 2023. Els individus es van endur un botí de més de 115.000 euros i han reconegut els fets arran d'un acord de conformitat i han acceptat aquesta condemna, que de fet és força per sota del que demanaven tant la Fiscalia com l'acusació particular. La nit abans de l'assalt, dos dels lladres van accedir a l'oficina bancària després d'obrir un forat a la paret des d'un local annex, vestits completament de negre, amb la cara tapada i armats amb grans ganivets, van esperar a que els empleats iniciessin la jornada i apaguessin l'alarma, i llavors els van abordar, van immobilitzar-los, lligant-los de mans i peus amb brides, i els van deixar retinguts al pis superior de l'edifici mentre fugien. Tot i això, arran d'això es va obrir una investigació conjunta entre Mossos i Guàrdia Civil, que va identificar un dels autors al municipi de Llíria, al Camp de Túria, i van descobrir que ja planejaven més assalts tant a València com a les províncies de Castelló, Conca, Saragossa i Girona. Finalment van ser enxampats in fraganti a Villanueva de Gállego, a prop de Saragossa. La Fiscalia demanava inicialment 9 anys de presó i l'acusació particular elevava la petició fins als 15 anys. I els esports, avui destaquem que el Futbol Club Andorra ja té definit el full de ruta per la pretemporada 2026-2027, que tindrà el punt de partida, com ha fet en anteriors temporades, amb una estada de preparació a Sant Pedro el Pinatar, a Múrcia, i romandran fins al dia 18 de juliol, en la que serà la quarta temporada, la segona consecutiva a la segona divisió espanyola, després que aquest mes passat han confirmat la permanència. En aquesta estada, en aquestes instal·lacions, tenen previst jugar dos partits contra equips anglesos, El 14 de juliol s'enfrontaran al Millwall, un històric del futbol anglès fundat el 1885, i el dia 18 s'enfrontaran a l'Stevenage. El Millwall juga actualment a l'FL Championship, la segona categoria del futbol anglès, i l'Stevenage al League One. I el temps protagonista a aquesta hora, perquè després d'un altre migdia de força calor, aquesta mateixa calor ha generat tempestes que ara mateix estan afectant la Seu i d'altres punts de l'Alt Urgell, i en alguns punts del Pirineu estan deixant calamar-se, especialment a la Cerdanya, segons el darrer mapa que ha publicat el Servei Meteorològic de Catalunya. Això ajudarà novament a refrescar l'ambient de cara a la nit. Les mínimes, tot i això, es preveu que no baixin dels 11 graus que es preveu el punt de Suert, o 14 aquí a la Seu, i demà tornar a pujar amb ganes la temperatura fins a arribar als 33 graus a moltes poblacions del Pirineu, i això de retruc tornarà a generar ruixats de cara demà a la tarda. I abans d'acabar, parlem d'aquesta casa per partida doble. D'una banda, perquè avui ha començat una nova temporada del programa concurs Carretera i Manta, que ofereix un any més un gran nombre de premis pels oients, que poden trucar de dilluns a divendres, de 11:45 a la 1 del migdia, i també tota l'actualitat del que passa l'estiu a la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu. Aquest any compta amb el patrocini de Caditurs, Parc Olímpic del Segre, la Casa del Matalàs, Peusa, Menja l'Alt Urgell, Simac Electrònica, Estiu 3000, Apnau. I d'altra banda, avui continuen les emissions del programa Seu Rock, enregistraments de concerts de grups de la Seu, i avui oferim un concert del grup Flanders, enregistrat en el nou esdeveniment Seu Vintage Rock aquest Nadal passat, amb la presentació i l'edició a càrrec de Santi Miarnau. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
2: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
3: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la Seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
2: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
3: Una cosa així com carretera i manta.
2: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
4: És inevitable. A l'estiu, tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberan estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberan. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: tens plaques solars. Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques, disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per a casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè a Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instalvilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juny.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronix, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
4: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.

0: I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre, anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
3: Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.

0: valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

Molt bona tarda, vespre. Tot just en 6 minuts ens plantem a 6:45 del vespre. Són les 6:39. Comencem la tria fent el repàs de l'agenda, destacant que a l'apartat d'agenda a Ràdio Seu hi podeu consultar el seguit de festes majors, aplecs, fires i mercats de la L'Urgell llarg d'aquest any 2026. També la guia d'activitats d'estiu a la Seu i a l'Urgell, amb prop d'una 60 de propostes de lleure i esport adreçades a infants a partir de 3 anys i també joves. I també a l'agenda, entre d'altres, el programa de la quarta edició del cicle Tastet d'Oficis a Estamariu Bescaran, que impulsa la Fundació Planes Corts. Moltes propostes, també a l'agenda, entre d'altres, el grup Guia Pràctica d'Alimentació i Nutrició, que organitza el CAP de la Seu al llarg d'aquests pròxims 6 mesos, cada dilluns, al Centre d'Atenció Primària de la capital urgellenca. Ens fem una parada, en aquest cas, per donar a conèixer les mostres i exposicions. La de Petit Mallot 2026 fins al 30 de juliol, vestíbul del Centre Cultural Les Monges, també el de la Ciutat dels Infants i de l'alumnat de l'Escola d'Art de la Seu d'Urgell fins al pròxim 5 de juliol a la segona planta del Centre Cívic El Passeig, i també la mostra Il·lustrem el Premi Joles Senell fins al 30 de juny a la Biblioteca Sant Agustí també de la Seu, i encara més enllà, però en aquest cas la Vall de l'Avança, a Sorribes de l'Avança, l'exposició La Mostra on el cel i la terra s'acaron en d'Helena Rafart. I pel que fa a les propostes d'aquesta tarda, destaquem a partir de 6:45 del vespre la conferència amb el títol Eclipsi Solar Total, 12 d'agost, al Centre Cívic El Passeig, de la mà de l'Agrupació Astronòmica de la Seu d'Urgell. Dimecres 17 a les 9 del matí, celebració de la tercera edició de la clàssica ciclista RPPA a la Seu, una circular de la Seu a Sant Joan de l'Erm per tornar fins a Seu, que organitza el Club Esportiu Mossos d'Esquadra. I encara dimecres 17 a les 7 del vespre, a la llibreria El Refugi, al carrer Garonges número 9 de la Seu, Club de Lectura amb l'Òmnia Sunt Comunia. A tocar a les 8, a l'Ateneu a l'Urgell, al carrer Cativilla número 6, també la Seu, cicle Tastem Territori, per conèixer el vi de nous de Nogat de Bellver. Dijous 18 a les 6 de la tarda, taula rodona amb el títol Fibromiàlgia i síndrome de la fatiga crònica, a la sala Sant Domènec. I més, dijous 18 a les 7 de la tarda, a l'Espai Armengol, Museu de la Ciutat, presentació llibre Mares, Migrants, Identitat, Memòria i Vincle, de Fàtima Sajep, al marc de la nova edició de la mostra intercultural, la tercera edició, que ha acollit la Seu també aquest diumenge. I més, dijous 18 a les 7 del vespre, a la llibreria El Refugi, al carrer Canonges número 9, presentació llibre La Caixa, una història mai explicada. A tocar de nou a l'Ateneu, a 6:45, taller de reparació de bicicletes. I ja divendres 19, a 6:45 de la tarda, al passeig Joan Brudieu, festa de final de curs escolar, una proposta que organitza l'Ajuntament de la Seu. També al vespre, mitja hora després, a les 7, al pati de la biblioteca, concert d'Artur Blasco i Cati Plana. A les 8 comencen les 12 hores de joc, que organitza la Llau, al Centre Cívic L'Escorxador. I de cara al cap de setmana, dissabte 20 de juny, torna la cursa del Pla en el marc del Cadí Circuit Fe al Pla de Sant Tirs. I encara dissabte 20 a les 12 a l'Espai, l'Ateneu a l'Urgell, al carrer Cativilla 6, audició musical dels alumnes de l'Enda i l'Andrea. També dissabte 20 a les 12 de migdia, a la biblioteca, presentació llibre Quan els colors parlen, de Fàtima Ventoldrà. I un destacat a cap de setmana, dissabte 20, a partir de 6:45 de la tarda, 18a jornada de mitologia pirinenca a la Guàrdia d'Ares. I diumenge, dos destacats. La projecció del film Queer Me, d'Irene Bailo, a Cinemes Guiu, una proposta que impulsa el col·lectiu Tora Blava. També diumenge 21, a 7:45 del vespre, comencen les ballades en directe a la Seu amb la Bell Puig Copla a la plaça Catalunya, una proposta que organitza un any més els Amics de Sardana de la Seu. Tota la informació a www.radioseu.cat/agenda. I, com sempre, convidar-vos, si voleu donar a conèixer alguna proposta lúdico-cultural aquí a casa nostra, ens podeu trucar al 933-36-067 o, encara millor, ens podeu enviar la informació a través del correu radioseu@radioseu.cat.

0: L'informatiu vespre de Ràdio Seu.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

0: de 2.200 usos, amb un augment del 6,3% en el nombre de participants. El centre també forma diversos col·lectius al llarg del curs i compta amb espai propi a Ràdio Seu, que ara també finalitza la temporada. Aquest acte s'ha fet avui al Centre Cívic l'Escorxador. Escoltarem les valoracions demà i coincideix amb que ahir es va fer un altre lliurament de diplomes, en aquest cas els del Pla de Formació al Treball, de Transició al Treball, el PTT, que s'ha dut a terme aquest dilluns i en què s'ha lliurat aquests certificats. S'ha fet un curs d'activitats forestals amb un alt percentatge de continuïtat acadèmica, segons han destacat des de l'Ajuntament. 12 alumnes han rebut els seus corresponents diplomes en un acte en què van fer el lliurament l'alcalde de Sant Joan Barrerà, la tutora d'aquesta formació, Laura Ribó, la directora dels Serveis Territorials d'Educació, Carlota Valls, la directora d'IDAPA, Amàlia Sanz, i els docents David Manzaneda i David Noguera. Laura Ribó feia una bona valoració de la formació que s'ha escollit enguany.
1: Doncs el valorem molt positivament perquè, com bé dius, s'han graduat 12 alumnes, dels quals 10 se'n volen anar a fer un cicle formatiu de grau mig, com per exemple cuina, perruqueria, mecànica, electricitat, i dos es volen inserir al món laboral, així que ho valorem molt positivament. L'objectiu d'un PFI és que alumnat que durant la seva trajectòria a l'ESO no els hi ha anat molt bé per diferents motius, doncs que tinguin un altre camí per poder fer el que ells vulguin, normalment un grau mitjà.
0: Ribó ha detallat que el curs ha consistit en 1.000 hores en total formatives que combinen en teoria i pràctica.
1: Doncs aquest curs té una durada d'un any, és a dir, 1.000 hores, dels quals hi ha el mòdul general, que seria en comunicació, que són català i castellà, matemàtiques, orientació laboral i entorn, que seria socials, i després hi ha el mòdul professional, que ells l'han fet de forestal, i també hi ha la part de riscos laborals i 200 hores a l'estada a l'empresa, que de fet és el que més positivament valoren, aquesta inserció al món laboral.
0: Joan Barrera celebra que l'Ajuntament sigui motor d'aquesta formació per facilitar que aquests joves mantinguin l'esperit formatiu i també es puguin inserir fàcilment al mercat laboral.
2: Doncs molt contents de que l'Ajuntament sigui motor d'aquest curs, d'aquesta formació, d'aquesta oportunitat que siguin els joves de la Seu doncs per poder reenganxar-se després a estudis o al món laboral, no? amb una formació específica, que aquest curs ha estat el tema forestal i el curs que ve serà doncs el tema jardineria. Per tant, contents de poder oferir aquest servei, de poder oferir aquesta oportunitat, com deia, i evidentment donar l'enhorabona a aquests 12 alumnes que, doncs, que han acabat aquest curs i que molts d'ells, 10 en concret, doncs s'enganxaran a un cicle i mig de formació professional, i que és una gran notícia. I res, encoratjar-los, com ja ho hem fet, doncs, a entomar el futur amb energia. Són joves i tenen molt, molt camí per fer. I nosaltres estem orgullosos també de poder haver col·laborat d'alguna manera en el seu futur. Per tant, un agraïment a tothom que ho ha fet possible també, a la casa, als professors i a les famílies, doncs, que han estat allà recolzant els alumnes, els seus fills i filles, i també donant confiança a aquesta formació.
0: En nom del Departament d'Educació, Carlos de Valls també expressava la satisfacció pel desenvolupament d'aquest curs que permet que ningú es quedi despenjat en l'àmbit formatiu.
3: Estem molt orgullosos d'aquest alumnat que ha aconseguit graduar-se en l'ESO i graduar-se en aquest pla de formació que els hi permetrà continuar els seus estudis o inserir-se al món laboral. Aquest és el primer missatge i per nosaltres més important. Però per altra banda també és un missatge per tota la ciutadania, perquè sàpiguen que el sistema educatiu cada vegada és més flexible, cada vegada és més permeable i ens permet retornar, recuperar, anar endavant, anar enrere les vegades que convingui, perquè ara l'educació, en diem educació al llarg de la vida, la formació al llarg de la vida. I per tant, aquest alumnat, estem orgullosos perquè amb el suport doncs, de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, amb el suport de les famílies, amb el suport de l'equip educatiu i del centre, han estat capaços de reconduir el seu itinerari formatiu i avui ens trobem aquí donant-los aquest títol, i és un dia doncs, de molta satisfacció per tots els agents que hi han participat.
0: Vaig també valorar que aquest curs justament d'activitats forestals s'adapta a una necessitat que hi ha a nivell local.
3: Exacte, aquest tipus de formació el que fa és adaptar-se a les necessitats del territori. La formació enfocada cap a les activitats forestals considerem doncs, que ha tingut un recorregut, que ja s'acaba, i ara doncs, ens interessava

0: Doncs mirar de quines altres necessitats podíem oferir al territori i quin tipus de demanda, també allò que a l'alumnat també li agrada fer, no? Llavors hem vist que l'opció de reenfocar-nos cap a vivers i jardins era una oferta atractiva per l'alumnat, tant alumnat masculí com femení, com alhora també una necessitat del nostre territori i possibilitat, doncs, que hi hagin llocs de treball en el futur o continuïtat en la formació professional.
1: Finalment, també ha valorat aquesta alternativa formativa la directora de l'Institut pel Desenvolupament de l'Alt Pirineu i Aran, Amàlia Sanz.
2: Des de que es va començar amb aquests cicles dels petetes, doncs nosaltres com a IDAPA col·laborem i donem suport amb aquesta formació. Per nosaltres és molt important perquè ens cohesiona a tots una mica més i sobretot en aquest cas em fa molta il·lusió perquè es dona oportunitats a persones en les quals no els hi ha encaixat bé el sistema educatiu i han agafat aquesta oportunitat que se'ls ha brindat i com hem vist avui anar a la sala de plens, doncs estaven tots molt emocionats, molt contents. Uns continuaran estudiant, continuaran amb una FP i altres doncs podran entrar en el món del treball. I això és molt important per ells.
1: Pel que fa a aquesta continuïtat, tot coincidint amb aquesta graduació, s'ha recordat que de cara al pròxim curs el PTT farà un gir en la seva oferta formativa. Ahir, tal com es va presentar l'abril passat, l'Institut Joan Verdiu acollirà la nova titulació d'auxiliar de vivers i jardins. La nova titulació consta d'un itinerari complet i pràctic de 1.000 hores, també, de durada, dissenyat per garantir una formació integral. I demà els següents informatius parlem de la Festa Major de la Seu, perquè avui ja s'ha revelat que els concerts de la zona de Casetes els encapçalaran en aquesta Festa Major els grups Els Catarres i de Tallets. Actuaran respectivament les nits del 29 i 31 d'agost. Ja s'ha presentat també el cartell d'enguany, que s'ha creat conjuntament amb 48 persones diferents col·lectius de la ciutat, i com dèiem, Els Catarres i de Tallets seran els caps de cartell de la zona de Casetes de la Festa Major, que recordem serà del 28 d'agost a l'1 de setembre. Demà en coneixerem més detalls. Els municipis del sud de l'Alt Urgell estan en una situació de risc elevat d'incendi forestal aquest començament de setmana. Ahir, a Bassella, estaven fins i tot en perill molt alt, de nivell 4 sobre 5, tot i que avui ja ha baixat a nivell 3 sobre 5, que és també el que hi ha a Oleana, Peramola, Coll de Nargó. La millora dels nivells d'humitat i els darrers ruixats han permès rebaixar aquest nivell en el cas de Bassella i també de municipis veïns ja més al sud, com per exemple la Baronia de Rialp, Tiurana, Pons, Vilanova de l'Aguda o Pinell de Solsonès. Recordem que diumenge a la tarda va haver un incendi molt a prop de l'entrada nord de Pons i de la carretera C14, que va cremar unes 10 hectàrees. Tot plegat ha portat l'inspector cap dels agents rurals, Josep Antoni Mur, a fer una crida extrema a la prudència, tant en activitats al medi natural com en les tasques agràries, que hi ha aquests dies en què especialment ha començat ja la temporada de sega.
3: Amb màxima prudència en tot el que siguin les activitats al medi natural, però molt especialment a l'entorn dels camps de cereal, que és allà on tenim ara el combustible més disponible. La zona, la vegetació forestal, després de les pluges és abundant, però encara conserva una certa humitat, però tot el que són els camps de cereal doncs estan ja al moment de la collita i per tant estan molt disponibles perquè qualsevol petita cuspina pugui causar un incendi d'envergadura si les condicions no són les adequades.
1: Mura ha volgut subratllar que tenen una plena confiança en la immensa majoria dels pagesos, però tot i això els ha demanat que aquests dies tinguin especial cura amb les màquines a l'hora de revisar-les per evitar que ens saltin guspires.
3: Els pagesos estan absolutament alineats en aquest sentit. Són els primers que reben les conseqüències, tant per la pèrdua de les collites com per les màquines. Aleshores, nosaltres, en aquest sentit, fem un acompanyament, mirem de donar-los la màxima seguretat. Ells compleixen amb la normativa i amb els sistemes d'extinció que han de portar sobre les màquines, doncs amb un altíssim 90% de les ocasions. Vull dir que demanem només la consciència de risc, extremar la cura quan la neteja de les màquines, després de cada dia de treball.
1: El responsable dels agents rurals ha dit que aquests dies estaran especialment pendents de la meteorologia. Els ruixats que, per exemple, hi ha hagut avui mateix a la Seu ajuden al fet que a bona part del Pirineu el risc d'incendis encara es mantingui a aquestes dates baix, a nivell 1 sobre 5, però hi ha d'altres zones, al sud de, ja la part sud del Pirineu i sobretot a l'interior del país, on el risc aquests dies ja està molt elevat.
3: Bé, la campanya d'incendis, estem una mica a l'expectativa de del comportament de la meteorologia en cada un dels dies. Aleshores, ara estem en un moment, sobretot a la plana de Lleida, que estem en plena collita de cereal, que és una activitat pues, que comporta un risc d'incendi, però que és absolutament necessari fer-la en aquests moments. I, de fet, nosaltres tenim una campanya específica de control i de suport a la pagesia per mirar de minimitzar els riscos i també per tenir una intervenció molt ràpida en cas que generi algun incendi, pues, poder actuar el més ràpidament possible per salvar les màquines i les collites. Aleshores, certament pues hem d'estar molt pendents d'aquesta activitat.
1: A la presentació de la campanya, Josep Antoni Mora ha explicat els mitjans de què disposen actualment.
3: Pues, quasi un centenar de persones cada dia dedicades a això, entre personal del Departament d'Agricultura i personal d'agents rurals, tenim vigilància aèria, tenim uns grups d'intervenció immediata i estem molt fixats precisament en aquesta campanya i sobretot aquests dies en què les condicions pues, estan sent especialment extremes a tota la banda de Ponent.
1: El Departament d'Agricultura ha informat avui mateix, cada dia actualitza el butlletí, que encara hi ha perill molt alt, per exemple, en municipis com Pinell de Solsonès o Vilanova de l'Aguda i alt, com dèiem, tot el sud de l'Alt Urgell, mentre que ja ha passat a ser moderat a la Seu i a bona part del nord de l'Alt Urgell. Avui mateix s'ha fet aquest canvi de criteri i encara es manté baix en algunes poblacions de l'Alt Urgell, als extrems est i oest de la comarca, i també es manté baix a la totalitat de la Cerdanya, el Pallars Sobirà, la Vall d'Aran i l'Alta Ribagorça, a més de la Vall Fosca, en el cas del Pallars Jussà, on sí que hi ha perill alt a tot el que és la conca de Tremp. Pel que fa a la resta del Pirineu, hi ha perill moderat al sud del Berguedà i baix al nord d'aquesta comarca i també al Ripollès. I Josep Antoni Mur, que feia aquestes declaracions en la presentació del Pla Estratègic 2026-2030 de la Direcció General d'Agents Rurals, que preveu doblar el nombre d'efectius a l'Alt Pirineu. Es passarà de les 107 places que hi ha actualment a les 237, per tant, es doblarà amb escreix. També es farà el conjunt de Catalunya, on es preveu arribar dels 675 agents actuals fins als 1.300. Mur destaca que això, per exemple, permetrà que els agents tinguin presència permanent en espais protegits, com poden ser parcs naturals o reserves.
3: La plantilla del cos d'agents rurals, que en termes generals del cos es situa supera amb els 1.300 agents, i si ho fixem la mirada en el que és la regió de Pirineu, doncs passaríem dels 107 agents que som ara a 237 agents, el que representa doncs, un increment d'un 120% de la plantilla.
1: També hi ha intervingut la directora general del cos, Elisenda Pérez, que ha explicat que aquest pla també preveu obrir noves seus dels agents rurals al Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça i la Cerdanya i que en el cas de Sort s'ubicarà la seu central de l'àrea regional.
4: Nosaltres el que hem prioritzat doncs, aquí doncs, és la base de Sort, la base del Pont de Sort i també la base de la Cerdanya i en aquest cas doncs, intentarem doncs, anar el més aviat possible. Aquí a Sort doncs, ja estem doncs, amb la possibilitat doncs, de tenir doncs, un terreny i que per tant doncs, en el moment en què hi hagi doncs, tots aquests documents que abans explicava, no? Que és una mica dur, doncs, que per part dels ajuntaments han de presentar doncs, molta documentació i que tampoc no tinguem, com que ja està incorporat dintre del pla, dintre d'aquest PEA, d'aquest acord de govern, doncs serà molt més senzill.
1: Aquestes construccions emmarquen el pla de bases del cos d'agents rurals. I seguim parlant d'un altre cos clau en la prevenció i lluita contra els incendis, perquè els bombers de la Generalitat han fet aquest dilluns a l'aeroport d'Andorra la Seu la rodatge i la sessió fotogràfica d'una de les imatges que protagonitzarà el calendari solidari bombers amb causa en la pròxima edició, el 2027. Hi ha participat un nen de 9 anys que s'ha atès a Sant Sant Joan de Déu Terres de Lleida i que ha estat el protagonista d'aquest reportatge que, com dèiem, s'ha preparat a la pista de l'aeroport de la Seu i en què ha col·laborat el grup d'actuacions especials dels bombers que hi ha a la capital urgellenca. Xavier Guix, membre del GRAE, valora molt positivament l'experiència.
5: Sí, nosaltres a Premsa Bombers es va posar en contacte amb nosaltres per veure si podíem acollir un dia el dia 15, doncs, al Biel, per fer una trobada i mirar de fer alguna mena de pràctica o de les que fem nosaltres habitualment, doncs si el podíem fer participar amb ell, i ens ha agradat molt. La veritat és que ens ho hem passat molt bé. El dia avui no ens ha acompanyat massa al principi perquè ha plogut, però al final doncs ha quedat un dia molt maco, hem connectat molt bé amb el Biel, ens ho hem passat tots molt bé, i la veritat és que ha sigut una experiència molt, molt positiva. Li hem ensenyat una miqueta el material que tenim aquí a la base del GRAE de la Seu, una miqueta les camilles, les cordes, a l'helicòpter amb el que treballem normalment, i bàsicament això, el nostre material diari.
1: El calendari consta de 13 imatges que se seleccionaran entre les que s'aniran fent al llarg de les pròximes setmanes i fins a l'estiu, i s'afegeix a d'altres projectes solidaris que han fet en anys anteriors.
6: A Lleida, el 2025, s'han pogut dur a terme 3 projectes que estan tots enfocats en la malaltia mental en nens i adolescents. Un projecte és dotar d'una sala multisensorial a un espai que tenim a la ciutat, que és Acompanya, que és per a joves amb malaltia mental greu. Després hi ha un altre projecte que és equinoteràpia, que és pues una teràpia alternativa que es fa també per a nens amb malalties mentals. Al final nosaltres és els nens que tenim. I l'últim és un altre projecte que es diu Surt a la natura, que és per anar a espais fora de l'hospital amb les famílies, els professionals i els nens i gaudir una mica del que és la natura.
1: Aquestes fotografies les ha fet Xus García Roca, que està especialitzat en fotografia d'espectacles i concerts. I ara entrem justament en l'àmbit cultural per comentar que l'Ajuntament de la Seu torna a oferir, a partir d'aquesta setmana i fins al 20 d'agost, el programa Imaginari, adreçat especialment a famílies i infants. Inclou propostes culturals de natura, jocs de descoberta i espectacles des d'ara i fins a l'agost. Tot i que totes les activitats són gratuïtes, algunes tenen cabuda limitada i per això hi cal inscripció prèvia. El programa combina propostes consolidades amb d'altres de noves, inclou espectacles de gran format com el Teatre dels Clàssics al Parc, amb la representació de la Visita de la Vella Dama, a dansa contemporània, sessions de màgia amb Iván Fernández o muntatges de circ com Street Sale o La Tendresa del Riure. I aquesta setmana l'Escola Municipal de Música acaba el curs i ho farà amb una última actuació, un espectacle que han batejat com The Act of Performing i que es podrà veure aquest dissabte a les 7 de 2:15 del vespre a la plaça Joan Sansa. Vol ser un nou format respecte d'altres actuacions que han fet de final de curs, en què hi combinen música, dansa, pintura i poesia, i en què hi participaran les agrupacions de l'escola, la Big Band, els tres combos de música moderna, l'orquestra, els cors, el grup d'acordions cromàtics i el grup tradicional i d'acordions diatònics. A més, es comptarà amb la col·laboració del grafiter i artista urbà Oriol Garreta, que elaborarà un mural in situ, a Líquid Dansa, que oferirà també un espectacle, o la companyia Quinxou Teatre, i els poemes llegits pel poeta barceloní Gabriel Maria Pérez. El Seminari Diocesà d'Urgell ha acollit aquest darrer cap de setmana la 23a Càtedra de Pensament Cristià que organitzava la Delegació d'Ensenyament del Bisbat d'Urgell, un acte que va presidir el bisbe i copríncep Joan Lluís Serrano i que va introduir el delegat d'ensenyament mossèn Josep Gisbert. La primera ponència va ser el respecte a la dignitat de la persona en les primeres etapes de la vida, a càrrec del doctor David Lorenzo, director de l'Institut Borja de Bioètica de la Universitat Ramon Llull, que explicava la ponència que havia preparat.
7: Jo crec que s'ha d'obrir més reflexió sobre la vida en el seu estat més fràgil, no? Que és l'etapa embrionària i l'etapa inicial, no? Això per una banda, i per altra banda prendre consciència que sense aquest respecte i sense aquest suport en les etapes més fràgils ningú podria ser el que diem una persona madura. Llavors, si ens juguem moltíssim, no? En aquesta reflexió, en aquesta informació, crec, sobre l'etapa embrionària i l'etapa inicial de la vida. Prendre consciència, diria.
1: Tot seguit, Xavier Escribano, professor titular d'Antropologia Filosòfica de la Universitat Internacional de Catalunya, va parlar sobre viure amb dignitat la relació amb els altres.
8: Pues jo vull posar un especial èmfasi en la idea de que la relació amb els altres i la, podríem dir, la consideració de la seva dignitat no només es basa en tenir uns principis intel·lectuals o uns valors morals, que també, evidentment, sinó que també té a veure amb disposicions sensibles, vull dir, en la manera que tenim de percebre'ls sensiblement. I en aquest sentit enfatitzo molt la importància dels gestos, els gestos d'atenció, els gestos d'escolta, els gestos de contacte entre les persones.
1: I finalment el doctor Francesc Torralba, director d'aquesta càtedra i doctor en Filosofia i Ideologia per la Universitat de Barcelona, va parlar de com pacificar el procés final de la vida als últims anys de la vida amb dignitat.
9: Aquest any tot està dedicat a la paraula dignitat, no? Que és una paraula molt utilitzada, rarament definida i fins i tot molt manuclejada, no? I llavors, sobretot, ens centrarem en tres aspectes, que és la dignitat al començament de la vida, la dignitat en les relacions interpersonals i, finalment, el procés final de vida, com pacificar aquest procés i com poder garantir que tothom pugui morir el més tranquil·la, pacífica i dignament possible. No?
1: I avui, en successos, destaquem que l'Audiència de Lleida ha sentenciat avui a tres lladres que van fer un atracament a una bancària d'Oliana a una pena de 4 anys i 3 mesos de presó. Els individus van endur un botí de més de 115.000 euros, han reconegut els fets en un acord de conformitat, van ser detinguts l'any 2024 i des de llavors estan en presó, ja en presó preventiva. Recordem que els fets es van produir el juliol de 2023, quan la nit abans de l'assalt van entrar a un local annex a l'oficina bancària, van fer-hi un forat i van esperar que el matí arribessin els treballadors i desconnectessin l'alarma. Després van entrar i van amenaçar els treballadors amb un ganivet de grans dimensions, els van immobilitzar i els van deixar retinguts al pis superior de l'edifici mentre fugien. Arran d'això es va iniciar una investigació amb la participació de Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil, que va permetre identificar un dels autors al municipi de Llíria, al camp de Túria, i van descobrir que ja estaven preparant d'altres atracaments tant a València com a les províncies de Castelló, Conca, Saragossa, Girona. Acostumaven a triar poblacions petites com Oliana i, de fet, la recerca va culminar el gener 2024 a Villanueva de Gállego, prop de Saragossa, on ja estaven a punt de fer un altre atracament amb el mateix modus operandi que havien fet servir a Oliana. Es dona la circumstància que inicialment la Fiscalia demanava 9 anys de presó per cadascun dels acusats i l'acusació particular elevava la petició fins als 15 anys. I ara entrem als esports, en què avui destaquem que el Futbol Club Andorra ja té planificada la pretemporada 2026-2027. Com ja ha fet les anteriors campanyes, farà una estada de preparació aquest mes vinent a Sant Pedro Pinatar, a Múrcia, on hi serà fins al dia 18 de juliol. Recordem que per quarta temporada, la segona consecutiva, l'Andorra serà a la segona divisió espanyola, després que el mes passat va confirmar la permanència. També han avançat que arribaran a aquesta instal·lació del Pinatar el 6 de juliol i que hi jugaran dos partits amistosos el dia 14 contra el Millwall, un històric del futbol anglès. Va ser fundat el 1885 i actualment juga a l'FL Championship, la segona divisió anglesa, i el 18 de juliol jugaran contra l'Stevenage, equip de la League One anglesa. I amb això tancarem l'informatiu de Ràdio Seu i donem pas justament a Més Futbol, que és el programa que arribarà mateix i que és a punt ja d'acabar la temporada. Abans d'acabar, dos apunts per parlar també de Ràdio Seu, perquè avui ha començat una nova temporada de Carretera i Manta, ja hi podeu participar de dilluns a divendres de 12:45 a 1 del migdia, aquí al 107.2, i que després del programa Més Futbol, avui a les 8 del vespre, us oferem una nova edició del programa Seu Rock, avui amb un concert del grup Flanders, enregistrat al nou esdeveniment Seu Vintage Rock, aquest Nadal passat, editat i presentat per Santi Miarnau. Gràcies per escoltar-nos. Bon vespre.
10: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del rafting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món, 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 0235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
2: De ben segur que coneixes CIMAC perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també hi pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.
3: Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah! I a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
5: Ai, no t'havia vist.
6: Què et passa? Fas mala cara.
5: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
6: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
5: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
6: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
5: Què dius?
6: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
5: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga.
7: Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
8: Bon dia, digui'm, sergent Rocabruna.
9: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la Seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
8: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
9: Una cosa així com carretera i manta.
8: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
10: És inevitable. A l'estiu, tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 12:45 a 1:00 PM, pel 107.2 FM i radioseu.cat.

A Ràdio Seu sumem Més Futbol, un programa dirigit i presentat per Jordi Grau. Tot el futbol de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu, cada 15 dies amb entrevistes als protagonistes del món futbolístic local i pirinenc. Els dimarts, després de l'informatiu vespre, Més Futbol. Tot el futbol al 107.2 de la FM i a radioseu.cat.

0: Molt bona tarda, amics. Dimarts 16 de juny, darrer programa del Més Futbol, i avui parlem amb el Club Futbol Club Pirineus. I estic molt ben acompanyat. El Carles ja és veterano, per tant, ja coneix tot això. Alguna de les que estan aquí, jugadores, també ha estat, i algunes són noves. Sí? Carlos Navinés, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Mariona Marquet, bona tarda. Laia Marquet.
2: Hola.
0: Sou germanes?
2: No. Sí.
0: Ah, sí. Val, correcte. Ainara Guillamó, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: I Àneu Soler.
4: Bona tarda.
0: Bona tarda. Com esteu? Esteu bé?
5: Sí.
0: Sí? Esteu... fa por això o... no?
5: No.
0: No? Micròfons, bueno. No? No. Molt bé, doncs, com que fa molts dies que heu acabat ja la temporada, Carlos, i potser per refrescar una mica tot això, parlem de l'equip juvenil. Està format per jugadores cadets. Dos infantils. Dos jugadors infantils?
1: Sí, sí.
0: Correcte. Han quedat en quarta posició de 14 equips. Sí? Heu assolit 53 punts de 26 partits jugats, amb 17 victòries, 2 empats i 7 derrotes, 79 gols marcats a favor i 35 en contra. A nivell de gols heu quedat quartes a la classificació, i a nivell de gols encaixat heu quedat cinquenes. De golejadores, suposo que us sonarà el nom Gisela Vallverdú. Sí? La coneixeu, no? Ha quedat tercera amb 35 gols, la Sofia Tor, 13 gols, i una tal Laia Marquet amb 7. Sí? És correcte, això?
2: Sí.
0: Surt de la federació, eh? Vull dir, si no és correcte, jo només he agafat les dates de la Federació Catalana. L'equip Alevi. Han quedat primeres amb 59 punts de 22 partits jugats. Empatades amb la segona és la M. Sí? La M. Sembla que hi havia dos equips de la M, no, Carlos?
1: Sí, la
0: L. Sí? La L. Per diferència de gols, i també veig per gol a Veraix.
1: Sí.
0: Eh? Perquè vau empatar 2-2 aquí a casa i vau...
1: guanyar.
0: No, vau empatar 2-2 a fora i a casa 0-1. Pot ser?
1: O... no, al casa de la M vam, sí? Guanyar 0-1.
0: 0-1.
1: I perfecte. A casa vam empatar 2-2.
0: 2-2. Heu marcat 141 gols, primeres, i n'heu encaixat 21. Segones, el segon equip menys golejat de la categoria, que està molt bé. I també repassarem una mica les golejadores. La Greta, la coneixes?
1: Sí, em sona.
0: Sona, no? 44 gols. La cinquena, la Bruna, 29 gols. L'Àneu, 9. N'has fet 9, eh? I l'Ainar, 5. Sí? Bé, doncs ja ens situem una mica amb els dos equips i anem a parlar una mica, Carles, comencem per tu. Després d'aquestes estadístiques, que només són números i que tampoc hem d'anar més enllà, no?, perquè estem en futbol formatiu i, per tant, tenen la importància que tenen, però no res més, no? Quin balanç faries de la temporada general?
1: Del juvenil?
0: Dels dos equips, o dels equips que, bueno, estan en competició?
1: Dels dos, bueno, jo crec que és superbé. Tant del juvenil, que per ser el primer any que està en a Futbol 11, una quarta posició està més que bé, i més o menys, més que res, veient una miqueta els partits que se'ns van escapar, que van ser molt per la mínima, per detalls, vull dir, està molt bé, i a l'Alevi la temporada ha sigut quasi rodona.
0: Sí, perquè...
1: Bueno, sense perdent un partit i empatant-ne, sí, crec que un o dos. Vull dir.
0: Sí, dos empats i només un partit perdut.
1: Bueno, de fet, el partit ens el vam, la Lliga, com aquí que diu, ens la vam jugar contra el Pla d'Urgell allà, i els vam guanyar allà, que era el partit, entre cometes, més complicat.
0: És el que anaven...
1: I allí es va decidir una miqueta la Lliga. Bueno, jo crec que tant pel juvenil com per l'Alevi, superbé. A nivell de compromís, un 10.
0: Si et... compromís, un 10. Si et demanés quina nota posaries als equips, una nota, ja que estan...
1: Una nota molt alta.
0: Sí?
1: Nota molt alta, molt alta.
0: Potser 9, 9
1: i
0: mig.
1: Sí, pels dos equips. I sobretot pel compromís. Tant de l'Alevi, que ha sigut de 10, i del juvenil de 9,75. Per no dir-te quasi 10. Vull dir, és quasi superbé.
0: Perfecte. Quines dificultats entre juvenil, a Levi, quines dificultats han tingut aquests equips, si és que n'hi ha hagut alguna, i no penso que heu perdut un partit, heu...
1: No,
0: especial, no hi ha hagut lesions, per exemple,
1: no,
0: greus?
1: No.
0: Que això és important, també.
1: No, bé, bueno, mira, l'única lesió ha vingut a l'últim partit de Lliga. La Sofia es va fer mal. Mm. L'única, com he dit, l'única lesió, no?
0: Sí. Mm.
1: I les peques, les alevines, no...
0: No se lesionen, les petites.
1: No. Les alevines no es lesionen, estan a tope.
0: A tope, elles. Tope. Sí, fan cara de... Igual que elles, eh?
1: Sí, sí, també, sí, sí, sí.
0: Déu-n'hi-do. Bé, nòvies, us toca a vosaltres. Després anirem a vosaltres, sí? Comencem per les juvenils. Mariona, portera? Sí?
2: Sí, sí.
0: Dorsal número 13?
2: Sí.
0: Per què?
2: No sé, perquè el meu cumple és el 13 i pues... Sí.
0: Vas triar aquest dorsal i,
2: sí,
0: i l'has portat tota la temporada. Sí? Molt bé. Laia, tu ets davantera? O migcampista?
2: Mig.
0: 7 gols has fet, com deia, i dorsal número 22.
2: Sí.
0: Per què?
2: No sé.
0: Perquè queda veguet i sí, te'l van donar tu. No,
2: no? És un número que m'agrada.
0: T'agrada el 22. Sí. Molt bé. Quina nota us posaríeu a nivell individual vosaltres com a jugadores d'aquest juvenil? Esteu satisfetes? De...
2: Sí, jo
0: podeu
2: crec
0: contestar
2: que...
0: una i després l'altra.
2: Jo crec que en general bona nota.
0: Bona nota?
2: Ho hem anat fent bé.
0: Sí?
2: Sí.
0: Bueno, els resultats estan aquí, és el que ha dit el Carles, no? Content de l'actitud i tot el que heu posat en el camp i tot això, no?
1: Bueno, la Mariona i la Laia estic a tindre en compte de que han estat alternant el futbol i el bàsquet, o sigui, a nivell, sí, de compromís és un 10, vull dir, perquè tant estaven amb el bàsquet com estaven amb el futbol.
0: I si coincidien algun...
1: Pues feien virgueries,
0: sí?
1: O canviàvem el partit, o si el dematí jugaven al bàsquet a la tarda venien, vull dir, han fet tant elles com el pare i la mare.
0: Ja, clar.
1: Que són els pilots.
0: Els pilots, no? És complicat, no?, compaginar dos esports,
2: sí,
0: a aquesta edat.
2: Sí, sí,
0: sí.
2: Però al final, si t'agrada, ja ho fas.
0: Després parlarem de la temporada vinent. Després. O encara no ho teniu decidit, o ho teniu clar. Vale. Quants anys teniu quan vau començar a jugar a futbol?
2: Crec que a 5è o a 6è.
0: 5è, 6è de primària?
2: Sí.
0: I qui us va animar a jugar a fer futbol, per exemple? Sé que el que deia el Carlos, no?, que feu futbol, sí, i bàsquet. Amb quin esport vau començar abans?
2: Bàsquet.
0: Bàsquet?
2: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. Quin és el millor record que guardeu de la vostra etapa formativa fins ara? Millor record?
2: No sé.
0: Teniu algun d'especial?
2: En general, fer equip cada temporada, estar amb les amigues i passar-nos-ho bé.
0: Passar-ho bé, això és important, no? Heu tingut,
2: sí,
0: bona actitud, com deia el Carlos, i companyerisme. Jo us he vist algun partit a casa i realment, més que un equip, Carlos, era una família, no?
1: No, no.
0: Pràcticament.
1: És un equip molt tancat, molt...
0: Molt intens, també.
1: Sí.
0: Quina és la millor virtut que teniu o que teniu al camp? Quina és la millor, Mariona?
2: No sé.
0: Com a portera?
2: Jo intento ser atrevida.
0: Sí?
2: Perquè, sí, m'ho passo més bé i no sé.
0: I la Laia?
2: No et sabria dir.
0: Sí, home, no ho sé, corres molt, aguantes molt.
1: Les dues tenen aquest punt atrevit.
0: Sí?
1: Sí.
0: Però veu coses noves jugant a futbol?
2: Sí, una mica.
0: Sí? Sí. Molt bé. Com que tot ho teniu positiu, hi ha algun aspecte que us agradaria millorar dins el terreny de joc? Per part cada una en la seva...
2: Sí, bueno, tot es pot millorar.
0: Sí? Doncs,
2: sí.
0: Per n'hi ha alguna de concreta?
2: No, general.
0: General,
2: sí,
0: no? Molt bé. Teniu alguna jugadora professional que us sigui referent a allò que diu, ostres, m'agrada com juga, m'agrada com para, m'agrada...
2: Sí, bueno.
0: M'agradaria ser com ella.
2: La Cata del Barça.
0: La Cata, sí, del Barça. Sí, sí. I la Laia? Laitana, bon matí.
2: Sí, bueno, les del mig del Barça.
0: Les del mig. Sí. Alguna...
2: No, totes.
0: No? Totes. Totes ho fan bé, no?
2: Sí.
0: Molt bé. Aquesta etapa cap a l'etapa Futbol Club Pirineus, aquesta temporada?
1: Bueno, ja podem dir, ja podem donar la notícia de que aquest any la Laia i la Mariona ja ens deixaran.
0: Deixaran
1: és l'últim any.
0: És l'últim any que han estat al Futbol Club Pirineus.
1: Exactament. Una miqueta, bueno, ja ho he vist que ha sigut tota una miqueta contracor.
0: Sí.
1: Per part d'elles i per part de... Bueno, mira,
0: bueno, són...
1: agrair-los que
0: sí,
1: l'esforç que han fet fins...
0: Fins ara.
1: Fins ara
0: i, això, no?
1: I a partir d'aquí, doncs... Pues,
0: que els hi vagi bé el que triïn i el que facin. M'han dit que aneu a jugar a tenis. Que us dediqueu al tenis? No. És broma. Jugareu una pilota més gran? No ho sabeu. Va, no ens vull ficar en un compromís tampoc a tot això. Queda tot l'estiu per endavant i, per tant, anirem parlant. Per cert, quins estudis esteu fent?
2: Ara estem acabant quart d'ESO.
0: Quart d'ESO.
2: Sí, sí.
0: Molt bé. I què tal ha anat?
2: Molt bé, sí.
0: Sí?
2: Molt bé,
0: sí. Les notes?
2: Sí, bé.
0: Sí? Tot aprovat?
2: Sí.
0: La nota més baixa és un 7?
2: No, bueno, no.
0: No. N'hi ha alguna de més baixa, un 6?
2: Sí, pot ser.
0: Pot ser. No sí. Sabeu les notes encara, no?
2: No, encara no.
0: L'any que ve, primer de batxiller?
2: Sí.
0: En quin col·le aneu?
2: Al Bordieu.
0: Al Bordieu.
2: Sí.
0: Molt bé. I després de batxiller?
2: No
0: ho hem pensat.
2: No, encara. Clar,
0: és que ja teniu temps als dos cursos de batxiller i, per tant, cap problema, no? Bé, ara toca les més petites, que estan ja nervioses per poder participar. Ainara i Àneu, sí? És el primer any que esteu federades?
3: No.
0: No. Estàveu federades amb Benjamí, ja?
3: No, amb l'Evi de primer any.
0: Amb l'Evi de primer any. És veritat que em comentàveu abans d'entrar que esteu fent sisè de primària i, per tant, és l'Evi de segon any, no?
3: Sí.
0: Vosaltres també deixeu el Futbol Club Pirineus, no seguiu? No, voleu...
3: no.
0: Sí. Seguiu?
3: Sí.
0: Molt bé. A casa parleu molt de futbol?
3: Sí. Ui, el meu germà és un tertuliano.
0: Sí?
3: Sí.
0: I l'Ainara amb el pare?
3: Sí.
0: Perquè, bueno, tu coneixes Carlos el Xavi, que
1: és sí,
0: un sí. Futbolero de fa molt de temps, eh?
1: Un central dels d'abans.
0: Dels d'abans. Tu no l'has vist jugar, que no? El Xavi?
3: L'he vist entrenar.
0: Entrenar?
3: Sí.
0: Oh, quan jugava...
3: No, hi ha algun partit també.
0: Sí? Molt bé. I vosaltres, els pares deuen patir amb vosaltres dues, no? O no?
2: Bueno.
0: Laia?
2: Una mica.
0: Però parleu de futbol?
2: Sí, però sí. No són molt futboleros.
0: No són gaire futboleros. No. Només lo just per haver com ha anat
2: sí,
0: i tot
2: sí.
0: Això, no? Molt bé. Com us ho heu passat vosaltres, Ainara i Àneu?
3: Sí?
0: Sí.
3: Llàstima que s'acabés... Una experiència molt divertida.
0: Sí? Llàstima que s'acabés tan aviat la temporada, no?
3: Sí.
0: Hi ha pocs partits.
3: L'any passat se'ns va acabar abans.
0: Abans. Però encara continuïu jugant vosaltres.
3: Sí.
0: Sí, no? Està tot l'estiu.
2: Sí. No pararia mai la Lliga.
0: No pararíeu, no?
3: Sí.
0: Ja acabar la Lliga i començar l'altra i anar fent, no?
2: Sí.
0: Molt bé. Us ho heu passat bé?
3: Molt.
2: Sí,
0: molt. Heu fet amigues?
2: És bueno, que la majoria anem a la mateixa escola. Sí.
0: A la mateixa escola, a la mateixa classe? No.
2: Bueno, les dues classes.
0: Les dues classes, la A i la B. Si us haguéssiu de posar nota vosaltres dues, quina nota us posaríeu? Sobre el treball que heu fet, perquè... Àneu, a quina posició jugues? Tot i que futbol 7 és diferent de futbol 11, eh? Però què jugues, davant, darrere, costat, l'altre?
2: D'extrem.
0: Al davant, a la dreta o a l'esquerra?
2: A la dreta.
0: A la dreta.
3: De la Ainara? Defensa.
0: De defensa. Al mig, un costat o...?
3: Esquerra.
0: Esquerra. Molt bé. Carles, què et sembla?
1: Si fiquem una nota alta.
0: Nota alta.
1: No us la fiqueu vosaltres? No us fiqueu la nota alta?
2: No sé, és que...
1: Home, el 10, sí. el 10 no.
2: El 10
1: és molt difícil, però un 9...
3: Sí,
0: home, a més heu guanyat el campionat.
1: 9 i algo, va.
0: No? Heu sigut primeres.
1: Sí.
0: Que està molt bé, això.
1: Supertemporada.
0: I tant. L'any que ve, Carles, passen a infantil?
1: Sí.
0: Sí?
1: Passen a infantil de primer any.
0: De primer any. Perfecte.
1: Sí.
0: Molt bé, ara en parlarem també una mica per la temporada que ve. Ja falten 5 minuts per tancar, però m'agradaria que em contestéssiu i que diguéssiu Quina música escolteu, Ainara i Àneu? Escolteu música?
4: No sé, sí, sí, però molt variada.
0: Variada?
4: Sí, sí.
0: Clar, variada i entre tot, no?
4: Sí, sí.
0: Tot tipus de música. A veure si la Mariona i la Laia són una mica més precises i no contesten variada. Quina música us agrada?
2: No sé, també tot.
0: Tot?
2: Sí, sí, sí.
0: Qualsevol tipus de música, la clàssica...
1: La veritat, tinc de dir que el vestuari és molt variat.
0: Sí?
1: Sí.
0: També és d'aquells equips, vosaltres, els grans, que posen música...
1: Al final.
0: Al final.
1: Sí, abans no.
0: Ah. Ordres del míster?
1: Bueno, de tots. Manies.
0: Manies. No, està bé,
1: al principi,
0: no?
1: El partit està una miqueta per...
0: Tu saps que hi ha molts equips...
1: Sí,
0: que
1: sí.
0: Se sent el terrabastall, sí, de música...
1: Sí, sí, sí, sí. Bueno, de, això... Nosaltres no...
0: No, no ho contempleu, que sigui així, ens hi canviar-ho. Molt bé. Esteu d'acord amb això?
2: Sí, sí, sí.
0: Sí? Molt bé. I vosaltres heu dit variada.
4: Sí.
0: Sí, no? Aquest sí que em contestareu clarament. Quin menjar és el vostre preferit?
4: La carn. Sushi.
0: La carn. Sushi. Carn quina?
4: El filet i l'entrecot.
0: Oh, carai, això és bocato fino, no? Carlos?
5: Sí, sí, sí.
0: I la Mariona i la Laia?
2: Jo les patates braves.
0: Braves?
2: Sí, jo tot lo dolç, jo...
0: Lo dolç. Sí. Molt bé, però clar, tot lo dolç, només dolç, no,
2: no
0: funciona.
2: Yeah.
0: I patates braves sempre tampoc funciona, no?
2: No, no.
0: Per tant, hem de combinar una mica el menjar i tot això. Quin país us agradaria conèixer? On us agradaria anar de viatge? De...
4: A Nova York.
0: Nova York.
4: A Grècia.
0: Grècia. Per què Grècia?
4: No sé, perquè m'agrada la platja.
0: La platja, però n'hi ha de més a prop, eh? De platges.
4: Sí, però són molt xulis.
0: Es veu que sí, es veu que sí. Molt bé. I la Inara?
4: A Nova York.
0: Nova York, has dit. Només Nova York o en general als Estats Units?
4: En general.
0: En general. Mariona i Laia? País.
2: Jo Austràlia.
0: Austràlia.
2: Sí. Jo...
0: Japó.
2: No sé.
4: Brasil.
2: No? Brasil, potser, no sé.
0: Brasil?
2: Sí.
0: Molt bé. Austràlia amb els cangurs?
2: Sí, sí, sí.
0: Fer-te amics i tot això, no? I el Brasil, les platges també... Bé, el Carlos... Tu, Carlos?
1: Això és que m'és igual, jo a qualsevol puesto.
0: Mentre sigui descans i vacances...
1: A qualsevol puesto aniria jo.
0: Molt bé. Doncs anem per la temporada vinent, Carles... Què es preveu d'equips federats?
1: Preveure, ara, preveure la idea. De moment sembla que potser podrem fer dos infantils.
0: Dos infantils.
1: I seguir amb el cadet juvenil.
0: Amb el cadet juvenil. Per baix no...
1: És que no arribem a tindre les suficientes alevines com per poder fer un alevín. Tenim alevines, però no les suficientes.
0: Ja.
1: No les suficientes.
0: Val. Aleshores, bueno, la previsió de dos infantils està bé, continuar amb juvenil també.
1: Sí.
0: Potser hi ha un salt, no?, de juvenil a infantil per incorporar...
1: Bueno, és que el juvenil no és ben bé un juvenil, perquè
0: no,
1: hi, ha molt, hi ha molta noia cadet. O sigui, aquesta lliga és juvenil, però pràcticament...
0: Els altres 80... equips també?
1: Sí, sí? Sí, el 80% són noies cadets.
0: Ja.
1: Les noies que segueixen de juvenil... Moltes ja estan amb sèniors.
0: Estan ja amb...
1: Ja estan amb un sènior.
0: Uh-huh.
1: Llavors, és una lliga molt correcta amb aquest aspecte. Poden jugar noies tranquil·lament cadets, amb juvenil, no hi ha una diferència
0: jo
1: abismal.
0: Jo no he vist tampoc.
1: No hi ha una diferència abismal.
0: Ja, ni físic, potser, ni hasta, allò que dius, entrades dures... No,
1: i sobretot intencions. Aquest any ha sigut una lliga molt correcta. Vull dir, per la part de dalt hi havia 6-7 equips...
0: amb un nivell semblant.
1: Sí, els primers estaven amb un nivell molt alt, que és l'intercomarcal, i els demés estàvem del segon al 6è-7è, era un nivell molt, molt igualat, molt correcte.
0: Ja, ja, ja.
1: A partir d'aquí cap avall, pues, ja, els partits es guanyen més fàcilment.
0: Plàcidament, com diríem. A nivell de targetes, com ha anat el juvenil?
1: Són un equip molt net.
0: Sí?
1: Sí.
0: Cap targeta?
1: Va, pot haver caigut alguna. Hi ha alguna que potser sí que té allò un pronto, però sí. És normal.
0: Sí, però... en tot cas són poques.
1: Però és un equip molt, molt noble, tant unes com les altres.
0: Les alevines no bueno, consta cap no. Targeta, em sembla.
1: No, jo crec que cap.
0: Em sembla que cap, no?
1: Ho tenim prohibit, això de parlar amb l'àrbit, no, sí, no, més que prohibit.
0: Clar, no pot ser. Molt bé, doncs, no sé si voleu afegir...
1: Bueno, jo afegir, per destacar una miqueta el paper que van fer aquest any les cadets al torneig del Rondo, que bueno, van anar les alevines, que també ho van fer molt bé, però bueno, van...
0: Va costar més, no?
1: Va costar més, però les cadets van fer un torneig, bueno, jo crec que espectacular. Competint amb equips que teòricament estaven fets una miqueta expressament per anar a competir en aquests tornejos, que no són equips, sinó que són acadèmies que estan fets ja amb noies triades.
0: Que trien, sí.
1: I en canvi, bueno, aquestes noies, després del quart any que anàvem, pues van guanyar.
0: On es celebrava aquest torneig?
1: A Lloret.
0: Lloret.
1: És el torneig del Rondo, a Lloret. Sí.
0: I... és curiós perquè tampoc s'ha dit massa o s'ha informat massa a nivell de...
1: És que n'hi ha molts.
0: N'hi ha molts.
1: És que n'hi ha, ja, tornejos, n'hi ha per avorrir.
0: Moltíssims.
1: I hi ha una miqueta, cadascú trien... Nosaltres, bueno, anem amb aquest torneig perquè per logística, tant de les famílies com nostra, ens va molt bé.
0: Perfecte. Però i les alevines també van participar,
1: sí,
0: i ho van fer,
1: sí,
0: força bé?
1: Ho van fer bé. Ho van
0: fer bé. Molt bé. Alguna cosa més, Laia, Mariona?
2: No.
0: No? No voleu dir res més? Ui. L'Ainara.
4: No.
1: Amén, alguna... Ainara, aneu.
0: Vinga, va. Va. Podeu saludar la família, si voleu, eh?
4: No, sí.
0: La vergonya se'ns menja, no, Carlos? No sé si
1: ja està bé.
0: Vols afegir alguna cosa més?
1: Ja està. Jo ja ho he dit una miqueta tot, i sobretot tornar a repetir, donar-los les gràcies a la Laia i a la Mariona per aquests anys, que esperem que algun dia, doncs mira, sí, si algun dia es deixen caure per allà al camp...
0: Tenen les portes obertes.
1: Més que obertes, i ja està. I allí on segueixin elles... pues allí les seguirem també.
0: Sí, tant. Us donaran la clau i tot, per poder tornar, si convé.
1: Sí, sí. Bueno, ja tenen la clau del vestuari, del camp, de tot arreu.
0: Molt bé, doncs jo només donar-vos les gràcies al club, Futbol Club Pirineus, a vosaltres per haver estat aquí, felicitar les campiones, que tingueu sort allà on aneu i el que feu. Important seguir amb els estudis, això no defalliu, i vosaltres anar creixent i anar aprenent, perquè esteu començant, no heu arribat enlloc encara, tot i ser campiones aquesta temporada, però us queda molt per tirar endavant, sí? I Carles, també gràcies per haver estat aquí. Ràdio Seu us agraeix, doncs, que sempre que us hem demanat heu vingut, heu explicat i hem valorat tot una mica.
1: Molt bé.
0: Que tingueu bon estiu.
1: Igualment.
0: I ens retrobarem cap a l'octubre. Esperem.
1: La pròxima temporada.
0: Adéu-siau, bona setmana.

Seu Rock 2025 aquí, a Ràdio Seu FM. Ràdio Seu al costat de les nostres bandes, grups i solistes. Revivim la que és la millor nit de la Festa Major. Seu Rock 2025 aquí, a Ràdio Seu FM. Des de l'any 1985, Ràdio Seu al costat del Seu Rock. Bona tarda nit, amics, i benvinguts a aquest espai del Seu Rock aquí a Ràdio Seu FM. El tercer dimarts de cada mes, aquí a Ràdio

0: tan sols sigui un cop al mes, fer la difusió del rock i, sobretot, fer la difusió de les bandes locals que hi ha aquí a la Seu d'Urgell. Escoltem en primer lloc la petita presentació que vaig fer d'aquesta banda i després ja donem pas al concert.
1: Ells viuen entre Andorra i la Seu, però venen de diferents formacions musicals d'Andorra i de la Seu, com van ser els Reversos, que n'han parlat abans, els Còmics, els Indiscrets, Vintage, Flips o els Tres Dirhams. Tots recordem aquella cançó de Jukebox, caixa de música, rock and roll. Fan versions d'èxits dels 60 fins al 2017 de gent com James Brown, Coldplay, U2, The Police, els Beatles, Sopa de Cabra, etc, etc, etc. Han actuat a la discoteca Guiu, aquí, al pub La Lluna d'Aixovall, Andorra, a la trobada de motoristes, al pub del Cau d'Arinsal, a la Festa Major de Vilamitjana, al pub FM de la Seu, a la Revella de Sant Joan, a la Sala Polivalent de la Seu, a la Festa Major Vella de la Seu, a la Plaça del Carme. Hi ha diverses actuacions al pub La Crem de la Seu d'Urgell i un llarg etcètera. No m'estendré més. Us deixo amb ells un fort aplaudiment, que se'l mereixen, i llarga vida al rock and roll.
2: Hola, molt bona nit a tothom. Moltíssimes gràcies per estar aquí. Fa goig veure tanta gent, tot aquest públic meravellós. I bé, i amb ganes de passar-nos-ho bé. Doncs no res. Bé, com que hi ha tanta gent, m'han dit que us informi que s'obrirà la sala de dalt. Així que... Bé, això, ja podreu anar a dalt. Val? Doncs sense més preàmbul, comencem, no? Ara, tots cap aquí endavant a fer caliu!
3: Que el xavi encara...
2: I bé, molt maca aquesta iniciativa, d'aquest festival, el seu Vintage Rock. Esperem que sigui la primera de moltes. Així que no res. Quan acabem d'afinar la guitarra, començarem. Vinga, molta festa!

benvinguda. I bé, en segon lloc, presentar el grup, no? Ten el Nim i a la veu, el fantàstic, l'inigualable Jordi Pino. El teclat. Les seves mans virtuoses. Les mans virtuoses. El vegeu tots, les seves mans sense ell no portaríem el ritme, ell és el bateria i a la

Molt bé, i ara tocarem una cançó en català, que ja toca.

Bueno, i ara toca una en castellà que crec que la coneixeu tots.

0: Nosotros también los queremos.
1: Thank you.

ara anem amb un altre en català, del mateix grup que el d'abans, que es diu Sopa de Cabra. Heu de cantar tots!

gracias. Gracias.

Bueno, ara tocarem algo més tranquil, eh?

Bueno, en aquesta heu de ballar, eh?

I bé, doncs, fins aquí aquest programa dedicat en aquesta edició que es va fer del seu rock a la sala de festes discoteca Guiu al Nadal passat. Segon concert de la mà dels Froilans. Recorda que et pots descarregar tots i cadascun dels nostres programes a la carta des del nostre lloc web i els pots gaudir sempre i en qualsevol moment. Llarga vida al rock and roll, amics i amigues, i recordeu que el tercer dimarts de cada mes aquí a Ràdio Seu tenim espai de Seu Rock. El mes que ve gaudirem al costat del concert dels Hot Mirindas. Que vagi molt bé, us enviem des d'aquí una forta abraçada.

0: Seu Rock 2025 aquí, a Ràdio Seu FM. Ràdio Seu al costat de les nostres bandes, grups i solistes. Revivim la que és la millor nit de la Festa Major. Seu Rock 2025 aquí, a Ràdio Seu FM. Des de l'any 1985, Ràdio Seu al costat del Seu Rock.
1: President, li ha agradat el programa?
2: Tinc que dir que, al final, que m'ho he passat molt bé.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 9.
4: Bona nit, us informa Manel Elias. El Partit Popular i Junts condemnen que la mesa del Congrés, amb majoria socialista i de Sumar, impedeixi la votació al ple de dues esmenes que instaven Pedro Sánchez a convocar eleccions. Mentre que els populars ja han avançat que emprendran accions legals per revertir la decisió, els de Puigdemont defensen que és una exhibició més de la fragilitat del govern espanyol. Esther Muñoz, portaveu del Partit Popular, i Jordi Turull, número 2 dels juntaires.
5: Que són corruptos i ara confirma també que són cobardes. Perquè si esta votació no era vinculante, què miedo tienen a que vote?
6: Pensem que la legislatura ja no dona per més. I què han fet els partits del govern? Doncs un acte de coherència amb el que estan fent fins ara, que és anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
4: Els socialistes insisteixen que les capacitats per dissoldre les Corts i avançar eleccions només les té el president espanyol i desafien els partits a impulsar una moció de censura contra ell. Més notícies, Marc Güell.
7: La directora de la Guàrdia Civil assegura que mai ha format part d'un entramat per debilitar causes judicials que esquitxen el govern espanyol. En la declaració al Senat, Mercedes González ha reconegut haver-se trobat més d'un cop amb Leire Díez, però ha deixat clar que mai ho ha fet per entorpir les seves investigacions.
8: No he frenado ni he interferido investigando.

0: 15. Y a estos efectos quiero recordar que casi el 69% de los procesos actuales son de menos de 15 días y, por tanto, y básicamente, solo a cargo de la empresa.
1: L'entitat Acció Cassandra ha presentat una querella contra els Mossos d'Esquadra i la policia espanyola per l'expulsió de cantaires de la Sagrada Família durant la visita del Papa. L'entitat apunta possibles delictes d'odi contra els drets fonamentals, detenció il·legal i prevaricació, i no descarta responsabilitats penals per part del patronat de la Sagrada Família.
2: Quan falta poc més d'un any per les eleccions municipals, avui hem sabut que Junts per Catalunya i ara Pacte Local concorren plegats a Mollerussa, la capital del Pla d'Urgell. La candidata serà l'actual el número 3 de la formació d'Ara Pacte Local, Anna Carné. Anem fins a Mollerussa, Júlia Albacar.
3: Bona tarda. L'acord entre Junts per Catalunya i Ara Pacte Local sota la marca Mollerussa primer s'ha significat avui quan Anna Carné ha anunciat que serà la candidata de la llista conjunta entre les dues formacions. La sentim.
4: Amb un acord de suma, amb un acord de fusió, que ens fa molta il·lusió, perquè aquest acord és una manera de començar a treballar, és una manera d'avançar i d'en quina manera volem reflectir aquest pas endavant que volem fer.
3: Un acte en què també ha participat el secretari general de Junts, Jordi Turull. Carné havia estat fins ara la número 3 de la llista d'Ara Pacte Local, formació que ha governat esta legislatura juntament amb Junts per Catalunya i el PSC. Júlia Albacar, Catalunya Ràdio, Mollerussa.
1: L'autora i il·lustradora valenciana Lírio Esbou ha guanyat el premi Emili Teixidor per a primers lectors per l'obra El senyor Rutinelli i el vent huracanat. És la història d'un gos molt ordenat que aprèn que a vegades també és bo perdre el control.
5: El meu únic objectiu era la diversió i el goig de llegir, que se'ns oblida, aquells que els menuts s'han de llegir per diversió i pel goig de la lectura, no perquè per aprendre a fer coses o a ser bons o...
1: El premi s'ha entregat aquest vespre durant la celebració del 60è aniversari de la col·lecció Els Grumets de la Galera, en un acte en què hi han assistit una cinquantena d'autors i il·lustradors.
2: Temps ara pels esports, Ruth Vilà.
6: El Barça de futbol sala juga des de les 9 al primer partit del play-off final pel títol de Lliga. Seguint aquest partit al Palau Blaugrana i tenim el Francesc Ripoll. Francesc, com van els primers minuts de partit?
7: Primers 3 minuts de partit al Palau, empat a 0 el marcador, amb ocasions clares per les dues bandes. És el primer partit d'aquesta final, que és el millor de 5 partits. Barça 0, el Pozo 0, Francesc Ripoll, Catalunya Ràdio, Palau Blaugrana.
6: Gràcies, Francesc. Entre aquesta nit i aquesta matinada juguen 4 partits més de la primera fase del Mundial de Futbol. Destacar el partit que comença també ara a les 9 entre França i el Senegal. Minut 3 de joc, de moment empat a 0 a la matinada. Irak-Noruega i Argentina Algèria serà l'inici del 6è Mundial per a Leo Messi. El Girona ha fet oficial el fitxatge d'Issan González, de 21 anys, per 3 temporades. El migcampista blanenc prové del Cornellà, que el va cedir la temporada passada a l'Europa i al Granada. L'Uni Girona, per la seva banda, perd Marian Culiulí, la pivot maliana, millor jugadora d'última lliga, deixa l'equip gironí després de vestir la samarreta vermella només per una temporada. I en tenis, Paula Badosa ha guanyat la neerlandesa Susan Lamens per 6-3 i 6-2 i s'ha classificat per a la segona ronda del torneig de Berlín. És el primer partit que guanya Badosa en els últims 2 mesos.
8: Fins aquí les notícies. La nit dels ignorants s'hereda.
9: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
8: Pot arribar a travessar oceans.
10: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
8: Veu com creixen els seus oients màgics.
11: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
8: I posa la pell de gallina.
12: A casa meva els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
13: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
12: És que m'heu posat la pell de gallina.
13: Aquest és Univers Podcast de Futbol de Catalunya Ràdio.
14: I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també per a un...
13: Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
15: És tan fort que cada vegada que hi penso...
13: Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
16: Vas saltar del canvi de l'edge juvenil.
13: La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Espanyol reservat.
17: Una nova finestra a l'univers blanc i blau.
13: Sergi Andreu explora totes les notícies de l'Espanyol.
18: És un dia feliç.
13: Sònia Gelmà aprofundeix en l'univers femení del futbol a Fem Futbol. Barça reservat. Reservat, Fem Futbol, Girona Reservat, Espanyol Reservat i

0: Futbol Català, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
1: I també disponible a la plataforma 3Cat.
0: Catalunya Ràdio. Som 3Cat.
1: Som 3Cat.
2: Poques coses més emocionants que un mapa.

0: Recordeu el moment en què vau buscar un país per primer cop al mapa? Quina emoció, resseguir els seus contorns, les fronteres, les banderes dels països, aprendre-les. Groc, blau, vermell... Això és Colòmbia, no? Fa anys viatjar era una aventura de la que es desconeixia gairebé tot. Buscàvem els mapes, veiem noms, però no teníem respostes tan immediates. Ara, en dos segons, amb el Google Maps, ho sabem gairebé tot, però el misteri del viatge sempre continua intacte. Aquests dies que ja anem cansades, moltes mirem mapes pensant en les vacances. És habitual, si tens parella o fills, anar-hi amb la família, amb la parella, també amb amigues, amb amics, però hi ha moltes dones que aprofiten per anar-se'n soles. Avui són les protagonistes.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

començar amb aquesta cançó que va ser un superèxit. Ja us podeu imaginar quan, als 80, quan encara no hi havia Google Maps. Va ser un superèxit a mitja Europa. És aquesta cançó que es diu Àfrica, de Gos Laurens, una senyora francesa d'origen polonès, i que justament parlava d'un viatge a l'Àfrica.

0: Dia de les dones i els dies, i tenim moltes ganes avui de fer un viatge, i ens podeu trucar, vosaltres, que segur que també sou viatgeres, al 93-201-7474. Benvinguts, benvingudes a les dones i els dies, i m'acompanyen una dona que, de fet, fa no res estava a l'Àfrica, ho podem dir així, no? Noemí Morral, com estàs?
1: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
0: Al Senegal, tu?
1: Sí, al Senegal.
0: Tot una aventura, això.
1: Total, aventura autèntica.
0: Ara en parlarem. Tu no tens fills, però sí que tens parella. Mm. I un dia vas plantar i vas dir, jo aquest estiu, o no sé si era l'estiu, me'n vaig al Senegal. Sé que teníem pendent un altre viatge, però me'n vaig al Senegal.
1: Era la tardor, era aquesta tardor passada, i sí, teníem mig pendent d'un viatge al Japó, i jo vaig sentir que necessitava marxar sola a l'Àfrica, perquè feia 10 anys d'un primer viatge que vaig fer sola, que va transformar la meva vida, en aquell cas al Marroc, i volia tornar-hi en un altre moment, per tornar a sentir doncs, aquesta terra i tornar-me a connectar amb mi, no? Que és el que a mi em passa en els viatges que faig sola.
0: Tu vas dir això, que volies connectar amb tu.
1: Sí.
0: I ens acompanya també l'Isabel Tamayo, que té 50 anys, té parella, tens una filla,
1: sí.
0: Però tu també, de tant en tant, dius, escolta, molt bé, us estimo molt a tots, però us empaqueto.
2: Sí, sí.
0: És trobar-te tu mateixa? Quina és la teva pulsió?
2: No, la meva... O sigui, jo quan me'n vaig de viatge és per desconnectar una mica de tot. No per trobar-me a mi mateixa. La veritat és per voltar, passar-m'ho bé i veure altres coses.
0: I això algú preguntarà, per què no ho fas amb els teus fills i amb la teva parella?
2: Home, amb la meva filla ja ho faig. Amb el meu home, no tant. Uh-huh. A veure, també vivim a la muntanya, tenim molts animals i llavors això és un... No pots marxar si tens animals. O sigui,
0: clar,
2: un o altre
0: s'ha de quedar a la cura, no?
2: Sí, sí.
0: Escolta, primer de tot, què us agrada de viatjar soles? Perquè hi ha algú que dirà, ai, pobreta, no té ningú que l'acompanyi. No l'estimen. Sí, la gent som així.
2: Sí, sí.
0: Què és el que us agrada a vosaltres? Cadascuna pot dir el seu, Aquí no...
1: A mi el que m'agrada de viatjar sola és que em passen coses que no em passarien mai si anés amb una altra persona, ja no només la parella, una amiga, un familiar, no sé, vius l'experiència des d'un lloc que no és el mateix, no? Perquè totes les decisions recauen amb tu, no hi ha ningú que et condicioni ni per bé ni per mal, la gent connecta, la gent que trobes en el viatge connecta amb tu també d'una altra manera, perquè sí que és veritat que les dones quan viatgen soles despertem la curiositat dels altres, més que no passin en un grup. I això fa que, no sé, per mi el viatge s'enriqueixi en molts aspectes que en un altre tipus de viatge, més gent, doncs no, jo no aconsegueixo viure'ls o trobar-los o experimentar-los.
0: I pot ser que també hi hagi com més obertura de parlar amb persones que normalment no parlaríem, perquè clar, sí, sí. Necessitem a l'altre, sempre necessitem a l'altre. Hi ha gent que molta gent diu, aquesta tarda ho dèiem a la redacció, a mi no m'agradaria viatjar sola, deien, no? Perquè clar, quan s'acaba el dia i has vist tots els monuments, els museus i tot, llavors amb qui comentes la jugada? Llavors, vosaltres us heu trobat allò amb ganes de comentar la jugada i agafar un estrany i dir-li, m'ha encantat, la Torre de Pisa? Com ara?
2: Com ho porteu, aquesta part? Normalment vaig a hostels. O sigui, és el que faig. Vaig a hostels i allà trobes molta gent, moltes noies, o sigui, moltes persones, llavors pots comentar, doncs mira, jo he anat allà i allà estava molt bé, i cadascú, com la gent es dispersa, doncs després et trobes un punt i comentes.
0: Jo he anat allà,
2: i llavors...
0: O sigui, anar a un hostel on potser hi ha 20 persones dormint a la mateixa habitació...
2: Sí, a mi no m'importa.
0: Clar, no, però ho dic perquè hi ha gent que no voldria, diria, jo amb 50 anys, escolta, això no, a mi posa'm un llit, que estigui ben arrenglarat, escolta'm, una finestra i que em portin l'esmorzar a la suite nupcial, pràcticament. Vull dir que en aquest sentit tu no tens aquestes demandes,
2: no.
0: Però això també t'ajuda a estar més oberta. I suposo també amb gent de diferents edats.
2: Sí, això és el guai.
0: Això és important, eh?
2: Sí, sí.
1: Sí, jo perquè... penso que això et trobes amb, sí, amb molta gent molt interessant, a més sí, a més, no? Que no t'haguessis creuat.
2: No, no.
1: Si t'haguessis quedat a casa.
2: I la veritat és que, o sigui, ara, avui en dia, hi ha molta gent, moltes dones que viatgen soles, sobretot gent jove. Clar, ja no és igual que abans.
0: Però us trobeu també dones soles, per exemple, de la vostra edat, d'uns 50 anys, que ho fan o no?
2: Pregunto. Jo alguna vegada m'he trobat, però poques. Som minoria. Som minoria, com aquell qui diu.
1: Jo en aquest viatge m'he trobat una dona, també més o menys de 50 anys, però sí que m'he trobat moltes dones que viatgen juntes sense les parelles i els fills. O sigui, un grup de 3 dones, 5 dones, 7 dones... Diríeu això m'he trobat molt.
0: Clar, diríeu que necessiten potser un descans o una mica... Què explica, què explica la majoria de gent o les que us trobeu sobre el fet de viatjar soles? O no li donen importància? És que potser estem fent un tema d'una cosa que no hi ha tema.
1: No, jo crec que sí que n'hi ha de tema. I molt que n'hi ha.
0: M'agrada. Quins són els temes? Perquè d'entrada m'imagino que hi ha gent que us posa en dubte. Us pregunten... Oi, i vols dir? I el marit no s'enfada? I la gelosia? Sí, això és perquè no va bé la història, oi? No tindràs un amant. Què us pregunta la gent?
2: Bueno, a mi la veritat és que no...
0: No s'atreveixen a preguntar.
2: No em demanen gaire. Això, com no. Estic com allà de la muntanya, tampoc em pregunten gaire. Però... No sé, jo ho trobo com una cosa normal, que després parlant amb altra gent em diuen que no. I penso, bueno... No sé, jo també l'he inculcat això a la meva filla, eh? Jo he sempre sigut molt independent. No he necessitat ningú per anar, jo què sé, a prendre amb algú sola o anar al cine sola o, no sé, o fer el que m'ha vingut bé en aquell moment.
1: Però la gent l'estranya, eh?
0: Clar, això sí. T'anava a dir.
1: Com és?
0: Hi ha un judici, estres
1: com
0: segur.
1: És, que com és? Sola, no l'has preguntat.
0: Que no es va bé amb aquest
1: sola.
0: Noi. Que no es va bé amb aquest
1: però
0: noi que esteu.
1: Però ja no, tampoc no això, eh? Alguna vegada potser sí, però sobretot sola. I per què vols anar sola?
0: Ja.
1: O sigui, el fet aquest del viatge en solitud és el que impacta, jo trobo que impacta una mica la gent.
0: I a més el fet, per exemple, que era en el Senegal, jo crec sí. Que encara més dubtes, més pors, no? A dir, sí. És molt lluny de casa, si et passa qualsevol cosa...
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Jo
1: sí.
0: Suposo que sí que sí. La família, o qui era qui et qüestionava
1: sí.
0: Més?
1: No, mira, aquesta vegada, per exemple, la meva mare va tenir com bastant d'altabaix, mm-hmm. No? Quan li vaig dir que marxava sola al Senegal, i com és, i sola, i ai, si no tornes, jo deia, però per què no he de tornar? I després, clar, jo vaig estar-hi una mica més de 2 mesos. I a l'hora de tornar, en una conversa que vam tenir uns dies abans, em va dir, saps que em sap greu que hagis de tornar? Veig que t'està anant tan bé aquest viatge, que ara em sap greu que hi hagis de tornar.
0: O sigui que potser hem de fer el que vulguem sí. I hem de que els del nostre entorn aprenguin alguna cosa, oi? També?
1: Exacte. Sí,
0: mira,
1: sí.
0: Passen 17 minuts de les 9 de la nit, estem a Catalunya Ràdio i tenim una trucada a la Carme de Sant Feliu de Guíxols. Carme, com estàs?
3: Hola,
0: què
3: bona
0: tal?
3: Nit. Bé. Molt bé.
0: Estàs de viatge
3: sí,
0: o estàs tranquil·la?
3: No. Estic a casa, estic bé, estic tranquil·la. Ara, de moment, no tinc res previst. Potser per final d'any sí que tinc previst. I això que estàveu dient, amb moltes coses, estic moltíssim d'acord amb vosaltres, perquè quan surts...
0: Però tu viatges sola, entenc?
3: Ara sí, perquè ja no tinc parella. Llavors, clar, jo pensava... Quan vaig començar a viatjar sola pensava, no m'hi acostumaré, perquè sempre amb el marit, sempre amb ell, això que deia, no me'n recordo qui és el que deia, que al final del dia comentes, ostres, tu, això com m'ha agradat, això que hem vist, I a tu, i aquesta foto que mira, que no ha sortit bé, i aquell, o sigui, coses d'aquestes, no?, que dius, i ara jo, quan viatjo sola, com m'hi acostumaré amb això, o a dormir amb una altra persona, clar... Tot això és
0: això ja no s'està sola, eh? Això ja no s'està sola. Si dors amb una altra persona.
3: Clar, però una altra persona
0: ja
3: que tu no coneixes de
0: sí,
3: res.
0: Sí. Aquesta
3: més,
0: cosa
3: tu,
0: que deies...
3: Tu vas amb un grup,
0: clar
3: tu vas amb un grup que tu estàs allà amb unes persones que diuen, mira, anem 8 persones, no? I sortirem i anirem a tal puesto. El primer cop que vaig fer això va ser a Estocolm. Així és una mica lluny, no? També com el Senegal, una mica lluny per veure si m'hi acostumava o no. I van repartir a les habitacions perquè era un grup. I van repartir i la senyora que va tocar, pues bueno, hola, hola, com estem? Bé, pues mira, ara serem paella aquí. Pues sí, ja veurem, tu fa molt que viatges. Sí, jo ja he viatjat més. Jo no, jo és el primer cop. Bueno, ja t'hi acostumaràs, no et preocupis, que ja veuràs què tal.
0: Clar, clar.
3: I vaig la primera nit, de veritat, que no vaig poder dormir perquè pensava, ostres, i si em moc, i si faig soroll, i si ronco, i, bueno, jo què sé, coses d'aquestes. Però després...
0: Però al final sembla que, ja no. que l'experiència ha estat bona, pel que expliques.
3: Clar, exacte. Exacte, això és el que volia dir, que al principi tens aquest neguit de dir, ostres, què passarà? I després de la primera nit, ja pel matí, hola, bon dia, què tal, molt bé, sí, has dormit bé? Dic, jo no gaire, però bueno, és igual, no estava molt cansada, vale, ja està. Però ja després, durant tot el dia, ja et coneixes amb més gent, gent que viatja sola, tenim parella i tenim fills, i gent que viatja sola perquè està sola i està acostumada, no? I a aquesta gent se li nota molt, que estan acostumades, i parles de moltes coses, i quan et reuneixes al final del dia, doncs amb aquelles persones també, i són persones de diferents, no sé, professions o de diferents edats,
0: però al final esteu totes iguals allà. Doncs escolta, moltíssimes gràcies, Carme. Moltes gràcies per parlar aquesta nit amb nosaltres, a les Dones i els Dies.
3: M'alegro molt d'aquests temes que traieu perquè són molt, molt interessants. M'agraden moltíssim.
0: Moltes gràcies.
3: I felicito amb les dues persones que tens aquí per això, perquè jo crec que sóc valenta igual que aquestes persones. Ja quan et fas gran, tot això es nota molt. No és igual tenir 30, 40 anys que 70, saps? Llavors ja tot això ho notes molt, perquè viatja molta gent jove i, clar, no t'hi veus al costat.
0: Però
3: i
0: vosaltres us hi veieu, vosaltres us hi veieu, que sou pubilles de cuixa forta, ja ho sabem.
3: Al
0: moltes
3: final,
0: gràcies.
3: Al final t'hi fas en tops. A vosaltres, moltíssimes
0: Merci.
3: Gràcies.
0: Bona
3: adéu,
0: nit.
3: Adéu.

0: les dones i els dies, cuixes fermes i pits amunt.
1: 20 minuts de les 9 de la nit a Catalunya Ràdio, les dones i els dies, avui parlant de viatjar sola, encara que tinguis parella. Jo em fa la sensació, no ho sé, que vosaltres ja us sentiu tan a gust que alguna vegada preferiu fins i tot anar soles que acompanyades, o què? Com està la cosa?
2: 50-50, no?
3: Sí. Bueno, jo viatjo més sola que acompanyada amb el meu
1: home. Sí,
3: en
1: el teu cas sí.
3: Sí, jo sí.
1: I en el teu, Noemí?
2: No sé, a mi és que els dos viatges que he fet sola per mi han estat tan transformadors i en aquest segon he estat tan feliç que...
1: Això també és bo per la parella, oi?
2: Sí, exacte.
1: Perquè això us anava a preguntar. En el teu cas, per exemple, aquest viatge a Senegal, vosaltres teníeu, ho has explicat, un viatge previst a Japó, i li vas dir, mira, em sap greu, però ara mateix això crec que prefereixo anar-me'n una temporada, doncs una temporada que van ser pràcticament 2 mesos, no?, al Senegal. Com es viu això en parella? S'entén? No s'entén? Que va causar una mica de fricció? Entenc que al principi sí, no?
2: Al principi sí que causa una mica de sorpresa, perquè el primer pensament potser, ostres, què passa, no?, que vulguis marxar sola, però després comprensió total i acceptació,
3: sí,
2: i per part teva també, no?, pel que has dit. I jo penso que al final és sa, és bo, és, jo crec que fins i tot, no?, recomanable, doncs, tenir la llibertat de poder-ho fer si ho sentim. Uh-huh. I després...
1: I creieu que també és bo per la vostra relació de parella? És a dir, això enforteix? Perquè quan tornes pots explicar coses...
3: Jo crec que sí, perquè quan tornes és com tens ganes de veure'l, no? I estàs amb ell i l'expliques. I això jo crec que va bé. Bueno, jo amb el meu home... És que ell... És ell qui també
1: t'anima.
3: M'anima.
1: Uh-huh. Clar, vosaltres, per exemple, porteu 30 anys junts.
3: Sí.
1: I teniu una filla de 22, clar, són molts anys, per estar amb algú.
3: Sí.
1: I clar, és com que ja tu has explicat tot una mica,
3: Clar. Sí, ja ens coneixem massa i tot.
1: Clar.
3: No, i la veritat és que, no sé, molt bé. Encara que no te'n vagis, no fa falta que te'n vagis molt lluny, Jo a vegades... a l'estiu dic, doncs me'n vaig 2 dies a l'Escala, o me'n vaig a Tossa, o me'n vaig aquí al costat. És que no fa falta que te'n vagis molt lluny. Simplement,
2: si
3: tens ganes d'anar-te'n 2 dies a la platja, doncs jo agafo i me'n vaig. I el meu home, encantat. O sigui, no em posa cap pega.
1: Està clar que aquí hi ha d'haver una relació sòlida, que hi hagi confiança, no?
3: Sí.
1: Perquè ho dèiem abans d'entrar, estàvem sempre fent conversa abans d'entrar una miqueta, i dèiem, clar, no tothom potser s'ho prendria igual de bé, perquè potser no hi ha la confiança amb la parella, o potser algú no ho faria d'una manera tan neta, simplement perquè necessito trobar-me a mi mateixa, com tu deies, al Senegal, potser és que el que vull és tenir una aventura, o el que sigui. Tots aquests dubtes, tot això, és lògic que existeixi, i per això hem trucat a la Montse Iserte, que la tenim al telèfon, que és psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella. Montse, com estàs? Bona nit.
4: Molt bé, molt contenta de poder participar també amb vosaltres i aportar el meu granet de sorra.
1: Escolta, estava esperant l'orella, m'imagino sentint la Noemí
3: i
1: l'Isabel. Explica'ns una mica, perquè clar, tenim curiositat, perquè això que dèiem, no?, de seguida que algú diu vull viatjar sola, s'aixequen les alarmes. Que no estàs bé, carinyo, que no t'entens amb aquest noi. Què passa amb tot això?
4: Totalment, no? Jo crec que molts cops venim d'una societat que ens ha ensenyat que un cop estem emparellats hem d'estar junts i ha de ser etern i fusionar-nos i no podem viure cap moment separat perquè si no és sinònim de que la relació no està funcionant bé. I molts cops és el contrari, justament això el que acaba fent és ofegar la relació, ofegar la persona, a les persones que formen part d'aquesta relació, no? Necessitem, per descomptat, un espai comú d'alta qualitat, un temps d'alta qualitat, però també necessitem conservar aquell espai individual per part d'un i per part de l'altre, perquè aquest espai individual ens aporta moltíssim, ens aporta aire fresc, ens aporta converses noves, ens aporta també trobar a faltar l'altra persona, ens aporta veure la persona que no és meva, no és de la meva propietat, que en qualsevol moment pot tenir una vida interessant més enllà de mi, i això em fa admirar aquella persona, em fa trobar-la a faltar, em fa sentir desig, o sigui, realment ens aporta moltíssim. Ara bé, hem de tenir un equilibri també en passar temps de qualitat amb la parella. Si jo me'n vaig de viatge i mai tinc moments per la meva parella, aquí també se'n ressentirà.
1: Tu, que fas, per exemple, la teràpia de parella, m'imagino que t'has trobat en ocasions en què un no confia o un qüestiona l'altre en aquest sentit. O pensa que aquí darrere d'aquesta decisió hi ha alguna cosa que no funciona. Això m'imagino que també t'ho deus trobar. Clar, aquí s'ha d'analitzar, sí. No? Perquè m'imagino que hi ha alguns casos, com deien, que no deu ser perquè l'altra persona vol, que potser pot ser una mena de fugida o de maquillatge de fugida, no ho sé. O no?
4: Sí, efectivament, no? Jo crec que com que no estem habituats, quan algú ens proposa això, ja et salten les alarmes. Dius, ui, què està passant aquí? No? I possiblement el primer que ens passa pel cap és vol ser-me infiel i se'n va a l'altra punta perquè no el pugui enganxar, no? Però realment no és així.
1: La Noemi està mirant dient sí, jo m'ho vaig anar al Senegal per això.
4: Sí.
2: No, segur que molta gent ho devia pensar, eh?
1: Clar. Exacte.
4: Efectivament, però no, en absolut té que ser així. Aleshores sí que es poden despertar inseguretats, pors, no? Perquè al final primer tenim el pes de la societat que ens ha marcat com ha de ser una relació, i això ens desquadra una miqueta, i quan desquadrem per primer cop algú ens sembla molt estrany, però gràcies a les persones pioneres després això es va normalitzant i es va veient d'una altra manera, i dius, ostres, com va ser, no? que abans no poguéssim fer aquests viatges per separar, no? Però òbviament es desperten pors algunes que tenen tot el sentit del món, altres que són treball propi de la persona, no? Com la gelosia de què farà, amb qui estarà, i si coneix algú, poden sorgir inseguretats, a veure si se n'adona que està millor sola que sense mi, no? Però també a vegades pot haver-hi algú de queixa des d'altres llocs, com tinc por a quedar-me soles, tinc la sensació d'abandonament, sobrecarga amb el tema de criatures, no? De dir, ostres, és que em sento desbordat amb el tema de tasques domèstiques, de criatures. Clar, aquí a vegades un s'ha de treballar el que li està succeint i altres s'han de negociar.
1: Mira, nosaltres fa setmanes, no són vacances, però vam entrevistar una biòloga marina que deia que abans d'anar a l'Antàrtida havia deixat unes carmanyoles per ella estar tranquil·la. Clar, això també passa perquè, clar, el pes de les dones, que moltes vegades, encara que no vulguem, són les que es dediquen a les cures, les que tenen molta feina extra en aquest sentit, dels fills, etc. Clar, també jo entenc que potser les necessiten més que ningú, aquelles vacances. Llavors, això ho viuen amb molta culpabilitat, les dones, el fet aquest de marxar quan tens persones que depenen de tu, o no?
4: Absolutament. Jo crec que la majoria, no sé, que ens treballem molt, vivim amb aquesta culpa. Et diré més, quan fem vacances amb família, molts cops no estem fent vacances. Jo penso en la meva mare i s'ha fet un fart de cuina, de netejar, al final et canvies d'indret, però segueixes fent el mateix. Aleshores, això no són vacances. I és cert que quan tu et fas un viatge soles o d'una altra manera...
1: Sí, anem a l'estiu a no sé on, però tens a la mare allà fent canelons, no?
4: Esclavitzada, correcte, no? Sí. Aleshores, hi ha molta culpa femenina. No és que hi hagi un problema en marxar, no? El problema està en aprendre a gaudir del que estàs fent sense sentir-te culpable, no? Perquè hem nascut i hem crescut amb aquest mandat de cuidar, no? I aleshores comencen a aparèixer aquests típics pensaments de ai, és que potser sóc egoista, pobra, l'estic deixant sol, les nenes que em trobaran a faltar, potser sóc una mica mala mare, no? Perquè mira que les altres no ho fan, no? I a vegades ens hem de plantejar una miqueta, bueno, què passaria si fos ell qui marxés? Li diríem que és un mal pare? Sentiríem que està abandonant? Sentiríem... No? Molts cops hi ha una exigència desigual i el pes recau sobre les dones.
1: I diries, per exemple, que les dones això d'anar a viatjar soles ho estan fent més últimament? Ens estem començant a alliberar de la culpa i d'aquestes pors i som més independents? O ens sorprendríem perquè en general les dones ho hem fet històricament més i els homes menys? Clar, no et puc demanar estadístiques, eh? Ho dic una mica per la teva experiència.
4: Sí, però genèricament i el sentit comú el que em diu és que està claríssim que hi ha una evolució cap a que cada cop puguem viatjar més soles. Penses en les nostres àvies, és que no tenien permís ni per sortir del país sense el consentiment del seu pare o del seu marit. Vull dir, és que era un objecte de l'altre, no? Aleshores, clar, aquí hi ha hagut un progrés. Segurament gent més gran, en genèricament, encara veu molt malament. Ai, però feu activitats per separat, però perquè... I poquet a poquet això s'ha anat regulant, no? I cada cop ens trobem amb més dones. Vaja, jo ara en conec forces i jo també ho he fet, no? De poder viatjar.
1: Això t'anava a preguntar, dic, a veure la terapeuta.
4: Sí, en casa de Herrero, que diuen.
1: Exacte.
4: Sí, també et diré, sí que ho he fet però ho he fet per feina fins ara. Jo tinc una menuda, encara molt menuda, que té 3 anyets, acabats de fer de fa una setmana, però, per exemple, ara ja pel setembre m'he agafat un parell de nits a fora per anar amb les meves germanes a un concert i ens n'anem a Madrid. Vull dir que sí, sí, s'ha de cultivar allò que del que prediquem.
1: Absolutament. Doncs Montse Iserte, psicòloga, sexòloga, terapeuta de parella, moltíssimes gràcies per haver-nos fet una mica aquest retrat. Fins aviat.
4: Gràcies a vosaltres. Fins
1: Merci.
4: Aviat.
1: Mes yeux qu'on dit découvrent le monde, une façon naïve à faire confondre les démons de la nuit. 2 minutets que passen de 2:15 de la nit. Esteu a Catalunya Ràdio, sentint Les dones i els dies, parlant amb la Noemí, amb la Isabel, que estan aquí apuntant, una mica amb el cap, allò, totes les coses que sentíem ara. Tot això que estàvem explicant, culpabilitats, etc. Hi ha hagut moments així que us ha estrenyut una mica la sabata o què? Com heu viscut això?
3: Jo, quan la meva filla era més petita,
1: no marxava
3: quan era peque. A partir dels 4 anys ja sí, però me l'emportava,
1: sí?
3: O sigui, me l'emportava hem anat a París, hem anat a Londres, hem anat a Roma des de ben petita, i ella encantada, jo també.
1: Anaves sola amb la teva filla,
3: sí,
1: eh?
3: Sí. Sí, sí.
1: Noemí, tu com vas començar, per exemple, a viatjar sola? Quan vas tenir com la certesa de dir això ho vull provar? Perquè sempre hi ha un primer dia, no sé si el recordeu, també.
2: Sí, jo en el meu cas, és un cas una mica especial, perquè jo el meu primer viatge va ser un viatge que vaig fer en un moment on jo estava transitant un dol.
1: Que s'havia mort la teva parella.
2: Sí, s'havia mort la meva parella. I vaig sentir que necessitava com allunyar-me del meu entorn més immediat, aturar la meva vida i anar a un lloc on pogués fer com una mena de recés de silenci o de fer un reset. I va ser quan me'n vaig anar aquí a la ciutat de Sauira, on hi vaig estar 9 mesos sola. Allà vaig anar-hi sola, totalment sola. I, clar, allà la meva vida va canviar, vaig tornar, que era una altra persona, no? Fins i tot vaig canviar la meva feina, jo era economista, vaig començar a escriure i a dibuixar en aquesta ciutat, primer com a autoteràpia, però després vaig connectar-hi tant i sentia que era algú que sortia tant de mi, que amb el temps, doncs, he reconduït la meva vida cap a tot això que vaig començar.
1: O sigui, que d'alguna manera el viatge també va canviar la vida, l'ofici i tot,
2: sí,
1: perquè tenies
2: tot.
1: Una altra feina absolutament diferent.
2: Sí, sí.
1: És fort,
2: sí.
1: Això, suposo que també la vivència personal que ens explicaves,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí.
1: Clar, amb el tema de viatjar soles, quan ho fem dones, la gent també, a part de tot el que hem dit ara, ens pregunten, i no teniu por? També per la seguretat, pel fet d'estar soles com a dones en espais on potser sou minoria, no us sentiu segures, en països on no coneixeu l'idioma, on la idea de la dona és diferent que la d'aquí. Clar, tu, per exemple, vas anar al Marroc, no és que sigui la ciutat sin ley, però m'imagino que hi havia certes pors.
2: Sí, i els dos viatges llargs que he fet sola, clar, he anat amb ciutat, o sigui, no m'he mogut pel país. O sigui, m'he estat sempre en el mateix lloc, o gairebé sempre. Per tant, sí que aconsegueixes crear un cercle una mica més de confiança, no? Que tu tens casa teva, tens les teves rutines, els primers dies potser sí que pel carrer et diuen coses, però després doncs, ja formes part com del paisatge de la ciutat. És com començar una petita vida en un altre lloc, i potser això dona una mica més de sensació de seguretat, que no pas si comences a voltar pel país amb la motxilla i un dia en un lloc, un altre dia en un altre, i fent trajectes per carretera i potser vivint situacions que poden contribuir a portar una mica més de risc.
1: Clar, em dèieu abans que per vosaltres també el fet de pensar que no us passarà res, això també us ajuda, que les dues d'alguna manera sou molt confiades.
2: Sí.
3: Sí. Bueno,
2: jo,
3: també...
2: No, jo no tinc mai por.
3: No, jo tampoc. És que no he sigut mai poruca, llavors.
2: Fins i tot tornar de nit a casa, estar en un lloc sola de nit, no penso mai que m'hagi de passar res. Llavors, bueno, no sé, sí, això ajuda, sí, clar. Això ajuda.
3: Perquè vas més confiada,
2: sí.
3: No vas mirant, no? I ara em passarà això o no sé.
1: Ara li preguntarem a la Carme Puig, que també la tenim al telèfon. Carme, bona nit, com estàs?
5: Hola, bona nit, bona tarda, bona nit.
1: Escolta'm, tu tens 67 anys, si no et sap greu que ho digui.
5: Sí, no, cap problema. Soc nascuda del maig, maig del 59.
1: Molt bé, i en fa 47 que estàs casada i viatges soles, amb viatges organitzats, en aquest cas per agències de dones, i després els viatges també els fas en grups de dones, però no us coneixeu entre vosaltres.
5: No,
1: I ara fa 10 dies que has tornat de Mèxic.
5: Sí, exactament. A veure, jo viatjo el mes d'agost amb el meu marit, viatgem per Setmana Santa, viatgem pels ponts, tenim una autocaravana, ens hem mogut per tota Europa al llarg de tots aquests anys, i per tant jo sempre viatjo amb el meu marit. El que passa és que en el 2019, doncs, en un moment determinat, a Tarragona ens vaig conèixer amb una persona, una senyora, doncs, que tenia una petita agència de viatges per a dones. I em vaig aturar i vaig preguntar què és el que fas i on aneu. I doncs em va dir, mira, el proper viatge que farem, i això va ser el 2019, el proper viatge que faré d'aquí 3 mesos és a Jordània. I jo vaig dir, doncs mira, em faria il·lusió anar-hi. Dic, arribaré a casa.
1: No saps res, tu. No, Jordà, no et va dir a Calafell, no, a Jordània.
5: No, clar, perquè jo, allà amb Europa ja ho he vist, diverses vegades, i Espanya també, per tant. I jo vaig dir, mira, Dolors, jo arribaré a casa, em parlaré amb el meu marit, li diré que vaig a dir que aniré de viatge i ja està. O sigui, no vaig haver de demanar-li
1: cap autorització. I què va passar quan vas arribar a casa?
5: No, jo li vaig explicar i em va dir, bueno, si vols anar bé, és cap problema, vull tenir confiança absoluta, i per tant, doncs, em va dir endavant. I el 2019, doncs, vaig viatjar, crec que eren 13 o 14 dones. Hi havia com dos grups, unes més joves, de 40 anys aproximadament, i unes altres, doncs, de 50 fins a 70. Estic parlant del 2019, jo no tenia encara 67 anys, no? Llavors, l'any següent, bueno, va ser l'any de la pandèmia, i el 2021, doncs, vaig anar a Egipte, també amb la mateixa persona que...
1: I escolta, com és això de viatjar amb gent que no coneixes? Com va ser la primera vegada? És a dir, et vas satisfet perquè ho has tornat a repetir?
5: Sí, vaig repetir el 2021 a Egipte, el 2022 em vaig fer mal al peu i vaig haver d'anul·lar el viatge a Tailàndia, vaig anar el 2023 a Dubai, el 2024 vaig fer a Xina...
1: M'encanta perquè ho tens tot apuntadíssim, eh? Jo no sé ni què he fet la setmana passada.
5: M'ho recordo molt bé. L'any passat vam fer la Índia del Nord, que em va agradar molt, el Taj Mahal...
1: Perdona, una cosa. Ara que no ens sent el teu marit...
5: No ens sent ningú.
1: No ens sent el teu marit, eh? No. Què t'agrada més?
5: Que ell està escoltant.
1: No sé. Que es posi taps, ara, que no ens interessa que ens escolti. Ara que no ens sent el teu home, o qui sigui...
5: Sí.
1: Estàs millor amb un grup de dones o amb el teu marit, o són coses diferents?
5: Són coses diferents. Jo amb el
1: has
5: meu marit viatjo molt bé. No. Em senti o no, ell ho sap. Nosaltres viatgem molt bé, viatgem sols, ens agrada molt, doncs, o sigui, tenim amics, però quan fem vacances,
1: ja.
5: Perquè tenim empresa i ja estem molt en contacte amb persones, llavors volem desconnectar, i per tant, a més també tenim una autocaravana, que per tant ens dona tota la llibertat, saps?
1: Sí, però t'anava a preguntar què és el que fa diferent quan estàs amb altres dones o quan estàs sola, què
5: mira,
1: és el que ho fa diferent?
5: No és ni que em senti lliure ni que haig de desconnectar, no, simplement que hi ha uns destins que em fan il·lusionar-hi i que, com que veig doncs, que hi ha aquestes petites agències doncs, que organitzen aquests viatges, doncs, si m'encaixa el lloc i m'encaixa les dates, doncs m'hi apunto. Allà que t'hi trobes? Doncs t'hi trobes dones que no coneixes. Jo a cada viatge he conegut a dones que no les coneixia, no les havia vistes mai.
1: I això suposo que també...
5: Habitació.
1: Clar, és enriquidor.
5: També hem compartit habitació, saps? I... sempre hi ha persones que hi ha més feeling i que després conserves l'amistat i continues comunicant amb elles, i altres pues, que ja no ens hem parlat més, no? Perquè, evidentment, no sempre...
1: Com a la vida.
5: És igual, no?
1: Com a la vida, exacte.
5: I jo, doncs, mentre la salut no em falli, doncs jo intentaré seguir fent uns quants viatges més. Vull dir, aquest any vam fer, ja fa una setmana que vaig tornar, que vam fer a Mèxic, però vam fer la península de Yucatán, i llavors els dos últims dies vam anar a la illa de Holbox, que vam estar fantàsticament bé, érem 9 persones.
1: Ens estàs fent amb vegeta,
5: sí,
1: t'hem de dir. O sigui, frenem-ho això. Carme, moltíssimes gràcies.
5: Gràcies
1: per trucar-nos. Merci, bona nit.
5: Moltes gràcies, bona nit.

0: els dies parlant de dones que viatgen soles i que s'ho passen bé, clar, jo així també, amb aquest percal que ens ha explicat la Carme, jo és que no sé què faig aquí, o sigui, estic perdent el temps.
1: No és ben bé sola, eh?
0: Clar, això és diferent. Clar, són en grup ja, però sí, suposo que per algunes dones també d'alguna generació no fer-ho amb el marit ja és un acte revolucionari, m'imagino.
2: Però que està molt bé que hi hagi agències.
0: I tant. De fet, em sembla que en parlarem amb alguna d'aquí no res, una agència que es diu Dones Viatgeres, que ja està feta per dones. Perquè el que sí que tinc ganes de preguntar-vos, vosaltres, si creieu que pel fet de ser dones sí que hi ha unes especificitats o coses en les que heu de tenir cura o compte a l'hora de viatjar soles. O no hi penseu amb tot això?
2: Bueno, jo no hi penso gaire.
0: No
2: he anat a puestos així, és molt estrany, eh?
0: Sí.
2: O sigui, he anat a Itàlia, he anat a Londres, a París... A veure, són puestos que no...
0: No hi has pensat en això.
2: No.
0: Però, clar,
2: no,
0: per exemple, tu que has anat al Senegal, a Saouir, al Marroc...
1: Sí.
0: Imagino que sí que hi havia més prevenció. No,
1: la veritat és que no.
0: Com si anessis per la plana de Vic.
1: Sí. No, la veritat és que aquí al Senegal, que ho comentàvem abans, no he tingut cap problema. Al final estava tan confiada que em descuidava de tancar la porta amb clau.
0: Clar, o sigui, ja estaves...
1: Sí que estava en un poble petit, no estava a Dakar, no estava en una ciutat gran, que suposo que sí que haguéssim pogut haver algun altre més problemes.
0: I us feu amistats? Heu fet amistats d'aquest anar soles, de seure't en un lloc? Perquè sí que és veritat que això que dèiem, hi ha dies que tens ganes de comunicar-te, hi ha dies que fàcilment doncs, pots parlar amb el cambrer per dir alguna cosa, no? Però hi ha moments també que m'imagino que potser et fa mandra, et fa por o et fa vergonya. Com viviu aquests petits obstacles lògics, diaris, de dir jo ara si parlo aquí amb aquest que tinc al costat es pensarà que estic lligant, no ho sé, m'invento. Em posaré en una situació de risc. On hi penseu? Penseu, si es pensa que lligo, doncs és veritat. A veure, digueu-me.
1: No, potser sí que el tema de començar a parlar amb algú, sobretot si és un home, doncs jo en aquest cas sí que prenc una mica més de precaucions i si no és un lloc que ja hi has anat diverses vegades i que ja no identifiques sí, sí. Qui és qui... Clar, jo en el meu cas vaig començar a fer vida en aquest poble com si jo visqués allà.
0: Yeah.
1: Cantava amb el cor de l'església, anava a dinar doncs, amb dos o tres llocs.
0: Això al Senegal, eh?
1: Llocs, sí.
0: Que fort.
1: I, esclar, jo...
0: Et van adoptar.
1: Clar, a mi em van adoptar. A mi em cridaven pel carrer, bonjour la corista.
0: Bonjour la corista.
1: Perquè, clar, era l'única blanca que cantava el cor de l'església.
0: Clar,
1: la gent em coneixia i jo no sabia ni qui eren. O sigui que després, clar, això et fa agafar com molta confiança.
0: I heu fet amics d'aquests viatges que heu fet?
1: Sí,
0: gent que ara després sí. Teniu contacte, us truqueu, us escriviu, etc.
2: Més sí. Que res, després, amb Instagram ara.
0: Clar.
2: Ara ja, pues, jo què sé, he fet amiguetes d'aquests que trobes als hostels i... Normalment o vaig a habitacions de dones o perquè... És més còmode, per mi és més còmode. I normalment als hostels ja n'hi ha habitacions només per dones. I llavors pues, vas com més tranquil·la, no? I sí, he conegut forces noies, o sigui, noies més joves que jo, clar. Però bé, en seguim parlant per Instagram i aquestes coses. Mm-hmm. I també quan he anat a... He conegut, o sigui, he anat a Itàlia, doncs... Pues, amb el tema de les canes. També he conegut a moltes dones que ens seguien per Instagram i a lo millor una que viu
0: dones
2: a Itàlia.
0: Dones amb el cas,
2: vaig a Itàlia i ens coneixem.
0: Exacte, o sigui, ha sigut com una porta oberta per parlar amb altres dones. El fet de l'edat m'imagino que també és important aquí. Una es va despullant de manies.
1: Sí, totalment.
0: Sí, absolutament.
1: Crec que sí,
0: Tenim a la Laura Ventura, que coneix moltes dones viatgeres, una agència de viatges només per dones. Laura, com estàs?
3: Hola, bona nit, molt bé.
0: Què tal? Escolta, no sé si has pogut sentir una mica, però tu diries, si es podries fer un retrat una mica robot de les teves clientes, de les que busquen això, anar a viatjar soles, què tenen més aviat? Porten 30 anys casades, tenen 50 anys, com va això?
3: Bueno, hi ha una mica de tot. En quant a edat, tenim totes les edats, però sí que és veritat que la gran majoria són a partir de 45-50 anys. I són dones tant en parella com sense parella. Vull dir, a vegades la gent se pensa que les dones que venen als nostres grups pues, són, no tenen parella i per a res és així. Vull dir, està una mica allà meitat i meitat. Eh? Hi ha moltes també que tenen parella, no? Que és el tema que esteu tocant vosaltres avui aquí i que bueno, decideixen viatjar soles per diversos motius. Però digues.
0: No, t'anava a preguntar, se't confessen i diuen, és la primera vegada que ho faig, el marit em deixarà, pateixo, els xiquets els hi deixaré les cormanyoles. Com és això? Com és aquesta conversa?
3: Bueno,
0: perquè m'imagino que hi ha gent que li costa més, i hi ha gent que ho té claríssim, però tu que deus parlar amb moltes dones, què et trobes?
3: La majoria els xiquets ja els tenen grans, llavors no s'han de preocupar per aquesta part i per la part de la parella, bueno, jo crec que tenen, la majoria ho tenen bastant clar ja, potser perquè moltes, el motiu és que a la parella no li agrada viatjar o no li agrada fer segons quins viatges, a lo millor viatgen més a prop, més viatges més relaxats, però els viatges més exòtics o més llunyans o el que sigui, no els hi agrada i llavors pues, al final, pues, bueno, ja tenen una edat i una no, i arriben a un punt això que tenen els fills grans que diuen bueno, pues jo ja no vull deixar de fer-ho, no? Perquè tu no t'agradi fer-ho i jo crec que ho tenen bastant clar, tot i que la primera vegada òbviament sempre hi ha dubtes de com me sentiré i com m'anirà.
0: Sí, però, les bueno, valentes jo... són les dones, eh? Aquí.
3: Sí.
0: Escolta, sí. Dones viatgers, on la tens aquesta agència?
3: Bueno, nosaltres estem a les Terres de l'Ebre, concretament a Alcanar, però bueno, sortim sempre des de Barcelona i tenim clientes de tota
0: arreu,
3: Catalunya.
0: Eh?
3: Sí,
0: doncs escolta, ens ho apuntem, Dones Viatgeres, aquesta agència d'Alcanar, però que va per tot arreu i que munteu viatges allà on vulguin, que no ens hi apuntem naltros aquest estiu. Aquí les tres que estem aquí a la taula. Moltíssimes gràcies. Laura, una abraçada.
3: A vosaltres, merci.
0: Bona nit.
3: Adéu. The wind is in from Africa.
0: Last night I couldn't sleep. Noemí Morral i Isabel Tamayo, moltíssimes gràcies a les dues per haver vingut aquesta nit, perquè jo crec que sou també una veu per l'esperança, per si hi ha algú que no ho té clar i no acaba de decidir,
2: s'animi,
0: s'està comprant guies aquests dies, les comença a llegir i no s'atreveix, que s'atreveixi, no?
1: Que s'atreveixi.
0: Escolta, jo vull anar a l'hostal aquest de Senegal, on vas anar tu, que la propietària de l'hostal
1: sí,
0: és una catalana de Granollers.
1: Sí, sí. Vindrem amb ella a veure't.
0: Home, sisplau. És que potser us vinc a veure jo, també t'ho dic.
1: Podem fer el viatge d'anada i tornada juntes.
0: Exacte. Doncs escolta, moltíssimes gràcies a les dues i fins aviat. Deixeu els passaports aquí, quietetes una estona.

0: les dones i els dies, amb Montse Virgili.
1: Si t'importa el que passa a prop teu, si ets de la Catalunya Central, ets de Regió 7. Fa gairebé 50 anys que expliquem l'actualitat de les comarques interiors amb rigor, proximitat i en català. Entra a regió7.cat, fes-te soci o sòcia i ens ajudaràs a continuar. Regió 7, el diari que ens explica.
2: Evitem el soroll.
3: Ens allunyem de les estridències.
2: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
3: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
4: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
2: Un informatiu sense presses.
3: Per donar context als grans titulars.
4: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna. Ja m'entens.
5: Un programa d'un altre gènere.
6: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
7: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
4: Amb David Ávila.
7: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
8: I també disponible a la plataforma 3Cat.
0: Les dones i els dies. El millor que t'ha passat des del 2019.
9: Com que fa tanta calor, tot i que aquí a l'estudi no es nota, Marc García Puig, bona nit. Com
10: bona
9: estàs?
10: Doncs
9: m'imagino que t'han entrat ganes de viatjar.
10: Sí, m'han entrat ganes de viatjar, però del que parlarem té una...
9: Té a veure. Perquè tu ens proposes avui que nedem i que nedar és un acte empoderador per les dones i moltes altres coses. Però, escolta, comencem.
10: Anem per parts. Jo avui vull convidar a totes les dones que ens escolten a que adquireixin una nova obsessió, una obsessió de les bones, que jo vaig adquirir a partir dels 40 anys, que és la de nedar. Val? Perquè... a més, he vist que és una experiència molt compartida per moltes dones que em vaig trobant quan vaig anar al mar, a la piscina, que moltes dones han descobert la natació en moments difícils de la nostra vida. Ens ha resultat una mena...
9: Un bàlsam,
10: una salvació, perquè hi ha alguna cosa màgica en nedar, no? En això d'agafar la bossa a primera hora del matí, a última hora de la tarda. Creua tota la ciutat. Jo creuo tota la ciutat.
9: Sí, això t'anava a dir. Per què creus tota la ciutat? Perquè te'n vas a nedar amb alguna piscina en concret, sí, que t'agrada molt. Fas turisme de piscines?
10: Jo faig turisme de piscines, però és que més, mira, deia John Berger que hi ha gent que té bars preferits,
9: sí,
10: i després hi ha gent que té piscines preferides.
9: I tu
10: com ell i com jo.
9: Jo anava un temps, fa molt de temps, anava a nedar en una piscina d'aigua salada.
10: Maravilla.
9: Que es diu Claró, que és un gimnàs que està allà al costat de la Barceloneta.
10: Ah, mira, hi hauré d'anar perquè aquesta no la conec,
9: sí,
10: encara.
9: Sí, és una meravella. Sí, que tu fas turisme de piscina, eh?
10: Jo faig turisme de piscina i aquell moment en què dius què faig aquí, l'aigua està freda, perquè sempre està freda, és igual l'època de l'any, sempre hi ha un moment en què dius quina mandra. Però llavors entres i com canta aquí Florence and the Machine, no? Hi ha un moment, comences a moure un mandra i hi ha un moment que es produeix de màgia, de que estàs nedant, i nedar què vol dir? Flotar, no enfonsar-se.
9: Clar.
10: I aquí està la màgia, no?
9: Clar, que dius, tot el que m'està passant a la vida no té cap pes, perquè dins d'aquest medi jo em sento bé i puc continuar,
10: sí,
9: tirant, no?
10: I jo no m'enfonso, no? Uh-huh. I això és pura màgia. Llavors jo et convido, Montse.
9: M'encanta. M'he enamorat ja, eh? Me'n vull anar a nedar. No vull estar aquí.
10: I a part, jo he descobert una connexió entre literatura, entre escriptura i natació, no? Per exemple,
9: menys.
10: Per exemple, la Colombe Schneck, no? Colombe Schneck és l'autora de la trilogia de París, que va publicar no fa massa lumen, i ella diu, defineix la seva trobada amb la natació com un moment tan important per la seva consciència feminista com, atenció, la lectura del segon sexe de Simone de Beauvoir.
9: Això es diu molt, eh?
10: Això es diu molt. Ella té 57 anys, pateix una ruptura sentimental molt dolorosa i diu que comença a nedar perquè és l'única activitat que pot fer sense plorar. Escoltem aquí a la cantautora francesa Clio.
9: Sí, sí, que més es diu la nejosa. No?
10: La nejosa, la nedadora. I parla de nedar, no? En aquest cas, en una platja, però la Colombe Schneck descobreix, en els 57 anys, la natació a una piscina municipal de París. A una piscina municipal de París, on ella comença a prendre classes de crawl. Ho escriu en aquesta trilogia de París, que la tercera part... És només un volum, eh? Un llibre, però la tercera part es diu... Fixa't que bonic, Montse, la ternura del crol. Val? I explica que comença a fer classes de crol i al principi conta, no? Perquè en l'edat això de comptar, comptes piscines, comptes braçades, no? I en uns mesos, al cap d'uns mesos, es dona compte d'una cosa, que és que comença a avançar els homes en els carrils. Que és una cosa que a mi també m'ha passat i que moltes oients crec que els hi haurà passat,
9: al
10: no?
9: Al tanto,
10: aquests homes musculosos...
9: Són unes sirenes.
10: No, perquè... Bueno, comença a avançar aquests homes musculosos, alts, no? I ella es dona compte que ella pensava que tenia un cos maldestre, gran, no? Que de repent al nedar descobreix, no?, que allarga el seu cos, que desenvolupa força, que comença a confiar en la capacitat del seu cos per no enfonsar-se, i a més hi ha tot un tema del ritme, la respiració, aquesta sensació de fluïdesa, no?
9: M'encanta, natació ja, totes.

0: Cançó mitiquíssima de finals dels 90, d'aquest grup de Sant Sebastià, que eren La Buena Vida, que jo sé totes les cançons de memòria d'aquest grup.
1: I aquesta diu una cosa molt bonica, que diu "Tiene el corazón azul de nadadora". Jo convido a tothom a que el cor se'ns torni una mica blau. Avui, no? Perquè fixa't una cosa, els experts, i poso experts entre moltes cometes, aquí ho heu parlat moltes vegades al programa, tu te n'has fet un fart de sentir-ho, però mai suficient, no?, com se'ns desprecia les dones en l'àmbit de l'esport, no? I jo, per preparar aquesta secció, he buscat, no?, i he trobat articles que diuen que la natació és un dels pocs esports on les dones podem superar els homes. Llavors, ho poso entre moltes cometes perquè, no?, segurament aquí hi ha un biaix de gènere, no?
0: Absolutament.
1: Però sí que m'ha agradat les raons que donen. Les imagines, Montse?
0: No, no, tira, tira.
1: Val, doncs, resulta que tenim un cos que representa que és millor per la flotabilitat. I les raons d'això són
0: perquè
1: raons...
0: tenim pit school.
1: Perquè tenim més acumulació de greix. Uh-huh. Un 16% més d'acumulació de greix a malucs, no? Els llocs, sí, on no ens agrada tindre greix, doncs això ens serveix...
0: Ens serveix per flotar.
1: Per flotar. I també la menor densitat òssia, no?, que és una cosa que ens castiga molt a les dones, a més, a partir de certa edat, doncs per nedar, aquelles coses que rebutgem molt del nostre cos,
0: són
1: resulta...
0: Són bones per nedar i per resistir a l'aigua. Escolta, jo no vull que acabem aquesta secció sense parlar d'un llac que jo no he nedat mai, però vaja, que està a Londres.
1: Sí, jo convido a tothom que ens escolta a que vagi. Hi ha una sèrie de llacs a Londres que estan al Hampstead Heath, on la gent va nedar. Però en concret hi ha un, que és el Kenwood Ladies Pond, que és un espai reservat només per les dones i que compta més amb un servei de voluntàries que fan de socorristes, no? I jo ho vaig descobrir a través de la Deborah Levy, que explica, que és una autora
0: que ens encanta,
1: que en el Coste de la Vida, que és una espècie de relat autobiogràfic, explica com la seva mare li va ensenyar una tècnica per buidar els seus pensaments a un d'aquests llacs de Hampstead Heath, no? I la Deborah Levy, en tota la seva obra, la natació està molt present i, a més, crea uns paral·lelismes molt bonics entre nedar i escriure, no?
0: I també parla de que quan nada va buidant els seus pensaments, els deixa a l'aigua, podríem dir.
1: Sí, això és la tècnica que va aprendre de la seva mare. En concret, li va ensenyar una tècnica per lliurar-se per complet a l'aigua, surant amb la mirada cap al cel, buidant els seus pensaments. Això és una cita de El Coste de la Vida. I ella explica, en El Coste de la Vida, reflexiona molt sobre el seu matrimoni fallit i la seva decisió de no tornar, en una metàfora, nedant cap a un vaixell que s'estava enfonsant i decidir nedar cap a altres llocs. I, per exemple, ens explica que fa aquest turisme de piscina per tota la ciutat de Londres, acompanyada d'una amiga seva adinerada, que va anar amb el xofer, i van per les piscines de Londres nedant, no? Uh-huh.
0: M'agrada aquesta idea de surar, de flotar, per aquesta cosa de que per moltes coses que et passin, les dones estan allà resistint i aguantant, eh?
1: I fixa't una cosa molt curiosa, que la natació en aigües obertes, perquè no volia acabar sense parlar, no?, de fet, en aquests llacs de Hampstead, ara s'està cobrant entrada. Hi ha tota una batalla amb això, no?, perquè també el fet de nedar parla molt sobre l'espai públic aquàtic, no? I la natació en aigües obertes en el mar no costa diners, no? És important no sortir sola, quan encara no en saps, i tot plegat, però les dones hem estat pioneres de la natació en aigües obertes. De fet, les dones que durant els principis del segle XX volien nedar i no se'ls estava permès, se les denominava sufragistes de la natació. I van lluitar molt, no?, per aquests espais.
0: Com perquè ara ens prenguin les piscines.
1: Sí.
0: Marc García Puig, és que em queden 3 segons per acabar el programa.
1: 3 segons suficients?
0: No, no, 3 segons, no, no, no. És que mira...
1: Per comprometre't que demà anem a nedar.
0: Demà. Nosaltres a les 9 de la nit farem aquest programa remant, com sempre, amb l'equip de les dones i els dies. Bona nit.

0: setmana Pedro Sánchez viurà jornades complicades. Avui n'ha estat un exemple. Junts i el Partit Popular han demanat que es voti al Congrés la petició d'avançar eleccions. La mesa ho ha tombat amb la majoria del PSOE i Sumar, al·legant que la convocatòria electoral és una prerrogativa del president del govern. Jordi Turull de Junts i Esther Muñoz, portaveu del PP, diuen que la situació és insostenible.
1: Defensem que la legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. I què han fet els partits del govern? Doncs un acte de coherència amb el que estan fent fins ara, que és anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
2: Que són mentirosos, que són corruptos, i ara confirma també que són cobardes. Porque si esta votació no era vinculante, ¿qué miedo tienen a que vote?
0: L'argument de la covardia és justament el que ha fet servir també el PSOE per respondre.
3: Es el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos. Como no se atreven a presentar una moción de censura, hacen esta trampa y digo, bueno, a través de una enmienda cuela. No, pues no cuela.
0: I aquesta tarda ha comparegut la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, a la comissió del Senat en què s'investiga el cas Leire Díez. Ha admès reunions amb ella, però hi ha tret ferro i ha afirmat que no va maniobrar per frenar cap investigació del cos que dirigeix.
4: No he participado jamás, nunca, en ninguna trama o conspiración contra la Unidad Central Operativa, ni contra la Unidad de Delincuencia Económica de la UCO, ni contra cualquier otra unidad de la Guàrdia Civil. Ni, por supuesto, contra ningún agente del cuerpo, ni influenciada por la señora Díez, ni por ninguna otra persona.
0: Aquestes són algunes de les coses que han passat avui, però és que demà la tensió pujarà encara més a Ferraz. D'entrada, de bon matí, li tocarà declarar davant del jutge a Zapatero. Haurà de respondre, per exemple, d'on van

0: memoràndum. Un president dels Estats Units que avui s'ha mostrat descontent amb Netanyahu i Putin.
1: Rússia hauria d'arribar a un acord. Rússia ha tingut una quantitat enorme de pèrdues humanes i Ucraïna també. És una bogeria el que està passant allà. Simplement continuen lluitant, perdent soldats, perden tants soldats. Això no passa des de la Segona Guerra Mundial. He solucionat 8 guerres. Aquesta va ser la que vaig pensar que seria la més fàcil de resoldre.
0: Tot això s'està coent a la cimera del G7 a França, on tenim el Jordi Baró.
2: I abans de les 11 conversarem amb la periodista Fàtima Llambrí, que ens parlarà de la narcoamenaça, el 30 minuts que s'emetrà diumenge a TV3. Entre altres coses, alerta que la violència, que abans només afectava les bandes de traficants, en alguns punts d'Europa ja ha passat a ser contra les institucions i la societat. Aquest 30 minuts aborda els casos de Bèlgica i de Marsella, que segons Llambrí val la pena prendre nota del que ha passat allà perquè podria arribar a passar aquí.
0: Catalunya Nit, escoltarem una de les parelles de moda de Hollywood.
3: Hola, me llamo Peter Parker. No os acordáis de mí, pero antes nos conocíamos.
0: Parella a la vida real i a la gran pantalla. Tom Holland és Spider-Man.
4: I mean, look, Barcelona is one of my favorite places to visit ever.
0: I avui a Madrid ens ha dit que és un enamorat de Barcelona, una de les seves ciutats preferides del món. I ella és Zendaya, MG Spider-Man.
5: Yeah, it's interesting. We were kind of sitting down trying to figure out, like, who these characters have much.
0: El nostre company Dani Sainz de Aja els ha entrevistat a Madrid per parlar de Brand New Day, la nova entrega de l'heroi de Marvel, que s'estrenarà el 29 de juliol.
2: Són les 10 i 5 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
0: Fins a les 11, notícies sota la llum de la lluna.
6: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Catalunya està pressionant Pedro Sánchez en la seva pitjor setmana a la Moncloa. Intenta forçar que el Congrés li demani eleccions anticipades. Els de Carles Puigdemont es volien posar al costat del Partit Popular per exigir la convocatòria electoral, però el PSOE i Sumar han aprofitat la seva majoria a la mesa del Congrés per vetar la iniciativa i impedir la votació. Un nou xoc que arriba a poques hores d'un moment crític per al govern espanyol. La declaració a l'Audiència Nacional demà de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com a imputat. Madrid, Paula Brujats, bona nit.
1: Què tal? Bona nit.
0: Comencem per aquest intent de Junts. Què és el que ha intentat el partit de Puigdemont i què volia deixar en evidència?
1: Doncs ha intentat posar contra les cordes Pedro Sánchez i evidenciar que s'ha quedat sense majoria per governar. La iniciativa de Junts tenia més de simbòlic que de pràctic, però ha descol·locat el PSOE, que ha acabat vetant la votació i s'estalvia, per tant, la foto de la majoria del Congrés reclamant eleccions. Pel número 2 de Junts, Jordi Turull, la reacció dels socialistes demostra la seva debilitat.
2: La legislatura ja no dona per més i que, per tant, el que cal és convocar eleccions. Què han fet els partits del govern? Anar d'esquenes, en aquest cas a les Corts.
1: Sumar i el PSOE justifiquen el veto, diuen que la proposta de Junts era un intent de moció de confiança encoberta, i això, recorda Patxi López, és competència exclusiva del president del govern espanyol.
3: És el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos, pues no cuela. Que presenten el Partido Popular una moción de censura con Vox y con su prioridad nacional y a ver quién se suma.
1: Però fa un any la mesa del Congrés sí que va acceptar un text de Junts similar al d'avui. El Partit Popular, indignat, presentarà batalla, denuncia que la decisió és arbitrària i la recorreran als tribunals.
4: Esto acredita que son mentirosos, que son corruptos y ahora confirma también que son cobardes. ¿Por qué hace un año y tres meses sí se podía admitir a trámite y hoy no se puede admitir a trámite? Porque hoy el gobierno no tiene mayoría.
1: Mentre Esquerra retreu a Junts la seva maniobra, Oriol Junqueras a les xarxes a defensar la continuïtat de la legislatura, però reclama Sánchez que prioritzi les carpetes catalanes. Gabriel Rufián va més enllà, veu a Junts còmplice del PP i Vox.
5: L'antesala d'una moció de censura anunciada de facto ja aquí conforman una mayoría de derechas, PP, Junts y Vox, pues nada, si se gustan.

0: no?
1: I a la Moncloa respiren tranquils, aliens a la polèmica, diuen que la legislatura acabarà quan toca l'estiu del 2027.
2: I com deien, Paula, a més, tot això arriba a poques hores d'una declaració que es preveu crucial, la de José Luis Rodríguez Zapatero davant el jutge. Per on pot passar la defensa de l'expresident espanyol?
1: Serà una defensa molt tècnica per desmuntar els indicis contra ell i qüestionarà fins i tot la legalitat dels whatsapps que l'esquitxen, negarà haver liderat cap trama de tràfic d'influències ni haver mediat a favor del rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i encara menys haver cobrat comissions amb empreses pantalla. Però té un altre front per desmuntar, el de les joies milionàries de la caixa forta del seu despatx, d'on van sortir i si les va declarar. La foto de Zapatero demà a l'Audiència Nacional és crítica per al govern espanyol, però confien en la seva innocència. Elma Saiz, ministra portaveu.
3: Confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. El tener un principio de presunción de inocencia en nuestro país no es un eslogan, una frase vacía, es un principio jurídico fundamental.
1: La imatge de demà és una cita històrica, és el primer expresident del govern espanyol que declara com a imputat.
2: Gràcies, Paula, bona nit.
1: Adéu, bona nit.
4: I avui el cas Leire s'ha traslladat al Senat amb la declaració de la directora de la Guàrdia Civil. Ha assegurat que mai ha format part d'un entramat per frenar causes judicials contra el govern espanyol. Durant la seva compareixença a la Cambra Alta, Mercedes González ha reconegut haver-se trobat més d'un cop amb Leire Díaz, però en cap cas ha dit per conspirar contra l'Institut Armat ni entorpir les seves investigacions. El Partit Popular i Vox li han exigit la dimissió. Seguim a Madrid, ara amb Àngels Lafuente. Bona nit.
5: Bona nit. Des del primer minut de la compareixença, Mercedes González ha volgut deixar molt clar que mai ha participat en cap trama ni cap tipus de conspiració per anul·lar causes judicials que podrien esquitxar el PSOE o el govern espanyol. I ha afirmat que mai ha interferit en cap investigació de l'UCO.
6: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás. Nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guardia Civil.
5: I pel que fa a la seva relació amb Leire Díez, ha estat contundent.
6: No me he reunido jamás, nunca, con la señora Díez, ni para frenar investigación alguna, ni para preparar, ni para idear trama alguna.
5: La directora de la Guàrdia Civil ha admès que es va reunir amb l'exmilitant socialista, com recullen els informes de l'UCO, però insisteix que van ser reunions curtes, que no tenien res a veure amb el cos armat, i que quan Díez li va demanar la readmissió del comandant Rubén Villalba, investigat en el cas Coldo, ella s'hi va negar de ple. González ha reiterat que mai ha participat en una campanya de desprestigi de la Guàrdia Civil, ni per petició de l'exmilitant socialista ni de cap altra persona.
6: No me dedico a ninguna cloaca, a ninguna conspiración, a ninguna trama y a nada de nada.
5: Unes explicacions que ni de bon tros han convençut el PP. El senador Javier Santamaría l'ha acusat de mentir en seu parlamentària.
7: Todo mentiras, mentiras y más mentiras. Hay deshonra, hay deshonor, hay degradación moral, hay miseria.
5: Mentrestant, els socis de l'executiu, tot i ser crítics, rebaixen el to. Carla Delgado, de Més Madrid, i el republicà Joan Josep Caral.
8: Lo que está en juego no es el cargo de una directora o un director de la Guardia Civil, es la credibilidad de una institución.
9: Si lo que dice la UCO es verdad, usted está participando en un gobierno que, digamos, tiene algo de barrillo.
5: Tant el PP com Vox han tornat a exigir la dimissió de Mercedes González i els de Feijóo han anunciat que citaran la directora de la Guàrdia Civil a la comissió d'investigació del cas Coldo, també al Senat.
2: Doncs bé, sobre l'ambient d'avui al Congrés, amb el veto del PSOE sumar a la petició d'eleccions per part de PP i de Junts, hi posa la mirada el periodista, escriptor i col·laborador del Catalunya Nit, Jordi Amat.
10: El papa ja ha marxat, la selecció espanyola va empatar i Pedro Sánchez es va quedant sense aire. D'acord, la mesa del Congrés, on hi ha majoria progressista, ha maniobrat aquest migdia per impedir que es votessin unes sorprenents esmenes de Junts i el Partit Popular que haurien forçat una moció de confiança encoberta. Una iniciativa parlamentària no vinculant, en virtut de la qual la cambra hauria votat sobre si considerava necessari o no la convocatòria d'eleccions. No passarà, però, de fons, sí que passa i passa gairebé cada dia. És la pèrdua de confiança del govern al Parlament i del projecte socialista de Pedro Sánchez de cara a la societat. També l'expresident Rodríguez Zapatero volia maniobrar per guanyar temps i justificar per què tenia aquelles joies caríssimes sense declarar a la caixa forta del seu despatx. Però els jutges són els jutges, ell i Sánchez són el mateix objectiu de mira i demà, volgués que no, Zapatero haurà de declarar. Potser es defensa amb un argumentari convincent, tant de bo per ell, però el personatge en el qual s'havia abraçat Sánchez de 2023 per fonamentar èticament el seu projecte s'està desemmascarant com un polític molt tèrbol per contrast amb la imatge de Bambi que havia projectat. Les joies ho revelen. Les fotografies policials dels collarets dins de bosses de plàstic són la imatge terminal d'una legislatura que sobreviu amb respiració assistida.

0: Dos minuts i arribarem a un quart d'onze. El govern de la Generalitat ha corregit avui la consellera d'Interior i ha afirmat que continua amb el pla pilot per tenir Mossos de paisà als instituts que ho vulguin. En una entrevista aquí al Matí de Catalunya Ràdio, Núria Parlon el donava per aturat per les crítiques dels docents.
1: Va néixer en un moment, malauradament, inoportú, i ara ha entrat doncs, en una via, anem a dir, pues, de paràlisi. Llavors hem de veure si realment es podrà reprendre en un futur quan ja s'hagi resolt el conflicte, si té sentit fer-lo, i nosaltres creiem que sí.
0: Doncs això és el que ha dit Núria Parlon aquest matí. Txell Vallespí, què diu exactament el govern de Salvador Illa?
2: Que de paràlisi és res, que tot segueix igual i que el pla pilot és bo per als centres educatius que tenen més conflictivitat. La primera esmena, les paraules de Parlon, ha arribat en forma de comunicat i després s'hi ha referit la consellera portaveu Sílvia Paneque.
3: Tot el govern pensa i trasllada el mateix sobre aquesta prova pilot, que és que no hi ha cap novetat, que s'està desenvolupant i es desenvolupa de la mateixa manera que estava previst i es continua desenvolupant.
2: Paneque assegura que ara hi ha 7 instituts que tenen una agenda paisà. Admet, però, que de moment no hi ha intenció d'ampliar la prova pilot fins l'any que ve, quan es farà una avaluació de com ha anat.
0: L'oposició, Txell, ho ha aprofitat per carregar contra el govern.
2: Això mateix, fins i tot els socis parlamentaris d'Illa li reclamen que aparqui definitivament el pla pilot de Mossos de paisà als instituts. Sentim Mònica Sales, de Junts, Esther Capella, d'Esquerra, i David Cid, dels Comuns.
4: El clam educatiu també els ha dit de manera clara que aquesta no és la mesura que necessiten els docents.
5: I exigir-los que compleixin el mandat del Parlament i
6: que s'aclareixin amb els seus líos, faria bé el govern de retirar-lo.
2: Vox, en canvi, defensa la continuïtat del pla.
0: Doncs a punt d'arribar a un quart d'onze de la nit, fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada passem per la cimera del G7, on s'hi estan discutint coses molt importants.
7: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
8: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
9: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org, Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
10: Diuen que els millors festivals s'esgoten ràpid. Però n'hi ha un que només dura una nit. Aquest Sant Joan arriba la Tracafest. Més de 100 casetes arreu de Catalunya. Els petards més esperats i promocions úniques. Fins al 19 de juny, en productes seleccionats, la segona unitat costa un euro. Troba la teva caseta més propera a latraca.cat.
11: La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
12: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
13: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres, nou episodi. Aroa, assassinat i revenja.
14: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
13: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
15: I també disponible a la plataforma 3CAT.
8: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
7: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: preu del petroli ha tornat a caure amb força avui, per sota dels $80 al barril de Brent, després que Wall Street Journal ha publicat que els Estats Units permetran a l'Iran vendre petroli immediatament després de signar el memoràndum d'entesa. Un acord de pau que, segons ha assegurat Donald Trump avui a Evian, a la cimera del G7, impedirà a Teheran fabricar armes nuclears. Trump també diu que la reobertura de l'estret d'Hormuz serà sense peatges. Enviat especial a Evian, a Jordi Baró, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Què s'ha concretat de nou avui sobre l'acord amb l'Iran?
1: No s'ha fet públic encara el document, tot i que fa ja gairebé 2 dies de l'anunci de l'acord, però la discussió al G7, el segon dia de cimera, ha seguit girant bastant al voltant d'aquest pacte que s'ha de firmar divendres i que Trump ha continuat defensant. Avui el president dels Estats Units ha volgut garantir que l'acord recull per escrit la negativa de l'Iran a tenir una arma nuclear. Enmig de les informacions que apunten que tant el director de la CIA com càrrecs destacats de la Casa Blanca tindrien dubtes sobre la voluntat real del règim de Teheran en aquest assumpte. Trump, però, ho té clar i amenaça, en cas contrari, amb represàlies.
2: No la desenvoluparan, compraran o adquiriran o qualsevol altra cosa. No adquiriran una arma nuclear. I si ho fan, els caurà l'infern a sobre i no ho faran.
1: Avui hem sabut que la firma de l'acord amb l'Iran serà finalment en un resort de luxe a prop de Lucerna, a proposta dels mediadors de Qatar i el Pakistan, i després de les protestes anti-G7 amb aldarulls i 500.000 de detinguts diumenge a Ginebra, on s'havia especulat que es faria en un primer moment. L'hotel finalment triat ja va acollir fa 2 anys una cimera sobre la pau a Ucraïna.
0: L'altra gran discussió, Jordi, al G7 avui ha estat precisament sobre Ucraïna amb l'assistència de Zelensky. Què s'hi ha negociat?
1: Els líders europeus del G7 han reclamat que es mantingui l'ajuda a Kiev i la pressió a Rússia, i Trump, presumiblement amb la solució a la guerra de l'Iran ja encarrilada, ha tornat a posar atenció en aquest conflicte que dura des de fa més de 4 anys. Trump s'ha dirigit a Putin per demanar-li que arribi a un acord de pau.
2: Rússia hauria d'arribar a un acord. Rússia ha tingut una quantitat enorme de pèrdues humanes, i Ucraïna també. És una bogeria el que està passant allà. Simplement continuen lluitant, perdent soldats, perden tants soldats. Això no passa des de la Segona Guerra Mundial. He solucionat 8 guerres. Aquesta va ser la que vaig pensar que seria la més fàcil de resoldre.
1: Zelensky ha participat avui aquí a Evian a la reunió del G7 i assegura que ha notat un canvi de percepció de Trump i la resta de líders, que al seu parer coincideixen tots que Rússia està perdent la guerra.
3: Putin has to stop this war.
4: Putin ha d'aturar aquesta guerra i tinc la unanimitat de tots els líders i dels presidents de la Unió Europea. Així doncs, hem tingut la unanimitat que Rússia no està guanyant, està perdent molta gent i que ha d'arribar a un acord com més aviat millor.
1: Zelensky assegura que avui s'han discutit aquí noves sancions contra Rússia. No hi ha hagut públicament massa concrecions, més enllà que Trump ha suggerit que amb la situació a l'Orient Mitjà en vies de normalització podria reactivar represàlies contra el petroli de Moscou.
0: Gràcies, Jordi Baró, des de Vienne, França. Bona nit.
1: Adéu, bona nit.

0: Doncs les crides del G7 a Rússia per negociar el final de la guerra amb Ucraïna no han provocat de moment cap reacció del Kremlin, més enllà d'insistir que si Zelensky vol negociar amb Putin haurà d'anar a Moscou. El president rus vol demostrar a Trump que està obert al diàleg, però només sota els seus termes. Això ens porta cap a Moscou. Cristina Solies, bona nit.
1: Bona nit. El president rus ja ha perdut tota esperança que Trump obligui Zelensky a entregar-li tot el Donbass i a acceptar una pau que només beneficia Rússia. Però Putin no vol ser qui s'aixequi de la taula, per això intenta guanyar temps. El govern rus insisteix que els Estats Units encara han d'acabar de resoldre la guerra amb l'Iran i que quan tanquin aquest capítol podran tornar a rebre els emissaris nord-americans a Moscou per reprendre el diàleg. Tot i això, el ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, avisa els líders del G7 que no es creguin la versió triomfalista de Zelensky.
2: Els europeus ara treuen la conclusió equivocada que Rússia està perdent i Ucraïna està guanyant. Aquests càlculs són completament erronis i il·lusoris.
1: Putin té un altre mal de cap a banda de la guerra. Ja ha convocat oficialment unes eleccions legislatives pel 20 de setembre que es presentaran com un plebiscit a les seves polítiques. Ningú dubta que tornarà a guanyar perquè no hi ha una competència democràtica real i perquè es veten els partits pacifistes. Ara bé, la popularitat del seu partit, Rússia Unida, s'ha desplomat fins al 30%, lluny del 50% d'ara fa 5 anys. Tot plegat a causa dels bloquejos a internet, l'encariment del cost de la vida i la fatiga pel conflicte.
3: Gràcies, Cristina. I encara afegirem una cosa més. La policia polonesa està investigant la mort a trets de l'artista rus Semion Skrepetsky, conegut per les seves crítiques satíriques al president rus Vladimir Putin. Segons la fiscalia, un home armat se li va acostar ahir en un aparcament i li va disparar 2 vegades. Quan la víctima va caure a terra, l'agressor encara li va disparar 3 trets més abans de fugir. Les autoritats han detingut 2 ciutadans bielorussos de 33 i 37 anys per la possible relació amb els fets que han tingut lloc a uns 40 quilòmetres de la frontera amb Bielorússia. L'artista era conegut per les seves caricatures de Putin, però també del líder bielorrus Alexander Lukashenko i del dirigent txetxè Kadyrov. Fa només uns dies hauria participat en una protesta davant l'ambaixada russa a Berlín.

0: I aquest matí una fragata russa ha disparat trets d'advertència contra un iot amb bandera del Regne Unit al canal de la Mànega. Per això anem cap a Londres. Quim Olivares, bona nit.
1: Hola, bona nit. El Ministeri de Defensa britànic investiga els trets d'advertència que una fragata russa ha disparat al canal de la Mànega contra un iot civil de bandera del Regne Unit. No hi ha hagut ferits ni danys materials en l'incident d'aquest matí, que hauria passat fora de les aigües territorials britàniques, a uns 40 quilòmetres al sud de l'illa de Wight, situada al sud d'Anglaterra. El Ministeri de Defensa rus assegura que la fragata ha intentat diverses vegades contactar amb el iot, que seguia una trajectòria perillosa cap a la seva embarcació, i després d'uns trets preventius ha canviat el rumb i s'ha allunyat. La Marina Britànica vigilava des de feia dies aquest vaixell rus. De fet, és habitual que naus de guerra russes naveguin pel canal de la Mànega. L'incident d'avui no estaria relacionat amb l'abordatge que diumenge passat van fer les autoritats britàniques, també al canal de la Mànega, d'un patrulier que suposadament pertanyia a la flota clandestina que Rússia fa servir per enviar petroli a tercers països i així saltar-se les sancions per la invasió d'Ucraïna.
2: Cinc minuts i arribarem a 2:15 de la nit. Escàndol a Metges Sense Fronteres per la denúncia d'abusos i explotació sexual per part d'empleats d'aquesta ONG al Txad, en camps de refugiats sudanesos. L'organització va obrir una investigació interna a finals del 2024 que, segons revela l'agència d'informació Associated Press, va documentar 59 acusacions de diversos tipus d'abusos per part de treballadors locals i internacionals del Txad. Ignasi Abad, bona nit.
3: Bona nit. Com ha resultat aquest informe intern, Metges Sense Fronteres ha acomiadat 18 empleats als camps de refugiats al Txad. La mateixa organització admet que l'informe no inclou tots els casos reals denunciats per la negativa d'alguns testimonis a parlar. Les víctimes són fonamentalment dones, algunes menors d'edat, a les quals aquests empleats de l'ONG oferien menjar, aigua o feina a canvi de sexe. En altres casos hi va haver violacions i casos de prostitució també en camps de refugiats amb menors també. No és el primer cas d'abusos sexuals que afecta a una ONG. Oxfam va investigar abusos en la missió humanitària que va fer pel terratrèmol a Haití el 2010.
4: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
0: Minuts per arribar a 2:15. El govern espanyol s'ha compromès a destinar 719 milions d'euros a la candidatura de Móra la Nova a la Ribera d'Ebre per acollir una de les 5 noves gigafactories europees d'intel·ligència artificial. El Consell de Ministres i la Generalitat han donat llum verda a la societat público-privada que ha d'impulsar aquest projecte. Tarragona, Ricard Boigas.
5: Un dels acords que s'han tancat és que Móra la Nova tindrà la seu jurídica de l'empresa. És un fet rellevant perquè la candidatura comparteix seu amb San Fernando de Henares, a Madrid. L'alcalde de Móra la Nova, Jesús Álvarez, ho celebra.
6: Puc tindre la decisió des del territori, els recursos que es generin a través d'aquesta infraestructura que des del territori és molt important, perquè això dona capacitat també a la gent a sentir-se més seva la infraestructura, però a més a sentir-se més seva l'empresa. No?
5: La Generalitat, que posarà els terrenys i té una participació inicial de l'1%, l'executiu espanyol del 48% i el 51% restants se'l reparteixen a empreses com Banc Santander, Telefònica o la constructora ACS. Brussel·les aposta per la construcció d'aquests grans centres de dades per no dependre de tecnologies nord-americanes o xineses. A la plataforma ciutadana Aturem la Gigafactoria d'IA li preocupa l'elevat consum energètic i d'aigua que suposarà l'equipament, com explica el portaveu Aleix Carbó.
7: Quan aquestes indústries entren a absorbir aigua, entraran en tota la competició, en el consum humà, el consum agrícola i el consum d'altres possibles indústries. Fem un crit d'alerta en que prioritzem els recursos naturals que tenim.
5: Bé, la candidatura de Móra la Nova haurà de competir amb una setantena de propostes més. La Unió Europea n'haurà d'escollir 5 durant la segona meitat d'aquest 2026. Si s'acaba executant, suposarà una inversió de 5.000 milions d'euros.
2: El Gremi de Restauració de Barcelona ha denunciat 30 supermercats que han destinat un espai perquè els clients puguin consumir el que acaben de comprar. Són els anomenats mercaurans. També ha denunciat 50 fleques degustació per intrusisme i també per incomplir la normativa municipal. Anna Escura, què diu la normativa sobre el fet que els supermercats puguin tenir aquests espais habilitats? Bona nit.
8: Bona nit. Prohibeix que la zona que hi entra la porta del supermercat i les caixes es faci servir per a cap tipus d'activitat comercial. Miquel. El director del gremi, Roger Pallarols, ha explicat que han comprovat in situ que això s'incompleix.
9: Disposen d'un assortiment de productes destinats a facilitar el consum, tovallons, gots, coberts, bujols per separar els residus i fins i tot microones. Per descansar no es necessiten microones.
8: En el cas dels mercaurans, el gremi ha presentat la denúncia contra 30 establiments de la cadena Mercadona, però ja ha avisat que aviat farà el mateix amb altres marques de distribució. És la primera vegada a tot l'Estat que es presenta una denúncia d'aquest tipus.
2: Ja hem dit, Anna, que també s'ha denunciat 50 establiments de fleca degustació.
8: Efectivament, en aquest cas, però ja fa temps que el gremi denuncia aquest tipus d'establiments per incomplir la normativa municipal. De fet, aquests 50 locals ja se'ls havia denunciat. Roger Pallarols ha explicat que són reincidents i ha retret a l'Ajuntament la permissivitat amb què tracta aquest tipus de locals.
9: Per què tolera que les fleques incompleixin de manera sistemàtica? Per què no actua contra les fleques reincidents amb la mateixa determinació amb què ho fa amb els reincidents d'altres sectors? I per què, quan les fleques i els bars cometen infraccions idèntiques, les fleques tenen el privilegi que no se'ls imposi cap sanció?
8: Ara per ara, totes aquestes denúncies són administratives, però el gremi ja ha avisat que si l'Ajuntament segueix sense actuar, no descarten denunciar l'actuació municipal a la Fiscalia.
0: Arribarem a 11:15 amb una qüestió que ja acostuma a portar polèmica i que, a més, avui, amb les declaracions que s'han fet, encara potser en portarà més. La COE ha demanat a la Seguretat Social que assumeixi el pagament íntegre dels primers 15 dies de baixa. De moment, comencem per aquí. Rafael de Ribot.
10: Doncs una petició que ha fet el president de la patronal, Antonio Garamendi, que ho ha justificat perquè les empreses no hagin de fer front, ha dit, als costos derivats del mal funcionament dels serveis públics, o sigui, según él, a la saturación del sistema sanitario.
11: Y hablamos para que todos lo entiendan, de cotización y prestación de incapacidad temporal, actualmente pagada por la empresa entre los días 4 y 15. Y a estos efectos quiero recordar que casi el 69% de los procesos actuales son de menos de 15 días y, por tanto, y básicamente, solo a cargo de la empresa.
10: Una reivindicació dels empresaris que Garamendi ha fet en unes jornades organitzades per la patronal sobre les baixes laborals i en les quals, tu ho avançaves, el president dels empresaris de Castella-La Manxa, Ángel Nicolás, ha protagonitzat una polèmica intervenció parlant així dels treballadors joves.
12: Ahora tenemos una baja no porque la empresa le haya maltratado. No, tenemos una baja porque le ha dejado la novia. Así de claro.
10: I encara anant més lluny.
12: Sin ánimos de ofender, yo tengo dos hijos en esa edad, ¿eh? Pero son unos memos. O sea, cualquier cosa que les ocurra en el trabajo ya es un problema. Un problema, o sea, el que el jefe le diga que tiene que cumplir con su horario y su trabajo ya le supone un acoso laboral.
10: Garamendi s'ha desmarcat d'aquestes declaracions i ha reconegut que la salut mental és un problema creixent des de la pandèmia. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha considerat intolerable la intervenció del president de la patronal castellano-manxega i ha demanat una rectificació.
0: Gràcies, Rafael.
2: Excursionista ha mort aquesta tarda a la Vall d'Aran en precipitar-se per una canal a la zona de Restanca. Es tracta d'un home de nacionalitat francesa. Viella, Sofia Cabanes, bona nit.
13: Bona nit. L'accident s'ha produït poc abans de les 7 de la tarda. La víctima es trobava pujant per una de les canals del cap del port a la zona de la Restanca. Quan s'ha precipitat i ha perdut la vida. Un company que ha presenciat els fets ha donat l'avís als pompiers d'Aran, que han acudit a la zona amb helicòpter i dos efectius del grup de rescat de muntanya. En arribar al lloc, els pompiers n'han certificat la mort i han traslladat el cos a Viella.
0: I l'home detingut per haver apunyalat mortalment el logopeda del seu fill de 2 anys a València ha de passar a mans del jutge durant les properes hores. L'home de 24 anys es va entregar ahir a la tarda a la comissaria de Burjassot, a l'Horta Nord, i va confessar el crim. El detingut va sospitar que el logopeda havia abusat del menor. Maria Costa.
14: Segons el relat del detingut, l'home va arribar abans d'hora al centre de logopèdia i va trobar el seu fill sense bolquers i amb els pantalons abaixats. Assegura que va demanar al logopeda, un home de 32 anys, que li deixés veure la gravació de les càmeres de seguretat, però aquest s'hi va negar. Després de l'assassinat, el pare va deixar el fill a casa seva, es va entregar a la comissaria i va confessar el crim. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, explica que la investigació encara està oberta.
15: En este momento la Policía Nacional está investigando todos los hechos. Estamos ahora terminando la primera fase de investigación para pasar a la disposición judicial.
14: La policia ha inspeccionat la clínica i ha localitzat l'arma del crim.
2: I l'Ajuntament de Lloret de Mar reclama reforços als Mossos d'Esquadra per cobrir hores de la comissaria de la policia local. Es va haver de tancar el cap de setmana passat a la nit per manca d'efectius per baixes laborals i perquè els agents es neguen a fer hores extres. Els sindicats demanen renovar el conveni i el consistori espera arribar a un acord. Lloret de Mar, Laia Claret.
16: L'alcalde de Lloret de Mar, Adrià Lamela, ha explicat que per llei no poden contractar més policies, però esperen arribar a un acord en la negociació del conveni.
17: I falten, han faltat i faltaran. Lloret de Mar, per a idiosincràsia que té, els efectius de policia local doncs han de fer un esforç extra cada estiu, però com la llei no ens ho permet, doncs hem de fer el que puguem amb mans i mànigues.
16: Des dels sindicats policials especifiquen amb què es troben i què demanen. Gavi Romero és portaveu de CIPFEPOL.
18: És una pujada general per a tot l'Ajuntament, 9-10%, i després que s'actualitzin tot. Recordem des de 2009 que no es pugen ni festius ni quilometratges, és a dir, coses que han quedat totalment desfasades.
16: Divendres, a primera hora de la tarda, hi ha convocada una reunió entre policia i Ajuntament.
4: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.

0: A partir d'aquest dijous, la bandera espanyola quedarà hissada de forma permanent a la façana del Parlament.
1: Per tant, no només els dies de ple, com en els últims 45 anys, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat el recurs de la cambra contra les mesures cautelars que havia dictat arran del requeriment de l'entitat Impulso Ciudadano. La mesa del Parlament ha acordat acatar aquestes mesures per protegir els funcionaris que hi treballen. Per acord de tots els grups, des de l'any 1981, les banderes espanyola i catalana només onejaven els dies de ple. Dijous, un cop s'acabi la sessió d'aquesta setmana, les banderes continuaran hissades ininterrompudament, si més no fins que la justícia resolgui definitivament el contenciós.
2: El jutge que investiga l'actriu Elisa Mulià per suposades calúmnies a Íñigo Errejón ordena ara la seva detenció.
1: Per tercera vegada, l'actriu no s'ha presentat a declarar com a investigada l'exdiputat de Podem i Sumar la va denunciar per haver dit que ell havia pressionat testimonis en la causa oberta contra ell per suposadament haver-la agredit sexualment. Mulià alega que està treballant a l'estranger i només pot declarar per videoconferència.
0: Els creueristes que només fan escala al port de Barcelona podrien arribar a pagar 30 euros per la taxa turística.
1: El PSC, Esquerra Republicana i els Comuns han acordat al Parlament reformar aquest impost perquè l'Ajuntament de Barcelona pugui triplicar l'import que fa pagar actualment els creueristes que estan menys de 12 hores a la ciutat. Podria passar, per tant, a ser de 24 euros, als quals s'hi afegirien els 6 de la taxa del govern. Les tres formacions han aprovat el canvi a través de la llei d'acompanyament dels pressupostos que es votarà el 2 de juliol.
2: Els grans bancs en el punt de mira de la Comissió dels Mercats i la Competència per les hipoteques.
1: L'organisme investiga si el Santander, el BBVA, CaixaBank, el Sabadell, Bankinter i Unicaja han pogut alterar la competència revelant detalls de la seva política comercial. Segons Competència, alguns directius bancaris han fet declaracions sobre l'estratègia que seguirien amb les hipoteques a tipus fix, cosa que hauria permès a les diferents entitats anticipar els moviments dels seus competidors. La comissió aclareix que l'obertura de l'expedient no prejutja el resultat final de la investigació, que es pot allargar fins a 2 anys.

0: Hola, me llamo Peter Parker. No os acordáis de mí, pero antes nos conocíamos. Iba a pasar algo muy malo y la única forma de impedirlo fue hacer que todo el mundo se olvidara de mí. Perquè no solo soy.
1: La nova parella de moda Hollywood, Tom Holland i Zendaya, són aquests dies a Madrid per presentar l'última pel·lícula de Spider-Man dins de l'univers Marvel, que s'estrena el 29 de juliol. Brand New Day promet anar més enllà del cinema de superherois i, segons el mateix Holland, se centra en una experiència tan humana com fer-se gran i trobar el teu lloc al món. Un equip de 3CAT amb el nostre company Dani Sainz de Aja ha parlat amb els protagonistes.
2: Han passat 4 anys de l'última aventura de Spider-Man i tothom, també la seva estimada MJ, ha oblidat Peter Parker. Ara és un adult solitari abocat a combatre el crim darrere de la màscara de l'home aranya, que es fa preguntes tan humanes com qui sóc i què vull fer amb la meva vida. This movie is
3: less of a superhero. Aquesta pel·lícula és menys de superherois i més de superhumans. Tracta d'una experiència increïblement humana, com és ser jove i intentar trobar el teu lloc a la societat, cap a on anirà la teva vida.
4: El que és divertit és que és la pel·lícula que més temps du posada la màscara, però és la que més tracta sobre Peter Parker, al cap i a la fi.
2: Queda enrere el to juvenil que ha marcat fins ara la saga i també a un Tom Holland i una Zendaya arribats a la maduresa interpretativa.
3: Suposo que l'essència de qui som no ha canviat. Simplement hem crescut d'altres maneres. Hem crescut amb els personatges.
4: Sí, gairebé la nostra versió de l'institut / universitat, que no hem experimentat mai. Aquesta és la nostra versió, saps?
3: Sí, sí, vam anar a la universitat de Spider-Man.
2: I és que són 10 anys fent Spider-Man plegats i es nota la química davant i darrere de la càmera. La parella s'ha deixat veure estos dies pels carrers de Madrid, malgrat que Holland reconeix a 3CAT les seues preferències.
3: Barcelona és un dels meus llocs favorits per visitar. Tinc molts amics, m'encanta el club de futbol, sempre he admirat Messi, és el millor de tots els temps, és un noi petit i jo sóc un noi petit, així que sempre m'he emmirallat amb ell.
2: No oblidem que un dels seus mentors, el director català Juan Antonio Bayona, el va descobrir amb 13 anys per fer lo impossible.
5: A tothom que hi vulgui col·laborar. Necessitem tot tipus d'animals domèstics per ser exposats al Zoo d'en Pitus, que s'inaugurarà el dia 15 de març a la nau del barri.
6: El Zoo d'en Pitus de Sebastià Sorribes és un clàssic de la literatura infantil i juvenil. Va inaugurar la col·lecció Els Gromets de la Galera, que avui justament ha celebrat 60 anys en un acte que ha reunit una cinquantena d'autors i il·lustradors. Una col·lecció impulsada per Andreu Dòria i la pedagoga Marta Mata, que va ser clau per fomentar la lectura i la normalització del català en plena dictadura dura franquista. Montse Camps.
7: Els Gromets de la Galera va sorgir amb la voluntat d'oferir llibres perquè els nens poguessin llegir i imaginar aventures en català. En aquestes 6 dècades hi han publicat autors com Sebastià Sorribes, Joaquim Carbó, Josep Vallverdú, Teresa Duran, Maite Carranza o Anna Fiter. Dividida en diferents sèries de colors segons l'edat recomanada, ha publicat més de 300 títols. Pema Maimó és l'actual directora de la Galera.
8: 60 anys després continua vivíssima amb tots els canvis que ha viscut al llarg d'aquestes dècades. Són 60 anys d'història de lectors catalans que han après no només a llegir, sinó a descobrir aventures i que, a més, ho han pogut fer durant tots els seus anys de formació, des de que aprenen a llegir fins que són adolescents.
7: Amb 60 anys fets, es marca aquests objectius.
8: Seguir, que segueixin estant a les escoles, això seria el nostre objectiu. Trobar noves veus, que això és una cosa que sempre la Galera també va ser, des del moment de la seva fundació, va ser fonamental, tant d'autors com d'il·lustradors.
7: A la celebració d'avui s'ha atorgat el Premi Emili Teixidor per Premis Lectors, que ha guanyat l'escriptora i il·lustradora valenciana Lírios Bou, amb el conte El senyor Rutinelli. La història d'un gos molt ordenat que aprèn que a vegades també es va perdre el control. Es publicarà a l'octubre en català i castellà.
1: La reunió entre l'Ajuntament de Barcelona i els treballadors del Consorci de Biblioteques ha acabat sense acord. Després de 6 hores de negociació no s'ha arribat a cap entesa i, per tant, continua la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Montse Pujol.
9: Els dos punts principals que dificulten l'entesa són la situació del personal que treballa els caps de setmana i la jornada laboral dels treballadors, a més de l'augment de plantilla. Sentim Montse Serra, del comitè de vaga de la Intersindical, en declaracions a Catalunya Ràdio.
10: De 9:30 del matí o de 9:15 del matí matí fins a les 8 de la nit a la biblioteca. Imagina't que tardis 3-4 hores a arribar a la biblioteca, vull dir, que ens estan obligant a estar entre 12 i 13 hores fora de casa, i l'empresa l'única solució que troba és que al mig de la jornada doncs hi hagin 2 hores en què no es treballi.
9: Montse Serra ha afegit que no saben quan es tornaran a reunir, però que l'Ajuntament no ha donat per tancar d'aquest cop la negociació.
11: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
12: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
12: Som 3CAT.
14: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Anys i anys!
16: Ho veus?
17: Okay.
16: L'anys i anys. Això és molt nostre.
17: Molt.
16: Tant nostre com dir... Posarem llum?
18: A la foscor.
16: O com dir... Aventureres? Aventurers?
19: Ens hi apuntem o què?
16: Què dius?
19: Saps que és molt nostre, també?
20: Sou molt bona gent!
21: Xxt, silenci.
22: Per nostre, el Clara i Carlos TV3, Washington.
16: O el Catalunya Ràdio.
23: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
16: T'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
22: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
16: Molt nostre.
24: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
25: Quina ratxa! Quants maig portes?
24: 150.
25: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Arenós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiódico.com.
26: Senyores i senyors, bon dia.
27: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
26: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
28: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
29: Simplemente demuestra la desesperació de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
30: Jo havia cantat a l'església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
29: Sí.
30: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
26: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell. No era ell.
31: És veritat que la cara però estava rara.
26: Era Shakira o no era Shakira?
31: Jo estic segura que sí.
27: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Catalunya Ràdio.
21: Som 3CAT.
27: Som 3CAT.
11: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: En punt 3:15, ara volem dedicar uns minuts a parlar d'una qüestió que trobem molt interessant. Des de fa temps, diverses institucions europees alerten que el crim organitzat vinculat al narcotràfic és una amenaça que va a més i que això posa en risc la seguretat dels països d'Europa. En aquest sentit, Catalunya també viu una situació canviant. Per això, diumenge, el 30 Minuts de TV3 emetrà un reportatge d'anàlisi que posa el focus en l'origen de tot això, en la realitat d'entrada que hi ha a Bèlgica i a Marsella. El reportatge es diu La narcoamenaça i la seva codirectora la tenim aquí amb nosaltres i hem parlat a vegades d'aquestes qüestions, però avui l'agafem des d'una altra perspectiva. Fàtima Llambric, benvinguda.
32: Gràcies, bona nit.
1: D'entrada us heu fixat en els casos de Bèlgica i Marsella. Per què?
32: Sí, una mica la idea és que Bèlgica i Marsella ens facin d'espill per veure les rèpliques que d'això poden arribar a bé aquí o que ja estem veient aquí.
1: Perquè què és el que passa a Bèlgica i Marsella?
32: Mira, per exemple, a Bèlgica el crim organitzat va amenaçar directament el que era ministre de Justícia. Països Baixos, la princesa va acabar a Madrid protegida perquè també estava amenaçada. Marsella, la tardor passada, van matar a trets al mig del carrer el germà d'un activista molt conegut contra el crim organitzat. un germà que no estava vinculat amb el tràfic de drogues, i justament les autoritats allà van dir això és un punt d'inflexió, això és un avís, això és una amenaça. Per tant, està canviant, i el que alerten les institucions europees és està canviant molt ràpid, s'està enfortint. La realitat que veiem aquí, Mossos d'Esquadra ja fa molts anys, i també els altres cossos policials, fa molts anys que avisen de les particularitats que es viuen a Catalunya, concretament amb el tràfic de marihuana. Òbviament tenim l'entrada de cocaïna pel port de Barcelona i el que ha suposat la marihuana aquí en quant a un augment d'armes de foc, és a dir, hi ha més gent amb armes de foc, per
1: clar,
32: tant.
1: Clar, perquè el que ens deies de Marsella i Bèlgica són casos de criminalitat ja no entre les bandes, sinó que surten, no?, que ataquen les institucions o fins i tot a persones d'altres entorns.
32: Sí, sí, és a dir, les dues situacions, no?, el conflicte entre organitzacions criminals, que això a Marsella es veu molt clar, i a més van tindre un any de punt d'inflexió on te van duplicar els homicidis. Només a Marsella, pensa, la població de Marsella estem parlant que no arriba als 900.000 habitants, la meitat del que seria la població a Barcelona. En canvi, 2023 van registrar, només a Marsella, vinculat al crim organitzat, 49 homicidis, quan venien de 24, 25. Per tant, se'ls va disparar. Sí.
1: El Catalunya, per tant, encara no és Marsella,
32: no.
1: S'espera no arribar-hi, però el reportatge heu parlat, per exemple, amb Antoni Rodríguez, de la prefectura dels Mossos d'Esquadra, que diu això.
0: El nostre territori per a les màfies marselleses és atractiu. Fa anys que ho hem detectat, i cada vegada que ho detectem actuem amb la màxima rapidesa possible. Però aquí no s'hi ha instal·lat cap grupúscul d'aquella zona que hagi fet seu un territori, com allà ha passat.
1: O sigui, encara no s'han instal·lat aquí, però ho intenten, ho troben atractiu.
32: Clar, hem tingut experiències aquí, a la zona de Salou, també Costa Brava, amb homicidis, d'aquestes guerres intracriminals, però que això vol dir que Catalunya... mira, quan vam anar a Marsella ja fa un any i mig, el fiscal deia, bueno, és que Catalunya queda molt a prop, hi ha esta tendència ja natural, no?, este vincle, per tant, pot servir com a refugi. I això també és un problema.
1: Aquí havíem parlat del teu llibre Brots de Narcosocietat. Sí. Fa 4 anys vau fer un altre 30 minuts, que era una radiografia del que passava ja aquí a Catalunya, i avisàveu, ja fa temps que aviseu, d'aquest risc de convertir-se en una narcosocietat pels molts cultius que hi ha il·legals de marihuana, l'entrada de haixís per mar, la cocaïna que entra pel port... S'ha arribat ja a aquesta narcosocietat o no? Què la definiria?
32: No s'ha arribat, perquè s'entén com a narcosocietat, doncs, la realitat que pot tindre Mèxic o Colòmbia també en alguns moments, però és que no ha de ser esta la por, és a dir, sinó la situació que estem vivint ara es pot parar, és la realitat que volem, i a més, sempre ho expliquen els policies, no? Això no és territorial. És a dir, no és tant el número d'homicidis que estàs tenint aquí, sinó amb quina conjuntura estàs. El reste d'Espanya, per exemple, el problema està focalitzat amb el sud d'Espanya, però el sud d'Espanya no viu aïllat de la realitat del reste territorial, com Catalunya no viu aïllada de la realitat d'Europa, no? Per tant, com que hi ha aquesta interconnexió física, és com fiscals i també magistrats, i no només policies, sempre diuen la mateixa. El crim organitzat no té aquestes fronteres físiques, ni tampoc té burocràcia. Per tant, és molt més ràpid. Llavors, és com ens adaptem a resoldre això, no? I també és interessant, en realitats potser de Bèlgica, que no focalitzen només en cossos policials i justícia, no? Una mica el 30 és obrim la finestra i veiem altres realitats, i a veure què de tot això és interessant poder aplicar aquí.
1: Clar, està bé aprendre dels que ja estan passant per segons quines situacions, perquè de seguida també es pot crear una alarma que pot ser bona per actuar, però que pot ser exagerada. No sé, per exemple, fa pocs dies parlàvem d'aquest crim de Balmes, i de seguida es va dir que feien falta prendre mesures.
32: Sí, clar. Mira, vam tindre, ens van fer un briefing, no? És a dir, a porta tancada a tots els periodistes, una mica explicant la realitat. I el director general de la policia de Catalunya li va sortir de dins, no?, un comentari que em sembla interessant. Venia a dir, ara esteu focalitzant molt amb això, em preocupa tant que estéssiu focalitzant amb això, no sé si va fer servir la paraula preocupa, però és el que transmetia. Com em preocuparà si no tenim més homicidis durant els propers 6 mesos i ja no pregunteu res amb això, res sobre això. Per què? Perquè el tema del crim organitzat no és només el que veu, sinó el que es va gestant i com a societat i com a periodistes no veiem. En realitat, el crim organitzat, qui ens el fa veure són els operatius policials. Un robatori, no? Quan roben un telèfon, això ens adonem tots, no? I ens activem tots. Aquí no. I este és el perill, que no anem veient que s'està gestant per sota.
1: Clar. De tota manera, traieu un testimoni al 30 minuts que hem pogut escoltar, que és Julian Garzani, és cap de l'Oficina de les Nacions Unides, que us diu que aquí hi ha hagut molts policies, per exemple, i altres institucions, podem dir, que anaven ensenyant banderes vermelles de compte que això s'està desmadrant.
32: Sí, és un comentari molt interessant, perquè ell el que ve a dir és des de diferents punts, des de diferents països europeus, cossos policials especialitzats, ja fa anys que van donar la veu d'alarma, i és com si la societat i els polítics no volguessin escoltar. I, de fet, la fiscal antidroga de l'Audiència Nacional, només fa uns mesos, també deia algo molt similar, si no el mateix, en relació al que està passant a Espanya, no? Diu, bueno, sembla que no estigui a l'agenda social i política esta temàtica.
1: Clar.
32: I això també ens hauria de preocupar bastant.
1: Sí. Alguna allò, conclusió important del que has vist a Marsella i Bèlgica, o ens esperem a veure el 30 minuts? Bueno, podem fer les dues coses, eh?
32: L'heu de veure, segur, però això no treu que poguéssim dir que ves que encara no estéssim a temps, però potser no ens podem adormir.
1: Doncs no ens adormirem. Aquest diumenge, 30 minuts, la narcoamenaça, un reportatge de Joan Carles Calvera i Fàtima Llambric. Moltíssimes gràcies per haver-nos-ho vingut a explicar.
32: A vosaltres.
2: Sis minutets i arribarem ja a les 11 de la nit. Arribem a l'hora dels esports. David Ubach, com estàs? Bona nit.
3: Què tal? Bona nit.
2: A veure, en joc la pròrroga del Barça-Pozo de Múrcia, primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala.
3: Sí, i al millor de 5 partits s'està jugant la pròrroga, per tant el partit s'ha allargat, i allà hi tenim un company que està seguint el partit, que és en Francesc Ripoll.
4: Hola, bona nit. Mira, què tal? Bona nit. Mira, s'ha acabat ara la pròrroga. Barça 5, el Pozo de Múrcia 5. Això vol dir que el primer partit d'aquesta final es decidirà des dels penals. Ha estat un partidàs. El Pozo guanyava per 1-4. El Barça ha aconseguit empatar a l'últim minut. Destaca també que han expulsat en vermella directa un dels millors jugadors del Barça, Pito, al minut 3 de la primera meitat. Ara començaran aquesta tanda de penals.
2: Molt bé, moltes gràcies a Francesc Ripoll, a Connexió en Directe. D'altra banda, segon document sonor del dia, el seleccionador argentí Lionel Scaloni parlant de Leo Messi.
5: Creemos que todo el mundo lo quiere ver adentro de una cancha, quiere verlo jugar, porque es lo que le genera a todo el mundo, no solo a los argentinos.
3: Messi, que a partir de les 3 de la matinada afrontarà el seu 6è Mundial. A les 3 tindrem hora catalana l'Argentina-Algèria. Per tant, l'estrena de l'actual campió en la selecció argentina des de la banqueta, liderada per Lionel Scaloni, aquí sentíem, i damunt de la gespa, liderada per Leo Messi. Avui, dels partits del dia, destaquem que s'està jugant el temps afegit del França 2-Senegal 0. Gols pels francesos Dembapé i Barcola. Tots dos a la segona meitat. Li ha costat força a França aconseguir anar per davant en aquest partit. Els minuts 66 i 82 han arribat als gols en un duel en què el jugador del Barça, Koundé, ha estat titular amb la selecció francesa.
2: Molt bé, doncs anem amb l'últim document sonor del dia. Izan González, nou jugador del Girona.
6: Definiria un mid-centre box-to-box. No tinc cap posició, puc adaptar-me o intentar adaptar-me a la que sigui. En aquesta nova etapa, els objectius crec que tornar a portar l'equip a primera divisió, ojalà fos així.
3: Per tant, el Girona acaba configurant el seu nou projecte a la segona divisió. Izan González ja estava previst que arribés a l'equip gironí de tota manera. És un migcampista de Blanes, de 21 anys, que a l'última temporada l'ha jugat cedit primer a l'Europa i després al Granada, a l'Europa, la primera federació, Granada segona. tot i que era propietat del Cornellà, que és amb qui ha firmat ha negociat el Girona. Ha firmat 3 anys, Izan González, i això, pel que fa al Girona, al Madrid tenim renovació d'Antonio Rüdiger, el central alemany, per una temporada més, de 33 anys, i firma fins al 2027.
2: Molt bé, doncs això és tot, David. Que vagi bé. Fins demà.
3: Fins demà.
2: Adéu.

0: Abans d'acabar el Catalunya Nit, sempre li entreguem el control de la música a la nostra meteoròloga, la Gemma Puig, per fer-nos la previsió de cara a demà. Gemma, bona nit.
1: Bona nit.
0: Com has fet la tria avui de la cançó?
1: Doncs mira, és una cançó de Bangkok Boy que es diu Tumor, perquè demà tindrem un parell de graus més. Avui ja ha fet calor.
0: Doncs ja estem molt amunt, eh? Ja estem molt amunt.
1: Molt amunt, anem pujant ràpidament. No tot arreu pujaran 2 graus, però en conjunt podríem dir que sí. Avui els valors més alts han quedat a les portes dels 38, 37,5, gairebé 38 graus, cap a Ponent, molts valors de 37, també cap a la Catalunya Central. A la costa, alguns valors arriben als 30 o acostant-s'hi, doncs demà hi arribaran, i també pujarà la temperatura cap al Prepirineu. Només al Pirineu, amb la possibilitat, altre cop, com avui ha passat, d'algun ruixat de tarda, aquí la temperatura seria semblant o un pèl més baixa. En un dia de sol, en un matí de sol a tot arreu, i sí que a partir del migdia poden créixer algunes nuvolades i algun ruixat en aquest sector. Demà encara més restringits que avui al Pirineu, però aquesta tendència d'un parell de graus, no és que sigui matemàtica, però ens anirà acompanyant també de cara als propers dies.
0: Doncs ens anem preparant mentalment perquè això serà dur. Gràcies, Gemma. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Doncs demà a suar, Agnès, a suar fort.
2: Sí, molta calor.
0: Encara més que avui. Però
2: aquí s'està fresquet, però.
0: Aquí s'està bé.
2: Doncs mira, ja està.
0: I tornarem.
2: Ja ho tenim.
0: A les 10 estem aquí per explicar les notícies ben pensades.
2: Bona nit a tothom.

0: Bona nit, són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12. El dia 6 del Mundial està finalitzant en aquests moments a Nova Jersey, al costat de Nova York, el França-Senegal. Sergi Andreu, bona nit.
1: Bona nit, Xavi.
0: Temps afegit i guanya França.
1: Dos gols en temps afegit, escurçat diferències. El Senegal, però Mbappé, un minut després, fa escassos instants, ha fet el tercer de França, dos minuts per arribar al final. De moment, França 3, Senegal 1.
0: Ha fet dos gols Mbappé,
1: dos gols, un marcolà. De Mbappé.
0: I França de menys a més en aquesta estrena del Mundial. Potser s'han passat aquest tercer gol d'Mbappé al porter del Senegal, Mendy, però vaja, de moment és una bona estrena, acabarà en victòria la de la selecció francesa. I en aquests moments anem al Palau Blaugrana perquè s'està decidint el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala a la tanda de penals entre el Barça i el Pozo. I al Palau hi ha el Francesc Ripoll. Francesc.
2: Hola, bona nit. Sí, tenim el partit a la tanda de penals. El partit s'ha acabat amb empat a 5, la pròrroga, no hi ha hagut gols, i ara estem ja en els moments decisius d'aquesta tanda. Cinquè penal pel Barça i empat a 2 a la tanda de penals.
0: I xuta ara, Francesc.
2: Ara xuta Sergio González, que hi va amb la cama dreta i marca Sergio González. I ara, si Didac atura aquest penal, el Barça guanyarà el primer partit d'aquesta final del play-off de la Lliga.
0: El Barça anava perdent 0-3 a la primera part, 1-4 a la segona, ha aconseguit empatar 5 i forçar la pròrroga, cap gol a la pròrroga, en les dues parts de 3 minuts. Ha començat malament la tanda de penals per a l'equip blaugrana, però ara mateix, si Didac atura el següent penal del Pozo, Francesc, el Barça guanya el primer partit de la final.
2: I picarà Rafa del Pozo, atura Didac! Atura Didac i el Barça guanya el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala. Un partit que no ha començat bé amb l'expulsió en vermella directa de Pito. El Barça perdia 1-4, empatat i a la tanda de penals de la forma més èpica guanya aquest primer partit. El Barça suma el primer punt a la final de la Lliga de Futbol Sala.
0: Comença amb emocions fortes aquesta nit al Club de la Mitjanit, al Mundial del Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio. Passant dos minuts a les 11, el Barça acaba de guanyar el primer partit contra el Pozo a la final de la Lliga de Futbol Sala, partit decidit a la tanda de penals després d'una remuntada èpica.

0: França 3, Senegal 1, començarà amb victòria la selecció de Deschamps amb dos gols d'Mbappé, un de Barcola i amb Koundé fent de lateral dret titular i jugant tot el partit al jugador del Barça. Ataque Senegal a l'última jugada i a punt de marcar Senegal el 3-2, però vaja, l'ha salvat finalment el porter francès. Emocions fortes aquesta nit i segurament tindré també emocions fortes aquesta matinada, perquè a les 3 a Catalunya debuta l'Argentina, Argentina-Algèria, a Kansas City, amb Messi. És el primer partit de la vigent campiona del món en aquest Mundial, la selecció entrenada per Scaloni. Messi serà titular, Julián Álvarez és probable que sigui suplent perquè ve d'una lesió al turmell. D'aquí una estona, a les 12, es juga l'Iraq-Noruega, el debut de Haaland en aquest Mundial, el debut de Haaland en un Mundial. Marcarà Haaland? Doncs no es paga gaire l'aposta pel gol de Haaland, ara ens fa números el Sergi Andreu. A les 6 del matí, un altre partit. Per la gent que matini molt, es juga l'Àustria-Jordània. Jordània és una de les debutants al Mundial. Àustria té Ralf Rangnick a la banqueta, l'entrenador alemany que va inspirar la porta per buscar aquesta via a Alemanya, que ha acabat amb Hansi Flick. Demà dimecres hi ha dos partidassos i amb bons horaris. A les 7 de la tarda nostra, el Portugal-Congo, i a les 10 de la nit, l'Anglaterra-Croàcia. Portugal amb Robert Martínez de la banqueta i possiblement el mitjà més dominador del Mundial, i Cristiano és tan candidata com qualsevol altra selecció, com l'Anglaterra de Thomas Tuchel, per exemple, que té un debut complicat contra la sempre competitiva Croàcia, on encara hi juga Luka Modric. Per als despistats, resultats de les últimes 24 hores al Mundial. Uruguai 1, Aràbia Saudita 1. Aquest partit és el del grup d'Espanya. Les quatre seleccions, Espanya, Cap Verde, Uruguai i Aràbia Saudita, estan empatades a un punt després de la primera jornada. Alguna sorpresa hi pot haver en aquest grup. I de matinada també es va jugar l'Iran 2, Nova Zelanda 2, alguns seguidors a Los Angeles, on es va jugar el partit, van xiular l'himne de l'Iran. A la selecció espanyola, sentiment de dol l'endemà d'empatar contra Cap Verd en l'estrena mundialista. El concepte dol pot semblar exagerat perquè no ha mort ningú, però no és meu. L'ha utilitzat avui un jugador de la selecció espanyola per explicar com se senten els futbolistes després de l'estrena de Sabadora i d'empatar a 0 contra Cap Verd. Ara el sentirem. I la selecció de Tunísia ja té nou entrenador. Sabeu que van destituir la Mouchi després de perdre 5-1 contra Suècia en el debut al Mundial. El nou seleccionador tunisià és el francès Herb Renard, que fa uns mesos era el seleccionador de l'Aràbia Saudita. Ja ho era el 2022, quan va dirigir la selecció saudita a Qatar, on van aconseguir guanyar l'Argentina en el primer partit, recordareu. Renard té bona planta i en treu profit, aposto fort que el veurem a la banqueta de Tunísia amb alguna camisa ajustada i amb els botons superiors sense cordar. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit, edició mundial, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.

0: El Mundial al Club de la Mitjanit, cada dia durant tot el Mundial a Catalunya Ràdio a les 11 de la nit per repassar tota l'actualitat mundialista. Edició del dimarts 16 de juny. Passaré la nit amb vosaltres, que escolteu o sentiu el programa, i també amb la Sònia Salmà, que és als Estats Units, seguint el Mundial. Sònia.
1: Hola, bona nit.
0: Bon pare, Xetanuga.
1: Sí, l'endemà de l'empat davant Cap Verd, i veient aquest França-Senegal, molt bé aquests gols d'última hora, eh? Sí. M'han anat bastant bé.
0: Han donat emoció. També hi haurà aquesta nit amb nosaltres el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
2: Bona nit.
0: I l'Àlex Dalmas. Dalmas, com vas?
3: Bona nit, molt bé.
0: L'Aina Grau és a la producció, el Salva Pou al control de l'Estudi 5 de Catalunya Ràdio, i al control central hi ha el Miquel Jario, i també hi ha el Sergi Andreu. Sergi, bona nit.
4: Què tal, Xavi?
0: Al Palau Grau hem viscut aquesta emoció dels últims minuts del primer partit de la final de la Lliga, que s'han dut al Barça, finalment.
4: Els penals, després que el partit havia acabat amb empat a 5.
0: Aquesta notícia té a veure amb un jugador del Barça que està al Mundial. Tornen a sonar els comentaris, rumors i informacions també sobre Rafinha i el seu possible futur a l'Aràbia Saudita.
4: Informacions que provenen de la premsa brasilera que indiquen que Rafinha, un cop acabi el Mundial, potser es torna a plantejar aquest estiu una sortida a la Lliga de l'Aràbia Saudita. L'oferta la té des de fa més d'un any i ara depèn de la seva voluntat, com s'ha explicat aquesta tarda al Tot Costa.
0: El Girona ha anunciat un fitxatge, un bon fitxatge.
4: Sí, es tracta del futbolista de Blanes, Ethan González, de 21 anys, per 3 temporades, prové de la Unió Esportiva Cornellà, que el va cedir la temporada passada tant a l'Europa com al Granada.
0: El Madrid ha renovat Rudi.
4: El central alemany serà blanc fins al juny del 2027.
0: L'Uni Girona ha anunciat que la temporada vinent no...

0: comptarà amb una de les seves millors jugadores.
1: Marianne Koulibaly, la pivot de Mali, deixarà Fontajau després de jugar-hi aquesta última temporada.
0: Dic que Mem, el capità del Barça d'handbol, campió de la Champions diumenge a Colònia, ha passat avui pel Tot Costa.
1: I ha dit a Catalunya Ràdio que li agradaria sumar una nova Champions amb el Barça, la seva cinquena la temporada vinent, que serà la seva última temporada al Palau abans de marxar al Füchse de Berlín.
0: I Indurain, Miguel Indurain, és el convidat i protagonista del capítol d'aquesta setmana del podcast Ciclista de Catalunya Ràdio, el Ràdio Volta.
1: I ha explicat a l'Isaac Vilalta que seria bonic que aquest estiu Pogacar l'igualés guanyant el seu cinquè tour.
0: Això és el Club de la Mitjanit, això és el Mundial, el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio o sentir-la com a mínim sempre és una gran manera d'acabar la jornada.

0: França 3, Senegal 1. Acaba de finalitzar el partit a Nova York, a Nova Jersey, al MetLife Stadium. L'estadi on es jugarà la final del Mundial diumenge 19 de juliol. Encara queden setmanes per la final. Ha debutat una de les grans favorites. 3-1 contra Senegal. Els gols tots a la segona part. El primer de Mbappé, després d'una gran passada de Dolise. El segon de Barcolà, a passada de Rabiot. Senegal ha fet el temps afegit al 2-1, però tot seguit Mbappé ha tornat a marcar i ha fet el 3-1. Per mi, la França de Deschamps, de menys a més en aquesta estrena, però força bona impressió. A vosaltres, què us ha semblat aquest debut de França?
1: Sí, ha posat una marxa més a la segona part, no? La primera ja sabíem que Senegal li podia plantar relativa cara perquè és un rival exigent, i en aquesta segona part ja ha començat a tenir ocasions, jo crec que merescuda victòria de França.
0: Ricard, Àlex?
2: Jo crec que ha posat tres marxes més, no? Perquè és que la primera part no ha posat ni la primera. O sigui, la sensació és que ha anat de menys a més, com dius, Xavi, i que hem vist les dues cares de França. Una França encalladíssima la primera part, amb molts problemes amb la pilota, tant per sortir com per generar joc. Crec que Deschamps encerta, i això ha arribat per quedar-se, que Ulisse jugui per darrere d'Mbappé i no sigui Dembélé. Ha provat primer Dembélé per dintre, Ulisse per fora. El partit ha canviat quan Ulisse ha anat per dintre. Un jugador que té molt millor moment de passada, molta més visió perifèrica, més capacitat per veure lluny. Dembélé és més un conductor, ha estat imprecís. I crec que això, que és una de les coses que França havia de resoldre, l'arquitectura ofensiva de l'equip ha funcionat millor. A més, França ha tingut més energia, ha començat a recuperar pilotes, que m'ha patit a la sortida, i a mi m'ha encantat la segona part. M'ha encantat tant que la poso com, per mi, amb Alemanya, les dues grans candidates en aquesta primera jornada, que han complert amb les expectatives i sobretot el potencial que ha demostrat la segona part França, que ha atropellat Senegal, i ha atropellat Senegal, encara que sigui durant 45 minuts, no és gens fàcil.
0: Àlex Dalmas?
3: Sí, a veure, molt millor la segona part que la primera. Crec que el que comentava el Ricard, crec que el canvi d'Olise o Olise li dona el futbol que ni Tchouaméni ni Rabiot tenen en aquest eix, no?, central. A la primera part passava que tenen tant potencial a dalt i tots són tan bons i tan imparables a l'espai que restaven espai, que per tant s'ajuntaven massa, no? La segona part sembla que s'ha trobat aquell lloc. Ha jugat més ràpid, ha restat passades i ha estat millor. Crec que la barrera competitiva de França està en el primer gol. És a dir, és un equip que, o és una selecció que la que es posa en avantatge et destrossa, i a la que t'ha d'atacar en estàtic té molts més problemes. Hem vist una variant, a part de la que comentava el Ricard, que és la posició de Koundé, no? Hem vist un Koundé que sense pilota jugava a lateral dret, i almenys la primera part molt més marcadament, quan França volia atacar feia pràcticament d'extrem. I això crec que a ell no li va bé. Li resta el factor sorpresa, que per mi és la millor qualitat que té Koundé, i a la vegada ha tornat als atacs de França bastant previsibles. Però més enllà d'això, òbviament, entre les favorites, ja ho sabíem, jo crec que França és una selecció que a mi m'agrada més veure-la per al joc individual que per al col·lectiu, que encara crec que ha de millorar.
0: Però quin talent, per exemple, d'Ulisse en la passada a Mbappé, l'1-0, Àlex. És una passada de màxim nivell. És que el convida a rematar a l'interior de l'àrea, Mbappé no necessita control, creua la rematada, guanya la posició. No és fàcil la rematada de Mbappé, que ha fet dos gols, però la passada d'Ulisse, que trenca el partit, com deies, és fora de categoria.
3: Sí, fixa't que Ulisse ha estat l'atacant que ha participat més, amb 76 intervencions per les 40 de Dembélé, Doué i companyia, que estan sobre aquests registres. I crec que és la gran clau, no? Si Ulisse pot donar aquest tipus de passades i pot donar aquest tipus de visió al mig del camp o a l'entrelínies de França, crec que millora moltíssim aquesta selecció.
0: Koundé, el jugador del Barça, ha estat titular, ha fet de lateral dret, com ja fa anys que fa i que ocupa aquesta posició a la selecció francesa i també al Barça. Deies que la primera part potser s'ha encarregat massa de fixar i de donar amplitud, i aquí no hi ha l'especialitat de Koundé, que no té un contra un. A la segona ha millorat. A mi tampoc no m'ha semblat que lluís gaire Koundé avui amb la selecció francesa.
3: No, no ho ha fet, no ho ha fet, però per mi el que el fa diferent o la seva gran fortalesa és quan pot doblar tant sigui per dins, per fora, quan pot aparèixer a l'àrea, quan la pot atacar a una centrada del costat oposat. I la primera part l'he vist molt de fixador, correcte, eh? Segurament amb la voluntat d'alliberar una mica Olisé, que partia des de la banda, com deia el Ricard, però que es posava per dins, no? Això ha juntat molt a Olisé amb Dembélé, però per el que fa a Koundé, crec que l'hem vist gris i crec que ell és molt més fort quan apareix des del darrere. En aquesta selecció tindrà un paper molt més posicional, molt més de fixador, i per tant no hem d'esperar grans actuacions de Koundé, crec.
0: A veure, hi ha una jugada, just abans de l'1-0, un possible penal de Mané sobre Mbappé al minut 15 de la segona, caiguda d'Mbappé a l'interior de l'àrea, Mané no toca la pilota, el VAR crida a l'àrbitre perquè revisi la jugada a la pantalla, l'àrbitre, que era, ha estat l'iranià Fagani, es mira la jugada i quan torna cap al camp diu que no és penal. A mi no m'ha semblat penal. A mi m'ha semblat que Mbappé tenia unes ganes d'anar a terra boges. Al Sergi Andreu li ha semblat penal.
4: Sí.
1: A mi també m'ho ha semblat,
0: sí. Sí?
4: Tot i que a cada repetició potser m'ho ha semblat menys.
1: A mi m'ho sembla perquè és que entra de manera molt imprudent a la trajectòria d'Mbappé i no toca pilota. I d'acord que és probable que Mbappé tingui ganes d'anar al terra quan veu el cos allà, però a més li toca el peu. Vull dir, és que em sembla difícil salvar la jugada. Una vegada més et criden des del VAR, a mi m'ha sorprès la decisió de l'àrbitre.
0: A veure, sentim Mbappé parlant ara mateix.
5: Está aquí para marcarle la historia de su país y que su equipo está en la final y gana la Copa del Mundo. Dice que es solamente un primer partido de grupo. La gente puede hablar mucho o la gente puede estar a veces frío, estoico. Dentro de 6 días está jugando el Irak, así que...
0: Mbappé, en unas declaraciones a la televisió francesa, recollides per Televisió Espanyola i traduïdes per Televisió Espanyola, que està emetent un programa sobre el Mundial, a Teledeporte. Mbappé ha fet 2 gols, el primer i el tercer de França, i el Sergi Andreu té una de les dades típiques del Sergi Andreu sobre Mbappé.
4: Aquesta ja corre per les xarxes a fa estona, però vaja, són 14 gols d'Mbappé a la Copa del Món.
0: Sí?
4: I això el situa en el podi dels màxims golejadors històrics dels Mundials.
0: A veure.
4: Igual a Gerd Müller, en el tercer lloc.
0: Amb 14 gols.
4: Amb 14 gols.
0: Torpedo Müller.
4: I per davant ja només hi té. Amb 15, Ronaldo Nazario.
0: Sí.
4: I amb 16, Miroslav Klose.
0: O sigui, és a 2 gols d'igualar...
4: A 2 gols d'igualar Klose com a màxim golejador històric dels Mundials.
0: Kylian Mbappé. I això amb 2 edicions i un partit.
4: Exacte.
0: Amb 2 edicions i un partit. A veure, creieu que Mbappé supera a Klose i es converteix en el golejador històric dels Mundials amb 7 partits potencials en França encara per davant en aquest Mundial? Àlex, Sònia?
6: Home, sorpresa si no, no?
0: Com dius, com?
6: Que dic que una gran sorpresa si no el supera, no?
0: Sí, sí. Avui ja ha fet 2 gols i França té potencial, hi ha molts partits, hi ha una ronda més, 7 anys de final. Àlex, Sònia, també veieu que aquí hi haurà registre mundial, eh?
1: Sí, sí, a més és que en paper els tornejos curts d'aquest estil, com a mínim el que demostra és que se li dona molt bé. No sé en aquest, però avui que ha començat ja amb 2 gols, jo crec que sí que el superarà.
3: Sí, jo també voto per sí, perquè per la manera de jugar a França generarà moltes ocasions, moltes d'elles a l'espai, i Mbappé és un golejador històric, eh? Una altra cosa és dins d'un col·lectiu com acostuma a rendir, però amb la seva relació amb el gol és brutal, o sigui que sí.
4: El màxim golejador és, com dèiem, Klose amb 16, compta, perquè Mbappé no és l'únic que pot arribar a superar-lo. Messi en té 13, està 3. Mbappé està a 2, però Messi està a 3.
0: Però és que ara estic fent comptes. Sí. Mbappé ha fet 14 gols en 15 partits mundialistes. Si és que els ha jugat tots. Jo no recordo ara si va jugar el 7 de Rússia i el 7
4: sí,
0: de Qatar.
4: Sí, són 15. Els tinc aquí.
0: 15 partits.
4: Sí, són 15.
0: Clar, abans els mundials es guanyaves amb 7 partits.
4: És dels jugadors que han necessitat menys partits per fer...
0: Segur que menys, home.
4: Sí.
0: Que va amb una mitjana d'un gol per partit, pràcticament.
4: Gerd Müller en va fer els mateixos, però amb un parell de partits menys.
0: Menys?
4: Sí. Sí, sí. Bé, abans jo entenc que el futbol era...
0: Bé, als 70 ja no era... Sí. Als 70 el futbol sí. No era tan diferent. Era diferent, però no era el futbol dels anys 50 que jugaven 7 davanters i 3 defenses.
4: Exacte.
0: A veure, França, deixa'ns, ha sortit amb els 4 davanters que comentàvem ahir a la nit. Dembélé, Mbappé, Doué, Olise. Dembélé ha jugat per darrere de Mbappé, oi? Dembélé més en punta.
7: O la primera part.
0: Olise a la dreta i a la segona com s'han
7: distribuït? Olise a dintre, que ha estat per mi el canvi de Deschamps, i això ha arribat per quedar-se. Jo m'imagino que amb el canvi que ha fet França amb Olise per dintre i Dembélé per fora, és que això no es pot tocar. Per mi ha canviat el partit aquesta permuta.
0: O sigui, als pròxims partits els veieu amb aquests quatre davanters, i no hi ha cap problema ni cap imprevist físic, però amb Olise ocupant la zona més de la mitja punta i amb Dembélé obert a la dreta.
7: Jo sí, clarament.
0: Sí, eh?
3: Jo també. Jo crec ha estat un clar punt d'inflexió. I fixa't que la primera part ja hi havia una mica la intenció aquesta, amb aquest moviment que dèiem de posar Olise per dins, fent una mica el quadrat, però no ha funcionat tan bé. Sí, ho veurem així, amb Dembélé obert i Olise per dins.
0: Olise és que ha fet una passada espectacular, ja ocupant aquesta zona més interior i amb una precisió quirúrgica per deixar la possibilitat a Mbappé de rematar sense control.
7: N'havia fet una que per un centímetre Mbappé no caça en una transició per dintre, i ara li havia donat un contra un a Mbappé contra Mendy, és que li ha donat tres pilotes de gol.
0: Sí. Veurem quin és el camí de França, que comença bé, guanyant a Senegal 3-1 a la seva estrena. Era una de les candidates i ho ha confirmat després del primer partit. Sergi Andreu, tens a mà el calendari dels pròxims partits?
4: Sí, el tinc, sí.
0: Aquesta nit a les 12 hi ha partit Iraq-Noruega amb Haaland.
4: Totes les mirades posades en el davanter del City, que s'estrena en un gran torneig de seleccions, l'avalen els 16 gols que va fer a la fase de classificació. Noruega torna al Mundial 28 anys després, l'últim cop és del 1998, una selecció on també té grans jugadors com Odegaard o Charlotte, altres atractius. Iraq viurà la seva segona participació en un Mundial, la primera és de fa 40 anys, a Mèxic 86. Iraq té la segona plantilla més barata del Mundial.
0: Aquesta matinada a les 3 debuta l'Argentina, la vigent campiona, amb Leo Messi.
4: Sí, comença la defensa del títol, l'Argentina de Messi, que avui serà titular. Veurem si és capaç de marcar el davant, i tindrà Lucas Zidane, un porter en bon estat de forma.
0: El fill de
4: Zinedine Zidane, sí. El dubte que dèiem al davant és si jugarà Julián o Lautaro. Sembla ser que serà Lautaro per les molèsties físiques de Julián. I una curiositat, l'àrbitre és el de la final de Qatar, el que va... Marciniak, que va xular el títol, l'últim títol d'Argentina.
0: El polonès. A les 6 del matí, Àustria-Jordània, el debut d'una de les debutants, que és Jordània.
4: Sí, i una altra, l'austríaca, que no juga des del 1998, també. Fa 28 anys, i liderada pel veterà Arnautovic, ex de l'Inter, i per un jugador que és el més alt del Mundial, 2-0-5, Florian Wiegel. Jordània, sense res a perdre, amb només dos futbolistes que juguen a Europa, la resta a l'Àsia o a l'Àfrica.
0: Demà dimecres, i en horaris raonables pels que seguim el Mundial a Catalunya, hi ha dos partidassos.
4: Sí, el debut de Robert Martínez, el català de Balaguer, Portugal, la seva Portugal, a les 7 de la tarda s'enfrontarà a la República Democràtica del Congo de Charles Pigel, tot i que ja no és jugador de l'Espanyol, però ho ha estat durant tota la temporada.
0: Sí, i va com a jugador de l'Espanyol.
4: Com a jugador de l'Espanyol, exacte.
0: I més tard?
4: I a les 10, Anglaterra-Croàcia, la reedició de la semifinal del Mundial del 2018, l'Anglaterra de Harry Kane, que és tot una incògnita a veure com li va el Mundial.
0: El pròxim gran partit del Mundial és el d'aquesta matinada, el debut de l'Argentina contra Algèria.
8: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
9: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
10: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
9: Per aprofundir en tota mena de temes.
11: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
9: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
12: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores de després d'haver-nos llevat.
8: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.

0: Ricardo el que m'ha de conèixer aquesta cançó.
1: Home, el Potro.
0: El Potro. Tu saps, sabies que el cantant era el Potro Rodrigo, un cantant argentí que va morir fa uns anys en un accident de cotxe, però qui la va escriure un altre, que la lletra no és del Potro Rodrigo?
1: Ah, no sonava.
0: T'ho vaig descobrir ara fa poc en un documental de Movistar sobre Maradona i el Mundial de Mèxic 86, sí. I la lletra és d'un cantautor argentí també, que es diu Alejandro Romero, i em va semblar entendre que la composa fa molts anys, quan era molt, molt jove, de l'estil del Muchacho. Saps els Muchachos que va escriure un nano?
1: Sí.
0: O la de... aquella del Mundial de Brasil, Brasil, Decime que se siente. Saps que sí. Són composicions molt populars de gent molt amateur? Doncs em va semblar que anava per aquí la història. Després la va agafar el Potro Rodrigo, va fer aquest himne que tots hem cantat i ballat, especialment tu, Ricard.
1: Sí, algunes vegades.
0: A veure,
1: ara ja fa molt que no.
0: No? Doncs va, ho hem de recuperar. M'imagino que avui sí que us quedareu a veure l'Argentina i perdreu hores de son. Aquest partit no el perdoneu.
1: Jo m'ho he de pensar, eh?
0: Sí?
1: Sí.
0: Ostres, em sorprens.
1: Sí, m'ho he de pensar.
2: Jo tinc previst començar-lo, no prometo acabar-lo, però si no l'acabo, demà al matí el recuperarem, sí.
0: Sònia, a tu està bé per horari, eh?
3: És a les 9 del vespre, ideal, mentre sopem, trobarem algun bar aquí a Chattanooga, que vaja, hi ha molts bars, on fan els partits. L'únic problema és que hem de trobar un que posi el so, perquè molts no el posen, però vaja, segur que el trobem.
0: A veure, l'Argentina juga a Kansas. Connectem amb Kansas. Àlex Castells, bona nit.
4: Què tal? Bona nit, com esteu?
0: L'Àlex Castells és l'enviat especial de TV3 al Mundial i ha passat les últimes hores a prop dels argentins abans del debut de Messi i companyia. Què us hi heu trobat? Ha sobreviscut?
4: Sí, a prop, perquè és inevitable no fer-ho d'una altra manera, eh? Hi havia tants argentins repartits per la ciutat. Això era més aviat la ciutat de Kansas i no Kansas City, avui. Ens hem trobat com si fóssim a una província argentina, a Mendoza, a Córdoba, vés a saber quina, perquè ja des de primera hora al carrer tot eren samarretes d'argentins, especialment amb el 10 a l'esquena. Hem estat després al fan festival que han muntat al costat del memorial de la Primera Guerra Mundial. Hi havia tanta gent que volia accedir-hi que han hagut d'obrir les portes de les instal·lacions una bona estona abans i ha començat a omplir-se d'argentins i més argentins amb càntics, banderes i altres escalfant la tarda d'un partit que aquí, a horari local de Kansas, serà a les 8 de la tarda.
0: I fa gaire calor?
4: Fa calor, però no estem tan malament com la Sònia a Chattanooga. A Chattanooga fa molta més humitat. Aquí és calor seca, estem fregant als 28. També ha fet un bon ruixat a primera hora que ha refrescat una miqueta l'ambient. I venim d'on venim, hem estat molt bé aquí.
0: Te'ls has trobat molt eufòrics, els argentins, els aficionats argentins?
4: Són així. Sí. Donen per fet que tornaran amb la quarta estrella que diuen, una més penjada a la samarreta. Tenen Messi al seu equip, tant els hi fa que Messi estigui a punt de fer els 39 anys, tant els hi fa que Messi hagi tingut una petita lesió en el tram final de la temporada, tant els fa que no estigui el 100%, ells tenen Messi i amb això, a la fi del món.
0: A veure, us heu trobat ja amb algun càntic, Àlex Argentí, nou, de nova trinca per aquest Mundial?
4: N'hi ha un de nou, n'hi ha un de nou, que han escollit, com sempre, els aficionats argentins. No et sé dir ara el nom, però sonen els clàssics, eh? El Matador va sonar i força el banderazo que van organitzar els argentins a la ciutat, al centre de la ciutat. Nosaltres hi vam arribar ja cap al final, quan molta gent ja havia tornat cap a casa, però encara sonava i la gent la ballava. No els falten temes per l'Spotify, als argentins.
0: T'agraeixo molt la connexió, Àlex, i sobretot t'agraeixo que quan has citat diferents ciutats argentines i Kansas City no hagis fet la broma que t'ha fet el Jordi Costa aquesta tarda, al tot cost.
4: No, però ha estat ben encaixat, home. Jo també la faria.
0: Sí? Ostres, sí, m'ha semblat de molt baix nivell. No la reproduiré. Si algú la vol descobrir, que recuperi el tot cost a la carta.
4: Sí,
0: has entrat cap a les 8. No, poc abans de quarts de nou.
4: Sí, entre un quart i dos quarts de nou, sí, més o menys, que estava en plena ebullició la Fan Festival.
5: Aquesta cançó que deia, aquest nou himne que deia l'Àlex, és una peça que es diu, una cançó baixa que es diu Mundial Soy Yo, d'un grup que es diu El Empuje.
0: Mundial Soy Yo de El Empuje. Algun dia, alguna nit la posarem, sí, recuperarem.
4: Us explico, si voleu, una curiositat d'aquesta gent, a la televisió pública argentina, que té muntat muntat aquí, com us podeu imaginar, un dispositiu immens per seguir les evolucions de la selecció argentina. Ha convidat aquest grup a les seves pròpies instal·lacions i crec que va ser diumenge, vam fer un programa en directe a la casa que han llogat, mentre feien un asado, tots els presentadors i col·laboradors del programa, i la música la posava aquesta banda, aquesta gent. Però van fer un programa mentre preparaven l'asado i se'l fotien.
6: Hem d'aprendre, encara molt dels desèdits. Mira, aquesta és la cançó? Que ràpid, Salva.
5: Molt bé.
6: Com has dit que es deia, Sergi?
5: Mundial soy yo.
6: Això sembla una cúmbia, no?
5: Sí.
6: Àlex, et sona?
4: Sí.
5: Miam.
4: Falta la lletra, Falta la tornada aquí.
6: Una cúmbia a la classe. Cúmbia, ha dit,
5: Molt bé.
6: Vinga, nois, arrenqueu.

0: tota la gaire.
1: No, la veritat és que no. Ves baixant,
2: això guanya, guanya com a càntic segur respecte a la cançó.
1: Ah, d'acord, quan soni als estadis. Bé, aquesta nit a Catalunya, aquesta tarda, aquest vespre a Kansas ho comprovarem. Àlex Castells, moltes gràcies i gaudeix molt del Mundial.
3: Molt bé, vinga, una abraçada.

0: Mundial, jo soy Ricard. Ha canviat gaire l'Argentina actual respecte a la selecció que va guanyar el Mundial del 2022. Aquesta tarda, al Tot Costa, la Berro Brunatí recitava l'11 i molts jugadors eren del Mundial de Qatar.
1: Sí, no ha canviat gaire. A mi m'interessa veure el rol de Messi, no? Exactament, que busca 3 anys i mig després Scaloni amb Messi, que evidentment no té el ritme competitiu que et dona Europa i que no sabem tampoc la seva capacitat física per sostenir un torneig amb molts partits i quin minutatge vol acceptar. Si Messi entén que ha de jugar 90 minuts i per tant ha de ser una hipoteca dolça per l'equip, com sosté això? Això sí que és una cosa que tant en el cas de Messi com en el de Cristiano són dues situacions similars que per mi són una de les prioritats del Mundial. Com es construeix, perquè mai no ha passat això, que amb els millor jugador de la història de cop i volta va, diríem, a un Mundial amb una edat molt passada, perquè ens entenguem,
2: sí,
1: i que, per tant, has d'adequar-lo i ajustar-lo, perquè li has de donar uns privilegis i unes possibilitats de dosificar-se, gestionar-se, que a més hi fa molts anys que ho fa, però cada cop ho ha de fer més, sense que el col·lectiu ho noti, no? Això és una cosa que em crida molt l'atenció.
0: Messi, dimecres vinent, el 24 de juny, per Sant Joan, farà 39 anys. És del 24 de juny del 87, si no he fet malament els comptes, el 2026, farà 39 anys. Àlex, tu quin paper, quina versió, quin rol esperes de Leo Messi?
3: Bé, la gran incògnita, ho vam parlar l'altre dia, no? De veure si serà tan competitiu ara, actualment. Mira, jo crec que el gran encert d'Argentina a l'últim Mundial va ser trobar un motlle adequat on Messi no era la primera passada, sinó que era una passada més, no? Vaig veure un Messi molt serè, molt en el seu lloc, i tots els jugadors que l'envoltaven tenint a Messi com, òbviament, el líder, però no aquella persona a la qual havien d'anar totes les pilotes. Crec i espero una Argentina que anirà per aquí, o fins i tot més accentuada, eh? Recordem que Argentina, l'últim Mundial, després d'ensopegar el primer partit, Scaloni fa 5 canvis i apareixen 2 jugadors que tinc moltes ganes de veure si mantenen el nivell. Un és Julián i l'altre és Enzo Fernández. Van estar extraordinaris. Crec que una de les claus d'aquesta Argentina serà que aquests 2 jugadors puguin mantenir aquell nivell tan alt que li vam veure en el Mundial. Si no, si aquests 2 jugadors baixen més la... Jo entenc que Messi no estarà tan alt nivell. Jo crec que Argentina li costarà més.
0: La poseu a l'Argentina... Espera un moment, que em demanen pas des del Palau. Ara us demanaré si poseu a l'Argentina al costat de França o Alemanya, que citava el Ricard com a seleccions que han complert bé a la primera jornada, en el seu primer partit. Ara us ho pregunto, però ens demana pas des del Palau el Francesc Ripó, i el Barça ha guanyat el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala al Palau contra el Pozo de Múrcia a la tanda de penals. Francesc.
4: Sí, ha acabat el partit fa una estona, hi ha pulsacions més rebaixades i el Barça que guanya el primer punt d'aquesta final amb molta èpica.
0: I tens algú que ha estat important,
4: sí,
0: en la resolució, sí, del partit?
4: Potser el que més, perquè és la persona que ha aturat el penal definitiu, és el Didac Plana, porter, capità del Barça. Didac, bona nit.
5: Hola, bona nit.
4: Sempre es parla al Palau, la màgia al Palau, les grans nits. Avui és una d'aquestes, no?
5: Avui és una d'aquestes, sens dubte, i la veritat és que jo penso que la gent que estava avui aquí haurà viscut una experiència inoblidable, perquè tal i com s'ha posat el partit, no, que puguem remuntar, que puguem forçar la pròrroga, que comencem la tanda també fallant i per darrere i acabem guanyant, doncs, bueno, més èpic poques vegades, no? I això és algo especial, és algo que després enganxa, no? I el Palau, doncs, té això, no? Que brinda a vegades l'oportunitat de viure moments així i esperem que continuï sent així el dijous i que la gent que ha vingut, doncs, repeteixi i que els que ho han vist des de casa i s'hagin quedat amb les ganes, doncs, que vinguin i que l'omplim i que continuem.
4: Mira, Xavier, li passo els auriculars al Didac i ja et sent el porter del Barça.
0: Des del Palau Blaugrana sembla mentida que el Francesc Ripó i el Didac Plana siguin al Palau amb aquesta pau i aquest silenci, quan fa mitja hora era una autèntica bogeria quan el Didac Plana ha aturat el 5è penal del Pozo Murcia, Didac, i amb el genoll dret has evitat el gol i li has donat la victòria al Barça. Enhorabona, eh?
5: Moltes gràcies, sí, sí. Ara, bueno, la calma, no?, després de la tempesta.
0: Sí.
5: Sí, la veritat és que avui hi havia soroll. Sobretot ja quan ens hem enganxat en el marcador i hem marcat el 4-2 o el 4-3, crec, hi ha ara una caldera i molt, molt, molt especial de viure i molt bonic, sobretot perquè ha tingut un bon final.
0: Quants penals has aturat? 3?
5: Aturats 2. El primer ha anat al pal.
0: Bé, home, a l'envolt el comptarien, saps? O sigui, a l'envolt quan van fora van al pal els hi compten en el percentatge d'aturades. Al futbol sala veig que no.
5: Bueno, si ho compten relativament tampoc m'importa massa, la veritat. Ja. Jo el que vull és que el meu equip guanyi i els números em són igual.
0: El penal definitiu aguantes molt, eh? O sigui, esperes i pel fet d'aguantar i no deixar d'anar cap a un dels dos costats és el que possibilita que la pilota et colpegi al genoll dret i facis l'aturada.
5: Sí, ara no et sabria dir si m'ha anat al genoll, tu ho sabràs millor que jo.
0: A mi em sembla que sí, estic veient a la repetició dels esports 3, sí, m'ha semblat que
5: sí. Ha començat amb una carrera lenta, però després ha accelerat i bueno, m'ha donat la sensació que et xutaria d'empeine, i d'empeine normalment pues, va o al mig o creuada, i he decidit anar creuat. Crec que no l'ha creuat del tot, però anava creuada i bueno. Després també pues, la sort, no?, d'encertar al costat i que et toqui i vagi fora, no? Perquè també n'hi ha hagut un, em sembla que ha sigut el segon, que també l'havia encertat, però m'ha passat just russant-me el braç, no?, i ha entrat, no? Vull dir que al final també doncs, hi ha aquest pèl de fortuna.
0: Com ho decideixes, això? L'acció dels penals en una tanda és instint, hi ha preparació, també, suposo, però qui pren la decisió ets tu, al final, en aquell moment, no?
5: Sí, sí, sí. Evidentment hi ha una feina de scouting també de l'entrenador de porters i de l'analista que ens la passen, però avui he preferit no mirar res. Avui he preferit no mirar res perquè les dues últimes tandes contra el Jaén...
0: És veritat,
5: vaig mirar masses coses i després no ens va anar bé, i avui he preferit una mica guiar-me pels meus instints. Si bé és cert que també posa el penalti del Bebe, amb el Bebe he jugat a la selecció molt de temps i el conec i sabia que podia doncs, intentar fer això d'obrir el turmell a última hora i xutar baix. Jo normalment no vaig amb pas de tanca de terra mai als penals, intento anar de peu, i en aquest sentit doncs, m'ha sortit bé perquè l'he encertat, no? Bueno, una mica de tot, una mica de conèixer, una mica de veure i una mica també d'intuïció d'última hora, allò, gestos, la manera de córrer, la manera d'agafar el cos, si se li escapa alguna mirada, potser també mentre es prepara, llenguatge no verbal, a vegades ho perceps molt bé, avui és el cas, avui ho estava interpretant bastant bé perquè penso que he encertat pràcticament tots els penals on t'anaven, i a vegades doncs, no ets capaç perquè bueno, pues, no ho interpretes igual.
0: Dida, que el partit estava perdut, 0-3, 1-4, o sigui, vosaltres hi creieu segur, però poca gent més al Palau podia creure-hi.
5: Bueno, jo penso que la gent que... potser algú que ha vingut per primera vegada o que no és habitual, potser no, però la gent que ha vingut bastant sap que futbol sala un avantatge de 3 no és determinant, no? Quedant 20 minuts per davant, ni molt menys. Nosaltres és cert que hem passat moments complicats a la primera part, però a la mitja part hem parlat el que havíem de parlar, ens hem dit les coses clares, i en aquest sentit nosaltres som els primers que sabem que moltes vegades marquem 2, 3, 4 gols en 2 minuts, en una ràfaga, no?, pràcticament, i bueno, hem començat a remar, hem començat a exigir-nos, a voler jugar, a voler bueno, tractar bé la pilota, intentar doncs, atacar amb més bon criteri, sense precipitar-nos tant, i a partir d'aquí doncs, hem marcat el primer gol, després crec que ens han marcat el 4-1, però hem continuat amb el mateix plantejament, 4-2, 4-3, i ja, jo crec que quan ja s'ha posat 4-3, jo crec que no hi havia ningú en tot el pavelló que no confiés en que avui, com a mínim, forçàvem l'empat, no? I així ha sigut.
0: Dijous, el segon partit d'aquesta final, el Barça buscarà el 2-0. Enhorabona, gràcies i bona nit, Diac Plana.
5: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: I gràcies també al Francesc Ripoll des del Palau Blaugrana. Dijous hi tornes, Francesc?
4: Sí, dijous a la mateixa hora, a les 9, el segon partit.
0: Gràcies, Francesc, bona nit.
4: Bona nit.
0: Àlex, Ricard, el que us deia de l'Argentina, la poseu al màxim esglaó entre les grans candidats a guanyar el Mundial?
1: Jo d'entrada sí, és la campiona, i sap a què juga.
0: I l'Àlex?
3: Jo no, jo esperava que el Ricard la posés a dalt, eh? No, jo encara no. Jo poso per davant França, Espanya, Portugal i Anglaterra, però sobretot les dues primeres, per dos motius. Perquè no espero una Argentina tan potent com l'anterior campionat, i perquè repetir dos mundials em sembla molt difícil.
0: Marxem un moment i quan tornem comprovarem com estan els ànims, que estan baixos, a la selecció espanyola després de l'empat de l'estrena contra Cap Verd.
2: El Mundial, el Club de la Mitjanit.

0: Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat el
1: 39.959. 39959. Sèrie 50.
0: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
2: El Club de la Mitjanit, edició mundial.
3: No som al Sónar, això serà aquest cap de setmana. Som al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, el Mundial, al Club de la Mitjanit, cada nit a les 11 durant tot el Mundial, cada dia. Tenim pendent comprovar com s'ha paït a la selecció espanyola l'empat contra Cap Verd, com han estat aquestes primeres 24 hores posteriors a un debut inesperat i decebedor. La Sònia Germà és a Chattanooga amb la selecció espanyola i ens ho pot explicar.
4: Tu deies abans, els ànims estan més aviat baixos, potser abans estaven massa alts, hi havia certa eufòria, certa sensació de ser molt favorits pel Mundial, i ara s'equilibraran, però és veritat que avui la sensació al camp d'entrenament, fins i tot, que els jugadors apareixen cada dia i fins ara ho feien amb molta alegria, moltes bromes, i hi ha un grup de joves que es porten molt bé entre ells, i avui veies que hi havia bastant més silenci, que sí que de tant en tant hi havia algun comentari, que no havien passat directament a un funeral, però gairebé. I, de fet, després, a la sala de premsa, Miquel Merino parlava de dol, que ens ha sorprès, perquè van empatar un Cap Verd, però vaja, no han quedat eliminats d'una competició encara, sinó que amb el resultat de l'altre partit del grup, en realitat tot comença de nou. Però queda clar, i ara mateix el sentireu, que estan tocats.
5: No se ha muerto nadie, no es un luto como tal, pero bueno, las derrotas muchas veces pueden sentir así, ¿no? Cuando somos tan competitivos, cuando siempre queremos ganar, siempre queremos dar nuestra mejor versión, cuando no lo consigues, pues muchas veces vas a casa y no te apetece hablar ni con tu familia, ¿no? Entonces, bueno, por eso lo he comparado un poco con un luto.
3: Ha comparat l'estat d'ànim amb un estat de dol. Miquel Merino, que ha fet reflexions interessants avui, l'endemà d'aquesta ensopegada, aquest empat d'Espanya contra Cap Verd. Sònia, sobre la minja, els minuts que pot jugar diumenge en el segon partit de la selecció espanyola, que serà diumenge a les 6 de la tarda contra l'Aràbia Saudita, se n'ha parlat avui a Chattanooga?
4: Bé, més que tot sensacions que no pas informació, però la sensació general entre els periodistes també és que tindrà més minuts i ningú no descarta que sigui ja directament titular.
3: Titular, ja en el segon partit, eh?
4: No es descarta, eh? No et dic que ara mateix es pensi que pugui ser titular, però és una
3: opció... No seria una gran sorpresa, entenc, pel que dius, eh?
4: No, perquè ja et dic que hi ha més ganes a l'entorn que fins i tot del que segurament recomanen els metges de veure la Minya Mal. Ahir hi havia qui no en tenia perquè la Minya Mal havia jugat només 20 minuts.
3: No, mas, home, perquè feia mes i mig que no jugava, ja l'explico
4: jo.
3: Exacte,
4: és evident, és evident no el per què. No? I aquí Luis de la Fuente, evidentment, és el primer interessat en tenir els màxims minuts possibles sobre el terreny de joc la Minya Mal. Però es va haver d'explicar ell mateix a la sala de premsa del per què no havia fet els canvis abans. També considerant que el que havia esperat a aquests canvis concrets, el de la Minya Mal, finalment Nico va jugar molt poc, 5 minuts, i em sembla que està bastant pitjor que no la Minya Mal, no només físicament, sinó amb la temporada que ha fet a l'Atlètic. Però en tot cas s'ha de veure en els pròxims dies quines sensacions i quina informació podem arribar a tenir, però la Minya Mal evidentment ja anava boig per tenir minuts, encara hi anirà més ara que el segon partit. El marge d'errada s'ha reduït i, per tant, allò que deia Luis de la Fuente de si hi ha algun moment on s'ha d'arriscar és el Mundial, crec que serà aquest segon partit quan arribarà el risc.
3: Al marge de la possible entrada de la Min, gaire canvis més en el següent 11 de la Fuente amb la selecció espanyola, qui pagarà els plats trencats?
4: Doncs ho veurem, però aquí el gran assenyalat per tothom és Gavi, no tant òbviament per ell com per la posició, no el va fer jugar Luis de la Fuente. Ell va fer una explicació després del partit, que el que buscava és que Gavi anés per dins i Cucurella agafés la banda, i això realment va passar, però d'alguna manera l'actuació de Gavi no ha convençut i a reclamar aquest canvi. Veurem si, ja et dic, veurem, Luis de la Fuente va dir ahir que després del partit, que en el mateix bus de tornada ja es miraria el partit. Ara han de reflexionar des del cos tècnic. El que ens diuen és que estan bastant tranquils i que, òbviament, analitzaran tot el que ha fallat i segurament hi haurà algun canvi, però veurem si n'hi ha tants com ahir semblava que havien de reclamar, però jo crec que bàsicament potser la posició de Gavi, si entra a la Min, ja tens el canvi fet i veurem si hi ha algun altre canvi.
3: Sònia, a descansar, fins demà.
4: Vagi bé, bona nit.
3: Demà, dimecres, tenim dos partidassos, a més en bon horari, a les 7 de la tarda a Houston, Portugal, Congo, i a les 10 de la nit a Dallas, Anglaterra, Croàcia. Portugal, Àlex, Ricard, creieu que és una selecció més sòlida que Alegre i això encara la fa ser més perillosa per la resta de rivals i més candidat al Mundial, que mai no l'ha guanyat?
6: Bé, ja ho veurem, no? Hem de descobrir-ho. Jo crec que té molts registres i és una selecció que pot tenir, pot ser una selecció estable, però pot ser una selecció atrevida, desinhibida. És difícil que la selecció portuguesa, que qualsevol candidata sigui molt alegre, no? Avui França ha estat alegre quan ja no li quedava una altra opció, el descans amb empat a 0 i amb un partit encallat. Alemanya va ser molt superior a Curaçao. Veurem què passa amb les següents favorites. Hem de veure Anglaterra, hem de veure Portugal, hem de veure Argentina. No sé, jo ja saps que de Portugal n'espero molt. Crec que té moltes opcions i que Robert Martínez ha de prendre decisions, perquè és una selecció que és difícil fer l'11. O sigui, tu has de triar, has de saber com barreges segons quins rols que són complementaris, com no embafes una posició, no? Has de trobar aquest equilibri que ha buscat Deschamps i que li ha costat trobar avui, perquè són plantilles que són tan àmplies que l'entrenador ha de prendre decisions.
3: Ale,
7: sí, a veure, per mi venen just darrere d'Espanya i França, les dues que has mencionat, tant Portugal com Anglaterra. Per al que fa Portugal, jo l'espero com la selecció més dominant de tot el torneig, és a dir, amb aquest mig al camp és molt difícil poder-li treure la pilota i, per tant, l'espero molt dominadora, molt enfonsant els seus rivals. Tinc més dubtes de l'última línia, no?, de la davantera. El rendiment de Cristiano jo crec que baixarà. Gonzalo Ramos a mi se'm queda curt, Leao no està bé, és l'únic però que li poso i per això no la poso entre les favorites. I moltes ganes de veure Anglaterra. Jo és la selecció que més ganes tinc de veure com competeix, com reacciona i més amb Tuchel a la banqueta.
3: A veure, sabeu que Robert Martínez, el seleccionador portuguès, és de Balaguer. A veure, com us imagineu que es viurà demà el partit a la capital de la Noguera? Aquest Portugal-Congo a les 7 de la tarda. Doncs averiguem-ho, esbrinem-ho. Connectem amb Balaguer. Connectem amb l'Antonieta Martínez. Antonieta, bona nit.
8: Hola, bona nit.
3: L'Antonieta Martínez té certa relació amb Robert Martínez, oi?
8: Bé, sí, una petita relació. Soc la seva germana, sí.
3: Gran o petita, gran o petita, germana gran o petita?
8: Soc la germana gran.
3: I tens ascendència?
8: Sí. Pensa que ens portàvem 8 anys i com que els meus pares tenien un comerç, doncs li vaig fer bastant temps de mama, eh?
3: Sí?
8: Li feia de mare, sí. A més, creia molt. La veritat és que sí.
3: I des de ben petit ja pensava només en el futbol o què?
8: Sempre ja, jo el recordo sempre amb la pilota al peu. Sempre he estat molt vinculat al futbol, també perquè el meu pare doncs era també jugador i entrenador.
3: Quin equip entrenava el pare?
8: El meu pare va entrenar diferents equips, el que passa que va acabar a Balaguer i llavors aquí es va enamorar de la meva mare, perquè el meu pare era de Saragossa i havia estat en diversos equips, no va arribar tan lluny com el meu germà, però sí que havia estat a Vilanova, a la Geltrú, havia estat a l'Algeciras, havia estat a Saragossa en dos o tres equips, no al Saragossa, eh? I després doncs el van fitxar al Balaguer quan ja estava a tercera divisió i va conèixer la meva mare, es van casar i es va quedar per aquí, llavors va estar doncs entrenador Mollerussa, Guissona, doncs Artesa, Castellserà i bueno, Balaguer molts anys. I clar, nosaltres doncs sempre anàvem de paquet amb ell i amb els jugadors, el Robert i jo.
3: El teu germà, si a tu et va acabar agradant el futbol o no?
8: No, sí, la veritat és que sóc futbolera, eh? Sóc futbolera. No és que me n'entenga molt, però m'agrada el futbol. És que ho hem viscut sempre a casa, saps?
3: Ah.
8: A més, teníem premis, el meu pare guanyava el Balaguer el diumenge, teníem pastís, saps? Per postres, i si no, doncs res, a dormir sense postre.
3: Ah, sí?
8: Vull dir que estava vinculat amb el nostre dia a dia, també, saps? Mm. El que és el resultat del partit.
3: Si sempre hauria que guanyés, no?
8: Clar, sempre.
3: Escolta'm, demà suposo que estaràs molt pendent del partit de la selecció de Portugal.
8: Home, i tant. Demà és un dia important per tots. El meu pare falta, és el primer mundial que no hi serà, bé, no hi serà físicament, i és un dia molt important.
3: Hi ha molt moviment a Balaguer amb el mundial i els partits de Portugal?
8: Bueno, Hi ha ambient. El que passa és que ja saps que a vegades nadie es profeta en su tierra, com diuen, però sí, al Portugal segueixen molt. Com que no segueixen massa la selecció espanyola, doncs tenim guanyat de que segueixen a la portuguesa,
3: sí?
8: Saps?
3: A Balaguer la gent a mínima més a Portugal que qualsevol altra selecció,
8: sí. Exacte. I això que aquest any, el tema de que hi hagi tants jugadors a la selecció espanyola del Barça, doncs sí que algú, saps, que es canvia, però si no, prefereixen la portuguesa en aquest cas que l'espanyola. La majoria, sí, hi ha de tot.
3: I saps si hi ha alguna pantalla gegant o algun punt de trobada per seguir els partits de la selecció de Portugal?
8: Mira, a veure, de moment, demà sí que ens trobem, perquè ja et dic, aquest any el fet de que el meu pare doncs, ens va deixar per Nadal farà 2 anys, doncs això sí que ens ha fet una miqueta, saps, de no muntar res excessiu, però al final hem pensat que la vida segueix, ell voldria estar allà, i demà sí que ens trobem, com havíem fet al darrer Mundial, ens trobarem una colla d'amics, els amics, nosaltres...
3: A on us trobeu?
8: Estarem al bar Tito, que és un bar que hi ha, que té una pantalla gegant i té... Mm-hmm. Bueno, una sala no molt gran, però que està molt bé, i doncs anirem allà. A les 7 ens trobarem allí, amics, i gaudirem del partit i enviarem tota la força, energia o tota l'energia que puguem.
3: Tu creus que Portugal torna amb el Mundial?
8: Sí, bueno, saps què passa? Que a vegades aquestes pressions tampoc són bones, saps? Jo el que vull és veure's el dia a dia, que demà guanyi, i que anem passant.
3: I vas parlant amb el teu germà, amb el Robert Martínez?
8: Sí, molt.
3: I què? Com el veus?
8: Sí.
3: Com el
8: Està
3: com
8: molt
3: el
8: il·lusionat.
3: Molt il·lusionat.
8: Està molt il·lusionat. Molt il·lusionat. Sí.
3: El veus amb més confiança que en d'altres mundials, quan anava amb Bèlgica o a l'Eurocopa?
8: Bueno, ell sempre és una persona molt positiva. I el Robert mai lo veuràs dubtant o... La professora segurament molt moments anirà per dins, eh? Però quan parla amb tu, sempre et mostra una serenor, una confiança amb la seva gent. Igual quan estàvem a Bèlgica, doncs com ara que està amb el Portugal. I penso que això és molt bo.
3: I tu quan hi parles de futbol o de temes
8: més familiars? Sí, parlem de tot, però generalment la família és la que sempre va per davant. Però bueno,
3: algun consell li dones a nivell futbolístic o no?
8: Home, a nivell futbolístic jo no en sé, per donar-li consells, jo no en sé. Però sí que sempre li dic que intenti fer el que li diu el seu cor i que tiri endavant amb la seva idea i el seu objectiu.
3: Antonieta, que ho passeu molt bé, sobretot demà, en aquest primer partit de Portugal contra el Congo, a la tarda.
8: Intentarem.
3: I que vagi molt bé el Mundial per la selecció de Portugal, que anirà bé pel Robert Martínez, pel teu germà.
8: Vinga, doncs, agraïda, i gràcies que mitjans com vosaltres de Catalunya estigueu a la seva vora.
3: Gràcies, Antonieta, bona nit.
8: A vosaltres, bona nit.
3: Des de Balaguer, l'Antonieta Martínez, la germana de Robert Martínez, abans d'aquest Portugal-Congo, l'estrena de la selecció que entrena el tècnic català de Balaguer demà a les 7 i a les 10 de la nit, l'Anglaterra-Croàcia, a veure, a Anglaterra hi ha Harry Kane. Qui creieu que farà més gols en aquest Mundial, Harry Kane o Kylian Mbappé, Ricard i Àlex?
9: Mbappé,
3: eh? I tu, Àlex?
7: Vinga, per canviar, Kane.
3: Home, aquí hi ha un duel, eh? Segurament no arrisquem gaire si diem que acabaran segurament en el podi de màxims golejadors del Mundial. Fins aquí hem arribat. Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, una nit més al Mundial al Club de la Mitjanit. Moltes gràcies i fins demà.
6: Gràcies, Xavi, adeu.
7: Gràcies, bona nit.
2: Record o samarreta?
3: Com cada dia, algú ens deixa un missatge explicant-nos o bé el seu record preferit de la història dels Mundials o bé si hi ha una samarreta de la qual està enamorat o enamorada de totes les que s'han utilitzat en la història dels mundials, que en són moltes. A veure qui ens ho explica avui.
9: Hola, sóc en Antoni Padilla, periodista del diari Ara. Sóc d'aquests que ordenen la seva vida i els records en funció dels mundials. Em torno molt boig quan hi ha una Copa del Món. I el meu millor record segurament és el Mundial del 2006 a Alemanya, perquè va ser el primer que vaig poder-lo cobrir com a periodista. M'hi va enviar el Nou Esportiu. Inicialment la meva tasca era seguir jugadors del Barça que jugaven altres seleccions que no fos l'espanyola, i vaig anar amb la concentració del Brasil amb Ronaldinho, la d'Argentina amb Messi. Va ser una experiència realment magnífica. I jo, que cada Mundial, des que sóc petit, sempre cada Mundial animo a Itàlia, vaig poder veure en directe Itàlia guanyant el seu darrer Mundial en aquella final de Berlín i aquell darrer penal de Fabio Grosso. I vaig ser molt feliç. El primer Mundial que anava guanyava Itàlia. Des de llavors, el destí m'ha castigat perquè Itàlia porta uns quants anys sense poder-se classificar pels Mundials.
3: És el record del Toni Padilla, la victòria de la selecció italiana al Mundial del 2006 a Alemanya. En aquell Mundial hi va debutar Messi, Sergi Andreu.
10: Fa avui 20 anys, contra Sèrbia i Montenegro, va entrar a la segona part, va tenir temps de fer un gol. Avui fa 20 anys del debut en una Copa del Món de Leo Messi.
3: I avui, 16 de juny del 2026, 20 anys després, d'aquí 3 hores...
10: jugarà el seu sisè Mundial.
3: És bèstia, eh?

0: moment de tancar el Mundial al Club de la Mitjanit d'avui i com cada nit ho fem amb una cançó que té a veure amb la història dels Mundials seleccionada pel Salva Pou, el responsable tècnic i musical del programa. Avui que ha jugat França i ha guanyat 3-1 contra el Senegal, el Salva Pou ha trobat la cançó oficial del Mundial de França de l'any 1998. La cançó es diu La Copa de la Vida i la interpreta, la va interpretar Ricky Martin. No faré comentaris. Has gastat una de les tres vides. Encara en tens dues, però queden molts programes encara fins al 19 de juliol i moltes cançons que ens has de presentar aquí al Mundial del Club de la Mitjanit. Aquesta...
1: No, digues-se sí, Salva. Està bé.
0: Està bé, sí. A mig minut són les 12, bona nit i que descanseu. Si és que no us quedeu a veure ara l'Iraq-Noruega, que és a punt de començar, o a les 3, l'Argentina-Algèria. Si no teniu son, no és un mal pla. Porteu-vos bé i passeu-vos-ho millor. Fins demà.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. La tempesta judicial que afecta el PSOE arriba aquest dimecres al seu punt més àlgid amb l'interrogatori de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà, entre d'altres, pels delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. El magistrat José Luis Calama ha rebutjat la petició de l'exlíder socialista de posposar la cita sobre l'origen de les joies interceptades al seu despatx. A més d'aclarir d'on van sortir les peces d'alta gamma, valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero també haurà de donar explicacions sobre el seu paper en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Les investigacions policials apunten que hauria cobrat comissions il·legals a través d'empreses pantalla per aquesta operació i d'altres en què hauria fet de mediador. En un vídeo difós a les xarxes, l'excap del govern espanyol va negar qualsevol irregularitat. Més notícies, Oriol Pujador.
2: El cas Zapatero no és l'únic que esquitxa el PSOE. Arran del cas Leire, la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ha comparegut al Senat, on ha assegurat que mai ha format part d'un entramat per entorpir causes judicials que esquitxen al govern espanyol.
3: No he frenado ni he interferido investigación alguna. Jamás, nunca. Ni de la UCO ni de ninguna otra unidad de la Guàrdia Civil.
2: L'erosió política que pateixen els socialistes ha fet que el PP i Junts hagin registrat mocions al Congrés per demanar eleccions anticipades. La mesa, controlada pel PSOE i Sumar, no les ha admès a tràmit.
1: Rússia no ha respost a les crides del G7 per negociar el final de la guerra amb Ucraïna. El ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, avisa els líders mundials reunits a Evian que no es creguin el que diu Ucraïna.
4: Els europeus ara treuen la conclusió equivocada que Rússia està perdent i Ucraïna està guanyant. Aquests càlculs són completament erronis i il·lusoris.
1: El president rus Vladimir Putin ha convocat eleccions legislatives per al 20 de setembre, les primeres que es faran des de l'esclat de la guerra.
2: El Gremi de Restauració de Barcelona denuncia 30 supermercats, com Mercadona i d'altres, que destinen un espai perquè els clients puguin consumir el que acaben de comprar. També denuncien 50 fleques degustació per intrusisme i per incomplir la normativa municipal. Sentim el director del Gremi, Roger Pallarols.
5: Disposen d'un assortiment de productes destinats a facilitar el consum, tovallons, gots, coberts, pujols per separar els residus i fins i tot microones. Per descansar no es necessiten microones.
1: Acabat sense acord la reunió entre l'Ajuntament de Barcelona i els treballadors del Consorci de Biblioteques per acabar amb la vaga al sector. Després de 6 hores de negociació, no s'ha arribat a cap entesa i, per tant, continua l'aturada indefinida iniciada el 26 de maig. Els dos punts principals que dificulten l'entesa són la situació del personal que treballa els caps de setmana i la jornada laboral dels treballadors, a més de l'augment de la plantilla.

0: Segons The Hollywood Reporter, no se centrarà en la sala del Capitoli de fa 5 anys, però sí que el seu personatge principal, un agent de la policia, queda atrapat enmig de la violenta insurrecció del gener del 2021 a Washington.
1: Els esports, el Barça ha guanyat el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals i després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga, tot i que el descans perdien 0-3.
0: El Mundial de Futbol aquest dimarts s'ha disputat un partit de la primera jornada del grup I, França 3, Senegal 1, amb el defensa del Barça Koundé titular amb els francesos i doblet de gols de Mbappé.
1: El Girona ha fet oficial el fitxatge del migcampista blanenc Isaac González, de 21 anys, fins al 2029, procedent del Cornellà.
0: Pel que fa al Madrid, ha renovat el central alemany Antonio Rüdiger fins al 2027.
1: I a la Lliga Femenina de Bàsquet, l'Uni Girona ha comunicat que la pivot Maliana Mariam Kouvali deixa l'equip després d'una temporada vestint la samarreta gironina.
2: Fins aquí les notícies.
3: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
4: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
3: Sense filtres.
4: Fa un parell d'anys em vaig apuntar crossfit per estar guapo per tu.
3: Sense pèls a la llengua.
4: I a més també podem anar a sopar, eh?
3: Sense vergonya.
4: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
3: Però amb molta, molta cafeïna.
4: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
3: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.

0: Catalunya Ràdio. La tarda de Catalunya Ràdio.
1: Ningú et va dir...
0: Amb Marta Romagosa.
1: Els tarats ens trobem en el camí.

avui estic contenta perquè he estat testimoni de com un ofici tan antic com el de fer de carter no hi ha intel·ligència artificial que se'l pugui carregar. Com em passa tantes vegades al matí, que no espero ningú, truquen a la porta de baix, del carrer. No esperava que m'haguessin de portar res. Jo encara no anava vestida, m'acabava de llevar i per sort la meva filla era a casa i m'ha dit ja obro jo, no pateixis. I resulta que sí, era la cartera del barri que venia a portar un paquet petit, semblava un llibre, que era per algú de casa que no era jo. Però, esclar, la dona s'ha volgut assegurar bé que en aquell pis hi vivia la persona que deien el remitent perquè l'adreça que havia posat l'emissor del paquet hi deia bé el nom del carrer, però en lloc de posar-hi el número, hi havia una forquilla de 10 números. Vaja, com si vingués algú a Catalunya Ràdio, que estem situats a Diagonal 614, i el paquet posés Diagonal entre el 616 i el 626. I apa, al carter, que s'ho faci com pugui, que vagi porta per porta, truqui als timbres i demani pel nom que posa el paquet a veure si hi ha sort. I aquí ve la gràcia de l'ofici. La cartera, com que ja havia vingut altres vegades a casa nostra, li ha preguntat a la meva filla si aquell era el pis que buscava, perquè li sonava d'altres vegades que era allà. Li ha demanat el nom, el DNI i la relació de parentesc amb el destinatari del llibre i, finalment, l'ha lliurat. Com que no anava el meu nom, no l'he obert, però la curiositat no l'he perduda. Qui envia un llibre petit des de Mataró i no encerta el número del carrer i posa una forquilla de 10 números i ho deixa a l'atzar? Per sort, la professionalitat de la cartera i la seva memòria exquisida

0: comportat que aquesta nit ja dormia a casa, sa i estalvi, les cròniques de la veritat oculta de Pere Calders. Que com ho sé? Doncs perquè ho he preguntat a l'autor de la compra, m'ha enviat la foto de la portada, si no, no hauria pogut fer aquesta entrada, perquè avui tampoc ens hem vist. I el vostre dimarts, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Albert Duran, Domènec Sobirà i Judit Perpinyà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit. Són les 12:10. Arrenquem aquí una altra edició d'aquest sant programa, la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, el 93-201-7474, on ja heu començat a trucar perquè veig l'Aina enfeinada, somrient, per tant vol dir que aquí està a l'altra banda. És algú que com a mínim li sona, si l'Aina somriu, ja és que hi ha bones notícies, doncs esperant aquestes trucades que ja esteu fent al 93-201-7474, però també, com sabeu, ens deixeu els vostres missatges de WhatsApp al 667-220-148. I avui tenim una pregunta adreçada a una persona en concret i aquesta pregunta, el WhatsApp del programa, l'ha fet en Sergi des de Manresa.
2: A veure, la meva pregunta d'avui és que com el conseller d'Agricultura es passeja per als mercats un dilluns pel dematí, que no ni que la meitat de parades estan tancades, i no saluda ni els gats.
0: Apa aquí. Doncs va directe a la pregunta al conseller Ordeig, que deu haver anat, ahir devia haver anat al mercat, a un mercat de Manresa, que hi havia poques parades obertes, no? I no sé si el conseller o algú del seu entorn escolta aquesta pregunta d'en Sergi, doncs si vol trucar per donar resposta, doncs serà benvinguda aquesta resposta. Va, la primera una queixa, la segona a veure si va de queixa també. Ens truca el 93-201-7474 en Lluís des de Premià de Mar. Bona nit.
3: Aviam, ja li he dit a l'Aina que si aquesta nit em permets dos minuts més, jo et prometo que la setmana que ve no trucaré, li deixaré l'espai d'aquesta nit per la setmana que ve amb una altra persona.
0: Però dos minuts més respecte a quan?
3: De poder-me parlar. Bueno, si anem allargant el tema no podria acabar-ho de dir.
0: Digues.
3: Bueno, aviam, és una cosa molt i molt, ho repeteixo, molt i molt greu, que pot afectar a molts jubilats com jo, sobretot avis i a pares de família que hagin fet el mateix que vaig fer jo. Sempre he amagat el nom de les cases comercials perquè no m'ha agradat fer publicitat, però com que cada cop tinc proves i m'he vist enganyat, defraudat, malpreat, vull dir, maltingut, digue-li la paraula al mot que vulguis, vull dir, molt, molt, molt dolgut, ho diré. És l'antiga, que va fundar Francesc Moragues, antiga caixa d'estalvi de la Vellesa per estalvis i de pensions per estalvis de la Vellesa, vaja.
0: CaixaBank,
3: després
0: vaja.
3: Va ser la caixa, després va ser la caixa i ara és CaixaBank.
0: Molt bé.
3: Així de clau ho diré. Mira, jo ara fa 17 anys, igual que em van fer els meus pares a mi quan vaig néixer, en fa 79, perquè aviat em faré 80, em van fer una petita imposició amb una llibreta de color verd, que encara la guardo, tindrà quasi 100 anys, perquè jo en tinc 80. I
0: jo també la tenia, aquesta, Lluís.
3: Ja existia, sí. Però veuràs que és veritat, era una mica grossa, tenia quasi un pam de llargada, les entrades s'escrivien en bolígraf blau o negre, i les sortides en bolígraf a manilla, tota manilla, vull dir, a mà, amb bolígraf vermell de sortides, val? Uh-huh. Bueno, perquè vegis que sóc antic, vull dir, aquestes llibretes em sembla que no les té gaire gent.
0: No.
3: Llavors, com que els meus pares van fer això amb mi, la idea que la meva senyora i jo van tenir és fer el mateix això a una de les nostres a la nostra neta, vaja. Mm. L'altra és adoptada. La real és una, la de casa, diguéssim, no? Bueno, quan vaig dir així amb ella va néixer, li vaig fer una imposició que vaig demanar, que llavors encara treballava, bueno, estava a punt de jubilar-me, encara treballava, que fessin una ordre continuada, que cada mes de la nòmina en desviessin a la compte aquesta, oberta a nom meu, perquè no podia ser nom de la neta, perquè era menor d'edat, ella estava com a beneficiària, jo com a titular, naturalment, llavors em van obrir aquesta llibreta, que jo vaig demanar que fos que quan ella tingués 18 anys, aquests diners anessin a passar amb ella,
0: sí.
3: Perquè ara, per exemple, que els tinc, aquests diners, es pugui treure doncs, el carnet de conduir, que costa un paston, i pugui pagar-se la matrícula de la universitat i s'hi pot donar la petita entrada del pagament del primer cotxe que pugui tenir. Bueno, és igual. Uns diners d'estalvi per quan ella tingués 18 anys.
0: Sí.
3: Bé, fins aquí tot correcte, molt bé. I me la van obrir, i ara m'he donat compte que no me la van obrir a Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis, ni a Caixa de Banc, ni a la Caixa. Me la van obrir amb una empresa que tenen paral·lel amb ells, que és l'empresa d'assegurances, que es diu Vida Caixa. Vida Caixa és una empresa de CaixaBank que fa assegurances de vida.
0: Sí.
3: I a mi me la van obrir ells, jo no la vaig veure perquè no he tingut mai llibreta física, com la famosa ballarina que dic que venen els rebuts de llum, aigua, gas, el telèfon i tot. La llibreta estrella, vaja, no tinc. Me'n van fer amb un paper. Bueno, jo vaig guardar i han passat 18 anys. I aquesta setmana passada m'envien un correu electrònic, menys mal que ho puc justificar-ho, dient que passés per l'oficina de Premià, no diré el número, n'hi ha dues oficines, però la meva, de Premià de Marc, perquè quedi ben clar, perquè no vull fanfaronejar ni dir el contrari, però qui em coneix sap que aquest tema el tocaré fins a les últimes conseqüències, a mi encara que em costi, diguéssim, i ho dic clarament, la vida, Marta, perquè me la jugaré totes.
0: Mira, ves el tema, si no podem valorar-ho, va.
3: Vale, llavors... és que ja estic tan nerviós.
0: No, estic
3: llavors,
0: nerviós.
3: Què ha passat? Que aquesta setmana m'han fet un correu, vaig anar a la Caixa i em diu la persona que em va atendre, bueno, té que treure els diners i com ho fem? Dic, home, posar el nom de la meva neta. Diu, no, el nom de la seva neta en principi no pot ser en sentit de que tindrà que pagar una cosa que en diu dret de successions. O sí, que es paga un impost perquè és una cessió que faig amb una altra persona que no és el titular. M'entens? Dic, i què m'aconsella per no pagar gent que ja ens croben prou, només falta que... I a més, a mi, la Rama Teològica em deu molts diners fa 3 anys que ara me'ls han pagat, però bueno, aquesta gent, d'agenda, per mi ni un duro. I què podem fer? Diu, obrir una llibreta en nom de vostè. Diu, vale, i llavors jo cada mes, quan el que sigui, aniré traient diners. Molt bé. M'obren una compte que tampoc em donen document físic. Al cap de 2 dies vaig tenir-m'ho que descarregar perquè em van fer firmar amb una PDA i un bolígraf electrònic una quantitat de fulles enormes. Vaig fer com 7 o 8 firmes. De baixa, d'alta, dret de protecció de dades... Bueno, en fi, vaig firmar la tira de coses, sense llegir el que firmava, naturalment, perquè només passant pantalles i anant firmant. I els papers. Diu, no, diu, cap de 2 dies es pot descarregar. Sí, sí, un servidor i els meus fills el van descarregar i van quedar de pasta de moniato quan ve la sorpresa. M'obren una compte... Ja m'ho van dir també, que és una compte corrent, o sigui, és una llibreta de compte corrent, la compte corrent tothom sap que donen 0 d'interessos, en allà havien posat, jo tinc que dir-ho, 15.000 euros, i aquests 15.000 euros no en rentaran res. Què passa? Aquests 15.000 euros, amb els 17 anys que té la neta, que vaig obrir la llibreta, han rentat 500 euros més menys, pagat hisenda i tot, han rentat 500 euros. I a mi diuen que me'n cobraran 60 trimestrals, que vol dir 240 a l'any. En 2 anys s'hauran fotut els 500 euros, 240, 340, 480, 500 euros, en 2 anys s'hauran fotut el que a mi m'han rentabilitat durant 17 anys. Sí. L'assumpte té guassa, no?
0: Sí.
3: Bueno, això ho he denunciat pues, a València, a la central de CaixaBank, i m'han contestat pues, amb uns escrits que ara em dirigeix al Banc d'Espanya, primer tema que m'han dit que tinc que fer, perquè m'han contestat en correus, diguéssim, d'aquests que serveixen per tu,
0: per tot,
3: per
0: sí,
3: tu, Marta,
0: sí, sí.
3: Per la gent que passa pel carrer, pel bisbe, serveixen per tot Crist.
0: Sí.
3: No em fan una carta personalitzada, que això ja d'entrada és una falta d'educació vers el client. Jo dic de dir, veu, falta d'educació i professionalitat. Fer una carta tipus és molt, molt fastigós. Per exemple, per les persones, si entrem una mica en això, és un greuge, no? Bueno, en fi, no em vaig tindre prou amb això, que la vaig rebotar a la central de l'edifici negre que hi ha a la Diagonal,
0: sí.
3: Central de Barcelona,
0: sí.
3: També. Em van contestar similarment, vale, no em van donar cap tipus de solució. I ara, pues, ja ho he posat a mans d'una persona que, en fi, és de la família, és abogada, i diu, tranquil, que si tiraran endavant, això és com les famoses, si gent se'n recorda, les preferents,
0: sí.
3: I la famosa deuda de subordinada.
0: Sí.
3: Que en aquesta gent...
0: I tu vols que no ve de pagar aquests diners, eh? És el que vols, que quedin com a mínim els diners que veu posar allà a la compte per la teva neta. És això?
3: Això d'entrada.
0: D'acord.
3: Bueno, això d'entrada.
0: Sí.
3: I segurament, després de 80 anys de ser de client i tindre 17 anys, 15.000 euros
0: que no t'han donat res,
3: els 15.000 euros, ens donin zero d'interessos i em contestin els escrits en cartes tipus. Ja. Bueno, escolta'm, a un tema arribat.
0: És així.
3: Això està aixabant.
0: Despersonalització, es diu.
3: No, i Marta, de veritat, quin coneixer per on t'arribaré, eh? Vull dir, ja tinc localitzades una sèrie de emissores, menys una, que m'ha dit que no, perquè com que té cunyes publicitàries i algun periodista que són d'aquests, i ho dic ara alt, eh? Venuts, perquè i m'he trobat amb un periodista que és un venut, i ho dic clarament, i si més tard convé donar el nom també
0: no
3: el donaré.
0: No cal, perquè ja dic que aquí expliquem les coses, denunciant les coses, però amb respecte. Per tant, l'objectiu és el que has explicat, jo crec que ha quedat ben entès, i a veure fins on pots arribar.
3: Suposo que ha quedat ben entès. Em sap greu perquè he parlat del tema periodista, que sé que ets periodista,
0: hi ha gent de tot, però que no cal, vull dir, ja està. Aquí el que havíem de saber jo crec que ha quedat ben explicat, Lluís.
3: Molt llestimós que una cosa que pot afectar a molta gent jubilada, que en aquest seu moment, per mi, varen ser enganyats igual que les preferents i les subordinades amb el tema de les herències...
0: Però com que ara tu ho has explicat, ja ho sabran, i si han d'anar a fer alguna cosa, ja ho podran fer. Per això aquest programa serveix, no? Per advertir els altres.
3: És l'únic que tenim, perquè és un programa que paguem entre tots, Marta, perquè és públic, m'entens, l'emissora?
0: Sí,
3: i com que la paguem tots, em sembla que tenim dret a desplegar-nos i a poder descobrir...
0: Què és el que has fet, Lluís? Cap problema.
3: Val?
0: Ja està.
3: Doncs moltes gràcies, Marta.
0: Moltes gràcies, Lluís. A veure, espero que te'n surtis.
3: La setmana que ve no molestaré, no trucaré, tranquil·la.
0: No molesteu, quina mania em molestar. Expliqueu les coses i ja està.
3: A mi sí, em molesta perquè a part que em foto nerviós pot haver-hi algun oient que ho interpreti malament i no voldria causar aquesta sensació, m'entens? Em sento molt enganyat i molt defraudat. Simplement és això, m'entens? Que vull dir, enganyat sobretot.
0: Sí, ho entenc perfectament, Lluís.
3: Gràcies i bona nit.
0: Gràcies, bona nit. Respirem i inspirem i expirem, perquè si no, no acabarem el programa. Maria Rosa, de les Corts a Barcelona, bona nit.
4: Bona nit.
0: Com estàs?
4: Jo tot el contrari d'aquest ignorant que acaba de parlar. Perquè ahir, que era dimarts,
0: sí.
4: Ja vaig fer els 80 anys.
0: Oh, el Maria Rosa, per molts anys.
4: No us ho vaig poder dir-vos.
0: Perquè estaves de juerga.
4: Perquè em va ser impossible trucar.
0: Tu diràs. Estaves de juerga tota l'estona i vas arribar a les tantes de la nit a casa, ja m'ho imagino, no?
4: No. Però de 12 a 2... Catalunya Ràdio,
0: Encara que sigui el teu aniversari, també, Molt bé.
4: Oh, i tant.
0: Escolta'm, per cert, vas sentir el resum dels oients ahir, que vam parlar del tema Anisakis?
4: Home, i tant.
0: Perquè...
4: Això anava a dir...
0: Déu-n'hi-do,
4: va ser a última hora i a la segona hora.
0: A la segona hora, sí. Per
4: sí,
0: segona.
4: Sí.
0: Que no et poden vendre un peix que tingui Anisakis i que se sàpiga, una altra cosa que te'l trobis a casa, però que no t'ho poden dir que hi ha Anisakis i te'l venguin. Que això no es pot fer, és molt gros.
4: Bueno, és el que a mi m'havien dit.
0: Doncs ja està.
4: Saben i veuen que hi ha Anisakis terminantment prohibit vendre'l.
0: Sí. Va quedar corroborat.
4: Ja
0: sí. Però avui no trucaves per l'Anisakis, A part de dir-nos que has fet 80 anys, que et felicitem.
4: No, ni molt menys.
0: Avui tens un altre tema.
4: Sí, a Digues. Part de dir-vos això. El segon... Bueno, dintre de la meva edat, i espero que la Maria Rosa de Sant Cugat no se m'enfadi. A part de que el que diré ho sé perquè crec que la memòria encara em funciona. La Maria Rosa, a finals d'aquest mes, també farà la mateixa edat que tinc jo, si no recordo malament.
0: Jo aquí, cadascú que digui l'edat si vol, jo no pregunto. Si ens ho voleu dir, nosaltres encantats.
4: Home, jo,
0: si no,
4: com
0: no
4: que ella ho va dir l'any passat...
0: Doncs si ho va dir, no té cap problema.
4: Llavors, bueno, si no li demano disculpes.
0: No passa res. Molt bé.
4: La pregunta. A Sant Cugat hi ha la Torre Negra, que aproximadament va ser construïda cap a l'any 1145. Ha passat per diversos, diguem-ne, mans a nivell que ha anat canviant de propietari. Mm-hmm. Jo fa pocs dies, mirant una estona al canal de televisió de Sant Cugat, doncs la vaig veure que van estar explicant una mica, però no ho vaig poder escoltar tot. Ara sí que vaig veure tot l'interior d'aquesta Torre Negra, i és maquíssima. La pregunta és, actualment té propietari o bé ha passat a ser propietat de l'Ajuntament de Sant Cugat?
0: Molt bé. Perfecte.
4: Aquesta és la meva pregunta.
0: Molt bé, doncs apuntada queda, Maria Rosa.
4: És que jo Sant Cugat me'l conec des de que tenia 6 anys.
0: Ja.
4: Perquè vam tenir els pares una casa a la Floresta, que aquesta casa estava molt propera on està l'escola del Pinar, i tu imagina't, doncs Sant Cugat des dels 6 anys anàvem en bicicleta, anàvem fins a Riu Rubí, teníem que passar per passos a nivell, en fi.
0: De tot.
4: De tot.
0: Molt bé.
4: I doncs em sembla aquí que per avui ja n'hi ha prou.
0: Perfecte. Maria Rosa, doncs a veure què ens contesten. Moltes gràcies.
4: A tu i a tothom. Bona nit.
0: Bona nit. A veure, continuem, i ara li toca en José Manuel des d'Amposta. Bona nit.
5: Bona nit. Hola, Marta.
0: Què tal?
5: Soc la primera vegada que toco.
0: És la primera vegada. Sí. Doncs benvingut. Sí. Moltes gràcies.
5: Sí, tinc un problema en la caixa i en els deslats.
0: Ai, calla, que avui anem de caixa. A veure, què passa?
5: Sí, segur que vaig a la caixa a mirar uns comptes i em ve la directora i m'embolica en la targeta de deslats, que em diria que és hòstia. I llavors, clar, me l'emboliquen això i que volia remedar més anat. I vaig anar a fer-me la revisió en les targetes i no em funcionava. No me tenien. Llavors me venen les catarates, una operació de catarates, i també em van dir-me que no. Porto la factura a la caixa i em diuen que això era culpa de Adelas. I Adelas em diu que és culpa de la caixa. Total, que un dia me'n vaig jo a Tarragona i després vaig la factura i em diuen que tot estava correcte, però hi havia un fallo que no havia portat l'informe mèdic de 5 anys abans. I aquí estava el problema, que no me'l van demanar.
0: Ja.
5: No me'n demanen l'informe
0: mèdic.
5: I llavors està el problema d'aquí. No es van preocupar-se.
0: I ara què passa? No. Que no t'ho abonaran?
5: No m'ho abonaran i m'han putut parar.
0: Ostres.
5: M'han donat de baixa. M'han donat de baixa.
0: T'has donat de baixa, clar. Sí, sí.
5: Aquí està el problema. Clar. Ara no podia demanar això, denunciar-ho.
0: Tu vols saber on pots denunciar això, eh?
5: Home, claro.
0: Clar. Doncs a veure...
5: Els diners
0: no te'ls tornaran. No, no.
5: Claro.
0: Clar, per això t'ho haurien d'haver... Potser t'ho haurien d'haver demanat, o potser estava amb una lletra petita d'aquestes que a vegades no mirem.
5: No, abans de donar-te la targeta, que tenia que demanar l'informe.
0: Clar.
5: I després la targeta. I aquí no m'han pregut així.
0: Déu-n'hi-do.
5: Hasta que vaig tenir l'operació de catarates, i llavors m'ho han demanat.
0: Clar, i el no tenir-ho t'ho van haver de cobrar. Sí, sí.
5: Vaig estar 2 anys pagant, que no m'han servit per res, i ara al fer l'operació aquesta, doncs m'ho han demanat. I això no ho sabia.
0: Clar, clar. Doncs a veure si algú ens pot dir on adreçar-te per intentar reclamar això.
5: Ah, doncs molt bé.
0: D'acord?
5: Bona nit, gràcies.
0: Molt bé, José Manuel, bona nit. Déu-n'hi-do. En Josep, des de Claravalls, bona nit.
6: Hola, Marta, bona nit.
0: Ah, hola. Avui ets a Claravalls?
6: Bueno, sí, som de Claravalls.
0: Ah, ets de Claravalls, vale. És que et tenia ubicat en un altre lloc. He anat a mirar fins i tot, perdona la meva ignorància, per això faig aquest programa, a quina comarca estava Claravalls, que jo no havia sentit mai aquest poble. I ara veig que és a l'Urgell. Per tant, que forma part de Tàrrega.
6: Aquí tenim un restaurant. Si algun dia pots vindre a menjar carn.
0: A Claravalls?
6: A Claravalls. Molt. A l'obres, i d'entrecots.
0: Carai, bo, no? Molt bé.
6: Boníssim.
0: Molt bé, m'ho apunto, Josep. Tu diràs.
6: pels teu invitat.
0: Molt bé, gràcies, carai. Bueno, digues.
6: Jo volia, més que res, fer una queixa de les baixes laborals.
0: De les baixes laborals, sí, digues.
6: Hi ha molta gent que es baixa, que avui mateix m'he parat amb un, diu, vaig al metge, que et dono la baixa, i quan que et passi, diu, tu fa mal la cama, tu acaba, que per mal de cama, pues, m'ha anat al metge, i m'ha donat la baixa.
0: Sí, sí, sí.
6: Bueno, jo amb 43 anys treballant, ara ja estic jubilat, camión i autocar. I el dia que no podíem treballar, no m'aguantava a casa, però anava a treballar. Avui, Marta, vaig sentir per la ràdio un noi que ha agafat la baixa perquè la nòvia l'ha deixat.
0: Sí, deu estar deprimit, el noi, no?
6: Pobre. Imagina't.
0: Sí, m'estàs dient que els metges donen les baixes... Estàs los volent metges, això, no?, una mica?
6: Sí. Els metges no tenen que donar baixes com una persona que està fotuda. Vale, doneu-li una baixa. Però si es troba bé per treballar, hi ha gent que té un estatut i agafa una baixa.
0: Sí, sí.
6: I això no pot ser.
0: Sí. Però això ho fan els metges, com dius, Josep, i a vegades hi ha gent que està fumuda de veritat i no li allarguen la baixa. Això també ha passat, eh?
6: Ja,
0: gent que està
6: ja
0: de veritat malament i no li allarguen, i en canvi hi ha coses més lleugeres que de cop i volta aquella baixa s'allarga i no, ningú entén per què.
6: Molt bé.
0: Però és així. Perfecte. Gràcies per la teva reflexió, Josep.
6: Sí, molt bé, Marta. Bona nit.
0: Bona nit. Adéu-siau.
6: Bona nit.
1: L'entrevista que no t'esperes.
0: A veure, Salvador Dalí, Julio Iglesias, Jaume Aragall, Manolo Escobar. Són persones molt diferents, amb un recorregut vital molt diferent. Però tots ells tenen una petita cosa en comú, i us ben asseguro que us costaria molt d'endevinar-ho, si ara jo obrís telèfons no ho sabríeu. Tots ells, en un moment determinat de la seva vida, ja molt coneguts o en els inicis de la seva carrera, van ser clients de la pastisseria El Cisne, de Platja d'Aro, un dels locals més emblemàtics d'aquesta localitat turística del Baix Empordà. Fa poquet, el 31 de maig, després de gairebé 70 anys d'història, l'establiment ha tancat les seves portes. Els cafès amb llet, la rebosteria, els suïssos, els aros de Platja d'Aro o els bombons ja formen part del record. La pastisseria, situada en ple cor comercial, ha estat durant dècades punt de trobada de la gent del municipi. Abans ja seien a veure passar els turistes, ara a comentar el dia a dia. Amb 80 anys, la Rosa Coromines, la propietària, ha decidit que ha arribat l'hora de baixar la persiana definitivament. Rosa Coromines, bona nit.
7: Bona nit, aquest, què tal?
0: Aquests dies deuen haver passat moltes coses pel cap, no? Després de tants anys darrere del taulell, un cop abaixada la persiana, encara sobresurten tots aquests records? Ara surten més que abans o no?
7: Home, surten. Evidentment, no te'ls treus de sobre, perquè és una vivència de molts anys, i aleshores, doncs, ho vius, encara ho vius. Per mi encara no està tancat el Cisne, m'entens o no?
0: Encara no, eh?
7: No. No, i passo per davant i penso, ah, poder sí està tancat, doncs no. A dins el meu cor encara no està tancat.
0: Clar, perquè la seva vida ha estat al taulell, a atendre els clients. Vinga, un darrere l'altre, eh?
7: Exacte, i a més amb molta il·lusió, perquè m'ha agradat molt fer això. Ha sigut una feina molt, molt acertada per mi.
0: Clar, vostè va arribar-hi, que era molt joveneta, jo crec que era a començaments dels 60. Expliqui'm una mica com va anar l'inici del Cisne per la Rosa.
7: Què vols? Bueno, a l'inici pues, era per mi pues, venir aquí a la costa, pues, perquè jo venia de Llagostera,
0: sí.
7: Un plat d'aquí a la vora, i aleshores venir aquí a la platja era algo fantàstic, i era algo fora de lo normal, perquè, clar, Platja d'Aro se sentia parlar de Platja d'Aro com a cosa turística molt... famosa encara no, però important, sí. No, jo em sentia molt bé, ja no per la importància d'allò, però perquè jo m'hi sentia bé de cares al client. M'ha agradat sempre atendre, estar darrere el mostrador i atendre el client. M'ha agradat sempre tant, doncs, disfrutava ja des d'uns inicis.
0: Clar, però com va anar a parar el Cisne? Quin és l'inici, el punt de connexió entre la Rosa i aquest establiment? El primer dia que hi posa el peu i després que s'hi queda per treballar?
7: Bueno, el primer d'això era que jo estava molt prima, molt prima, no menjava gaire, i cada vegada que amb els meus pares agafàvem el carrilet i ens anàvem a S'Agaró, per dir d'alguna manera, a la platja, doncs aquell dia doncs, no parava de menjar, que m'agradava, o sigui, disfrutava menjant i nedant i tot això. I la meva mare deia sempre això, aquesta nena l'hem de portar a la platja perquè, si no, no menjo a casa. I doncs es varen posar d'acord amb els d'aquí del Cisne, amb la mare del que després va ser el meu marit, i li va dir doncs que... I diu, no pateixis, porta-la cap aquí, que ja... I llavors vaig començar així, i esclar, quan vaig arribar aquí ja em vaig posar darrere el taulell, perquè m'encantava estar darrere el taulell, m'entens? Clar, jo tenia 14 anys, llavors.
0: Imagina't. I amb 14 anys ja va conèixer el seu marit?
7: Home, era el jefe.
0: Clar.
7: Era el jefe, clar. Vull dir. Però no, jo, per mi era el jefe i era pues, una persona fantàstica, però res més. Va ser després, més endavant, que va ser ell que se va començar, suposo que fixar en mi, perquè va veure... Jo és el que dic sempre, era molt llest. I aleshores va dir, aquesta me servirà molt per darrere el taulell. I ala.
0: Calla, que me la quedo per darrere el taulell.
7: Exacte.
0: I per una mica més amunt, si pot ser.
7: Exacte.
0: Això va ser l'any 57, crec que és quan va obrir l'establiment, el que després seria el seu marit, en Jordi.
7: Exacte.
0: Albertí, amb uns terrenys que eren de l'avi, oi?
7: De l'avi, sí, els avis els havia... O sigui, de fet, no l'avi, que era el pare del meu home, sinó... El besavi,
0: el besavi,
7: que va comprar doncs, tot aquest terreny nostre, el del costat, que ara hi ha el Punto Roma, que abans hi havia una peluqueria, que era també de la família, m'entens? La peluqueria era un germà de l'avi. O sigui, tot aquest tros ho va comprar ell i li varen oferir un preu superbarato que li volien... Inclús he sentit a dir que li havien ofert que comprés fins a la platja. Fins a tocar mar.
0: Imagina't, m'entens? Sí.
7: I ell va dir, que em vols matar de treballar tant, m'entens? Perquè, clar, ells això ho feien aquí, doncs ho cultivaven, no?, aquests terrenys.
0: Clar.
7: I aleshores després ho van repartir amb els fills i tot això, i aquí per això s'ha fet tota aquesta zona, era de la família.
0: Tot això devien ser uns anys de moltíssima feina, i em sembla que el seu marit era l'obrador, vostè a la botiga, com deia ara el taulell. Tinc entès que molts dies es trobaven a l'escala, no? Vostè baixava a obrir, ell pujava després d'una nit de feina perquè la vivenda era just a sobre. És així,
7: sí? Sí. La vivenda està a sobre i... Perdó. I ell, esclar, ells la matinada... O sigui, ells treballaven tota la nit perquè feien tots els croissants i panets de Viena i tota aquesta sèrie de coses perquè servien a tots els hotels d'aquí de Platja d'Aro.
0: Clar.
7: Que no hi ha... O sigui, n'hi havia molts d'hotels, ara no n'hi ha tants, però n'hi havia, eren, vull dir, hi havia una zona hotelera, hotels petitons, i els servien tots, i esclar, i a primera hora del matí ja tenien que fer el servei aquest. I aleshores ell treballava tota la nit, i quan ell pujava, que ja, diguem, el seu torn havia acabat, jo baixava a obrir la botiga. I ens trobàvem a l'escala.
0: Bon dia, no?
7: Bon dia. Exacte.
0: Se m'han cremat dos croissants? No, mira, no, tot ha anat bé, vinga.
7: No.
0: I ja està.
7: Exacte.
0: I ara que això està tancat, vostè encara hi viu aquí sobre? Sobre el cisne?
7: Sí, ara soc ara sobre el cisne parlant.
0: Ara mateix, i amb la persiana de baix baixada, no?
7: Deu fer amb la persiana de baix baixada, i que precisament hi hem posat, hem fet uns vinils preciosos.
0: Heu fet uns vinils? Què vols dir? A veure.
7: O sigui, col·loquem tapat el que és l'entrada del cisne, de baix, sí, sí, de la botiga, i hem posat fotos antigues nostres.
0: Ah, d'acord.
7: L'emblema del cisne al mig, el cisne gros, i en un altre costat una foto del meu home fent un pastís. Queda
0: que
7: preciós.
0: Bonic. És per passar preciós. Mira, a veure-ho, això, eh?
7: De veritat, passeu. És bonic. Passeu a veure-ho perquè fa molt de goig. I després, en un punt, hi ha un escrit que donem les gràcies a tots els clients per tants anys d'haver-nos seguit. Mira, em faràs ganes de plorar i tot.
0: No, dona, no, perquè la decisió la va prendre vostè, aquí ningú.
7: Perquè de veritat ha quedat molt maco, de veritat, sí.
0: Que bonic.
7: Perquè, clar, donem les gràcies a tots els clients tota que ens han aguantat tants anys. Clar. Perquè sembla que no, però són molts anys, eh?
0: Molts anys.
7: Que han anat vinguent.
0: I això era pastisseria de referència a Platja d'Aro, treballàveu per tots aquests... Pastisseria i cafeteria. Meitat botiga,
7: exacte,
0: meitat de tot, no? Sí, sí.
7: Exacte,
0: a més
7: exacte.
0: Donàveu... Jo suposo que a l'estiu molta més feina per tot aquest servei cap als hotels, i a l'hivern realment això ho notàveu, que anava tot a la baixa, o encara venia molta gent els caps de setmana?
7: A veure, abans de que vinguessin les grans àrees que tenim aquí, saps què vull dir,
0: comercials,
7: no?
0: Comercials, vols dir, sí.
7: Les grans àrees, sí. Vull dir tot l'assumpte de grans supermercats,
0: sí, sí, sí.
7: Eh?
0: Sí, sí.
7: Doncs, esclar, abans de tot això, nosaltres teníem cua al dematí per entrar, per buscar croissants i per buscar tot. I durant tot l'any, llavors a l'hivern també treballàvem molt bé, m'entens o no? Mm. Evidentment, diferent de l'estiu, menys, clar. Però no deixaven de treballar molt. Però llavors ha arribat un moment que ara ja feia com 3 anyets o així, que jo ja havia fet tancar la pastisseria, perquè no era rentable, m'entens?
0: És a dir, la gent venia a prendre alguna cosa, però ja no era pastisseria.
7: No, la pastisseria ja l'havíem... Ja havíem fet tot cafeteria, mm. La pastisseria l'havíem anul·lat. Per què? Perquè no era rentable, perquè, clar, les grans àrees ens han enfonsat el petit
0: comerç. Sí.
7: Exacte, m'entens? I aleshores vulguis anar... Jo ho entenc, perquè, per exemple, jo vaig al súper i dius, home, per què haig d'anar a buscar un pastís a l'altre costat si el trobo aquí, la mar de guapo i la mar de bé?
0: Sí, la mar de guapo, però la mar de bo no, eh?
7: Bé, el sabor ja no és el mateix, que és el que jo dic, i els clients ens va venen, oi, és que no és el mateix.
0: Clar.
7: Sí, bueno, però per uns quants que te venen que no és el mateix, no en tinc prou.
0: Ja.
7: Tinc que pagar uns pastelers, tinc que pagar un servei que no vaig tenir que tancar. Em vaig veure obligada a trencar la pastisseria per això.
0: Clar,
7: llavors fèiem unes mones per d'allò fantàstiques, treballàvem molt, molt, molt a la pastisseria, fins que vàrem veure que no era rentable,
0: que no era rentable.
7: I que no tinguem que deixar.
0: Què és el que més veníeu? Perquè fèieu moltes coses. Hi ha una cosa típica d'aquí a Platja d'Aro que jo, sincerament, mira que vinc pel Baix Empordà, jo desconeixia aquest...
7: Els aros de Platja d'Aro.
0: No els coneixia.
7: Oh. No, els vàrem treure fa ja bastants anys, eh? És que fa molts anys que estàvem buscant una cosa típica de Platja d'Aro.
0: Sí.
7: Perquè, clar, venen els estrangers o el que sigui, què hi ha típic d'aquí? I no els hi donaves un pastís normal com... No. I al final vàrem aconseguir trobar aquest, un aro, que era, és una com una galeta, sí, rodoneta de pasta de neula,
0: sí,
7: feta com si fossin neules, i a dintre farcida amb praliné d'avellana.
0: Oh, que bo.
7: És boníssim, boníssim.
0: I ara què? Ja no hi ha lloc d'aros de Platja d'Aro, ara? S'han acabat?
7: Sí, no, sí. Bueno, no crec que a Platja d'Aro ja n'hi hagi gran cosa. Ara, d'alguna manera, inclús hi ha un fabricant que després de deixar-ho nosaltres, ja ho vàrem donar a un fabricant que ho fes, si vol. Mm. I penso que tenen un altre nom, m'han posat un altre nom o el que sigui, perquè, clar, tot va canviant. I aleshores aquí, quan es va d'allò això... Jo la primera, quan ho vaig treure, primer vaig anar a demanar a ensenyar-li i que ho provés l'alcalde i el capellà del poble.
0: Ah, sí?
7: Sèrio.
0: I què li van dir?
7: A veure si estaven d'acord. Sí. M'ho varen aprovar de seguida.
0: Ah, sí? El capellà va donar el vistiplau i l'alcalde també, els aros
7: també,
0: de Platja d'Aro.
7: Exacte. I aleshores, cada vegada que l'Ajuntament sortia a fer alguna promoció o alguna cosa, doncs ja m'encarregava no sé quantes caixes d'aros, per emportar-se'n el típic d'aquí, i vull dir, llavors treballàvem molt. Al principi els fèiem inclús d'aquí davant de la porta, agafàvem un pasteler i els hi fèiem fer manual, així...
0: perquè la gent ho veiés.
7: Exacte. Que bé. Per això ja parlo de bastants anys, és que no sé ni quants anys fa ja d'això.
0: Força anys enrere, segur.
7: Passen tan de pressa els anys.
0: Rosa, per què li deien Las Vegas al cisne?
7: Bueno, li deien Las Vegas perquè és una mica de lògica. Quan ho varen fer, tot això estava fosc. No hi havia res,
0: no hi havia res.
7: I aleshores aquí va sortir com un bolet, per dir-ho d'alguna manera, il·luminat per dalt a baix, esclar, molta il·luminació, hi havia molta il·luminació, era tot nou, i clar, no hi havia res més tan fluorescent, que dic jo, m'entens o no? O sigui,
0: se li va quedar a Las Vegas, no? Allà que hi ha tanta llum al mig del desert. Sí,
7: els veïns, la gent que venia del poble, de Palamós, allà, ui, anem allà amb un platja d'aro, ja han fet un d'això que és com Las Vegas. És com si anessis a Las Vegas. I havia quedat això, de veritat. Jo sempre ho havia sentit a dir, m'entens o no? En aquell moment no hi era encara, eh?
0: Clar, era abans, sí. Però sí. Clar, si era Las Vegas, és normal que era un lloc, a més, molt conegut i que passava gent força coneguda. Dèiem que en Salvador Dalí, per exemple, hi anava, i tot i que vostè, em sembla que no li acabava de fer el pes, no?
7: Bueno, jo li vaig dir que... Bueno, ella em deia que jo era molt maca, i jo li vaig dir que era molt lleig, que té aquell bigot i no m'agradava gens.
0: Això li va dir en Dalí? D'acord.
7: Sí, però, a veure, és que per nosaltres, aquella època, no érem famosos. Ara hi ha un famós i tothom el rodeja i tothom d'allò. Per aquella època era gent coneguda per nosaltres, m'entens o no? Clar, igual que en Manolo Escobar. Manolo Escobar era un nano, com jo, com ens venia a veure aquí a la pasteleria i xerràvem. Era els seus pinitos. Estava iniciant Manolo Escobar quan va venir aquí. M'entens? O sigui que encara no era ni famós. I molts d'aquests.
0: I el Julio Iglesias també venia a vegades, oi?
7: Solia venir a esmorzar, perquè llavors ell estava en el Palladium.
0: Ah, que feia actuacions a la discoteca, no?
7: Exacte, sí. El Palladium, ell actuava, i nosaltres hi anàvem molt sovint, amb les meves germanes, que som quatre germanes, aquí a Platja d'Aro, i aleshores anàvem, i clar, quan es veia ja ens cridava i fèiem fotos allà amb ell, i preníem alguna cosa, perquè ell solia venir a esmorzar de matins aquí, no? Llavors al vespre a vegades el trobàvem. Però sí, però és el que diem. Per nosaltres era gent coneguda. Llavors han sigut molt famosos. Però no, estic parlant dels anys 60, nena, sí, que sí. Ja... Sembla que no, però no... Tothom me començava, ja dic jo, aquella època. No com ara, que hi ha un famós i
0: s'atura tot,
7: caminar.
0: Sí. Al final...
7: Tothom hi corre a fer fotos i tota la història.
0: Això mateix. Imagina ara, si fos ara, no?, amb les fotos, les xarxes socials, mare meva.
7: Perdona, però jo no hi correria pas, perquè mai, t'ho juro, jo mai he corregut. Jo tinc una germana que li encanta i anàvem amb algun pas. Ai, mira aquell que ha sortit a la tele, no sé què, vaig fer una foto. Dic, ah, vés i tu, però jo no vinc, vés. Ja. Saps? Vull dir que no.
0: Ja està.
7: No, els hem conegut perquè després també el que coneixíem molt i molt en Jaume Aragall, no sé si el coneixies.
0: Sí, i tant, mira, ha vingut al programa, vam parlar amb ell un dia, i tant, sí, que encara està bé, encara...
7: Ui, fa més que no l'he vist.
0: Doncs mira, no fa gaire que el vam tenir i ell encara...
7: I què tal, encara canta?
0: Encara canta, és a dir, encara entrena, per entendre'ns, encara fa assajos, encara pren. Ell diu que la veu la manté. Això ens va dir, perquè fa classes. Cada setmana ell va fent classes.
7: Mira, tinc unes ganes, però és que no tinc el telèfon, si no l'hauré de buscar, ja el trobaré. Perquè tenia molt bon rotllo, menjàvem junts, venia a veure'ns a cada vegada. Tenia molt, molt, molt bona amistat. Sí, però ara fa molt que no sé res d'ell.
0: Doncs mira, escolta'm, ara que està jubilada, per entendre'ns, jo crec que és una bona cosa de quedar amb
7: el Jaume Aragall. Intentaré buscar-lo. Sí,
0: si no, nosaltres el tenim controlat, si no ja farem la manera de que us trobeu, perquè trobo
7: perfecte.
0: Que per allò, temps
7: digue-li.
0: Passats, no?
7: Si tu el veus...
0: Li podem dir, i si li sembla bé, la Rosa del Cisne, que vol saber d'en Jaume Aragall, si li sembla bé,
7: ara?
0: Doncs...
7: Sí, home, fa molt que no sé d'ell, de veritat, ell tenia molt bon rotllo, molt.
0: Quina gràcia, molta gràcia. Rosa, i ara què? I ara què farà la Rosa Coromines? Sense amb el Cisne tancat a baix, ara què farà?
7: Ara m'han dic que me tinc que estimar.
0: Ah, que no s'estimava abans?
7: No, es veu que no.
0: Ah, no?
7: Estimava a tothom menys a mi.
0: Ai, carai. Això no pot ser.
7: Ah, doncs era així. La meva vida ha sigut donar, sempre. Clar. Sempre, sempre. Els meus fills, la meva família, la feina, sempre. No he pensat mai en mi, m'entens? Mai. Al contrari, m'he sacrificat sempre per l'altre, per la feina i per tot, no? I ara, pues, l'altre dia, pues, vaig dir, ostres, hi va haver una persona que m'ha dit, si no t'estimes, malament rai, eh? I ara, més que mai, perquè ara no tindràs l'obligació d'estar que està fent això, allò i l'altre, m'entens? Mm. I aleshores, ara, mira, aprendré a estimar-me, que ja està.
0: Està molt bé, i si pot ser de fer alguna altra activitat que li vingui de gust que no ha fet mai, potser, és la manera, no?
7: Com què? Què és la que no has fet mai?
0: No ho sé, home, no ho sé, però jo no la conec, l'he coneguda ara, que per cert m'ha caigut molt bé, però hi ha molta gent que quan s'ajubila fa coses noves i aprèn a fer coses noves, i és una manera d'estimar-se també, no?
7: Evidentment. Si fas una cosa que t'omple, llavors, evidentment que sí. No sé què en sortirà, t'ho dic en sèrio. No sé què en sortirà. Ara encara no ho he paït.
0: Clar, això. És molt recent, és molt recent.
7: Exacte, encara no està tancat per mi, m'entens o no? Mm. Perquè ara el tinc, pensem una cosa, el tinc que buidar, eh?
0: Clar, perquè això era... Qui s'ho ha quedat, això?
7: Bueno, això ha quedat una empresa.
0: Una empresa.
7: Però, no, una com es diu, un inversor.
0: Sí.
7: M'entens? Clar.
0: I ella hi farà el que consideri, no?
7: Exacte. Sense... Jo llavors tinc que buidar-ho. Tinc que treure tot el mobiliari, tota la maquinària.
0: Quina feinada, ja. Una feinada aquí, eh?
7: Tinc una feinada horrorosa. Només faig que tenir reunions amb els socis, amb la família i el d'Alba. Què farem amb això? Què farem amb allò? Que... Saps? Hi ha feinada.
0: No.
7: Ara no tinc temps encara de pensar en mi, estimar-me.
0: Ara haurà de fer una mica de tot. Estimar-se i solucionar de buidar el cisne.
7: I solucionar.
0: Sí. Ai, Rosa Coromines, m'alegro molt d'haver-la conegut, de parlar amb vostè. Passaré per a veure aquests minuts que diu.
7: Exacte, jo no et conec, però t'he vist en foto i sembles una bona persona.
0: Doncs vostè també, o sigui que estem a les mateixes, Va. Rosa. Moltíssimes molt gràcies i que s'estimi molt, sobretot.
7: Moltes gràcies a tu, eh?
0: Gràcies, Rosa, bona nit.
7: Una abraçada.
0: Igualment, bona nit.
7: Adéu.

0: Us imagineu allà a la terrassa del Cisne, al Julio Iglesias? És que jo quan sento aquesta cançó que posa l'Oriol, veig sempre, sempre el ball que feia el tricicle en aquell número magistral del tricicle. I ens hem posat a ballar-la. Aquesta cançó, com feia el tricicle, sabeu que feien el mim i feien aquesta cançó en un dels espectacles? És que els veig. Veig el tricicle fent aquest número de Julio Iglesias. En fi, d'aquí 8 minuts arribarem a la 1 de la matinada, a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, el 93207474. Ara hi tenim en Joaquim, des de la Bisbal d'Empordà. Bona nit.
1: Bona nit i bona hora, Marta, i tots els ignorants.
0: Què tal?
1: Bueno, bé, bé. Ara volia començar per una cosa i començaré per l'altra. Mira, començaré per la queixa, entre cometes, contra el programa de la Renaixença, que jo no l'escolto per la ràdio, perquè a aquella hora vaig una mica atabalat i d'allò, sinó que m'ho poso en el canal 33 a les 10, i bueno, jo el veig allà més còmodament i tot això. Però, esclar, avui han parlat d'en Gandhi, o d'en Gandhi, no?
0: Sí.
1: I, bueno, no sé què, el cuc ja se'l deuen haver menjat, ja fa d'anys que se'l deuen haver menjat, ja, com, eh? A veure, ja és un programa d'humor i ens agrada, o m'agrada molt i tot això, però bueno, que no diguin coses que confonguin la gent, perquè va ser incinerat, com marca la tradició hindú.
0: Hindú, sí, tota la raó.
1: Esclar.
0: Clar.
1: I, esclar,
0: aquí no hi ha cap cuc, mare de Déu. Sí.
1: Esclar, si algú escolta, cuita, s'ho creurà perquè ho han dit allà.
0: Que
1: consti que seguiré veient el programa, escoltant-te'l, i m'encanta, eh? Però, esclar,
0: has volgut fer aquesta puntualització de dir, home...
1: Que parlin de qualsevol altre que no l'hagin incinerat de fa 100 anys, doncs, esclar, que sí, que no queda res del cuc.
0: Però
1: així,
0: bé, justament, no? Clar, molt bé, ben vist, Joaquim, ben vist.
1: Bueno, després, la caixa, jo vull trencar una llança en favor de la caixa, perquè jo també sóc d'aquells que em van obrir la llibreta, aquella llibreta verda que encara la conservo, allò que ha dit aquell senyor, i sí, que tu també la tenies, eh? I que, a veure, el que era abans, un menor tampoc no podia obrir la llibreta, però, esclar, els meus pares la gestionaven i ells podien treure diners o posar-n'hi, bueno, de fet, n'hi posaven més que treure, no?
0: Clar.
1: Però si convenia treure'n alguna vegada, també ho podien fer-ho. I jo fins als 18 anys no ho podia fer-ho. Però Hisenda no es ficava amb aquestes coses.
0: Ah.
1: Eh?
0: Sí.
1: Perquè el titular principal, encara que no fos plenipotenciari, era jo.
0: Era menor, en aquell cas, no?
1: Sí. Esclar, no sé si ho fan per fer més diners o per evitar blanquejaments o el que siguin, però bueno, vull dir que no hi havia aquest tema d'allò. Esclar, jo, com va néixer la meva neta, també vaig anar a la caixa i els vaig dir a veure si podíem obrir una llibreta en nom d'ella, però
0: sí,
1: de cotitular jo.
0: Sí.
1: I em van dir que no, perquè només la podien obrir els pares. Jo dic, no, si els pares ja n'hi tenen una d'oberta, que tots dos hi posen i gestionen el que és per pagar el menjador escolar i tot això, i va en nom d'ella. No, vull dir, no, només era d'una d'aquestes per fer això de l'estalvi.
0: Yeah.
1: I em van dir que no. Bueno, jo dic, doncs deixem-ho estar, ja, si de cas ja trobaré alguna altra solució, que encara no l'he buscada.
0: És a dir, que la recomanació va ser que no.
1: Que va ser que no, i jo vaig deixar-ho aquí, ja em van ser sincers i tot això.
0: Clar.
1: Després, esclar, cobren, de manteniment de les llibretes i això, no sé si són 60 euros cada any.
0: Si no tens alguna hipoteca o no tens o cobres per allà, són 60, em sembla, cada trimestre.
1: Ah, exactament. Però, clar, com que jo cobro per allà i tinc tots els rebuts domiciliats...
0: Clar, llavors no ho pagues.
1: No, t'arriba un full i te diuen d'allò de gastos d'això, 60, i després abonament millor, te treuen els 60 i queden 0.
0: Sí,
1: o sigui que t'arriba inclús això. I I no només a la llibreta, aquí tinc la nòmina i els rebuts, sinó el compte, un compte corrent que tinc d'aquells que no hi ha llibreta, que fa també una colla de temps allò del talonari, que abans el feia servir per fer talons, ara ja no, no? Però bueno, encara el faig servir per fer algun traspàs i alguna cosa, però ja sí que no hi tinc la nòmina ni res, i tampoc no cobren res d'això, eh?
0: No, clar, perquè és la mateixa caixa i ja saben que ja té la nòmina allà, suposo.
1: Ah, sí, això sí, mateix, sí. Però en aquella llibreta no hi tinc rebuts domiciliats ni la nòmina.
0: Doncs amb vostè van ser clars i transparents, i amb l'oient que ha trucat abans no, perquè li van encomar...
1: Sí, sí, no, i tinc una gestora que vull dir que m'ho diu tot clarament, clar, i tot sí, això sí, m'avisa sí. De tot això, i mira si és d'allò que la caixa, aquesta oficina, ha canviat d'ubicació física 3 vegades, eh? Però vull dir, encara es manté el nou brut oficina 0031 de tot Catalunya.
0: Sí.
1: I va fer 100 anys el 2024, l'octubre, em sembla que vam fer la celebració, que també vaig anar-hi, i ja ho deus saber, ja ho has endevinat, que és jo que faig llibres, no?
0: Sí, ja ens ho he dit alguna vegada, sí, i tant.
1: Això, doncs, en aquest tercer llibre dedico tot un capítol en els 100 anys de la Caixa, que en aquesta celebració varen dir moltes coses i tot això, i jo vaig apuntar el nom dels 8 directors que han... 8 directors en 100 anys, que diuen molt això.
0: Home, doncs sí, perquè no és el més habitual, sempre passen, van passant un darrere l'altre.
1: Sí, sí, i encara n'hi ha algun que va passar-hi pocs anys, vull dir que...
0: Doncs els altres se li van passar molts, si ja ho veig.
1: Molts, sí, aquí està.
0: Sí. No és el més habitual, vull dir que és un bon senyal. És un bon senyal.
1: Que sí, doncs
0: sí,
1: vull
0: dir que...
1: Sí.
0: Sí, sí, molt bé, Joaquim.
1: O sigui que, esclar, però vull dir que també hem de fer cas, i a vegades, de lo que ens diuen, o no ho sé, si poder en aquest senyor no li varen dir això.
0: No, esclar, ja passa
1: això,
0: que de tant en tant hi ha algú que intenta, si cola, cola, saps? I a vegades això passa, altra gent li ha passat.
1: Sí, però...
0: Amb en Joaquim van ser transparents i sincers, i van dir, no, això no ho faci, i no ho va fer. Vull dir que està bé dir-ho, també. En Joaquim, moltes gràcies.
1: No, i tant. Vull dir, perquè també és demostra que també hi ha gent, que són gent,
0: clar,
1: que pots confiar.
0: I que hi ha gent que sí que hi pots confiar, exacte. Molt bé, Joaquim, doncs moltes gràcies per la trucada, com sempre.
1: No es mereixen. Vinga, bona nit.
0: Bona nit, adeu-siau. Les següents trucades del 93207474 haurem d'esperar després del butlletí de la 1, perquè res, d'aquí un minut i no tenim més temps ara. Doncs ja hi serem, escoltem les notícies d'aquesta hora i després hi tornem, encara tenim missatges per llegir, tenim més converses, tenim els contes, tenim moltes coses a fer encara abans d'anar-nos a dormir, així que us vull a tots desperts fins a les 2 de la matinada, si és possible, que sí, que és possible. Va, que acabeu de ballar el Julio Iglesias, com nosaltres, després de parlar sobre el final del Cisne de Platja d'Aro. Doncs res, escoltem les notícies i tornem d'aquí uns minuts, sí? Vinga, fins ara mateix.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El preu del petroli ha tornat a caure amb força aquest dimarts, més d'un 5%. El barril de Brent se situa per sota dels 79 dòlars després que el Wall Street Journal hagi publicat que els Estats Units permetran a l'Iran vendre petroli després de signar el memoràndum d'entesa. Un acord de pau que, segons ha assegurat Donald Trump a Evian, a la cimera del G7, impedirà a Teheran fabricar armes nuclears.
2: L'Iran mai tindrà una arma nuclear, i ho diu alt i clar, no la desenvoluparan, no la compraran, no faran res, i si ho fan patiran conseqüències inimaginables.
1: Trump, que assegura que l'estret d'Hormuz s'obrirà sense peatges, també ha pressionat Rússia perquè acabi la guerra d'Ucraïna amb un acord de pau. El president nord-americà s'ha reunit aquest dimarts a Evian amb el seu homòleg ucraïnès, Volodymyr Zelensky. Passem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: José Luis Rodríguez Zapatero declara aquest dimecres com a investigat a l'Audiència Nacional. Ho ha de fer tant per l'origen desconegut de les joies del seu despatx com pel suposat cobrament de comissions il·legals. En un altre front judicial al voltant del PSOE, la directora de la Guàrdia Civil ha negat al Senat haver participat en l'entramat del cas Leire.
1: El govern corregeix la consellera d'Interior i assegura que continua amb la prova pilot per tenir Mossos d'Esquadra de paisà als instituts que ho demanin. Els principals partits de l'oposició i els socis parlamentaris d'Illa reclamen a l'executiu que escolti els docents i aparqui definitivament aquest pla.
3: El govern espanyol es compromet a destinar 719 milions d'euros a la candidatura de Móra la Nova, a la Ribera d'Ebre, per acollir una de les 5 noves gigafactories europees d'intel·ligència artificial. El Consell de Ministres i la Generalitat han donat llum verda a la societat público-privada que ha d'impulsar el projecte que tindrà la seu jurídica a l'Ebre.
1: La col·lecció Els Gromets de la Galera celebra 60 anys en un acte que ha reunit una cinquantena d'autors i il·lustradors. També s'ha entregat el Premi Emili Teixidor, que ha guanyat Lirios Bou, amb l'obra El senyor Rutinelli i el vent huracanat. El Gremi de Restauració de Barcelona ha denunciat 30 supermercats que han destinat un espai perquè els clients puguin consumir el que acaben de comprar, els anomenats mercourants. 50 fleques de degustació per intrusisme i per incomplir la normativa municipal.
3: Ara per ara són denúncies administratives, però el Gremi ja ha avisat que si l'Ajuntament continua sense actuar, no descarten portar l'actuació municipal davant de la Fiscalia. La normativa prohibeix que la zona que hi ha entre la porta del supermercat i les caixes es faci servir per cap tipus d'activitat comercial. Segons el director del Gremi, Roger Pallarols, això s'incompleix.
4: Disposen d'un assortiment de productes destinats a facilitar el consum, tovallons, gots, coberts, bujols per separar els residus i fins i tot microones. Per descansar no es necessiten microones.
3: És la primera vegada a tot l'Estat que es presenta una denúncia com aquesta, no com a les fleques degustació fa anys que el Gremi les denuncia.
1: Esports, el Barça ha guanyat el primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala contra el Pozo Múrcia. Els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga, tot i que al descans perdien 0-3.
3: El Mundial de Futbol aquest dimarts ha disputat un partit de la primera jornada del grup 1, França 3, Senegal 1, amb el defensa.

0: Fins aquí les notícies. A Catalunya Ràdio... Postdates.
1: La llibertat no és fer el que vulguis. És no haver de fer allò que volen els altres. De Cròniques d'una ocupació, de Manuel de Pedrolo.
0: Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
2: La tarda de Catalunya Ràdio.
3: Ningú et va dir, estàs com una cabra?
4: Els tarats ens trobem en el camí i en aquesta bogeria és on les coses realment poden succeir.
3: On es va assajar, això?
4: Hi ha un lloc recòndit a l'Empordà que un dia, molt tard, el vam aixecar. I quan el vam aixecar, va passar un cotxe. I el cotxe va frenar, va veure allò com una aparició.
5: Imagina't, és una visió.
4: Va deixar els faros oberts i de cop surt del cotxe, agafa el mòbil, va filmar, el Paulí ho veu i comença a córrer. I llavors aquell home veu una ombra d'un home corrent, va agafar el cotxe, torna a entrar, derrapant, va marxar.
3: Als Estats Units això acaba amb trets.
2: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
3: La millor hora del dia.

0: Una de la matinada i 7 minuts. Tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants. A Catalunya Ràdio, el 93-201-7474. I en aquesta segona hora l'arrenquem saludant a la Maria, que és a Girona. Bona nit, Maria.
1: Hola, bona nit. Mira que heu començat a parlar de la Renaixença i sí. Jo fa dos dies que ho volia dir. I és un programa que a mi m'encanta. Només et diré que a vegades al migdia l'escoltem i per separat el meu marit i jo, i al vespre ho mirem tots dos a la tele.
0: Està bé això, les dues vies, molt bé.
1: Sí, i llavors el que vull dir, doncs, que trobo que és extraordinari la tasca que fan de donar a conèixer personatges que tenim catalans per tot arreu, que gent que quasi bé ningú els coneix, mm-hmm. però que són molt importants, i és una tasca que jo no he vist, que me sembla que quan hi havia l'Antoni Bassas, a vegades sí que hi havia gent així, però després no he sentit mai cap programa que toqués tant aquest... això que acabo de dir, no? Uh-huh. El trobem extraordinari, el programa, però es fa, té detalls que no ho són tant, com per exemple la parla, que a vegades doncs es diu amb expressions molt vulgars, que per molt que es vulgui fer proper i d'acord que és d'humor i tal, però a vegades hi ha expressions que poder les haurien de cuidar una mica.
0: Ja.
1: Això em penso que ho veieu tots, eh? Vull dir que no sé què ho fa que ells no ho vegin, que se'ls escapi un dia, vale, però és molt sovint que hi surten vulgaritats que no estan bé.
0: Ja.
1: Però llavors ara hi ha dues coses que vaig observar fa pocs dies, i una és que varen dir que la talquistina era el talco. I això, res de res, la talquistina porta un munt de coses i el talco és talco.
0: Ja.
1: Clar, una cosa és fer humor i dir una bertranada per humor, però això és una cosa que no es pot afirmar si
0: clar,
1: no se sap,
0: clar, per
1: perquè porta desorientació.
0: Clar.
1: I després, un dia o dos després, van dir que les monedes d'un cèntim havien desaparegut i no han pas desaparegut.
0: No, jo en tinc a la moneder.
1: Ah, exacte, jo n'he fet servir avui mateix.
0: Sí.
1: Per això que aquest

0: les coses algú us hi ha de fer un toc d'atenció. Jo volia preguntar si hi ha algun lloc web o així que se'ls hi puguin dir aquestes coses.
1: Suposo que deuen tenir un correu electrònic, no? La Renaixença.
0: Doncs no sé, vull dir que si ho podeu esbrinar i dir-ho, algú que ho sàpiga,
1: sí,
0: ho pot dir.
1: Si li diem en Peyu, segur que hi ha algun correu o alguna cosa per fer-li arribar aquestes coses.
0: Exacte.
1: Ho demanem, Maria.
0: I després l'altra cosa sobre la caixa, que ha parlat el senyor abans. La caixa té els seus més i els seus menys. Llavors, jo, per exemple, la vaig trobar que amb una assegurança de vida amb el doble de garantia me costava la meitat en un altre lloc. Saps?
1: Sí.
0: I vaig voler-ho anul·lar i la gestora m'anava tirant llargues. Ui, no, fins que la pòlissa caduqui, que pim i que pam. I al final jo això no ho veia pas gota bé, perquè a més me contestava d'una manera molt, molt xuta, i me'n vaig anar al delegat i diu, i tant, que ho pots donar de baixa? Diu, mira, aquí tens aquest telèfon, truques i t'ho donaran de baixa de seguida. Mentrestant, qui ja havia pagat 5 o 6 mesos de més, que no haguera hagut de pagar.
1: Clar, sí, sí, cola, no. Cola, allò que dèiem.
0: Val, doncs sí. Això per una entitat així no li fa pas cap favor.
1: No, esclar,
0: vull dir que tenir personal així tan de via estreta no va. I llavors, sort del delegat, això que fa, que ha fet la caixa de posar un gestor, que pim i que pam, això, almenys a la meva zona, no va.
1: No funciona.
0: O sigui, si no fos el delegat, vaja, no.
1: Continuaries pagant, vaja, si no t'arribaria, sí. Continuaries pagant. Sí,
0: i, bueno, i no, i altres vegades, com el delegat és el que t'ho soluciona. Mm. O sigui que, mira, i l'altra cosa que tenen molt lleig la caixa, que quan el delegat de la teva entitat, bueno, de la teva oficina, fa vacances, no hi posen pa ningú, eh?
1: Hasta
0: 15 dies hem estat sense, eh?
1: Ja. Llavors no pots adreçar ningú, no? Clar.
0: Exacte.
1: Sí, sí.
0: O sigui, això, trobo que és abusiu, la caixa és com una prepotència de dir, com que som nosaltres, sembla que volem.
1: T'esperes que torni, i apa, ja està.
0: Això, sí, sí, vull dir, per exemple, a mi se me va quedar la targeta tancada dintre, i resulta que dic, bueno, i ara quan tu faràs vacances, com ho haguera fet? Diu, sí, diu, venen un parell de dies a mirar si hi ha alguna cosa així. Home, però jo avui o endemà, no pas al cap de
1: no se sap. 3 dies, sí, sí.
0: Ah, és que és això. No hi ha pas dreta. Però bueno, que té els serveis que té, que estan bé, i això que ha dit de que no m'hi cobren comissió, jo també un dia me'n vaig anar allà, bé, ja fa un bon temps, i vaig dir, no, vull tancar un compte, perquè en tenim un jo i el meu marit, i tots dos ja tenim els noms en comú, dic, i jo en vull tancar un, perquè me cobreu aquesta comissió, jo com que no hi tinc nòmina, no tinc per què pagar això. I ja anirem amb el compte d'aquell, sí que li abonen aquestes despeses, no
1: sí.
0: Els hi cobren.
1: Sí.
0: I jo, no hi ha pas problema, diuen que els noms ja estan a les dues comptes, ja no t'ho cobrarem pas, més o menys com ha dit el Joaquim.
1: Sí, sí, sí.
0: És que si no ja seríeu còmode.
1: Sí, exacte. Molt bé, Maria.
0: Gràcies,
1: que vagi bé, bona nit.
0: Adéu.
1: A veure, més del 93207474, ja sabeu els missatges de WhatsApp que ens deixeu al 667-220-148. Ahir va trucar un oient que em vaig quedar esma perduda perquè traduïa coses del llatí, i avui tenim altres oients que també fan aquestes respostes, que ens demanaven per què el papa tenia els enterraven amb 3 taüts. Doncs aquesta era una cosa, i una altra era perquè els papes canvien de nom. Doncs sobre això hem rebut aquest missatge de la Dolors des de Banyoles.
2: I sobre la pregunta aquella que es va fer per què els papes es canvien de nom, sembla ser que és un símbol de conversió i nova identitat, no? Perquè ja Jesús, quan va confiar a l'Església, l'apòstol Simó, li va dir que llavors es diria Pere. Però tot i això no és fins al segle X que es va fer habitual. Abans algun papa ja ho havia fet, però a partir d'aquest segle, el segle X, doncs no sé si és obligació, però fan quasi tots, no? Els últims que nosaltres sabem, tots han canviat el nom. Deixar el nom de Pila també és un gest d'humilitat. El papa ja no és només en Jorge o en Robert, sinó el servidor de tota l'Església. El meu nom representa el seu rol, el seu rol, no la seva persona. Llavors, com que entra en un nou estat, també es canvia el nom. A veure, tot això doncs, m'ho ha explicat una monja amiga meva, que també fins fa uns 50 anys, quan professaven, també es canviaven de nom. Ara ja no. Llavors, si quasi estaven obligades, però ara no. Qui vol ho fa i qui vol no ho fa.
1: Molt bé, Dolors, doncs moltes gràcies per aquesta informació de primera mà. Vull dir que està molt bé. Després l'Àngel també ens afegeix que la tradició dels tres taüts tenia tres raons principals. Diu, el primer taüt era de fusta de xiprer, folrat amb vellut carmesí, el segon de plom de 4 mil·ligrams de gruix, segellat amb cera i el segell papal, i el tercer de fusta noble, roure, noguera, envernissada. I els motius eren preservació del cos, ens diu, el plom aïllava i conservava, solemnitat i símbol de dignitat pontifical i segell d'autenticitat, evitant manipulacions. Però el papa Francesc, com ens deia ahir l'oient que ens va trucar, va voler que se l'enterrés com un pastor i deixeble de Crist i no com un home poderós d'aquest món. I per això va demanar un únic taüt de fusta amb l'interior de zinc. Això és el que ens diu l'Àngel en aquest WhatsApp. Després, la Maria ens escriu: vaig escoltar un oient que viu a prop del Palau de la Música, crec que va ser el Vicenç que ens trucava ahir, i es queixava de la brutícia. Diu, estic molt d'acord, fa molta pena en general la deixadesa dels carrers, diu, visc al Poble Sec, i per Sant Antoni i per Sants està tot igual de malament, ens diu la Maria, de Barcelona. I la Laura vol saber... diu, en Josep vol saber el títol del que va cantar l'Escolania de Montserrat a l'hora de la benedicció de la Creu de Crist. I la Laura mateix respon, es tracta del cant gregorià, missa d'Angelis Sanctus. Això és el que buscava, crec que era un oient, diria, d'Andorra, que buscava desesperadament que havien cantat, també. Doncs és aquest cant gregorià, missa d'Angelis Sanctus. Tornem al telèfon, al 932017474. Ara hi tenim en Josep Lluís d'Horta, bona nit.
3: Tenim una cosa i calça.
1: Molt bé.
3: Bona nit. Felicitats a la Maria Rosa, als 80 anys.
1: Ah, i tant, i tant.
3: La senyora fa temps que el conec d'allà del Solar i és la antiga gent que és molt agradable de tracte, és molt humana.
1: És molt humana,
3: mira,
1: i tant.
3: I jo tinc dues preguntes, com cada dia que truco, sí. Perquè en faig tres, però faig tres.
1: Vinga.
3: I som molt entrenadores, com dic jo sempre. Mira, a veure, per això els vídeos braves, les patates aquestes que tan agraden que fan els bars, que la gent la menja amb salsa picant, amb queix, sí. Amb mostassa, amb maionesa... Uh-huh. Que tipen molt, per cert, que tipen
1: sí,
3: molt.
1: Sí, que tipen, sí, i tant que tipen.
3: A mi no posa un plat de patates complet i costa molt acabar-me.
1: No, i tant,
3: si
1: i tant.
3: Si no vas bevent, si no vas bevent líquid, és que és...
1: Costa
3: és
1: tirar avall.
3: Com una patada al vent.
1: Sí.
3: Mira, i l'altra, la següent és, qui és el president de Catalunya que menys ha durat de tots els mandats que ha hagut de president de la Generalitat?
1: Uh-huh.
3: Qui és el que menys temps ha estat manant? Ja sigui perquè ha dimitit, perquè ha canviat per un altre president, hi ha hagut eleccions, però que sigui...
1: Molt bé.
3: I, finalment, si és certa allò que trepitjar merda dona bona sort, però jo fa molt temps vaig trepitjar merda i no sé si em va donar la sort, però el sabat era així de tirar, perquè va quedar tan empuregada que ni sortia, no sortia la notícia ni d'entrar amb un fregall.
1: Ai.
3: T'ho prometo que la vaig llançar a la bomba, eh?
1: Sí?
3: Sí, una tifada...
1: Doncs no et va portar sort trepitjar merda si et vas quedar sense bamba?
3: Sí, seria d'agost o la merda d'oca.
1: No, d'oca pel carrer no ho crec, però vaja.
3: En definitiva, com deia mon pare, la merda de la muntanya no fa pudor. Pues, a mi totes les merdes em fan pudor.
1: Sí.
3: Bona nit.
1: Bona nit, Josep Lluís. Adéu-siau. L'Enriqueta de Girona, bona nit.
4: Bona nit.
1: Què tal?
4: Bona nit a tothom i felicitats pel programa. I jo volia dir el mateix que ha dit aquesta senyora, que penso que també era de Girona.
1: Sí, la Maria de Girona, sí, tant i tant.
4: Sí, doncs la Renaixença ja fa dies que pensava que ho volia dir i no trobava el moment. Igual que la senyora, és un programa que me'l miro cada dia. I jo el veig al vespre a partir de les 10,
1: sí.
4: Perquè durant el dia no em va bé. I, I trobava el mateix que ha dit la senyora. Per això m'agrada també que, bueno, que se senti acompanyada. Però trobo que el programa està molt i molt bé. Les explicacions que fan, en Peyu va dient, això ha passat de veritat. Llavors pot haver-hi alguna cosa que no estigui acertada, jo fins aquí no m'hi he fixat. Però sí que trobo que hi ha un seguit de males paraules que és de molt mala pata.
1: Ja.
4: Jo trobo que el programa, però és que és, els macàgums que diuen i tal,
1: sí,
4: podrien estalviar, perquè trobo que es desmereix el programa, que està molt i molt bé.
1: Molt bé. I doncs, escolta, li farem arribar al Peyu. De tota manera, buscaré a veure si tenen un correu electrònic, però li faré arribar al Peyu, a veure si vol dir alguna cosa.
4: Bueno, jo sí, hi ha aquell altre número que hi podem deixar... Però, esclar, és d'aquí de la nit dels ignorants, d'ells no en tinc pas cap.
1: No, per això que ja ho buscarem, ja ho buscarem, ja us ho direm, Enriqueta.
4: Perquè sap greu, perquè és un programa que el trobo que està molt i molt bé. I, ah, i una altra cosa, i els, tant en Tordera com la noia, que ara no em surt el nom, jo, com que sé música, trobo que el que fan amb gent diferent i que de seguida agafen el to del que han de fer i els acompanyen...
1: Sí.
4: A veure, un xapó, eh? Vull dir que no és fàcil, a vegades, segons qui surt, a dir que tu que en vés a saber com, i que ells els acompanyen, i fent-ho cada dia, no crec que hagin tingut massa temps per assajar, vull dir que el programa està molt bé.
1: Molt bé. Doncs ho fem saber. Perfecte, Enriqueta, moltes gràcies.
4: A tu.
1: Adéu, bona nit.
4: A tothom.
1: Adéu. La Constança de Terrassa, bona nit.
5: Hola, bona nit. He sentit que havien fet la resposta d'allò de com enterren els papes.
1: Ahir una resposta i avui una altra resposta. O sigui que...
5: Però m'he dormit un moment i no he pogut sentir-ho.
1: Et pots tornar a baixar el programa d'ahir o d'avui, perquè si no ara no arribem a repetir les preguntes. És que l'acabo de dir, saps?
5: És que estava, m'he dormit un momentet i m'he despertat i dic, ui, si estan en el Papa Francisco,
1: sí,
5: de la casa de fusta.
1: Sí. Si no, t'ho enviarem per WhatsApp. T'ho enviem per WhatsApp, per no tornar a repetir, perquè és que ho hem dit dues vegades, Constança.
5: Què dius?
1: Que t'ho enviarem per WhatsApp, si no, però per no tornar a repetir, perquè si no ens fem pesats. Volies fer una altra pregunta?
5: Sí, bueno, el cazo, com se diu, el d'escalfar la llet en català?
1: Una cassola, una cassoleta, un pot, un...
5: Sí, un pot, bon. Però jo li dic, mira, el cazo, on està el cazo?
1: El cazo. Que vols saber com es diu ben dit en català, eh?
5: Sí.
1: Va, d'acord. Doncs
5: després una altra cosa, em podies posar una cançó de Mujer Enamorada, que és molt maca, la vaig sentir i em va agradar molt.
1: I de qui és aquesta cançó?
5: La canta un marito, no, però no, tampoc no ho sé, només et puc dir això.
1: Però no sabem si és d'una sarsuela, una òpera, no sabem de què és.
5: No.
1: Va, intentarem buscar-ho, a veure si ho trobem, Mujer Enamorada. D'acord?
5: Gràcies,
1: Constança, bona
5: nit. Així com dius que me l'enviareu per...
1: Per WhatsApp.
5: En el mòbil?
1: El missatge de mòbil, com que
5: hi ha una
1: de les respostes que és escrita, la podràs llegir i així ho entens perfecte. D'acord?
5: Sí, molt bé, gràcies,
1: molt bé. Gràcies,
5: moltes
1: Constança.
5: Gràcies, bona nit a tothom.
1: Adéu-siau, bona nit.
6: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
7: Soc un sabadellenc que viu a Santiago de Chile i el meu missatge era per agrair-vos, perquè la meva mare va morir a Sabadell el juliol de l'any passat, l'Anna, i molts anys abans jo escoltava el vostre programa per les tardes, a aquesta hora, a quarts de set, i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant, ella també abans d'anar-se a dormir, ella us escoltava totes les nits. Llavors era una manera ben indirecta d'estar en contacte amb ella, malgrat que no hi parlava ni res, però jo sabia que estava escoltant el mateix que jo. I li agradava molt, i jo també he après moltes coses. Així que moltes felicitats pel vostre programa i seguiu endavant.

0: La nit dels ignorants. Un programa per escoltar a casa o al mig del mar.
1: Va, que abans de viatjar per als mars, justament, us anuncio que tornem a tenir a la doctora Lola Bou, gran oient d'aquest programa de tota la vida, en temps de solar ja, perquè ja la vam tenir al principi de temporada, la tornem a tenir perquè ha canviat l'època de l'any i perquè tots tenim consultes sobre dermatologia i ella, com sempre, ve encantada per respondre. Per tant, tot allò que vulgueu saber, preguntar i que nosaltres volem afegir a la conversa, ens ho podeu deixar al WhatsApp del programa, una pregunta escrita, hola, soc tal i vull demanar això a la doctora Bou i nosaltres li traslladem. Teniu avui i demà per fer aquestes peticions que les farem enviar a la nostra conversa. Al WhatsApp del programa, el 667 220 148.

0: Doncs avui anem a molts llocs, alguns fins i tot imaginaris, que fa molt poc que existeixen o que un dia van desaparèixer. Però tots tenen en comú una cosa, són illes. I anem de la mà d'algú que es defineix com un illòman, perquè enmig dels seus viatges per tot el món les illes sempre han estat com un imant, un destí absorbent. En Jaume Bartrolí és historiador i periodista. De petit llegia els llibres de Jules Verne amb La bola del món i un mapa mundi al costat. De gran ha estat periodista, entre altres a la secció d'Internacional de TV3, i si ha calgut s'ha fet portar un mapa expressament de l'Agència de Defensa Nord-Americana. Jaume Bartrolí, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: El nostre mapa, aquí avui és el teu últim llibre, 1 milió d'illes, publicat per Ara Llibres. I la primera cosa que sorprèn és que hi podem trobar illes que són reals, sí, però que també algunes que són imaginàries de la literatura infantil de Tintín o de Los Cinco, de la literatura universal de Shakespeare o fins i tot de Sánchez Piñol. És com si les illes fossin, per entendre'ns, una mena d'idea, un espai mental o fins i tot un estat emocional, també?
1: Sí, jo crec que sí. Les illes són moltes coses, però les illes és un lloc misteriós, un lloc d'aventures, un lloc de... on s'amaguen els tresors, el lloc on es pot escapar, on es pot refugiar. I això nosaltres ho hem viscut, ho hem llegit des de petits amb la literatura i ho hem vist al cinema. Les illes són molt literàries en tots els sentits, donen per molt.
0: I a més molta gent quan vols deixar-ho tot en un moment determinat dius no puc més, dius em vull anar a una illa deserta, és una frase que tothom ha dit alguna vegada.
1: Tots hem dit, tots ho hem pensat, algun com jo ho he intentat i puc dir que l'experiència va resultar bastant malament, no.
0: Ja,
1: a les poques hores volia sortir...
0: Per potes ja directament, potes, no? Sí. Perquè idealitzem una cosa i després a l'hora de la veritat quan t'hi trobes surt d'allà, saps? Amb bona cara.
1: Sí.
0: De fet, tu acabes de tornar, fa molt pocs dies, d'una illa grega, crec, on hi vas sovint. Digue'ns quina, si vols, vaja, perquè igual és secret, no
1: la
0: vols dir quina és. I què és per tu, aquesta illa?
1: Es diu Cofonícia.
0: Cofonícia.
1: És una illa molt mediterrània, molt grega, molt seca, molt àrida, molt petita. A mi m'agraden sobretot les illes petites, són les més maques, les illes que tu puges a la muntanya i la veus tota sencera, als teus peus. Amb poca gent, tranquil·la, i vaig allà no a divertir-me, ni a passar-m'ho bé. Bueno, m'ho passo bé, però vaig bàsicament a estar tranquil, a poder escriure, poder llegir i poder viure més o menys amb la gent de l'illa fora de la temporada turística, perquè quan l'illa s'omple de turistes el juliol, agost, naturalment és molt difícil poder tractar-se amb la gent que hi viu.
0: Del país, sí. No? De l'illa, sí. Vaja. Per tant, entenc que a l'estiu aquesta illa també està plena, encara que sigui petita i poc coneguda, perquè a mi no em sona de res.
1: Sí, home, s'omple, diuen que arriben a haver-hi uns 4.000-5.000 turistes, que per una illa que normalment té 400 habitants, Déu-n'hi-do.
0: Home, Déu-n'hi-do.
1: Sí. Però encara està bastant ben conservada i espero que la sàpiguen mantenir així. Perquè a la nit, des de la casa on acostumo a viure, es veu tota una il·luminació a l'horitzó,
0: sí,
1: que és l'illa de Santorí.
0: Imagina't.
1: I allà sí que l'han destruït i ha arribat a un moment quasi del col·lapse, fins al punt de que han començat a limitar el nombre de creuers, de grans creuers que arriben, d'aquests que porten 3, 4, 5.000 persones, i sobretot, especialment després d'un escàndol que va succeir l'any passat, en quan un dels regidors va demanar a la gent de l'illa que no sortís de casa, perquè acaben d'arribar 4 vaixells de cop i hi havia tanta gent als carrers que no s'hi podia caminar.
0: Ah, i que la gent d'allà no...
1: Que la gent no sortís de casa. Normalment això va provocar un escàndol. Ràpidament va retirar la petició aquesta que havia posat el sistema d'alarmes local i la premsa internacional es va fer ressò
0: i aquest senyor
1: i
0: ara, ja no hi és o encara mana?
1: No ho sé si hi és, no, però en tot cas van decidir, per exemple, com a primera mesura, limitar el nombre de creuers.
0: De creuers, clar, perquè de cop i volta baixen 5.000 persones, no sé quantes porten, i en aquella illa allò col·lapsa tot.
1: I és impossible.
0: És impossible.
1: Jo vaig estar l'última vegada fa 3 anys a Santorini, de pas per anar a Cofonícia, i és una llàstima perquè pels carrers, tot el poble antic, la capital, sí, la Cora, tot és turístic, ja no hi viu ningú i tot s'ha convertit en botigues, en cases, en piscines, i un lloc era molt maco, bueno, continua sent maco, però totalment transformat i espatllat.
0: Clar. Aquí ens queixem de la gentrificació, ens queixem dels efectes del turisme de masses, i penso, en aquestes illes petites, tu que n'has visitat tantes, ara ja parlo en general, no només d'aquesta, no acabes de tornar, clar, això és molt pitjor, o es prenen mesures allò d'un dia per l'altre i molt contundents, o totes aquestes illes hi haurà un dia que no s'hi podrà anar ja ningú.
1: Sí, evidentment, això. Amb illes petites a França, ara no em recordo el nom, hi ha una a la Bretanya, per exemple, que limiten a 400, em sembla que és 400 o 500 visitants diaris, màxim. Uh-huh. I això haurà de passar, com també haurà de passar a Mallorca, Menorca, fins i tot a Barcelona. Potser un dia haurem de limitar
0: el nombre de turistes. Sí, tu creus que passarà això?
1: Bueno, no pot créixer indefinidament.
0: No, està clar.
1: No poden venir 4 milions cada setmana a Barcelona.
0: Sí, doncs després de la visita del Papa i de les imatges de la Sagrada Família, jo crec que hi ha una cua encara més grossa de gent anant a buscar bitllets per venir a Barcelona, no?
1: Segurament. Però clar, a les illes petites l'espai encara és molt més limitat pel mar i, per tant, s'haurà de limitar. Però encara queden moltes illes al món.
0: En queden moltes, perquè, o sigui, moltes és moltes. Un milió d'illes és el títol del llibre. No vol dir que hagis estat al milió, no?
1: No, ni molt menys. I és un nombre simbòlic,
0: sí.
1: Més o menys comptant les estadístiques diuen que cada país té, però que segurament, segur, estic segur que n'hi ha molt més, potser 2, 3, 4 milions d'illes.
0: Ja sé que és molt, molt difícil triar, però de tot el que coneixes, una àrea del món que diguis les illes que hi ha aquí són les que m'agraden més, en genèric?
1: Depèn de per què. Hi ha illes molt maques per visitar-les. Mm. Per la seva majestuositat, per la seva bellesa, per exemple, les illes de l'Àrtic, la terra de Francesc Josep a l'Àrtic.
0: Sí.
1: És un arxipèlag que hi ha al nord de tot de Rússia, el punt més al nord, més a prop del pol nord d'Europa i Àsia. No hi viu ningú, excepte uns quants científics d'unes bases, i allà la puresa de l'aire, la transparència de l'aire, la transparència del gel, paisatges claríssims quan hi ha llum i quan hi ha sol, que també molts dies està emboirat, és fantàstic, és preciós, és una bellesa sublim. Una bellesa sublim que mata, perquè naturalment si et caus al mar, que està a 0 graus, en 1 o 2 minuts tens hipotèrmia i mors.
0: I mors.
1: Sí, és una bellesa una mica assassina, diguem-ne. Després hi ha les belleses de les illes de la Polinèsia, uh-huh. Que són bastant reflex de la imatge que tots tenim del paradís, amb les sorres daurades, les cocoters, les palmeres, les aigües tranquil·les de Yakun, el corall, la gent molt maca, la música. Després hi ha illes mediterrànies, que són de les més maques, tot s'ha de dir, àrides, més seques, però amb les cases aquestes moltes vegades pintades de blanc,
0: sí.
1: Amb l'ambient aquest mediterrani aquí ja més relaxat, més tranquil.
0: Això és més cap a Grècia, per entendre'ns?
1: Cap a Grècia, sí. Però bueno, també és com abans era Eivissa o Menorca,
0: sí, sí. Uns quants anys,
1: o Formentera. Sí.
0: Sí, sí.
1: El Josep Pla en parla, quan parla dels seus viatges dels anys 40-50, aquestes illes també eren així. I això s'ha perdut.
0: Tu, ja que en aquest espai, que es diu On anem, proposem possibles viatges, ara escollirem que ens portis a l'illa de, a veure si ho dic bé, Pulau Capas, que era el teu somni d'anar, allò que dèiem, a una illa deserta. A veure, som allà. Què t'hi trobes allà?
1: Doncs mira, ens va portar, anàvem amb dos amics, primer amb una parella.
0: Situen on és, perquè clar, jo he dit sí. Pulau Capas, m'he quedat tan ample.
1: Eren unes illes, una illa molt petitona, a la costa oriental de Malàisia,
0: uh-huh.
1: al mar
0: de la Xina
1: sí. Del sud. No hi vivia ningú, es van portar els pescadors, com no hi havia port, es van deixar amb l'aigua a la cintura i van baixar a terra.
0: Ah,
1: molt bé. I a gaudir de la sensació d'estar en una illa deserta. Era una mica aquest somni que tenia des de nen, de totes les lectures que havia fet. I, clar, arribes allà, està a l'Equador, el sol crema, et fiques a l'aigua, tampoc no pots estar tota l'estona a l'aigua, perquè també llavors et cremes el cap i l'esquena, vols anar a l'ombra, però l'ombra sota les palmeres hi ha mosquits, si t'asseus hi ha aranyes, hi ha formigues, al final ja no saps on posar-te. Anàvem amb xancletes, perquè havíem hagut de caminar pel mar, al baixar de la barca, vam voler donar una mica la volta a l'illa per les roques, pel coster, rocós, a veure si podien trobar un lloc en ombra, però amb les xancletes
0: no relliscàvem.
1: Tampoc no es podien banyar massa a fons, perquè no ens havien dit si hi havia taurons o no, tampoc no s'atrevien a ficar-nos massa al fons del mar, i bueno, fer una calor que feia i no sabíem posar-nos a l'ombra, i al final estaven desitjant que ens vinguessin a buscar ja a la tarda, com ens havien promès.
0: Ah, anava a dir, perquè t'has de refiar que algú t'ha de venir a buscar una hora determinada,
1: si no? Mare meva, sí.
0: Clar, si no, ets ben bé un nàufrag allà en una illa deserta,
1: exacte.
0: No?
1: Exacte. Un nàufrag sense l'enginy que acostumen a tenir els nàufrags de les novel·les, que sempre surten endavant, cosa que jo seria incapaç.
0: Sí, per tant, aquí veu fer una mica el paper de passarells, no? De dir, anem allà i serà deliciós, i veu patir una mica.
1: Sí, i se'm van curar les ganes d'anar a una illa deserta.
0: Ja està, ja ho has tocat.
1: Almenys sense condicions necessàries.
0: Clar, i no recomanable. O sigui, o saps molt bé on vas, o no cal que el somni de l'illa deserta que quedi per la literatura o pel cinema.
1: Exacte, és molt millor llegir-les que viure-les.
0: Que viure-les en primera persona. Un altre destí, els mars del sud, les illes de Samoa. Aquí recorres com es va crear el mite d'una societat ideal. Tu crec que hi vas estar una temporada acollit per una família i que n'has estudiat una mica la història, no? Això pot ser?
1: A la Polinèsia he estat a diverses illes, sí. L'illa que més he viscut és una illa de la Polinèsia francesa, molt petita, que es diu Rapaiti, que he passat temporades.
0: Sí.
1: A Samoa també. A Samoa és un lloc molt interessant perquè a principis del segle XX una antropòloga americana que es va fer molt famosa, Margaret Mead, va fer una investigació sobre el terreny perquè volia saber si els problemes i els complexos que tenen els adolescents a la societat occidental són naturals de l'adolescència o és la societat que els hi crea aquests problemes.
0: Oh, que bon, aquest estudi, no?
1: Sí,
0: era jo. Interessant.
1: Llavors va anar a la Polinèsia i va tornar amb una tesis, que es va fer un llibre, que en castellà el van traduir per Adolescència, Sexo i Cultura en Samoa. Ell deia que no, que ja els nois i les noies creixien en llibertat, des de petits veien l'acte sexual com una cosa normal a la família, a les cases, vivien el sexe sense problemes, no tenien tabús, no tenien prejudicis, i eren feliços i no tenien cap trauma, com podien tenir les societats occidentals. I era una mica, això recollia la tesis del Jean-Jacques Rousseau, aquell filòsof francès, suís, del segle XVIII, que deia que l'home és bo de naturalesa i que és la societat el que el corromp. Uh-huh. I que en algun lloc del món potser encara vivien els que se'n deia els salvatges feliços. Sí. El feliç salvatge. I és el cas i es va pensar que la Margaret Mead ho havia trobat a Samoa.
0: A Samoa, sí.
1: El que passa és que al cap de 30-40 anys va anar-hi un altre antropòleg, en aquest cas un home, va fer un estudi i va dir que no, que Margaret Mead s'havia equivocat i que era totalment al revés, que els nanos de Samoa creixien també plens de traumes, que la taxa de suïcidis juvenils era altíssima, que el sexe no era lliure, sinó que hi havia molts tabús, i que era una societat patriarcal, i que la joventut vivia molt sotmesa, amb molt poca llibertat respecte als adults.
0: Completament diferent.
1: Sí.
0: Clar, aquí ens
1: hem de creure? Bueno, suposo que la veritat està una mica entremig. També eren èpoques diferents, i Samoa també ha evolucionat, ha entrat la societat de consum.
0: Ha evolucionat a pitjor com tots, no?
1: Ha evolucionat a pitjor, sí.
0: Sí, sí. Després de la teva estada en una illa que es diu Tristan da Cunha, te'n vas anar pensant que els tristanians ens poden ajudar a reflexionar sobre si el món que estem construint val la pena i té futur.
1: Sí.
0: I això per què?
1: Perquè és un cas molt curiós. És una illa. És la illa...
0: On està físicament?
1: Està situada a l'oceà Atlàntic, entre Amèrica del Sud i Àfrica.
0: D'acord.
1: És el punt de la Terra habitat més allunyat de qualsevol altre punt habitat. Uh-huh. O sigui, és la gent que viu més allunyada de la resta
0: d'altra
1: dels humans.
0: D'altra
1: gent. Els que viuen són descendents de baleners i mariners que se van quedar a viure allà i es van casar amb dones que van fer portar de Sud-àfrica, dones hotentots i africanes, i han format una ciutat molt petita que viu de la pesca, sobretot de la llagosta, i de quatre conreus que tenen, i quatre vaques, una ciutat molt igualitària, i que són molt feliços. I
0: poca gent, suposo, no?
1: Sí, són 200-300 habitants.
0: D'acord.
1: I viuen totalment aïllats. Hi ha un o dos vaixells a l'any que els uneix amb Sud-àfrica, amb la ciutat del Cap. Llavors, què va passar? L'any 62, el volcà, la illa és una illa volcànica, va entrar en erupció, i van haver de fugir amb barques, els van recollir en un vaixell, i com és una colònia britànica, els van portar a Anglaterra, els 200 i escacs habitants que hi havia. I van estar allà. Llavors es van tractar molt bé, es van donar cases, es van trobar feines, i al cap d'un any i mig el volcà es va apagar, llavors ells van demanar tornar. I els va costar molt perquè el govern britànic no els volia deixar tornar perquè deien que costava molt cas com a colònia tan petita. I al final van estar lluitant, van fer un referèndum i la majoria va votar que sí i van tornar. I això, llavors va haver-hi un periodista francès que va dir que quina lliçó havien donat aquesta gent que sortien del segle XIX, sí. Es posaven a l'Anglaterra dels anys 60 amb els Beatles, la ciutat de consum, les rentadores, els cotxes, i van dir que no, que preferien tornar al segle XIX que viure amb la societat moderna de consum, aquesta que estem tots tan orgullosos.
0: Imagina't, van votar, van dir no.
1: Eren més feliços en la seva illa
0: potser
1: isolada.
0: Potser si votéssim nosaltres, potser diríem el mateix. No sé, hi havia de tot, eh?
1: Sí, jo t'ho he experimentat i he vist també altra gent que ho... El retorn al passat és molt difícil. Nosaltres ja estem tan contaminats de la societat moderna, de la societat de consum, de voler sempre novetats.
0: Sí, sí.
1: No novetats materials, de vegades, però sí, nous llibres,
0: sí,
1: no,
0: sí.
1: La música
0: saber
1: moderna...
0: Saber què passa a l'altre punt del món.
1: Saber què passa al món, poder viatjar, poder moure'ns, que el retorn, el renunciar a tot això i retornar a una vida tranquil·la i passible i potser molt feliç, no sé si estem preparats. Jo no he estat preparat, no m'he quedat a cap de les illes que m'agrada.
0: No t'has quedat, sempre has tornat,
1: sempre he tornat, sí.
0: Fas estades, però sempre tornes.
1: Sempre torno. Mm.
0: Escolta'm, hi ha moltes coses interessants, jo recomano que la gent es miri aquest llibre, que se'l compri un milió d'illes, perquè no acabaríem d'explicar, però hi ha dues coses que em fan gràcia. D'una és, i tirant-ho cap al nostre territori, que Sant Martí d'Empúries, a l'Escala, era en origen un illot.
1: Sí, sí, clar. Va ser un illot molt a prop de terra, que són els grecs que van fundar la primera colònia d'Empúries, la que després es va dir Paleòpolis, que vol dir la ciutat antiga. Uh-huh. Després, quan allò es va quedar petit, llavors es van traslladar a terra i van crear la Neàpolis, la nova ciutat a terra al davant.
0: A terra.
1: El que passa que, com succeeix de vegades amb aquestes illes molt a prop de la costa, es va formar un tòmbol de sorra, i es van acabar unint. Uh-huh. De fet, aquí a Barceloneta també va néixer com una illa, era l'illa de Mayans. La Barceloneta.
0: Clar.
1: També entre la sort que anava arribant del Besòs i els molls que van construir per fer el port de Barcelona, es va acabar unint a la ciutat de Terra.
0: Clar, és que hi ha moltes històries. Després...
1: Perquè hi ha una cosa molt curiosa. Les illes no són eternes, viuen, neixen, viuen i de vegades moren.
0: I de vegades desapareixen.
1: I totes moriran, totes desapareixen, sí.
0: Totes moriran?
1: Bueno, tots morirem.
0: No, nosaltres sí, però dic les illes.
1: Bueno, en algun moment o un altre, sí... Les més grans viuran mentre existeixi la Terra, però les petites, l'erosió, si pugen els nivells del mar...
0: Anava a dir l'emergència climàtica, sí, el canvi climàtic...
1: No només moltes illes en perill de desaparició sota les aigües, sinó països sencers, que també en parlo en el llibre, en perill de desaparició sota les aigües, per la pujada dels oceans.
0: Sí, llavors hi haurà la gent que se n'anirà per culpa del clima i aniran a buscar un altre, perquè el seu estarà negat.
1: Els refugiats climàtics.
0: Vull dir, és que, clar, això és una altra història. Sí. Vull dir que hem començat parlant de turisme per entendre'ns, d'anar a l'illa paradisíaca, que no ho és, i acabem, doncs, sabent que segurament hi haurà països i illes senceres que desapareixeran i la gent haurà de marxar. Vull dir, jo crec que el més recomanable és que la gent es llegeixi un milió d'illes. Jo li agraeixo molt al Jaume Bartrolí i Urpí, periodista i historiador de viatger, i escriptor, que ens ha fet aquest tast d'aquest llibre, i no sé, la pròxima... Ara has tornat a Grècia, però la pròxima la tens al cap ja? On t'aniràs?
1: La pròxima illa?
0: Sí.
1: Sí. Aniré a Creta d'aquí poc. A una visita molt curta perquè no hi he estat mai.
0: No has estat mai a Creta?
1: No,
0: i has estat a quantes illes?
1: No les he comptat, potser he estat
0: però trobaràs
1: no tantes.
0: Trobaràs
1: però,
0: bueno, molta gent, a Creta.
1: Sí, ja sé que és una mica gent. Tard, però he tingut l'ocasió ara d'anar amb un bon guia,
0: cap a
1: amb
0: Creta.
1: Un professor que em guiarà i...
0: Serà interessant. Jaume, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Bona nit.
1: Adéu.

0: Anem a les Illes.
1: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
2: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
1: Sense filtres.
2: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
1: Sense pèls a la llengua.
2: I a més també podem anar a sopar, eh?
1: Sense vergonya.
2: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
1: Però amb molta, molta cafeïna.
2: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
1: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
3: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
4: Molt parides, aquestes vaques,
5: sí, sí,
4: eh?
5: Sí, sí, sí, sí.
4: És la típica vaca londinenca.
5: Quina raça és?
4: Londinenca.
5: Londinenca.
4: Londinenca del nord.
5: Ah.
4: De dos banyes.
5: Les... Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
4: Se'n diuen rinocerons.
5: Fan llet, no?
4: Sí.
5: La família del rinoceron deu fer llet, també.
6: Clar, fallet. Boníssima.
5: Sí? Sí. No sé per què obro la veda. No sé.
1: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
7: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

Va, avui no tenim més temps avui per fer trucades ni per explicar preguntes sense resposta. Demà hi tornarem amb més preguntes i més respostes, com sempre. Ara és recta final del programa i aquesta setmana, com sabeu, ens anem a dormir amb les històries de vida que l'escriptor gallec resident a Catalunya des de fa molts anys, el David Monteagudo, va agrupar el llibre Avui he deixat la fàbrica, publicat l'any 2018 pel segell Rata i traduït per Jordi Llavina, perquè originàriament el llibre era en castellà i en Jordi Llavina, el poeta, l'ha traduït al català. Avui tornem a llegir també dues històries, dos relats, perquè són relativament curts. El primer es titula En aquest mateix pis. Diu així: en aquest mateix pis va viure fa anys una parella molt jove. Van aparèixer un dia amb una furgoneta, van descarregar-ne uns quants mobles, tot rient i fent-te bola, i es van posar a viure. Eren pisos de lloguer, acabats de construir, en unes habitacions en què les bombetes nues encara penjaven del sostre a l'extrem d'un cable cargolat. Sempre anaven amb moto o amb bicicleta. Es petonejaven sovint i se'n

semblava que eren feliços. Els divendres a la nit sortien al carrer agafats de la mà, ella amb un aspecte andrògin de xicot, plens d'expectatives, a la mà lliure, una faixa negra enrotllada, lligada amb un mocador vermell. Moltes vegades sopaven o dinaven fora de casa i el primer dia de les vacances, tant el mes d'agost com per Nadal o Setmana Santa, sortien de matinada amb la moto carregada fins dalt d'embalums i equipatges i no tornaven fins que s'acabaven les festes. Però això va ser fa un fum d'anys. Aquells dos se'n van anar, no els hem tornat a veure mai més, i en el seu lloc s'hi va instal·lar una altra parella, més normal i també més discreta. El mobiliari del pis va canviar substancialment, ja no tenia aquell aire de provisionalitat de pis d'estudiants. Aquesta altra parella seguia uns hàbits més regulars. De dilluns a dissabte, l'home sortia puntualment a 5:45 del matí per anar a treballar i tornava poc abans de les 3. Dinava sol, perquè la dona se n'anava una mica abans i agafava un tren i no tornava fins a la nit. Aquests nous eren una mica més grans, devien rondar la trentena, si no eren més grans i tot, però tampoc no tenien fills. Els nens havien de fer-se presents més tard, amb parelles noves que arribaven i guillaven cada vegada amb més rapidesa. Parelles que eren totes diferents i totes semblants, fins a l'extrem que els fills dels uns es confonien amb els fills dels altres. Primer va aparèixer un nen, un nadó força tranquil, que amb prou feina explorava. Quina coseta, deien les dones de l'escala. I és veritat que era bufó i que estava ben peixat i feia goig, tot i que la mare era prima i nerviosa. Però aquest nen va tocar el 2 i en el seu lloc en va aparèixer un de més gran, primot i amb uns ulls grossos i una mica tristos. Després en va arribar un altre, una mica setciències i amb una vis còmica molt pacífic, acompanyat d'un germanet que feia molta gràcia perquè era tot el contrari de l'altre, papissot i belluguet i ple de vitalitat. El pare d'aquests nens, que podria haver sigut, val a dir-ho, el seu avi, diuen que és escriptor, encara que no ho sembla. Sempre se'l veu amb els nens o amb el cabàs d'anar a plaça amunt i avall. La mare és artista, ballarina, si no vaig errat, i passa molt de temps fora de casa. Ara sóc jo qui viu en aquest pis, amb la meva dona i els meus fills. Tinc 54 anys. El pis sempre ha sigut de lloguer d'ençà que el van construir, ara fa 27 anys, i a la bústia sempre hi ha figurat el meu nom.

i el segon relat de David Monteagudo, d'aquest Avui he deixat la fàbrica, porta per títol La felicitat. Diu així. Va ser una època molt concreta. Jo tenia 20 i pocs anys i encara no havia conegut l'Olga. Acabava de deixar els estudis, havia deixat de fer esport, fins i tot, durant un temps, vaig deixar de llegir. De dilluns a divendres vivia a Barcelona. Treballava sol en un talleret que era un cop de puny, sense finestres, que en realitat era el garatge a peu de carrer d'una torre, una finca que pujava amb escalinates i terrasses pel vessant del Turó del Putxet fins a una mansió burgesa de començament del segle XX. No és pas que jo formés part del servei d'una família acomodada. A la torre, molt deixada, hi treballaven 3 o 4 professionals liberals que en pagàvem conjuntament el lloguer i que feien servir només algunes habitacions per la seva activitat. Érem als anys 80, a la Barcelona del disseny, i jo treballava per un decorador, un interiorista que també dissenyava mobles i que necessitava un manetes per al seu taller de prototipos. La feina era intensa i d'allò més variada i incluïa pelegrinatges en furgoneta per la ciutat, muntatges i desmuntatges, càrregues i descàrregues.

Sempre dinava en bars, de menú de dia, i a les 10 de la nit, encara amb l'indumentària de la feina, em prenia un tanc de cervesa seguit d'un sopar copiós, suculent, que engolia sense cap dificultat, en una taverna que hi havia a prop de casa. Me n'anava al llit ben d'hora i de seguida quedava clapat. Vivia, o més aviat dormia, en un pis de lloguer que compartia amb el meu germà bessó, que encara estudiava, i el meu germà gran, que duia una vida semblant a la meva, però molt menys solitària. El divendres a la tarda, amb l'urgència de l'èxode ciutadà, me n'anava a Vilafranca. Aquí havia viscut uns anys amb els meus pares, havia anat a l'institut i tenia uns quants amics, nois i noies de poc més de 15 anys, o paios més o menys de la meva edat, però sense xicota, sense diners o sense cap de les dues coses. Durant el cap de setmana m'allotjava a casa del meu altre germà, el segon, que ja estava casat i amb fills i que vivia en un poble pròxim a Vilafranca. La casa era gran i jo hi tenia una habitació per mi sol. Tradicionalment menjava amb ells els dissabtes i algun diumenge i tot. No se m'exigia res, no col·laborava en cap tasca domèstica, però jugava amb els nens, feia broma amb tots i la meva aparició el dissabte al matí, el divendres solia arribar quan ja dormien tots, era sempre una novetat, una petita festa per la família. El millor dia era dissabte. El menjar era agradable, la Glòria tenia bona mà per les amanides i els arrossos, i mon germà tenia en un racó algun whisky de sibarita. Pels vols de les 3, m'asseia entre dos coixins en el sofà que hi havia davant la tele. Els meus nebots em feien la guitza, com ho faria un cadell, però no trigaven gaire a quedar hipnotitzats davant els dibuixos animats que apareixien a la pantalla. Amb la digestió, que no era lleugera, amb l'escalforeta de les copes, de la sala ben calentona, amb aquell parell de coixins tan tous, jo m'anava endormiscant mentre m'arribaven, com si ho fessin molt de lluny, músiques enganxoses, fragments sense sentit dels diàlegs d'Artacan o de Willy Fogg, sons blancs, agradables, que no penetraven en la meva ment, que es fonien en la plaent laxitud, en la sensació d'anar perdent la consciència, sense mica d'inquietud, sense preocupacions, sense passat ni futur, amb prou feines sense present. Només aquella escalforeta i la sensació de pesar figues fins a quedar-me adormit. La felicitat, aquest moment, aquest son profund que li agafava, la felicitat que escriu David Monteagudo en aquest llibre Avui he deixat la fàbrica. A veure, recordo que ho he dit abans, però ho he dit tan ràpid que ho torno a recordar, que en un parell de dies doncs, podrem entrevistar la doctora Lola Bou, la dermatòloga, que és oient del programa, la coneixeu molt bé, ja va venir a principi de temporada i ara com que doncs comença l'estiu aviat i sempre hi ha noves consultes a través del que ella coneix més, que és la dermatologia. Doncs si voleu participar, fer alguna pregunta concreta, la podeu deixar al WhatsApp del programa, el 667-220-148, que nosaltres l'afegirem al guió i li preguntarem perquè pugui contestar el màxim de consultes possibles que vulgueu fer. Demà, doncs, tornarem a partir de les 12, com sempre, amb més preguntes vostres, amb més respostes, i jo convido a la gent que a vegades doncs, hem fet respostes que ja hem dit i avui ha passat amb un oient que ho havíem dit dues vegades i li he dit, home, no ho tornem a repetir per no alentir el programa. Podeu baixar-vos i descarregar-vos el programa i escoltar aquestes respostes, i si no, doncs demà l'Aina farà un WhatsApp amb aquesta pregunta concreta sobre els tres tabús del Papa, que avui no hem tornat a repetir perquè són preguntes que ja havíem contestat dues vegades. Perquè si no, si amb tothom féssim el mateix, el programa seria molt més repetitiu, per tant que ningú li sàpiga greu, perquè els altres doncs, ja han escoltat aquesta resposta. Que entenc gust de dormir també, només faltaria. Jo, si fos al llit escoltant la ràdio, probablement en algun moment també m'agafaria la soneta. Però vaja, que jo us convido sempre que us quedeu fins a les dues, i si no, l'endemà us podeu baixar el programa i acabar d'escoltar-lo. Tornem demà a partir de les 12, com us deia. Us espero, com sempre, amb la vostra participació, que és vital, imprescindible, pel present i pel futur d'aquest programa, com ho ha estat des de sempre. L'any que ve fa 40 anys, recordeu.
veurem com ho celebrem. Res, fins demà, que descanseu, bona nit, i ara arriben les notícies. Adeu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La tempesta judicial que afecta el PSOE arriba aquest dimecres al seu punt més àlgid amb l'interrogatori a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Per primer cop, un expresident espanyol declararà davant d'un jutge com a investigat i ho farà, entre d'altres, pels delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals i frau fiscal. El magistrat José Luis Calama ha rebutjat la petició de l'exlíder socialista de posposar la cita sobre l'origen de les joies interceptades al seu despatx. A més d'aclarir d'on van sortir les peces d'alta gamma valorades en 1,3 milions d'euros, Zapatero també haurà de donar explicacions sobre el seu paper en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. Les investigacions policials apunten que hauria cobrat comissions il·legals a través d'empreses pantalla per aquesta operació i d'altres en què hauria fet de mediador. En un vídeo difós a les xarxes, l'excap del govern espanyol va negar qualsevol irregularitat. Des de l'executiu de Pedro Sánchez diuen que estan tranquils davant la declaració i insisteixen a defensar el llegat a Zapatero. La ministra portaveu, Elma Saif, assegura que l'expresident retrà comptes degudament.
2: Sucede inocencia, traslado la confianza en el presidente Zapatero y que va a dar todas las explicaciones. Así que vamos a dejar que él ejerza su legítimo derecho a la defensa.
1: Està previst que l'interrogatori s'allargui fins dijous. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El preu del petroli cau més d'un 5% i ja està per sota dels 79 dòlars al barril de Brent. Això passa després que el Wall Street Journal ha publicat que l'Iran podrà vendre petroli a partir de divendres quan signi el memoràndum d'entesa amb els Estats Units. Donald Trump, des de la cimera del G7 a Evian, assegura que l'estret d'Hormuz es reobrirà sense peatges.
1: Un jutjat de Madrid ordena la detenció de l'actriu Elisa Moulià després que no s'hagi presentat per tercer cop a declarar com a investigada per una denúncia per injúries i calúmnies que li va interposar l'exdiputat de Podem i Sumar, Íñigo Errejón. L'actriu alega que està treballant a l'estranger i només pot declarar per videoconferència.
3: La policia manté oberta la investigació contra el detingut per haver assassinat el logopeda del seu fill de 2 anys a València. El pare, de 24 anys, sospitava que el logopeda podria haver abusat del menor a la consulta. Després del crim es va entregar a comissaria i ara està a l'espera de passar a mans del jutge.
1: La col·lecció Els Gromets de la Galera celebra 60 anys en un acte que ha reunit una cinquantena d'autors i il·lustradors. També s'ha entregat el premi Emili Teixidor, que ha guanyat Lirios Bou amb l'obra El senyor Rutinelli i El vent huracanat.

0: Ginestar, Marina Herlop, Quimi Portet o Momi Maiga són alguns dels artistes destacats de la pròxima edició del Mercat de Música Viva de Vic.
1: Més de 70 propostes artístiques ompliran de música la capital d'Osona del 16 al 20 de setembre. L'espectacle inaugural d'aquest any serà una producció pròpia dirigida per la dramaturga italiana Lucia del Greco. Desapareix l'escenari del Sucre, es reforça la carpa com a espai festiu nocturn i es mantenen espais més experimentals com l'Església dels Dolors i la de la Pietat, un dels pilars del festival, segons el codirector Joan Rial.
2: Creiem que al Mercat tenim el privilegi de poder fer una programació molt lliure que ens permet investigar i que ens permet estirar una mica la corda perquè els programadors d'arreu del país i de l'estat internacionals puguin veure coses interessants que els sorprenguin, que els hi obri una mica les mires.
1: Aquest any s'entregarà per primer cop el Premi Marc Lloret a la millor cançó en català, promogut per Mishima, com a homenatge al cofundador del grup i exdirector del festival, que va morir el 2025.
0: Esports, el Barça ha guanyat pel primer partit de la final de la Lliga de Futbol Sala contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes han derrotat els murcians a la tanda de penals després de l'empat a 5 al final dels 40 minuts i de la pròrroga, tot i que al descans perdien per 0-3.
1: El Mundial de Futbol aquest dimarts s'ha disputat
0: per 0-3.
1: El Mundial de Futbol...